0: Repassem ara altres informacions en format més breu. Agents de la Guàrdia Civil han escorcollat aquest dimecres durant 12 hores la seu del PSOE a Madrid buscant informació sobre la presumpta trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims de Pedro Sánchez, que investiga l'Audiència Nacional. El president espanyol continua rebutjant l'avançament electoral, tot i aquesta nova investigació judicial i la recent imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Repassem altres notícies amb Ana Alfonso.
1: El govern i els sindicats d'educació tampoc arriben a un acord i aquest dijous continuaran les negociacions sobre l'increment salarial i els efectius per l'escola inclusiva. El departament es compromet a portar una proposta per escrit. A hores d'ara proposa un augment salarial de 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros.
0: Jorge Fernández Díaz i la resta d'acusats pel cas Kitchen comencen a declarar aquest dijous a l'Audiència Nacional. L'exministre de l'Interior s'enfronta a 15 anys de presó per, suposadament, haver coordinat una operació de la policia patriòtica per robar proves de la Caixa B del Partit Popular a Luis Bárcenas i després destruir-les.
1: La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills. El primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20%, segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Els donen diners o una segona residència perquè els joves puguin accedir a un habitatge.
0: YouTube anuncia que detectarà i marcarà automàticament tots els continguts creats per intel·ligència artificial. La plataforma, que fins ara es refiava que els autors etiquetessin voluntàriament els seus vídeos, ha decidit passar a l'acció. En un comunicat han assegurat que ja disposen de la tecnologia necessària i, per tant, seran ells mateixos els que posaran l'etiqueta.
1: Des del 2024, YouTube demanava als creadors de contingut que declaressin l'ús d'IA, però la fiabilitat d'aquest sistema era reduïda. A partir d'ara, en cas d'etiquetatge erroni per part d'aquest nou sistema automàtic, avancen que hi haurà un mecanisme perquè els autors hi enviïn al·legacions. A banda, la plataforma afegeix que la participació de la IA no afectarà en els seus algoritmes de recomanació.
0: Esports. El Barça ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El traspàs del jugador de 25 anys es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros.
1: Alexia Putella s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. En primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre i després en el triomf contra la Reial Societat per 2-1.
0: En bàsquet, Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. En paral·lel, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà Xevi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció.
1: A l'Espanyol, el club ha fet oficial la continuïtat de Leandro Cabrera fins al juny de l'any que ve, després que s'ha fet efectiva la clàusula de renovació del seu contracte, condicionada a la permanència i al fet d'haver jugat un nombre determinat de partits.
2: Fins aquí les notícies.
3: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
4: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
3: Sense filtres.
4: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
3: Sense pèls a la llengua.
4: I a més també podem anar a sopar, eh?
3: Sense vergonya.
4: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
3: Però amb molta, molta cafeïna.
4: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
3: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. Catalunya
5: Ràdio. Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
6: Aviam què passarà avui.
7: Sobretot fent música en català, que vale, i amb... Crec que 10 milions de persones que parlen l'idioma.
8: Hòstia, que ets optimista.
6: Hòstia, noia. Ja.
9: Aquí comptes els morts,
7: que,
9: no?
7: Que el coneixen.
9: Va, no sé, parla en tele. Ostres, aquesta la Venus, ja ho veureu, eh?
7: Canta. És de Sabadell. Ostres.

0: Sovint s'atribueix el perfum, l'invent del perfum als egipcis, però s'ha de dir que d'una manera molt més prehistòrica, ja a l'edat de pedra, els homes cremaven fustes aromàtiques i resines que desprenien un fum d'una olor agradable i que el feien servir per complaure les divinitats.
1: Clar, a les esglésies també fa aquella olor de fusta i d'humitat,
0: sí,
1: i de ciri.
0: Sí.
1: A mi m'agrada molt aquell olor.
0: Sí, oh. Sí, sí, és bona aquella olor. Sí.
2: Tu, aquell li ha d'olorar-ho tot, eh?
0: Ah, sí?
2: L'altre dia ja vas dir que t'agradava ensumar els pobos talco.
0: Sí. Ah, sí que ho vas dir,
2: sí.
0: És veritat.
2: Sí. Tot el dia.
0: Jo he de dir que l'olor de ciri encès de les espelmes d'església i fusta vella també m'agrada.
1: Sí o no?
0: Això m'agrada també.
3: A mi també, però m'agrada més el talc. La talquistina, sí, per exemple, m'agrada.
4: Pues a mi ni una ni altra, que voleu que us digui. Okay. És més, si sentiu les dues olors juntes, sospiteu. Si aneu a una església i olor a talquistina...
0: Malament.
3: Ai, ai, ai, ai.
0: Bueno,
3: ai.
0: Repassar una mica els cookies del portàtil del capellà, sí, i ja està.
3: I olorar l'olor aquella de misto, no? Per exemple, a mi és una olor que m'agrada molt. La de serveix per cremar coses, també.
0: Mira. Bueno, no desviem el tema. No. Parlàvem del perfum. De fet, la paraula perfum ve del llatí perfumare, per això us deia allò dels fums aromàtics, perquè a través del fum, perfumare. Més enllà de cremar fustes i resines, els pioners en els olis aromàtics sí que van ser els egipcis fa 4.000 anys.
5: Collons d'egipcis.
0: Sí, no, i tu, hòstia, feien olors amb olis, amb encens, flors, mirra...
5: Ara sentint el dels regals de dels tres reis, saps?
0: Quins regals?
5: Collons, el nen Jesús sempre li regalaven encens i mirra. Dic, hòstia, un nen petit regalar-li un escalèstric.
3: Clar.
0: Sí.
1: O un èxit castillo.
5: Sí, sí. Fotrà molta més gràcia que la mirra aquesta, que dir, hòstia, el nen allà...
0: Però no n'hi havia, no n'hi havia en aquella època d'escalèstric. No n'hi havia.
5: Doncs alguna cosa per jugar,
3: una pilota.
0: Devien dir, ha nascut allà al mig de l'estable, deu cardar una pudor de Déu, doncs portem encens i mirra.
1: Una pudor de Déu?
0: De Déu, sí.
1: Està ben trobat.
4: De fet, així va néixer Nenuco. El nen de Nenuco va néixer així, perquè és Déu, és el nen Jesús el que surt...
0: El logo del
4: sí,
0: Nenuco
4: el logo
0: és el
4: nen
0: Jesús?
4: Sí.
0: Sí. Allò és un nen qualsevol, Àlex, no és el nen Jesús.
4: Ah, no?
0: Diria, vaja.
3: Tan rosset, no, no,
0: sé,
3: no crec
0: no
3: que
0: sé.
3: Fos, no.
0: Per cert, a més, Nenuco no és perfum, és una colònia, que no és el mateix, eh?
3: No és el mateix.
0: S'ha de distir... Una cosa és colònia, l'altra és perfum,
3: exacte,
0: i l'altra és ambientador. Sí que és veritat que hi ha gent que no sap exactament què fa servir i on s'ho posa, perquè he vist algun avi amb l'ambientador del lavabo ruixant-se la xella. Això també ho he vist. Que dius, Josep Maria, cuidado. Una vegada vaig veure un home, no me recordo el poble ara, no m'ho feu dir, però estiu, samarreta Imperi, i portava penjat del coll, com si fos un collaret amb un cordill, l'arbret aquell del Don Pino dels cotxes, el que es posa al mirall.
3: Ai, doncs, ai.
0: Us prometo que és veritat.
5: Sí, jo m'ho crec, això ho hagués pogut fer el meu pare tranquil·lament.
0: Bueno, aneu en compte amb els perfums, eh? El perfum és perquè un cop net i dutxat li donguis un toc. No ha de servir per tapar la merda, com feien a l'edat mitjana.
3: Sí.
0: O a França. A França, que bueno, es va convertir en la meca del perfum, bàsicament era per tapar una pudor. La de la pell i del cuir. A la Provença hi havia una gran indústria de guants de pell, però la pell tenia un inconvenient, que és que feia pudor. La
1: sí,
0: pell,
1: no?
0: Llavors van començar a crear perfums per tapar la pudor de la pell dels guants que fabricaven. I així neixen, per exemple, les grans plantacions d'espígol de la Provença, allà on ens anem a fer fotos ara als camps aquells liles.
6: Jo hi he estat, allà.
0: Ah, sí?
6: Sí, sí. Allà hi ha un cas famós del virament ovni, al poble de Valençol.
3: Tot va petar al mateix lloc.
6: Un cas espectacular. Sí, sí, sí.
0: Doncs abans dels ovnis... Allò, tot allò era per fer perfum per ocultar la pudor dels guants de pell que fabricaven a la Provença.
5: Collons de francesos,
0: sí,
5: qui els va parir?
0: Guarros. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boja coneguda. Una cantant sabadellenca amb un nom artístic que ens porta fins a l'espai. Escrivia poesia i per la pandèmia va començar a posar música als seus poemes. Ara no només fa poemes, sinó que també fa cançons i treballs amb els que ens confirma que mai ha sigut vista trista.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Venus!

0: Què has menjat avui per esmorzar?
1: Kèfir com cereals, una mica... No sé si estaven bé, però...
0: Què vols dir?
2: Et trobes bé?
1: Sí, em trobo molt bé. Però vull dir que, saps quan estan ja com una mica tous?
3: Sí. Remollits. Sí.
1: Remollits, però m'agraden molt, com de vent al final.
0: Ja, yeah. Però florits no, eh? No havia arribat
1: i, aquest... I amb mel.
0: Amb mel.
1: Amb mel de flors.
3: Clar, si poses coses també ja no es nota. Sí.
1: Però a mi m'agrada que sigui cruixent i no
0: ho era. No ho era. Se n'han d'anar a comprar més sovint, poder. Anar-ho renovant, vaja. Escolta, una pregunta que és originalíssima i segur que no t'han preguntat mai. D'on te surt això de Venus com a nom artístic? Tu et dius Valèria?
1: Sí.
0: Sí?
1: Esperaria que em fessis una altra pregunta.
0: Però podem dir el cognom, que això m'agrada molt de la gent?
1: Sí, Núñez Saurí.
0: Núñez Saurí. Valèria Núñez Saurí. Tu ets de Sabadell, eh?
1: Sí, soc de Sabadell.
0: Vius a Sabadell encara?
1: No.
0: No. On te vius ara, es pot saber?
1: Ara a Barcelona.
0: Barcelona.
3: Bueno. Estàs més tranquil allà.
0: Sí, és que Sabadell últimament no es pot estar.
4: No, allà a la Gran Via.
0: Valèria, per què tries Venus?
1: Ah, sí. Bueno, realment, o sigui, A veure, hi ha dues opcions, però explicaré
2: La de veritat,
0: sí, sisplau.
1: Sí, exacte. Doncs el meu correu electrònic del Messenger...
0: No pot ser.
2: Clar.
1: Era...
0: Del Messenger. Però clar. Quants anys tens?
1: 25. Però tinc germanes grans, llavors és el típic que ho feies tot abans. Uh-huh. I així era. I vaig fer el correu electrònic posant va de Valèria, nu de Núñez i sa de Saurí.
0: Veus?
1: Sort que us he dit els noms.
0: Mira, veus?
1: Ha servit. I vaig posar venusa4@life.com, que no passa res, s'ha desactivat el correu i us el puc dir, perquè no passa res. Però era venusa4@life.com, mm-hmm. I que no sabia ni que Life podia ser un domini, però era el típic de Messenger. I llavors els meus amics i amigues em deien com Venusa, perquè fa gràcia, o sigui, té joc, Venusa, és com una mica un Pokémon, saps?
0: Molt bé.
1: De fet, hi ha un Pokémon que es diu Venusaur.
0: Sí. S'està complicant la pregunta.
3: Jo fa rato que no estic entenguent res.
0: Sí,
3: ho entendràs, no? Amb la meva edat hi ha tot això.
1: I res, i llavors de Venus a Venus, llavors em vaig... vaig saber que el planeta Venus era l'únic del sistema solar que orbita del revés dins d'ell mateix.
0: Què dius ara?
1: Sí.
0: Va en contradirecció.
1: Sí.
4: Va al revés.
1: Va al revés, però orbita, o sigui, sobre si mateix, però segueix la...
4: L'òrbita.
0: Si no xocaria amb els altres, clar. Que passa Venus, deixeu-lo passar.
1: Total.
0: Merder increïble.
1: I llavors estava com a la meva època, com més...
0: Rebel
1: una mica, i vaig dir, sí, m'identifico totalment amb el planeta Venus.
0: Que gira al revés.
1: I llavors vaig dir, Venus anava separat, per això hi ha com un apòstrofe entremig, que molta gent m'ho pregunta, perquè no va molt bé per a nivell recerca.
0: Clar.
1: Costa una mica trobar-lo. Però bàsicament era perquè volia posar Venus de ben despullats. Jo què sé, és que estava mega...
0: Masses coses, pensaves sí, masses coses.
1: Em vaig liar moltíssim. Era
3: gairebé bona. Seria allò, gràcies per l'entrevista, fins aquí l'hem arribat, eh? Perquè...
1: És que per això he dit, vols dir, pregunta'm aquesta. És que...
0: Escolta, si avui descobriu la Venus, sona així.

0: Recordes on vas composar aquesta cançó que està sonant, que es diu Vinya del Mar?
1: No, aquesta es diu Barcelona és desert.
0: Doncs mira.
2: I tu plorant. Una entrevista, per favor.
1: Aquesta es diu Barcelona és desert i tu plorant.
0: Doncs jo li he posat Vinya del Mar.
1: Doncs sí. Aquest és el dels meus primers singles, però bueno, passarà. Barcelona és desert i tu plorant, justament la vaig escriure, que ara ja fa un any, que va ser l'apagada general.
0: Uh-huh. Sí.
1: I la vaig escriure pensant en el moment de quan hi ha un problema d'escala personal envers un conflicte en aquell moment
0: global,
1: que et pensaves inclús que era mundial, perquè les ràdios... Això, bueno, explico el que em va passar aquell dia, que era com que anava passant pels carrers i jo no tenia bateria al mòbil, no sabia que no hi havia electricitat enlloc. Pensava que era jo, simplement, que no podia contactar ningú. Uh-huh. I anava pensant i dic, ui, el carrer està tot apagat, tothom al carrer, ui, el barri, ui, es veu que tot Espanya, hòstia, tota Europa... La mentida s'anava fent més gran, no? I llavors, en aquell moment vaig dir, uah, si jo... En aquell moment, si tu estàs tenint una ruptura, pots estar fatal, pots estar passant el pitjor dia de la teva vida, però realment hi ha un conflicte molt més gros, no? I com l'escala de conflictes ens està afectant avui en dia amb tots els conflictes bèl·lics, i com de difícil és portar com l'equilibri de conflicte intern versus conflicte extern. I, bueno, una mica aquesta...
2: No està mal, eh?
0: No. Està bé.
3: Sí, sí.
0: A mi ho vam viure bastant diferent. L'apagada em va enganxar, que estàvem fent una carn a la brasa allà a les cabres.
2: No està mal, eh?
0: Que funcionem amb generador i plaques solars.
3: Hauria sortit una altra cançó, eh?
0: I a les 7 de la tarda vaig tornar a casa i llavors me'n vaig assabentar llavors del que havia passat. Ja estava arreglat tot quan vaig arribar allà, diguéssim. Bé. Una altra cançó,
3: per
0: correcte.
3: Això, sí, les costelles de xai.
0: Heu sentit el discurs i el bé que parla la Valèria. I això ve de que tu ets poeta abans que músic, no? Tu t'agradava escriure poesia.
1: Sí, però... Sí. O sigui, no he estudiat, poesia.
0: Bueno, com s'estudia poesia? No es pot estudiar poesia.
2: Es fa, la poesia es fa.
1: No hi ha com cap carrera, no?
2: No. Només faltaria.
1: Ja seria poc orgànic, no?
0: Home, ja hi ha prou carreres, jo crec. Sí.
1: Doncs sí. Bueno, realment, el meu procés compositiu, ara potser ja intento canviar una mica perquè estic produint molta música, però abans era sempre escriure... i després musicava les lletres. Llavors s'acabava creant una mica més com una banda sonora, no?, per la lletra. I crec que això connectava amb que el missatge per mi sempre ha sigut una cosa molt important, perquè sempre preval primer, no?
0: I quan t'animes a posar música als teus poemes? Això és durant la pandèmia.
1: Sí, abans de la pandèmia, jo estava estudiant una carrera i justament era cinema i...
0: Estudiaves cinema?
1: Sí, i em va agafar la pandèmia al mig de la carrera i, per tant, no vaig poder com fer gaire cosa a casa de la carrera. Per més que ens encomanessin tasques, vull dir, ja havia gravat a ma mare prou al pis, no sabia res més a fer. És que no sé...
0: Ma mare de la dreta, ma mare per l'esquerra, no, un plan general...
1: Tots els perfils pillats, sí. Ja no sabia. Llavors, així com, bueno, jo sempre m'havia perseguit molt l'instint de la música. De fet, havia fet bateria i havia tocat diversos instruments quan era petita. I no sé, en aquell moment va ser com, bueno, pues, per fer alguna cosa, em poso a friquejar més amb el tema producció musical i, pues, mira...
0: I ho feies a casa, a nivell intern, o feies aquella bestiesa de sortir al balcó i oferir-ho als veïns?
1: Ui, no. Jo sempre he sigut molt, molt reservada. O sigui, sobretot als primers anys em costava molt també mostrar com el que feia. Però bueno, era molt orgànic. Jo vaig penjar-ho, també suposo que el fet que fos la pandèmia i que no hi havia com ningú, no et podies trobar ningú pel carrer que et digués no malament que ho estaves fent o el bé que ho estaves fent,
0: vas evitar els haters, diguéssim.
1: Total, i llavors vaig perdre la por totalment a publicar i realment va ser com molt orgànic perquè la rebuda... Jo no hagués pensat que podria dedicar-me a la música. Jo simplement ho vaig penjar i mira, la força de l'algoritme o de... Del projecte, potser. No sé, espero que sí.
0: Entenc que el primer públic teu era la teva mare, llavors.
1: Sí.
0: No? Devia estar de tu fins...
1: Sí.
0: No, prou, però no vull sentir cap més.
1: Prou ja. Publica-ho ja, no vull sentir-ho més aquí a casa.
0: I sobre quins temes t'agrada parlar? Tant en els teus poemes com en les cançons posteriors.
1: No sé, és que últimament aquest nou àlbum potser és el meu projecte més lluminós perquè abans m'enrabassava molt com bé, heu pogut veure.
0: Sí.
1: I ara estic una mica de voler trobar una mica les coses menys denses i en les que enfocar-nos per una mica remuntar la vida, perquè ja dic, o sigui, sento que a través de la metàfora es poden parlar de coses molt, molt interessants, però alhora també està molt bé no oblidar-se de les coses com més literals que ens envolten i la merda que és obrir el mòbil cada dia i trobar-te 50.000 noticiaris i titulars que no saps si t'estan enganyant dels tòxics que tens a les paelles, de la guerra de no sé qui, de no sé quantos, de, bueno, sí, sí. Tot. És com un bombardeig, bueno, que és una massacre, bàsicament.
0: És molt bèstia.
2: Llavors... Per tancar-lo, no, eh?
0: Es podria, eh? No?
2: No dic com a... Vull dir, com a acte radical.
0: Sí.
2: Aquests em bombardegen.
0: Doncs tancar.
2: Tanco.
1: Sí. Però és que, clar, també hi ha una cosa de que et fan sentir culpa. O sigui, et juguen amb la de que si tu et desinformes i no estàs al corrent d'això, sembla que també no vulguis fer res per combatre-ho.
2: Però tu ja hi penses.
1: Et fan sentir malament.
2: No, però tu ja hi penses, ja n'ets conscient d'això. Per tant, ja tens les eines per engegar-los a fer punyetes.
1: Però és que alhora també em sap greu que jo, que sé, si hi ha... una cosa que es pot fer o que tenim a l'abast, potser no me'n podré... No me n'enteraré. Sí.
2: Som de generacions diferents.
1: Tot i que em vejo molt, moltes coses, en aquest cas, de no dependre de les xarxes socials com a... no sé, com a rutina, pràcticament.
2: Està bé, està bé.
0: Però hi ets, a les xarxes socials.
1: Sí.
0: Sí,
1: sí. Sí, sí, com...
0: Com tothom.
1: Sí, sí,
0: com tothom. Però tens raó amb allò dels tòxics de les paelles,
1: tu. És que jo ja no ho sé.
0: És que tot és cancerigen, t'avala molt.
1: Però ara, últimament, no em para sortir, no sé si què us surt, però jo, amb els filtres de les dutxes, em surt una publicitat, sí, una altra també, sí, sí, que he de canviar el filtre de la dutxa perquè m'està entrant aigua... metàl·lica i no sé què.
2: Aigua metàl·lica.
0: Si veiessis amb el que es dutxava el meu avi, és que és mort en 20 anys, pobre home. I va aguantar fins als 80
1: i pico. Però penso, mare meva, o sigui, quin algoritme, que pesat.
0: Els que hem tingut restaurant tota la vida, veus clients que es carden un cubat al dematí, al migdia i al vespre, que caminen torts i viuen fins a 80 anys, i llavors jo vaig sentint aquests dels alvocats i la no sé què, i penso, bueno, sí, poder sí, però jo n'he vist algun que amb el Muscoscai ha anat tirant, també.
1: Muscoscai,
2: com apologia.
0: No vull dir que us hagueu de tirar tots a l'alcohol, però vull dir que les dietes...
1: Hi ha una cosa.
0: Les dietes i els filtres de la dutxa i els cancerígens de les paelles, relativitzeu una mica tot, que sí, si no, no es pot viure, nois. No es pot viure.
1: Costa agafar aire.
0: Sí. Escolta, tens una cançó que es diu Qui s'enamori, perd.
1: Sí.
0: Qui s'enamori, perd, eh? Hi ha massa tendència a parlar de l'amor romàntic, o en què es tracta, això?
1: Bueno, és una mica aquesta cosa, també generacional, suposo, en què quan t'exposes a l'amor, o com li vulguis dir, a sentir coses, sembla que perdis perquè t'estàs mostrant molt vulnerable i...
0: Però ja és divertit.
1: I, clar, no, és el que jo una mica reivindico, però que sí que hi ha aquesta cosa de que sembla que no... De que no controlis la situació, no? I que sembla que controlar la situació sigui guanyar, no? I, clar, quan t'exposes, després és més fàcil que et puguin fer mal, també, no?
0: Això sí.
1: Llavors és, bueno, aquesta cosa.
0: Això sí. Bueno, això, els que venim de que ens han anat fent mal sempre, diguéssim, no?
2: Tenim una pell, ja.
0: On treballes, normalment? No t'hem d'imaginar composant i fent la teva música.
1: Bueno, és normalment a la meva habitació. Que
0: a l'habitació?
1: M'he mudat molt i, per tant, puc dir que moltes habitacions i és esgotador, però sí, sí.
0: T'has mudat molt?
1: Sí.
0: On has estat?
1: Però és que ha cansat tant fer mudar-se.
0: Estàs esgotada, no sé estàs esgotada.
1: Sí, sí, és un cansament heavy. De fet, ara ja porto mig any en un lloc i ja... Desitjo que... No. És que jo no és que em vulgui canviar.
0: Llavors, què ha sigut? Pruixades de preu de lloguer?
1: Coses, sí, per exemple, bueno, també... O sigui, portava un any a Barcelona i vaig decidir que... Bueno, primer tot vaig anar a viure al Borri. El Borri no em va agradar gens, com a barri a l'estiu, i estan fent obres a la Via Laietana, terrible.
0: Ui.
1: Llavors vaig anar a viure a Barri de Gràcia perquè era on treballava, i després... a la plaça del Diamant, els camions de les escombraries amb les perdant cada nit.
0: Perquè sortir de Barcelona ho has provat.
1: I llavors, exacte, llavors, aquí és on anava a anar, eh? Llavors vaig a viure a Vilafranca del Penedès, com un projecte com comunitari superxulo, però era com, no era ben bé Vilafranca, era com a les Cabanyes, que és un poble.
0: Home, i tant,
2: sí?
0: Les Cabanyes del Penedès, els carrers van amb números.
1: Sí, jo vivia al... Bueno, clar, no, bueno, jo vivia al carrer 9.
0: Veus? Número 9,
1: eh? El carrer 9, número 9,
0: sí.
1: Vivia. I el forn d'allà, superbo, eh?
0: Molt bo, sí.
1: Doncs vivia allà a les Cabanyes i vivíem en un projecte comunitari, de cop eren 6 persones visquent en un projecte artístic, tot era molt intens i molt bé, però
0: Massa intens, potser.
1: Sembla molt esgotada, però és que realment...
2: Has vingut cansada, eh?
0: Se't veu cansada, se't veu cansada.
2: 20 mines, eh?
1: Heu anat a tocar, temes molt importants, l'habitatge. Uau, no, llavors vaig anar a això, un any i mig allà, i vaig tornar a viure a Barcelona.
0: A un altre lloc que tampoc em va agradar, que feia soroll.
1: No, a un lloc que estava molt, hi havia un jardí molt gran, que ara en aquell moment ho valorava, perquè clar, venia de viure molt envoltada de la naturalesa, però després allà em van fer fora perquè no era legal la meva estall, o sigui, que jo no tenia contracte.
0: Vaja.
1: I llavors vaig anar a viure, ara visc amb els meus amics i vivim en un pis que de moment espero, perquè m'he comprat un armari.
0: Ara ja sí, eh? A la que compres l'armari...
3: Ja hi ha inversió feta, ja.
1: Ja, o sigui, l'altre, mira...
2: Aquí ja ve, eh?
1: No,
2: aquí ja hi ha un bé.
1: Un cop ja tens mobles, de veritat que no. Que jo, per això, jo ja m'he posat sèrio.
0: Hem d'entendre que fins ara no he vist mai mobles, encara.
3: Tu saps l'il·lusió que fa, el primer moble.
0: El primer armari.
1: Vull dir que abans era llit, òbviament, vale, sí, l'hem hagut d'adquirir, però sempre anava amb la amb una burra.
3: Una burra, els penjadors...
1: Però és que ja estava fart, ja em veia, o sigui, anava a dormir i em veia tota la jaqueta, ho veia tot, era com, ja sé, no vull veure la meva roba, vull un armari. Però alhora estava patint que em fessin fora, llavors, ara que ja...
0: Fes una cançó que es digui vull un armari, perquè realment...
1: Però és que ara ja el tinc. Que es digui...
0: Tinc l'armari. Ja tinc l'armari.
2: Ets una heroïna. No, és que...
1: És molt complex, tenir un armari. I... És que no, si l'hagués... Visc en un setè, tu ara treu-lo.
2: Clar. Home, és tot cardis d'alta baix del balcó,
0: No, ara res, ara ja te'l quedes de per vida, aquest armari.
1: No, és que em penso quedar en aquest pis. Home. Em tanco dins l'armari, si
0: vols ser fort. Valèria, escolta, et dediques exclusivament a la música a dia d'avui?
1: Ara no, perquè acabo de treure un àlbum i això implica molts gastos i, per tant, estic treballant també d'altres coses. Sí, sol ser una mica un procés...
0: Vas variant.
1: Poc lineal, podríem dir, perquè sobretot fem música en català, que vale, hi ha crec que 10 milions de persones que parlen l'idioma.
0: Hòstia, que ets optimista.
2: Hòstia, noia.
3: Aquí comptes els morts, no?
1: Que el coneixen. No, però és veritat. Em va sortir... Ja sé que som molts menys habitants de Catalunya, però... Bueno, és igual. Em va sortir aquesta dada.
0: Sí. Del Departament de Lingüística de Catalunya poder sí, però...
1: Comptant els morts.
0: Jo voltant pel carrer 10 milions no els he vist, eh? Parlar en català, no els dic.
1: Vale, no, doncs anem a dir... Anem a dir 5.
0: Jo et diria 2 o 3, màxim.
1: Que domina... He dit que el saben, no vol dir que el parlin.
0: Ah, que el coneguin.
1: Bueno. Va, és igual, que és molt complicat viure de la música i també el sector musical en general i com es monetitza és bastant precari. I llavors, sí, ara estic treballant també... O sigui, vaig estudiar cinema i em vaig especialitzar en direcció i producció i ara estic produint també per esdeveniments i coses i treballo en una sala de concerts molt xula de Barcelona, alternativa.
0: Que es diu?
1: Contenta. Casa Montjuïc.
0: Casa Montjuïc. I on et podrem venir a veure amb aquest nou disc, aquest nou àlbum?
1: Doncs ara estem just acabant la gira de primavera, perquè s'està acabant la primavera, encara no ho sembli, tot i que acaba de començar una mica, no?, mentalment, però bueno.
0: No ho sé.
2: M'encanta la Venus.
1: És ara el Festival Maig, que és el 29 de maig.
0: De maig, sí.
1: I després el Primavera Sound...
0: És d'aquí 2 dies, això, ja.
1: Sí, exacte. I el Primavera Sound, el 6 de juny...
0: I que et segueixin a xarxes, si no, la gent ja està.
1: A xarxes és a.venus, perquè és complex, també. No poseu l'apòstrof ni res.
2: Jo fotria una pàgina, una web o un Instagram...
1: Ah, sí, també tinc web.
2: La de
0: l'armari. La de l'armari, ja està. Té molt més màrqueting que tot l'altre.
1: No, però també tinc web ara, que això m'ha vingut amb el kit digital i va bé dir-ho, perquè només tindré un any de web, llavors ho dic ara. Venus.cat. Tinc el domini de Venus.cat.
0: Molt bé.
2: 3.000 euros et van tocar?
0: Què te van donar?
2: 2.000.
1: Dos. O sigui, et donen... Exacte, 2.000.
0: Ara em perdràs 1.500 de l'auditoria que hauràs de pagar per demostrar que ho has gastat tot amb la web.
2: Com t'hagis gastat un duro amb l'armari.
0: Sortirà rodó.
2: Tinc gent darrere i tirar-les d'aquestes, estàs acabada.
1: No, sí. Bueno, això, que tinc web.
0: Web. Ens connectarem tots a Venus.
1: Espera, una cosa.
0: Què més? Què portes? Ai, que ens portes un regal. Ai.
1: No sé si te'l regalaré, he fet un vinil.
0: Oita, que maco.
2: És bonic.
0: És ben xulo.
1: És el meu primer vinil.
0: Molt bé. Veus? A veure, pots veure la contraportada darrere? Mira que maco, molt bé.
2: Que maca. Aquí estàs com... Has quedat com empotrada, no?
1: Sí.
0: No sé si és la paraula, però sí, està com...
3: Aquí pujava l'armari dalt.
0: No? Sí, és, és la foto just del moment que pujava l'armari al setè pis.
1: No, vaig caure... No,
2: no, és molt bonica.
1: Gràcies.
0: És bonica.
1: Tinc un equip visual superxulo i us convido molt a escoltar-ho perquè realment això, a l'haver estudiat cinema, també fa que... aboqui tot, aquesta, bueno, tot aquest món i aquest liu que porto en tot el 360, és a dir, com tant a la música com a la imatge.
0: Molt bé.
1: I crec que és guai poder dominar la manera en què expresses un missatge.
0: Jo crec que som molts els que t'hem descobert avui i que et seguirem.
2: I tant que sí.
0: Et seguirem a partir d'ara.
1: Sí, sí.
4: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Valèria, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral d'Avinyó, gentilesa de...
5: Vega!
0: La paraula d'avui és núvil. Núvil, amb ve alta. A, núvil, condensació d'aigua que es fa al cel de forma molt fina, però que sol acabar descarregant pluja.
2: He estès la roba aquest matí i hi ha aquell collons de núvil just a sobre casa. Ja es veu que em quedarà tota la roba mullada altra vegada.
0: B, núvil, mot col·loquial que s'utilitza en algunes zones de Girona per fer referència al noi que es casa jove.
3: Obriu el cava que em pensava que no el casaríem mai, que t'ha encantat. Visca el núvil!
0: O C, núvil, que està en edat de casar-se. S'aplica especialment a les dones.
6: Aquell, en Risto Mejide, es deu pensar que és un cony d'emperador romà, que llavors l'edat núvil de les dones... dones era els 12 anys.
0: A, B o C.
1: Però és molt fort que la 3 s'apliqui a les dones, si és núvil, no?
0: Vale. Sí, sí, bueno, és fort.
1: Jo crec que la 1, perquè seria en B baixa.
0: Mm, bona, de ser bona, bona, bé, vas bé, vas bé.
1: Per
0: vas
1: tant, ha de ser una de les dues. Mm-hmm.
0: Hi ha una llangonissa, no hi ha un armari en joc, tampoc.
1: Ai, no recordo la 2 o la 3. Ai, la 2 no la recordo.
3: La 2 era visca el núvil.
0: El núvil...
1: Ah, la 3.
0: La 3, la C. Sí. Correcte! Ué!
1: Bueno, soc vegetariana, però...
0: Havia de passar, tard o d'hora havia de passar.
1: Però no t'hi regalaré.
6: Els companys de pis.
1: Però
7: no ho has celebrat com si fossis vegetariana.
0: Sí, ho has celebrat molt eufòricament per ser vegetariana.
2: Però perquè... Ningú ho ha celebrat amb aquesta intensitat. No?
1: És que em fa més il·lusió haver encertat la pregunta.
0: Que el premi en si.
1: No, però també que els hi regalaré. O sigui, sí. Els del meu pis els hi agradarà molt.
0: També et regalarem una tassa d'aquestes que t'hi pots fotre kèfir i el que vulguis. Mercè, avui parlàvem del perfum.
6: De perfums n'hi ha de tots preus i normalment el que pagues no és ben bé el líquid que hi ha dins.
0: No.
6: No, el que pagues és màrqueting, imatge i tot d'anuncis estranys que fan per Nadal amb senyors molt guapos. Hosti. Que es llencen d'un iot i noies xiu-xiuejant paraules en francès que no s'entenen.
2: A mi no m'han proposat mai.
0: No?
6: No?
2: És
6: estrany.
0: Mira, tu, Valèria, que has estudiat cinema, un dia podríem seure al costat d'un dels que ha dissenyat aquests anuncis de cotxes i d'allò i explica-me'l una mica, perquè de veritat jo n'hi ha que no entenc exactament el missatge, no.
6: Són molt conceptuals.
1: Els de perfums exactes solen ser més d'experiències com...
0: Abstractes, de pell, de cos... Sí, bueno, sí.
6: El perfum més car del món, sabeu on el fabriquen?
0: A on?
6: A Dubai. Mm. Es diu... Xumuc.
0: Xumuc.
6: Xumuc. I l'ampolleta pot arribar a costar més d'un milió d'euros.
3: Hòstia. Quins nervis a l'hora de fer cagar el tio. Quan l'ampolla allà sota la manta. Els nens, no piqueu! No piqueu, hòstia!
6: Però no li has de fotre aquest perfum.
3: Ara fa il·lusió a la meva dona.
6: És una ampolleta que està decorada amb or, diamants i perles.
0: Oh.
6: I al final, de fet, el perfum que hi ha dins és el menys important.
0: Sí, com el d'en Bustamante.
2: Collons, el d'en Bustamante. Bustamante val un millor?
0: No, però vull dir que al final el d'en Bustamante el perfum és el de menys, el que hi ha dins. No?
6: Atenció, perquè a Catalunya tenim una de les empreses de perfums més importants del món.
2: Uh-huh.
6: Es diu Puig.
2: Home, i tant.
6: Creat a Barcelona el 1914 i opera en més de 150 països. Mm. I darrere de molts perfums de marques d'aquestes que sonen franceses, com Carolina Herrera, no? Paco Rabanne, Jean-Paul Gaultier i aquestes coses, doncs hi ha... L'empresa aquesta catalana,
3: els
6: que és
3: Can Puig. Els de Can Puig, collons.
6: De tota la vida.
3: Aquí són els de Can Puig, que són catalans.
6: I tant.
2: Ara fotré un que es dirà... Carlos Churriguerra.
6: Carlos Churriguerra.
0: Té màrqueting, eh?
2: Churriguerra.
0: Churriguerra.
2: Les aixelles.
0: Per favor. Venus i Arnau Tordera amb Laia Gluck interpreten Vilapiscina. Vilapiscina.

Cada vegada que sents una entrevista, penses que Catalunya ha de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari. Ni se t'acudeixi enviar-nos una nota de veu.

0: està sonant, Arnau?
1: Avui gaudim de l'art de l'estatunidenc Stevie Wonder amb aquest 101 Your Love, publicat el 1979 al disc Journey Through the Secret Life of Plants. Mm-hmm. L'Stevie va tenir una idea enginyosa, com que el títol...
2: L'Esteve.
1: Sí, pels amics. Doncs va tenir una idea enginyosa, com que el títol del disc feia referència a les plantes, va pensar que seria una bona idea perfumar els discos amb una fragància floral.
0: Ah, sí?
1: Sí, tu et compraves el disc i, a més, podies olorar-lo.
0: Però com ho feies, això?
1: O sigui... Bé, doncs el venien i prèviament l'havien ruixat amb perfum.
0: Hòstia.
1: Sí, el que no van tenir en compte és que, pels components que tenia aquell perfum,
3: ai.
1: Doncs es veu que malmetia el plàstic del disc de vinil.
0: Hòstia. Molt bé.
4: Un wonder,
0: en fi. Escoltem Stevie Wonder i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la setmana tràgica.

0: us porto el gos del Pere, que es diu Llop.
1: El Pere i el Llop.
0: Mira, ara jur...
1: No? Ara té gràcia.
0: Sí, m'ha agradat molt. És una barreja de Rottweiler i pastor alemany. Mm. És una bestiota.
2: Es diu Llop, però no és un llop.
0: No és un llop, no és un llop.
2: A veure què tenim.
0: I ve de les peces Albinyana, del Baix Penedès, veiem-lo. Oh, oh, oh. Que maco!
3: És
0: molt ben plantat, us explico. Té un posat com molt seriós, no? Com molt de guardià.
4: Però la cara fa riure, jo trobo que la cara fa riure.
2: La cara, sí. Sí.
0: Perquè de cara és bona persona, com algun gos que hem tingut que és bona persona.
3: Sí, sí, sí.
0: Doncs té una postura seriosa, però, a veure, fa 60 centímetres d'alçada i 40 quilos de pes,
2: Bon,
0: vull dir
2: bon
0: que és un totxo,
2: un totxo de gos.
0: I sempre espera com la reacció del desconegut, no?
3: Vull què vol dir? Per atacar?
2: Com?
0: No, per vigilar.
3: Ah, val.
0: I depèn com siguis, ell té... Una tendència a respondre amb una intensitat moderada.
3: Ai, quina por. Ai, quina por.
2: De manera molt elegant de dir que si no vigiles, encara de no queixar.
0: Exacte. Moderada.
2: Molt bé.
5: Fa 36 anys es va produir un dels robatoris d'art més importants de la història moderna. Els lladres van actuar en plena llum del dia, però sense utilitzar violència ni trencar ni un sol vidre.
3: Hòstia, quina llàstima.
2: Per què?
3: Per violència, vidres, no hi ha res.
2: Ai, eren lladres de...
3: Ets molt violent.
5: Altres recursos.
2: Eren lladres d'Òmnium. Eren de l'ANC. Feien tot pacíficament.
4: No té res a veure amb les quotes.
2: No sé. Jo soc soci, La meva filla també ho és, La meva xicota també. Tots paguem a casa, Quants teniu el carnet d'Òmnium aquí?
4: Jo del Barça.
2: Del Barça, oita, un senyor.
0: Jo el d'Òmnium, sí.
2: També.
0: Del Barça encara no.
5: Què és això d'Òmnium?
2: Òmnium. No em distraiem.
4: Això que vas a mirar a Montserrat.
2: Avui passegem. Sisplau. No vas als avistaments d'Òmniums, tu.
5: Sí, sí, sí. Cada dia 11.
3: És això.
2: Aviat sí que serà un espectre, si no vigilem. Bueno, avui passegem el gos per Boston. Som a 18 de març de 1990. Situem-nos, Som davant del museu Isabella Stewart Gardner. Resulta que la tal Isabella Stewart aquesta era una col·leccionista d'art que va decidir fundar un museu.
3: Una pija.
4: Bueno, això ho fan molt.
2: Sí. Us heu d'imaginar un palau d'estil venecial al mig de Boston?
3: Una pija.
2: Boston.
6: Sí, sí, sí.
2: Clínica Boston. El coneixeu?
4: Una pija.
2: Sí, sí, bueno, pijos, perquè és de sexualitat masculina.
4: Ah, sí?
2: És per l'ejaculació precoç.
4: I això és milers de pijos?
2: Disfunció erèctil. No, això és de tothom, però pagar-se només s'ho poden pagar.
4: Ah, vale.
2: Deia que som al mig de Boston, un jardí interior ple de plantes exòtiques. És un lloc molt especial que, llestimosament, avui serà l'escenari d'un robatori. L'únic consol és que avui passegem en Llop, el nostre gos guardià. Potser podem fer alguna cosa per evitar el robatori amb aquest gos.
0: Clar,
2: ens enganxem als lladres, no?
0: Home.
2: Som a primera hora del matí. Els treballadors del museu s'estan preparant per obrir les portes. És llavors quan dos agents de policia venen corrent cap a la porta principal.
3: Sí. Agents de la policia.
2: Sí.
3: Policia de Boston. Obriu, sisplau.
4: Però fa favor d'obrir.
3: Sisplau.
4: És una emergència.
3: Una emergència és...
2: Sí.
3: Obriu.
2: Ràpid. Després d'insistir durant uns minuts, una de les treballadores del museu ens obre la porta.
7: Però, o sigui, què passa? Quina expressa us ha passat?
4: No em pensava trobar-la aquí.
7: Us han atracat?
4: Senyora.
7: Que sou policies atracats?
4: No, per la informació de que estaven robant aquí al museu.
7: Sí. Ai, però què em diu?
4: Sí.
7: Ja estan robant. Ai, però què em diu? I ara què fem?
4: Estan robant ara.
3: Estan robant ara mateix.
7: Ara mateix?
2: Hem fet tard, doncs, el robatori ja s'està produint. Davant d'aquesta afirmació, la treballadora queda de pedra. No hi ha temps per activar els protocols establerts. Val més fer cas als dos agents de policia.
3: Val més que sóc cas.
7: Però ara què fem? O sigui, què fem, ara?
4: Senyora, tranquil·la.
7: Déu meu, jo estic hiperventilant?
2: Tranquil·la.
7: Que em mereixeré?
2: Tranquil·la.
7: Senyora, estem perduts!
4: Entrem una hòstia,
3: Perdrem un compte puny, no se sacarà,
2: Tranquil·la, senyora, tranquil·la.
4: Se m'acalmi, senyora?
7: M'he mereixat.
4: Yeah. Se m'acalmi. Mentre arriben els reforços, hem de protegir les obres més valuoses.
3: Ara.
2: El policia té raó. El museu és enorme i amb només dos agents de policia tardaran molta estona a escorcollar-ho tot. Val més protegir directament les obres de més valor i sacrificar la resta.
7: Clar, hem de sacrificar la resta. A veure, sap el que puc fer?
2: Què?
7: Jo aviso els meus companys, que facin un registre...
3: Negatiu.
7: ...per tota la sala.
3: Negatiu.
7: Que... Per què negatiu?
3: Pareu aquesta dona, sisplau. Pareu aquesta dona. Podrien anar armats.
7: Ah!
3: Saps? Ens hem de defensar, hem d'estar preparats.
2: Ara. Segons la informació rebuda, els lladres són una banda molt perillosa.
3: Molt perillosa.
2: Sense perdre
3: saps
2: temps...
3: Saps l'equip A?
7: Sí,
2: doncs el
7: sí.
3: Molt més perillós.
7: Ai, quina por.
2: Ens dirigim fins a la sala on hi ha les obres més exclusives de tot el museu. Pintures de Rembrandt, Vermeer, Manet i diversos objectes de gran valor.
3: Manet, que no és Monet, eh?
2: No,
1: no és Manet.
7: No, és l'altre. És el Cotí Normano. Llavors,
3: n'hi havia un de Tarruella que es deia Manet.
2: I l'altre, que és en Manet i Jornet. Sí. En Manet, a la ratlla verda, de qui és?
3: Què?
2: D'en Monet.
3: A la ratlla
1: verda...
3: Perdó. No, tu...
1: Són blanques, les ratlles?
2: D'en Matís.
3: Tu vols dir Kandinsky?
2: No, Kandinsky no. La ratlla verda, de qui era?
1: D'en Munch.
2: Busqueu-m'ho, això.
7: Ai!
2: Jo vaig fer història de l'art. La ratlla de verda. Matís, és Matís.
3: Matís.
7: A veure, senyor narrador.
2: Matís, què?
7: M'estic perdent.
2: Perdó, sí, m'estic
7: perdent. Sí.
2: Perdó.
7: Quins quadros hem de protegir?
2: Ah, sí.
7: Ara som en aquesta sala i ara sí. Què hem de fotre?
1: Senyora,
7: què hem de fotre?
1: Senyora,
7: jo millor cap amunt que no vingui el Tom Cruise.
1: Senyora, se m'esperi.
7: El Tom Cruise?
2: Sí, els policies. Escoltem els policies.
1: Sí, per què ens ha tocat aquesta dona vigilant? Mira que hi ha gent vigilant. Senyora, esperem que vinguin els lladres, vale? I de moment nosaltres l'únic que farem és plantar-los i cara.
7: Però aquest és el protocol, esperar que arribin els lladres?
2: Els dos policies han pres posicions defensives i han desenfundat les pistoles.
3: Sí.
2: En Llop, el nostre gos, recordeu el nostre gos, eh?
7: Sí.
2: Barreja de Rottweiler i pastor alemany.
3: Tant.
2: Doncs també s'ha posat en guàrdia. Si els lladres van armats, podrien viure un intercanvi de trets. Els dos policies i el Llop defensaran aquella sala amb dents i ungles.
7: Però sort en tenim del gos aquest, sort. Jo estic ben cagada de por, eh? Això és molt perillós.
3: Sí, sí, és molt perillós.
7: És molt perillós, jo sóc molt jove, sí. I no vull morir tan jove, que em queden 3 anys per la jubilació, i ara seria un mal rato, saps que ara me moro?
3: No morirà.
7: És que no sé què fer, jo estic molt nerviosa.
3: Si no la matem nosaltres, no morirà.
2: Tranquil, tranquil.
3: Mira, he pensat un altre pla.
2: Què?
3: Com que poden venir armats...
7: Ai, quina sí.
3: El que hem de fer és agafar tots els quadres i els carreguem a dintre el cotxe de la policia.
1: Ah, bona.
2: Mira,
1: bona.
2: Mira.
3: Així és com vinguin...
1: Ja. Sí, som com l'Starky Hatch.
2: Sí.
3: Tu ets l'Starky.
1: I tu un Hatch.
2: Canvi de plans. Tot plegat era massa arriscat. Els dos agents pensen que esperar que els lladres apareguin és molt perillós. Val més emportar-se els quadres a un lloc més segur.
3: Ara.
1: Vinga.
7: Sí.
3: Ara.
7: Sí. A veure, portem-los. Els he d'ajudar?
3: Els carregarem.
7: Els ajudo? O... Sí?
3: Sí, banda.
7: Molt bona idea.
2: La treballadora i els agents de policia comencen a despenjar quadres ara. I a portar-los
7: sí,
2: cap al cotxe.
7: Agafi'm aquest, aguanta mal, que jo agafaré l'altre.
2: Ai.
7: No, tranquils.
1: Calma.
7: No passa res. Jo ara vaig allà, apreto el botonet, això és l'alarma, que quan despeses aquest quadro, veu, ara el torno a penjar, no se sent, sí que se sent. Bueno, s'ha espallat l'alarma. S'ha espallat, jo vaig allà, la paro, sí, sí. I cap problema, els podem
2: ja
7: treure parada. Tots tranquil·lament.
2: Ja està parada,
7: ja està,
2: però és curiós
7: sí,
2: que emprenya més vostè que l'alarma.
1: Sí,
2: preferiria sentir l'alarma 2 minuts seguits que seguir-la sentint a vostè.
1: Estem per marxar nosaltres, senyora. Estem per marxar nosaltres, senyora.
2: Un cop al carrer, els quadres són carregats a dins el vehicle policial.
3: Sí.
7: A coi.
2: Què?
7: Quin vehicle més estrany que porten, no? Vull dir que no és com una furgoneta d'aquestes de lloguer,
1: és
7: això?
1: És un vehicle de policia de paisà.
2: Sí.
1: Camuflatge.
7: Molt ben pensat.
1: Així és com ens veuen.
2: Em sembla que en francès policia es diu Demetrio.
7: Demetrio.
2: Sí. Alquiler de cotxe sin conductor.
3: És aquest.
2: Som a Boston, de fet, sí.
7: Sí, anava a dir.
1: Va, carreguem els quadres, va.
2: Ai, Déu senyor. Estan carregant els quadres a un vehicle policial una mica sospitós, eh? És una mica curiós que els dos agents vagin uniformats de dalt a baix, però que el vehicle que utilitzen sigui una furgoneta de lloguer, no trobeu?
7: És molt raro, ja ho he dit. Que coi, quina furgoneta més rara!
2: Després d'assegurar la majoria d'obres de la sala, només els queda fer un últim viatge. Agafem un gerro xinès de bronze i diversos objectes que van ser de Napoleó Bonaparte.
3: Sí.
2: El problema és que un dels quadres més importants del museu no el poden agafar perquè és massa gran.
3: Sí.
2: És el rapte d'Europa, de Tiziano.
3: Guapo, eh?
2: És guapo.
1: Ja, és molt guapo, que... però no hi cap a la furgoneta.
2: Què hi ha pintat?
1: No hi cap.
3: És un toro amb Europa, que el toro se l'endú.
2: L'altre dia anàvem amb el meu pare per Barcelona,
3: sí.
2: I conduïa jo i no sé quina escultura mirava, i diu, frena, a veure aquesta escultura, que no l'he vist, i s'ho mira, i el comentari del meu pare va ser, cago en Déu, un toro, és que sempre hi han de cardar un toro.
3: Bueno, doncs hem d'agafar aquest quadre, sí. Perquè és el més valiós i el més important.
1: Però és massa gros, no ens hi cap a la furgoneta de lloguer. No ens hi cap.
3: Pleguem-el.
2: No.
7: Pleguem-el, diu.
2: No.
7: Escolti, senyor gent,
0: jo el que estava pensant ara... ja fa estona que estem aquí tragilant quadros amunt i avall i els reforços quan arriben.
2: Hòstia.
0: És que jo estic ben cagada de por.
2: És veritat, els reforços.
0: Perquè els lladres ronden per aquí.
2: Sí, sí, sí, estan tardant una mica massa aquests reforços. Aquests dos policies sí que han arribat fa estona, però la resta de companys s'ho estan agafant amb molta calma.
3: És el moment del donut.
1: Fot una cosa, deixa estar aquest quadro, agafem objectes de Napoleó. Això sí que veuràs que ens fotrà molt de servei.
2: L'escena és bastant curiosa. Ara els dos policies s'encallen en una discussió sobre els objectes de Napoleó Bonaparte. Sí. En especial els interessa una àguila de bronze que formava part d'una bandera de Napoleó.
3: És que aquest tio està obsessionat amb les coses de Napoleó.
2: Noi.
1: Agafa-la. Agafa-la. A mi l'àguila de Napoleó era petit, me cago en nena, i em fotia una gràcia.
0: Ah, sí? Ah, sí?
1: L'àguila de Napoleó? Eh? Els meus pares...
0: No, però què he dit?
1: L'àguila de
0: Napoleó. Què he dit, senyor narrador? Què he dit?
2: Que li fotria
0: gràcia a l'àguila de Napoleó.
2: Sí.
0: No. És estrany, aquest comentari. A veure, digue'm agosarada, però és un comentari estrany, no?
1: No, però
3: ho he entès bé.
1: No ho he entès bé, senyora.
2: Jo ho he entès,
1: No.
2: Has dit que et feia gràcia.
0: Que ho he dit?
1: No, però això és...
0: Estem
3: tots molt nerviosos.
0: Molt nerviosos, jo, de veritat, estic molt nerviosa.
3: Almenys una mica... Vostè també calmi-se, senyora.
1: Sisplau.
0: Aquesta... Sort que són aquí, per ajudar-nos.
2: Aquesta dona del públic, quina culpa hi té, pobra.
3: És de l'Estartit.
2: Ah.
3: Un de l'Estartit sempre té culpa.
2: Tant la treballadora del museu com en Llop comencen a sospitar que alguna cosa no quadra. Ja fa estona que la treballadora veu que hi ha aspectes d'aquells dos policies que no encaixen. Per davant d'una situació tan excepcional com aquella, decideix continuar fent cas, ella, eh? Al final, 13 quadres i diversos objectes són carregats a la furgoneta. Els dos individus desapareixen. I ja no els tornarem a veure mai més. Els treballadors esperen i esperen, però els suposats reforços no arriben.
3: Bueno, no arriben.
2: No arriben.
3: Bueno.
0: Crec que l'hem espifiat, nana.
2: Home.
0: Crec que ens hem equivocat i ves que aquells no fossin.
2: Està bé que faci...
0: policies de debò.
2: Està bé que faci servir el plural.
0: Home, vostè perquè... també hi era, oi,
2: sí,
0: senyor
2: però...
0: narrador?
2: Tot ha passat molt de pressa i aquells dos individus disfressats de policies eren molt convincents. Ni en Llop, el nostre gos guardià, els ha sabut detectar a temps. Hores més tard, des del mateix museu, el director fa una roda de premsa.
6: Avui és una tarda desastrosa per la ciutat de Boston i per la cultura mundial. Estimem que el valor total de les obres robades és de...
0: Re, poca cosa.
6: 500 milions de dòlars. La policia està investigant, però podria ser que la màfia corsa estigués al darrere de l'operació.
0: Sí, van venir armats fins les dents i van amenaçar, em van lligar amb brides.
2: Què diu?
0: Va ser mal tràngol, el que vaig passar va ser molt mal.
2: 500 milions de dòlars, eh? Aquesta és la xifra. D'altra banda, es diu que el robatori podria tenir vinculació amb la màfia corsa, sobretot per la insistència d'un dels lladres a robar objectes de Napoleó.
3: Clar.
2: Recordeu, Napoleó va néixer a Còrsega.
3: Sí.
2: És una pista ja amb justeta, però podria ser.
3: Sí, sí.
2: Al llarg dels anys, l'FBI ha detingut diversos implicats en el robatori, però no han descobert mai l'autor intel·lectual dels fets. Tot això continua sent un misteri. Que sapigueu que cap de les obres s'ha recuperat. Si visiteu, a dia d'avui, el museu...
3: Ja no hi ha res.
2: Encara hi ha els espais buits, amb l'esperança de recuperar les obres i tornar-los a omplir algun dia. Avui dia, el museu encara ofereix una recompensa de 10 milions de dòlars per qualsevol nova pista sobre el robatori.
3: Només per la pista?
2: Per la pista, eh? Jo estic a punt de trucar-hi, eh?
3: Tens el número?
2: Sí. Jo he vist un gerro allà en un restaurant xino de Quibic que m'assembla que és del Museu de Boston.
3: De Napoleó.
2: I tant. Tenim un gos... A l'expectativa de si sobreviu aquesta passejada o no, el nostre gos, el Llop, d'en Pere, en Pere i el Llop, sobreviurà o no sobreviurà, Mercè?
7: Jo he vingut aquí a l'Estartit, no?
2: Oi, a l'Estartit, eh?
7: Susto que li he fotut. Com et dius? Sílvia.
2: La Sílvia.
7: La Sílvia de l'Estartit. Pensa, no és per posar-te pressió, eh? Però tenim un missatge del Pere del Llop.
8: Vaja. Estimat o estimada participant, rumia't bé la resposta i no es liquidis el gos. Per cert, estem fent obres a casa i ja tinc un lloc per a dos, si es donés el cas. Salut.
2: S'ha ficat la música del Padrino de Foto per fer la nota d'àudio.
1: M'encanta.
2: Bé, aquest any hem fet molts passejos per la ciutat de Boston. Resulta que Boston és la capital d'un estat dels Estats Units.
3: És molt difícil, això.
2: Això és molt difícil. La geografia americana és molt complicada.
3: Sí.
2: Quin estat? De quin estat és capital Boston? A. Nova Jersey. B. Massachusetts. O C. Califòrnia. A mi em serveixen tots tres, eh?
7: Geografia fatal, eh?
2: Però... És que...
0: És una cosa que corca les dents.
2: El què que corca les dents?
7: Ara pla.
2: Què dius, Mercè?
9: Jo ho he entès.
2: Ah, sí, ara ho he
7: agafat. Jo diria la B.
2: La B, masses xutxes. Massachusetts, correcte, llop d'estiu!

0: En Llop, el gos guardià del Vinyana, torna a casa sense entendre com pot ser que els lladres li hagin passat pel costat i ell no els hagi detectat. L'actuació d'aquells dos individus era tan convincent que ningú ha dubtat ni per uns segons que es tractava d'una trampa. Ni tan sols un gos guardià experimentat ho ha vist venir. La seguretat dels dos falsos agents ha sigut la clau. Mira.
1: Veus?
0: Mira.
1: La primera vegada que ens surt una cosa bé.
0: Sí. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres. Yeah.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo, on els casos d'Ebola no paren d'augmentar. En total, al Congo s'han detectat almenys 1.000 casos sospitosos i 223 morts. Uganda vol mantenir el control sobre el virus i per això extrema les precaucions. Només es permetrà travessar la frontera a equips d'emergència i sota mesures estrictes de seguretat, com explica una responsable de sanitat.
2: Les úniques excepcions són els equips de resposta a l'Ebola autoritzats, les organitzacions humanitàries, el transport d'aliments i mercaderies i la seguretat.
1: De moment, a Uganda només s'han detectat 7 infeccions, una de les quals mortals. El cap de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha demanat un alto el foc al Congo per controlar la malaltia. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: Continuen les mobilitzacions a l'ensenyament. Aquest dijous estan cridats a fer vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès Occidental i Oriental. Serà l'endemà d'una jornada de vaga convocada a tot Catalunya amb un seguiment del 30%, segons la Conselleria, i de fins al 60%, segons els sindicats. Els manifestants han tallat durant hores vies principals com l'AP7 i l'A2.
1: L'instructor del nou front judicial del PSOE reclama la formació als contractes de la campanya del PSC per a les eleccions al Parlament del 2024. La cursa electoral va coincidir amb l'inici de la suposada trama al cor del partit, el PSOE. Els socialistes catalans asseguren que han actuat correctament en tot moment i que cooperaran amb els tribunals, mentre que Junts, el Partit Popular i Vox demanen a Illa que comparegui al Parlament.
3: L'exèrcit dels Estats Units ha tornat a atacar aquesta nit objectius militars de l'Iran. Mitjans d'informació iranians parlen d'almenys 3 explosions prop de la ciutat portuària de Bandabbas. Fonts de Washington, que han volgut conservar l'anonimat, han explicat que han bombardejat una instal·lació militar que suposava una amenaça per les forces nord-americanes desplegades al Pèrsic i pel transport marítim comercial dels Estats Units. També haurien abatut diversos drons iranians. Aquests atacs, que en teoria violen l'alto el foc entre els dos països, segueixen a les declaracions de Donald Trump, que ha desestimat un esborrany d'acord de pau que la televisió iraniana havia assegurat que s'havia tancat.
1: La crisi de l'habitatge dispara les donacions en vida de pares a fills. El primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20%, segons dades de l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Els donen diners o una segona residència perquè els joves puguin accedir a un habitatge. El cantant Paul McCartney promociona el seu últim àlbum, The Voice of Dungeon Lane.
3: L'ex-Beatle de 83 anys ha aparegut en un directe de TikTok per promocionar el nou treball, del qual ja ha publicat 2 dels 14 temes que conté, però ha deixat que els espectadors escoltessin fragments curts d'altres cançons. Paul McCartney també ha respost preguntes que els fans li feien pel xat. Una, quin moment dels Beatles tornaria a viure?
4: És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò.
3: Paul McCartney estrenarà l'àlbum aquest divendres que ve, 29 de maig.
1: Esports, el Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El traspàs del jugador de 25 anys es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros.
3: Alexia Putellas s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça, en primer lloc en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió decisió més difícil de prendre, i després a l'estadi Johan Cruyff, en el partit de Lliga contra la Reial Societat, que ha acabat en victòria per les blaugranes per 2-1.
1: A l'Espanyol, el club ha fet oficial la continuïtat de Leandro Cabrera fins al juny de l'any que ve, després que s'ha fet efectiva la clàusula de renovació del seu contracte.
3: Encara en futbol, el Crystal Palace s'ha imposat per 1-0 al Rayo Vallecano i s'ha proclamat campió de la Conference League, la tercera competició europea.
1: I en bàsquet, Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. En paral·lel, treballa per incorporar com a nou director esportiu de la secció el manresà Xevi Pujol, que actualment està al Baskonia.
0: Fins aquí les notícies.
5: Senyores i senyors, bon dia.
6: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
7: Estàs confonent correlació amb causalitat.
8: No,
7: és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
8: Unió. No, no, ja ho sé.
7: Que és
8: el mateix que la IA.
7: Que tots els pobres siguin delinqüents.
9: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
10: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
11: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení que era molt invisibilitzat.
12: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, aunque era el plat de canelons, s'ha convertit en el canelons.
6: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
13: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
6: Amb Ricard Ostrell.
14: Em van passant coses.
13: Sí.
1: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
15: No m'agrada aquesta sintonia.
13: És que està molt bé. Pam, pam, pam, pam.
1: Inconfusible, però molt imitable.
16: M'ho faries tu, Lisenda?
15: Jo sempre.
16: Va.
15: Pam, pam, pam, pam.
1: Marc Marvà, bona tarda.
17: Bona tarda.
1: Pots fer un pam-pam-pam-pam?
17: Pam-pam-pam-pam.
15: Molt bé.
1: Com ho faries, Òscar?
18: No, jo no ho faria.
1: Pam,
18: no puc millorar-ho.
1: Veus?
6: De dilluns a divendres de 4 a 7...
1: La millor hora del dia.
6: La tarda de dilluns a divendres de 4...

0: Ai, família, ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució i, com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Mira, avui he de confessar una cosa.
1: Ai, a veure, música avui, de confessions.
0: Posa'm una música de confessions,
1: sí,
0: Albert, sisplau.
1: Molt bé, així de faci, sense avisar, eh? Gràcies.
0: Pobre Albert, un atraco, eh? Avui sí, ja fas bé a posar-me una cinta d'atenció perquè...
1: Què ha passat?
0: Saps aquells dies que veus l'agenda i
1: sí,
0: dius...
1: La teva,
0: jo,
1: eh?
0: La meva.
1: Sí.
0: I jo, o la teva, cadascú a casa seva, les teves. I dius, jo no sé com sobreviure aquesta setmana. En quin moment vaig plantificar tot això?
1: Mira, ara mateix...
0: La tinc oberta.
1: La té oberta i l'acabo de veure i gairebé m'he marejat, gairebé caig al terra.
0: Estem en aquell punt de que totes les pilotetes a l'aire i vaig caient pilotetes perquè m'oblido de les coses. Per tant, mare de Déu, senyor.
1: Jo, mira, la meva agenda deia que havia de parlar amb la Mònica, estava parlant amb ella ara mateix,
0: sí?
1: Que ens està seguint en directe des de la localitat de Bristol, Anglaterra.
0: Oh, Bristol!
1: Per tant, Mònica, moltes gràcies. Us segueixo en directe ara mateix i algun dia també quan fa sopar.
0: Mira, us he de dir que és veritat que la solució per mi és la meva bombolla de pau i de tranquil·litat en aquestes setmanes horroroses. Per tant, gràcies a tots els oients que formeu part de la solució. Encara més gràcies a tots aquells que formeu part del canal / comunitat. Com hem dit que diríem? El club de la solució.
1: El club, sí. Vull formar part del club.
0: Voleu entrar a formar part del club de la solució amb material exclusiu, vídeos exclusius que no surten enlloc més? Doncs ens envieu un WhatsApp al nostre número de WhatsApp habitual, al 677-38-77-19. Vull formar part del club de la solució i us enviem l'enllaç en exclusiva. Avui és un dels dies que m'agrada. Avui és dimecres.
1: Els nous divendres.
0: Perquè la solució és una persona que ens rescata habitualment. Té un nom, el sap tothom, es diu David Balaguer. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Com estàs, David?
2: Molt bé, molt content de ser aquí. Ja sabeu que per mi aquest programa ha estat una de les grans coses d'aquesta temporada.
1: Home, i tant.
2: S'ha de dir, vinc aquí sempre supercontent, feliç, i això és magnífic, tu, aquesta sensació és sensacional. Ah, per cert, que avui m'he trobat una dona pel carrer.
0: Què?
2: Que escolta la solució,
0: sí.
2: Que és una dona que va trucar un dia fa temps i va dir, diu, a veure si em trobo un dia el David pel Poble Nou.
0: No. Oh!
2: I avui,
1: no pot ser.
2: Justament ens hem trobat la Mercè.
0: Va trucar, però a principi de temporada.
2: Sí.
1: Perdona, que truqui.
0: Recordo.
1: Que truqui ara.
0: Truca Mercè. Al 93-201-7474, 93-201-7474. En David Balaguer, que és un regal per les orelles. I a més, a partir d'ara també el podeu veure cada dissabte al Col·lapse, que ens l'han fitxat.
1: Bravo!
0: Il·lusió.
1: Quina evolució, tu.
0: I què se sent, el que ho fa millor de la tele del món mundial?
2: Apa, jo no.
0: Bueno, jo avui vaig a la tele, eh?
2: Clar, és veritat, avui ja està passant, no?
0: Bueno, s'emet el divendres, perquè avui ja no sé quina història de futbol. Ja no sé què
1: hi ha. Avui deu haver-hi la final de la conferència.
2: La conferència, sí.
0: Jo no segueixo el futbol.
1: No em pensava que era una pera, i resulta que és una competició.
0: Va, anem al tema. Avui us portem una solució emocional. Avui parlem de pessimisme. Definirem què és el pessimisme, quins trets ens indiquen que una persona és pessimista. Ser pessimista vol dir ser més realista? Es pot deixar de ser pessimista? El pessimista neix o es fa? És el pessimisme una forma de protegir-se emocionalment? Vivim tots en una societat amb tendència a ser més pessimistes que optimistes? Mireu, la Viena Gasa, la Lívia Discípio, l'Alba Serrano han sortit al carrer i això els ha dit la gent.
3: Et consideres una persona pessimista o optimista?
4: Jo crec que optimista.
5: Más bien optimista. El pessimisme no trae más que malas consecuencias.
6: Pessimista. Per naturalesa, el meu caràcter és així.
7: Optimista. Considero que no em queixo gaire i sí, intento sempre buscar el costat positiu de les coses.
8: En general, més pessimista, perquè considero que m'agrada la mínima que tinc una raó com per preocupar-me, llavors jo m'estic queixant de tot, preocupant-me per tot.
9: Totalment optimista. Sí que algun cop durant la meva vida he tingut etapes més complicades, però sempre l'intento trobar com la part positiva a tot.
0: Ai, sempre l'intento trobar la part positiva a tot. Mireu, parlem de pessimisme, la solució a aquestes i altres preguntes la té la Cristina Gutiérrez Lestón. Molt bon dia, Cristina, com estàs?
10: Bon dia. Encantada d'estar aquí un altre cop.
0: Optimista o pessimista?
10: Més optimista que pessimista.
0: Epa! I tu, David, més optimista o més pessimista? Digues la veritat.
2: La veritat és pessimista, però... No, sí, sí. Però atenció, perquè jo sóc pessimista per elecció.
0: Epa!
2: Jo sóc un home d'essència optimista. però m'ho he treballat molt per ser pessimista. Perquè crec que és millor ser pessimista que optimista.
0: Epa, vols ampliar la reflexió?
2: T'ha agradat aquesta, eh?
10: Ara podríem parlar tu i jo, eh?
0: Vols ampliar aquesta reflexió? Posa-li una música de reflexió, Albert, un canvi de cinto. A veure, només
2: Simplement perquè un dia vaig descobrir que al final del trajecte del pessimisme, que pot ser un trajecte bastant ombrívol i fosc, t'hi esperen més recompenses i més alegries que al final del trajecte de l'optimisme.
0: Perquè...
2: Així de clar t'ho dic.
0: Jo crec que és una qüestió d'expectatives. I tot el que fas és rebaixar les expectatives, oi?
10: Clar. Per evitar la frustració.
0: Epa, a veure, la nostra experta, aquesta tècnica del David ens protegeix?
10: A veure, el pessimisme, d'alguna manera, ens protegeix, perquè si el pessimista, el que et diu la narrativa interna, perquè tot això, David, que et passa és narrativa interna, et diu, no facis, cuidado, ja veuràs que no et sortirà. Llavors, quan no et surt, pateixes menys, sents que el dolor serà menys. El problema és que et protegeix d'aquest dolor, d'alguna manera, en oferir-te il·lusions, però també et fa perdre doncs, la passió, la il·lusió, l'alegria de la vida, perquè no la disfrutes.
2: És una mica l'estalvi del disgust, no? Potser ser pessimista?
10: Exacte.
2: És estalviar-se disgustos.
10: És anticipant-se constantment, que no surti, quan surt, però també, d'alguna manera, quan això és una mica i es pot regular i et funciona, ok, però el problema és quan això ja no és que tu siguis pessimista, que si no el pessimisme et té a tu atrapat. Llavors aquí arriba la inacció, el no fer per si de cas. I si no surt, perquè ho haig de fer? I aquí és quan són persones ja pessimistes que, doncs això, no?
0: Ara anem a desgranar el tema del pessimisme per oposició també a l'optimisme, perquè avui, com sempre, crida oberta a tots vosaltres, 93-207-474, 677-38-77-19. A veure, què preguntes a la teva comunitat d'amics?
4: Home, jo preguntaria d'entrada, dir que hi ha un oient que es diu Jou, que també ens escolta des de Londres. En aquest cas, ens hem saludat a la Mònica de Bristol. A veure si hi haurà un club paral·lel, un club d'anglesos de la solució. Haurem de fundar també aquest canal de WhatsApp.
0: Mònica i Jou, benvingudes sigueu, Bristol i Londres.
2: Us imagineu que Londres la solució es veu que té 100.000 oients?
4: Això ho havíem parlat.
2: Aquestes coses poden passar.
4: Ho havíem parlat un dia a vegades amb el Malcolm Otero, de dir, t'imagines que tu a Mèxic ets una estrella del judo.
0: I no t'ha arribat, no?
4: I no t'ha arribat, exacte. O no ens ha arribat a nosaltres, que ho és.
0: Va, quina pregunta fem avui a l'audiència?
4: Mira, avui us preguntarem... Què creieu que és millor o que us funciona més a vosaltres? Ser pessimistes o ser optimistes? No, és que és millor ser pessimista perquè no tinc cap expectativa, això anirà molt malament, l'examen fatal... I si trec un 9, si trec molt bona nota, ho veus.
0: Què és millor, ser optimista o ser pessimista? Què us funciona més a vosaltres? I què sou, optimistes o pessimistes? I per què? També ens interessa el per què. Per cert, la Cristina Gutiérrez Lestón, que ens ho pregunteu habitualment dels nostres col·laboradors i experts, és educadora emocional, conferenciant, també és la directora de la granja Ability Training Center, que és la primera granja escola amb un mètode d'educació emocional. Allà la trobeu, eh? Si la voleu buscar. La granja Ability Training Center. Abans, Cristina, un noi o una noia, no recordo, de l'enquesta, deien intento trobar-li la part positiva a tot. Cal trobar la part positiva a tot? Sempre hi ha una part positiva?
10: Doncs jo crec que al final jo crec que estem aquí per aprendre i aprenem de les coses boniques els dies de sol com avui, però un dia de sol també pot cremar i un dia de tempesta de llamps, potser xuplogant-te amb algú, coneixes alguna persona interessant. Llavors, evidentment el que no podem és ni dramatitzar-ho tot, ni creure que tot és meravellós i no passa res, segur que hi ha una part. Crec que s'ha de respectar el que cadascú sentim, però per això primer hem de ser conscients del que sentim i si som analfabets emocionals moltes vegades anem per la vida sense adonar-nos de que realment estem tristos, o decepcionats o frustrats o el que sigui i no gaudim ni una de les coses ni de les altres.
0: I a més tinc la sensació que quan som analfabets emocionals, de seguida quan no sabem identificar com ens sentim, ens enfadem.
10: Sí.
0: O sigui, quan no sé què és ben bé, no sé si és frustració, no sé si és ira, en aquest cas que seria enfado igual, no sé si estic trist, no sé si estic, jo què sé, no se m'acudeixen ara més emocions, com si no hi hagués més. Però de seguida ens enfadem. Com que no ho sé gestionar, m'enfado.
10: Clar, l'enfadament és una emoció que està dins de la galàxia de la ira i la sentim, ira, cada vegada que sentim alguna cosa com injusta. Jo vull sentir-me bé, però no aconsegueixo sentir-me bé, llavors m'enfado perquè, clar, no és just que jo no em senti bé. I què faig? Doncs ho pago amb el Frank, que el tinc aquí al costat, per exemple, que el tinc aquí. I llavors és culpa teva.
4: Ja
10: has pringat, tu.
0: Que és una manera d'expulsar-nos, no?
10: Clar. Perquè normalment quan tens confiança en algú és amb aquell amb el que deixes anar tot allò que sents, no? Aquesta desconfiança que sents, aquest malestar, aquesta baixa autoestima, i com no sóc conscient, doncs això ho pago amb qui tinc al costat.
0: I també pot passar que a vegades agafis un cap de turc? A dir, ui, ha pillat clar. Aquella persona...
10: Home, clar, perquè si tu creus que ja arriba una persona que és poc, un company poc puntual, per exemple, no? a la feina, doncs per culpa d'això jo estic més estressada, llavors la culpa és del que arriba tard. La pregunta és, ostres, què pots fer tu perquè evita això, no? Fer una conversa amb els altres, què et passa tu amb la teva ansietat quan algú arriba tard? Mm-hmm. T'estàs passant fent una muntanya amb el teu cervell, amb el teu cap?
2: És que no entendre, sobre el que deies tu abans de no entendre els sentiments, ser un analfabet emocional, no entendre segurament és una de les coses que més nerviós posa a l'ésser humà.
10: Clar.
2: La incomprensió, no entendre exactament què t'està passant.
10: Exacte.
2: O no entendre un problema, o moltes coses d'aquestes et porten a uns nivells de nerviosisme increïbles.
10: I de frustració.
2: Exacte.
10: La frustració... Pensem que està la ira, que és una... Normalment quan ens frustrem podem fer dues coses, o ens estem tristos o ens enfadem, no?
0: D'acord.
10: I llavors, però normalment, l'origen és la tristesa. Mm-hmm. És a dir, sí, però clar, la tristesa avui en dia no està gens ben vista, llavors la dissimulem amb enfadamenta, o que és culpa teva, i és molt fàcil buscar la culpa en els altres. Mm-hmm.
0: Us anava a dir 93207474 i 677387719. El pessimisme fa que una persona percebi la vida de manera negativa. És un tret característic de la personalitat o es desenvolupa amb el temps? Dit d'una altra manera, Cristina, el pessimista neix o es fa?
10: Les dues coses. Hi ha una part genètica que no hi ha estudis concrets, no he trobat, de pessimisme, però sí hi ha estudis de temperament, de genètica i de personalitat. I estem parlant de que la part genètica té un pes d'entre un 35 o un 45%. És a dir, es queda el 65% de mitjana per fer. I llavors l'altra part és d'aprenentatge, que és per dos motius d'aprenentatge. És experiències prèvies, és a dir, si m'han passat moltes coses a la vida, ser d'espanyol, per exemple, que estàs acostumats a que es perdi tot això, eh, David?
2: Ara
10: t'adones el per què, no? Quan ens passen, hem viscut moltes decepcions, pèrdues o dificultats, el cervell el que fa és intenta protegir-te i per fer-ho espera el pitjor.
0: D'acord.
10: Perquè així dirà, patirà menys, eh? El problema és que aquesta protecció acaba convertint-se també en una pressió emocional en el que m'allunya de l'il·lusió, l'alegria, l'ànim, la passió, i per això és important poder regular-la tu i no regulir ella tu.
0: Identificar-ho. És a dir, al principi és identificar què està passant amb... Jo, amb aquestes experiències, m'estic convertint en... O el meu cervell està anant per, com a vegades li diem, no? Per automàtic, penso en negatiu, no? Això es pot modificar? Es pot entrenar per deixar de ser pessimista?
10: I tant. Una banda és a les experiències prèvies, però l'altra és quan tu has crescut en un entorn molt crític. Eh? Per això és interessant, quan estem educant a la canalla, si nosaltres vigila, cuidado, no podràs, això et sortirà malament, acabem automatitzant aquests pensaments, aquesta narrativa. I per això és superimportant el ser conscient, el dir-me cada vegada que penses perdrà, dir, a veure, per què m'estic dient tot això?
2: Però mira, clar, sembla molt complicat treballar-se. Jo ho deia al principi, semblava una conya, però no ho és. Jo m'he treballat ser pessimista. Per què? Perquè sent optimista havia tingut alguns disgustos que m'hauria estalviat sent pessimista. Llavors...
10: Sí, però llavors tu has de posar el focus en com puc tolerar la frustració més.
2: Exacte.
10: Perquè llavors, és com ara imagina't, quin dia fa avui, sol. Ara surts amb unes ulleres fosques. Veuries el sol? No, millor així si no hi ha sol ja, però te perds avui el dia de sol.
2: Sí, fa sol,
10: sí?
2: Però...
10: Aquesta és la diferència.
2: Fa sol, però una calor bastant insuportable. També afegim-ho, això. Vull dir que però... aquest optimista de recalcitrant que diu que avui fa sol, sí, però la calor aquesta que fot... Però després és això que dèiem, no? Treballar-se l'optimisme costa molt, però és que jo crec que també costa treballar-se ser pessimista, perquè també costa sempre veure-ho tot negre.
10: No, és més fàcil per gravitació emocional. Ah. És un fenomen, que no sé si heu sentit parlar, del doctor Rafael Vizquerra,
0: no.
10: Que estem dissenyats que por, ira o tristesa, nosaltres estem aquí per sobreviure com a espècie, els humans, no per ser feliços, encara que tenim un sistema emocional que ens ho permet i ens ho facilita si no som analfabets emocionals.
0: D'acord.
10: Amb la qual cosa, davant de qualsevol aconteixement, sí, el primer que farà la gravitació és empujar-te cap a baix, que és on està la por, la ira o la tristesa.
0: Per sobreviure.
10: Per sobreviure com a espècie, perquè la ira, la por i la tristesa m'ajuda més a sobreviure que l'amor, la felicitat, l'alegria.
2: Ha quedat molt gràfica,
0: és molt interessant,
2: explicació.
0: És
2: molt bona.
0: Gravitació emocional. O sigui, bàsicament nosaltres estem fets per pensar en negatiu.
10: Exacte.
0: Perquè és el que ens ha fet sobreviure.
10: Exacte, perquè si fas la pitjor interpretació possible, t'anticiparàs el perill i vam anar a viure a les coves perquè cap lleó se'ns mengés.
0: Per això diem que l'ansietat és un factor protector,
10: exacte.
0: En realitat.
2: Però és molt bo, no? Perquè tots hem vist dins del nostre cap aquesta empenta cap a l'abisme.
10: Sí.
2: Tots ho hem vist, com t'empenta cap a l'abisme.
10: De fet, tenim una activitat amb l'univers de les emocions i fem el joc de l'empenta, d'empuixem per adonar-te que davant de qualsevol aconteixement extern o intern, un record és intern, ara jo estic parlant, és un aconteixement pensament no és determinant extern, una emoció és una resposta involuntària del teu organisme, no hi ha voluntat, tu no pots evitar sentir l'emoció que sents, pots regular-la, però no, però abans per regular-la has de ser conscient que l'estàs sentint.
0: Per tant, primer ser conscient, seguirem avançant, en com tractar l'optimisme, sobretot els que us considereu, perdoneu, pessimisme, sobretot els que us considereu pessimistes i digueu, jo és que això ho vull canviar, perquè clar, no em fa feliç tota l'estona estar pensant en negatiu, aquest mindset de passarà el pitjor, segur que no, llavors que no, perquè també hi ha altres teories, aquelles teories que diuen, no, també projecta o no, on vols anar, no? I també t'estàs negant part d'aquest èxit a través de la negació o la no projecció. Abans, però, el 677-38-77-19.
4: És que ara la Cristina estava definint a la Sara, que la Sara diu, quan estàs en una situació que no pots controlar, em poso sempre en el pitjor i al final, com que no és així, m'emporto més alegries.
0: Veus? Com el David.
4: Perquè
2: visca la Sara.
4: M'anticipo molt més a les coses dolentes.
0: Home.
4: I ja tinc la solució al pitjor que pot passar.
0: És tan fort, Sara.
4: Ha pensat tantes coses dolentes que diu, potser, tinc 10 solucions.
0: Però quan passen coses, diu, sempre et poses en el pitjor dels pitjors i mai fem l'exercici de, escolta, i si això va en el millor dels millors? No, és que recorda aquella vegada que em va passar el pitjor del pitjor i penses, ja, i les 99 que t'ha sortit el millor del millor?
10: És que el 87% de les pors que sentim no passaran mai.
0: El 87%?
10: Ara les sentirem igual. I després hi ha serveis, com per exemple el meu, que quan jo dic, no, Cristina, calla, que el 87% no passarà, en el meu servei diu, ja, però el 13% sí. Hi ha persones que no els hi passa, hi ha persones que sí, a mi em passa. Llavors jo he de dir, calla, calla, que el 87 no passarà.
4: Mira.
10: I torna fins que l'acabo de compensar.
2: Un 13% no és un percentatge baix, eh? Que el Mallorca Veus? Tenia un 13% de possibilitats de la segona i la baixa segona.
4: Torni amb el Mallorca.
2: No, mira,
4: l'Anna sempre optimista, és a les antípodes de la Sara.
0: I diu, com tu fas, Anna?
4: Optimista amb tot. Diu, el no i el tinc. Per tant, per què pensar que no funcionarà? O que no anirà res bé. Per tant,
10: arriba la solució.
0: També pot ser que el pessimisme estigui molt relacionat amb la necessitat de control?
10: Bueno, però és que nosaltres ens eduquen, no? Per necessitat de control, tot sota control. Arriba el Covid i ens van desencaixar els esquemes perquè pensaven que 2 + 2 eren 4. Pensem que si faig això per educar el meu fill, 1, 2, 3, 4, el meu fill serà perfecte, feliç, i després resulta que no, que un fill no és una equació matemàtica, és el que és ell o ella, no? Però no contemplem això. Tenim plans perfectes i ideals, anglès perfecte als 5 anys, no? Llicenciat cum laude als 23, esportista d'èlit, i resulta que no és res d'això. Llavors allò anem a estimar la gent que tenim al costat i no que volem que siguin.
0: És que el nostre cervell busca certeses, no?
10: Clar, la seguretat. El contrari, la por és inseguretat. Sí, llavors, evidentment, a cada vegada que hi hagi incertesa, avui, que estan passant tantes coses, a la tele, al món, a cada vegada hi ha incertesa, pum, t'emputxa la gravitació
2: emocional. Un altre cop a l'abisme, la gravitació aquesta mala.
0: La gravitació emocional, nen, samarreta ens hem de fer.
2: Sí, és molt bo aquest concepte. A més, és que es veu molt clar.
10: Sí.
2: No, però hi ha una cosa que és una creença absurda, que segurament és un factor bastant català, he de dir. No sé si als altres llocs passa, però jo crec que és molt català, que és la malastrugança de l'optimisme.
0: Epa, epa,
4: ara,
0: epa.
4: Ara, ojo. A veure.
2: Fran? Sí, sí. Fran, sí,
4: correcte.
2: Eh?
4: Som en aquesta línia, a veure.
2: A veure, és que clar. Moltes vegades considerem que pensar de manera positiva ens portarà mala sort. Que allà darrere hi ha una malastrugança que ens espera.
0: Perquè és que es toquen bastant, el pessimisme i les persones
10: supersticioses
0: sí. Es toquen una miqueta,
2: Sí,
10: però és al final són fets socials que surten del nostre cervell, d'aquesta por, d'aquesta gravitació emocional. I també que nosaltres encara tenim els nostres avis, els nostres pares, encara van viure una guerra i una postguerra. Sí, llavors és aquesta la mentalitat de l'escasesa, Vigila, vigila, guarda tot, no t'arrisquis, perquè no passi res. Però clar, hem evolucionat, bueno, no sé si hem evolucionat molt, perquè...
0: Ho intentem, no? Si més no.
10: Bueno, depèn, això seria relatiu, no? Però sí que, per exemple, el nostre país hem evolucionat, almenys no tenim cap guerra, almenys de moment, amb la qual hem de poder evolucionar més que res, perquè el malestar emocional que sentim o la salut mental està en joc també. Llavors crec que arriba un moment en què entendre, no sé, els alfabets emocionals és una assignatura que hem d'aprendre.
0: Després us pregunto, en quins àmbits som més pessimistes i en d'altres més optimistes? És a dir, es pot separar per àmbits? En quin moment apliquem o sorgeix el pessimisme? Aquests són els àmbits de la vida on la gent del carrer es considera pessimista. Mireu.
11: En quin àmbit de la vida et consideres més pessimista?
12: El futur, no sé, les oportunitats que tenim aquí.
13: En les relacions, en l'amor.
14: Tot lo de la universitat i tal, amb les notes.
7: coses que penso que em passaran, sóc més pessimista. Amb el fet com de tenir mala sort amb algunes coses.
13: Tinc molta por a la mort i amb la gent gran, per exemple, amb els meus avis o això, doncs sempre estic pensant que pot passar alguna cosa. Tinc aquesta por, que és el que em fa ser una mica pessimista.
14: Sempre, per naturalesa ho soc sempre.
0: Per naturalesa ho soc sempre, jo, en tots els àmbits.
4: Pessimisme d'entrada sí.
0: Exacte. Mireu, avui hem llançat una enquesta a la nostra comunitat. Oh, no em sortirà mai, com li hem dit.
4: No, però és que, perdona, tu saps que estan sortint oients de la solució des del Regne Unit?
0: Per favor.
4: Com a bolets. La Ruth, compteu una més a Londres. La Judit, també us escolto des de Londres. I la Mònica, per cert, s'ha ofert, si volem crear el canal a Anglaterra, diu, podeu crear el grup de la solució en anglès, que jo el gestionaré.
2: Hosti, tu ara resulta que la solució és un programa de culte a Londres.
0: T'imagines?
4: Ens sembla que no, t'aterra a Heathrow i tot de paparazzis esperant-la.
2: Hem de fer una gira.
0: M'encanta, de veritat.
4: Hi ha una enquesta, no?, al canal de WhatsApp, has dit que...
0: Hi ha una enquesta al canal de WhatsApp. Mira, ara estic intentant fer els sumatoris, però anirem a la publicitat, perquè ja sabeu que no sé sumar, així ràpidament, eh? Però us hem preguntat, a veure, en quin àmbit considereu que sou més pessimistes? Podeu votar en l'àmbit de l'amor, en l'àmbit professional i en l'àmbit personal. Quin direu que guanya?
2: Segurament el de l'amor.
0: On és més pessimista la gent, en l'amor?
2: Sí,
10: has dit professional?
0: Amor, professional o personal?
10: Jo crec que professional.
0: Tu creus que professional, tu creus que l'amor?
2: L'amor 100%, i a més per golejada.
0: A la tornada de la publicitat us ho explico.
15: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Passen dos minutets de dos quarts de dues del migdia, ens hauríeu d'haver vist a la publicitat, que això semblava el Xifres i Letres, eh?
4: No, sí, o un dia d'eleccions, també.
0: Per calcular els percentatges. I agafa la Cristina i diu, a veure, què t'està passant? I no em passa això, diu, fes això i això. I ha sigut com tan fàcil, i he pensat, com no ho havia fet així a la vida? Va, la resolució és, alerta, els percentatges són 20%, 35%, 44%. Quin guanya? En l'àmbit on som menys pessimistes, segons les votacions, el nostre club de la solució, que si voleu entrar i ens heu de demanar l'enllaç en exclusiva a través del 677-38-77-19, amb un 14%, amb un 20%, disculpeu, 20%, el menys votat és l'àmbit de l'amor. David, és on és la gent menys pessimista.
2: Heu sorprès ara, Ciutadans de Catalunya.
0: Sí. En segona posició, amb un 35%, on són més pessimistes, segona posició, l'àmbit professional, i en canvi és l'àmbit personal, de moment qui va guanyant, amb un 44%. Podeu dir la vostra, però heu d'entrar al club de la solució per poder emetre la vostra votació. I m'ha sorprès, jo pensava que també seria l'àmbit professional.
4: També.
10: Bueno, això vol dir que l'àmbit personal no estem gaire bé. Estem fatal, vamos.
2: Però és que en realitat l'àmbit personal engloba moltes coses, eh?
0: Sí. Clar, és que podria ser amor...
2: És que és tot, l'àmbit personal.
10: Però no sentir-te, David, jo crec que ho comenten, si dius amor professional, és jo a mi mateix, no em sento bé.
0: Exacte, és amb el creixement personal, no? Sí.
4: Mira, la Carla, per exemple, diu, la feina a la que ens dediquem té molt a veure, crec jo, en si som pessimistes o optimistes. Diu, en el meu cas, sóc administrativa de compres i tinc tendència a ser més pessimista perquè així estic més preparada sempre a qualsevol imprevist que pugui tenir a la meva feina.
10: Bueno, és el que fa el pessimisme.
2: Exacte.
0: Estar més preparat.
10: Sí, l'únic que hem de vigilar, sí, és que si vaig amb les ulleres sempre posades, acabem sent patrons de comportament i que això no ho portis a altres àmbits de la teva vida, i és això, avui dia fa un dia de sol, però no m'ho il·lusiona per si demà no, ja, però disfruta avui que fa sol. Sí? Llavors disfrutem i aplaudim els petits èxits, això és molt important. Petits consells que aconsegueixis, perquè si no el pessimista ja, però no, més no podràs aconseguir. Ja. Pots dir, calla, calla, i avui celebro això.
2: Clar, és que al final acabes entenent que un percentatge petit de pessimisme està bé, però que no t'ha d'enfosquir
10: sí, tot
2: el caràcter.
10: No cal que t'ocurris el pessimisme perquè ve sol, que dius.
0: Exacte.
2: Això que t'ocurris.
0: Diu, aquesta decisió que he pres jo de ser pessimista, però si el teu cervell està programat.
10: És gravitació, carinyo.
2: Jo soc d'essència molt optimista, en realitat. Però...
0: Permet-me que rigui. Què dius?
2: Que sí, i tant, home, i tant. Home, sempre.
0: A tot això, no? El David deia clarament, l'amor, tu deies clarament a la professió, no? Podem ser molt optimistes, per exemple, m'invento, eh? En l'àmbit de l'amor, no? Jo segueixo confiant i relacions de parella, amunt i avall, i cada vegada hi confio a cegues, però en canvi ser molt pessimistes en l'àmbit laboral.
10: Sí, clar.
0: Podem tenir dicotomies dintre nostre?
10: Penseu que som més pessimistes amb allò que més ens importa, que normalment és el que fa més por. Sí? Quan més por ens fa alguna cosa és perquè és més important per mi, per la meva supervivència. Per tant, és més fàcil que la gravitació emocional em porti aquest pessimista, atenció, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Com s'ho protegir els fills? No és res més que educar amb por. No és res més que això.
0: Educar amb por. Perquè la base de tot plegat al final és la por, no, Cristina, una mica?
10: Bé, és l'emoció més potent que sentim els humans i és la que més ens ajuda a sobreviure com a espècie. Llavors, sí.
2: És sempre l'estrella. És l'estrella, la por, perquè aquí a la solució i apareix constantment la por.
10: Bé, és la protagonista.
2: Que l'anomenem constantment. Aquí bueno, no tenim por, quan estem junts i això, però que constantment l'anomenem, perquè és que és veritat, és l'emoció estrella.
10: És l'emoció més gravitacional que tenim.
0: La por.
10: La por. Recordo el Gerard, un nen que va venir a fer l'Univers de les Emocions, que heu de venir a la granja a fer-lo tots vosaltres.
0: Però podem fer junts?
10: Clar.
0: Podem venir com una teràpia
10: persones.
0: De grup.
10: Podem venir tot l'equip.
0: Anem-hi
10: tots. Anem-hi
0: tots. El sopar de final de temporada.
10: En sèrio, podem fer el sopar allà.
0: Podríem fer-ho amb els oients, això, eh?
10: També podríem fer-ho amb els oients.
0: Un petit
10: grupet. Ho vam fer amb l'Ofici d'Educar.
0: Ah, mira, ho podem fer un petit grupet de 20 persones.
10: Però podem fer-ho. I llavors, ara se m'ha anat lo que t'anava.
0: El taller de les emocions, disculpa.
10: El taller de les emocions.
2: No, la por, això de la...
0: Un nen, el Gerard.
10: El Gerard. El Gerard va fer l'Univers de les Emocions i quan li vaig fer que t'emportes, no? Ho vam fer dins de les colònies i em va dir, m'emporto que les emocions negatives venen soles i les positives te les has de currar.
0: Mm.
10: Llavors, anem a currar-nos les positives.
0: D'acord, mira, en aquesta línia...
10: I que un nen de 14 anys ens hagi d'ensenyar això, David, carinyo, això?
0: Això és interessant. Degut...
1: David Cariño, eh?
0: Degut a aquesta gravitació...
2: Espavila. És un nen espavila.
0: Degut a aquesta gravitació emocional, ja m'he après una cosa, que ens ho deia el Gerard, però també porta estona dient-nos-ho la Cristina Gutiérrez-Leston. Bàsicament és, les emocions negatives venen soles, el pessimisme ve sol, ens hem de currar aquesta manera de dir-li al nostre cervell, epa, escolta, que un 87% de les pors que tenim no acaben mai passant, no? Encara que sigui basant-nos en ciència. Com reeduquem el cervell?
10: Vale, això és la solució, que és el que és per mi el més important, no? És entendre de què estem parlant, que no és millor no dir, ostres, per exemple, ja que te tinc aquí davant, David, avui, és dir, va, vinga, anima't, ai, no siguis tan negatiu, ai, no siguis tan pessimista, això no ajuda.
0: Hem de començar validant, no?
10: Clar, perquè et sents pitjor, tu. Llavors, el que sí és... ser conscients que necessitem entrenar el nostre cervell per interpretar la realitat que ens envolta aquest dia de sol o de pluja, el que sigui, d'una manera més equilibrada, és canviar la narrativa. Com poder fer-ho?
0: Com ho podem fer?
10: Dos coses, dues idees.
0: Dos exercicis. A veure, per dos exemple, exercicis per fer.
10: Vinga.
0: Apunta, David.
10: Si ara...
0: I el fem junts.
10: Sí, sí, sí.
0: Perquè hi vagi a dos per muntar una taula,
10: també. Vinga. David, ara tu t'envies un WhatsApp i no el contesten a tot el dia. Possiblement penses, i pots pensar, no? Ostres, segur que s'han enfadat amb mi. Vale?
0: Això m'ha passat tantes
1: això
0: vegades. Sempre
1: passa.
0: Pensar que tot és culpa d'un que dius, però què has fet, Elisenda? Res. Però és igual, tot és culpa teva.
2: Llavors, sí.
10: La pregunta que tu t'has de fer, o que jo podria fer-te tu, o jo si soc mare o pare, un fill, és per això, Elisenda o David, és un fet o és una opinió que s'ha enfadat amb tu? Clar, és fet opinió. És molt fàcil, és una xorrada, però tothom ens ho pot fer.
0: Fet opinió.
10: És un fet o és una opinió? Clar, si no t'ha contestat, que és un fet o una opinió? Perquè està enfadat. No, que si no m'ha contestat...
2: No, és una opinió.
10: És un fet que no t'ha contestat.
0: No, però t'ha contestat, és un fet.
10: Però és que no t'ha contestat, però que no m'ha contestat perquè...
0: Opinió.
2: És una opinió total.
10: És una opinió. Sí, llavors, si volem saber-ho, és preguntar a la persona. Escolta, que t'has enfadat amb mi? I llavors, si et diu sí, llavors serà un fet, també.
0: Llavors haurem de gestionar i esbrinar el per què, no?
10: Exacte.
0: Per tant, aquest és un primer exercici.
10: Un primer exercici. Fet opinió. És molt fàcil, ho podem fer nens a partir de 6 anys. És molt fàcil. El segon és entrar en les alternatives. Sí? Acceptar que hi ha més d'una possibilitat. L'Espanyol perdrà diumenge.
2: Escolta, un altre cop amb l'Espanyol.
10: És molt fàcil, és que és el típic club que és fàcil fer-ho.
2: Com es nota, que...
0: Que és del Barça.
2: És molt barcelonista.
10: Sí.
2: Molt.
10: O si dius, va, aquesta diapta anem a la platja, segur que plou. Doncs és dir-te, vale, altres alternatives. Potser no plou. Pot ploure, és cert. Però potser no plou. No es tracta de negar-ho al moment, perquè al final portes molts anys practicant una cosa, i llavors hem de tornar de manera intencionada a practicar el contrari.
0: I és com acostumar el nostre cervell a recuperar aquesta plasticitat en aspectes més positius, no?
10: Exacte, és sortir fora i dir, vale, tinc les ulleres. Pensem que el pessimisme no és una emoció que sento avui i ja està. És un estat d'ànim. Vale? És a dir, és portar les ulleretes posades. Pot ser que les portis a la feina i no les portis a casa, eh? Però que és molt fàcil a vegades entrar a casa i no treure-te-les. Sí? Llavors, l'objectiu és sortir al carrer i dir, mira, doncs ara em trec durant una hora les ulleres.
2: Després també passa una cosa que jo he analitzat, a mi m'ha passat diverses vegades, que és que tu quan ets molt lluny d'un esdeveniment pel qual ets pessimista, quan el veus a molta distància, ets molt pessimista.
10: I per mesura... tu, no, serà?
2: Sí, sí, parlo per mi.
10: Vale.
2: I a mesura que... I a mesura que es va aproximant el dia, cada vegada emergeix més l'optimisme. Quina cosa, eh?
10: Això és raro,
2: fins al punt,
10: eh?
2: Fins al punt que quan arriba el moment, per exemple, una intervenció televisiva,
10: estàs a
2: que
10: tope.
2: És una cosa que tu, Elisenda, segur que també t'ha passat moltes vegades, que quan falta una setmana per aquella intervenció, dius, sí, anirà fatal, és que no me'n sortiré, és que serà tot una merda, és que no sé què, és que em cauran les dents en directe, és que m'agafaran ganes de... d'anar de ventre... Tot de coses estranyíssimes. Després, quan arriba el moment...
10: Però això,
2: llavors, emergeix un optimisme que no saps d'on surt.
0: Però això puc dir una cosa? Crec que, com que ho comparteixo amb el David, perquè això ho hem parlat molt fora de micros, crec que és més un procés ansiós. De jo tinc la por, i l'ansietat, també ho hem parlat amb el doctor Bulbena, que després quan ens hi trobem som uns grans performadors, és a dir, l'execució és perfecta, perquè s'ha d'anar amb l'ansietat, perquè has de sortir d'allà. O sigui, estàs a la... estàs a la guerra. Tu t'has preocupat per la prèvia de la guerra, i un cop estàs a la guerra ets el millor lluitador que et puguis posar al davant. Saps què vull dir? Crec que va més per aquí, no? I després ho dones tot.
10: Això és... Aquí també he preguntat, llavors, per què serveix el pessimisme? Perquè totes les emocions que sentim els humans són bones. Són dolentes quan no les sabem gestionar, però totes tenen algú per què les tens, no? Quan tu penses això, el que fa el cervell és preparar-te per ser prudent, per no ser temerari, per anticipar riscos, prepara tot això i veus-te més al lavabo abans d'anar, per exemple, sortint directe a la tele, no? Per exemple.
2: Sí, sí.
10: Llavors, això està molt bé, excepte quan això contamina, perquè llavors és quan restem possibilitats, veiem coses que no podrem o som menys creatius. Llavors, està molt bé, però sí que és un procés ansiós. Cada vegada que penso cada vegada que diguis ansietat. Vale? No vol dir que sigui un trastorn obsessiu d'edat, vale? Simplement vol dir que estàs... L'ansietat també és bona, perquè et m'anticipa, eh?
0: Hi ha algun altre exercici? Perquè hem fet dos exercicis superinteressants, el de fet o opinió i el de les alternatives, eh? Perquè també veurem que hi ha grisos, no tot ha de ser el més fatal, poden haver-hi molts més escenaris i estadísticament és més probable que et toqui qualsevol dels altres escenaris, no? Hi ha algun altre exercici que puguem fer per ratificar que les coses no han sortit malament? De dir, com un exercici de consciència?
10: Home, evidentment, un molt fàcil és cada setmana o cada nit, és dir, vale, quines coses avui m'han sortit bé, o d'aquelles, o apuntar, les coses que em fan por. El dia de la tele, pues, se'm cauran les dents, vale? O s'encora, poses tot el llistat d'allò que cada dia doncs, et preocupa, o penses que no anirà bé, o el meu fill se suspendrà, o l'Espanyol perdrà. Apunta-ho i després poses allà, si vols, si ha passat, o quin tant per cent ha passat, un 100% ha perdut, hi ha coses, igual és un 50% perquè hi ha coses que potser ho he fet bé o no ho he fet bé, és relatiu. I després, ment matemàtica. Quan nosaltres passem dades matemàtiques al cervell, al còrtex prefrontal, allà és molt fàcil convèncer a la part emocional. I si jo dic, vale, del 100% de pors que tenia, o de les 30 pors que tenien, com hem fet l'estadística, s'han complert 3, 4, 10, 15, i cada setmana ho vas calculant. És una manera de tranquil·litza el teu cervell.
0: Perquè li dones certeses.
10: Li dones certeses mateix, numèriques. I quan jo faig números, llavors el cervell prefrontal, on tenim la memòria, on tenim la decisió intel·ligent, llavors pot regular una mica més, ajuda a regular el meu cervell emocional, aquesta gravitació emocional.
0: Però després hi ha gent com jo que penso, a vegades quan tinc por d'alguna cosa molt bàsica, no de, ostres, jo què sé, eh? T'has empassat aquesta pastilla, se t'ha clavat al coll, a veure quanta gent ha mort d'això, i veus que és un percentatge ínfim. Penso en el programa Mil Maneres de Morir, i dic, ja està, sortiré en el programa allà, perquè seré el valor residual.
10: Tota la pel·lícula, eh, Elisenda?
0: Seré el valor residual. No. Saps què vull dir? Seré el valor residual i ja veuràs que em passarà a mi, perquè sempre em passen les coses rares.
10: Sí, sí. Però això sempre, això és una altra, sempre em passen coses rares, sempre.
0: No.
10: A vegades. Llavors canvia el sempre per a vegades. Això també ajuda a relaxar. I no vull acabar de parlar...
0: Ni els sempre ni els mais, no? Perdó?
10: Ni sempre ni mai. S'intenta ni els nos. No corris, canvia el no corris.
0: Sempre ni mai fora.
10: Sí, intenta. No passa res que si un dia ho fas, no et castiguis tampoc, eh?
16: no corris.
10: Sí, si diguis no corris, com pots fer-ho sense dir el no?
0: Sense dir no corris.
10: Sí.
0: I si ho fem caminant?
10: Exacte. Anem a poc a poc.
2: M'ha agradat molt
0: aquest. Això són molts reels d'Instagram per criança, eh?
10: Exacte.
2: Però després crec que també hem d'abolir una petita enganyifa que hi ha.
4: A veure.
2: Que és aquesta de... No, si tu penses en positiu, si tu ets optimista, si tu creus que tot t'anirà bé... No, això no és així. Això no és així perquè, si no, tothom ho faria i a tothom li anirien bé les coses. I no és veritat. A la gent, en general, hi ha gent que li van bé les coses, però hi ha gent que no. I això ho hem d'admetre, no passa res. És que també passa moltes vegades que ens fa por acceptar que de vegades les coses no van bé.
10: Perquè no...
2: Això ens fa molta por, també.
10: Però per què ens fa por? Perquè no ens han educat, aquí ve el que volia dir pels papes i mames i les famílies, és perquè no ens han educat en afrontar una frustració, en tolerar la frustració o la resiliència, perquè no ens han tret això. Però tots els nens i tots nosaltres som capaços de fer-ho i d'entrenar-ho. O sigui...
0: Educar-nos i entrenar-nos en la resiliència. Ara farem una pausa per la publicitat i entrarem de cap en aquest tema amb la Cristina Gutiérrez Leston. Abans, però, el 677-38-77-19, que ens estan dient moltes coses.
4: Doncs mira, ens estan dient coses des de Nova York, concretament l'Àlex. La comunitat internacional de la solució ha despertat.
2: Nova York.
4: Ha despertat el Ricard de Nova Zelanda, l'Àlex des de Nova York, que ens segueix al matí.
0: Què?
4: Anant cap a la feina des de Nova York.
0: Apassionant.
4: I llavors fa una reflexió molt interessant sobre... Li hem demanat també quants anys té, de què treballa, però potser ja ha arribat a la feina i ara ja no es pot atendre. Però bé, en tot cas, ell fa una reflexió que diu: crec que es tendeix a associar el pessimisme amb ser realista i l'optimisme amb la ingenuïtat. I això crec que ens condiciona molt en com actuem socialment en funció d'això que hem après. La Montserrat és pessimista amb el futbol, també, David, per
2: cert.
0: M'agrada molt aquesta reflexió de la persona de Nova York, l'Àlex.
4: Sí.
0: Tu, Cristina, també has fet interessant.
10: Sí, més que res perquè... Com som en...
0: No li hauran posat vegades, pobre nan.
10: Com som en alfabets emocional, fem associacions perquè ens convé o perquè la meva narrativa necessita que està còmoda amb aquesta narrativa que fas tu. Jo ho faig perquè m'ho curro per ser pessimista. Però recordem que el pessimisme és un estat d'ànim que ens fa propensos a veure o jutjar les coses o mirar el món que ens envolta en el seu aspecte més desfavorable, sí? Fent la pitjor interpretació possible. Llavors, tinguem en compte això.
0: I per tant, ens limita les nostres accions diàries.
10: Exacte, ens limita, perquè el ser tristesa, l'emoció amb la que està envoltada, la tristesa, pensar que és una emoció que ens treu energia i que fa que no fem coses.
0: Perquè està basada, ara ho dèiem, no? en la por, oi?
10: És el desig de la inactivitat, la tristesa.
0: Heu pensat alguna vegada que el pessimisme pot ser, en algun cas, una forma de protecció emocional? A la tornada de la publicitat sortirem també al carrer a veure què en pensa la gent i acabarem d'aprofundir en això de la tolerància a la frustració. Com ho hem d'educar, això? Va, a la tornada.
15: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.

0: It's for fears, em diu l'Albert.
1: Quina fantasia.
0: L'espòs, No us deixeu dominar per la por. Vindria a ser el missatge de la Cristina Gutiérrez Stone, que també l'estava donant a la publicitat, perquè tots hi estem abocant. Però és que em passa això, passa l'altre. De veritat, eh? Ara de seguida parlem de la tolerància a la frustració. Abans, però, us he dit, el pessimisme pot ser, en algun cas, una forma, o no, és la majoria, no? Un cas de protecció emocional, no? Perquè veiem la vida des de la por. Aleshores, què fem? Posem aquests escuts, aquesta barrera, aquest truc, no?, que deia el David. Si tu esperes el pitjor, home, si la gent al final et sorprèn en positiu perquè has esperat el pitjor.
2: La closca.
0: De la gent,
2: seria
0: per exemple.
2: Com una closca, no?
0: Allà com dins. Una closca.
2: Sí, sí.
0: Què en pensen al carrer? Va, la Lívia, l'Alba i la Viena han sortit al carrer i els han dit això.
3: Creus que ser pessimista és ser realista o és una manera de protegir-se? Mm.
4: Jo diria que les dues, perquè moltes vegades potser ets pessimista, no t'ha re tan malament i al final realment és com que t'estàs protegint per si anava malament, però realment potser ha anat millor del que creus.
5: Com quan diuen, no? És que el got està mig ple o mig buit, depèn de tu.
6: Pot ser les dues. Si tu et fixes en lo dolent només, suposo que et portarà lo dolent també, això.
7: Jo crec que depèn de les experiències. Al ser pessimista, potser estàs alerta a l'hora quan ho pateixis, que potser ni ho pateixes, doncs no ho passis tan malament. Jo crec que és més una manera de protegir-te.
0: Què en pensem d'aquesta reflexió? Manera de protegir-se total, no?
8: Total. Total.
0: Per tant,
8: total.
0: És la cosa bona del pessimisme controlat?
8: Si està controlat, sí. El que passa és que ja estem parlant d'un estat d'ànim, ja no és una emoció. Mm. I aquella closca que dius, David, el problema és que la desmotivació general forma part de l'emoció de la tristesa, apatia, desànim, desil·lusió, desesperança, i això ens porta una mica a la inacció. I aquí és on podem deixar de ser nosaltres, estar una mica amargats, estar una mica... Allò
0: en què ens hem agriat, no?
8: Sí, saps aquella gent que a vegades trobes a la feina que sempre està...
0: No, i tant.
8: Volem estar al costat d'aquesta gent o no?
0: Ja, no.
8: Llavors, i són realistes els pessimistes, sí, i són realistes els optimistes, sí, també. Perquè a les dues bandes hi ha coses que segur que tenen raó un i l'altre, llavors la pregunta és tu com vols viure, des d'on vols viure tu, aquesta és la pregunta.
2: Però per mi, una cosa només, el tema del realisme, que per mi és molt important ser realista, clar, és que de vegades també...
8: Però què ser realista?
2: No vull,
8: David, què
2: no vull
8: ser realista?
2: En contra dels optimistes, però moltes vegades hi ha una sèrie d'optimistes que no són gens realistes.
8: Però què és ser realista?
2: Que hi ha un tipus d'optimisme també una mica postís.
8: Sí, això, ja no parlem ara del no Mr. Wonderful, estàs parlant, eh?
2: Exacte.
8: Això penso que la psicologia positiva com a ciència està molt ben argumentada, el que passa és que, d'alguna manera, que ara aquí, com a... La manera de comunicar-nos o d'entendre el món ara és molt lliure. Pots obrir internet i tens una pila d'informació i llavors aquí, en la meva opinió, s'ha desdibuixat o també s'ha... No, no passa res perquè segur... Això no és empatia, això és simpatia, no? És fer petit allò que et passa. No, el que em passa em passa. Si jo estic trist perquè he perdut el mòbil, doncs potser no puc entendre perquè penses, ai, filla, tampoc és per tant. Però per ella és molt important per la relació emocional que té amb aquell aparell, que no és potser l'aparell o els diners, que també, sinó relacions, persones que hi ha dins, entre cometes, del mòbil. Llavors, crec que hem de respectar com se senten els altres i no voler... O sigui, quan tu no suportes que algú plori o estigui trist davant teu, qui té el problema, el que està trist o tu?
0: Que tu no ets capaç de sostenir-ho, no?
8: Tu no ets capaç de sostenir que el teu fill plori o que un company plori, però no el tens tu. Mm. Llavors, és començar a... El realisme és ser conscient del que sento i poder expressar-ho amb certa llibertat sense passar-nos tampoc, eh? Que si estic enfadat no cal cridar ningú i si estic trist tampoc puc passar aquí mig de la diagonal plorar i fer parar tothom. Però el realisme és això, perquè el realisme no és una emoció que estigui dins de l'univers de les emocions, és algo que és el realisme, no?
0: És molt subjectiu, no?
8: Exacte.
0: Sí, sí. Abans hem dit, es pot canviar? Sí, hem fet aquests exercicis per millorar-ho, jo ara et demano. Aquella gent que diu, jo sóc així i no canviaré, és que no volen o no poden? Hi ha gent que realment, per molt que ho intenti, no podrà tornar a convertir en dúctil el seu cervell.
8: Biològicament poden. Ara, si tu creus que no pots, un pessimista creurà que no pot i és aquest, deia, aquest desig d'inactivitat. És com no puc, sóc així. Bueno, doncs si vols ser així, o creus que no pots ser d'una altra manera, doncs seguirà sent així. I hi haurà gent que se t'aproparà i gent que se t'allunyarà, ja està.
0: Les conseqüències són aquestes, no?
8: Sí, cadascú decideix el que vol i jo no ho convenceré a algú que no vulgui, que si vols ser així, doncs segueix i mira, que et vagi molt bé la vida i jo encantada que et vagi bé. Mira, menys esforç, no has de currar-t'ho com el nen aquest, el Gerard, a pujar la rampa.
2: Amb el que dèieu abans teniu molta raó, ho he estat pensant aquesta estona, el pessimista que exhibeix el seu pessimisme constantment és esgotador. Això és veritat, o sigui, jo crec que un pessimista el que ha de fer és intentar portar-ho per dins una mica. Si tu vols ser pessimista, perfecte, però no ho vagis exhibint perquè realment una persona que constantment s'està queixant de tot i que és pessimista, acaben cansant, eh?
8: Malauradament,
2: cansant i no el vols al teu costat.
8: Malauradament, jo no crec que hi hagi cap persona que vulgui ser així. No sap com fer-ho perquè tampoc l'anem ensenyat. A l'escola no se'ns ha ensenyat. Ara comença a fer-se, però no se'ns ha ensenyat. Llavors, si no sé multiplicar, potser tampoc soc culpable, no? Si ningú m'ha ensenyat a llegir, som analfabets, parlo de lectoescriptura, potser d'on està, no? la culpabilitat, o si vols dir la raó. Llavors, crec que hem de ser tots una mica més generosos amb la gent que tenim al voltant, i si una persona enfadada amb el món mundial, paciència, si no tens més remei que està al seu costat, i si pots, allunya't.
0: Anem a la frustració. Vinga, abans deies, no treballem la tolerància a la frustració en els nens. Jo, ara que estic entrant, traient el cap en aquest món, i ja veig que de vegades els pares cometem aquell error del nen crida i de seguida vas a atendre'l, no? El nen demana i de seguida li ensenyes tots els objectes de la taula per veure què és el que vol. Clar, jo no estic treballant la frustració.
8: Jo crec, potser el que us dic és una mica bèstia, el que us diré, però treballo amb 40.000 infants cada any a la granja escola de Santa Maria Pau Tordera d'aquí, de Barcelona.
0: Sí, és la granja escola de tota la vida, però que s'ha reformulat.
8: Exacte, en altres competències emocionals. Jo el que us dic, eduqueu els vostres fills a la derrota. És a dir...
0: Ojo això, Ostres.
2: Aquesta és molt bona, apunteu-la.
0: Ojo això, eduqueu els vostres fills a la derrota.
1: Això hauria d'estar...
0: En la derrota, que no en el pessimisme. Ojo.
8: No, a la derrota. És a dir, encara no creguin que tot sortirà bé. No fem això. Perquè si no creuran que quan no surt bé tindran tanta por que no s'atreviran i aquí entraran fàcilment en aquest pessimisme, aquesta desil·lusió, aquesta desesperança. I el que jo veig avui en dia amb la meva feina, i treballo amb molts col·lectius de tot tipus, i us juro que és molt important vigilem la desesperança. Mm. Perquè les dades de... No parlaré de coses negatives, ¿vale? Però el que estic veient és molt greu. Llavors, el que sí que us convido és eduquem-los perquè creguin que podran afrontar el que vingui. Afrontar el que vingui no vol dir que seré feliç encara que se'm mori la meva mascota. Que podré sostenir-ho, patiré, així estaré trist.
0: I com ho fem, això?
8: Doncs això... no els ho protegint-lo, entrenant-los en totes aquelles habilitats que tu vols, Elisenda, que el teu fill creguis que necessita parlar per la vida. Creus que ha de ser responsable? Doncs que respongui. Li toca fer educació física avui? No li preparis la motxilla, que se la prepari ell. Que se l'oblidi, que li foti bronca a la profe.
0: Exacte.
8: No passa res, que els profes no són maltractadors. Avui estan fent vaga perquè fan una feina molt loable, molt respectuosa, molt ben feta, i prefereixo que aprengui a ser respectuós i responsable de les seves coses al meu fill amb 6, 7 o 8 anys que en 18 o 20.
0: És a dir, no fer de pares helicòpter, d'ui, s'ha deixat la motxilla, li preparo jo, no. Perquè si la profe no... que les bronqui el profe, que és una figura d'autoritat també per a ells,
8: exacte,
0: que passi, entre cometes, vergonya i no li tornarà a passar.
8: Exacte, o alguns hi tornarà a passar, però no tantes vegades.
2: I potser també important no dissimular ni ocultar la derrota.
8: No.
2: Això també és molt important, no recrear-s'hi.
8: I tu, quan tu t'equivoques...
2: Perquè molta gent la vol ocultar.
8: Exacte, i quan tu l'has cagat amb un client teu, explica a casa, mira, m'ha passat això, m'he equivocat i m'he enfadat i d'això, ostres, i això a vegades passa, però bueno, ara vull sobreposar-me, i segurament el teu fill de 6 o 7 anys et dirà coses que fliparàs, com aquell nen que li va dir al seu pare empresari de la zona Granollers, no diré noms, però que li va dir a la nit, estava sopant, i va dir, papa, estàs assentat a la por, a la ràbia, per això, i això no és gens bo.
0: Uau.
8: Vale, llavors és allò que... consciència, llavors els nens ara s'estan alfabetitzant possiblement a les escoles més que nosaltres, llavors ara tocarà, igual que nosaltres els adults vam aprendre com es diu, amb les escombraries
0: a reciclar,
8: sí. No sortia, doncs ara ens ensenyaran l'altre. Llavors és això, eduquem-nos en la derrota, perquè si jo crec que tu no podràs amb aquesta frustració, ell també s'ho creurà. I aquí comencen els problemes de baixa autoestima.
0: M'ha encantat aquesta última reflexió. Sí, sí. Eduqueu els vostres fills en la derrota, que no vol dir en el pessimisme, que és el tema que ens estava ocupant avui. Com sempre, ens ha il·lustrat la Cristina Gutiérrez Lestón, educadora emocional, conferenciant, escriptora i directora de la granja Ability Training Center. Tenim una cita pendent,
2: Hi hem d'anar, eh?
0: Educació emocional. Anem o no?
2: Sí,
0: jo ens enrolem a la primera, eh?
2: Ara organitzem.
0: Cristina, moltes gràcies.
2: Una expedició i veuràs que bé.
0: Senyor David Balaguer, moltes gràcies, estimat.
2: Gràcies.
0: Una abraçada, bonic. Fran Domènech, tornem demà, ho fem amb el puntet de sal, amb el Raül Balam i la Clara Simó, per parlar de receptes per no passar calor.
2: Oh.
0: Millor prats freds o calents per no passar calor? Què en penses?
1: Freds, no?
0: Sí?
1: Lògicament.
0: A veure què diuen Raül Balam i diu la Clara Simó. Va, fins que se'ns acabin les respostes, nosaltres cada dia a la una la solució. Catalunya.
9: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La Guàrdia Civil ha escorcollat aquest dimecres i durant 12 hores la seu del PSOE a Madrid per buscar més proves sobre presumptes maniobres per boicotejar les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, assegura que l'ex número 3 dels socialistes, Santos Tardán, dirigia la trama que s'hauria activat l'endemà de la imputació de la parella de Sánchez. Els agents s'han emportat factures, còpies d'agendes i també els correus de Santos Tardán, de la gerent del partit Ana Fuentes o de l'excap de comunicació Jon Antolín. El jutge apunta que la trama es va reunir una vintena de vegades a la seu del PSOE. Tardán hauria dirigit les operacions per extorsionar jutges, fiscals i policies i l'exmilitant socialista Leire Díez seria qui les executava i ho cobrava del partit. Suposadament hauria ingressat 16.000 euros a través d'una empresa pantalla. És la tesi del jutge Santiago Pedraz, que desmunta la versió de Leire Díez, que sempre ha dit que anava per lliure i que tot el que va fer era per un llibre que escrivia sobre les clavegueres de l'Estat.
2: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
1: El jutge té sota la lupa 180.000 euros que el PSOE hauria camuflat amb factures falses per finançar la trama. Santiago Pedraz imputa 8 persones per aquest cas, entre les quals hi ha Santos Tardán, Leire Díez i Ana Fuentes. Els acusa d'organització criminal, suborn i altres delictes. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Dia a les 12 es tornen a reunir el govern i els sindicats d'educació per mirar de desbloquejar el conflicte a les aules. Els sindicats tornen a demanar que les propostes que els han fet d'augments salarials i d'increment de la plantilla per l'escola inclusiva quedin per escrit. El govern s'hi compromet i defensa que ha mogut fitxa.
1: La Casa Blanca desmenteix que hi hagi un esborrany d'entesa entre Washington i Teheran per acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà, com ha dit aquest dimecres la televisió iraniana. Donald Trump diu que no està satisfet amb la posició de la República Islàmica en les negociacions i dona a entendre que no té pressa per tancar un acord.
3: Una cinquantena de botigues i locals comercials s'incorporen a la xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona. En total són més de 300 punts, com biblioteques, centres cívics, parcs o establiments. Per primer cop també n'hi haurà a Molins de Rei, Cervelló, Gavà i Sant Climent de Llobregat.
1: Nova York ha aprovat un impost als no residents que comprin un segon habitatge de luxe a la ciutat. És una de les propostes estrella impulsades per l'alcalde socialdemòcrata Zoran Mamdani, que s'ha mostrat determinat a pujar els impostos als més rics. Amb aquesta mesura, espera recaptar uns 500 milions de dòlars anuals. L'impost, aprovat pels legisladors estatals, gravarà els habitatges valorats en 5 milions de dòlars o més i entrarà en vigor l'1 de juliol, que és quan comença l'exercici fiscal 2027, segons el Wall Street Journal. Es calcula que afectarà uns 13.000 habitatges i apartaments de luxe. Llibreters catalans i de tot el món denuncien que les grans tecnològiques compren milers de llibres vells per entrenar la intel·ligència artificial i després els destrueixen.
3: Una xarxa internacional adquireix discretament lots de llibres antics i poc comercials en llibreries de vell. Els escull perquè són textos humans poc presents a internet i amb poca vigilància editorial. El llibreter Marcel Font, de la llibreria Fènix de Badalona, explica que va detectar comandes anòmales d'una empresa estrangera que li comprava llibres en català de no ficció. I l'expert Tania Vinaixa detalla què busquen les tecnològiques amb aquests textos.
4: El que em va fer sospitar és que d'entrada eren molt irregulars les comandes. En qüestió de mitja hora en feien quatre comandes diferents, una de 7 volums, una altra d'un, una altra de 100 i una altra de 3. I era molt clar que era automàtic.
5: Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades estiguin comprant llibres, i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits. Evidentment, les grans obres ja les tenen.
3: El Gremi de Llibreters de Vell ja ha demanat la intervenció del Ministeri de Cultura.
1: Esports. El Barça ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El traspàs del jugador de 25 anys es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros.
3: Alexia Putella s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. A primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre. I després, a l'estadi Johan Cruyff, en partit de Lliga contra la Reial Societat, que ha acabat amb victòria per les blaugranes per 2-1.
1: I el Crystal Palace s'ha imposat per 1-0 al Rayo Vallecano i s'ha proclamat campió de la Conference League, la tercera competició europea.
0: Fins aquí les notícies.
6: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la setena temporada de Crims.
7: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
8: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
7: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona, Lleida.
9: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
8: Per darrere d'espera i pam, pam, pam.
7: Crims, nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3CAT.
7: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
11: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
12: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
11: Per aprofundir en tota mena de temes.
13: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
11: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no.
14: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
7: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. Oh!
0: Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio i ICAT. Units per la música. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
15: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires, un dia més des d'ICAT. Dedicat a Casa dels Pares arriba des d'ICAT.

i una magdalenes de Proust que transformen com si fos per art de màgia en el nen petit que eres. Avui volem parlar, però, d'un altre aspecte potser no tan plàcid i melangiós com aquest. I és el dia que decideixes que has de fotre el camp. Que sí, que amb la mama i el papa s'està molt bé, però, nen, has de volar. I, curiosament, sobre aquest tema s'han fet cançons extraordinàries.

El She's Leaving Home, o el que és el mateix, una cançó intrínsecament macarniana. Vull dir que, simplificant molt, Lennon sempre parlava d'ell mateix, i en canvi McCartney tenia certa empatia per la gent que l'envoltava, i així aquest punt voyeur el feia construir personatges inventats però molt reals al mateix temps, no? Lovely Rita, Eleanor Rigby, o el protagonista de Paperback Writer. Aquesta cançó, però, té una inspiració real. Es veu que en Paul va llegir un article al Daily Mail on es parlava de la Melanie Coe, una nena de 17 anys, de Stamford Hill, que havia fotut el camp de casa i que l'estaven intentant cercar. El que ja és com bastant flipant és que McCartney, sense voler, s'havia creuat en el camí de la senyoreta Coe uns anys abans, el 1963, quan en McCartney feia de jurat en un concurs de ball i la va triar en ella com a guanyadora. Què?

Independence Day, o que és el mateix, aquest retrat sense cap tipus de sacarina ni element endolçador de la relació difícil i traumàtica entre el Bruce Springsteen i el seu pare, del qual es va esplaiar després en una biografia extraordinària. I és que, si te pares a pensar, tio, hi ha molt d'artista que quan escarbes te n'adones que, al final, aquesta espècie de resiliència que té per aconseguir triomfar és una manera de reivindicar-se davant d'un pare que l'ha menystingut en la seva etapa adolescent. Una altra història de joves que marxen de casa de manera sigilosa per no tornar mai més és aquesta de les 3 o 4 millors cançons, per no dir-te la millor, mira què et dic, almenys pel meu punt de vista, de la discografia de Natcha Pop. I el bo del cas és que és una peça que es va amagar en una cara B d'un single que jo tinc a casa. Com se deia la cançó? La cara A era El Piano, jo crec que es deia, sí, Les Tecles del Piano. I allí darrere hi havia aquesta miniatura en la que l'Antonio Vega parlava de traïcions a l'hora de marxar per sempre.

Atrás, Nacha Pop. Ah, fèiem una versió, bueno, la destrossàvem, però els Pets, dels primers covers que vam fer allí a la sala d'assaig de Constantí, de casa dels pares, era aquesta peça. Hòstia, el Fallin, com li agradava. Oh, molt fan de Nacha Pop i més fan del Fallin encara. Seguim amb més cançons que parlen de fotre el camp de casa per tal de deixar enrere una situació familiar complexa i fins i tot castradora. Aquí tenim a la Tracy Chapman, que s'ha passat un munt d'anys a l'anonimat, per reaparèixer no fa poc gràcies a un cover que li van fer d'aquesta peça. Una peça que també toca, perquè tal com està explicada, sona molt de debò. Aquesta dona que decideix escapar de la seva realitat amb un company de viatge del qual no en té gaires garanties de que sigui el més adient, però com a mínim té un cotxe ràpid i ell el que vol és fotre el camp.

Fast Card i la Tracy Chapman, amb aquest disc de debut, el 88, d'un dia per l'altre, hòstia, va ser com un fenomen, era com la estrella del pop improbable, no? Vull dir que no era gens artificiosa, era les cançons i la seva veu, i poca cosa més. Encara me'n recordo que la van triar pels concerts aquells d'Amnistia Internacional, amb l'Último de la Fila i Peter Gabriel. I mira, ja que estem parlant de records de casa, aquesta a mi em recorda a ma germana Neus, perquè la cantava molt. Bueno, en una època així com a molt rebel que tenia, en què tenia ganes ja de fotre el camp de casa.

Me n'aniré de casa, la Maria del Mar Bonet. Que com més l'escolto, més ganes tinc de tornar-la a escoltar. Ves quines coses, eh? Aquí estem avui, al cel obert, repensant cançons que parlen de fotre el camp, de l'indret que t'ha vist créixer i t'ha vist fer-te persona. Que, per cert, agraeixo al Joan Pons per la idea que m'ha donat i també per proposar-me aquesta cançó que s'hi escau perfectament, La cuenta atrás dels enemigos.

4 trastos i 1-0 ja. El Costela i Santiago, amb aquesta lucidesa i aquesta precisió característica en aquesta cançó del 1991, que per allò dels contrastos que tant ens agrada aquí al programa, ara la solaparem amb una peça de la Madonna que a mi sempre m'ha fascinat. Vull dir que ara mateix no sabia dir-te si l'ha fet ella. Hauria d'investigar-ho, ja ho sé. Mira, mentre soni ho busco, però que hagi fet aquesta cançó em trec el barret, tu.

0: This used to be my playground. Doncs sí, sí, la va escriure ella amb el Shep Pettibone, productor de Nova York, amb qui va col·laborar principalment amb el seu disc Eròtica, i amb aquesta cançó que sortia en una pel·lícula una mica menor, amb la Gina Davis i la Rosie O'Donnell fent de beisbolistes i suportant el masclisme explícit de la seva època. Què, fetem una pausa o no? Va, vinga, que tinc encara més gent que vol marxar de casa i té pressa, hòstia.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Seguim aquí al Celobert repassant cançons que parlen d'aquell moment en què decideixes deixar enrere el teu hogar natal i obrir-te a totes les possibilitats que et dona aquesta llibertat recent aconseguida. A veure, que m'ha quedat una mica poètic. Algú m'ho arregli, això. Ah, mira, els Tequila, perfecte.

Tequila, nen, tio, és que, hòstia, fotien uns trossos de cançó? Això és rock and roll, però és pop i té unes tornades. Ja sé que la gent els té com un grup de fans i tal, però... No. Una discografia impecable. No tenen ni un sol disc dolent, ni tan sols el primer, que mira que era, sí, desigual, amb peces fins i tot una mica santaneres, però s'ha de reconèixer que melòdicament eren impecables. Igual que també ho és la Phoebe Bridgers, però a un nivell bastant més avançat, eh?

Phoebe Bridgers i el seu Kyoto, en la que intenta allunyar-se de manera no gaire reeixida de la relació difícil i fins a cert punt tòxica amb el seu pare. Anem ara amb una altra peça que s'escau perfecta amb la temàtica del programa d'avui. És en Billy Joel, que a mi personalment em produeix reaccions contraposades. Hi ha moments en què penso que és boníssim i altres en què penso que és un plasta. Però quan és bo, tio, ho és molt, eh? Mira aquest Moving Out.

Que és bona, eh? Hòstia, és boníssima aquesta cançó, del The Stranger, Moving Out, que curiosament parla d'un poble de mala mort que es diu Hackensack, com volguem dir, això és el cul del món i vull fotre el camp, i aquest Hackensack després acaba sent una de les cançons més boniques, bueno, no, la més bonica de tota la discografia dels Fountains of Wayne. Ai, sí, Anthony, fot el camp, fot el camp i no miris enrere. Si és que hi ha un moment, nen, que has de volar. A veure, els pares ho passen fatal, en el millor dels casos, eh? Que amb això els americans, nen, els americans ho tenen molt clar. Quan tu te'n vas a la universitat, d'entrada ja et fan anar a l'altra punta de país, que és com si aquí te diguessin de fer la carrera a Moscou, i no hi tornis ja, eh? Perquè la teva habitació ja la lloguen. Són gent pràctica, nen.

Els Beach Boys deixant aquest poble en un cel obert que ja arriba al final i ho fa amb una cançó que, bueno, la entra un colador, però és que m'agrada molt. I que consti que no és un grup que tingui molt bona requesta, eh? Però per mi els Keane aquí van arribar a la perfecció pop. Amb aquest Somewhere Only We Know, aquest lloc que volem marxar i que no conegui ningú, l'equip del programa decideix marxar dels estudis, que són com una segona casa per nosaltres. Albert Cot, control i muntatge, que ha decidit marxar i emportar-se el seu oset de peluix. La Núria Serrano, la documentació, que ella tot el que sigui tombar li sembla collonut perquè les parets de casa li cauen a sobre. I Lluís Gavaldà, que l'hauràs de fer marxar d'aquí a cops d'escombra, us diu en salut i fins la propera. Adéu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els sindicats i el govern de tampoc arriben a un acord i aquest dijous continuaran les negociacions sobre

0: em va semblar brutal. Deia, Kylie no és només una cantant, és un estat d'ànim en purpurina. I tal com predica un dels seus grans èxits, és inevitable enamorar-se d'ella a primera vista. Avui obrim el programa amb Kylie Minogue perquè és el seu aniversari, bufarà 58 espelmes i segur que ho celebra fent baixar una enorme bola de discoteca al menjador de casa seva. I enamorats a primera vista, engeguem el programa d'avui dijous. Ja veieu que no ens falta ni purpurina, ni lluentons, ni grans divas de la música. Vaja, ho tenim tot per començar la nostra particular festa matinal.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai el Roger, molt bon dia.
2: Bon dia, què tal? Com estàs?
0: T'imaginava amb un vestidet de la Kylie Minogue, cara.
2: Ah, cadascú té les seves fantasies, Canalies, endavant.
0: No
2: en tinc cap, però jo estava intentant recordar de memòria el telèfon del programa, el de la bústia, que crec que és 636-360609, perquè ara l'hauré de dir.
0: Val.
2: I estava intentant recordar mentre tu m'imaginaves amb el vestit de Kylie Minogue. Per tant, imagina't quines dues realitats tan diferents conviuen en aquests pocs metres d'estudi. Lara García, que segueix adormida... I tot.
3: No, t'estic buscant el número de la bústia.
2: Gràcies, Lara.
0: Home, veus, és que, Maiol, com ets, de veritat. Es nota que estàs a punt de canviar de dècada.
2: Exactament. Sí, sí, sí, sí, aquest dissabte. Aquest
0: com sembla. Ho portes?
2: Molt bé, estupendo.
0: Ja deixes els 30,
2: estupendo,
0: eh?
2: Estupendo, exacte. Mira, 636-360609, has vist? Quin problema he de tenir perquè entre els pocs números que em sé de memòria hi hagi el de la bústia del matí. En fi, va, vols que t'expliqui de què va el programa d'avui?
0: Estaria molt bé.
2: Perquè avui tenim moltes coses. Bàsicament hi ha dos fronts de notícia importants. El primer, tot el que està passant a Madrid després que ahir en revolucionés el programa la UCO, l'UCO, entrant a la seu del PSOE. Avui copsarem com està la legislatura amb tres actors importants. El primer, el PSOE, per boca del diputat del PSC, José Zaragoza. Després, Esquerra Republicana, tindrem a Francesc Marcàlvol. I després, Junts per Catalunya, tindrem a Míriam Nogueras per saber una mica cap on evoluciona la legislatura després del que va passar ahir. Després, vaga d'educació ahir, els sindicats i departament van tancar-ho sense acord, tot i que semblava que hi podia haver, hi havia bastant optimisme. Veurem avui a reunió entre USTEC i el departament. Tindrem a USTEC, tindrem a Yolanda Segura i tindrem al departament el secretari de Millores Educatives, Ignasi Jiménez. Després, avui estarem pendents també dels nous detalls de la visita del Papa. En parlarem als 10 i 20 amb Sor Lucía Caram, que la tindrem aquí.
0: Fantàstica.
2: A la cadira de la de García. I a les 11, atenció, perquè obrim consultori i per això volia recordar el telèfon de la bústia.
0: Què és el?
2: 636-360609. Escriviu-nos si teniu... Escriviu-nos sempre, amb tots els dubtes que tingueu, però escriviu-nos si avui si teniu dubtes, queixes, inquietuds sobre la vostra comunitat de veïns. Tindrem el nostre expert, el Josep Maria Aguilar, que ja en sabeu que en sap una estona, i us resoldrà tots aquells dubtes, inquietuds, queixes, crítiques, tot allò que us porti la vostra comunitat de veïns, que ara que arriba l'estiu sempre hi ha aquella cosa, puc fer una barbacoa,
0: música alta,
2: la música alta fins a quina hora, per Sant Joan, tot plegat, totes aquestes coses que ens inquieten, doncs escriviu-nos i us les resoldrà a partir de les 11 al Josep Maria...
0: Jo estava pensant ara que tinc uns veïns fantàstics.
2: També es pot trucar al telèfon del programa, que és el
0: 93207474.
2: Molt bé, gràcies.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia, matiners.
0: Com et portes amb els veïns? Tu que ets un home tranquil, segur jo, que bé.
4: Mentre no facin soroll entre les 7 del matí i les 3 de la tarda, que és quan jo dormo, perquè vaig al revés del món,
5: és que...
4: tota la resta sempre va bé.
0: Escolta'm, no m'hi havia fixat que tens un tatuatge.
4: Sí, 13.
0: Te l'he vist avui?
4: Sí, un 13.
0: El puc veure?
4: Sí, en recorda el meu pare.
0: Ah, molt bé, quina meravella. Recorda el pare.
4: Sempre recorda el pare, sí.
0: Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormíem i teníem aquesta lluna fantàstica que ens ha acompanyat aquesta nit?
4: Doncs mira, avui us porto una d'aquelles històries que sé segur que us agradaran, eh?
0: Segur.
4: És el cas d'un treballador de Google que s'ha passat de llest i l'han acabat en xampany.
0: Oh, què ha fet, què ha fet, què ha fet?
4: Es diu Michele Spagnuolo, no us descobriré la sopa d'all si us dic que és un nord-americà d'origen italià. Es tracta d'un enginyer de Google de 36 anys que va aprofitar que tenia accés a informació altament confidencial del cercador per fer apostes a la plataforma Polymarket.
0: Mm.
4: Aquesta setmana ja hem explicat que, des dels informatius, que el govern espanyol la té en el punt de mira perquè és una plataforma que opera sense tenir la llicència de casa d'apostes. El cas és que Polymarket es fan tota mena d'apostes a instàncies dels usuaris, per qui no ho conegui. Són apostes de l'estil quan creus que s'acabarà la guerra a l'Iran? La gent aposta i diu una edat.

0: i si l'encerten, doncs guanyen uns dinets. Doncs bé, Españuolo va accedir a una aposta sobre quina seria la persona més buscada a Google el 2025.
1: Donald Trump.
0: I va jugar fort, perquè, clar, entre altres coses, ell sabia qui seria aquesta persona perquè tenia informació privilegiada de Google. Va apostar que seria el raper David, acusat d'assassinar i esquarterar una menor de 14 anys justament al setembre del 2025.
1: Jo.
0: Polymarket va assignar una possibilitat quasi nul·la que l'aposta seria aquesta. Què va passar? Que Españuolo va encertar i es va embutxacar 1,2 milions de dòlars.
1: Quina bestiesa.
2: Ai, se va posar la pell de gallina.
0: Ja saps què diuen? Que si jo et dec 100 dòlars, tinc un problema. Però si tu em deus un milió, el problema el tinc jo.
1: Exactament. Eh?
0: Doncs què ha passat? Que Españuolo va intentar ocultar aquests dinerets perquè, home, es podia descobrir que ell tenia informació privilegiada. El cas és que la justícia dels Estats Units va posar la lupa sobre les seves finances i va anar estirant del fil, l'ha descobert, i avui hem sabut aquesta matinada que l'han acusat de, entre altres coses, frau i blanqueig de diners.
1: Quina meravella, Españuolo, eh?
0: Michele.
1: Michele.
0: El Michele m'ha encantat.
1: És que ara estava pensant, és com quan copies un examen amb algú que t'acaben enxampant, perquè molta gent que ho gestiona fatal i fas pràcticament el mateix i el profe diu, aquí passa alguna cosa.
0: Si hagués guanyat 1.000 euros no l'haurien enxampat, però un milió i mig,
1: canta
0: home,
1: una miqueta.
0: Un milió.
1: Va, gràcies, Àlex. Fins ara. Hem arribat a un quart de sis del matí i avui també volem saber per què el lloc serà perquè el món serà un lloc una mica millor. Ara sí, Andreu Merino, molt bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor per la notícia que ens arriba des dels Estats Units. S'ha donat llum verda a la primera teràpia per pacients de càncer de mama triple negatiu que no poden sotmetre's a immunoteràpia. És el cas amb pitjor pronòstic. La base de la nova teràpia és un fàrmac que ataca una proteïna molt present en diversos tipus de càncer. Un dels objectius és que els pacients tinguin una alternativa més enllà de la quimioteràpia des de l'inici del seu tractament.
1: I aquestes hores del matí fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, des dels matiners de Catalunya Ràdio, també volem saber, Marta, de què parlarem poc?
2: Doncs atenció, perquè el Papa Lleó XIV ha pujat dalt d'un Ferrari elèctric. Oh. Hi ha fotografies del Papa, que serà d'aquí poc a Barcelona, recordem-ho, a partir del dia 9 de juny. Doncs es veu que amb unes vacances que ha fet a la seva residència, la seva segona residència, al sud de Roma, doncs ha pujat amb aquest Ferrari elèctric. De fet, els directius de Ferrari li van portar directament a la residència del Papa que té a Castel Gandolfo, al sud de Roma, el van posar allà, als jardins privats que té, i li va arribar el cotxe doncs, amb aquesta típica gran lona, no?, que venen els cotxes nous.
1: Quan vas a buscar el cotxe.
2: En aquest cas era una lona de color vermell i va ser el mateix Papa qui el va acabar destapant. Es veu que ha estat molt interessat per totes les novetats que tenia aquest Ferrari elèctric, especialment per la velocitat màxima que arribava el cotxe. Es veu que arriba als 300 km per hora i passa del 0 al 100 en només 2 segons i mig.
1: Però, escolta'm, l'ha fotut a 300 km per hora,
2: no,
1: si
2: ha assegut, t'imagines? Si ha assegut, ha tocat una mica el volant, unes fotitos i cap a casa. Mare meva.
1: El Ferrari per Roma a 300 km.
2: O per aquí, o per Diagonal, quan vingui. Papamòbil.
1: Que fàcil que seria arribar a Déu a 300 km per hora amb un Ferrari. I també volem saber una bona notícia, Lara.
2: Doncs mira, avui porto una bona notícia per als qui ens encanten els préssecs.
1: Va.
2: Atenció.
1: Va, molt bé, acaba cantant la cançó.
2: Molt bé, molt bé.
4: Para darle a tus mejillas su color. Fue la juventud.
1: És que m'imagino la Lara. Quina cançó poso que parli dels
2: préssecs?
1: Clar, home, ella que escombrant cap a casa
2: per
1: indiscutible. Sí, molt bé, Lara. A veure, explica'm.
2: Els pagesos de Subirats i Avinyonet del Penedès han començat a collir els primers préssecs, que tenen molt millors pronòstics de collita que l'any passat. El motiu principal són les reserves d'aigües del subsol. Si bé l'estiu del 2025, l'any passat, ja hi va haver una millora de la collita respecte als anys de sequera, no ha estat fins aquest any que en els camps els pagesos han començat a veure l'efecte vertader de les pluges. Ho asseguren a l'ACN el president de l'Associació de Productors de Préssec Ordal, Josep Ràfols.
5: Es presenta millor perquè ha fet un hivern molt millor que l'any passat. Ara veníem de 3 anys de sequera, l'any passat va ploure una mica, però aquest any doncs, fer les pluges suficients com per poder afrontar un estiu tranquil·lament, però sempre comptant en que faci un temps el que toqui, no? És a dir, que faci calor, perquè també faci alguna pluja, si pot ser que no faci un disbarat, i amb això doncs, arribaríem bé al final de temporada.
1: Bones notícies, sens dubte, per començar el matí, agraint aquestes pluges que hem tingut aquests últims mesos. Aparteu les criatures que arriba a Otxerra amb un motiu per saltar del llit. A veure, que cordeu-vos el cinturó. Bon dia, Ot.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als productors d'ametlles és anar a fer la collita. Ha sigut una bona temporada, sense sequera, sense gelades rellevants i afavorida per un hivern molt plujós. S'espera un 7% més de producció que l'any anterior, segons la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Especialment a les comarques de Lleida, amb gairebé 8.000 tones, un 11,2% més. A les de Tarragona l'increment serà del 0,8% i a les de Barcelona i Girona seran xifres similars a les de l'any passat.
1: Podríem ser un programa agrícola, també t'ho dic, eh?
2: Sí. Però està bé, perquè sí. Donem veu. Aquí, a vegades...
1: Molt ben tirat, Marta.
2: No en donem.
1: Molt ben tirat.
2: Que maco t'ha quedat.
1: Molt bé. 10 minuts, 6:15 del matí. Com batega el cor aquest matí?
2: Doncs batega amb Yolanda Ramos.
1: Ui,
2: el programa Cara al Show de Marc Giró a la Sexta ha obert un meló important. A veure què en penseu. Per molt republicana que siguis, a les 4 del matí, en un bar, a la desesperada, amb qui marxaries abans? Amb el penjat, que escura gots a la barra, o amb el príncep d'Espanya?
7: Yo he estado con hombres que hablaban solos en la barra a última hora, bebiendo los culitos de los vasos. ¿Qué vamos a mirar ahora? ¿De qué marcas cada uno? Muy, muy, muy, muy sibarita tampoco te puedes poner. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues prefiero al príncipe que al loco que habla solo en la barra. Y la gente, no. ¿Por qué no?
8: Pero es que la gente
7: te
8: no...
7: Te cuenta cosas. Te llevan yate, que el otro te lleva en taxi y pagas tú, ¿sabes?
1: No, porque... la Yolanda Ramos. Però clar, estava pensant que important a vegades és el color polític quan coneixes algú, eh?
2: Sí, sí, és molt important.
1: Perquè jo tinc amigues que han estat a les antípodes de...
2: Però després ja ho han deixat, no?
1: No, no, és que allò ha durat 2 setmanes.
2: Clar,
1: amb algunes
2: frases. Encara el trobo molt.
1: Perquè el sexe era bo.
2: Ah, ja passa això.
1: Però també passa el sexe bo.
2: Sí, sí, sí.
1: I el cor també batega amb Lolita.
2: Sí, perquè es veu que és una de les que se sumen al grup d'enamorades de Jacob Elordi.
1: Home, clar, és que a veure...
2: El vostre.
1: El meu.
2: El seu teu marit.
1: El meu futur marit.
2: Ho ha explicat, de fet, ella mateixa en una entrevista que ha fet a l'Hormiguero, on, per cert, ha anat a presentar la pel·lícula Mallorca Confidencial.
9: Ahora te gusta Jacob Elordi, me han dicho.
10: Ah, me encanta.
9: ¿Ves?
11: Ahí va.
10: Pero claro, es como puede ser mi nieto. Es una pena.
9: Pero si te lo cruzara, si te dijera que sí.
10: No, si yo me lo cruzara, no, si me dijera que sí, primero tendría él que atacarme, porque yo sí. Me moriría de vergüenza, es que yo no sería incapaz de decirle.
9: Pero si te
10: hola, dice... Jacob, que no. Con el ajo menos.
9: Con el ajo.
10: ¿Cómo me voy a acercar yo a un yogurín así, hombre?
9: Bueno, pero...
10: Para que me diga, oiga, señora, quítese usted aquí de al lado.
9: No, pero no sabes nunca.
1: Escolta'm una cosa, Lolita, no t'has de preocupar. Jo, si em trobo Jacob Elordi, i tu no ets capaç de dir-li res, ja li diré jo. Que ja hi hauria allà una cua de persones...
2: Ah, hi hauria cua, hi hauria cua.
1: Agafant número. Guapíssim, aquest home, per favor. Si no es pot aguantar. Ara estic distret. Ara com segueixo jo, si tinc a Jacob Elordi al meu cap?
2: Doncs pues va, preguntaré a la Lara, ja està.
1: No, perquè amb la Lara ens passem vídeos d'Instagram no, del Jacob
2: sí.
1: Elordi.
2: No, sí, que la següent molt pregunteta...
1: Bons. Ah, puc tirar, doncs? Em dones tirem. Permís? Doncs vinga, seguim. Amb el permís de Marta Viana. Lara, quins
2: no,
1: som?
2: Deixa'm...
1: Ah, sí.
2: Era per continuar el programa. No, quin mal rotllo, nois.
1: Què passa?
2: Què passa? No. Esteu tensos.
1: Nosaltres? Però si no estem fent res.
2: No, el Jacob
12: bueno, tireu la pregunta o no?
1: Quins sons deixa la ràdio?
2: El matí de Catalunya Ràdio van trucar a Leire Díez. Leire Díez.
1: Va.
2: Serietat. Just després de saber que estava investigada en el marc de l'operació de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE.
13: La verdad es que nada.
1: Nada.
13: La verdad es que nada. No, y de lo que me voy enterando me entero por los medios, vamos, como siempre, ¿eh? Están diciendo que es por causa de CEPI. Es que, entonces, ¿sabes? Es que no entiendo nada. No sé qué tiene que ver en una cosa y en otra. Es que no tengo ni idea. Me tiene un poco perpleja todo esto, porque es que no tengo ni idea de esto.
1: Vinga, va, que en 7 minuts arribem a 6:15 del matí.

0: Que està bona.
1: Boníssima.
0: No sé quantes vegades crec que l'hem posat al programa, moltes, però he pensat, és igual, torna-hi.
1: Jo m'imagino la gent que està ara a la dutxa, que és al cotxe anant a treballar, i escolta Britney i no et despertes de bon humor.
0: Clar, amb la Britney sempre.
1: Sempre. Què passava tal dia com avui?
0: Doncs dia important per una de les estrelles del pop que més estimeu en aquest programa, perquè Britney Spears llançava un 28 de maig del 2000. Uf, ha plogut ja.
1: 26 anys.
0: Tu diràs, el seu segon àlbum, que va debutar, de fet, al capdamunt de la llista Billboard i de seguida es va convertir en l'EP més venut d'un artista solista femenina. Molt poc després va acabar arribant als 10 milions de còpies venudes i amb un impacte bestial, sent número 1 en moltíssims països, entre ells Canadà, Alemanya, França i Espanya.
1: Britney Spears, pobreta, que necessita també connectar-se amb les energies,
0: sí,
1: perquè els capítols que ens ha donat a nivell personal Britney Spears i la vida que ha portat també, pobra,
0: sí,
1: per donar-li de menjar, per pobra Britney. Britney, t'estimem des de la ràdio.
0: Sí.
1: I quin dia ens espera astrològicament parlant? Truca.
0: Sí, truca.
1: T'imagines?
0: Ai, hello, machineers. Ai, seria tan
1: quin dia ens espera astrològicament parlant? Ens ho expliquen Sergi Tous d'astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dijous 28 de maig, la lluna entra en el signe d'Escorpí i això ens convida a mirar una mica més endins, a escoltar allò que normalment intentem tapar. Pot ser un dia d'emocions intenses, intuïcions fortes i veritats que surten a la superfície. Però la clau no és remenar ferides per quedar-nos enganxats, sinó entendre què sentim i deixar anar el que pesa, transformar-ho amb consciència.
1: Consell escoltat, consell après, i l'haurem d'aplicar. I mentrestant, qui bufarà espelmes avui, Lara?
0: Avui tenim un dia molt musical.
1: Ah, molt bé.
0: Primer felicitem a Adam Green, que arriba als 45 anys. Seguim amb més cantants. En aquest cas també bufarà, com dèiem, l'australiana Kylie Minogue, que en fa 58. I acabem felicitant l'actriu espanyola Pastora Vega, perquè celebra que en fa 66.
3: Els matiners. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
1: Per cert, avui també fa anys, com estava dient la Lara, que avui és un dia d'aniversaris de cantants, l'artista Colby Keilat. És un bon moment per recordar quan va acompanyar Jason Ras en aquesta delícia de cançó que es diu Lucky.

0: Nexo. El Catalunya Nit obrirà les portes a la sessió golfa d'Àlex Gorina, avui amb pel·lícules sobre dones pioneres en el món de l'esport.
1: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dijous 28 de maig. En Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Moment de repassar els titulars d'aquest matí. L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar les maniobres per boicotejar les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez.
3: El jutge assegura que l'ex número 3 del socialista Santos Cerdán dirigia la trama i es va activar l'endemà de la imputació de la parella de Sánchez. L'objectiu era extorsionar jutges per evitar que obrissin processos contra el partit o el govern espanyol. Suposadament, qui s'encarregava d'executar-ho era l'exmilitant socialista Leire Díez i després cobrava del partit per aquesta feina. Hauria ingressat, segons el jutge Santiago Pedraz, 16.000 euros a través d'una empresa pantalla del PSOE.
2: Això tombaria la versió de Leire Díez.
3: Sí, ella defensa que anava per lliure i que tot el que feia era per un llibre sobre les clavegueres de l'Estat.
4: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación, como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
3: La Guàrdia Civil va escorcollar la seu dels socialistes 12 hores per buscar més proves.
2: Aquest nou cas afegeix pressió a Pedro Sánchez perquè convoqui eleccions.
3: Però el president espanyol s'hi nega.
5: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
3: El cap de l'executiu espanyol ha insinuat que les investigacions poden acabar en no res, mentre que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, redobla el setge a Sánchez.
6: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
2: I el president espanyol té a partir d'avui un nou front de desgast.
3: Perquè avui comença el judici contra el seu germà David Sánchez per malversació. S'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat, suposadament, d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, coordinador d'activitats dels conservatoris de música provincials.
2: I avui també es posa sota el focus judicial el PP.
3: Arrenquen a l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen. És la trama parapolicial que suposadament va orquestrar la cúpula del Ministeri de l'Interior per sostreure i eliminar proves de la comptabilitat B del PP que tenia l'extresorer del partit, Luis Bárcenas. Un dels primers a declarar serà l'exministre Jorge Fernández Díaz, per qui la Fiscalia demana 15 anys de presó.
2: I aquest migdia a les 12 es tornen a reunir el govern i els sindicats d'educació per mirar de desbloquejar el conflicte a les aules.
3: Sí, els sindicats tornen a demanar que les propostes que els han fet d'augments salarials i d'increment de plantilla quedin per escrit i el govern s'hi compromet i defensa que ha mogut fitxa. Sentim la portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
7: Ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
8: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions, l'escola inclusiva, però també de docents i de PAS.
3: I pel que fa a les vagues, avui és el torn del Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.
2: La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills per ajudar-los a comprar-se un pis.
3: En el primer trimestre s'han incrementat un 20% aquestes donacions, segons dades de l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Raquel Iglesias, vicedegana del col·legi.
9: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
2: Llibreters catalans i de tot el món denuncien que les grans tecnològiques compren milers de llibres vells per entrar la intel·ligència artificial i després els destrueixen.
3: Una xarxa internacional adquireix discretament lots de llibres antics perquè són textos humans poc presents a internet i amb poca vigilància editorial. Ho explica Xavier Vinaixa, especialista en IA.
10: Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades, estiguin comprant llibres, i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits. Evidentment, les grans obres ja les tenen.
2: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
2: Dos quarts de sis del matí, quatre minuts. Marc Jurado, bon dia.
11: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
12: Bon dia.
2: Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
11: Avui amb l'escorcoll policial a la seu del PSOE en totes les portades del dia, l'Ara explica que redobla el setge judicial al Partit Socialista, La Vanguardia que Sánchez rebutja eleccions mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del seu partit, i El Periódico hi llegim que Pedraz busca a les entranyes del PSOE pagaments per sabotejar els jutges.
12: A la premsa de Madrid també és el gran protagonista. Per exemple, El País explica que el jutge sosté que el PSOE va pagar per torpedinar investigacions, i El Mundo que el PSOE va perseguir Luco, jutges i fiscals per ordre del Guant, en anglès. Un Sánchez que veiem en totes les portades, menys a la de l'Ara i El País, on es veu la seu socialista en plena de policia.
11: Altres temes de portada, El Periódico al Port de Barcelona licitarà per 98 milions el gran nus viari dels seus nous accessos, i a El País, Espanya afronta un inici d'estiu amb rècord de calor.
12: I per acabar, habitatge i esports. L'Ara titula que es disparen les donacions als fills per la crisi de l'habitatge, i també explica el dia de comiats de les campiones del Barça.
2: Moment per repassar també les pàgines d'opinió als diaris. Avui monotem els editorials després de l'entrada ahir de Luco a Ferraz.
12: L'Ara assenyala que estem davant d'un nou front judicial que asfixia una mica més el PSOE.
11: I assegura que es fa difícil de creure que tot plegat obeeix a l'acció cega de la justícia quan aquest és un govern que s'ha enfrontat directament als jutges.
12: La Vanguardia diu que s'entén la pressa del PP per tornar a la Moncloa 8 anys després de la moció de censura que els va apartar del poder per la trama Gürtel.
11: El diari del grup Godó, però, fa una crida a mantenir la calma i recorda que cal esperar l'acció de la justícia.
12: El Periódico destaca que el PSOE és massa important a Espanya per no reaccionar i continuar entregat a l'hiperlideratge de Pedro Sánchez.
11: El rotatiu considera que la falta d'explicacions del president respon a un interès personal i partidista i debilita les institucions de l'Estat que té el deure de protegir.
12: El País apunta que la suposada trama per desestabilitzar processos judicials obliga Sánchez més que mai a donar explicacions.
11: En cas contrari, exposa el rotatiu de prisa, en sortiran beneficiats els populistes i els demagogs, i patiran les institucions i la democràcia.
12: Per al Mundo, el que descriu el jutge del cas Leire, Santiago Pérez, és una gravetat penal i política extrema.
11: El rotatiu destaca que el PSOE va posar l'Estat a actuar contra l'Estat en els 5 dies de reflexió que es va prendre el president, i conclou que les urnes són una urgència democràtica.
12: L'ABC obre la portada amb l'editorial titulada Tota la corrupció és de Sánchez. Assegura que Pedro Sánchez deshonra el càrrec que ocupa i desprestigia la vida política.
11: I afegeix que quan tota la corrupció acaba conduint al mateix nucli de poder, el problema deixa de ser només judicial i passa a ser, sobretot, de legitimitat política.
2: I quan passen 7 minuts, a 5:45 del matí, també repassa la premsa digital. Mesures per evitar copiar els exàmens.
11: A la Universitat de Girona castigaran, atenció, amb un 0 els alumnes que siguin enxampats portant aparells electrònics durant un examen. El rector, Josep Calbó, ho ha defensat perquè els estudiants entenguin que no es poden treure un grau fent trampes. Ho hem llegit a la pàgina web del 3CAT.
2: Disculpes per un desajust horari de 5 segons.
12: Sí, les ha demanat Ferrocarrils de la Generalitat a través del seu compte d'X a un usuari que es queixava per haver perdut el tren que sortia de Sant Cugat en direcció a Sabadell. Segons el llegim a Nació, la companyia ha reconegut un retard de 5 segons. Davant d'això, l'usuari ha acceptat les disculpes, més o menys com a Renfe, vaja.
2: 5 segons.
12: 5 segons, eh?
2: Silenci. Han passat 5 segons.
11: I ha perdut el tren.
2: I ha perdut el tren. 170 anys d'un comerç emblemàtic a Barcelona.
11: És la Barateria Mil, que va néixer el 1856 i des del 1917 està ubicada al carrer Fontanella, entre la plaça d'Urquinaona i la plaça Catalunya. Llegim El Periódico, que celebra l'aniversari amb una reforma integral de l'establiment. A més, ho fa tot i que l'edifici ha passat recentment a mans d'una gran companyia, l'asseguradora Occident, que ha mantingut un lloguer assumible.
2: A Itàlia s'ha acabat tenir aigua de l'aixeta als restaurants.
12: Sí, El País recull la sentència del Tribunal Suprem italià que resol que ni restaurants ni hotels estan obligats a servir aigua de l'aixeta als seus clients, ni tan sols quan aquests estiguin disposats a pagar-la. L'origen del cas és la denúncia d'una turista que, quan es va allotjar en un hotel de 5 estrelles als Alps, va veure que l'única opció que tenia era consumir ampolles de 7 euros. Bona, atenció, bona, eh?
2: Panorama, 7 euros per una ampolla d'aigua. Ah, escolta'm, a discoteques la... Vés-te'n a Eivissa demanant una ampolla d'aigua a la discoteca.
12: Aviam què et cobren.
2: A veure què et cobren. Fa caloreta, la temperatura que va pujant, Marc.
11: I tant, que va pujant cada dia, perquè avui fa més calor que ahir, però sembla que menys que la que pugui fer demà. Oh. Avui, amb temperatures al país arreu gairebé, que superaran els 35 graus, a Ponent se n'esperen 37, i a les Terres de l'Ebre el termòmetre s'enfilarà fins als 38 graus. Una calor, com diem, canicular, que persistirà de cara demà. El dia serà assolellat amb algun ruixat de tarda al Pirineu.
2: Fet canvi cap a 3 quarts de 6 del matí, estem fent els matiners a Catalunya Ràdio, com cada dia de dilluns a divendres. No em vull oblidar també saludar els oients d'ICAT en aquesta emissió conjunta que fem cada dia de dilluns a divendres. I amb la Marta Viana repassem alguns apunts culturals i comencem amb, home, unes declaracions de Maya Montero.
13: Sí, perquè recordem que tothom se li va tirar sobre després dels dos primers concerts que va fer a Bilbao. Ara es prepara per actuar a Madrid i quan l'enganxen a l'aeroport li pregunten precisament sobre les crítiques i respon això.
14: Por estar rodant, ¿no? Pero intento estar al margen. Sé quién soy, sé lo que he hecho a lo largo de mi vida. ¿A cuánto vendes tú la verdad? Yo lo decía en alguna canción. Es que hay demasiadas cosas importantes en mi vida y sobre todo, y también demasiadas cosas importantes en el mundo, ¿no? Como para quedarnos en... Y no voy a empezar en los... Esto que empiezan a... Los haters que empiezan... O sea, no me voy a quedar en eso porque es que no quiero perder el tiempo de decir lo que dice todo el mundo.
2: Doncs moltíssima raó que té a Maya Montero amb aquestes paraules, perquè recordem que ha estat anys amb problemes de salut mental i crec que també entre tots hauríem de ser una mica delicats i respectar sí. el seu retorn i cuidar-la una mica entre tots. M'agrada molt sentir-li dir això, perquè vol dir que passa dels haters i tira endavant.
13: Sí, m'agrada molt. Més coses. En aquest cas, previsions per avui mateix. S'estrena La promesa al Teatre Borràs. És una obra escrita per Iago Alonso i Sílvia Navarro, protagonitzada per Edu Buch, Edu Lloberas, Mercè Martínez, Mar Rodríguez i Carol Rovira, un elenc extraordinari.
2: Sí.
13: I a la direcció, Pau Roca, que ens envia aquest missatge per als matiners.
15: Hola, sóc el Pau Roca, director de La promesa, que a partir d'aquest dijous 21 de maig començarem a fer funcions al Teatre Borràs. És la comèdia més irreverent, esbojarrada i passada de voltes que mai hem fet i que trobareu a la cartellera de Barcelona. El teu jo del passat estaria orgullós del teu jo del present?
2: Oh, quina bona pregunta.
15: Si no, potser t'enverinen.
2: Quina bona pregunta, Pau Roca. Una abraçada des de la ràdio, també.
13: Segur que està molt i molt bé. Acabem amb dos concerts. El primer, amb José del Tomate. Això pues, me part d'un concert dins del Festival Guitar BCN. I també avui, Ben Hogwarts. I'm a cold-hearted child. Tell me how you feel. Concert avui a la Sala Apolo. Si voleu anar, apunteu a 8:45 del vespre.
2: Vinga, va, que en 3 minuts arribem ja a 6:15 del matí. Alerta, perquè avui movem el dial fins al 16 d'abril de 1986. Un dia, per cert, gloriós per la història del Barça, perquè Pitxi Alonso va aconseguir la remuntada dels culers amb 3 gols contra el Göteborg. Així narrava en directe Joaquim Maria Puyal l'últim gol.
16: Carrasco intenta un tercer dribbling. Li ha sortit, centra, la jugada arriba Pitxi. Pitxi la mata amb el cap. Gol de Pitxi! Gol de Pitxi! Ha marcat Pitxi! El Pitxi n'ha marcat 3, com el Charlie! En Pitxi n'ha marcat 3, com el Charlie! Minut 24 de la segona part del partit.
2: La història de la ràdio El So, que ens ha deixat a la ràdio i les seves veus protagonistes també d'aquesta casa, de Catalunya Ràdio. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a Indonèsia falten 17 minuts per la 1 del migdia i allà, com sempre, i tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
17: Bon migdia, matiners. Amb 240 milions de creients, Indonèsia és un dels països del món amb més musulmans. I ahir, per tot el món, es va celebrar l'Eid al-Adha, coneguda també com la Festa del Sacrifici.
18: Allah nos permite el sacrificio como un acto de devoción para alimentarnos y ser generosos. Y eso es un regalo de Allah.
17: És una de les dues celebracions més importants del calendari islàmic i s'hi representa la submissió dels creients a la voluntat de Déu. Les famílies solen matar un xai de manera ritual i després s'organitza un gran àpat amb amics i familiars.
19: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
17: I no es pot sacrificar qualsevol xai. Aquest ha de tenir més de 6 mesos, han d'estar sants i no haver passat mai cap malaltia, i els ha de sacrificar algú amb certificat del segell halal. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des d'Indonèsia, pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: Quina barbaritat, quantes coses que aprenem sempre amb en Guillem Soler de festes, de tradicions que passen arreu del planeta, Maiol.
20: A Indonèsia avui ha anat, eh? El Japó a Indonèsia ha agafat viatge curt, perquè ahir va estar al Japó, avui a Indonèsia, aviam on va demà.
2: Tu no va la cara, seus... pobre Guillem.
20: Ah, no, fa una cara de jet lag que no sap quina hora
2: és. Ell és jet lag.
20: Exacte.
2: Ell és el jet lag. I d'aquí 15 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
20: Sense jet lag i ben puntuals amb l'actualitat, avui centrada en dos fronts, el primer Madrid i els moviments dels socis de Sánchez i del propi PSOE per el que queda de legislatura, després que Sánchez digués que no avançarà eleccions anticipades. Avui parlarem amb Esquerra, amb el diputat Francesc Marc Álvaro, amb Junts, amb la portaveu Míriam Nogueras, i amb el PSOE, amb el PSC, en aquest cas amb el diputat José Zaragoza. També estarem molt pendents de la vaga d'educació. Avui hi ha vaga parcial al Maresme, però després, ahir la reunió va anar bastant bé, encara no hi ha acord, però va anar bastant bé, i en parlarem amb dos dels principals afectats, o dos dels principals actors de la negociació, per una banda amb la portaveu d'USTEC, amb Yolanda Segura, i per altra banda amb el departament, amb el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez. Després hi ha novetats de la visita del Papa. En parlarem amb Sor Lucía Caram, una de les persones més properes al Papa Francesc, i ara diem com quina relació té amb l'actual Papa, amb Lleó XIV. I després, a les 11, les queixes dels veïns.
2: Alerta,
20: i com
2: això.
20: Parlem a la comunitat de veïns, que això és molt important. Sempre hi ha aquestes petites discrepàncies que són importants de tractar, i són importants que algú ens il·lumini, i en Josep Maria Aguilar, que ja l'hem tingut altres vegades, l'assessor jurídic del Col·legi d'Administradors, ja ho diré bé, com costa, a partir de 3 síl·labes aquesta hora costa, bueno, i depèn de com va a les 11 també. Assessor del Col·legi d'Administradors de molt Finques bé, de Catalunya.
2: Sí.
20: Si teniu dubtes, preguntes, crítiques, queixes, el que tingueu, telèfon de la bústia del programa 636-3606 09. El torno a dir, 636-3606-09. Ara mateix ens podeu enviar una nota de veu i ens ho dieu. Oh, és que sóc matiner i aquella hora no hi seré. Doncs envies ara la nota de veu,
2: clar,
20: et respondrem.
2: Reserva.
20: Si que estàs en directe, 93-201-7474, ens truques a les 11, et posarem en directe amb el Josep Maria Aguilar i t'ho respondrem tot.
2: Doncs tot preparat per aquesta edició del Matí de Catalunya Ràdio d'avui dijous 28, mare meva, de maig. I alerta de matiners, com sempre, aquells que estigueu fent el primer cafè, a veure com sou d'assertius, d'intuïtius, perquè ja tenim aquí la Lara i la Marta preparades per escoltar atentament la dada Maiol.
20: Doncs...
2: Maiol, últimament les dades són molt difícils.
20: Com si alguna vegada haguessin sigut fàcils. Ara que el jutge vol saber si el PSOE s'ha gastat diners en perjudicar amics, despeses dels partits polítics.
2: Sí, perquè no ens veu les cares aquí a l'estudi, però cada vegada que fas l'anunciat ens fotem a sota la taula.
20: No, m'agrada perquè a la dada jo sempre poso una cançó i actualment sona un efecte de so que no està carregat, sinó que és la teva boca fent... I que deixa,
2: doncs ple, quants, aquí.
20: Que deixa plena de bacteris el micròfon que després utilitzarà Ricard Ostrell, per cert.
2: Però escolta'm, sí, quins ho anem passant, eh?
20: No, això
13: sí,
20: que...
13: sí,
20: això
13: sí. Ara, arriba, va.
2: Aquí la màgia de la ràdio. Aquí la Romagosa en... em deixa els seus. Vull dir, això...
20: Exacte, tot s'ajunta. Quan van gastar en total els partits polítics en la campanya de les generals de 2023?
2: Jo diria...
13: Ni idea. Tots junts?
20: Tots junts.
2: 10 milions.
20: 10 milions?
2: Va.
13: Més.
2: Sí.
20: Aviam, si
13: 50.
20: Vol... 50.
13: M'he passat.
21: No ho sé.
2: Va, 50 milions.
13: 35. Potser
2: no,
13: sí, eh?
2: No, has dit 50,
13: no,
2: eh?
13: No, 35. 40. Ah!
20: Doncs... és que eren 58 milions d'euros.
13: Ah!
20: No, però aquesta rectificació...
13: Ja està, no, me la menjo, ja està.
20: La part més important d'aquests 58 milions, 25 milions són trameses electorals. És a dir, aquells sobres que rebem a casa i que majoritàriament llences a les escombraries. Sí. Espero que el contenidor de paper recicleu, sisplau. El PP es va gastar 18,1 milions, el PSOE 17,6, i a Catalunya els que més van gastar van ser Junts, amb 2 milions, i Esquerra amb 1,8.
2: Amb 58 milions d'euros podríem fer moltes coses, eh?
20: Mira, fitxar a Gordon, o gairebé tot, el nou jugador del Barça, per exemple, per coses útils que es poden fer en pressupostos públics.
2: No seria el primer que vindria.
20: T'he de dir que durant molts anys s'ha intentat que aquesta tramesa electoral, que són molts diners, anés ajuntada en un sol enviament, cosa que estalviaria molts diners. I els partits sempre s'hi han negat.
2: Que bé, eh? Que també, de veritat.
13: Carai. Sí, sí.
2: Doncs escolta'm, ja ho sabem, aquesta despesa de 58 milions. Gràcies, Maiol.
20: Fins ara.
2: 9-3-2-0-7-4-7-4. D'aquí uns moments parlem amb els matiners, els que ja esteu desperts a aquestes hores del matí.
0: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
21: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
22: Sobretot... Has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo. Aquesta pregunta és un rotllo.
21: Bueno, doncs no la faig, no. Ja està.
23: És que fos cada pregunta, no, tallo, de veritat.
24: És dels entrevistes lletges que t'he vist. Avui estic...
22: Perdona, que puc fer això, però... És que no tinc una resposta.
23: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
21: No.
0: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
25: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
0: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
26: La poeta Xènia Diaconova es va criar amb el seu pare llegint-li poemes. Poc sabia del català quan va arribar, però amb el temps s'ha convertit en la traductora al català de Txékhov i Anna Politkovskaya. Xènia Diaconova, de Sant Petersburg, al nostre estudi.
0: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest divendres a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
26: Aquest divendres descobrim un dels cervells més brillants de la nostra època. Amb totes les lletres.
27: Bon dia, matiners.
28: Ara arrencarem el camió.
29: Jo us escolto ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora.
27: Moltíssimes gràcies per acompanyar-me cada matí.
30: Bon dia i bona hora des de Tarragona.
2: Què diuen aquests tarragonins?
30: Pues Ciutat Imperial, aquí estem preparats per entrar al mercat. Un dia més.
13: Molt bé.
2: A què et dedica, Josep Maria?
30: Jo sóc peixater.
2: I a quina hora entrem?
30: Doncs les portes al mercat per nosaltres s'obren a les 6 del matí.
2: Jo em pregunto sempre, Josep Maria, quin ambient hi ha als mercats a aquelles hores?
30: Som una família, literalment. És com si fos una escala de veïns. Hi ha petites disputes, no cal dir-ho, però molt bon rotllo. Entre nosaltres ens ajudem, més faltaria.
0: Els matiners.
2: 9 minuts, arribem ja a les 6 del matí, repassem... Oh, escolta'm, he recuperat una entrevista que va fer l'Olita, que estàvem parlant d'ella aquesta hora, primera hora del matí, que va fer el podcast d'Escrit, que ara ho recuperarem, però ahir vaig estar escoltant el Cristian Oliver, que és un professor de secundària que va passar pel Tot es mou, de l'Helena García Melero, que va fer una reflexió interessantíssima sobre la IA i els alumnes, i amb el que es troben ara mateix, professorat, alumnes i pares.
31: La IA mata la creativitat i el pensament complex. Si tinc un treball molt ben fet, ja no sé si me l'ha fet l'estudiant o si hi ha hagut una intervenció artificial, i per tant hi ha un exercici de desconfiança de per una banda com per l'altra, no? I al final també com a docents tens la sensació que no avalues allò que han après o allò que han entès, sinó allò que han copiat millor i han recopilat, no? I això ens provoca molts mal de caps. El que hem detectat és que la intel·ligència artificial ha trencat les regles del joc educatives. I crec que això és un drama com a societat que hem de mirar de debatre i de resoldre.
2: I un tema que portarà cua perquè només acaba de començar i els profes ja s'hi estan trobant. Ja et dic ara que això en parlarem i durant molt temps.
13: I tant.
2: I durant molts anys. I ha arribat el moment d'escoltar l'Olita, que, com sempre, ens regala lliçons de vida, sobretot quan parla de la seva vida i de l'envelliment.
32: Yo estoy envejeciendo, creo que bastante bien. Soy abuela, tengo dos nietos maravillosos. Estas arrugas no son... No me las han regalado. Nos ha costado vida y milagros tenerlas. Son arrugas de felicidad, arrugas de llantos, arrugas de fracasos, de triunfos. Yo me cuido mucho en la comida, me cuido mucho, me pongo muy buenos potingues, como diría mi madre. Y ya está, y hay que envejecer, y yo lo que quiero es envejecer con salud.
13: Claro.
32: Que es lo que más me preocupa. Me encantaría ver a mis nietos dentro de 20 años.
2: Ai, Lolita.
13: Que bé sentir aquestes declaracions, perquè no es porta ara això.
2: No, i a més també sentíem Ingrid Rubio, que precisament també feia una reflexió similar al col·lapse del Jordi González a TV3. I tinc per aquí a la Glòria, a veure, 93207474. Glòria, bon dia.
1: Hola, bon dia.
2: Benvinguda. Ui, Glòria, quina veu més tendra que tens.
1: Gràcies.
2: Com estàs?
1: Bé, a punt d'anar-me'n a treballar.
2: I de què treballes, Glòria, tu?
1: Mira, jo estic al mercat de Sabadell, al mercat central, i el meu producte és els menuts. Jo venc el que en diem callos, capicota, galtes, tot això tan bo.
2: Escolta'm, Glòria, m'estaves dient del mercat de Sabadell, del mercat central, en aquest cas, jo estic convençut que més d'un cop has vist a Ricard Ostrell al mercat, que hi va moltíssim.
1: Va comprar... El meu no li deu agradar gaire, perquè no ha vingut mai.
13: Ja el tens clitxat, eh?
1: Però sí que l'he vist comprant a la peixateria del davant meu.
2: És que va molt a la peixateria i a comprar bon gènere, eh? Perquè a mi algú cap al Ricard m'ha estat cuinant i allà hi havia peixet de qualitat, eh?
1: Sí, molt bo. Tenim un mercat molt maco i amb molt bon producte.
2: Glòria, algun dia el que hauries de fer és que quan passi per allà... Baixa'm una mica el volum de la ràdio, Glòria, si pots.
1: Sí.
2: Un palet, sisplau. Gràcies. Ara sí, que dic que algun dia quan passi per allà li hauries d'estirar les orelles i fer-li comprar alguna miqueta, una coseta de cap i pota, unes galtetes de porc...
1: Ni que sigui perquè us ho porti a vosaltres, no?
13: Ara!
2: Molt ben apuntat, Glòria. Escolta, entenc que tot aquest gènere encara se segueix venent molt, no?
1: Sí. Aviam, no és una cosa com pot ser el peix o el pollastre o coses així, o la fruita, però sí que és una cosa que té sortida. Però, bueno, té la seva clientela.
2: Quan fa, Glòria, que t'hi dediques, que tens la parada?
1: Ui, mira, vaig començar amb la RAM, perquè tota la família som del mateix RAM, o ho érem, perquè ara ja quedem pocs. Amb 14 anys i en tinc 64.
2: Uau!
1: Que molts.
2: Tota la vida dedicada al mercat. I, Glòria, anem pensant ja en la jubilació, no?
1: D'aquí un anyet.
2: Un anyet?
1: D'aquí un anyet.
2: Segur?
1: Sí, un any i sí. A veure, no, tinc moments de tot, eh? No creguis, eh? Perquè és molt maco estar de cara al públic, però també arriba un moment que has de dir, bueno, ja està bé.
2: És que no? És curiós, eh? A més, la gent que treballa al mercat, perquè dieu que és una feina duríssima, perquè implica moltíssimes hores de feina, moltíssimes hores de dedicació, però hi ha aquella cosa que enganxa, no?, de tenir el tracte amb el client, de la gent, del bon rotllo que hi ha sempre als mercats.
1: Exacte. I jo t'he de dir que estic rodejada de companys supers i que la clientela que tinc és molt maca. Sí que hi ha algun florero, eh?
13: Sempre n'hi ha.
2: Sempre, això tot arreu. Escolta'm, Glòria, que t'estarà escoltant. Envia-li algun missatge des d'aquí, sisplau, a Ricard Ostrell, que et vingui a comprar alguna cosa.
1: Aviam. Ricard, soc la parada que hi ha al davant d'on vas a buscar el peix, el Joan. Es menut, Glòria. Si més no, ens salutarem.
2: Glòria, també una abraçada. Algun cop que vaig al mercat de Sabadell...
1: Una abraçada molt forta a vosaltres.
2: Et vindré a saludar.
1: D'acord.
2: Que vagi gràcies. Molt bé, Glòria. Una abraçada.
1: Adéu, bon dia.
2: Moltes
1: bon
2: gràcies, dia. Adéu. A veure, un moment, noies. Vinga, avui tenim novetats. Cordoví, bon dia.
3: Bon dia, bona hora.
2: Jo ahir et vaig prometre una cosa.
3: Ai.
2: I aquesta cosa...
3: Com sou?
2: Ha arribat.
4: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
3: Això ho has estat fent tu, o què?
2: Ah, sí. Avui encetem nova secció, històries d'un home del temps que viu a la muntanya, amb Eloi Cordomí. Eloi, ja sabem que les gallines estan recuperant el seu plomatge, que sí. ja no tenim el gall al galliner. Alguna novetat que t'hagi passat a la casa aquestes últimes hores?
3: A veure, el problema és que estem deixant les expectatives molt altes.
2: No.
3: Llavors, el fet que jo ara t'expliqui que ahir vaig... que he estat traient paparres de la figa, del cony d'una cabra, doncs no sé si arribarà a complir aquestes expectatives.
13: A veure... Cada cosa que deies, però ens posem més nerviosos, Eloi.
2: A veure, un moment, sisplau. Eloi, per favor, a veure, com es fa això, sisplau, explica-m'ho.
3: A veure, les cabres agafen paparres, més després d'un any de tanta pluja, ara amb l'arribada de tota aquesta calor, llavors de tant en vaig mirant i per evitar desparasitar-les, que ho hauria de fer també, però per evitar desparasitar-les i posar-les líquids, el que faig és intentar treure-les a mà. De fet, tinc una eina, és una pinça que es pot comprar als veterinaris, que és molt útil, que agafes la paparra com per sota, li dones mitja volta i pam, s'arranca i surt perfecte.
2: Ah.
3: Doncs, no, no, però surt perfecte i fins i tot serveix per persones, això, eh? I res, ahir aquella pobra cabra, la Rosita...
2: Es diu Rosita, la cabra!
3: Es diu Rosita, es diu Rosita. Tenia tres paparres enganxades
2: als seus genitals.
3: Als seus genitals, sí, sí, sí. I llavors, clar, amb molt de compte li vaig treure i sí, sí, no es va queixar, va anar tot bé... I la cabra ara mateix la tenim neta de paparres.
2: Però, escolta, veus com funciona aquesta secció? Això només pot anar cap amunt aquesta temporada.
3: És molt curiós. No, escolta'm, aquestes pinces les recomano a tothom qui freqüenti el camp.
13: Qui tingui paparres.
2: Qui tingui paparres que compri la pinça.
3: No, qui tingui paparres. Si anem a la muntanya, a tots se'ns pot enganxar una paparra.
13: I al metro, també.
2: Lara García, Marta Diana, moltes gràcies, estimades.
13: Estem en xoc,
2: Eloi. Fins demà.
13: Adéu.
2: Escolta'm, paparres, més enllà de les paparres, quin temps ens espera per avui, Eloi?
3: Un dia avui de sol, un dia calor, una altra vegada, avui amb algunes nuvolades al Pirineu, i a partir de demà sí que tindrem aquests ruixats de tarda, sobretot al Pirineu i Prepirineu. El que passa que la calor serà canicular, la calor serà de ple estiu, i és possible que avui tinguem rècords de temperatura pel mes de maig, temperatures que no havíem vist mai en aquesta època, segurament avui les tindrem com a mínim a les comarques de Ponent i en llocs del centre del país.
2: Escolta'm, m'acaba d'enviar un missatge a Jordi Celles, que m'està dient, Cordomí, això és top. Per tant, aquesta secció funciona. Cordomí. Fins demà, estimat.
3: A veure què passarà demà.
2: Que vagi bé. Adéu. Ostrell, bon dia.
5: Bon dia.
2: Tinc un missatge per tu, eh? Després te'l deixaré escoltar.
5: Ah, vale.
2: D'una dona que té una parada al mercat central de Sabadell.
5: Has sentit algú que deia... Ara després m'ho poses.
2: Fins demà, matiners, que vagi bé.
5: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: I avui ens despertem, atenció, amb 24 graus a Mataró, 22 a Oliana, 13 a Benissanet i el calvari judicial també de Pedro Sánchez, que no s'atura després de les 12 hores d'escorcoll a la seu del PSOE, en principi per demanar o fer un requeriment d'informació. Avui comença el judici al germà del president espanyol. Avui Pedro Sánchez no té cap acte a l'agenda, seran per tant els seus ministres o portaveus del PSOE els que responguin en aquest cas en aquesta, sobre aquesta estructura que, segons el jutge Pedraz, el famós jutge Pedraz, va crear el partit per intentar boicotejar les causes judicials que l'esquitxaven.
1: Si hemos demostrado algo es que somos un partido que no tiene nada que esconder y que cuando tiene que actuar, actúa. Y, por supuesto, no convive ni coexiste con ese tipo de actitudes que efectivamente repudiamos.
0: Així se'n sortia ahir Sánchez des del Vaticà. Avui la premsa en va plena. Avui el Mundo, el Confidencial, destaquen que el president del govern, a qui anomenen The One, estava al cas del que feia la trama. O l'ABC obre avui amb l'editorial a 5 columnes titulat Tota la corrupció és de Sánchez. Déu-n'hi-do. Després hi ha l'altra premsa que diu totalment el contrari. Hi ha també les conseqüències polítiques. El Partit Popular manté que la situació és insostenible, però segueix sense fer els passos cap a una moció de censura.
2: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Están paralizados.
0: Això ens deia Borja Semper en l'especial que vam fer ahir al matí de Catalunya Ràdio. Avui en parlarem amb Míriam Nogueras, de Junts, amb Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra Republicana, i José Zaragoza, també del PSC. A ell també li preguntarem per la branca que afecta els socialistes catalans, perquè ara el polèmic jutge Pedraz sospita del finançament de la campanya de les eleccions de fa 2 anys que van portar a Illa a la Generalitat. I un dia més tenim vaga a l'ensenyament. Avui afecta escoles i instituts del Maresme i del Vallès.
3: Lamentem comunicar que hem tornat a caure en el ja conegut dia de la marmota i no entenem com el departament no s'ha fet ressò i ha vingut a la mesa amb una proposta escrita.
0: Els sindicats parlen de dia de la marmota. Avui torna a haver-hi reunió a la conselleria. Les posicions per l'increment salarial s'han acostat, però ara els sindicats volen un compromís per escrit. En temps d'agora parlarem amb Violanda Segura d'Ustec i amb Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa. Després també entrevistarem a Sor Lucía Caram per parlar de la visita del Papa a Catalunya. Avui el govern donarà detalls del dispositiu de seguretat. I a partir de les 11, al matí de Catalunya Ràdio, obrirem consultori per respondre als dubtes que tingueu sobre els veïns. Per exemple, si teniu un veí que tot el dia està tocant el violí, dius, bueno, una estoneta de dalt, però clar, si es l'altre es toca la guitarra, què fas? No? Estàs allà a casa i et trobes això. Vinga. Tu allà. Ets. Tentant dormir a les 7 de la tarda, a les 8. Vinga, el violí. Doncs si no sabeu què fer, doncs tindrem un consultori amb el Josep Maria Aguilar, que és advocat, que sap com resoldre els conflictes amb els veïns. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes sobre l'ús, per exemple, de piscines, també terrasses comunitàries, barbacoes, el que sigui. El telèfon del directe ja està obert, el 9-3-0-1-7-4-7-4.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6 i 5. I fem un cop d'ull a la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
1: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb l'acord que hem sabut aquesta nit entre la patronal i la majoria de sindicats sobre el conveni de grans empreses del tèxtil. Beneficiarà més de 120.000 treballadors d'una quarantena de marques. Estem parlant, per exemple, de totes les del grup Inditex, però també de Mango, de Primark o d'Uniqlo. Hi ha algun sindicat com l'UGT que vol estudiar-ho encara a fons per decidir si s'hi adhereix.
1: I a Brussel·les.
2: Amb la reunió informal dels ministres d'Afers Estrangers que es fa a Xipre. És l'anomenada Gimnish, que serveix per fixar posicions sobre grans crisis internacionals. Espera que es parli, sobretot, de la guerra d'Ucraïna, també de la relació amb Rússia o de la situació a l'Orient Mitjà.
1: I hem quedat a dormir als Estats Units.
2: Doncs amb la detenció d'un exagent de la CIA, aquí han trobat a casa seva lingots d'or valorats en més de 40 milions de dòlars. Segons expliquen diversos mitjans, a l'arrestat, que es diu David Rush, se l'està acusant de frau i malversació de fons. També li han trobat almenys 2 milions en efectiu i rellotges de luxe a la seva casa de Virgínia.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: El Financial Times explica que una prestigiosa i elitista universitat econòmica xinesa ha incorporat el director executiu de la tecnològica Nvidia. La decisió arriba en un context de tensions entre els dos països per les restriccions dels Estats Units a l'exportació dels xips més avançats de Nvidia. Al Consell també hi participen figures tecnològiques com Elon Musk o Tim Cook.
3: Avui és dijous, 28 de maig. Comencem el dia ja amb temperatures molt altes. Ara mateix ja hi ha 20 graus a Reus, 22 a Oliana, 23 a l'Estartit i 29 graus a la part més alta de Portbou. Avui serà un dia de sol, un dia molt càlid. Segurament avui tindrem rècords de temperatura per un mes de maig a moltes zones de l'interior, amb valors que poden arribar als 37 graus, per exemple, a l'interior de les Terres de l'Ebre, a les comarques de Ponent, també més de 35, 36, fregant els 37, per exemple, en punts de la Catalunya central, Pla de Bages o a l'interior de Girona. Dia molt càlid, amb algunes nuvolades de tarda, difícilment deixaran precipitacions.
1: Avui a l'Agora del Matí de Catalunya Ràdio, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jordi Mir i Jofre Llombart. Però abans, Francesc Soler, Lara García, bon dia.
4: Bon dia.
1: Ens actualitzem. L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar una estructura per fer desescarrilar les causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
5: Segons el jutge Santiago Pedraz, l'ex número 3 del socialista Santos Cerdán dirigia la trama que es va activar durant els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez per la imputació de la seva dona. El jutge sospita que 180.000 euros van sortir del partit.
6: Santos Cerdán dirigia les operacions per extorsionar fiscals i policies i l'ex militant socialista Leire Díaz suposadament les executava i ho cobrava del partit. El jutge diu que va ingressar com a mínim 16.000 euros a través d'una empresa pantalla del socialista Gaspar Zarrías, també imputat en aquest cas, però el jutge té sota la lupa 180.000 euros que creu que el PSOE hauria camuflat amb factures falses. Ahir la Guàrdia Civil es va emportar de la seu dels socialistes factures, còpies de correus i agendes que demostrin la vintena de reunions que la suposada trama va fer a Ferraz, la primera

0: llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
1: I les investigacions judicials acorralen cada cop més el PSOE, però Pedro Sánchez es manté ferm, descarten eleccions, diu que no hi ha motius per acabar la legislatura abans d'hora i referma també el seu suport a Zapatero.
2: Mentrestant, Feijóo continua sense voler jugar la carta de la moció de censura i pressiona els socis perquè deixin caure el govern de Sánchez, una exigència que de moment no ha rebut resposta.
3: Pedro Sánchez no canvia de guió, no veu cap raó per convocar eleccions anticipades, ni la imputació de Zapatero, ni el cas que esquitxa el PSOE, i insisteix que seguirà fins a l'estiu del 2027.
4: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
3: Pels populars la situació és agònica i exigeixen als socis que deixin caure Sánchez. Miriam Nogueras de Junts diu que no en sap res de contactes amb els de Feijóo i el republicà Gabriel Rufián ha posat línies vermelles a seguir fent costat al govern.
5: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
6: Si s'iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
3: Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: El jutge Pedraz, que posa el focus també a la campanya del PSC per les eleccions al Parlament de fa dos anys.
7: Els socialistes catalans defensen que sempre han actuat correctament, mentre que Junts i el PP demanen explicacions a Illa.
1: Àlex Giral Robert.
8: L'instructor ha reclamat estats comptables, contractes, factures, despeses de propaganda i publicitat del PSC en relació amb la campanya del 24. El magistrat no especifica per què ho vol, però el fet és que la creació de la suposada trama i l'última cursa electoral a Catalunya van coincidir en el temps. En un comunicat, el partit d'Illa diu que sempre ha respectat la legislació electoral i que col·laboraran amb la justícia en el que calgui. Des de l'oposició Junts, el PP i Vox exigeixen al president que comparegui al Parlament per aclarir-ho. Sentim la juntaire Mònica Sales.
9: Hi ha una informació greu. Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci.
8: També volen que Illa expliqui les relacions contractuals del govern amb Huawei després que els últims informes hagin vinculat el gegant xinès amb el cas de Zapatero. Àlex Giral Robert pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a l'audiència de Badajoz aquest matí comença el judici contra el germà del president espanyol.
2: David Sánchez s'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat suposadament d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, mentre que les acusacions li atribueixen els delictes de tràfic d'influències i prevaricació. La Fiscalia demana l'absolució per ell i els altres 10 investigats. Pedro Sánchez sempre ha defensat la innocència del seu germà i ha acusat el jutge de biaix polític.
4: Esto proviene de denuncias falsas, de organizaciones ultraderechistas, y yo, por supuesto, que defiendo su honestidad y su inocencia.
2: La previsió és que tant avui com demà el jutge abordi les qüestions prèvies. Serà a partir de dilluns que començaran les declaracions dels testimonis i els acusats declararan dijous que ve.
1: I avui arrenquen a l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen.
7: És la trama parapolicial que suposadament va orquestrar la cúpula del Ministeri de l'Interior per sostreure i eliminar proves de la comptabilitat B del PP que tenia l'extresorer del partit, Luis Bárcenas. Està previst que els primers de declarar siguin Francisco Martínez, exnúmero 2 del departament, i l'exministre Jorge Fernández Díaz, per qui la Fiscalia demana 15 anys de presó. Entre els acusats també hi ha els membres de la cúpula policial en l'època de Rajoy, com José Manuel Villarejo. La Fiscalia li demana 19 anys de presó, la petició de pena més alta.
1: I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga el diputat republicà Joan Ignasi Elena per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès.
2: L'alt tribunal veu indicis d'ús fraudulent de contractes menors de l'empresa que tenien Elena i l'exlíder d'Iniciativa Joan Herrera, a qui també s'investiga.
1: Tarragona, Ricard Buigas.
10: Els magistrats han obert un procediment contra l'exconseller d'Interior com a cooperador necessari d'uns fets pels quals el Suprem ja investiga l'exalcalde del municipi, Félix Alonso, dels Comuns, que ara és diputat al Congrés. Segons les investigacions, hi ha indicis que l'Ajuntament d'Altafulla, sota l'alcaldia d'Alonso, va maniobrar per poder adjudicar contractes a dit entre el 2017 i el 2019 a l'empresa Sinergia, una consultora de la qual Elena i Herrera eren els màxims responsables. Els contractes investigats sumen més de 30.000 euros. Fons d'Esquerra han defensat a Catalunya Ràdio la innocència de l'exconseller i asseguren que la investigació no té cap base jurídica. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I nova oportunitat avui del govern i dels sindicats d'educació per desencallar el conflicte.
7: Les dues parts no han aconseguit consensuar encara l'augment salarial dels docents, ni tampoc amb quants efectius es dotarà l'escola inclusiva aquest any i els vinents. El govern s'ha compromès a portar avui una proposta per escrit i els sindicats apressen l'executiu amb l'amenaça d'una vaga indefinida fins a final de curs.
1: Maria Costa.
11: Els sindicats deien ahir que...
12: Hem tornat a caure en el ja conegut Dia de la Marmota, que ens sorprèn que sigui precisament el dia en què s'ha aturat tot el país.
11: Perquè l'acord tampoc va arribar. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, vol propostes per escrit perquè no hi hagin brindis al sol.
13: La mesa està...

0: absolutament decebedora. El que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
1: El govern es compromet a portar-ho per escrit. Ignasi Giménez, secretari de Millora Educativa.
2: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions, l'escola inclusiva, però també de docents i de PAS.
1: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I mentrestant, continua el calendari de mobilitzacions.
4: Avui estan cridats a fer vaga els mestres i professors del Maresme i el Vallès. És l'endemà de la jornada unitària que va provocar talls a les carreteres principals durant hores.
3: Oriol Pujador.
5: La jornada d'ahir va tenir un seguiment del 60%, segons l'USTEC, i de prop del 30%, segons el departament. Es van tallar durant hores l'autopista AP7 en diversos punts i també l'autovia 2.
6: Hem tallat l'AP7 en els dos sentits, potser 1.500, potser 2.000 persones. Déu-n'hi-do.
7: Que al final el sou, evidentment, és algo que ens afecta, però no és el principal.
8: És el sou, són ràtios, és la inclusiva.
9: Volem arribar a tot l'alumnat i no podem.
5: Les protestes van provocar cues quilomètriques. Protecció Civil va activar la Creu Roja per portar aigua i aliments als conductors atrapats durant hores sota una intensa calor. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I a l'Iran, l'exèrcit dels Estats Units ha tornat a atacar aquesta nit objectius militars de l'Iran. El règim dels ayatolàs ja respost amb drons i míssils.
1: Mitjans d'informació iranians han constatat almenys 3 explosions prop de la ciutat portuària de Bandar Abbas. Fonts de Washington, que han volgut conservar l'anonimat, han explicat que han bombardejat una instal·lació militar que suposava una amenaça per les forces nord-americanes desplegades al Pèrsic i per al transport marítim comercial dels Estats Units. També haurien abatut diversos drons iranians. Poc després, aquesta matinada, la televisió iraniana ha informat a l'exèrcit persa que hi havia respost atacant una base aèria dels Estats Units. També ha constatat un atac contra 4 vaixells que intentaven travessar l'estret d'Hormuz. A Kuwait, mentrestant, l'exèrcit de l'Emirat ha informat que ha interceptat diversos drons i míssils iranians. Aquests atacs, que deixen en una situació encara més fràgil la treva entre els dos països, arriben després de les declaracions de Donald Trump, que ha desestimat un esborrany d'acord de pau que la televisió iraniana havia assegurat que s'havia tancat.
3: I el govern francès entona el mea culpa per no haver protegit prou els infants que han estat víctimes d'abusos sexuals a les escoles.
4: L'executiu crearà llistes negres de personal educatiu que estigui investigant per conductes inapropiades.
10: El govern francès ha decidit apartar del seu lloc de treball tot funcionari públic que s'estigui investigant per una denúncia d'abús sexual o maltractament físic contra un menor, ha dit el ministre de l'Educació, Edouard Geffrey.
11: Liste noire, ça veut dire que nous aurons
12: una llista negra. Això vol dir que si hem acomiadat un funcionari públic o un monitor pel seu comportament amb menors, fins i tot si no està condemnat, serà inclòs en una llista que impedirà qualsevol forma de reincorporació dins l'escola.
10: El govern ha fet seu el mito escolar i ha reconegut que el sistema de protecció a la infància ha fallat. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo per evitar l'expansió del virus de l'Ebola.
1: Al Congo s'han detectat més de 1.000 casos sospitosos i 223 morts.
3: I ara més notícies amb Marc Jurado i en Alfonso. Bon dia.
13: Bon dia.
3: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. Novetats en el conflicte entre llogaters i de New Amsterdam Developers, propietari d'edificis de Barcelona que vol convertir en habitatges compartits el que es coneix com a collotjament o co-living. Els llogaters han rebut cartes d'Hisenda en què els demana que paguin directament el lloguer a l'agència tributària a causa dels deutes de l'empresa.
14: New Amsterdam Developers és propietària del bloc Sant Agustí a Gràcia, on els veïns ja van aconseguir aturar un desnonament, i també d'un edifici de l'Eixample, on la setmana passada els Mossos d'Esquadra van executar el desnonament d'una família vulnerable amb 3 menors. També és propietària del conegut com a bloc Papallona, on els veïns ja han rebut cartes en què Hisenda els demana pagar els lloguers a l'agència tributària. Al matí de Catalunya Ràdio ha pogut consultar un document de finals d'abril en què l'Agència Tributària de Catalunya deixa constància d'un embargament d'interessos i rendes a l'empresa a causa d'un deute de més de 220.000 euros. Anna Olesti és veïna d'un dels blocs afectats i portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
15: Esperen que nosaltres ens deixem el nostre sou a pagar el lloguer quan ells tenen un deute amb l'Estat. Van desnonar i van executar un desnonament la setmana passada de l'Eulàlia per un impagament quan ells són els primers que tenen un deute de milers d'euros. Ens estan fent fora. A sobre d'on fer col·liris, descobrim ara que tenen un deute de milers d'euros.
14: El matí de Catalunya Ràdio s'ha posat en contacte amb New Amsterdam Developers, que no ha volgut fer cap valoració. El sindicat, per la seva banda, demana a l'administració l'expropiació dels immobles de l'empresa.
3: I la crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills.
13: Els donen diners o una segona residència perquè els joves puguin accedir a un habitatge.
3: Rafael de Ribot.
13: En el primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20% les donacions de pares a fills, segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Raquel Iglesias és la vicedegana del col·legi.
16: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials a Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
13: L'Observatori també constata que en 5 anys s'han doblat els poders preventius formalitzats, que es donen a persones de confiança perquè gestionin els nostres assumptes en cas d'incapacitat. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I Nova York ha aprovat un impost als qui comprin una segona residència de luxe a la ciutat.
14: És una de les propostes estrella impulsades per l'alcalde socialdemòcrata Zoran Mamdani, que s'ha mostrat determinat a pujar els impostos als més rics. Amb aquesta mesura espera recaptar uns 500 milions de dòlars anuals. L'impost, aprovat pels legisladors estatals, entrarà en vigor l'1 de juliol i gravarà els habitatges valorats en 5 milions de dòlars o més. Es calcula que afectarà uns 13.000 habitatges i apartaments de luxe.
3: I les Corts Valencianes tancant la Comissió d'Investigació sobre la Dana amb l'aprovació de les conclusions que han pactat Partit Popular i Vox i que fan molt poca crítica a la Generalitat.
17: L'oposició diu que és una farsa de dictamen i un insult cap a les víctimes.
3: València a la Barbosa.
18: El PP i Vox tornen a responsabilitzar el govern espanyol i no passen comptes amb el govern valencià. Fernando Pastor, dels Populars, ha defensat el text.
19: Hemos buscado, yo creo que además hemos conseguido preparar, trabajar un documento, un dictamen serio y riguroso. Un dictamen de algo más de 120 folios.
18: Socialistes i Compromís defineixen el dictamen d'immoral. Isaura Navarro, del grup nacionalista.
20: Así voleu aprovar un relat absolutament falso per a salvar al Partit Popular i els seus amics de Vox. I això és intolerable.
18: Les associacions de víctimes confien, han dit, en el curs de la investigació als jutjats de Catarroja. Des de València, Alba Barbosa, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I una cinquantena de botigues i locals comercials s'incorporen a la xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana, que per primer cop cobreix tot el territori. Sant Feliu de Llobregat, Montse Poblet.
21: La xarxa metropolitana de refugis climàtics arriba a 319 establiments i per primer cop també contempla Molins de Rei, Cervelló, Gavà i Sant Climent de Llobregat, que fins ara no en tenien. Bàsicament són biblioteques, parcs i piscines, però aquest estiu també hi haurà refugis a establiments comercials, com el centre quiropràctic de David Cussó a Sant Feliu de Llobregat.
22: Tenim una font d'aigua, tenim un sofà molt còmode, tenim un ventilador, tenim aire condicionat, així que poden passar en qualsevol moment que passin per aquí i trobin que els hi fa falta un cop d'aire fresc.
21: Des de Sant Feliu, Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I s'agreuja la crisi del fabricant de motos Torrot de Sal, el gironès.
14: Entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa. El jutjat ja ha nomenat un administrador concursal per comprovar si hi ha algun comprador interessat en la firma o en els seus béns per vendre'ls i afrontar els deutes amb proveïdors i la cinquantena de treballadors que acumula endarreriments salarials. Xavier Sánchez és l'advocat que el representa.
23: L'han portada a una situació límit. De fet, en l'últim any hi ha hagut dels treballadors de producció més del 50% estan amb problemes, amb malalties d'ansietat i d'estrès provocats per la situació laboral.
14: Ara l'administrador concursal té 2 mesos per comprovar la viabilitat de Torrot, que fabrica motos elèctriques i s'havia centrat en vehicles infantils.
3: La multinacional sueca H&M, l'H&M de tota la vida, vol acomiadar 80 treballadors de les oficines que té a Barcelona i a Madrid.
17: La multinacional sueca ha pactat l'ERO amb els sindicats i preveu indemnitzacions per acomiadament improcedent i complements. Els representants laborals creuen que com a molt s'acomiadarà el 40% dels afectats perquè la resta es recol·locaran en altres llocs de treball aquí o a l'estranger. A les oficines de Barcelona hi treballen 230 persones. Fa 2 anys, l'empresa ja va tancar botigues i va acomiadar gairebé mig miler de treballadors a l'estat espanyol. Els sindicats temen que la situació es repeteixi en el futur.
3: I ara 3 titulars de Cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
1: Què tal, bon dia?
3: La primera.

0: McCartney ha presentat a través de TikTok el seu nou disc, The Voice of Dungeon Lane. Feia 6 anys que l'ex-Beatle no treia música nova i ha decidit fer-ho a través de la plataforma. El directe a través del TikTok va durar 45 minuts, responent també preguntes que li feien els seus fans. El disc sencer es podrà escoltar a partir d'aquest divendres i la crítica ja parla d'obra mestra.
1: La segona. Oh, yes.

0: I Leiva retira com a mínim 2 anys dels escenaris per centrar-se en la seva vida personal. El músic madrileny diu que la vida fent gira no és la vida real i assegura que ara vol descansar de moment a Leiva, però encara li queden alguns concerts per acabar la seva gira, que el portarà a Lanzarote, Vigo o Madrid, on farà els seus últims concerts.
1: I la tercera.
0: I acabem amb Ben Howard, que actua aquesta nit a la Sala Apolo. El concert d'avui a la capital catalana del cantant i compositor anglès és l'únic que farà a Espanya durant la seva gira europea. Després passarà per França, Alemanya, Països Baixos o Bèlgica, i el concert d'avui és a 8:45 del vespre.
1: I ara els esports. Robert Prat, bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
1: El Barça fitxa el davanter del Newcastle, Anthony Gordon. Avui arriba a Barcelona per passar revisió mèdica i firmar el contracte.
2: És un extrem, 25 anys, pot jugar de fals 9. L'operació del seu fitxatge és d'uns 80 milions d'euros, amb variables incloses. Tot i la rebada d'Anthony Gordon, el club no descarta jugadors com Julián Álvarez o João Pedro, o la continuïtat de Rashford.
1: I el públic s'acomiada d'Alexia Putellas en el partit contra la Real Societat.
2: El Johan Cruyff amb la victòria per 2-1 del Barça. Alexia deixa el Barça després de 14 temporades.
3: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça, no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
2: Mapi León, Ona Valla, Marta Torrejón també deixen l'equip en partit de Lliga de por 2, Espanyol 2.
1: Xavi Pascual deixa de ser entrenador del Barça de bàsquet.
2: Un cop s'acabi la temporada, el club ho fa oficial. Pascual paga la clàusula de rescisió, 400.000 euros, deixa el Barça en aquesta segona etapa com a entrenador. Té altres ofertes, com la de Dubai, que prefereix prioritzar. Avui donarà explicacions en roda de premsa. El Crystal Palace es proclama campió de la Conference League, 1-0 davant el Rayo. Leandro Cabrera continua una temporada més a l'Espanyol. I el Sant Andreu guanya 10-8 al Mataró en el primer partit de la final de la Lliga Femenina de Waterpolo. A la final anada de l'Eurocup, el Catalunya guanya 14-9 l'Atlètic Barceloneta, mentre que Marina Bassols ha eliminat en segona ronda a Roland Garros.
1: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
4: Bon dia. Avui, després d'un dia històric de vaga dels docents de la pública a tot Catalunya, amb un seguiment molt important, tot i la falta de suport dels sindicats majoritaris, crec que un bon motiu per llevar-se és recordar 4 coses respecte a les vagues que, tenint en compte la mala premsa que últimament tenen i les molèsties que ocasionen, convé tenir en compte. Segurament siguin coses que ja sabeu, però val la pena insistir-hi. Sense les vagues, encara estaríem treballant 12 o 14 hores al dia. Sense les vagues, els nens encara treballarien a les fàbriques i a les mines. Sense les vagues, no tindríem festa els caps de setmana ni vacances pagades. Sense les vagues i les protestes, no s'haurien aconseguit les millores en seguretat laboral que avui gaudim. Sense les vagues, no tindríem baixes per malaltia ni maternitat. I sense les vagues, no existirien els convenis col·lectius ni el salari mínim interprofessional. Sense les vagues, els treballadors pràcticament no tindríem drets laborals, perquè els drets laborals no són una evolució natural del capitalisme, sinó la seva correcció històrica a través de la lluita obrera.
5: Un aplauso pa mami i papi, porque en verdad rompieron.

0: Hi ha 8 cançons de cantants que han participat o participaran amb la seva veu en pel·lícules d'animació.
1: Exactament. De fet, com estaves dient, hem sabut que el porto-riqueny Bad Bunny posarà veu a un dels nous personatges de Toy Story 5. Benito Antonio Martínez Ocasio farà un cameo en la nova entrega de la saga de Pixar i serà la veu, tant a la versió original com la versió en castellà, d'un nou personatge anomenat Pizza amb ulleres de sol.

Selena Gomez va posar la veu a Mavis Dràcula, la protagonista adolescent i més tard mare i esposa de la pel·li d'animació Hotel Transilvània. A més de posar la veu al personatge al llarg de la saga, Gomez va ser productora executiva de la quarta i última entrega, Hotel Transilvània Transformation.

0: Sabeu a la Barrufeta, un dels personatges protagonistes de la pel·li Els Barrufets. L'experiència li va agradar tant que va tornar a repetir-ho en la segona entrega de la mítica sèrie portada als cinemes. There's a star waiting in the sky. I acabem amb l'etern David Bowie. L'any 2006, el legendari músic i actor britànic Bowie va posar la veu a l'emperador Maltasar. Eh? Oh, noi, que costa de dir aquesta paraula.
1: El dolent.
0: Maltasar, el dolent dolentíssim de la pel·lícula d'animació Arthur and the Invisibles.

0: En punt 6:45. Titulars d'aquest dijous, en Francesc Soler i Lara García. L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar una estructura per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
1: Segons el jutge Santiago Pedraz, l'ex número 3 del partit Santos Cerdán dirigia la trama que es va activar durant els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez per la imputació de la seva dona. L'ex militant Leire Díaz, en una de les principals implicades en la causa, ahir assegurava al Matí de Catalunya Ràdio...
2: No me tiene un poco perpleja todo esto, porque es que no tengo ni idea. Pero, si no me equivoco, que he depositado todas mis cuentas y... O sea, estoy muy tranquila con eso.
0: La justícia també s'ha fixat en la campanya electoral del PSC per les eleccions del 2024.
3: El partit de Salvador Illa, en un comunicat, assegura que van actuar amb transparència. L'oposició li demana que comparegui al Parlament. Mònica Sales és portaveu de Junts.
4: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
0: I en un altre front, a l'Audiència de Badajoz, aquest matí comença el judici contra el germà del president espanyol.
1: David Sánchez s'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat presumptament d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz. El president espanyol defensa el seu germà i acusa el jutge de biaix polític.
0: I ahir vam seguir com Pedro Sánchez des de Roma, malgrat tot, assegura que no pensa convocar eleccions.
5: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
0: I a banda, el Tribunal Superior de Justícia investiga el diputat i exconseller d'Esquerra Republicana, Joan Ignasi Elena, per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla.
3: L'alt tribunal veu indicis d'ús fraudulent de contractes menors de l'empresa que Elena tenia amb l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, que també està investigat.
0: Tot això mentre comencen, a l'Audiència Nacional, les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen, la suposada trama per robar proves de la comptabilitat B del Partit Popular a Luis Bárcenas.
1: Està previst que avui declari l'exministre Jorge Fernández Díaz, per aquí la Fiscalia demana 15 anys de presó.
0: Dedicarem bona part del matí a analitzar l'escenari polític amb alguns dels seus protagonistes. A l'Àgora parlarem amb diputats del Congrés del PSC, per exemple, d'Esquerra i de Junts. José Zaragoza, Francesc Marc Álvaro i Míriam Nogueras. I aquest migdia a les 12 es tornen a reunir del govern i dels sindicats d'educació per mirar de desbloquejar el conflicte.
6: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
3: Així sortia Yolanda Segura, d'USTEC, de la reunió d'ahir. Avui estan cridats de la vaga els mestres i professors del Maresme i dels dos Vallesos.
0: I també prendrem el pols a les negociacions amb Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, i amb la mateixa Yolanda Segura. Aquesta nit, per cert, l'exèrcit dels Estats Units ha tornat a atacar militars a l'Iran.
1: Segons Washington, amenaçaven les forces desplegades al Pèrsic i el transport marítim comercial.
0: I a aquesta hora, al matí de Catalunya Ràdio, us avança novetats en el conflicte entre llogaters i New Amsterdam Developers, propietària d'edificis de Barcelona, que vol convertir en habitatges compartits.
3: Els llogaters han rebut cartes d'Hisenda demanant-los que paguin directament el lloguer a l'agència tributària a causa dels deutes de l'empresa. Anna Olesti és veïna d'un dels blocs afectats.
7: Esperen que nosaltres ens deixem el nostre sou a pagar el lloguer quan ells tenen un deute amb l'Estat. Van desnonar i van executar un desnonament la setmana passada de l'Olaia per un impagament.
0: I YouTube detectarà i marcarà automàticament tots els continguts creats amb intel·ligència artificial.
1: Des del 2024, la plataforma demanava als creadors de contingut que etiquetessin els seus vídeos declarant l'ús de la intel·ligència artificial, però la fiabilitat d'aquest sistema era reduïda i per això ara es farà automàticament.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Avui, Marc Jurado, amb l'escorcoll policial a la seu del PSOE en totes les portades del dia.
8: Sí, Lara explica que es redobla el setge policial al Partit Socialista, la Vanguardia, que Sánchez rebutja eleccions, mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del seu partit, i al periòdico hi llegim que Pedraz busca les entranyes del PSOE pagaments per sabotejar els jutges.
0: Aquí,
8: a la premsa...
0: Perdona, que es parla també de que no és un escorcoll, sinó que era un requeriment d'informació. Vaja, jo no conec cap requeriment d'informació que duri 12 hores.
8: I que no impliqui un escorcoll, segurament. Sí, sí, de fet, és també un tema que surt a la premsa de Madrid. Per exemple, el País, Ricard, explica que el jutge sosté que el PSOE va pagar per torpedinar investigacions, i el Mundo que el PSOE va perseguir l'UCO, jutges i fiscals, per ordre del One, ho diuen en anglès. Un Sánchez que veiem en totes les portades, també menys a la de l'Ara i al País, on es veu la seu socialista plena de policia. Altres temes de portada, el periòdico El Port de Barcelona licitarà, de fet, per 98 milions el gran nus viari dels nous accessos, i el País, Espanya, afronta un inici d'estiu amb rècord de calor. I per acabar, habitatge i esports, l'Ara, ara ho explicàvem, titula que es disparen les donacions als fills per la crisi de l'habitatge i també explica el dia de comiats de les campiones del Barça.
0: I avui a Barcelona es desperten amb 22 graus, al migdia podrien arribar als 33 i a Santa Coloma de Farners se'n tenen 18, amb una màxima prevista de 36. Sembla que entre avui i demà tindrem el pic de la calorada d'aquesta setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
9: Bon dia. Sí, les temperatures que es preveuen aquests dos dies seran extremes. Probablement en alguns llocs seran temperatures mai enregistrades en un mes de maig. Molts llocs de l'interior arribaran als 34 o 35 graus fins i tot. Es podria arribar als 36 o 37 als llocs més càlids de Ponent, de l'interior de l'Ebre, del Pla de Bages i fins i tot també les planes interiors de Girona.
0: I davant d'aquests casos de suposada corrupció que envolten Pedro Sánchez, arriba el comentari del dia de Bernat Tadeu. Bon dia, Bernat.
10: Bon dia, Catalunya. Pedro Sánchez no devia recordar que estava de visita en un indret sacre com el Vaticà i va decidir enfotre-se'n de tots els seus il·lusos enterradors, dient que no convoca eleccions, tot i que potser guanyaria més diputats. Al líder del PSOE li han investigat la dona, el germà, el seu padrí polític, els seus homes de confiança i ben aviat potser imputen l'amo d'aquella botiga tan cuqui on es compra les ulleres de pasta. Però de moment la justícia no li ha trobat cap drap brut i ja li va bé que Felipe González sembli un polític de Vox. Però el president d'Espanya també haurà de vèncer els equilibris de la seva tercera via particular, perquè haurà de triar tard o d'hora entre un país regit per jutges, megalòmens i prevaricadors, o una nació de nacions on, per exemple, es pugui fer un referèndum d'independència a Catalunya. Si necessita la nostra ajuda, a partir d'ara, aquesta hauria de ser l'única condició. Una

0: I amb què et despertes avui, Canalies?
1: Bon dia, avui amb la música d'Edu Esteve i defensem el Barça. I és que tal dia com avui, un 28 de maig, però de l'any 2011, el Barça va guanyar la seva quarta Champions a Londres. A l'estadi de Wembley, els blaugranes es van imposar 3-1 al Manchester United amb gols de Villa, Pedro i Messi. El partit va ser considerat per molts com el millor equip de l'era Guardiola.
0: I amb què heu parlat? Amb qui heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, amb la Glòria, que té una parada de menuts, el que vindria a ser la casqueria, al Mercat Central de Sabadell. De fet, ens ha confessat que t'ha vist moltes vegades donant un tomb al mercat i ens ha deixat un missatge per tu.
0: A veure.
1: Jo estic convençut que més d'un cop has vist a Ricard Ostrell al mercat, que hi va moltíssim.
2: No, no li deu agradar gaire, sí, perquè no ha vingut mai.
3: Ja el tens clitxat, eh?
2: Però sí que l'he vist comprant a la peixateria del davant meu.
1: Fia-li algun missatge des d'aquí, sisplau, a Ricard Ostrell, que et vingui a comprar alguna cosa.
2: Ricard, soc la parada que hi ha al davant d'on va buscar el peix, el Joan.
0: Glòria Menuts.
2: Els Menuts Glòria. Sí. I les noves es saludarem.
0: Doncs ja hi anirem.
1: Vés a saludar-la, pobra Glòria, home.
0: Sí, ja ho farem. És veritat que no acostumo a cuinar massa d'això, però
1: peix, sí,
0: m'agrada molt.
1: Compres bon peix, Compres bon peix.
0: Sí, a Sabadell tenim
1: bon peix. A Sabadell no vindria a ser això, però...
0: Home, escolta, tenim un barri marítim que és molt extens, que es diu Barcelona, vull dir...
1: Sí, allà, està clar.
0: I a tot això, quan són festes, on?
1: És que de veritat. Avui és festa major de Sant Isidre, en honor al patró de Castellví de Rosanes. Pregó de festa major i espectacle inaugural serà a partir de 7:45 a la plaça del Poble. El pregó anirà a càrrec del celler Ramon Canals, que exporta el nom de Castellví de Rosanes per tot el món. I tot seguit, espectacle Vents de la Mediterrània, a càrrec de les Bar Roca Sagna de Gelida.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
3: Doncs recordareu el búfal al vi que es va fer viral precisament per assemblar-se a Donald Trump. Doncs bé, s'ha salvat en la festa del sacrifici que se celebra aquests dies en països musulmans. Es veu que el govern de Bangladesh ha intervingut per evitar possibles disturbis al país i ha ordenat que se'l traslladi al zoo nacional perquè se'l cuidi i rebi les visites que diuen que es mereix.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de Josep Espín, de la plataforma de festes majors de Barcelona. Critiquen que l'Ajuntament hagi decidit batejar els actes previs a la sortida del Tour de França des de la ciutat, precisament amb el nom de Festa Major del Tour. Reivindiquen que el concepte està vinculat amb la identitat i no amb el màrqueting i consideren que l'Ajuntament cedeix davant d'interessos privats.
6: Desvirtuar el que són les festes majors, no? Desvirtuar tota la feina que s'està fent des del veïnat, no representa el que és tot aquell treball de preservar la cultura popular, l'acció comunitària, el fer barri i el fer pinya.
5: L'Ajuntament nega que la festa sigui un acte de màrqueting corporatiu i defensa que la vol vincular a elements característics de les festes majors, com la música, l'esport i la cultura popular. El consistori considera que l'elecció del nom és només una qüestió de nomenclatura. La plataforma demana al consistori que rectifiqui.
4: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
7: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
8: Tuya.
7: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
8: Sí, tu prima.
9: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
3: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Els inversors continuen operant amb precaució davant d'un acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que no acaba de confirmar-se. El preu del petroli cau un 3%, el barril de Brent baixa dels $100. L'IBEX 35 ahir va sumar un 0,5%, avui obrirà per damunt dels 18.300 punts. A Wall Street els inversors no assumeixen riscos i els índexs principals van tancar ahir pràcticament plans. I acabem repassant els parquets oberts a aquesta hora els asiàtics que registren pèrdues. La borsa de Hong Kong cau més d'un 2%, la de Seul un 1,60% i la de Tòquio baixa un 1,30%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
4: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
11: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
4: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona a Lleida.
12: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
11: Per darrere l'espera i pam, pam, pam...
4: Crims, nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3Cat. El matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: I comencem per l'anunci de Pedro Sánchez, que descarta avançar les eleccions generals tot i el nou front judicial obert contra el PSOE.
13: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, investiga si la direcció dels socialistes va orquestrar una trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims al president espanyol. Agents de la Guàrdia Civil han entrat a la seu central del partit, al carrer Ferraz, a Madrid, a buscar informació sobre el cas. Sánchez s'ha referit a les peticions d'eleccions anticipades de l'oposició des de Roma, on s'ha entrevistat amb el Papa Lleó XIV.
14: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
0: I la derivada catalana, l'instructor del nou front judicial del PSOE també reclama al partit contractes de la campanya del PSC per a les eleccions al Parlament del 2024.
13: La cursa electoral va coincidir amb l'inici de la suposada trama al cor del partit. La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, trasllada aquesta petició a Esquerra i als Comuns.
15: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci en un moment en què hi ha aquestes informacions que afecten la confiança en les institucions. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta transparència i aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
0: I en un altre front, a l'Audiència de Badajoz, aquest matí comença el judici contra el germà del president
13: espanyol.
0: David
13: Sánchez s'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat, suposadament, d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz. Mentre que les acusacions li atribueixen els delictes de tràfic d'influències i prevaricació, la Fiscalia demana l'absolució per a ell i els altres 10 investigats. Pedro Sánchez sempre ha defensat la innocència del seu germà i ha acusat el jutge de biaix polític.
14: Esto proviene de denuncias falsas, de organizaciones ultraderechistas, y yo, por supuesto, que defiendo su honestidad y su inocencia.
0: A banda d'això, avui també estarem pendents del conflicte a l'educació amb una nova reunió entre les parts i una nova jornada de mobilització. El govern i els sindicats d'educació confien en la reunió d'aquest migdia per desencallar el conflicte a les aules.
13: La convocatòria de la nova trobada és a les 12 i els sindicats tornen a demanar que les propostes quedin per escrit. El govern planteja que l'increment salarial acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí a 3 anys, però els sindicats volen que la xifra total sigui de prop de 450 euros. Yolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
16: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
13: El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa que el govern ha mogut fitxa.
17: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
13: Avui estan cridats a la vaga mestres i professors del Maresme i del Vallès.
0: I notícia d'aquesta nit, l'exèrcit dels Estats Units ha tornat a atacar objectius militars de l'Iran.
13: Han bombardejat una instal·lació que, segons Washington, suposava una amenaça per les forces nord-americanes desplegades al Pèrsic i per al transport marítim comercial dels Estats Units. Poc després, aquesta matinada, la televisió iraniana ha informat que l'exèrcit persa hi havia respost atacant una base aèria dels Estats Units. Aquests atacs, que deixen en una situació encara més fràgil la treva entre els dos països, segueixen a les declaracions de Donald Trump, que ha desestimat un esborrany d'acord de pau que la televisió iraniana havia assegurat que s'havia tancat. Marco Rubio, secretari d'Estat nord-americà.
18: Estem negociant un acord. Volem que s'hi arribi. Crec que hi ha hagut alguns progressos i veurem en les pròximes hores i dies on es poden fer progressos. Només vull recordar a tothom, senyor president, que hi ha altres opcions si això no funciona. Preferim la via diplomàtica i volem que tingui èxit, però la conclusió al final és que les persones que estan a càrrec de l'Iran mai no podran tenir una arma nuclear.
0: Més notícies. Dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament narcotraficants.
13: Hi ha 4 detinguts i 2 investigats, entre els quals els caps de l'organització, que en total haurien mogut 80 milions d'euros.
0: Miquel Jarque. Els detinguts tenien empreses proveïdores de material com ara adobs, ventilació, llums o sistemes de reg per al cultiu de la marihuana. Marc Bayón és sotsdirector dels Mossos.
19: El que presentem és l'atac sobre un node de distribució que ja acredita la infiltració en el teixit econòmic del nostre país d'organitzacions criminals dedicades exclusivament a subministrar la resta d'organitzacions de cultiu massiu i de narcotràfic.
0: Almenys abastien 6 grups de narcotraficants diferents, perquè la policia va trobar albarans de la mateixa empresa en les entrades i escorcolls a diverses plantacions il·legals. Miquel Jarque, pel Matí de Catalunya Ràdio.
20: Un de cada 5 adolescents d'entre 14 i 18 anys és fumador i ha fet servir vapers.
13: Ho revela una enquesta sobre salut i tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la Canfic, feta a gairebé 1.900 persones. 8 de cada 10 encastats creuen que els nous productes del tabac són menys perjudicials que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la Canfic, Joan Lozano, critica que la indústria del tabac vol perpetuar el tabaquisme en les noves generacions.
21: Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les xarxes socials, actors famosos, youtubers, etc., que són els que arriben a la joventut pues, amb un vaper a la boca, no?
13: L'enquesta també reflecteix la tendència dels fumadors duals, és a dir, els que incorporen vapejadors o bosses de nicotina perquè creuen que són menys perjudicials i que això els ajudarà a deixar de fumar.
20: Ni mòbils, ni rellotges digitals, ni auriculars als exàmens de la Universitat de Girona.
13: El centre prohibeix als estudiants portar aparells electrònics com aquests durant els exàmens, fins i tot encara que no els facin servir. Si els enxampen, els suspendran directament.
20: Girona, Núria Paraire.
22: Així consta en la modificació de la normativa que regula els processos d'avaluació i que ja està en vigor. S'ha fet més concreta i amplia els supòsits de frau o plagi quan es facin proves d'avaluació, treballs finals de grau o treballs finals de màster. Si es detecta l'ús d'aparells electrònics, se suspendran directament amb un zero, ho explica el rector de la universitat, Josep Calbó.
23: S'ha d'evitar el que jo anomeno cultura de la trampa. Hem d'aconseguir que tothom, els estudiants en particular, entenguin que ser honestos, ser íntegres, que l'avaluació els pugui certificar els seus coneixements, les seves capacitats, és molt important.
22: Des de Girona, Núria Peraire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
20: I atenció, aquesta notícia surt a subhasta un dels esquelets fòssils més grans i complets de tiranosauro Rex, que es podria arribar a adjudicar per uns 30 milions de dòlars.
13: El subhastaran el mes de juliol a la Casa Sotheby's de Nova York. L'operació ha reobert el debat sobre si restes d'aquest valor científic han d'acabar en mans privades o en museus públics. L'arqueòleg Eudald Carbonell explica a Catalunya Ràdio que a Europa unes restes fòssils així passarien a ser patrimoni de l'Estat.
24: Un exemple de Tiranosaurus Rex, també conservat de 12 metres, hauria de ser patrimoni de l'Estat en sentit patrimonial. Europa, Itàlia, França, Espanya, aquestes coses no poden anar a subhasta. Estaria totalment prohibit. És una cosa que patrimoni de l'Estat.
20: I cultura, Paul McCartney promociona el seu últim àlbum, The Boys of Dungannon Lane.
25: L'ex-Beatle de 83 anys ha aparegut en un directe de TikTok per promocionar aquest nou àlbum, del qual ha publicat 2 dels 14 temes que té, però ha deixat que els espectadors també escoltessin fragments curts d'altres cançons. Paul McCartney també ha respost preguntes que els fans li feien pel xat. Una, per exemple, quin moment dels Beatles tornaria a viure?
26: És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò.
25: Paul McCartney estrenarà l'àlbum aquest divendres que ve, 29 de maig.
20: I notícia d'aquesta matinada, l'assistent personal de Matthew Perry, Kenneth Imawasa, condemnat a més de 3 anys de presó per la mort de l'actor. Aquesta és la cinquena i última sentència dels implicats en el cas.
25: Fa més de 2 anys i mig que el cos sense vida de l'actor de Friends va ser trobat a la piscina de casa seva, a Los Angeles. Segons la sentència, el seu assistent personal li hauria injectat 3 vegades ketamina. La condemna 3 anys, i són 41 mesos de presó, és la pena que sol·licitava la fiscalia. Segons el New York Times, Times, la sentència també inclou 2 anys de llibertat supervisada i una multa de $10,000.
20: I un apunt més, YouTube detectarà i marcarà automàticament tots els continguts creats amb intel·ligència artificial. Des del 2024, la plataforma demanava als creadors de contingut que etiquetessin els seus vídeos declarant l'ús de l'IA, però la fiabilitat d'aquest sistema era reduïda i per això ara es farà automàticament.
25: En cas d'errors, ja avancen que hi haurà un mecanisme perquè els autors envien al·legacions. La plataforma afegeix que el fet que un vídeo estigui fet a mida no afectarà en els seus algoritmes de recomanació. Recordem que Spotify ja va posar en marxa fa uns dies una etiqueta de verificació que indica si un artista és humà o un avatar d'intel·ligència artificial. La creació artística amb intel·ligència artificial és cada cop més sofisticada i, per tant, la detecció automàtica també és cada vegada més difícil.
20: I els esports, Robert Prat.
1: El Barça fitxa l'extrem del Newcastle de 25 anys, Anthony Gordon, que pot jugar també de fals 9. L'operació és d'uns 80 milions d'euros. Avui passa revisió mèdica i firma contracte. El club no descarta més fitxatges. El públic del Barça acomiada Alexia Putellas al partit contra la Real Societat, un comiat perfecte, segons la jugadora. Xavi Pascual deixa de ser entrenador del Barça de bàsquet, pagarà la seva clàusula de rescisió, mentre que el Crystal Palace és el nou campió de la Conference League, 1-0 davant el Rayo Vallecano.
20: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
2: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
3: No m'agrada aquesta sintonia.
5: És que està molt bé. Pam, pam,
2: pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
6: M'ho faries tu, Elisenda?
3: Jo sempre. Va. Pa, pa, pa, pa, pa.
5: Marc, va, bona tarda.
7: Bona tarda.
5: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
7: Pam, pam, pam, pam.
3: Molt bé.
5: Com ho faries, Òscar?
6: No, jo no ho faria. Pam, no puc millorar-ho. Pam, pam, pam. Veus?
4: De dilluns a divendres de 4 a 7...
2: La millor hora del dia.
4: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
5: Pam, pam, pam, pam.
9: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix tenim encara temperatures força contrastades. Refresquen algunes zones de l'interior, tenen 8 graus a Ger, a la Cerdanya, per exemple, que contrasten amb els 20 graus que ja hi ha a Berga, 20 graus al Guaire o 26 graus a aquesta hora ja a l'Observatori Fabra de Barcelona. Avui serà un dia molt càlid i amb temperatures probablement rècords, en alguns casos, per un mes de maig. Valors que poden arribar, per exemple, a la ciutat de Barcelona, als 33 graus, més de 34 o 35 graus en moltes zones de l'interior, i els llocs més càlids a l'interior de Girona, de la Catalunya Central, de Ponent o de l'interior de l'Ebre, podrien arribar als 37 graus, a Ponent també 38. Avui dia de sol, amb algunes nuvolades, en principi sense pluja, a partir de demà sí que començaran a deixar alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu.
27: A Catalunya, l'arquitectura sempre ha tingut dues cares, el seny i la rauxa.
28: Del rigor a l'audàcia, de la tradició a la innovació. Un fil que uneix generacions d'arquitectes des de fa més de 150 anys.
27: Descobreix Seny i Rauxa, notícia de l'arquitectura catalana. Una exposició on passat i present dialoguen en una manera de fer única.
28: El Disseny Hub Barcelona fins al 6 de setembre.
29: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà. Gaudint d'un plat típic, o allà, amb aquelles vistes, o allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
30: Evitem el soroll.
31: Ens allunyem de les estridències.
30: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
31: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
32: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
30: Un informatiu sense presses.
31: Per donar context als grans titulars.
32: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
4: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
25: A 8:45, obrirem l'àgora parlant amb el diputat d'Esquerra al Congrés, Francesc Marc Álvaro, després de les últimes novetats del cas Zapatero i l'entrada de l'UCO a la seu del PSOE. També entrevistarem el diputat del PSC al Congrés, José Zaragoza, i la portaveu de Junts a la Cambra, Míriam Nogueras. A partir de les 9 parlarem amb Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, i amb Yolanda Segura, portaveu d'USTEC. Després d'una nova reunió sense acord entre la Generalitat i els sindicats d'educació, en plena setmana de vagues en escoles i instituts.
0: A 11:15 conversarem amb Lucía Caram sobre la visita que el papa farà d'aquí uns dies a Catalunya.
25: I a les 11 obrirem consultori amb l'advocat i administrador de finques Josep Maria Aguilar. Ens fixarem en els problemes de convivència més freqüents entre veïns i, si voleu fer alguna consulta, podreu trucar en directe al 93 201 7474.
0: Des de les 6 fins a la 1, escoltes El Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
20: I quin tema pendent? Vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
8: Ahir a temes pendents vam poder conversar amb l'Alèxia Putellas moments abans d'acomiadar-se en un acte al Camp Nou i després davant de l'afició culer.
10: Però un moment que fico la música que em dona com más...
8: Sí. Ara. Aquesta és la cançó que se sent en el teu vídeo de comiat, és de Rosalia, i apareixes allà amb un paper on se suposa que hi tens el text que llegiràs a continuació, no?
10: Sí, bueno, és que tinc moltes coses per dir i perquè no se m'oblidi cap, doncs m'apunto les coses.
11: Però com et sents avui hores abans del teu comiat oficial i l'últim partit?
10: Voy. Culers.
8: No, però no, una cosa, Alèxia, no ens llegeixis el text del vídeo, ja l'hem sentit aquest.
10: Però és que sento tantes emocions que...
8: Sí, però tu no ets molt d'emocionar-te, sempre fas aquesta cara...
10: Sí que sóc, ara mateix estic superemocionada. Sí,
11: doncs ara estàs emocionada.
10: Ara sí. Han estat 14 temporades i més de 500 partits a moments inolvidables que quedaran per sempre a la memòria del Barça.
8: Sí, Alèxia.
10: No tinc paraules per descriure què ha estat viure això al costat de totes les meves companyes.
20: Sí, gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Aixita Robert.
12: Avui és un bon dia per recomanar una pel·lícula. La última pel·lícula del director gallec Oliver Lache, que es diu Sirat, va estar nominada als Òscar. Però la seva pel·lícula anterior és la que a mi em sembla una obra mestra. Es diu O que arde i és el misteriós relat d'uns incendis a la Galícia rural, on seguim el possible piròman, però som nosaltres, els espectadors, qui hem de decidir què ha passat exactament. És una pel·lícula molt tendra i la trobareu a Filmin i altres plataformes.
20: I el segon, la Llucia Ramis.
14: Costa dir que avui pot ser un bon dia quan els termòmetres marcaran temperatures rècord i patirem els efectes d'una cúpula de calor. No pot ser un bon dia ni per l'escalfament global, ni per als negacionistes, ni per als qui odien suar, ni per als qui no suporten el canvi de l'aire condicionat a la calorada del carrer, ni per als qui no es posen d'acord sobre els graus a cada aclimatar-se una estança, ni per la factura de l'electricitat, ni per la gent que fa feina a l'aire lliure. Però, malgrat tot, sí que avui pot ser un bon dia per encetar una síndria, nedar en pilotes i deixar que s'aparra davall els termòmetres a 25.

0: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui serà un dia molt càlid i en alguns llocs podríem arribar a tenir temperatures mai vistes en un mes de maig. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui es preveuen màximes de fins a 33 graus a la ciutat de Barcelona. A Girona podrien arribar els 36, a Lleida 37. Aquesta última, si s'assoleix, seria un rècord en una sèrie que té més de 80 anys. Avui serà un dia de sol, potser avui amb algunes nuvolades de tarda al Pirineu. Demà divendres mantindrà la temperatura tan o més alta que la d'avui i segurament aquestes nuvolades a partir de demà ja deixaran alguns ruixats.
0: I un calvari judicial de Pedro Sánchez que no s'atura. Després de les 12 hores d'escorcoll a la seu del PSOE, avui comença el judici al germà del president espanyol. Avui Sánchez no té cap agenda, cap acte a l'agenda, però seran, per tant, els seus ministres o els portaveus, en aquest cas del partit, els que puguin respondre sobre l'estructura que, segons el jutge Pedraz, va crear el partit per intentar boicotejar les causes judicials que l'esquitxaven.
2: Si hemos demostrado algo es que no somos un partido que no tiene nada que esconder y que cuando tiene que actuar, actúa. Y, por supuesto, no convive ni coexiste con ese tipo de actitudes que efectivamente repudiamos.
0: Així se'n sortia ahir Sánchez des del Vaticà. Avui la premsa en va plena. El Mundo o el Confidencial destaquen que el president del govern espanyol, l'anomenen, per cert, Dawan, estava al cas del que feia la trama. O l'ABC, que obre avui amb l'editorial a 5 columnes titulat Tota la corrupció és de Sánchez. Després també hi ha les conseqüències polítiques. El Partit Popular manté que la situació és insostenible, però continua sense fer passos cap a una moció de censura.
3: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y, precisamente porque tenemos esa información, sabemos que no están dispuestos a moverse. Están paralizados.
0: Això ens deia Borja Semper en l'especial que vam fer ahir al matí de Catalunya Ràdio. Avui sentirem altres veus, Miriam Nogueres de Junts, Francesc Marc Álvaro d'Esquerra Republicana o José Zaragoza del PSC. A ell també li preguntarem per la branca que afecta el socialisme català, i és que el jutge Pedraz sospita del finançament de la campanya de les eleccions de fa 2 anys que van portar a Salvador Illa a la Generalitat. I un dia més, tenim vaga també l'ensenyament. Avui afecta escoles i instituts del Maresme i del Vallès.
4: Lamentem comunicar que hem tornat a caure en el ja conegut Dia de la Marmota i no entenem
0: com... Fins i tot els sindicats parlen de Dia de la Marmota. Avui torna a haver reunió a la Conselleria, les posicions per l'increment salarial s'han acostat, però ara els sindicats volen un compromís per escrit. En temps d'àgora parlarem amb Yolanda Segura d'Ustec i amb Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa. I pel que fa als esports, dos noms propis. Primer, Alexia Putellas.
5: No puc més, estic molt cansada. Pesen els ulls de plorar, fa mal el cap de la calor.
0: Així va acabar un dia de tantes emocions després de l'acte institucional i també del partit, de l'últim partit, on va acomiadar-se de l'afició del Barça. I el segon, Anthony Gordon.
6: M'han informat de com està, però encara no puc dir.
7: Està caliente.
8: Julián és una opció per aquest estiu, president.
9: Està
6: haciendo con Gordon.
0: S'està fent, admetia aquesta nit el president Joan Laporta. La previsió és que el davanter del Newcastle ja passi avui revisió mèdica. Tot això avui que a Mont-ral, al camp, el sol ha sortit a les 6:27 del matí i a Can Toni Gros, a Osona, es pondrà a les 9:16 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
10: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'hora del matí, Marta Pascal, Joan Puigcercó, Jordi Mir i Jofre Llombart. Serà a partir de 9:15 del matí. Però abans, amb Francesc Soler i Lara García Bofredada, bon dia.
11: Bon dia.
0: Repassem els titulars ampliats del dia. S'acumulen
12: les causes judicials que esquitxen el govern espanyol i el PSOE. L'Audiència Nacional assenyala als socialistes d'haver muntat i finançat una estructura per intentar fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
13: Tot plegat s'hauria muntat fa 2 anys, quan es va imputar Begoña Gómez i el president espanyol es va agafar els famosos 5 dies de reflexió.
14: Santos Cerdán dirigia les operacions per extorsionar fiscals i policies i l'exmilitant socialista Leire Díaz suposadament les executava i ho cobrava del partit. El jutge diu que va ingressar com a mínim 16.000 euros a través d'una empresa pantalla del socialista Gaspar Cerrías, també imputat en aquest cas, però el jutge té sota la lupa 180.000 euros que creu que el PSOE hauria camuflat amb factures falses. Ahir la Guàrdia Civil es va emportar de la seu dels socialistes factures, còpies de correus i agendes que demostrin la vintena de reunions que la suposada trama va fer a Ferraz, la primera coincidint amb la imputació de Begoña Gómez. El jutge investiga per organització criminal, suborn i altres delictes. Cerdán, Leire Díaz, la gerent del PSOE, 2 advocats i també un guàrdia civil com a còmplices. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Desmunta.
15: El jutge Pedraz contradiu les versions que fins ara havien donat Santos Cerdán i Leire Díaz sobre la seva relació. Això deia l'exsecretari d'organització del PSOE fa uns mesos en seu judicial.
16: A partir d'aquest moment, ¿sigui usted teniendo contacto con Leire Díaz Castro?
7: No hasta que saltó al final, pidió la baja ya del Partido Socialista. No ha sido mi mano derecha.
9: No ha sido su mano derecha.
7: No.
12: Doncs bé, segons la interlocutòria, Cerdán i Díez s'haurien reunit fins a 22 vegades i l'exmilitant hauria cobrat 4.000 euros al mes per la seva feina. Ella fins ara havia mantingut que si recollia informació de policies o jutges era per escriure un llibre. Ahir al matí de Catalunya Ràdio teníem la primera reacció de Leire Díez després que la policia entrés a Ferraz.
11: ¿Sabes? Es que no entiendo nada. No, no sé qué tiene que ver una cosa y otra. Es que no tengo ni idea.
0: No canvia res.
13: Pedro Sánchez manté la idea de continuar fins al final la legislatura. Diu que no veu motius per avançar eleccions i manté plena confiança en l'expresident Zapatero. Mentrestant, Feijó continua sense voler jugar la carta de la moció de censura i pressiona els socis perquè deixin caure el govern espanyol.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
16: Pedro Sánchez no canvia de guió, no veu cap raó per convocar eleccions anticipades, ni la imputació de Zapatero, ni el cas que esquitxa el PSOE, i insisteix que seguirà fins a l'estiu del 2027.
2: Però és que jo no puedo convocar eleccions per interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
16: Pels populars la situació és agònica i exigeixen als socis que deixin caure Sánchez. Miriam Nogueras de Junts diu que no en sap res de contactes amb els de Feijó i el republicà Gabriel Rufián ha posat línies vermelles a seguir fent costat al govern.
17: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
18: Si s'iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
16: Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La campanya del PSC.
15: També està en el punt de mira del jutge Pedraz. Els socialistes catalans defensen que sempre han actuat correctament mentre que Junts i el PP demanen explicacions al president Illa.
0: Àlex Giral Robert.
19: L'instructor ha reclamat estats comptables, contractes, factures, despeses de propaganda i publicitat del PSC en relació amb la campanya del 24. El magistrat no especifica per què ho vol, però el fet és que la creació de la suposada trama i l'última cursa electoral a Catalunya van coincidir en el temps. En un comunicat, el partit d'Illa diu que sempre ha respectat la legislació electoral i que col·laboraran amb la justícia en el que calgui. Des de l'oposició Junts, el PP i Vox exigeixen al president que comparegui al Parlament per aclarir-ho. Sentim la juntaire Mònica Sales.
20: Hi ha una informació greu. Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci.
19: També volen que ella expliqui les relacions contractuals del govern amb Huawei després que els últims informes hagin vinculat el gegant xinès amb el cas de Zapatero. Àlex Giral Robert pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A judici.
12: Per si no fos prou, avui comença l'audiència de Badajoz del judici contra el germà del president espanyol. David Sánchez s'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat, suposadament, d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz. La fiscalia en demana l'absolució i hi ha 10 investigats més.
13: La previsió és que tant avui com demà el jutge abordi les qüestions prèvies. Serà a partir de dilluns que començaran les declaracions primer dels testimonis i després dels acusats.
0: Jorge Fernández Díaz.
15: I avui arrenquen a l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen, que recordem jutja les maniobres d'interior des del Partit Popular contra l'extresorer del partit Luis Bárcenas. Està previst que els primers en declarar siguin Francisco Martínez, que va ser número 2 del ministeri, i l'exministre Jorge Fernández Díaz, per qui la Fiscalia demana 15 anys de presó.
0: Investigats.
12: L'exconseller per Esquerra Republicana, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya veu indicis d'ús fraudulent de contractes menors d'una empresa que tenien amb l'Ajuntament d'Altafulla al Tarragonès.
0: I cada cop més a prop.
13: L'acord entre els sindicats i el govern per desencallar el conflicte a l'ensenyament. A la reunió d'avui

0: Tech vol propostes per escrit perquè no hi hagin brindis al sol.
1: La mesa ha estat absolutament decebedora. El que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
0: El govern es compromet a portar-ho per escrit. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
2: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions, l'escola inclusiva, però també de docents i de PAS.
0: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Detalls.
4: Sobre el dispositiu de seguretat per la visita del Papa a Barcelona els dies 9 i 10 de juny. Els explicaran aquest migdia la consellera d'Interior, Núria Parlon, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i responsables de l'Ajuntament de la capital.
3: Segon atac.
5: En 3 dies de l'exèrcit dels Estats Units contra objectius militars de l'Iran, Washington ho atribueix a la suposada amenaça que significaven per la seva seguretat al règim dels ayatolàs i a resposta amb drons i míssils.
6: També consta un atac contra 4 vaixells que intentaven travessar l'estret d'Hormuz i a Kuwait. L'exèrcit també ha informat que ha interceptat diversos projectils.
3: Es disparen.
4: Les donacions de pares a fills per la crisi de l'habitatge. Els donen diners o una segona residència perquè els joves puguin accedir a un habitatge.
3: Rafael de Ribot.
7: En el primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20% les donacions de pares a fills segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Raquel Iglesias és la vicedegana del col·legi.
8: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials de Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
7: L'Observatori també constata que en 5 anys s'han doblat els poders preventius formalitzats, que es donen a persones de confiança perquè gestionin els nostres assumptes en cas d'incapacitat. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Cartes d'Hisenda.
5: Les han rebut els llogaters dels blocs de Barcelona, propietat del fons New Amsterdam Developers. Hisenda els demana que paguin el lloguer a l'agència tributària a causa dels deutes de l'empresa que vol convertir els pisos en cohabitatges.
6: El matí de Catalunya Ràdio ha consultat un document en què l'agència tributària de Catalunya deixa constància d'un embargament de rendes a aquesta empresa per un deute de més de 220.000 euros. Anna Olesti és veïna d'un dels blocs i portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
9: Esperen que nosaltres ens deixem el nostre sou a pagar el lloguer quan ells tenen un deute amb l'Estat. Van desnonar i van executar un desnonament la setmana passada de l'Olaia per un impagament quan ells són els primers que tenen un deute de milers d'euros. Ens estan fent fora. A sobre d'on fer col·liris, descobrim ara que tenen un deute amb Hisenda de milers d'euros.
3: Nou impost.
4: Nova York ha aprovat una taxa per als qui comprin una segona residència de luxe a la ciutat. Era una de les propostes estrella de l'alcalde socialdemòcrata Zohran Mamdani. Entrarà en vigor l'1 de juliol i gravarà els habitatges valorats en 5 milions de dòlars o més. Es calcula que afectarà uns 13.000 habitatges.
3: A subhasta.
5: Un dels esquelets fòssils més grans i complets de Tyrannosaurus rex, que es podria arribar a adjudicar per uns 30 milions de dòlars. L'operació ha reobert el debat sobre si restes d'aquest valor científic s'han de subhastar i acabar mans privades o a museus públics. L'arqueòleg Eduard Carbonell en declaracions a Catalunya Ràdio.
10: Un exemplar de Tyrannosaurus rex també conservat de 12 metres hauria de ser patrimoni de l'Estat en un sentit patrimonial. Europa, Itàlia, França, Espanya, aquestes coses no podran anar a subhasta. Estaria totalment prohibit. És una cosa que patrimoni de l'Estat.
3: I més patia per un fotre un fòssil de 12 metres perquè...
5: Sobre la tele.
3: Sí, esclar. O vas posant per ossos escampat o allò no... Acord.
6: Entre la patronal i la majoria de sindicats sobre el conveni de grans empreses del tèxtil. Beneficiarà més de 120.000 treballadors a tota Espanya. Formen part o treballen a una quarantena de marques. Totes les del grup Inditex, també Mango, Primark o Uniqlo. Algun sindicat com l'UGT encara ha d'estudiar-ho per decidir si s'hi adhereix.
3: Més de 900 milions.
4: Són les pèrdues que han patit els ramaders arran del brot de pesta porcina africana que va començar ara fa mig any. Són càlculs d'Unió de Pagesos. El quilo de carn de porc ara mateix es ven a la llotja de Merco Lleida un 16% per sota del preu habitual.
3: I cinquena i última sentència.
5: El cas de la mort de l'actor Matthew Perry, el seu assistent personal, ha estat condemnat a més de 3 anys de presó per haver-li injectat 3 vegades ketamina el dia de la seva mort. Segons el New York Times, la sentència també inclou 2 anys de llibertat supervisada i una multa de 10.000 dòlars.
3: Obra mestra.
6: Obra entre mestres algun dels qualificatius que ha rebut el nou àlbum de Paul McCartney, The Voice of Dungeon Lane. L'ex-Beatle l'ha presentat a TikTok i durant 45 minuts ha contestat preguntes dels seus fans, entre ells quin moment dels Beatles tornaria a viure.
11: És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò. I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
12: Bon dia.
11: Fitxat.
12: L'extrem del Newcastle, de 25 anys, Anthony Gordon, avui arriba a Barcelona per passar revisió mèdica i firmar contracte amb el Barça. Aquesta operació no descarta l'arribada d'altres davanters.
11: Al final...
12: D'Alexia Putellas, després de 14 anys al Barça.
13: És que no hi ha el moment que tu sents que és el moment perfecte per sortir. Hi ha molts grisos enmig, és normal, és la decisió més important de la meva vida.
12: Mapa i León, Ona Valla, Marta Torrejón també deixen l'equip, Xavi Pascual deixa de ser l'entrenador del Barça de bàsquet i rescindeix contracte, i el Crystal Palace, campió de la Conference League, 1-0 davant el Rayo Vallecano.
14: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
15: Somies amb sol, platja o una escapada perfecta? Viatges al Corte Inglés i Sol Tour t'ofereixen unes vacances al Carib, Cap Verd, Europa, Illes Espanyoles, amb tota la tranquil·litat, sense despeses de cancel·lació fins a 30 dies abans i amb la seguretat de sempre. Aprofita les seves ofertes exclusives aquest estiu. Reserva'm fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés i amb grans descomptes pels infants. Reserva el teu viatge de Sol Tour amb la garantia de Viatges al Corte Inglés.
16: En aquests 20 anys, a Obramat hem estat al costat dels professionals de la construcció i la reforma dia rere dia, facilitant-los la feina, evolucionant i mirant el futur. 20 anys construint junts. Obramat.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Avui és dijous 28 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Arcadi. A les 4 de la matinada a l'Hospital Universitari de Xeus de Barcelona i el Dídac, amb 3 quilos, 595 grams, a casa seva, a Canyamars. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
14: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
18: Com anem? Bon dia. Passen 2:15. Us informa Marc Curador. Tenim 16 graus a Casserres, 19 a Arenys de Mar i 22 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
19: Un accident talla un carril a l'A2, sentit Barcelona. Hi ha aturades entre Castellbisbal i Sant Joan d'Espí i a la B23 del Papiol a Sant Feliu del Llobregat cap a l'enllaç amb l'A2. També molta congestió a la ronda litoral a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat.
18: Fa molta calor, en farà encara més a les comarques de Barcelona i en aquest context asfixiant us expliquem que una cinquantena de botigues i locals comercials s'incorporen a la xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana.
20: Una xarxa que per primer cop ja cobreix tot el territori.
18: Sant Feliu de Llobregat, Montse Poblet.
21: La xarxa metropolitana de refugis climàtics arriba a 319 establiments i per primer cop també contempla Molins de Rei, Cervelló, Gavà i Sant Climent de Llobregat, que fins ara no en tenien. Bàsicament són biblioteques, parcs i piscines, però aquest estiu també hi haurà refugis a establiments comercials, com el centre quiropràctic de David Cussó a Sant Feliu de Llobregat.
22: Tenim una font d'aigua, tenim un sofà molt còmode, tenim un ventilador, tenim aire condicionat.
21: Des de Sant Feliu, Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
18: Més notícies. És balanç d'aquesta matinada. Un dispositiu dels Mossos i la Policia Nacional ha identificat 150 persones multireincidents al districte de Sant Martí de Barcelona.
19: Hi ha 3 detinguts per la llei d'estrangeria que, segons explica l'Agència Catalana de Notícies, acumulaven més d'un centenar d'antecedents.
20: Entre les 150 persones identificades n'acumulen vora 1.200 d'antecedents. L'operatiu està emmarcat en l'anomenat Pla Campai contra la multireincidència.
18: El Baix Llobregat, Roca, preveu començar d'aquí un parell d'anys les obres de l'Ecobar entre Gavà i Viladecans.
19: Aquest pla urbanístic compta amb la construcció de més de 2.700 habitatges, dels quals 1.260 seran protegits.
20: L'empresa de sanitaris invertirà 250 milions d'euros en aquest nou districte econòmic.
18: Gavà, David Àngela.
23: Llum verda definitiva a aquest projecte que, segons la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, representa tot un canvi de model urbanístic.
24: Es tracta de repensar, d'adaptar allò que ja existeix. Aquesta és una fortalesa molt gran d'aquest projecte. Millorar les condicions de vida. Estem parlant d'habitatge protegit de manera permanent. respondre al repte climàtic, adaptar la mobilitat i recuperar espais per l'ús públic.
0: Des de Gavà, David Àngela, pel Matí de Catalunya Ràdio.
18: I Cultura al Palau Robert de Barcelona es reformarà integralment per convertir-lo en un gran centre d'exposicions ciutadanes apte per formats immersius. El govern té un pressupost de 7 milions i mig d'euros per posar al dia l'edifici, que té mancances d'accessibilitat i ventilació. I música. I és que Ben Howard actua aquesta nit a la Sala Apolo. El concert és a 8:45 del vespre. Són les 7:20 minuts. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
14: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
2: Catalunya Ràdio.
4: Són les 7:20 minuts i ara és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb l'escorcoll policial a la seu del PSOE en totes les capçaleres. L'Ara explica que es redobla el setge judicial al Partit Socialista. La Vanguardia, que Sánchez rebutja eleccions mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del seu partit. I el periòdico hi llegim que Pedraz busca a les entranyes del PSOE pagaments per sabotejar els jutges. I l'ABC sentencia tota la corrupció és de Sánchez. A la premsa de Madrid, El País explica que el jutge sosté que el PSOE va pagar per torpedinar investigacions, i El Mundo, que el PSOE va perseguir l'UCO, jutges i fiscals per ordre del guant, en anglès. Un Sánchez que veiem en totes les portades, menys a la de l'Ara i al País, on es veu la seu socialista plena de policia. Altres temes de portada, El Periódico. El Port de Barcelona licitarà per 98 milions el gran nus viari dels seus nous accessos, destaca. I El País diu que Espanya afronta un inici d'estiu amb rècord de calor. I per acabar, Habitatge i Esports, l'Ara titula que es disparen les donacions als fills per la crisi de l'habitatge i també explica el dia de comiats de les campiones del Barça.
14: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
7: el 97.235-97235 de la sèrie 7.
14: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
11: 7:22, i ara volem parlar del nou model de Ferrari que ha aixecat molta polseguera entre els seus seguidors. Maiol Roger, bon dia.
12: Bon dia, és el Ferrari Luce, Ferrari Llum en català, i és el primer model completament elèctric de la marca italiana. Mm? El van presentar aquest dilluns a Roma com el primer dels cotxes d'una nova etapa tecnològica i la llau de crítiques dels fans del motor va ser immediata.
8: ¿Alguien me puede explicar cómo ha fabricado semejante mierda uno de los mejores fabricantes de coches de la historia? Yo no entiendo en qué momento a Ferrari se le ocurre fabricar semejante mierda eléctrica.
12: Dels fans i dels inversors, perquè immediatament Ferrari va perdre el 6% a borsa. La major part dels cops se l'han dut el disseny i el motor. Els dissenyadors han sigut John Ive i Mark Newson, responsables d'alguns dels dispositius més coneguts d'Apple i que han creat un cotxe diferent del que habitualment entenem com un Ferrari. Pel que fa al motor elèctric, tot i ser molt més potent que alguns de combustió, als fans dels esportius els falta soroll. Així sona un Ferrari normal i així sona el nou elèctric. Un quasi silenci molt odiat, tot i que Ferrari s'ha esforçat perquè el Luce estigui a l'alçada. Un motor per cada roda, més de 1.000 cavalls de potència, accelera del 0 al 100 en només 2 segons i mig, arriba als 310 km per hora, i per evitar el silenci absolut, els enginyers han desenvolupat un sistema nou que amplifica les vibracions reals dels motors i dels elements mecànics, però no convenç ni els més fidels.
25: Si dire quello que penso farei del male alla Ferrari. Si rischia la distruzione di un mito. Questa sicuramente è una macchina che almeno i cinesi...
12: Si dic el que penso farem mal a Ferrari. Com a mínim és un cotxe que els xinesos no ens copiaran. Són paraules de Luca Cordero di Montemezzolo, que va ser president de la companyia durant 13 anys i que creu que el Luce pot provocar la destrucció de la llegenda Ferrari. A l'altra banda hi tenim el papa Lleó XIV, que va tenir l'oportunitat
3: de provar un nou cotxe i em va sortir prou satisfet. Tot i que encara no ha sortit al mercat i el preu no és oficial, s'estima que serà de més de 500.000 euros, més que la majoria de cotxes esportius i de models mítics de Ferrari. Veurem si la rebuda es tradueix en vendes minces o acaba triomfant el que les xarxes han batejat com el Ferrari Woke.
5: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
6: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
9: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia peça de llenceria fina que dificulta la mobilitat. I la resposta era lligacama. Una lligacama és una cinta subjecta a la cuixa per evitar que caiguin les mitges. I si lliga cames, la mobilitat resulta més difícil. Avui dijous, un Enigmàrius dificilíssim. Forat a la pica, citació literal, de 7 lletres. Forat a la pica, citació literal, 7 lletres.
6: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
11: I ara el més destacat a la televisió les últimes hores amb Mariela Cubells. Avui sobre la intervenció d'ahir de Carlos Franganillo a l'informatiu de Telecinco.
10: Ahir, a l'informatiu de les 9 de Telecinco, Carlos Franganillo, el conductor, es va marcar un Vicente Vallès en tota regla. Jo no ho vaig veure en directe, però vaig rebre una quantitat bona de whatsapps d'amics desconcertats i després ho vaig veure per xarxes en la mateixa direcció. Va estar virulent i, sobretot, editorialitzant, cosa gens habitual, en este cas, al parlar de Pedro Sánchez i les polèmiques que l'envolten. Franganillo mai dona el seu punt de vista a les entradetes de les notícies i per això va ser tan, tan sorprenent.
11: I a la recomanació del dia arran de la vaga indefinida a les biblioteques de Catalunya i de Barcelona, a Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula El Club de los Cinco.
13: Un retrat generacional que ens porta de cap a mitjans dels 80. Els seus protagonistes, 5 estudiants amb rols ben diferents, des del gamberro conflictiu fins a la noia més popular de la classe, han de passar tot un dissabte tancats a la biblioteca de l'institut com a càstig pel seu comportament. Però el que havia de ser una jornada de reflexió es converteix en una convivència express que els ajuda a desmuntar els seus propis estereotips i compartir l'angoixa per respondre a les expectatives dels adults. Amb una banda sonora i un càsting icònics de la dècada dels 80, trobareu El Club de los Cinco a Sky Showtime, tot i que d'aquí pocs dies caurà del seu catàleg.
26: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes retornat amb vals de descompte amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
27: Adeu, Andreu. Toco el 2. Fins demà, bacallà. Adéu-siau.
28: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
29: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
30: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
31: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
30: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
32: El matí de Catalunya Ràdio.
11: I quin és el protagonista d'avui? Gerard Jubany, bon dia.
33: Bon dia, el PSOE.
34: A dia de hoy es la estabilidad.
35: Pero venga, va, home, sisplau. No es pot anar així pel món.
33: El PSOE és protagonista del dia perquè ara mateix és el centre de diverses operacions policials que inclouen escorcolls eterns, investigacions, judicis, tot relacionat amb casos de corrupció que ens tenen, doncs, molt entretinguts.
11: De moment, però, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, descarta la possibilitat d'avançar les eleccions.
36: Claro. ¿Para qué? ¿Qué pasa?
11: El president Pedro Sánchez, bon dia.
36: Hola, buenos días.
11: Passen algunes coses.
36: Sí,
11: alguna cosa
36: no,
11: sí,
36: no,
11: que passa.
36: Vamos a dejar que todo siga su curso y tranquilidad.
33: Sí, no, però, a veure, una cosa, no el preocupa el fet que les investigacions de la policia el situïn a vostè al centre de... Què fa? Què fa?
37: No, no em posi el dit a la boca.
36: Vamos a hacer una cosa. Como veo que estáis algo nerviosos, voy a poner un poco de incienso.
11: No comenci.
36: Yes.
11: Sí. Ho va explicar un vídeo de TikTok, no? Que vostè sempre posa encens a...
33: Sí. I aquesta música de pel·li porno d'on
36: la tenia. Bueno, pues también fue un regalo que me dieron y lo tengo aquí en el despacho.
33: Bueno. Molt bé.
11: Escolta, no, no, que... estem, ara.
33: Sí, sí, sí.
36: Sí, ¿Qué preferís, sándalo o lavanda?
33: No, re, cap de les dues coses.
36: Pues voy a poner sándalo.
33: Molt bé.
36: En fin, venía solamente a saludaros y despedirme de vosotros.
11: ¿Has acomiadado vosté?
36: Durante 5 días.
11: Ah.
36: He pensado que voy a hacer un retiro de 5 días para reflexionar y valorar si merece la pena seguir con todo esto.
33: Sí, un altre cop, eh? Ja recordem, sí, aquell episodi.
36: No me tiréis,
33: sí, sí. Doncs miri, ja que diu això, el jutge Pedraz creu que aquesta operació del PSOE per fer descarrilar causes judicials contra el seu entorn... Tot suposat i tot presumpte. Doncs ho va dirigir Santos Cerdán i la va activar durant aquells famosos 5 dies de reflexió. Sí, sí.
36: Ah, sí?
33: Sí, sí, tant, sí, sí, sí. I ara, vist en perspectiva, va ser molt estrany aquell episodi.
36: Pues,
33: sí.
36: No, hombre, no.
33: Se'n va anar, va desaparèixer 5 dies.
36: Esos días estuve pensando, sí, en silencio, sin móvil, sin cobertura, sí, descalzo, sí, sí, desnudo, sí, nada raro.
11: Són 8:15. I avui comença el judici contra David Sánchez, germà del president espanyol, per haver obtingut, suposadament, una feina feta a mida a la Diputació de Badajoz. I més problemes per Pedro Sánchez, després que ahir la Guàrdia Civil estigués 12 hores a la seu de Ferraz buscant proves per la suposada trama per intentar fer descarrilar les causes judicials que esquitxaven els socialistes.
34: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas.
11: Pedro Sánchez, que descarta avançar eleccions. Avui parlarem del nou escenari amb Míriam Nogueres de Junts, amb Francesc Marc Álvaro d'Esquerra Republicana i amb José Zaragoza del PSC. I un dia més tenim vaga a l'ensenyament. Avui afecta escoles i instituts del Maresme i el Vallès, també mentre les posicions de la conselleria i també dels sindicats es van acostant. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
0: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
11: A la trobada d'avui, el govern s'ha compromès a anar-hi amb una proposta per escrit, com sentíem, que els sindicats confien que sigui definitiva. Avui parlarem amb el mateix Jiménez i a Violanda Segura, d'Ustec, també aquí al matí de Catalunya Ràdio. I l'acord, que tampoc acaba d'arribar, és a l'Orient Mitjà. Mentre els Estats Units i l'Iran fa setmanes que s'intercanvien propostes, Washington ha tornat a atacar avui per segon cop en 3 dies interessos militars iranians. Assegura que ho fan en defensa pròpia. I pel que fa als esports, Robert Prat...
12: El Barça fitxa a l'extrem del Newcastle de 25 anys, Anthony Gordon, que pot jugar també de fals nou. L'operació és d'uns 80 milions. Avui passa revisió mèdica i firma contracte. El club no descarta més fitxatges. El públic del Barça acomiada Alexia Putellas al partit contra la Reial Societat. Un comiat perfecte, segons la jugadora. Xavi Pascual deixa de ser l'entrenador del Barça de bàsquet i el Crystal Palace, nou campió de la Conference League, 1-0 davant el Rayo.
11: I tenim també temperatures avui altíssimes. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, tant és així que avui, si es produeixen les temperatures màximes que esperen en alguns llocs, podrien arribar a ser rècord en un mes de maig. Per exemple, els 37 de Lleida, si arriben, seria un rècord. A Girona es preveu un 36, també seria un rècord si es acaben produint. O, per exemple, a Tortosa es preveu un 37 de màxima. Els rècords són de 36. Temperatures altíssimes, avui amb sol a tot arreu, avui amb algunes nuvolades potser al Pirineu. Compte també la costa, perquè les temperatures podrien filar-se per sobre els 32 o 33 graus en alguns casos. Demà, la mateixa calor que avui, o fins i tot en alguns llocs una miqueta més, i demà sí que les nuvolades podrien començar a deixar algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu, i aquí, com a mínim, refrescaria una miqueta l'ambient.
11: I mobilitat també a aquesta hora amb els retards habituals a Rodalies. Maria Fernández Noguera, bon dia.
2: Bon dia. Avui, matí relativament tranquil al transport públic, a excepció dels retards habituals que hi ha a Rodalies, aquests endarreriments que veiem des de fa 4 mesos per les limitacions de velocitat a la xarxa. A l'R11, el regional que ha sortit a 6:45 de Barcelona i va cap a Portbou, circula amb una demora de 40 minuts. A l'R14, el primer tren que ha sortit de Lleida i en direcció a Sant Vicenç de Calders va amb un retard d'un quart d'hora.
11: I pel que fa a les carreteres, circulació molt complicada a l'A2 i la B23 d'entrada a Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
4: Bon dia, sí, perquè un accident talla un carril a l'A2, sentit Barcelona. Hi ha aturades entre Castellbisbal i Sant Joan d'Espí i també a la B23 del Papiol a Sant Feliu del Llobregat cap a l'enllaç amb l'A2. També molta congestió a la Ronda Litoral entre Sant Adrià i Santa Coloma cap al nus de la Trinitat. A la resta de carreteres, doncs, les retencions habituals d'aquesta hora.
11: Avui a l'Àgora del Matí, d'aquí una hora, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jordi Mir i Jofre Llombart. Quan són les 7:33. Obrim la redacció del matí, connectem amb la redacció, comencem per les opinions destacades que trobem a la premsa. Maiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
3: Bon dia.
11: Avui, monotema, els editorials dels diaris, després de l'entrada ahir de la UCO a Ferrat.
5: L'Ara assenyala que estem davant d'un nou front judicial que asfixia una mica més el PSOE.
6: I assegura que es fa difícil de creure que tot plegat obeeix a l'acció cega de la justícia, quan aquest és un govern que s'ha enfrontat directament als jutges.
5: La Vanguardia diu que s'entén la pressa del Partit Popular per tornar a la Moncloa 8 anys després de la moció de censura que els va apartar del poder per la trama curta.
6: El diari del grup Godó, però, fa una crida a mantenir la calma i recorda que cal esperar l'acció de la justícia.
5: Mentre que el periòdico destaca que el PSOE és massa important a Espanya per no reaccionar i continuar entregat a l'hiperlideratge de Pedro Sánchez.
6: Considera que la falta d'explicacions del president respon a un interès personal i partidista i debilita les institucions de l'Estat que té el deure de protegir.
5: El País apunta que la suposada trama per desestabilitzar processos judicials obliga Sánchez més que mai a donar explicacions.
6: En cas contrari, exposen, sortiran beneficiats els populistes i els demagogs i patiran les institucions i la democràcia.
5: Per al Mundo, el que descriu el jutge del cas Leire, Santiago Pedraz, és d'una gravetat penal i política extrema.
6: Destaca que el PSOE va posar l'Estat a actuar contra l'Estat en els 5 dies de reflexió que es va prendre el president i conclou que les urnes són una urgència democràtica.
5: I l'ABC obre portada amb l'editorial i la titula Tota la corrupció és de Sánchez. Assegura que el president del govern espanyol deshonra el càrrec que ocupa i desprestigia la vida pública.
6: I afegeix que quan tota la corrupció acaba conduint al mateix nucli de poder, el problema deixa de ser només judicial i passa a ser, sobretot, de legitimitat política.
11: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
7: Llegint la Llucia Ramis a La Vanguardia, he après un nou concepte, l'slapshot. Aquesta nova moda que succeeix al Balcòning a Mallorca i que passa per entomar un raig d'aigua, una bufetada a la cara per després prendre un xarrup de licor. Aquests turistes de borratxera més gaudeixen fins a l'infinit i en fan sonora propaganda a les xarxes. Diu Ramis que aquesta nova moda és una baula més en la involució de l'ésser humà, de la qual Mallorca és testimoni, escenari, víctima i reflex. I té tota la raó.
8: A Cotet tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
9: Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als quatre increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i, a més, vol directe a Orlando. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.
14: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Fes-te entendre amb mi, Di.
16: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
15: Crec que m'he enamorat.
16: Normal, amb aquests preus.
15: Aquesta setmana estalviem pel filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
16: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
15: Que poc que costa comprar bé.
32: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Són les 7:37, fem un caltull a altres notícies que han trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Marta Viana. Mesures per evitar copiar els exàmens.
17: A la Universitat de Girona castigaran amb un 0 els alumnes que siguin enxampats portant aparells electrònics durant un examen. El rector Josep Calbó ho ha defensat perquè els estudiants entenguin que no es poden treure un grau fent trampes. Ho llegim a la pàgina web del 3CAT.
11: No s'ha fet mai. I disculpes per un desajust horari de 5 segons.
18: Sí, les ha demanat Ferrocarrils de la Generalitat a través del seu compte d'X a un usuari que es queixava per haver perdut el tren que sortia de Sant Cugat en direcció Sabadell perquè va sortir abans d'hora. Segons llegim a Nació, la companyia ha reconegut que el tren va sortir 5 segons abans del previst. Davant d'això, l'usuari ha acceptat les disculpes.
11: 170 anys d'un comerç emblemàtic a Barcelona.
17: La Barreteria Mil, que va néixer el 1856 i des del 1907 està ubicada al carrer Fontanella, entre la plaça d'Urquinaona i la plaça Catalunya. Llegim el periòdico que celebra l'aniversari amb una reforma integral de l'establiment. A més, ho fa tot i que l'edifici ha passat recentment a mans d'una gran companyia, l'asseguradora Occident, que ha mantingut un lloguer assumible.
11: A Itàlia s'ha acabat de tenir aigua de l'aixeta als restaurants.
18: El País recull la sentència del Tribunal Suprem italià que ha resolt que ni restaurants ni hotels estan obligats obligats a servir d'aigua de l'aixeta als seus clients, ni tan sols quan aquests estiguin disposats a pagar-la. L'origen del cas és la denúncia d'un turista que, quan es va allotjar a un hotel de 5 estrelles als Alps, va veure que l'única opció era consumir ampolles de 7 euros.
11: I a Austràlia, un espectacle amb drons que no va sortir del tot bé.
17: No, ho llegim a La Vanguardia. Va passar al festival Vivid Sydney. En un espectacle de 12 minuts, amb 1.000 drons, fins a 90 van caure a l'aigua. Els organitzadors han atribuït l'accident a un problema amb les freqüències de ràdio i, això sí, han dit que almenys cap va caure fora dels límits de seguretat.
11: Déu-n'hi dron. I ara els destacats en Internacional i Economia, amb Marc Jurado i Lara García.
3: I comencem amb la guerra entre els Estats Units i l'Iran. El New York Times explica que els nord-americans han fet nous atacs al sud de l'Iran, uns bombardejos que Washington qualifica de defensa pròpia, després d'assegurar que Teheran havia llançat drons d'atacs sobre l'estret d'Hormuz. Més tensió, doncs, a la zona. I mentrestant, a Europa, la calor extrema continua sent la protagonista. Per exemple, a França, llegim a Libération que l'operadora ferroviària SNCF ha cancel·lat trens per por d'avaries a l'aire condicionat. I és que hi ha 17 de apartaments, 4 més que ahir, en alerta taronja amb temperatures de fins a 39 graus a París. I a Suècia, per exemple, la televisió pública SVT també informa que a Malmo es podria arribar als 28 graus, 10 més de l'habitual per aquestes dates.
18: A la premsa econòmica, l'Expansión titula que Espanya juga 5.000 milions per cada 10% de turisme aeri que resti la guerra a l'Iran. Tot i que de moment Espanya està resistint bé les conseqüències econòmiques del conflicte, el diari recorda que els estralls podrien arribar aquest estiu, ja que el 90% dels visitants internacionals arriben en avió. Continuem parlant de turisme perquè Cinco Días avisa que l'amenaça del turisme massiu plana sobre Barcelona. Assegura que aquest any hi haurà una allau de creuers que visiten la ciutat i que les companyies que operen al Mediterrani registraran rècords. I l'Hora Economia revela quin és el país d'Europa amb millors oportunitats laborals. Es tracta dels Països Baixos. Segons el diari, es posiciona com el millor destí absolut per joves espanyols que busquen una experiència laboral a Europa. Destaca que el salari mínim és de 2.370 euros i la taxa d'atur és del 3,6%, una de les més baixes.
11: I què destaquem a la premsa esportiva, Robert Prat?
12: Un fitxatge llampec pel Barça, publica La Vanguardia, arriba Anthony Gordon, és el jugador més ràpid de la Champions, corre 37 km per hora. El diari Esport, Albert Masnou, parla d'un fitxatge d'un nivell inferior a altres davanters, però un fitxatge adequat. El Mundo Deportivo destaca aquesta operació express. Arriba avui mateix per uns 80 milions d'euros. Una bona feina de Deco, escriu Santi Noia. El Barça s'avança al Liverpool i Bayern. Un cop, remarca el periòdico, un fitxatge fet expressament abans del Mundial perquè no surti encara més car. I l'altre protagonista de la jornada, Alexia Putellas, l'esportiu, destaca el final perfecte de la jugadora.

comiat amb molt d'amor per La Vanguardia, pel diari Ara, és l'últim ball d'Alexia amb el Barça, una jugadora eterna pel Mundo Deportivo. El periódico, en clau de futur, diu que ara l'espera al London, algun club dels Estats Units o fins i tot al Paris Saint-Germain.

0: Aquí el periòdico afegeix unes paraules seves. El Barça és el millor que m'ha passat a la vida.
1: Fes-ho per mi, sigues feliç, gràcies per tant.
2: I a la premsa del cor, avui, Bàrbara Rey, Elisenda Pineda.
3: Enxampa en Bàrbara Rey gaudint d'un dia de platja a Marbella. L'actriu llueix extraordinari biquini amb estampat de lleopard, presumeix de cavallera rossa del Mercadona i passeja pel Regueró, una pràctica molt sana per evitar fer verius. D'Anna Bàrbara esperàvem una cosa una mica més ostentosa. Ens hi han faltat joies d'or a dojo, un Ducados a mig fumar en una mà i un Bitter Cinzano a l'altra. Sigui com sigui, agraïm el tret de sortida a l'estiu i esperem que recordi posar-se crema, no com la pobra Gunilla von Bismarck, que es torrava tant a Marbella que li havien de treure el socarrat rascant amb un ganivet.
2: I qui fa anys avui, Canalies?
4: Doncs mira, avui felicitem la cantant Kylie Minogue.
2: 32.
4: 58. Ai. També l'actriu Pastora Vega.
2: Pastora Vega, 72.
4: 66. I acabem felicitant també el músic Adam Green.
2: 44.
4: 45, sí. Molt bé.
2: Natural.
4: Avui és Sant Emili, Sant Emili. Juntament amb diversos dels seus amics, va ser màrtir per defensar les seves creences i una forta injustícia que hi havia amb dones de l'època. Abusaven d'elles, les castigaven i amordaçaven fins a deixar-les morir dessagnades. Sant Emili el van torturar de manera extrema, el van arrossegar pels carrers perquè la pell quedés enganxada de l'asfalt i també el van llançar des de les altures amb les mans lligades fins que va acabar morint. A Catalunya hi ha 938 persones que es diuen Emili.
2: I ara tanquem el repàs a la premsa, avui que és 28 de maig del 2026, en el quiosc vintage amb Albert Tom.
5: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
6: 28 de maig de 1986. El 22 de juny hi ha eleccions a Espanya i la gran novetat és el Partit Reformista Democràtic, un experiment que té com a candidat Miquel Roca i com a secretari general un empresari que es diu ni més ni menys que Florentino Pérez. Ara fa 40 anys, junts, en roda de premsa, explicaven com seria la campanya. L'eslògan era «La otra forma de hacer España». Havien llogat un avió privat per recórrer 37 províncies i celebrar 1.722 actes durant la campanya. Calés en aquella operació no en faltaven, però allò va acabar com un gran fracàs electoral. I ara fa 40 anys començaven els actes de celebració dels 150 anys del Mercat de la Boqueria de Barcelona, amb un show de la Cubana, la presència de Montserrat Caballé i Alfredo Kraus, també de l'alcalde Pasqual Maragall, i d'un model que es passejava per les parades pintat de negre, de cap a peus. A les cròniques dels diaris no consta que ningú trobés estrany. Al contrari, citaven una venedora que li havia cridat «Això és un home i no el que tinc a casa».
2: Avui és 28 de maig del 2026, és el 148è dia del calendari, falten 24 dies per l'estiu, 27 per Sant Joan, i un perquè comenci la festa major en diversos barris de Barcelona. I així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: Santos Cerdán dirigia les operacions per extorsionar fiscals i policies i Leire Díaz, suposadament, les executava i ho cobrava del partit.
8: Es que no entiendo nada, que no tengo ni idea.
9: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata.
10: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas.
11: Els sindicats deien ahir que...
12: Hem tornat a caure en el ja conegut dia de la marmota.
11: Perquè l'acord tampoc va arribar.
13: Ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar de la inclusiva.
14: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026.
2: Aquests són els sons del matí. Anem ara a les paraules del dia amb Maiol Roger. Clavegueres.
15: Conducte generalment subterrani, però on s'escorren les immundícies, les aigües brutes i les aigües plujanes d'una ciutat. I d'aquí en surt la segona excepció, el lloc on aflueixen les coses i les persones més vils. El jutge investiga el PSOE per si tenia clavegueres que intentaven desacreditar els rivals.
2: Parasitar.
15: És un paràsit que depèn d'un organisme d'una altra espècie al qual perjudica per obtenir-ne aliment o altres utilitats, com la intel·ligència artificial que s'alimenta parasitant el coneixement dels llibres. Avui que expliquem que els llibreters denuncien que les grans tecnològiques compren llibres vells per alimentar-la i després els destrueixen.
2: Llampec.
15: Allò que tan sols dura un instant, la premsa definita el fitxer fitxatge d'Anthony Gordon pel Barça com a fitxatge llampec, perquè s'ha fet just a l'inici del mercat i, per tant, ha durat un instant. Per cert, que una de les seves virtuts és la velocitat. Per tant, aviat sentirem dir que corre com un llampec.
2: Posem-hi tres xifres, Lara García. 220.000 euros.
7: És el deute que té el fons immobiliari New Amsterdam Developers, propietari de diversos blocs a Barcelona. Us ho avancem avui al matí. Per aquest deute, Hisenda ha enviat una carta als llogaters dels pisos de l'empresa en què els demana que paguin el lloguer directament a l'agència tributària.
2: 900 milions d'euros.
7: Són les pèrdues que han tingut els ramaders arran del brot de pesta porcina africana que va començar fa mig any. Són càlculs d'Unió de Pagesos. El quilo de carn de porc ara mateix es ven a la llotja de Merco Lleida un 16% per sota del preu habitual.
2: 80.
7: Són els treballadors que vol acomiadar la multinacional sueca H&M de les oficines de Barcelona i Madrid. Ha pactat l'ERO amb els sindicats i preveu indemnitzacions per acomiadament improcedent. A les oficines de Barcelona hi treballen unes 230 persones.
2: I ara el veig, tres imatges pel Foradada. A la primera imatge hi veig el Papa Lleó XIV i Pedro Sánchez estan al Saló del Vaticà, on habitualment el pontífex rep les audiències. El Papa aguanta un llibre petit de color vermell, tots dos mig somriuen.
16: Eren poc després de les 9 del matí. Probablement abans de la visita, els assessors del president del govern espanyol ja l'havien avisat que la Guàrdia Civil acabava d'entrar a la seu del carrer Ferraz. Sánchez va explicar després que havien tingut amb el pontífex una gran sintonia amb temes com la intel·ligència artificial o la immigració, una trobada que qualsevol altre dia hauria obert informatius, però que ahir va quedar tapada.
2: A la segona imatge hi veig una autopista. És l'AP7 a l'altura de Girona. A l'asfalt, ocupant els tres carrils en sentit Barcelona, no hi ha cap cotxe. Sí que hi ha desenes de persones, moltes amb samarretes grogues, i han fet una espècie de barricada amb pupitres on hi penja una pancarta que s'hi llegeix SOS Educació.
16: La d'ahir nova jornada d'aturades a totes les escoles i instituts catalans. Hi va haver diversos talls, sobretot aquest de l'AP7. N'hi va també haver en altres punts, també a la 2. Van començar al matí i, en principi, els sindicats volien mantenir-los fins que s'arribés a un acord amb la conselleria. Finalment, però, es van aixecar, però a mitja tarda. Avui, noves aturades que afecten Maresme i Vallès.
2: I la tercera imatge hi veig diversos arbres i s'aprecia també el terra d'un tub que suposo que deu ser per regar. Julià Bacar, bon dia. Què és això?
17: Doncs és un camp d'ametllers a la plana de Lleida que té una particularitat, són ametllers de regadiu. I és que les ametlles són un conreu que tradicionalment havia estat de secà i que es produïa sobretot a la zona de Tarragona. En els darrers anys, però, les finques amb ametlles de regadiu s'han disparat a la plana de Lleida i ara ja es duplica la producció tarragonina.
2: I a 12 dies per la visita del Papa a Barcelona i a Catalunya, al matí de Catalunya Ràdio, cada dia us expliquem un detall. Bon dia, Ot.
5: La visita del Papa.
18: Bon dia. El lema de la visita del Papa a Catalunya i també a altres llocs de l'Estat és Alça la mirada. La idea la va tenir Carlos Bosch, director de joventut de l'Arcabisbat de Barcelona, un dia que passejava pel carrer. Es va trobar dos joves i li va sortir preguntar-los «Què us aboca a entrar a la Sagrada Família?». I van respondre «Mirar cap amunt». Era un moviment físic, però també existencial.
19: Alçar la mirada correspon precisament a aquest desig que és inherent al cor de la persona, de sortir d'un mateix, d'aixecar els ulls de la pantalla, del melic, de les presses, i mirar més enllà, mirar l'altre i mirar més enllà.
18: Parlant-ho amb el bisbe i el comitè organitzador, a la Conferència Episcopal Espanyola li va agradar i es va acabar convertint en el lema de la visita.
20: Viatges al Corte Inglés? Fa realitat el teu estiu perfecte en parella per Espanya. Senator Hotels and Resorts t'ofereixen un ambient romàntic i relaxat. Hotels amb piscines idíl·liques, ubicació a prop del mar, vistes de somni i cuidada gastronomia. Reserva ara Viatges al Corte Inglés amb fins a un 40% de descompte i sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions.
21: Doncs això, necessito trobar un cotxe que em segueixi el ritme.
22: Entès. Necessites alguna cosa que funcioni entre setmana, espaiós per escapades, tecnològic i que connecti amb tu. Joan, cada dia tornes amb la mateixa pregunta i la resposta és la mateixa.
23: Skoda Karoq, el SUV que respon a tots els teus plans. Amb porta-te'l des de 25.700 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Informa-te en skoda.es.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. Una balena alimenta la seva cria llançant-li un raig de llet espessa i blanca directament a la boca. Marc Amorós, bon dia.
24: Bon dia. La notícia circula en forma de vídeo on es veu una balena alimentant la seva cria. Diu la notícia que són imatges espectaculars, fins ara no vistes, i que mostren com és l'allatament de les balenes blaves. En el vídeo veiem com la cria pren la llet a distància sense necessitat de xuclar directament de la glàndula mamària i com la balena mare deixa anar un raig compacte de llet blanca, espessa, com si fos una pasta que va directa a la boca de la seva cria sense diluir-se. Segons la notícia, és la llet més densa del planeta, una llet amb un 50% de concentració de greix per evitar la seva dispersió dins de l'aigua. La notícia fa la comparativa amb la llet que produeixen les dones per alletar les criatures, afirma que la llet de les balenes és aproximadament 10 vegades més densa. Com a última dada, la notícia explica que durant els 7 primers mesos d'alletament, la cria de balena blava consumeix uns 400 quilos de llet al dia.
2: Això és real o fals?
0: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: Vols portar la teva empresa més lluny? Exportar o implantar-se a l'exterior és una oportunitat de creixement única en un món que no deixa de canviar. Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obre la porta a internacionalitzar la teva empresa amb seguretat i amb un acompanyament expert i personalitzat. Descobreix-ho a acció.gencat.cat.
24: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que una balena alimenta la seva cria llançant-li un raig de llet espessa i blanca directament a la boca és una notícia falsa. El vídeo s'ha fet viral a les xarxes socials, està fet amb intel·ligència artificial. A més, les balenes que hi veiem a les imatges no són blaves, sinó geperudes. Les imatges reals que hi ha sobre balenes alimentant les seves cries mostren un alletament per succió. És a dir, que la cria no s'alimenta a distància a través d'un xorro o d'un raig, sinó que ho fa xuclant directament de la glàndula mamària de la mare.
2: Gràcies, Marc.
24: Adéu, bon dia.
2: Són les 7:53. Repassant aquesta hora els titulars del dia en dos minuts amb Ara García i Francesc Soler. Bon dia.
3: Bon dia.
2: L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar una estructura per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
4: Segons el jutge Santiago Pedraz, l'ex número 3 del partit Santos Cerdán dirigia la trama que es va activar durant els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez per la imputació de la seva dona. El president del govern espanyol no pensa convocar eleccions.
10: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
2: La justícia també s'ha fixat en la campanya electoral del PSC per les eleccions del 2024.
6: El partit de Salvador Illa, en un comunicat, assegura que van actuar amb transparència. Mònica Sales, portaveu de Junts.
25: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
2: I en un altre front, a l'Audiència de Badajoz, aquest matí comença el judici contra el germà del president espanyol.
4: David Sánchez s'enfronta una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat suposadament d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz.
2: Aquest migdia es tornen a reunir el govern i els sindicats d'educació per mirar de desbloquejar el conflicte.
6: Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, a la sortida de la reunió d'ahir.
13: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
6: Avui estan cridats a la vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès.
2: I al matí de Catalunya Ràdio us avança novetats en el conflicte entre llogaters i el New Amsterdam Developers, propietària d'edificis a Barcelona que vol convertir en habitatges compartits.
4: Els llogaters han rebut cartes d'Hisenda que els demana que paguin directament el lloguer a l'agència tributària a causa dels deutes de l'empresa.
26: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
27: Bon dia. Pel que fa al temps, entre avui i demà arribarem al màxim d'aquest episodi de calor avançada que estem patint. Tant és així que fins i tot avui podríem batre rècords de temperatura en un mes de maig. Espereu en màximes de 35 a 37 graus en molts llocs de l'interior i fins i tot 38 graus en alguns racons de Ponent o de l'interior de l'Ebre. Avui farà sol amb algunes de nuvolades de tarda al Pirineu. Creiem que a partir de demà aquestes nuvolades ja deixaran alguns ruixats.
26: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
2: I pel que fa al trànsit, aquesta hora segueix la circulació molt complicada. Atenció a l'A2 i a la B23. Clàudia Serra.
28: Sí, recordem que un accident talla un carril a l'A2 a Sant Joan d'Espí, sentit Barcelona. Hi ha aturades des de Castellbisbal i cua també a la B23 del Papiol a Sant Feliu del Llobregat i d'Esplugues a la Diagonal en sentit Barcelona. A la B23 també hi ha lentitud al Papiol, en aquest cas, però, cap a Girona. Aturades també a la C32 de Gavà a Sant Boi del Llobregat i més endavant de Cornellà a Esplugues en sentit Barcelona, en aquest cas per un camió avariat que ocupa el voral.
3: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Una música que Manu Guix ens ha deixat gravada.
7: Sí.
2: Per sort, està recuperant-se i esperem doncs, des d'aquí que ho faci ben aviat i que puguem abraçar-lo ben aviat.
7: Exactament.
2: Anem a trucar al telèfon del Gerard avui.
7: Sí, avui també un missatge important de part de la seva família. A veure si ens agafa el telèfon i li podem fer arribar aquest missatge en directe.
2: Si diu xiripipi, se'n donava llangurissa Ral d'Avinyó.
7: Fresca i tendra.
2: Sí. És que... Gerard.
8: Hola, bon dia i xirripipi.
2: Ah! M'encanten
7: les versions xirripipi.
2: Com estàs, Gerard?
8: Hola.
2: Tot bé o no?
8: I tant.
2: Cap on vas? Ja t'has despertat, ja t'has esmorzat. Què has fet ara?
8: Mira, acabo de llevar-me ara mateix.
2: Ara mateix. I on aniràs? Què és el primer que faràs avui?
8: Avui, feina. Avui toco feina. Feina.
2: De què treballes?
8: Jo soc músic.
7: Ah. De carrer?
2: No, de carrer no.
7: Però és de xarango.
2: Sí, no sé que és de xarango. Què toques?
8: Jo toco el trombó i el piano.
7: Ara.
8: I canto i, bueno, jo faig musicals, m'encanta.
2: O sigui, ben i corda. Molt bé, caram.
8: Exacte.
2: Molt bé.
7: Gerard, truquem de part de tota la teva família, també de tota la teva gent que t'estimen i et volen dedicar aquesta cançó per donar-te ànims i força, perquè tinguis una bona recuperació, ens han dit, després d'una operació tan important com la que has tingut, ja que parles de musicals, que ets músic, que t'agrada cantar, segur que et sona aquesta de Jerónimo Stilton, que es diu Plou.
2: Manu Guix. Justament...

0: quina meravella recordar en Jerónimo Stilton i aquesta cançó que entenc que per tu significa alguna cosa, Gerard.
1: I tant, quina passada. Bueno, i una forta recuperació al Manu.
0: Home, i tant. En res i menys el tindrem ben recuperat. Doncs, Gerard, també recupera't molt i que tinguis un fantàstic divendres i un millor cap de setmana.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Una abraçada.
0: Adéu.
1: Adéu.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Aquesta setmana, l'allau de casos als tribunals eclipsa per complet l'actualitat. L'agenda política s'escriu a cop de sumari, amb una llista de causes que s'acumulen al voltant del govern de Pedro Sánchez i, sobretot, del PSOE. Hi ha acusacions molt greus ara mateix en marxa, que hauran de confirmar-se als tribunals, i això vol dir temps i paciència. Però, en paral·lel, hi ha qüestions també greus i urgents, que no admeten cap de les dues coses, ni temps ni paciència. Mentre ocupem portades parlant de les joies de Zapatero, com si fossin les joies de Castafiore, la realitat continua. La realitat quotidiana continua per molta gent, com, per exemple, la crisi de l'habitatge. O quan veiem les imatges de Luco plantant-se a la seu del PSOE per requerir informació sobre la trama Leire Díaz, són imatges que conviuen també amb una inflació a l'alça i amb preus dels aliments pels núvols. Estem pendents del judici, per exemple, avui, del germà del president Sánchez, que comença aquest matí una carpeta més sobre la taula. I, mentrestant, infraestructures clau per al país continuen encallades. Esperem la sentència de l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes o pel cas Kitchen, també aquest protagonitzat pel Partit Popular. Tot això la mateixa setmana en què s'encadenen a Catalunya i a tot Espanya les vagues de mestres i professors. És normal que el focus informatiu es fixi en les novetats dels casos de suposada corrupció, però una realitat no hauria de tapar tant l'altra. I els problemes de la ciutadania no poden estar pendents de sentències judicials futures que, a més, trigaran anys. Quan la justícia truca a la porta del poder, no es pot virar cap a una altra banda. També és evident que la suposada corrupció s'ha de provar. La presumpció d'innocència és un dret fonamental per tothom. Però l'espiral mediàtica contribueix a difuminar problemes que són molt més importants per a la ciutadania. I sobretot una qüestió inevitable. I és que una cosa és ocupar el poder, aguantar la posició i mantenir-se a la Moncloa. I l'altra, molt diferent, és governar. Governar vol dir impulsar projectes. Vol dir tenir la força per aprovar mesures. O pressupostos. Pressupostos que ajudin a millorar les condicions de vida dels ciutadans. I per governar una democràcia parlamentària, hi ha una condició que és bàsica, que és tenir una majoria de diputats que t'acompanyi, que et permeti tirar endavant les lleis que són necessàries per transformar la realitat. I això és el que ha d'aclarir realment Pedro Sánchez. Més enllà d'aquest fangar judicial, més enllà de la polèmica política, la gran qüestió que Sánchez ha de respondre és amb quins suports esgotarà aquesta legislatura. Com es governa el país sense una majoria al Congrés? També sent conscients que no hi ha cap majoria alternativa. En tot cas, mentre l'executiu concentra les energies a defensar-se, els problemes de la ciutadania no s'aturen. Per sobre de les polèmiques, governar continua sent el repte més gran ara mateix i també la principal incògnita que sobrevola aquesta legislatura, del tot ara mateix incerta.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui és dijous 28 de maig. Comencem el dia ja amb temperatures molt altes en alguns racons. Per exemple, al Cap de Creus bufa una tramuntana calenta que ha fet pujar la temperatura fins als 28 graus. El mateix passa a la part alta de Portbou. A l'Ella, al Maresme, tenen 27 graus ja, que contrasten amb els 12 graus que hi ha a Torà, al Solsonès, a 8 graus a Barruera, a l'Alta Ribagorça. Dia de sol, dia avui amb temperatures extremadament altes, tenint en compte que estem al mes de maig encara, valors que poden arribar fins als 35 a 37 graus en algunes zones de l'interior, Pla de Bages, interior Girona, més de 37 o 38 graus a les comarques de Ponent o fins i tot a l'interior de les Terres de l'Ebre, i en molts casos a la costa superant els 30, 33 graus fins i tot a la ciutat de Barcelona. Avui amb algunes nuvolades de tarda que com a molt deixarien algun ruixat molt aïllat al Pirineu.
0: Ara passen 4 minuts de les 8 del matí i quan passin 20 minuts per les 10 del matí avui entrevistarem a Sor Lucía Caram, a qui li preguntarem per la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona el dia que també parlarem del futur d'aquesta legislatura a Madrid.
3: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
0: Pedro Sánchez, que resisteix als casos de presumpta corrupció i manté que no convocarà eleccions anticipades, tot i la pressió de l'oposició i també d'alguns dels seus socis d'investidura. També de la premsa, que li demana més explicacions, com fa aquest matí El País, o el situa directament al capdavant d'una trama corrupta. Ho fa l'ABC o El Mundo. Tot això després que ahir la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, la UCO, passés 12 hores 12 hores demanant documents a la seu del PSOE, al carrer Ferraz de Madrid. Això per obtenir informació sobre l'ús de diner del partit per torpenidar investigacions judicials en contra seva. Anem cap a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
4: Bon dia.
0: Hi ha un jutge aquí, que és un jutge conegut i polèmic, és el jutge Santiago Pedraz, que creu que Santos Cerdán va activar una xarxa per perjudicar els rivals del partit després de la reflexió de 5 dies de Pedro Sánchez.
4: Sí, aquest és el moment clau. 2 dies després de la imputació a la parella de Sánchez, una reunió a la seu del PSOE activa la trama que el partit finançava, diu el jutge, que Santos Cerdán la dirigia i l'exmilitant socialista Leire Díez executava les operacions i ho cobrava del partit. L'objectiu era destruir totes les causes judicials contra l'entorn de Sánchez i s'hi valia tot, des de subornar jutges i fiscals fins a buscar draps bruts per desacreditar la Guàrdia Civil. Segons el jutge, per aquestes feines, el PSOE va pagar com a mínim 16.000 euros a Leire Díez a través de factures falses i d'empreses pantalla. Per això, a part de Cerdán i Díez, per aquest cas, el jutge també imputa la gerent del Partit Socialista. La causa encara està secreta, per tant, no en sabem de moment tota la dimensió. El que sí que diu el jutge és que la trama es va reunir com a mínim 22 cops a la seu del Partit Socialista, al carrer Ferraz, i que tenia de còmplices dos advocats, un empresari i un guàrdia civil, que també estan investigats.
0: Gràcies, Paula. Un dels noms clau també en aquest entrebat, com dèiem, és el de Leire Díez. Aquí el jutge situa com l'agent del PSOE per investigar els rivals. Ahir al matí de Catalunya Ràdio, ella insistia en que no en sabia res d'aquest cas i afirmava estar tranquil·la.
5: No me tiene un poco perpleja todo esto, porque es que no tengo ni idea. Creo, si no me equivoco, que he depositado todas mis cuentas y... O sea, estoy muy tranquila con eso.
0: Una entrevista que costa de trobar, però la trobareu si la busqueu a l'app de Catalunya Ràdio. I la investigació del jutge Pedraz, que és fruit dels indicis recollits en diferents causes ja obertes, i entre els investigats hi ha també la gerent del PSOE. Repassem els detalls de la interlocutòria amb Bot Serra i Joan Vilaplana.
6: Un jutjat de Madrid ja investigava Leire Díez i l'empresari Javier Pérez Dolcet per buscar draps bruts de guàrdies civils i fiscals que investigaven causes contra el PSOE i contra ells mateixos.
7: En paral·lel, l'Audiència Nacional va obrir una causa sobre adjudicacions irregulars vinculades a la societat inversora de l'Estat, la SEPI, on estaven imputats el seu expresident, Vicente Fernández, i l'exmilitant socialista Leire Díez. De les converses intervingudes entre ells, ara el jutge Santiago Pedraz amplia el cas i s'espera que assumeixi el que ja instruïa el jutjat de Madrid.
6: Entre els investigats també hi ha Jacobo Teijelo, advocat de Santos Cerdán, Ismael Oliver, un altre lletrat, i un guàrdia civil imputat en una causa sobre hidrocarburs. També s'assenyala l'expresident de Correus, Juan Manuel Serrano, i el diputat del PSOE, Juanfran Serrano, però encara no estan investigats.
7: Segons el magistrat, el grup va acudir a persones com l'expresident del Barça, Sandro Rosell, i l'excomissari, José Manuel Villarejo, per aconseguir informació dels seus adversaris.
6: En la interlocutòria també s'explica que els imputats van oferir 50.000 euros a una empresària, Carmen Pano, que havia dit en seu judicial que havia entregat diners en efectiu a Ferraz. L'objectiu era que es retractés, però no ho van aconseguir.
0: I davant de tot això, com deien, Pedro Sánchez resisteix, es nega a convocar eleccions i insisteix que el partit ja ha fet net.
3: Evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más ya de un año y por tanto, bueno, pues los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia, respetemos a la justicia, colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay, en fin, comportamientos irregulares, nuevos, me refiero, pues actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado.
0: I ara totes les mirades estan posades en l'oposició i els seus socis, Pol Foradada.
8: Tot i que cada cop hi ha més veus dins i fora del PSOE que reclamen Alberto Núñez Feijóo una moció de censura, als populars, de moment, la descarten per manca de suports. Això ens deia ahir a l'especial que van fer en aquest programa el portaveu del PP, Borja Sémper.
9: Hoy no está sobre la mesa porque ninguno de los socios del gobierno han dado muestras de que van a retirar el apoyo al gobierno. Sorprendentemente, porque yo creo que se están quemando con el gobierno.
0: Per tant, tot i les novetats d'ahir, la notícia és que tot segueix igual. Ni el PP fa el pas, ni la resta de partits estan per la labor de fer caure Pedro Sánchez. Madrid, Àngels Lafuente.
10: Pels populars, la situació és agònica i exigeixen als socis que deixin caure Sánchez. Miri, la situació és agònica i exigeixen...

0: contra el germà de Pedro Sánchez.
1: Sí, David Sánchez s'enfronta 3 anys de presó pel tràfic d'influències i prevaricació, suposadament per maniobrar per tenir una plaça a mida al Conservatori de la Diputació de Badajoz. Ell sempre ho ha negat. 7 anys més tard, d'aconseguir la plaça, Manos Limpias va presentar una querella amb retalls de premsa que va donar origen a aquest cas. Pedro Sánchez ha defensat sempre la innocència del seu germà.
2: Esto proviene de denuncias falsas, de organizaciones ultraderechistas, y yo, por supuesto, que defiendo su honestidad y su inocencia.
1: David Sánchez declararà com a molt aviat la setmana que ve. La Fiscalia en demana l'absolució i hi ha també 10 acusats més. Un judici que arrenca l'endemà que s'hagi destapat aquest cas Leire, una operació suposadament dirigida des del PSOE contra també la jutgessa d'aquest cas amb l'objectiu, i és literal, de destruir tot el procediment.
0: Hi ha un altre cas avui a Madrid. És un cas que afecta el Partit Popular. Declaracions importants al judici del cas Kitchen.
1: Sí, després de 8 setmanes de judici arriba el moment clau. Avui comencen els interrogatoris dels acusats. L'exministre Jorge Fernández Díaz havia de ser el primer. Ho farà finalment el seu número 2, Francisco Martínez. Els demanen 15 anys de presó a tots dos, suposadament per liderar la trama orquestrada des d'Interior per espiar i robar documentació a Luis Bárcenas. Els dos estan enfrontats, es passen les culpes. Ja instrucció, van viure un intens cara a cara. Martínez ha portat missatges registrats davant notari que implicarien el ministre. Durant el judici, la defensa de Fernández Díaz s'ha esmerçat per demostrar que estan manipulats. En els propers dies, a més, declararan també Villarejo i d'altres responsables policials del govern de Rajoy.
0: Gràcies, Tània. Sobre els casos de corrupció que afecten el PSOE, comentari de la periodista del País, Milagros Pérez Oliva.
3: Si no és una causa general contra el PSOE, se li sembla molt. És tal el nombre de sumaris oberts, imputacions i persones implicades que ja costa seguir el fil de les diferents trames que s'investiguen. Segur que entre la riuada d'imputacions s'hi trobaran delictes, però la troca judicial ha crescut tant que el relat que se'n desprèn és que Pedro Sánchez, el partit i la seva família formen una immensa organització criminal. Exactament com fa temps que ve profetitzant el PP, que sempre sap abans que ningú què es cou als jutjats.
0: I un últim apunt, hi ha una derivada també catalana d'aquesta causa, perquè el jutge Pedraz demana al PSC la documentació de les eleccions al Parlament de fa 2 anys. Àlex Giral Robert.
4: L'instructor ha reclamat estats comptables, contractes, factures, despeses de propaganda i publicitat del PSC en relació amb la campanya del 24. El magistrat no especifica per què ho vol, però el fet és que la creació de la suposada trama i l'última cursa electoral a Catalunya van coincidir en el temps. En un comunicat, el partit d'Illa diu que sempre respecta la legislació electoral i que col·laboraran amb la justícia en el que calgui. Des de l'oposició, Junts, el PP i Vox exigeixen al president que comparegui al Parlament per aclarir-ho. Sentim la juntaire Mònica Sales.
5: Hi ha una informació greu. Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci.
4: També volen que ella expliqui les relacions contractuals del govern amb Huawei després que els últims informes hagin vinculat el gegant xinès amb el cas de Zapatero. Àlex Giral Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I en tot aquest context, ahir va saltar un nou cas completament diferent que afecta dos polítics catalans, el diputat d'Esquerra i exconseller Joan Ignasi Elena i l'exlíder d'Iniciativa Joan Herrera.
6: Els dos estan investigats en una causa en què també hi figura l'exalcalde d'Altafulla, Félix Alonso, ara diputat al Congrés pels Comuns. Segons el jutge, l'Ajuntament va adjudicar contractes a dit per valor de 30.000 euros a la consultora Sinergies que dirigien Elena i Herrera. Esquerra defensa l'exconseller i diu que la investigació no té cap base jurídica.
0: Ho analitzarem tot plegat a l'Àgora del Matí, avui amb Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jordi Mir i Jofre Llombart, i copsarem també cap on va aquesta legislatura al Congrés dels Diputats. Ho farem amb la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, el diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, i també el diputat del PSC, José Zaragoza. Aquest serà un dels temes del dia. L'altre seran les negociacions d'educació.
7: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
8: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Departament i sindicats acosten posicions per acabar amb la vaga d'educació. Però de moment encara no hi ha fumata blanca. Avui hi ha nova reunió que finalment serà a les 3 de la tarda i les mobilitzacions segueixen amb l'aturada parcial al Maresme i a les comarques del Vallès. Anem cap a Mataró. Marta Vallès, bon dia.
10: Hola, bon dia. Doncs ara mateix moltíssim.

0: Moltíssima gent ja aquí convocada a l'aparcament d'uns grans magatzems esportius, a punt per sortir a fer previsiblement un tall de l'autopista C32. A primera hora del matí, quan passaven uns minuts de les 7, ja s'ha fet això mateix a Canet de Mar. Durant el tall de Canet, en Joan Barón, professor d'aquest municipi, ens deia que no aprovaran les millores fins que les vegin efectives a les aules.
1: No ho veurem, no només fins que no hi hagi un acord signat i sobre la taula, sinó fins que no veiem realment mesures, canvis a les aules. És a dir, el tema de les temperatures a les aules no canvien dos dies. El tema de la inclusió no es canvia només amb un acord sobre paper. El tema dels recursos.
0: Avui també hi ha jornada reivindicativa, més del Maresme, als dos Vallès. En el cas del Vallès Occidental, a les 9 del matí sortiran dues bicicletades, una des de Sant Cugat, l'altra des de Terrassa, i aniran a confluir cap a les 12 del migdia a la Universitat Autònoma de Barcelona, on previsiblement també es farà una acció que de moment no s'ha comunicat.
2: Gràcies, Marta. Quan dius que et trobes a un aparcament d'uns grans magatzems esportius, per situar-ho exactament, on és això? És el Decathlon?
0: Doncs mira, exactament sí.
2: Va, doncs ja està. Així ens situem. Perfecte.
0: Seria aquesta. Vinga.
2: Gràcies, Marta. Com dèiem, el govern i els sindicats que convoquen la vaga s'han citat finalment a les 3 de la tarda a l'espera de tancar aquest acord que inclogui un augment salarial dels docents i millores també en l'escola inclusiva. Maria Costa.
3: Els sindicats deien ahir que...
4: Hem tornat a caure en el ja conegut dia de la marmota, que ens sorprèn que sigui precisament el dia en què s'ha aturat tot el país.
3: Perquè l'acord tampoc va arribar. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC, vol propostes per escrit perquè no hi hagin brindis al sol.
5: La mesa ha estat absolutament decebedora. El que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
3: El govern es compromet a portar-ho per escrit. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
6: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions, l'escola inclusiva, però també de docents i de pas.
3: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I abans de la reunió, els principals protagonistes passaran pel matí de Catalunya Ràdio. Avui entrevistarem el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, també la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura. Tot això després que ahir mestres i professors protagonitzessin una mobilització que va deixar eslògans com aquest.
7: Por la mañana café, por la tarde ron, por la policía de la educación.
2: Però sobretot molts problemes a les carreteres provocats pels talls dels professors mobilitzats. Fins i tot Protecció Civil va haver d'actuar per ajudar els conductors atrapats. Oriol Pujador.
8: La jornada d'ahir va tenir un seguiment del 60% segons la USTEC i de prop del 30% segons el departament. Es van tallar durant hores l'autopista AP7 en diversos punts i també l'autovia 2.
9: Hem tallat l'AP7 en els dos sentits, potser 1.500, potser 2.000 persones. Déu-n'hi-do.
10: Que al final el sou, evidentment, és algo que ens afecta, però no és el principal.
11: És el sou, són ràtios, és la inclusiva.
12: Volem arribar a tot l'alumnat i no podem.
8: Les protestes van provocar cues quilomètriques. Protecció Civil va activar la Creu Roja per portar aigua i aliments als conductors atrapats durant hores sota una intensa calor. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics del matí.
13: Plutó! Ganímedes!
14: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Repassem ara els bàsics del matí amb Marc Jurado, Marta Viana, Francesc Soler, Lara García i Jaume Tria. Bon dia.
16: Bon dia.
2: Nova nit d'atacs entre els Estats Units i l'Iran que deixen l'alto el foc més fràgil que mai.
17: L'exèrcit dels Estats Units ha tornat a atacar aquesta nit objectius militars de l'Iran. El bombardeig s'ha centrat en una instal·lació militar que, segons Washington, suposava una amenaça per les forces nord-americanes desplegades al Pèrsic i per al transport marítim comercial dels Estats Units. La resposta de l'Iran ha sigut immediata. Ha bombardejat una base aèria dels Estats Units, un enclavament a Kuwait i quatre vaixells que intentaven traspassar l'estret d'Hormuz.
2: I tot això quan, en teoria, segueixen les negociacions de pau. La televisió iraniana havia assegurat fins i tot que hi havia un pacte, però Donald Trump ho nega. Washington, Oriol Serra.
18: Els Estats Units volen enviar una imatge de fortalesa davant del món. El president Donald Trump fins i tot ha arribat a dir que les eleccions de mitja legislatura, les midterm, no l'amoïnen i manté el to amenaçant.
19: L'Iran vol arribar a un acord, però de moment encara no hi som.
16: No estem satisfets, però ho estarem. O això, o haurem d'acabar la feina. Estan negociant, però ja veurem què passa. Potser haurem de tornar enrere i acabar-ho, potser no.
18: Trump, que ahir va dirigir una reunió del seu gabinet davant les càmeres, ha tornat a insistir que el seu és un govern d'èxit amb inversions mai vistes als Estats Units i amb una producció de petroli insòlita. El secretari de Defensa ha arribat a comparar Trump amb els presidents Lincoln i Washington per l'empremta que assegura que deixarà a la història del país. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I nou cas d'activistes pro-palestins detinguts camí de Gaza, aquest cop a Líbia. Es tracta d'un comboi a la caravana Global Sumut que volia fer arribar per terra material sanitari a la franja.
17: Des de diumenge no hi ha notícies de la seva localització. La família d'una de les integrants del comboi, Alicia Armesto, assegura tenir constància que han estat detinguts per les autoritats líbies i demana la intervenció del govern espanyol. Bruno Rodríguez, el seu fill, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
19: La meva mare era una voluntària del Global Sumut que portava els subministres mèdics per a Palestina, per a la franja de Gaza. La meva mare ha desaparegut el diumenge. Encara no tenim una declaració de Líbia d'on està o si ha sigut detinguda o què ha passat amb ella. Nosaltres volem una implicació urgent del Ministeri i una interlocució directa amb la família.
2: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Novetats en el conflicte entre llogaters i New Amsterdam Developers, propietària d'edificis a Barcelona, que vol convertir en habitatges compartits.
20: Els llogaters han rebut cartes d'Hisenda en què els demana que paguin directament el lloguer a l'agència tributària que, segons ha pogut comprovar el matí de Catalunya Ràdio, li reclama 200.000 euros. New Amsterdam Developers és propietària del bloc Sant Agustí a Gràcia, on els veïns van aturar un desnonament, i també d'un edifici de l'Eixample, on la setmana passada van desnonar una família vulnerable.
2: I un símptoma més de la crisi d'habitatge, la crisi dispara les donacions de pares a fills perquè puguin accedir a l'habitatge. Rafael de Ribot.
21: En el primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20% les donacions de pares a fills segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Raquel Iglesias és la vicedegana del col·legi.
22: Hi ha moltes consultes de el meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials a Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
21: L'Observatori també constata que en 5 anys s'han doblat els poders preventius formalitzats, que es donen a persones de confiança perquè gestionin els nostres assumptes en cas d'incapacitat. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I llum verda per construir un nou barri entre Gavà i Viladecans el 2028.
3: És un projecte de l'empresa de sanitaris Roca, als terrenys on hi ha la seva fàbrica històrica. El pla urbanístic compta amb la construcció de més de 2.700 habitatges, dels quals 1.260 seran protegits.
2: I avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem de conflictes entre veïns. A partir de les 11 ens acompanyarà l'administrador de finca, Josep Maria Aguilar, per resoldre els vostres dubtes. Si teniu conflictes amb els vostres veïns i no sabeu què fer, què més podeu fer per resoldre'ls, doncs ens podeu enviar notes de veu ja al 636-36-0609 explicant-nos el cas, 636-36-0609, o bé trucant-nos al directe al 9-3201-7474. I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament de narcotraficants. Miquel Jarque.
23: Els detinguts tenien empreses proveïdores de material com ara adobs, ventilació, llums o sistemes de rec per al cultiu de la marihuana. Marc Bayón és sotsdirector dels Mossos.
24: El que presentem és l'atac sobre un node de distribució que ja acredita la infiltració en el teixit econòmic del nostre país d'organitzacions criminals dedicades exclusivament a subministrar la resta d'organitzacions de cultiu massiu i de narcotràfic.
23: Almenys abastien 6 grups de narcotraficants diferents, perquè la policia va trobar albarans de la mateixa empresa en les entrades i escorcolls a diverses plantacions il·legals. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I un de cada 5 adolescents entre 14 i 18 anys són fumadors i han fet servir vapers.
20: Ho revela una enquesta de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. 8 de cada 10 enquestats creuen que els nous productes al tabac són menys perjudicials que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la societat, Joan Lozano, critica que la indústria del tabac vol perpetuar el tabaquisme a les noves generacions.
25: Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les xarxes socials, actors famosos, youtubers, etc., que són els que arriben a la joventut, pues, amb un vaper a la boca, no?
2: I en plan econòmica ja hi ha acord entre la patronal i la majoria de sindicats sobre el conveni de grans empreses de tèxtil.
3: Beneficiarà més de 120.000 treballadors d'una quarantena de marques, totes les del grup Inditex, però també Mango, Primark o Uniqlo. Hi ha algun sindicat, com la UGT, que encara ha d'estudiar-ho per decidir si s'hi adhereix.
2: Mentrestant, la multinacional sueca H&M vol acomiadar 80 treballadors de les oficines que té a Barcelona i a Madrid.
3: Ha pactat l'ERO amb els sindicats i preveu indemnitzacions per acomiadament improcedent i complements. Els representants laborals creuen que, com a molt, s'acomiadarà el 40% dels afectats i la resta seran recol·locats.
2: I en plana judicial, ja hem conegut la cinquena i última sentència per la mort de l'actor Matthew Perry. El seu assistent personal ha estat condemnat a més de 3 anys de presó.
3: Segons la sentència, el seu assistent personal li va injectar 3 vegades ketamina el dia de la mort. Segons The New York Times, la sentència també inclou 2 anys de llibertat supervisada i una multa de $10,000. Recordem que fa més de 2 anys i mig que es va trobar el cos sense vida de l'actor de Friends a la piscina de casa seva a Los Angeles.
2: Llibreters catalans i de tot el món denuncien que les grans tecnològiques compren milers de llibres vells per entrenar, en aquest cas, la intel·ligència artificial i després els destrueixen. Montse Pujol.
0: L'expert en IA, Xavier Vinaixa, i el llibreter Marcel Font han dut a terme una investigació des de la Fènix de Badalona perquè van detectar comandes anòmales d'una empresa estrangera que comprava llibres en català de no ficció i això els va encendre l'alerta. Segons els experts, un cop esgotat el coneixement gratuït a internet, les tecnològiques busquen textos inèdits per evitar l'estancament dels algoritmes. Sentim Xavier Vinaixa.
1: S'estima que ja hem arribat al topall de les dades publicades, les dades digitalitzades que teníem per entrenar. Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades, estiguin comprant llibres i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits.
0: Montse Pujol pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I hem de parlar també de Paul McCartney.
3: Perquè ha presentat a través de TikTok el seu nou disc, The Voice of Dungeon Lane, després de 6 anys sense música nova. El directe, que l'ha fet a través de TikTok, va durar 45 minuts, responent també preguntes que li han fet els seus fans. Entre elles, quin moment dels Beatles tornaria a viure?
4: És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò.
3: El disc sencer es podrà escoltar aquest divendres, però la crítica parla ja d'obra mestra.
5: Quan giri a la dreta, haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
6: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I en esports, el Barça fitxa el davanter del Newcastle, Anthony Gordon. Avui arriba a Barcelona per passar revisió mèdica i firmar contracte.
26: Aquesta és la intenció d'anar per feina. Gordon és un extrem de 25 anys, pot jugar de fals 9. L'operació del seu fitxatge és d'uns 80 milions d'euros, amb variables incloses. Tot i la redada d'Anthony Gordon, el club no descarta jugadors com Julián Álvarez o João Pedro davanters o la continuïtat d'altres jugadors com Rashford. As seasons
2: come and the seasons go. Alexia Putella es posa el punt i final a la seva carrera al Barça, acomiadant-se de l'afició.
26: El Johan Cruyff, victòria 2-1 davant la Real Societat. Alexia deixa el Barça després de 14 temporades.
27: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça, no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
26: Mapi León, Ona Valla, Marta Torrejón també deixen l'equip en partit de Lliga Depor 2, Espanyol 2.
2: Mentre Xavi Pascual deixa de ser l'entrenador també del Barça de bàsquet.
26: Un cop acabi la temporada, el club ho fa oficial. Pascual paga la clàusula de rescisió de 400.000 euros, deixa el club en aquesta segona etapa com a entrenador, té altres ofertes com la de Dubai. El Crystal Palace es proclama campió de la Conference League 1-0 davant el Rayo Vallecano amb 12.000 aficionats.
28: És una putada quedar-se con la miel en los labios, pero esto para el Rayo es histórico, pero bueno, insisto. O sea, el Crystal Palace es demasiado grande para el Rayo.
29: Ten en cuenta que es la primera final de un equipo de barrio, no posiblemente es el mejor equipo de barrio que hay en todo el mundo.
26: Y Leandro Cabrera continuará una temporada más al Espanyol.
2: Ara són 8:45.
8: Sou molt bona gent!
9: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
10: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
11: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
12: Les notes del nen, les obres a casa...
11: El manteniment del cotxe...
12: Ah, no, això no és cap càrrega.
13: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
14: Peugeot.
7: Catalunya Ràdio.
2: I al matí avui arrenca pendent de... Aquest nou dia de vaga a l'ensenyament. A primera hora de la tarda hi ha una nova reunió a la conselleria amb sindicats i es confia que sigui la definitiva. Mentrestant, les protestes continuen. Avui al Maresme i al Vallès. Anem en directe a Mataró. Marta Vallès, bon dia.
15: Hola, bon dia. Doncs toca tall a aquesta hora de la C32 a Mataró. A primera hora s'ha fet ja un tall a Canet de Mar. Han estat 10 minuts. Aquí, previsiblement, serà més estona. El que està previst és anar també fins als serveis d'educació. D'altra banda, al Vallès, el que es farà són bicicletades i es confluirà a les 12 del migdia. Previsiblement també es farà allà alguna acció a partir de la Universitat Autònoma de Bellaterra.
2: I a Madrid s'acumulen també els problemes judicials per Pedro Sánchez avui. Fa uns dies va ser Zapatero, ahir va ser l'Escorcoll a Ferraz, i avui comença aquest judici contra el germà del president espanyol. Tània Tàpia, bon dia.
16: Què tal? Bon dia. Serà el primer judici a un familiar directe de Sánchez. El seu germà s'enfronta 3 anys de presó per suposadament aconseguir una plaça a dit al Conservatori de Badajoz, on es fa el judici. Ell sempre ho ha negat. També Pedro Sánchez li ha fet costat, criticant que el cas origina per una querella de manos limpias basada en retalls de premsa. La Moncloa, en ple esblinda, continuen donant suport també a Zapatero i resisteixen, tot i l'acumulació, la cascada de casos. No hi haurà avançament a lectura.
2: I aquest matí també pendents de la reunió dels ministres d'Afers Exteriors Europeus a Xipre. Brussel·les, Bruno Fortea, bonjour.
18: Bonjour. Els ministres debatran sobre les condicions de la Unió Europea per negociar amb Rússia el final de la guerra a Ucraïna, ara que la posició de l'exèrcit rus al camp de batalla és més dèbil. La cap de la diplomàcia europea és partidària de deixar per a més endavant el debat sobre qui hauria de fer de mediador europeu i introdueix la possibilitat d'aixecar sancions europees contra Moscou en el marc d'un acord de pau.
2: Cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. N'estem pendents. Maria Fernández, bon dia.
30: Bon dia. Rodalies i els retards habituals per les limitacions de velocitat a la xarxa. A l'R11 destaca el retard del regional que ha sortit a 6:45 de Barcelona i que va cap a Portbou i porta ja una demora de 50 minuts. D'altra banda, diverses empreses d'autobusos avisen que poden variar recorreguts per les protestes dels docents, per exemple, a Cerdanyola del Vallès.
2: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
31: Bon dia.
2: Punts vermells?
31: Molt complicada la circulació en aquests moments a la Ronda de Dalt i a la Ronda Litoral. A la Ronda de Dalt des de Trinitat, sentit Llobregat, i a la Litoral des de Santa Coloma, també sentit Llobregat.
2: I els punts taronja?
31: Els punts taronges. Doncs l'A2 i la B23 d'entrada a Barcelona a causa d'un accident que us estem explicant des de primera hora d'aquest matí. També a la P7 a Sant Cugat hi ha un carril tallat sentit Tarragona, en aquest cas per una avaria.
2: Avui de seguida parlarem amb Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra Republicana, amb Míriam Nogueres, de Junts, amb José Zaragoza, del PSC. Què més tindrem per això avui? Al matí de Catalunya Ràdio. Connectem amb la redacció, Marta Viana.
32: Doncs mireu, analitzarem si avui pot ser el dia clau del conflicte a l'ensenyament. En parlarem d'aquí poca estona amb el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, i amb Yolanda Segura d'Ustec. A partir de les 10 analitzarem la visita del Papa amb Lucía Caram. I a les 11, atenció a tots els que tingueu conflictes veïnals, perquè obrirem consultoris sobre què podem fer si els veïns fan massa soroll o si a la nostra comunitat hi ha problemes de brutícia, seguretat o convivència. Ens hi ajudarà l'advocat Josep Maria Aguilar. I si voleu fer la vostra pregunta en directe, heu de trucar al 93-201-7474.
2: Avui a l'Àgora, Jofre Llombart, Jordi Mir, Marta Pascal i Joan Puigcercós, el dia en què parlarem de l'entrada i de l'UCO a Ferraz. L'Ara avui assenyala que estem davant d'un nou front judicial que es fixa una mica més al PSOE. La Vanguardia diu que s'entén la pressa del Partit Popular, però demana calma i recorda que cal esperar l'acció de la justícia. I el periòdico destaca que el PSOE és massa important a Espanya com per no reaccionar i continuar entregat a l'hiperlideratge de Pedro Sánchez.
7: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
2: I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, bon dia.
0: Bon dia.
2: Quin temps ens espera?
0: Dia de molta calor, dia de pic de calor. Entre avui i demà arriben al màxim les temperatures. Segurament tindrem alguns rècords pel que fa al mes de maig. Això vol dir que tindrem xifres de 35 a 38 graus en moltes zones de l'interior. Les més altes a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, però també passaran d'aquests 35 graus a l'interior de Girona, a la Catalunya Central, etc. Avui amb algunes nuvolades al Pirineu. Pràcticament no deixaran pluja. Demà sí que hi ha de deixar algun primer ruixat i segurament durant el cap de setmana aquests ruixats, tempestes de tarda, poden anar més a la tarda, sempre a Pirineu, Prepirineu, a tot estirar al nord de la Catalunya Central de cara a diumenge, que podrien arribar a més zones. La temperatura baixarà un palet al cap de setmana, però aquesta baixada serà poc apreciable.
1: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
3: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
4: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
14: Ahir, peça de llançaria que dificulta la mobilitat era lligacama. Avui, dijous, un Enigmàrius dificilíssim, com pertoca. Forat a la pica. Citació literal, de 7 lletres. Forat a la pica. Citació literal, 7 lletres.
4: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
17: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
19: Catalunya Ràdio.
20: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
21: I què?
20: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
21: Oh.
20: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
22: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
23: Sou molt bona gent!
24: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
25: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Avui a l'àgora del Matí de Catalunya Ràdio, l'expresident d'Esquerra, Joan Puigcercós, el periodista Jofre Llombart, la consultora i professora de Ciència Política, la Pompeu Fabra Marta Pascal, i el doctor en Humanitats i expert en Moviment Social, Jordi Mir.
33: I de què parla fins ara abans d'entrar a l'àgora?
2: Doncs una mica tertúlia del tema del dia. Fa un parell de dies ho era Zapatero, avui ja és l'Escorcoll i a la Seu de Ferraz. Hi ha aquí entre els nostres agoristes d'avui qui creu que això pot suposar un punt d'inflexió en l'estratègia de Pedro Sánchez.
33: Home, déu-n'hi-do el que està passant aquestes últimes hores, i de fet veiem imatges, i avui també ja estem explicant el judici del germà de Pedro Sánchez, i això no s'atura. No sé si podeu fer una ronda breu de sensacions del que està passant, Marta.
31: Breu costa.
33: Sí, després ja aprofundirem. Sí.
31: Jo diria que això ara ha entrat en una fase de descontrol, no? El que em puede hacer que haga es evident que surgió efecto, el que passa que hi ha algunes coses que, bueno, que fan pensar. Llavors, jo ara mateix tinc una sensació de, un, deriva, i dos, d'una certa incertesa. Sí que comentàvem a fora que la cara de Pedro Sánchez d'ahir ja és una cara d'una certa preocupació, i jo pel que el conec, a mi em costa molt d'entendre que ell senzillament es dediqui a aguantar. I sempre l'he tingut per un polític en general vol la pilota, no? que vol agafar la iniciativa, i crec que també en aquest cas, d'alguna manera, quan trobi el moment, alguna cosa farà.
33: Joan.
34: Bueno, que passa que és difícil fer, perquè
5: l'ofensiva judicial a la que està immers Pedro Sánchez cada dia ens depara una nova sorpresa, no? És a dir, la sensació que hi ha, i dic que amb tota la cautela, no? Dic, però hi ha una sensació de que en algun quarto fosc, que diríem, es van reunir uns quants i van decidir per on havien de picar, no? I això va ser un pla premeditat, que jo crec que en aquest pla doncs, hi ha dins d'una bona part de la judicatura, una part de la judicatura, no tota, evidentment, hi ha una part de la judicatura que és immune a això, per dir-ho d'alguna manera, i forma part, doncs, de la premsa de Madrid també participa d'una forma entusiasta, i, evidentment, el Partit Popular i Vox no formen part d'aquest entramat, no? I no sabem què passarà demà.
33: No. Miguel Ángel Rodríguez ha dit que aquesta setmana, a finals d'aquesta setmana, l'assenyalat seria Pedro Sánchez directament. S'ho ha dit el cap de gabinet d'Ayuso.
5: Això demostra que aquí hi ha un pla, repeteixo, fet en un quart o fosc.
33: Ahir, Núñez Feijó va convocar els mitjans al passeig del Congrés, quan no ho fa mai, mitja horeta abans que sortís la notícia de que entraven a Ferraz.
31: Pues, ja es veu on som, eh?
33: No vol dir res, però vol dir tot. Però
5: dona mostra d'aquesta sensació de que algú mou... És a dir, hi ha un pla, és a dir, articulat, i que aniran caient una darrere l'altra, no? I això demostra una instrumentalització de la justícia a la qual una part, repeteixo, una part de la justícia s'hi ha prestat d'entusiasme.
33: Jordi.
6: Jo proposaria mirar-ho des d'una altra perspectiva, que és, evidentment, l'enfocament és què li passa a Pedro Sánchez, fa mala cara, què farà, tots aquests atacs. Però jo crec que darrere d'aquesta operació, si és que veritablement és una operació, més enllà de després s'aclareixi tot el que s'hagi d'aclarir en àmbit judicial, és atacar la ciutadania. És a dir, aquest és un atac contra la ciutadania perquè entengui i porti el PSC o el PSOE a prendre unes determinades decisions. És a dir, tot el que s'està posant sobre la taula i les editorials i les portades que estan fent determinats mitjans i alguns dels mitjans que estan emetent, principalment el Partit Popular, és perquè la ciutadania, d'alguna manera, entengui que ja no n'hi ha prou, ja n'hi ha prou amb tot això, i el Partit Socialista abandoni. El que es busca és una renúncia, no? Però la renúncia no vindrà de Pedro Sánchez o de si se senten més o menys forts, si entenen que això ja es resoldrà, sinó que la renúncia vindrà quan tu consideris que la societat ja no accepta res més, no? I per tant jo crec que la qüestió va de com portem a la societat a que els hi faci entendre que ja no accepten res més. No sé fins a quin punt poden pujar encara més el volum, però perquè quan tu escoltes a Núñez Feijó esto ja és insuportable, hem arribat fins... Però ja fa dies que porta dient que hem arribat. És com diu, bueno, si passes aquesta línia, dius, bueno, ja l'hem passat moltes vegades, no? Segons el seu relat. I llavors, a partir d'aquí, és dir, bueno, a veure si aconseguim encara que pugeu més el volum. L'editorial de l'ABC d'avui, carregant tota la responsabilitat sobre Pedro Sánchez, que és el que porten fent també molts dies, és dir, bueno, ja no importa resoldre...
33: És tota la corrupció és de Sánchez.
5: Una mica
33: que deshonra el càrrec que ocupa i que desprestigia la vida pública.
5: Bueno, clar, és que l'objectiu és que caigui i hi hagi eleccions. I al final tot ens porta aquí, no?
33: Sí, sí.
5: Però també, com ha dit molt bé en Jordi, la sensació és generar por. No només al PSOE, als partits, jo crec que a la ciutadania, no? És a dir, això venim d'un escalat, això no és nou. Això va començar amb un procés ben planificat en el seu moment contra l'independentisme. Escolta, ja sé que estem lluny i que poca cosa té a veure, però quan es detenen els dos Jordis, Jordi Sánchez i el president d'Òmnium, per pujar un cotxe d'una forma absolutament desaforada, allà va començar, ja havia començat abans, això ve de lluny, però allà vam veure el primer brot d'aquest contuberni, per dir-ho d'una manera, no?
33: També, ara, també en Podem.
5: De fet, va venir Podem, i després el PSOE, però fent bona aquella expressió de que primer van anar pels jueus, tothom s'ho va estar mirant, després van anar pels comunistes, tothom s'ho va estar mirant, i fins quan va venir per mi, que deia aquell, ja no quedava ningú per defensar-me. Doncs al PSOE li ha passat una mica això, i a mi em ve molt a la memòria, i ara faré batalles de l'avi, quan jo era diputat a Madrid, recordo que hi havia un ministre que es deia Mario Fernández Verdejo, que era el ministre de Justícia. Verdejo tenia una llei al calaix que eliminava les oposicions per accedir a jutge i fiscal. Les eliminava. És a dir, per accedir a jutge i fiscal havien de ser els números 1 de les promocions de les facultats de dret. Això permetia una certa mobilitat social a l'àmbit de la justícia, perquè preparar unes oposicions, el sistema d'oposicions que hi ha muntat, amb els tutors que tens, que formen part d'una casta familiar molt endogàmica, Bermejo tenia aquest pla. Malauradament, aquest ministre va durar poc, va durar gairebé 2 anys, perquè el van agafar amb el senyor Baltasar Garzón fent una monteria, una cacera, amb un coto privat, sense permisos, i va haver de dimitir, coses de la Celtibèria, no? Però aquest, jo recordo, comentari del Zapatero i el mateix Rubalcaba, dir-los, escolti, no llenceu la proposta de Bermejo, de la justícia, perquè crec que això acabarà passant, i això és un problema. Tenim una justícia que està esbiaixada cap a un àmbit ideològic.
33: El problema és que tampoc tenim una llei que limiti l'abús de poder i d'autoritat de l'administració pública.
5: Aquesta és una altra.
33: Aquest és el tema.
5: Però aquells dos s'ho agafaven gairebé a conya.
33: El jutge Pedrat n'ha fet unes quantes.
32: Però jo, sí, ja el coneixem, diguem-ne.
33: Però és que no em pagarà cap.
5: Ni ningú. Però és que això passa...
33: Si hi ha mala praxis, que no ho sé, vull dir, en el cas que hi hagués mala praxis, no passarà res en aquest jutge.
5: No, perquè estan blindats.
33: Clar. Però llavors, també cal revisar qui fiscalitza què, no?
5: No, però fixa-t'hi tu que si el tema de la mobilitat social a l'àmbit de la justícia, és a dir, que hi hagi accés a diferents sectors de la societat puguin ser jutges i fiscals, que ara està molt restringit, no dic que no, hi ha gent que ha arribat, amb esforç, amb molt esforç i molt sacrifici. Però quan, repeteixo, vaig comentar que traguessin la llei de Bermejo, la posessin damunt la taula, Zapatero va dir que ni parlar-ne i Rubalcaba se fotia a riure. I quan ara han imputat el senyor Zapatero, recordava aquella conversa. Dic, segurament, doncs mira, allò de tants anys ha acabat petant-li a la cara, no?
33: D'aquí a pocs minuts també ens acompanyarà Jofre Llombart, que està arribant amb retencions a les carreteres. Podem saludar aquesta hora des del Congrés dels Diputats, Francesc Marc Álvaro, diputat d'Esquerra Republicana. Bon dia.
8: Molt bon dia, Ricard i companyia.
33: I gràcies per acompanyar-nos. Com està vivint el que està passant al Congrés dels Diputats?
8: Home, ho estem seguint amatents i cada dia doncs, hi ha una novetat, no? Sens dubte, sembla que cada dia el món ha d'acabar-se, però encara continua, encara som aquí.
33: Vostè veu com una campanya per intentar erosionar Pedro Sánchez o hi veu també motius suficientment greus com per reflexionar sobre el poder que té Pedro Sánchez ara mateix?
8: A veure, aquí hi ha dues coses que fan intersecció. D'una banda, ja ho hem dit moltes vegades, hi ha una corrupció estructural molt vinculada a les inèrcies del bipartidisme, de PP i PSOE. Vull dir, cap dels dos grans partits s'han salvat de corrupteles de tota mena en diferents èpoques. Jo crec que això és una evidència històrica, i ho hem de dir. D'altra banda, sobretot la gent d'esquerra i l'independentisme en general, estem acostumats a veure molts registres de la UCO i molts informes de l'UDEF que, evidentment, diguem, generen, per dir d'una manera elegant, escepticisme. Per tant, estem en un moment d'olla barrejada, en què cal filar molt prim què hi ha, què no hi ha, i del que hi ha que s'està exagerant i que s'està sobredimensionant.
33: El que passa és que aquí hi ha una cosa que és la confiança que fa la ciutadania en la política, no? I això es desgasta. Això es desgasta, passi el que passi, perquè aquest judici segurament trigarà anys a produir-se. Per tant, ja hi ha una imatge que estarà molt malmesa de la confiança cap a la política, i això reverteix cap a un vot més protesta, cap a un vot o una desmobilització del vot, fins i tot, no? A una desimplicació de la vida pública dels ciutadans en la política. I això a l'esquerra hauria de ser també un dels elements que haurien de tenir també sobre la taula. I com recuperem la confiança?
8: Ho tenim. Som un partit amb més de 90 anys d'història i, afortunadament, no hem tingut casos de corrupció d'aquest tipus i, per tant, podem anar amb la cara ben alta, no? Però tens raó, Ricard, la corrupció no distingeix i, al final, el ciutadà veu a tots els operadors polítics implicats dins d'aquest fangar. I, aleshores, això crea, com dèiem, malestar. Crea desesperança, crea desafecció i sobre aquest cràter edifiquen les ofertes de caràcter populista. I en aquest cas, en aquesta època que estem vivint, aquestes ofertes són totes generalment d'ultradreta. I aquí el combat el tenim claríssim. Esquerra som un partit, a més de sobiranista, som un partit antifeixista. I aquesta finestra d'oportunitat de la reacció l'estan aprofitant i aquí estarem nosaltres de cara contra la corrupció i de cara contra el feixisme.
33: Però seria també més útil, fins tot amb aquesta idea de la confiança, donar la confiança a la ciutadania, donar la confiança a les urnes, a aquests ciutadans, que renovin aquesta confiança?
8: Bé, nosaltres hem d'anar pas a pas i graó a graó. És a dir, ho va dir molt bé el nostre portaveu ahir. Quan nosaltres vam donar suport a la moció de censura contra Mariano Rajoy, hi havia una sentència clara, de finançament il·legal del Partit Popular. En aquest moment, això no hi és encara damunt la taula. I, per tant, el que no podem fer és coses fora d'hora i temps. però tenim molt clar que quan hi hagi un element, diguem, de canvi, de tomb de cargol, que ens apunti cap aquí, doncs analitzarem i prendrem les decisions que calguin de manera coherent amb tot el que estic dient.
33: Però si no hi ha una sentència ferma, no ho contemplen.
8: Sentència ferma o alguna cosa, diguem, que s'aproximi a una evidència palmària, eh? Vull dir, ara tampoc ens anem a lligar a la sentència, però és evident que...
33: Que hi hagi evidències de finançament irregular del partit.
8: Sí, sí, sí, exactament. Ahir ho va dir el nostre portaveu i ho reitero jo aquí.
33: Li veu futur per això a la legislatura, amb aquestes lògiques i amb aquests també posicionaments d'alguns partits, com el PNB, que sembla que es desmarca més de les majories que hi havien construïdes al Parlament fins ara?
8: A veure, jo no puc parlar pel PNB i cadascú sap les seves geometries, però hi ha dues evidències. Primera, la majoria d'investidura es manté intacta amb alts i baixos i amb una mala salut de ferro. És a dir, no hi ha una majoria alternativa per fer, en aquest moment, una moció de censura. Dos, sobre el que em preguntaves, jo veig determinat Pedro Sánchez arribar al màxim. Home, així com abans del cas Zapatero jo hagués dit segur que arribem a l'estiu del 27, ara jo potser contemplo a nivell personal un avançament doncs més tècnic, és a dir, uns mesos abans, però que la Moncloa vol esgotar al màxim el període, jo d'això no estic encara segur en aquest moment, malgrat que els socialistes estan en estat de xoc,
33: I en el fet de que Catalunya, per exemple, el jutge Pedraz hagi posat el focus ara en el finançament de la campanya del PSC, vostè veu també preocupació del que pugui això afectar l'estabilitat de Catalunya?
8: Sincerament, no massa. En el moment en què, diguem, ja hi ha un acord de pressupostos, això, diguem, continuarà. És evident que el PSC ha de donar les explicacions que toquin, òbviament, però no crec que això afecti ara l'estabilitat de la governació a Catalunya.
33: És la posició d'Esquerra Republicana, explicada pel diputat d'Esquerra al Congrés, Francesc Marc Álvaro. Gràcies per acompanyar-nos.
8: A vosaltres.
33: Queda clara la posició d'Esquerra. De seguida sentirem el PSC i Junts.
9: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
11: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
12: Les notes del nen, les obres a casa...
11: El manteniment del cotxe...
12: Ah, no, això no és cap càrrega.
11: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
13: Peugeot.
15: Mònica Naranjo, Espartac Peran i Pilar Eire a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
16: Diu que hi havia un pare que cada dia quan el seu fill sortia de l'escola el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
18: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
21: Per tu, enamorat del sol? I per tu, que a l'ombra hi estàs millor. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El filet de pollastre Eroski amb segell de benestar animal, ara a 6,80 € el quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
26: Hem sortit al carrer per omplir-lo de solidaritat. Hem fet arribar un missatge d'optimisme i de prevenció de la salut a la ciutadania, sobretot als joves. I gràcies a la vostra mobilització i compromís, els 14.425.548 € recaptats seguiran impulsant la recerca sobre el càncer i donant esperança a milions de persones. La Marató diu molt de tu.
27: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
28: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
29: Sobretot... Has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo. Aquesta pregunta és un rotllo.
28: Bueno, doncs no la faig, no. Ja està.
30: És que fos cada pregunta, no, tallo, de veritat.
34: És dels entrevistes lletges que t'he vist.
30: Avui
29: estic... Perdona, que t'ho això, però... És que no tinc una resposta.
30: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
29: No.
27: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
35: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
27: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
33: De seguida a nosaltres, José Zaragoza, diputat del PSC al Congrés dels Diputats, amb Joan Puigcercós, amb Jofre Llombart, amb Marta Pascal i amb Jordi Mir. Dèiem que les portades dels diaris de Madrid avui són molt clars. El País apunta que la suposada trama per desestabilitzar processos judicials obliga Sánchez més que mai a donar explicacions i, en cas contrari, exposa el rotatiu de Prisa que en sortiran beneficiats els populistes i els demagogs. Per al Mundo, el que descriu el jutge del cas Leire, Santiago Pedraz, és d'una gravetat penal i política extrema. El rotatiu destaca que el PSOE va posar l'Estat a actuar contra l'Estat en els 5 dies de reflexió que va prendre el president. I l'ABC obre la portada amb una editorial titulada «Tota la corrupció és de Pedro Sánchez». Assegura que deshonra el càrrec que ocupa i desprestigia la vida pública. I veurem què és el que passa els propers dies, perquè d'aquí a dues setmanes sentirem a Zapatero declarar davant de l'Audiència Nacional. L'entorn de Zapatero deia, per exemple, que no descartaven una presó provisional, veient com van les coses. Sí, sí, clar. Per tant, també tot això aniria dificultant també i tensionant encara més l'ambient. Jofre, ja has arribat.
0: Sí. Mira, aquestes portades el que evidencien és que, per més que formalment, jurídicament, siguin causes separades, el que ja és una causa general contra el PSOE, contra Pedro Sánchez, contra tot el que representa. De la mateixa manera, com ha dit abans el Joan Puigcercós, que en el seu dia hi va haver una causa general contra l'independentisme, que es va veure estèticament quan es va posar de moda, te'n recordaràs, l'entrada de furgones de la Guàrdia Civil en ajuntaments indepes. Ara em ve el cap, per exemple, la Seu d'Urgell amb el pobre Albert Batalla, però moltíssims. Sí, sí. Aleshores hi havia... Estèticament es buscava que hi hagués un rebuig social a la causa independentista a través de la investigació prospectiva de corrupció. El cas Leire, en concret, que és un d'aquests casos, es vol intentar vendre com el revers de l'Operació Catalunya i de la Policia Patriòtica. És a dir, tu utilitzes de manera irregular fons públics per destruir-me, doncs jo et pagaré amb la mateixa moneda. Jo et destruiré, el que diu l'autor del jutge, eh? Jo et destruiré, destruiré les teves acusacions també utilitzant clavegueres, a través de leires, a través de desacreditacions d'acusacions, etc etc. Clar, d'aquí a que imputin a Pedro Sánchez hi ha un mil·límetre. Per què? Perquè ja la interlocutòria d'ahir diu tot això es va gestar en aquells famosos 5 dies de la màquina de fang. Doncs el que descriu ahir, sense posar nom, és la contramàquina de fang. Per tant, preparem-nos, abans deia el Jordi de pujar el volum, preparem-nos per presó preventiva per Rodríguez Zapatero i per la imputació de Pedro Sánchez. Això està, però va,
33: el caure.
0: Agendat,
33: i espera a veure que, no, i espera a veure què passa amb la dona de Pedro Sánchez, perquè com li decreti presó preventiva també, bueno...
0: Perquè aquesta és l'altra.
33: Però Marta, causa... és que ho hem vist mil vegades, que no sé què us sorprèn.
1: Home, jo presó preventiva...
0: Aquesta causa general contra...
33: Ho hem vist en molts casos, això.
1: Això ho trobo...
33: Sandro Rossell mateix.
1: Ah, no, que ho hem vist, però que si fins i tot ara hi arribem aquí, ostres...
0: Aquesta causa general contra el Pedro Sánchezisme inclou tocar el germà, la dona, Zapatero, i ara el PSC, que serà el següent. És a dir, els punts forts del Pedro Sánchezisme te'ls tocaré un a un. Encara que sigui, insisteixo, des del punt de vista estètic, jo, jutge, demano PSC que em passis tots els papers de la campanya del 2024. Ja està, no cal res més per estar assenyalat mediàticament. Per sort i per desgràcia, en tenim experiència des d'aquí a Catalunya. Tu em demanes un paper, el titular està a fer, el jutge demana a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, que presenti els papers perquè no sé què. I a vegades aquests escorcolls s'havien arribat, m'ho van explicar, i un dia ho vaig veure, aquestes imatges de Guàrdia Civil sortint amb caixes, les caixes estaven buides. Caixes buides, caixes de cartró buides, perquè les càmeres de televisió mostressin. Amb això no estic defensant que ningú... És a dir, que hi hagin casos de corrupció no amagui que hi ha una operació d'estat contra Pedro Sánchez.
33: No, és incompatible.
0: I que hi hagi una operació d'estat contra Pedro Sánchez no amagui que, efectivament, es van pagar uns diners del rescat de Plus Ultra que van anar a parar a les filles, a l'empresa de les filles de José Luis Rodríguez Zapatero. I això està acreditat. Per tant, així les coses, Pedro Sánchez diu que no vol convocar eleccions perquè seria fer un ús partidista, que mai ho ha fet. Bé, cal recordar que el 2023, l'endemà del PSOE fotre's una patacada a les eleccions municipals, va convocar eleccions anticipades. I em sembla que ho va fer per interès partidista, perquè era l'única escletxa que tenia el PSOE per poder guanyar. Però és que, a l'altra banda, que PP i Vox es facin mirar el per què, si davant de tota aquesta muntanya, davant de tot això, són incapaços d'articular una moció de censura. Per què? Perquè ho han cremat tot abans. Ho han cremat tot abans i ara són incapaços de trobar un sol soci, que estem parlant de només 7 diputats, aritmèticament, i són incapaços de trobar-los perquè ho han cremat tot. I com que ho han cremat tot, entre les no eleccions, l'operació d'estat, la legislatura fallida, jo més que legislatura fallida, el que crec és que estem en un estat fallit directament.
33: Ara deixo parlar, però abans vull saludar el diputat del PSC al Congrés dels Diputats, José Zaragoza. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
33: Si convocar eleccions és partidista, com diu Pedro Sánchez, no ho és també evitar-les per preservar una majoria parlamentària fràgil?
2: Bueno, i sobretot per fer polítiques, que és el que estem fent nosaltres, en benefici dels ciutadans. Nosaltres, la gent ens vota perquè aquest país avança, i aquest país està avançant. Té una posició internacional ferma, té una política econòmica que crea ocupació, estem avançant en drets i, sobretot estem plantant cara en aquests canvis que hi ha al món, de retrocés i de tornar, com diríem, a les cavernes.
33: Estan arreglant coses, però, per exemple, la crisi de l'habitatge s'està agreujant, veiem com hi ha una inflació a l'alça, els preus dels aliments estan pels núvols, veiem també com les infraestructures claus del país continuen encallades, hi ha vagues de mestres i professors aquests dies també per la situació tensa que hi ha a les escoles. En què estan avançant, exactament?
2: Però és que pensem que els països no tenen problemes, sempre n'hi ha problemes. La qüestió és si s'estan afrontant i com s'afronten. És a dir, en aquests moments, els temes de vivenda, el govern de la Generalitat ho ha explicat, per exemple, acabem de fer 3.500 en l'any 2025 vivendes de protecció oficial. 3 de cada 10 vivendes que es fan a Espanya a protecció oficial s'estan fent a Catalunya, per posar exemples, no?, de coses que estan avançant en ocupació. S'està millorant molt, s'han avançat amb el salari mínim i amb el nivell de vida de la gent. S'està lluitant contra la inflació. Només hem de comparar el que li està passant als Estats Units, per exemple, amb el preu del petroli i de l'energia. És a dir, és evident que hi ha problemes al món. La qüestió és com els afrontes. Si els afrontes, intentar-los solventar per protegir els més dèbils, o fas el que està fent la dreta a tot el món, que és eliminar les prestacions, deixar la gent campi qui pugui, i la llei del més fort, que és el que estan fent sempre, no? La privatització permanentment dels serveis públics, la reducció de les ajudes a la gent, tot això és el que nosaltres estem afrontant, i tenim un govern que s'està sortint bé d'aquestes coses.
33: T'entenc, és a dir, que no convoquen eleccions perquè preserven o diuen que és més beneficiós per la ciutadania no convocar-les. Però si al final el suport social és suficient, quin problema hi hauria en confirmar-ho a les urnes?
2: Però és evident que la dreta ha tingut èxit en una cosa, que és en aquest acoso polític que s'està produint, que fa que parlem d'unes coses que no són el que està fent el govern. Estem parlant de debats al voltant del debat polític, però no dels temes mullers de la batalla política, perquè és molt més, com diria jo, los sucesos, és més interessant des del punt de vista del debat que no parlar de les lleis que amb el tema de la vivenda o amb els temes del copagament o amb els temes de sanitat, perquè això no té tant de morbo per entendre's en la discussió. En això sí que és evident que ens estan guanyant la batalla a la dreta, no? Però en el que és les polítiques de desenvolupar, els estem guanyant, perquè s'ha demostrat que es poden fer polítiques progressistes d'avançar i d'inversió quan hi ha èpoques de crisi com les que hem tingut que afrontar i triomfant, perquè en aquests moments Espanya és el país de la Unió Europea que més creix i que està creant ocupació i que, a més, puja el salari mínim i que puja el nivell de vida de la gent.
33: No sé si sap algun detall de com va anar ahir el requeriment d'informació que va haver-hi durant 12 hores ahir a Ferraz.
2: Pues jo el mateix que vosaltres, perquè tenim la mateixa informació, que un jutge va demanar una informació i que se li va facilitar. Tan senzill com això. És a dir, que jo crec que quan la justícia actua, t'agradi o no t'agradi les decisions que haguem prendre, perquè això ja és una opinió personal, el que s'ha de fer sempre és col·laborar amb la justícia per evitar aquesta degradació que s'està produint de les institucions al voltant davant de l'opinió pública per determinades decisions que s'estan prenent. És a dir, és evident que el ciutadà pensa que la justícia no és igual per tothom. És evident que el ciutadà en aquests moments tenen les sospites que no és el mateix que se li volqui com li fan al fiscal general de l'Estado al seu mòbil, i en canvi al Miguel Ángel Rodríguez se li permet fins i tot mentir davant d'un tribunal. És a dir, és evident que aquestes coses provoquen desconfiança del ciutadà davant de les institucions, però el que hem de fer, els que creiem en les institucions, és recuperar la confiança demostrant la col·laboració, i és el que estem fent nosaltres permanentment, i ser transparents en les explicacions.
33: Però més enllà de la corrupció, que això és una cosa que no podem provar ara, sinó que quan hi hagi el judici, que això serà d'aquí molts anys, per tant, també veurem què és el que va passant. Però...
2: Bueno, depèn, no? Perquè molts anys és quan afecta la gent del PP, per exemple. Vam veure que l'any passat el senyor Montoro el van imputar i encara no ha declarat. I el senyor Zapatero fa 3 setmanes que el van, no sé si arriba, que el van imputar i ja va declarar. És a dir que, o aquests dies tenim el judici de la Púnica, que no sé si la gent recordarà, però fa com 15 anys d'això, i el judici de la Gürtel encara tenim ahí peces que estan circulant, i el judici de la Kitchen encara estan tenint. Bueno, això de que trigaran molt, bueno, depèn, és el que la gent veu, que quan afecta la gent del Partit Popular té una relació molt especial amb el món judicial.
33: El que li hauria de dir és que també hi ha molts casos que han afectat de corrupció directament també al PSOE, i al final...
2: Sí, sí, i el que ha de fer la gent que ha estat afectat això és assumir les seves responsabilitats. Nosaltres amb això actuem contundentment. És la diferència amb el PP. Ells es dediquen a protegir, a tapar i amagar, i nosaltres el que fem quan apareixen aquests casos és col·laborar amb la justícia i apartar la gent que està implicada.
33: Sí, però el president va parlar de regeneració democràtica. Va desplegar, de fet, una voluntat clara de, quan va haver-hi aquells 5 dies de reflexió, de posar-s'hi ferm, diguéssim, per regenerar democràticament les institucions del país. Què s'ha fet per regenerar democràticament el país, veient el que està passant?
2: Pues mira, per posar-li un exemple, al gener del 2025 vam portar al Congrés una llei del govern sobre la regulació dels lobbies, per posar un exemple, que es van presentar 113 esmenes, de les quals al final van quedar vives 80, 23 del PP. Li vam acceptar 19 de les 23, i a pesar d'això no voten a favor, la bloquegen, com ens ha passat amb altres grups. Tenim la llei bloquejada perquè hi ha grups que no volen donar suport. És a dir, nosaltres tenim una política parlamentària de portar endavant, però que tenim que configurar majories, i és evident que hi ha uns grups polítics que es dediquen a bloquejar aquestes iniciatives, però que el govern té ganes de solventar els temes claríssimament i que s'han pres mesures, evidentment.
33: S'han pres mesures, però diu que no poden fer perquè no tenen la majoria per fer-ho.
2: Bueno, però tu has pres la decisió de portar-lo al Congrés, l'has posat sobre la taula...
33: No, l'idea, perquè abans m'ha dit que el govern havia de continuar perquè estaven tirant endavant moltes polítiques.
2: Clar,
33: i ara m'està dient que no les pot portar endavant,
2: bueno,
33: perquè no té les majories.
2: Estem buscant els suports per portar-la endavant. És que les lleis no es fan de la nit al dia, també us ho dic. És quan tu tens un Parlament, que és el que han decidit els ciutadans, tan plural com el que tenim a Espanya, la política d'arribar a acords és una política, com diríem, de rellotger. És a dir, que has d'anar encaixant les peces per arribar al final a un consens entre tots.
33: Deixi'm que li pregunti per Cerdán. Vostè diria, veient el que està llegint, que anava per lliure, dirigint i pagant a la Fontanera?
2: Evidentment. Primer s'ha de demostrar totes aquestes coses, perquè això són el relat que fa la policia, que ara estan buscant les proves per poder demostrar això. És a dir, que en un estat garantista una cosa és del que se t'acusa i una altra cosa és tenir les proves per poder demostrar. Perquè és que al final tenim la sensació que aquí tots fem de jutges, de fiscals i d'abogados defensores. I jo crec que no s'ha de fer això. Això no és el que ens toca a nosaltres. I la segona cosa és que una cosa és del que t'acusa i una altra cosa és que ho puguin demostrar. Jo no sé el que ha fet el senyor Santos Terra. No tinc ni idea, ni tinc coneixement. Jo el que sí sé és que el que s'ha de fer quan la justícia actua és col·laborar, donar tota la informació i que la justícia actuï i arribi a bon port i mantingui l'acusació o no. Ja ho veurem, perquè això és la instrucció. La instrucció no sempre acaba en judici.
33: En tot cas, sí que diu que no sap què és el que ha fet, però sí que pot assegurar que el partit no en sabia res.
2: Jo sóc del PSC, ja li dic jo. Jo no sóc del PSOE, jo sóc del PSC, és a dir, que sap que tenim una relació molt bona amb el PSOE, de col·laboració, de treball conjunt, però que ells són responsables. És a dir, que el secretari d'organització del PSOE no té cap autoritat sobre el PSC, ni el secretari d'organització del PSC té cap autoritat sobre el PSOE. Són dos partits diferents,
33: tant,
2: que tenim NIF diferents.
33: És vostè a dir, no té, vol dir que no té opinió sobre això, com a diputat
2: del PSC? No, és que no tinc. La meva opinió és que si ha fet alguna cosa, doni resposta de la injustícia.
33: Ja, el PSOE, no el PSC.
2: No, el Santos Cerdán, que és el que vostè em preguntava.
33: Bé, li preguntava si el partit no en sabia res.
2: Ja, però el partit que és un ente jurídico a l'aire, no sé, són persones els que són responsables dels partits polítics. És a dir, que jo la sensació que tinc de tot això, ja s'arrastra, que tot això ja ha sortit publicat, tota la història de la Leire Díaz, de totes aquestes coses, com diria, no sembla que sigui cap novetat.
33: I el cas Zapatero? Vostè posaria la mà al foc per Zapatero?
2: fa molts anys que s'ha instal·lat aquesta dinàmica de la pregunta de la mà al foc, no? I jo li diré dos coses sobre Zapatero. Una, jo estic orgullós de la gestió del president Zapatero, del govern del president Zapatero, dels avanços que es van fer, com la de Felipe González. Jo estic molt orgullós, jo crec que Espanya s'ha transformat gràcies als avanços de dos grans presidents socialistes com Felipe González i José Luis Rodríguez Zapatero. I una altra cosa és que després, quan tornen a la seva vida privada i deixen de ser presidents del govern, els seus comportaments, les seves llibertat d'expressió i llibertat d'actuació, són ells els responsables. Jo això ja no tinc cap identificació, m'identifico en el que van fer com a presidents de govern, però no en el que facin en la seva vida privada.
33: I ella, en aquest cas, va defensar-lo molt més clarament, molt més directament.
2: Bueno, no sé si és defensar-lo molt, molt clarament o molt directament. Jo intento definir el que pensem els socialistes, el ciutadà normal que vota els socialistes, que confia en els socialistes, que es reconeix en les feines que han fet com a presidents del govern perquè han transformat el país, perquè un partit polític és un instrument per millorar la societat, almenys.
33: Hauria de

0: però les opinions personals no serveixen a la política.
1: No, però sí que són significatives, perquè al final vostè hi ha treballat i per tant sap com es mou tot això. Li preguntava abans per Santo Cerdán i vostè no m'hi posava aquesta confiança i sí que me l'hi posa amb Zapatero, per tant també és significatiu.
0: Perquè tinc més relació amb el José Luis Rodríguez Zapatero que amb en Santo Cerdán, no per una altra cosa. Que jo vaig coincidir més en l'època de José Luis Rodríguez Zapatero, que era president del govern, i vam coincidir fent moltes coses en l'època president Montilla. En aquella època que no en l'època de Santo Cerdán. Simplement això és una qüestió també diria generacional, és dir, que no té més secrets, que alguns ja tenim una edat.
1: José Zaragoza, diputat del PSC al Congrés dels Diputats, gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies a vosaltres.
2: El matí de Catalunya Ràdio. El Club Caprabo fa 30 anys i ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes, retornat amb vals de descompte amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Caprabo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
3: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmanes passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Llimonada natural Don Simón. Amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Doncs després d'escoltar José Zaragoza a dir que el PSOE no és el mateix partit que el PSC, que ara ho comentarem també a l'Àgora, saludem la portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras. Míriam Nogueras, bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
1: I gràcies per acompanyar-nos. Hauria de convocar eleccions, Pedro Sánchez?
7: Bé, nosaltres fa un mes i mig aproximadament ja li vam dir a la sessió de control. Per tant, estem parlant d'una cosa que nosaltres ja fa un mes i mig que vam dir, i li vam dir a la sessió de control, i no ens va contestar i no ens va donar la justificació per la qual no convocava aquestes eleccions. I una coseta només, perquè escoltava això, que crec que és important, el senyor Zaragoza dir que el PSC no és el mateix que el PSOE. A mi m'agradaria recordar que la portaveu actual del PSOE és del PSC.
1: Diputada Lleida, va ser,
7: sí, correcte, i quan va ser nomenada portaveu del PSOE va dir que era l'honor més gran que una militant del PSC podia tenir, que era ser la portaveu del PSOE.
1: Li preguntava per això de les eleccions. Com sap, és un dels temes que està sobre la taula davant del que està passant i del que assenyala el Partit Socialista Obrer Espanyol, també a tot el que envolta la figura de Pedro Sánchez. Si no ho fa, si no convoca eleccions, el que es comença a parlar és de la possibilitat, de nou, d'una moció de censura que hauria d'impulsar el Partit Popular. A vostès els han sondejat, el Partit Popular, en alguna ocasió?
7: No. De fet, el mateix Partit Popular està demanant eleccions. Entenc que així també ells estan descartant la moció, no estan contactant els partits i estan demanant eleccions. Ho acaba de fer ara un portador del PP a una altra cadena, però la realitat és que la situació es veu i no serveix de res que surti el president de Catalunya, el president Illa, nerviós, enfadat i renyant. El que han de fer és sortir a donar explicacions al PSOE i al PSC, de sortir d'aquest búnquer en el que estan posats. I també m'agradaria recordar que el 9 de juliol de l'any passat, és a dir, fa gairebé un any, el senyor Sánchez va comparèixer al Congrés dels Diputats precisament per aquests casos de corrupció, o aquests presumptes casos de corrupció, i va anunciar mesures per poder combatre aquesta corrupció. Després d'un any aquestes mesures no s'han aplicat i la pilota s'està fent cada cop més gran. I això també descriu una mica en el que ens hem trobat aquesta legislatura, i en aquesta legislatura en el que els vots de Junts sí que han comptat. A l'anterior no decantaven el que passava, però també passava el mateix, i és que es parla molt i es fa molt poc. És una política d'aparador la que s'està veient. També escoltava el senyor Zaragoza parlar d'un bloqueig, és a dir, que som els altres partits que estem bloquejant. Junts per Catalunya ha aprovat una llei contra la Monterrey Incidència, Junts per Catalunya ha aprovat la llei L, Junts per Catalunya ha frenat que s'apugi la quota als autònoms, qui està bloquejant que es puguin desgravar hipoteques i que es puguin desgravar lloguers, que és proposta de Junts per Catalunya, és el mateix Partit Socialista. El Partit Socialista aquesta setmana ha vetat vol dir que no ha permès ni que s'hagi debatut ni votat, que les factures d'Hisenda de petites i mitjanes empreses i autònoms no hagin de pagar l'IVA si no han cobrat la factura. Això són mesures per ajudar la gent, això són mesures per combatre la situació i el context econòmic en el que estem avui. Espanya no va com un coet, com ens diuen. Espanya, si van patinets i els patinets d'altes, gràcies. Per tant, no s'està bloquejant res. El que està bloquejant propostes per poder donar aire a la classe mitjana i treballadora de Catalunya és el mateix Partit Socialista. Per tant, és imprescindible que el senyor Sánchez i que el president Illa, els dos màxims responsables dels partits socialistes, surtin a donar explicacions, i això és el que nosaltres portem dient des de que s'ha conegut aquesta instrucció, que descriu una presumpta xarxa organitzada de tràfic d'influències. Ara també, amb el tema del finançament del partit, s'ha requerit el PSC també a la documentació sobre la campanya anterior. És a dir, hi ha molts indicis, són indicis greus i han de comparèixer.
1: El que estem veient, hi ha molts noms del PSOE que han sigut que han sigut un element important, no? per generar en algun moment sintonia amb Junts o facilitar, diguéssim, acords amb Junts, i després hem vist com s'ha anat escardant tot plegat, no? Per exemple, penso en Santos Cerdán, penso en la figura de Zapatero. Vostè creu que també estan fent pagar la fotografia amb Carles Puigdemont? Hem perdut la comunicació. Doncs ara intentarem restablir la comunicació amb Míriam Nogueras, és la portaveu de Junts al Congrés dels Diputats. Preguntava per Carles Puigdemont, perquè és veritat que doncs, són figures que eren importants, diguéssim, per generar sintonia entre Junts i el PSOE. Ara sí, Míriam Nogueras, bon dia de nou.
7: Ara sí. Val. Sí, s'ha caigut, això. No
1: passa res. Coses que passen del directe. No, li preguntava si creu que estan pagant també aquestes persones que s'han fotografiat amb Carles Puigdemont, que han facilitat algun tipus d'acord amb Carles Puigdemont, amb Junts.
7: Clar, aquí hi ha aquella paraula que hem utilitzat tant, que és el tema de la lawfare. Clar, la lawfare són indicis, són mentides, és a dir, s'inventen proves, s'inventen situacions, però ara, avui estem parlant d'indicis que són clars i són són temes que estan i que existeixen, per tant, no hi ha cap invent en les proves que estan sortint. Jo crec que l'ombra de la corrupció, tant a la dreta espanyola com a l'esquerra espanyola, hi ha estat sempre. I, de fet, el Reino d'Espanya de tota la vida es debat entre la corrupció de la dreta o del bloc de dretes i la corrupció del bloc d'esquerres. Hi ha moltíssima gent implicada en aquesta instrucció que hem pogut llegir, que jo no he vist en ma vida i que no coneixem. El Partit Socialista, el PSOE i el PSC han de sortir a donar explicacions, perquè el que estem llegint és greu. No és cap invent, és una situació que ens sembla greu.
1: Vostè parlava de fa un any del ple en el qual Pedro Sánchez va comparèixer ja per parlar de corrupció.
7: El 9 de juliol. Correcte.
1: Vostè ja va dir que les mesures anticorrupció anunciades eren insuficients i va retreure que el president no digués ni una sola paraula sobre els jutges corruptes. Vostè creu que és aquest el problema de fons, que hi ha una impunitat de certs jutges, de certa part de la justícia, en el qual ningú s'atreveix a fer-hi front?
7: Mira, una de les coses que jo he vist aquests dies és que amb nosaltres tothom ha estat molt valent, i que quan es tracta de la corrupció del Partit Socialista, perquè al final aquí estem parlant de casos de presumpta corrupció, aquí tothom és molt, molt comprensiu. Nosaltres, jo crec, a més, que s'ha pogut demostrar que tot el que s'ha dit dels independentistes, des de que són terroristes, fins a tot el que s'ha arribat a dir, és obvi que ha anat caient tot pel seu propi pes. Jo crec que estem parlant de coses molt diferents. I nosaltres, el 9 de juliol, vam dir que aquestes mesures no servirien de res, però és que el més greu és que aquestes mesures, després d'un any, no s'han arribat ni a aplicar. I jo crec que la gent ha de poder saber que tot allò que s'ha dit, almenys aquesta legislatura, no s'ha acabat fent, i la política no és això. I escoltava algú també parlar de desafecció, i és així. Si tot el que es pot donar de la política són anuncis, doncs no m'estranya que la gent estigui fins als nassos de tot.
1: És Míriam Nogueres, portaveu de Junts al Congrés dels Diputats. Gràcies per acompanyar-nos. Tenim pendents, per
7: moltes
1: cert, una entrevista amb calma a l'estudi. Ja l'agendarem els propers dies. Gràcies, que vagi bé.
7: Gràcies.
1: Són les 9:21 a l'Àgora, amb Joan Puigcercós, amb Jofre Llombart, Marta Pascal i Jordi Mir. Per anar tancant aquest tema, ara hem de parlar també d'educació, perquè hi ha moltes cues llargues a les carreteres, pels talls també que s'estan produint pel que fa a les protestes dels sindicats educatius. Marta, per tancar.
8: Sí, a veure, aquí tothom ha marcat posició. A mi m'ha sobtat especialment la intervenció del José Zaragoza. Jo els puc, és a dir, els entenc, jo que he estat a l'altra banda com el Joan, puc entendre a vegades aquest relat que té la política de qualsevol partit, dir no, nosaltres hem fet tot això i tal, però crec que hagués set 500 vegades més honest dir, miri, estem fatal, en xoc, ens sentim pam, pam, pam, pam, pam, demanem que la justícia sigui justícia per tothom, demanem que respecti la presumpció d'innocència, i llavors, si vols, parlem de tot el que ells consideren que fan molt bé des del govern. De veritat, és que si no... Però això em val per ell, per qualsevol que hagués dit el mateix, perquè si no, abans el Jordi deia una cosa, no? És a dir, la distància al ciutadà... Què ens passarà aquí? La bola, no?, del món de la dreta contra el món de l'esquerra es farà encara eternament més gran, l'altra banda també... I, bueno, doncs et vas acabant aquest forat entremig, tu, ciutadà normal, i això, que és tot un desastre espantós...
1: I després que hi ha una desincronia entre la dada, no?, les bones dades, sí, que té Espanya, i les realitats concretes de la ciutadania.
8: I això és l'altra cosa que jo voldria
1: perquè
8: dir.
1: Perquè quan cada dia estem explicant que la fruita pujarà un 30%, que hi ha una crisi d'habitatge brutal a Barcelona, sí, i a tot arreu, i això no se soluciona, doncs això genera una frustració ciutadana que encara alimenta més, doncs, l'antipolítica.
8: És això, Ricard, m'has tret de la boca. És a dir, quan tu vas al súper, doncs, quan passes per
1: on
8: caixa...
1: On és Pedro Sánchez?
8: Dius, bueno, doncs no sé, poder hem fet la gran doble via no sé on. Per cert, aquí a Catalunya cap doble via de res, diguem-ne. Però, ostres, és que això no arriba. I després, una cosa que no em s'està a dir, que referencia a un comentari que ha fet abans el Jofre de quan surt la policia amb les capses. Jo, en una altra vida passada, que vaig fer de portaveu de Convergència, vaig viure l'escorcoll que va fer, un dels escorcolls que va fer, no sé si a la policia, a la UOC o a la UDEF, no sé, m'he perdut, a la seu de Convergència, i la vam viure conjuntament amb el Josep Rull, que en aquell moment era coordinador general. No? I tinc fixada a la memòria, i crec que moriré amb això a la memòria, un agent, era una persona que anava amb una armilla, que duia un pedaço caixa, ho dic així, és una caixa gegantina, que aguantava amb el dit d'una mà mentre anava caminant per una sala. Després va baixar l'ascensor i va sortir abraçat a la caixa com si sigués a punt.
1: Per això, quan fas un trasllat, has d'agafar la caixa gran. Escolteu, per mai se saps què hi trobaràs.
8: Escolteu, doncs ja està. No?
9: Sí, hi havia un pendrive dins de la caixa.
8: Jofre, només per il·lustrar...
10: Sí, sí, és que era així, era així, era així. Sí, sí. Aviam, aquí també, fins i tot... les paraules són molt importants, no? Estem dient, no, això genera antipolítica. No. Això és política pura i dura, feta amb males arts. Si política és voler tenir el poder, això és política pura i dura. El que estan generant és antisistema de creença democràtica per elegir els representants. Pel que estan provocant és... No, a mi em desinteressa, ho ha dit una mica abans, no, el Jordi, a mi m'interessa la política, a mi em desinteressa la política, jo no aniré a votar, els altres mobilitzen i voten i tot. Doncs això no és l'antipolítica, és la política amb majúscules. Provocar l'obtenció del poder mitjançant qualsevol... Seria Montesquieu, mitjançant qualsevol sistema, m'és igual. I aquí... també l'antítesi de tot això, quan es parla, no, l'Estat està dèbil, no, hi ha una part de l'Estat que és molt forta, que és aquest engranatge politico-judicial mediàtic que permet això, que Miguel Ángel Rodríguez sàpiga abans que ningú que hi hauran imputacions, que els diaris tinguin informació abans que les pròpies parts interessades, etc etc.
1: Jordi.
11: Dos escenes d'aquestes últimes hores, dies. Primera, conversa amb gent força ben informada, és a dir, d'aquesta gent que escolta ràdio, que veu programes de televisió, que llegeix diaris digitals, i, fins i tot en paper el cap de setmana, i que et barreja els casos de corrupció. És a dir, que ja no sap. Ha sortit un altre cas i això va... Dius, ja no saps. No, i segurament la gran part de la gent que ens està escoltant, fins i tot si ho està fent amb tota la seva consciència, tindrà dificultat al final del dia per saber què està passant. I no importa. O sigui, hi ha a qui no li importa que això passi, perquè la qüestió és que això sigui un gran escenari en el que la solució sigui en eleccions, dimitir... No? Llavors, des de la posició de qui no té una posició política que defensar en aquesta qüestió, i més enllà dels valors de la democràcia, si hi ha indicis, si els indicis són greus, s'han d'obrir processos judicials i s'han de portar fins a l'última conseqüència, en aquest... però el que no podem és crear un escenari en què la gent actuarà sense saber què està passant. I aquest és una cosa. Segona qüestió, gent amb conviccions polítiques molt clares. En aquest cas, per exemple, de votar el PSC o PSOE com a partits iguals o diferents, és igual, depenent de les eleccions. I et diuen... No, clar, segur que jo em crec això de Zapatero. Diu, jo l'he votat, però m'ho crec perquè tots són iguals.
12: Ei.
11: Llavors, aquesta idea del tots són iguals, encara que jo l'he votat, al final... podríem discutir si és antipolítica o política pura i dura, però al final aquesta persona o es queda a casa o acaba fent un canvi de vot que vés a saber on el porta.
1: Pot ser un vot protesta, eh? Un vot per dir, mira, estic fart, ara votaré una cosa que...
11: D'entrada, jo crec que el que es busca és fer-la explotar per dir, bueno, tu ja no actuaràs políticament perquè ja no et creuràs res del que et puguin dir. I això és molt greu per una societat que es vol democràtica.
12: Uh-huh. Agafant el fil del Jordi, la desmobilització d'una part de l'electorat és un objectiu en si mateix.
10: Clar.
12: I avui, el diari La Razón, no és que fotia gaire res explicar-ho aquí, però hi ha una notícia del senyor Jorge Fernández Díaz, que ho explica molt bé, explica tot el que està passant. És Jorge Fernández Díaz, que està en un judici, també.
8: Sí, sí.
12: Eh?
8: Mm-hmm.
12: Doncs ell explica que el que cal és salvar la democràcia i la llibertat, que estan en aquests moments tocades, segons Jorge Fernández Díaz, i que el que cal és fer caure el govern una reforma del sistema en el qual minories, en aquest cas nacionals, no puguin determinar governs. Aquí està, que al final anem a parar aquí, eh? És a dir, aquí el que no es perdona és que al final els catalans, els bascos, els gallecs puguin legítimament decidir doncs, qui volen de president i qui no.
1: Però al final això porta a què és Espanya? Si és l'Espanya...
8: Ah, és que el debat sempre... O sigui, és una nació de nacions... La bèstia sempre pateix de la mateixa...
1: O no.
12: Tot ens porta aquí, eh? No ens enganyem.
1: Si el poder és centralitzat o descentralitzat.
12: Sempre. Correcte. No.
1: I s'ha acabat.
12: Ni així. És a dir, hi ha un prisma mononacional, espanyol, en castellà... Sí, allò, o tenim dret als altres a viure.
8: Sí, sí, sí,
12: és aquest el nivell, no? I després deixeu-me dir una cosa que, si no, crec que hauria de dir. De fet, tot això que està passant, com ha dit molt bé el Jofre, hi ha una causa general, però hi ha coses que grinyolen. És a dir, a mi em grinyola quan jo vaig dir en el seu moment en aquesta mateixa tertúlia, quan el PSOE és capaç de pagar en cash les coses.
10: Clar.
12: En diner efectiu, això grinyola. És a dir, jo, escolta, he estat molts anys a l'Organització Esquerra Republicana. Mai s'ha pagat en cash. És a dir, recordo tenir un problema gravíssim fa molts anys, quan el material que venia amb samarretes, clouers...
8: Això, un drama.
12: Com gestionem
1: sí,
12: això?
1: Totalment.
12: Escolta,
1: deixeu-me... Sí, no, sí, és claríssim. Deixeu-me canviar de tema, perquè és que tenim el telèfon per a gent que ens està esperant. Entre d'altres, Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa. Bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
13: Molt bon dia, Ricard.
1: És l'altre tema del dia, del qual estem també molt pendents avui, sobre aquest conflicte entre sindicats i el Departament d'Educació. De fet, ara mateix hi ha talls a les carreteres, ara ho repassarem. Vostè creu que avui hi haurà acord i que tot això s'acabarà?
13: Jo crec que aquesta setmana és decisiva, sense cap mena de dubte.
1: Com estan anant les converses?
13: Bé, jo crec que s'està produint un procés d'acostament entre la proposta dels sindicats que no van signar l'acord de març i, en aquest cas, també el departament. Jo crec que estem fent esforços tots per tal de poder concitar el consens necessari per poder arribar a una solució, que en definitiva és el que ens interpel·la a tots, tant el departament com també, en aquest cas, els representants sindicals. Jo crec que estem en la bona línia, estem avançant, a vegades avançagades, no? Ens agradaria també poder anar avançant més. La posició del departament també s'ha anat movent durant les últimes reunions, Però és veritat doncs, que és una solució complexa. És uns moments de molta tensió també en el conjunt del sistema educatiu. Jo crec que el que ens està dient el conjunt de la societat és que hem de ser capaços entre tots de poder trobar una solució, i en això estem cercant solucions i buscant en aquest cas els marges pressupostaris necessaris per tal de poder arribar a un acord que nosaltres tenim com a referència l'acord del mes de març, en aquest cas amb aquests annexos, amb aquestes agendes que permetin poder incorporar també l'acord de març, que és un molt bon acord, doncs en aquest cas les organitzacions sindicals que en el seu dia no van firmar.
1: Ahir vostè mateix es va comprometre a portar una proposta per escrit en matèria de millores en l'escola inclusiva. Què és el que portaran per escrit avui en aquesta setena reunió?
13: Jo crec que en matèria d'escola inclusiva, mira, aquesta mateixa setmana hi ha hagut un acord de govern en el qual el departament ja farà efectiu el curs 26-27 1.700 dotacions, 1.700 professionals, 1.700 mans més, en aquest cas, pels centres escolars, que jo crec que ja demostra quina és la línia que estem tenint. El que presentarem serà una proposta per als tres cursos següents, pel 27-28, 28-29, 29-30, que és una proposta ambiciosa, que va amb la línia del que hem anat treballant des d'inici de mandat i que em sembla que pot resultar positiva per generar també consens en un dels elements centrals i troncals de la reivindicació, en aquest cas dels sindicats, que és precisament en aquesta necessitat de poder reforçar l'escola inclusiva.
1: Per tant, l'escola inclusiva entenc que no és un escull.
13: Vaja, jo entenc que no, hem de ser positius i jo crec que pel que fa referència al model, en bona part de les organitzacions sindicals, jo crec que hi ha una coincidència plena. És veritat doncs, que, evidentment, nosaltres com a administració doncs, fem plantejaments més de caràcter progressiu, d'anar implementant en la mesura també de les possibilitats pressupostàries, però pel que fa referència al disseny del model, jo crec que hi ha plena coincidència amb bona part de les organitzacions sindicals presents a la mesa sectorial.
1: Doncs veurem com avança la reunió d'avui i també les properes hores i veurem com acaba la setmana. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, gràcies per acompanyar-nos.
13: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Tot això, com dèiem, està provocant talls a les carreteres, Clàudia Serra.
8: Sí, en aquests moments circulació molt complicada a l'entorn de Mataró perquè la C32 està tallada a Mataró en sentit Barcelona i a Cabrera de Mar en sentit Palafolls. Això provoca retencions des d'Arenys de Mar en sentit sud i des de Vilassar de Dalt cap al nord. Mossos fa desviaments abans d'arribar al punt tallat. Tot i això, afectades també les vies de l'entorn, especialment la C60. Hi ha retencions des d'Argentona en sentit Mataró i la Nacional 2 al seu pas per la ciutat.
1: I anem ara cap a Mataró, que és un dels punts on hi ha també aquestes noves aturades. Hi ha aturades avui parcials al Vallès i també al Maresme. Marta Vallès, bon dia.
14: Hola, bon dia. Doncs sí, continuen aquests talls intermitents. Hi ha hagut uns moments que s'ha aixecat el tall en sentit Girona, però ara la C32 torna a estar tallada en dos punts, sentit Girona i sentit Barcelona. És la protesta que començava a quarts de 9 del matí. A les 7 del matí n'hi ha hagut una altra. Durant aquest tall parlàvem amb l'Anna Torralbo de l'Austec, a la comarca del Maresme, que ens deia que esperen que avui es pugui arribar finalment a una entesa, a un acord.
15: Tenim fe i esperem, perquè considerem que seria un acte de responsabilitat per part del departament i dels sindicats signants, que també estan tenint una part en tot això. Llavors, ens encantaria, esperaríem que la bona notícia fos aquesta, que avui es porten els deures fets, que venen les concrecions en paper i, per tant, que poguéssim fer un pas endavant.
14: També ens deia que si finalment no s'arribés a un acord, el curs que ve han decidit que continuarien amb les mobilitzacions fins a aconseguir el que demanen, millores per l'educació pública. També a partir d'aquesta hora haurien d'haver començat al Vallès Occidental dues bicicletades, una que ha sortit de Terrassa i l'altra que sortia de Sant Cugat. És possible que també puguin generar alguns problemes de circulació i que confluiran a les 12 a la Universitat Autònoma. En el cas del Maresme, també us he d'afegir a la informació del trànsit que el fet que els Mossos doncs, desviïn la circulació abans que els cotxes puguin entrar a l'autopista suposa que els conductors no es queden bloquejats com en el cas que va passar ahir, que va ser imprevist, era un tall que no estava avisat i que, per tant, molta gent es va quedar 4-6 hores a la carretera. Avui desvien la circulació i això fa que, per exemple, en el cas de Mataró, hi hagi un caos immens, enorme, a les vies a l'interior de la ciutat.
1: I saludem també a aquesta hora la portaveu d'Austec, el sindicat majoritari. Iolanda Segura, bon dia de nou.
16: Hola, molt bon dia.
1: No sé si acaba de sentir el que diu el departament, el senyor Jiménez, si ha pogut escoltar-ho amb el detall.
16: Bueno, he escoltat ara l'última part. I bé, a veure si és veritat, perquè ahir va ser, la reunió d'ahir va ser una absoluta decepció. Teníem tots posats moltes expectatives en aquesta reunió, pensàvem que tindríem les propostes detallades sobre paper perquè hi poguéssim ja treballar, posar en grups de treball, dedicar-hi les hores que fes falta, i va ser, bueno, va ser, diguéssim, una decepció trobar-nos.
1: És a dir, perdoni, però és a dir, van anar sense papers a la reunió, vol dir?
16: Sí, sí, van venir, van explicar quatre números, i quan els hi vam dir, bueno, però porteu-nos els números detallats perquè hi puguem treballar, i sobre la inclusiva, sobretot, aquí va ser, diguéssim, on nosaltres ens vam plantar, que va ser que no ens volien detallar doncs, les xifres de desplegament de dotacions, no? Primer una xifra a acordar, no? De desplegament de dotacions, i doncs, aquesta calendarització tan necessària. Recordeu que nosaltres demanem 6.400 dotacions de desplegar en aquests tres cursos, no en quatre, sinó en tres. Ara estan dient en quatre, però tampoc estem sabent de quines xifres estem parlant, o sigui, de quina manera podem negociar si no tenim un
1: concreció
16: número sobre la taula, yeah, no? Yeah. Exacte. Llavors, això és el que ens diuen, home, és que hem vingut aquí a perdre el temps. A més, ens van dilatar les hores allà necessàriament, perquè ara us passem els números sobre la proposta salarial i sobre la proposta de dotacions, res, o sigui, no, això ens emplaçaven a la confiança. Dic, home, no, la confiança no pot ser, perquè això és un brindis al sol. Volem números, volem detallar les xifres i de desplegament d'aquestes dotacions, volem parlar de quines dotacions han de ser, no? O com a mínim la xifra, i ja, pues, si realment la xifra ens convenç, el col·lectiu doncs la considera suficient i podem entrar en aquest acord, doncs ja detallarem les figures, d'acord, ja ho treballarem, però de concretar aquestes xifres, aquesta calendarització, perquè puguem treballar. Estàvem nosaltres disposats a passar-hi les hores que fes falta. Esperem que avui això ja sigui així, perquè és que, si no, ja, no sé, més que no estem demanant negociar, ja no sé de quina manera doncs, ens hem de posar. Si al final això l'apartament demostra la manca de voluntat, nosaltres ja hem dit que ja, ja més no podem fer, i que haurem de tallar i haurem de continuar nosaltres mobilitzant-nos fins que realment mostrin aquesta voluntat.
1: Ahir el departament els va fer notar el seu malestar pel tall que van fer a diverses carreteres durant moltes hores. Avui han tornat a tallar, per exemple, la C-32 al Maresme. La idea és seguir així, o vostès també s'estan repensant, diguéssim, l'estratègia a l'hora de manifestar-se?
16: No, la idea és seguir d'aquesta manera. De fet, us hem de dir que la setmana passada, quan ens vam reunir, ara no recordo si va ser dimarts o dimecres, nosaltres els hi vam dir, estem disposats a reunir-nos divendres, dissabte, diumenge, dilluns, els dies que faci falta, per arribar ja a una entesa i que ja això puguem doncs, acabar amb aquesta situació de conflicte. I, no, i les parts signats, sindicals, no van voler. No van voler. Per tant, això, aquesta negociació tan necessària s'ha anat dilatant en el temps. Això s'està estirant com un xiclet. Quan nosaltres el que voldríem és ja poder doncs, arribar a aquesta entesa i poder ja doncs, acabar amb aquest conflicte. Un conflicte que no el vol ningú. D'acord? Però, clar, de quina manera podem reclamar que se segui ja negociada de bo i que ja puguem avançar si no és fent això? Perquè és que, si no, bueno, si no féssim aquesta pressió encara estaríem pitjor. Encara estaríem pitjor. Llavors, pensem que, no, com ha dit la meva companya Anna, que per responsabilitat, això s'ha de desencallar ja i no podem dilatar més amb el temps, perquè encara tenim convocades vagues i que encara poden continuar fent, impedint doncs, la vida normal de les persones ciutadanes, i crec que això és una cosa que no la vol ningú.
1: És la veu de la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura. Gràcies per acompanyar-nos.
16: De res, molt bon dia.
17: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
18: Fes-te entendre amb mi, di.
19: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
18: Crec que m'he enamorat.
19: Normal, amb aquests preus.
18: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
19: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
18: Que poc que costa comprar bé.
20: Bona nit! Aquest dijous és l'últim Fan Zone de la temporada.
21: Estoy un poco triste también.
20: I que esperem amb convidats especials.
22: Hi ha molt cabron.
20: Amb sorpreses.
22: ¿Te gusta?
20: Molt. I amb actuació musical dels Catarres. Us hi esperem a Fan Zone.
23: Fan Zone amb Gerard Romero. Aquesta nit, últim programa. A TV3 i a la plataforma 3Cat.
24: Fa 20 anys que sóc agent immobiliària i mai no havia vist això. Amb Fast Track Hipoteca de BBVA veig a la gent tan tranquil·la, veuen el pis i se'l queden. Perdoni,
25: que ens acabem.
24: Mira, un altre.
26: És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Consulta les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
27: Hola, família. Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
28: Aquesta setmana sense Lidl Plus, tonyina clara en oli d'oliva t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. Lidl, val la pena.
29: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
30: Aquesta setmana conversem amb la poeta Marta Pessarrodona. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, al 33, i a la plataforma 3Cat.
31: Amb l'arribada de la calor, el canvi de temperatura i els aires condicionats, és fàcil que les nostres defenses se'n ressentin. Per això, cada dia és important cuidar-se amb Actimel. Conté probiòtics naturals LKCI i, a més, té vitamines que ajuden al sistema immunitari. I ara, descobreix el nou Actimel, l'únic LKCI sense sucres afegits ni edulcorants. Tasta'l ara.
32: Diumenge 31 de maig, viu la festa de 3Cat al suplement. Serem en directe a l'anella olímpica de Montjuïc acompanyats de les cares més conegudes d'aquesta casa, tots els presentadors junts. Una cosa que no passa mai. De l'Està Passant, Queco Novell, Jair Domínguez, Òscar Andreu, Natza Ferrer i Núria Marín al suplement. També Marta Torné a les portes del concert d'Eufòria. I els protagonistes de La Casa Nostra amb el seu director, el Dani de la Orden, la Paula Amàlia, el Marc Rius i l'Albert Ribalta. Diumenge 31 de maig, al suplement des de 3Cat en viu.
1: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la consultora i professora de Ciència Política a la Pompeu Fabra, Marta Pascal, el director de Delphi i expresident d'Esquerra Republicana, Joan Puigcercós, el periodista Jofre Llombart i el doctor en Humanitats i expert en moviments socials, Jordi Mir. I pendents d'aquesta reunió que hi haurà a les 3 de la tarda entre sindicats i el Departament d'Educació. Entenc que queden poques hores perquè això es desbloquegi, però vaja, mai se sap. Avui almenys la Generalitat anirà amb un paper que ja és important per aquest acord. Com llegiu aquest conflicte? Com s'ha arribat fins aquí? Si creieu que això doncs arribarà o no a bon port sentint les parts com hem sentit ara. Joan.
12: Bé, jo crec que ha d'arribar a bon port, perquè és que no podem estar amb aquesta situació. És que estem parlant d'educació, eh? És a dir, segurament... Si descomptem la sanitat, que és perquè ens mantinguin vius i sans, és el més important que té un govern, té un país, a l'hora de projectar, no hi ha el futur, el present, no? I, per tant, jo crec que és condició necessària que hi hagi un acord. I aquest acord ja serà, estic convençut. Però és un acord que en termes generals estem parlant de dues coses. Estem parlant de la millora salarial, que crec que és justa, i estem parlant de reduir, diguéssim, l'estrès dels professors per la massificació de les aules i una situació complexa com és la de, la de persones d'altres països que estan arribant, de nens que estan portant a una situació límit i necessiten més personal. Doncs si es parla de 1.700 docents, tot això és important i és condició necessària, però no és condició suficient per solucionar el problema. Jo crec que hi ha problemes que no es posen damunt la taula perquè no són estrictament o salarials o de massificació de les aules. Per exemple, reduir la burocràcia que estan sotmesos la majoria de professors, públiques i concertades. Aquí afecta a tothom. Canviar l'itinerari curricular, d'això no se'n parla. En aquests moments, el gran problema de l'educació, més enllà del que estem parlant de la situació dels mestres, són l'assignatura de matemàtiques. El nivell de matemàtiques en aquest país està caient. Les universitats ho comencen a notar, és a dir, els hi arriben alumnes que no tenen els mínims, enginyeries que es podrien fer des de les universitats no es plantegen, en temes d'intel·ligència artificial, perquè té molt a veure amb la matemàtica, és bàsica, perquè creuen que no hi ha prou nivell per portar a terme aquesta carrera. Això que està passant és gravíssim. Matemàtiques i llenguatge són en aquests moments un problema, i no sé cap on ha derivat, que cada cop van anar reduint més hores. Un altre problema que tenim molt seriós és la intel·ligència artificial, com es gestiona aquest tema. És a dir, en aquests moments molts professors comencen a veure com els alumnes presenten treballs que ja no serveixen per res. De fet, ja han modificat el treball de recerca, la puntuació que tenia, perquè la gent portava els treballs fets amb intel·ligència artificial. No hem d'estar en contra, però hem de saber jugar amb la intel·ligència artificial. I després, com es gestiona el pas de l'aula d'acollida a l'aula. Perquè el problema de l'estrès té una part bé per aquí. I tot això, repeteixo, la condició de la millora dels salaris dels professors públic i concertada, perquè aquí va tots en el mateix paquet, perquè a vegades s'oblida que hi ha centres concertats amb 70% d'alumnes d'origen immigrant, això no se'n parla, la condició necessària és millorar condicions de sou i baixar l'estrès amb més amb professorat. Però no és suficient, falten més coses aquí.
1: Jofre.
0: Sí, aquesta protesta jo crec que arribarà a bon port més tard o més d'hora per dos motius. Primer de tot perquè està desgastant molt les dues parts. És a dir, el professorat està molt desgastat, és a dir, no fan aquesta vaga per plaer. A més, si coneixes una mica el sector, més enllà del que puguin dir les llegendes cunyades i tot això, crec que és el primer col·lectiu que no li agrada a fer anar malament a l'alumnat a final de curs, és a dir, no estan contents, i a més el desgast també ve perquè després de no sé quantes jornades la nòmina se'n comença a ressentir, que per això també es fan les vagues, no? I per tant, jo crec que el col·lectiu docent està desgastat i l'interès també arriba a bon port. I el govern, aquesta vaga, cap vaga i cap col·lectiu et senta bé quan tens tu la presidència, però en els temps que corren, un col·lectiu tan gran com en nombre, que és els docents, i un col·lectiu qualitativament tan sensible com és els docents, tenir-lo en contra, això també desgasta el govern. I ara, escoltant a uns i altres, veus que estàs en aquell punt en què diu no, tot pinta bé, com dient, si no s'arriba a l'acord és per culpa de l'altre. És a dir, aquelles postures tan maximalistes que es van fer ara fa un mes, que també forma part de la sanificació del conflicte, doncs ara estem en aquella fase de... Estem a punt d'arribar a un acord, Estem a punt de... Si no és que s'arriba és perquè el departament no ens dona això, això i això. I al revés, el departament diu, si no s'arriba a un acord és perquè això, això i això. Perdoneu el paral·lelisme. Una mica el que està passant amb Estats Units i Iran, que està tot fet, ja s'han de posar d'acord. No, però la televisió iraniana també sí? Diu que ha tingut accés a no sé quin document i diu que això ja està pràcticament fet i tal. Perdoneu el paral·lelisme, però en termes de negociació...
1: Però negociació és una negociació.
0: És equiparable, sí.
1: Marta.
2: A mi em sembla que sí, que estem en una pauta de negociació clàssica. La meva percepció, sense conèixer molts detalls, és que, efectivament, el govern s'ha mogut perquè, objectivament, van partir de, escolta, doncs com que ja ho hem fixat amb un, ja ho hem pactat amb un parell, doncs ja en tenim prou. Bueno, doncs aquí jo crec que el govern s'ha adonat que en això tenia recorregut de millora i efectivament doncs també s'han posat a la feina. Ja veurem, sí que crec que va per bon camí, com deies, Jofre, la pauta clàssica, no? Jo aquí, tu allà, tu més, jo menys, no m'has dut un paper, tal, vull dir, nada nuevo bajo el sol, diguem-ne, però més enllà d'això, que evidentment això s'ha de resoldre, a mi em va cridar l'atenció quan surt el pacte de pressupostos que ni Esquerra ni els comuns van dir, escolta, doncs no avança el pressupost i això no queda resolt, per tant, en el fons devien saber que tot això anava, diguem-ne, anant més a bon port, perquè si no, té un punt que a mi em va sorprendre, la veritat, però jo voldria posar el focus en que és veritat que aquest acord resoldrà en part o una mica, no? Doncs el conflicte salarial, aquesta sensació que tenen els mestres i els professors d'estar poc valorats, de que la seva feina s'ha fet molt més feixuga i tal, però el Joan deia una cosa que m'interessa especialment, que és quins canvis fem sistèmics, no? Per realment donar-li la volta, perquè tots sabem, i no ens enganyem, perquè tots som pares i mares o tiets i, per tant, coneixem nens que ara estan a l'escola, que, objectivament, el nivell del nostre sistema és més baix del que realment un país com el nostre pot oferir, des d'un punt de vista de les prestacions que tenim, etc. Evidentment, el tema de la burocràcia és brutal. I jo crec que hem de posar el focus especialment a la primària. És a dir, a vegades fem uns invents. Escolteu, no sé, em sembla que a la primària és llegir, escriure i matemàtiques. I els invents ja els farem quan siguem una mica més grans. No sé si és tan transcendental que a segon de primària ja sapiguem com més o menys fer una presentació amb Canva. Us dic de veritat, és que hi ha coses... No sé, em sembla més transcendental que a segon de primària tinguem ben consolidada la lectura i que, per tant, ja treballem cap a una escriptura sense faltes. No sé, jo no sóc pedagoga, eh? Però si aquí, a més, hi afegim el vector de les matemàtiques, doncs potser ja ho tindríem. És una reflexió que llenço perquè jo els entenc als mestres, la innovació pedagògica, la tecnologia, el treballar per projectes, un treball potser més comunitari, però escolteu, anem una mica al bàsic, tu.
1: És que la pregunta és si està... Ja, si mentrestant hi ha un debat o no de fons sobre el model educatiu del país.
2: És que, si no, ens tornem a fer trampes al solidari. I s'ha de resoldre el tema aquest, del conflicte aquest que hi ha, i el tema de les condicions, és evidentíssim. Però anem a barraca a solucionar el tema de fons, que és que tenim uns alumnes que tenen un nivell de matemàtiques baixíssim, que fan més faltes que mai, que moltes vegades hi ha problemes de comprensió per un problema de lectura, i de fet, em deia l'altre dia que els i les mestres i professors que estan en la fase final de la seva vida laboral o que ja s'han jubilat, moltíssima gent els hi demana si poden fer ajuda i reforç en els seus fills, perquè bueno, és que l'escola no acaben de... Bueno, doncs vol dir que alguna cosa també ens passa amb la formació dels mestres. No estic assenyalant a ningú, estic posant sobre la taula elements que o resolem o ara mateix ja ens estan penalitzant, jo crec, el present i el futur.
1: Estan molt d'acord amb el que apunta ara la Marta d'anar a barraca i parlar dels grans temes de l'educació. Jo crec que un dels factors que explica la mobilització que estem vivint i que tingui la dimensió que té és que segurament, precisament, la gent que es dedica a l'ensenyament i que li preocupa molt, és algo que pot fer poc. Pot fer poc perquè el seu dia a dia es perd o se'l mengen altres activitats, no? Per exemple, el meu fill gran, que està a l'institut, a casa parlem del protocol, no? Diem, quants estudiants en protocol tens a classe, no? Tenim molts estudiants en protocol a classe. Vol dir que cadascun dels professors o professores que passa per allà, a banda de poder fer classe, ha de fer moltes altres coses que no tenen a veure amb la docència, no? I a mi, en aquest sentit, m'ha semblat positiu que de les dues entrevistes que hem pogut escoltar avui, els dos costats s'han enfocat molt en que la qüestió va de la inclusiva, no? És a dir, sembla que tenen clar que ara el que va és si vinc amb unes dades genèriques o vinc amb un document, però ha quedat clar que la qüestió ara va de ens posem d'acord amb un tema que no ens hauria de preocupar només des de l'àmbit de l'educació, que ens hauria de preocupar com a societat, perquè, en el fons, la inclusió té a veure amb com la nostra societat inclou no només la gent que ve de fora, sinó la gent que forma part de la nostra societat i que té dificultats per poder ser incorporada als estàndards que hem establert. I això també té a veure amb com establim aquests estàndards i com pensem sobre això. Per tant, molt a favor de tenir grans debats sobre l'educació, però saber també que en les trinxeres del dia a dia, no, molt d'aquest professorat es perd o no pot fer la seva feina perquè ha de donar resposta a mil incendis que no haurien d'estar resolent ells. I, per altra banda, des de la lògica més de la mobilització i de la negociació que plantejàveu, clar, hem de tenir molt present que una mobilització social com la que estem veient en aquest moment no són molts els exemples que tenim. És a dir, mobilitzar la gent de la manera que s'ha aconseguit mobilitzar o que determinats sindicats i espais han aconseguit mobilitzar costa. Quan tens la gent mobilitzada, no pots esperar que l'enviaràs a casa amb un acord senzill que ells són els primers que saben que no resol el seu dia a dia. Per tant, em sembla que aquí fan bé les dues parts també d'entendre i crec que hem passat una mica pàgina de la proposta de portar Mossos a les escoles com a solució de problemes que segurament hi són, però que els hem de parlar en un altre moment o en una altra taula. El tema de les infiltracions, el tema de certa... no sé, imatge negativa sobre el professorat, i ara estem en una imatge més positiva de les dues parts, no? De dir, bueno, vale, entenem que el que s'està proposant té a veure amb el benestar del conjunt, i a veure si ho resolem.
12: Jo estic d'acord amb el que diu el Jordi, no? L'escola inclusiva és el que determina un model de societat. I si no som capaços d'afrontar que ens està arribant, perquè cada setmana, la meva dona és mestra, cada setmana li arriben a l'aula d'acollida persones, i han arribat fins al mes de juny. És a dir, l'any passat, al mes de juny encara arribava gent. Això genera un estrès, perquè, evidentment, com dius, el mestre ha de tutelar, per, no només per ensenyar, ha de fer altres coses. I a vegades fins i tot ha de fer de psicòleg, i a vegades ha de fer d'assistent social, i tot això va acumulant un estrès que va en detriment de la qualitat educativa. Ara bé, si al final el tema de l'escola inclusiva s'acaba amb 1.700 professors més, que després també hauríem de parlar d'un altre tema, que no obrirem aquest meló, que és el nivell que s'està oferint avui a les escoles de magisteri. Perquè la gent, o la gent que passa al centre del màster aquest d'educació per poder donar classe secundària. Això és una altra carpeta, que també s'ha d'afrontar algun moment. Però amb 1.700 professors, però ens tornem a trobar al mateix moment que a l'aula t'arriba una persona, un nen o una nena, que gairebé ni parla ni català ni castellà, a quart d'ESO, home, el problema continuarà igual, però molt professors que hi posis. I això han de prendre decisions, que a vegades semblen gairebé... però que són necessàries, és a dir... Un nen no pot passar, una nena no pot passar a l'aula si no domina les dues llengües, català i castellà, o català, en aquest cas. Perquè, si no, això va en detriment de la qualitat. El professor ha de fer altres coses. Distreu l'aula. I això, a vegades, fa por de dir-ho. Sembla que... I s'ha agafat un costum de que tothom vinc cap a dins, i van atatxonant, perdoneu l'expressió, les aules, de tal manera que el professor no pot fer la gestió.
1: No donar l'abast. Sí,
12: i tot
1: sí.
12: Això, per tant, el tema de la qualitat educativa ha de ser compatible amb la que és la incorporació de noves persones a la societat. I aquí és el més fonamental, ho ha dit el Jordi. Sense això podem anar a una fractura total de la societat. La manera d'incorporar la nova ciutadania passa per l'escola. Després tens un altre problema, que són els que no...
1: I la llengua, arriben... i com deies tu, la llengua sempre ha sigut un element de cohesió social, que era bàsic, no? Que era fonamental per estructurar, per articular una societat.
12: Però no és suficient. I faci,
1: no és suficient.
12: 1.700 professors i continuarem fent el mateix sistema. És a dir, no és suficient. Jo ara farem uns plans de qualitat si la gent passa de curs amb un grapat d'assignatures suspeses i no es té en compte que això va en detriment de tot plegat. És a dir, jo cal que cal un replantejament. I veig que en determinats sectors educatius hi ha dogmes que gairebé no es volen qüestionar. I tocarà qüestionar-los. Ara bé, primer pas per solucionar el problema és dignificar les condicions del professorat. Això és de clar.
1: 3 minuts seran les 10.
3: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
4: Tinto de verano, Don Simón.
5: Tinto de verano, Don Simón.
4: I ara, prova el Blanco de Verano, Don Simón.
6: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
7: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Tot costa.
9: La temporada del 10.
10: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
11: Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
13: 10 temporades ja.
21: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
22: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
25: Per molts anys i que en feu molts més.
33: En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
34: Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això ens pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
33: Perquè estimem el que fem, i estimar és el més important.
34: Estimar és molt revolucionari. I ets la força que ens pot salvar.
33: I sabem celebrar els bons moments.
34: Pa-da-pam!
33: Uau! I com diu l'escriptor Biel Mesquida, visca la veu.
34: M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
22: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
33: La tarda dona molt de joc.
22: El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
1: I ara volem parlar d'un tuit que afecta, en aquest cas, el grup de periodistes Ramon Barnils, que diu el següent. Diu: el pseudoperiodisme del grup Barnils se'l combat amb un cop de puny a la boca. Aquest usuari es diu Roger Pinar, és tinent d'alcaldia i regidor de Seguretat del Port de la Selva i regidor de Junts. Podem saludar Elisabet Borreda, el president de Grup Bernils. Elisabet, què tal? Bon dia.
8: Hola, bon dia.
1: I gràcies per acompanyar-nos.
8: A vosaltres.
1: Què en penseu d'aquest tuit?
8: Pensem que és un tuit que s'hauria de condemnar i que en cap cas es pot acceptar a xarxes el que no acceptaries a la vida real. Ara bé, aquest tuit és una peça més de tot el que passa des de fa massa temps, no?, dels constants atacs als periodistes, als mitjans, i a tota aquella gent que es dedica o que ens dediquem des de diverses posicions, no?, a intentar desmuntar els discursos d'odi i a no fer d'altaveu de postulats d'extrema dreta o sucedanis.
1: Clar, què és el que podeu fer a nivell legal?
8: Ho estem mirant amb els nostres advocats. No ho sabem. No, és a dir, nosaltres legalment no podem, no, dictaminar si és punible o no. Ho mirarem amb els nostres advocats. Però, en tot cas, sí que estem articulant des del grup Bernils una resposta conjunta d'abans del tuit, ja. Una resposta conjunta de la professió per denunciar una mica aquestes campanyes d'assetjament que hi ha en el gremi que ens ocupa, no? Perquè són constants i perquè al final, si ataques el periodisme, ataques l'estat de dret, ataques la democràcia. I això no deixarem de fer-ho, no? No deixarem de donar resposta a aquests atacs. I, de fet, el grup Bernils fa 25 anys que treballem i que vetllem per un periodisme rigorós, independent i de qualitat, i ho continuarem fent per molt que ens amenacin, perquè hi ha hagut aquest tuit ara, però venim de lluny. Vull dir, fa temps que estem al punt de mira de gent que no li agrada que, bueno, no, que els mitjans facin el que han de fer, que és periodisme, i no d'altaveus.
1: De fet, una cosa és la crítica legítima al periodisme, no?, que això seria sa, seria necessari. L'altra són aquests atacs que són campanyes ja d'assetjament orquestrades, perquè com veus com es difonen i l'altaveu que tenen, doncs es fa per segurament intimidar, no?, per pressionar, per desacreditar fins i tot en aquest cas un grup periodístic com el de Ramon Bernils que representeu vosaltres, no? Aquest és el punt que cal atacar.
8: Clar, és a dir, nosaltres som els primers que som conscients que al final la nostra professió, com totes, no, han d'estar obertes a la crítica i a l'autocrítica perquè no som infal·libles i ens podem equivocar, ens equivoquem, però també sabem esmenar-nos. Però això s'ha de diferenciar d'aquestes campanyes orquestrades que tant poden atacar el grup Bernils, o és igual, els mitjans públics del país, o els mitjans que això, no, que no fan de corretja de transmissió d'aquestes idees. Per tant, s'ha de diferenciar.
1: Nosaltres hem parlat amb Junts, hem preguntat per aquest tinent d'alcaldia i regidor de Seguretat del Port de la Selva, ens diuen que l'acte de regidor és individual, que no podem fer res contra ell, però que no és militant de Junts, i seria la resposta que dona de Junts. No sé si heu pogut parlar també amb el partit i què és el que li demaneu al partit.
8: No, ens donen la mateixa resposta. Ens diuen que com que no és militant de Junts no poden ser-hi res, no seré jo qui hagi de dir què ha de fer i què no ha de fer l'alcaldessa de Port de la Selva, però entenc que sí que pot escollir si està o no està dins del seu govern, per exemple, no? Per tant, en tot cas, aquí, que cadascú prengui les responsabilitats que cregui oportunes, sent conscients que al final mirar de fer front a aquest tipus d'atacs és un repte compartit per tothom per qui, que, no, que vol treballar per un estat de dret. Per tant, nosaltres des del periodisme o altres des dels mitjans públics, no, farem la feina que creguem oportuna i entenc que els partits que pretenen no, defensar uns drets haurien també d'actuar.
1: Clar, i sobretot, ja més enllà dels partits, quan veus figures o càrrecs públics electes, doncs també haurien de tenir una certa responsabilitat social del que fan i el que difonen, no? Perquè la tenen, perquè representen no només aquells que els han votat, sinó aquells que en fi, que representen. És a dir, que al final ser diputat del Parlament doncs vol dir que ets diputat de tot el poble de Catalunya.
8: Absolutament. Al final les amenaces no es poden consentir per... vinguin d'on vinguin, és igual, de ciutadans més o menys anònims o això, però en cap cas podem ser més permissius amb persones que, com bé dius, no, representen votants o, és igual, en aquest cas, ciutadans de Port de la Selva.
1: Elisabet Borreda, presidenta del grup Bernils, gràcies i una abraçada. Que vagi bé.
8: Gràcies. Adéu, bon dia.
1: Jordi Mir.
9: Mira, jo vaig veure aquest tuit que va ser ahir a la nit, una de les coses últimes que fas abans d'anar a dormir, vaig veure el tuit, vaig pensar, no entenc què està passant. però crec que ho hem de, crec que ho podem veure des de la lògica que hem anat analitzant a l'agora d'avui de les disputes partidistes i mediàtiques que existeixen. És a dir, en aquest escenari de confrontació, Steve Bannon, el col·laborador de Donald Trump, que va ser una peça clau per arribar a la presidència dels Estats Units en el seu primer mandat, va dir: nosaltres no podem guanyar aquestes eleccions sense utilitzar canonades. És a dir, hem de disparar gros, no? I no ens importa si utilitzem la veritat o si utilitzem la mentida. Nosaltres necessitem disparar gros i aconseguir que una part de la població estigui al nostre costat més enllà de la realitat concreta que hi pugui haver. Jo crec que una part dels mitjans de comunicació, i ho analitzàvem abans, està entrant en aquest joc, que és un joc extremadament perillós per una societat que entén que la informació és clau perquè la ciutadania pugui pensar sobre el que està passant i prendre decisions, i hi ha uns altres mitjans, la responsabilitat dels mitjans públics, però també la responsabilitat de mitjans privats, que han d'entendre que els papers dels mitjans de comunicació té una funció pública que no pot abandonar. I pensar que tu pots aconseguir que els mitjans diguin allò que tu vols que diguin o que no diguin allò que tu vols que diguin només s'entén en l'imaginari d'algú que pensa la societat des d'una perspectiva autoritària. És a dir, tu dius que les coses no són d'aquesta manera perquè vols que la gent pensi que no són d'aquesta manera, sense entrar en l'anàlisi dels diferents conflictes que hi podem haver, les diferents perspectives que hi podem haver sobre aquests conflictes, i particularment una qüestió que hauria de ser clau, que és que intentem identificar fets, presentar fets, perquè després la gent es formi la seva opinió i arribi a les seves conclusions.
1: Marta?
2: Sí, he espiat una mica el susadicho, no?, en el seu perfil de Twitter, de Dix, que fa, la veritat, fredat. Jo, vaja, no m'imagino Junts quedant-se quiet. Jo crec que alguna cosa faran perquè salta... Sí, perquè es veu claríssimament que això està fora de lloc, no només concretament en aquest tuit, sinó altres coses que es llegeixen al timeline. Potser els hem de donar una miqueta més de temps perquè poder s'ho acaben de trobar. No sé, no tinc ni idea, però és evident que això no es pot permetre, s'ha d'aturar, i aquí els partits han de ser... És a dir, quan tu fas unes llistes a les eleccions municipals, poses gent...
13: Omples com pots.
2: Exacte, no?
13: Avui en dia s'omplen com es pot.
2: En fi, vas posant, ah, sí? No? I
13: sí, home, costa molt.
2: És que amb la que cau costa això, molt. Eh? És molt complicat. Sí.
9: Precisament perquè hem destruït aquest espai de la participació, sí, clar, no, en què tothom hauria de poder...
2: No? Precisament com que costa molt i a la vegada no ho justifica tot, estic segura que Junts farà el que ha de fer, perquè només és qüestió de mirar... Vaja, no sé, hi he estat 2 minuts mirant-ho i es veu que clama al cel que no es pot tenir gent a les institucions.
1: Doncs hi són, hi ha molts partits que tenen gent que ha sigut denunciat per assetjament laboral, per abús de poder, per maltractament psicològic, i els partits els posen a les llistes i són diputats al Parlament.
2: Bé, doncs que tothom faci la feina que ha de fer.
1: Doncs sí, perquè si no...
13: Si jo fos l'alcalde del Port de la Selva, que no és el cas, ni ho serà...
2: Pensava que teníem aquí...

Avui Sant Just torna a mirar-se al mirall de la política municipal. El ple de mes de maig arriba carregat de decisions que afecten directament el dia a dia de la ciutadania. Habitatge, convivència, urbanisme, equipaments públics i drets socials. Temes que sovint semblen tècnics, però que defineixen quin poble volem ser els propers anys. Pel que fa a l'habitatge, doncs, torna a ocupar un lloc central en el debat polític local. Les noves bases per adjudicar habitatges protegits gestionats per Promunsa representen una oportunitat per a moltes persones i famílies que busquen quedar-se a viure a Sant Just sense haver de marxar per l'augment dels preus. Garantir processos transparents i accessibles serà clau perquè aquestes promocions compleixin la seva funció social. També serà protagonista la modificació de l'ordenança d'activitats, especialment pel que fa als establiments de menjar per emportar i repartiment a domicili. El repte és trobar l'equilibri entre activitat econòmica i descans veïnal, una qüestió cada vegada més present als municipis metropolitans. En paral·lel, els recursos urbanístics vinculats a la carretera Reial tornen a posar sobre la taula el model de transformació urbana de Sant Just. Parlem d'un espai estratègic per al futur del municipi, on cada decisió pot tenir impacte durant dècades. El ple també abordarà qüestions menys visibles, però igualment importants, com el reglament dels equipaments socioculturals municipals o la moció sobre dependència presentada per Sant Just en Comú. En una societat que envelleix, parlar de cures, serveis i temps d'espera també és parlar de dignitat. La política municipal és probablement la més propera, la que afecta els carrers que trepitgem, els serveis que utilitzem i les oportunitats que tenim per viure al nostre poble. Per això, més enllà dels titulars, cada ple és també una oportunitat per escoltar i participar. Soc Daniel Martínez i ara comença la Rambla. I com arrenca aquest magazín? Doncs com ho fa sempre, consultant el sumari d'avui dijous. Avui tenim les notícies del nostre municipi. Primerament, després, en segon pla, en segon terme, les portades dels diaris. Farem un repàs informatiu amb Mariona Sales, cap d'informatius. Tot seguit també parlarem de les efemèrides i informatius. Tot seguit també parlarem de les efemèrides.

0: Hola, sóc en Daniel Martínez i t'acompanyo cada matí a la Rambla, al magazín de matins de Ràdio Desvern. De dilluns a divendres, de 10 a 1, repassem l'actualitat de Sant Just. Parlem de les iniciatives que neixen al poble i ho fem amb els seus protagonistes. Descobrim propostes culturals, escoltem bona música i fem moltes coses més aquí, a Ràdio Desvern. 3 hores per parlar, per estar informats, participar i sentir-nos més a prop que mai. T'espero a la Rambla, a Ràdio Desvern, al 98.1 FM i a radiodesvern.com.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau.
2: Smooth Jazz Club.
1: 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
3: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda.

L'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.

0: Matí de dijous, matí de Rambla, matí també de titulars. Mariona Sales, bon dia.
1: Bon dia, Dani.
0: Benvinguda al programa. Comencem, com sempre, amb el repàs dels titulars de la jornada. Avui parlarem de l'afectació de trànsit a la rotonda de la carretera Reial per obres de telecomunicacions. Tot seguit també farem un repàs del CAU, en aquest cas, que obrirà les portes a infants i joves del municipi el 6 de juny. I de l'agrupament Escolta, marxem a parlar també de la mort de Teresa Fanec Espinós, membre activa i vinculada a l'Ateneu de Sant Just. Comencem parlant de mobilitat. Comencem parlant d'aquests talls que esmentàvem fa uns instants.
1: Exacte, comencem parlant dels treballs de nova canalització de telecomunicacions al sector Bellavista de Sant Joan d'Espí, que provocaran afectacions de trànsit a la rotonda de la carretera Reial amb l'avinguda Indústria, el tram adjacent al restaurant del McDonald's. Les obres començaran el dimecres i tindran una durada estimada màxima de 2 setmanes. Les actuacions inclouran l'obertura de cales i un arràs al carril exterior de la rotonda per connectar la nova infraestructura amb la xarxa existent de la carretera Reial. Aquesta intervenció obligarà a fer un tancament parcial del carril exterior i bé, per evitar afectacions i possibles col·lapses dins la rotonda, també es reduirà a un únic carril d'entrada l'accés venint des de Sant Feliu per la calçada costat mar de la carretera Reial.
0: Això és el que té el Baix Llobregat, no? Que com que estem els pobles tan junts, quan hi ha una afectació al poble del costat, moltes vegades també t'acabaran a tu. Molt bé, marxem a parlar de societat. En aquest cas, marxem a parlar de l'agrupament Escolta, com ja comentàvem fa uns instants, perquè obre les seves portes.
1: Exacte, l'agrupament Escolta i Guia Martin Luther King organitzarà el dissabte 6 de juny una jornada de portes obertes al casal de joves per donar a conèixer les activitats que fan al CAU. La proposta, titulada Vine a provar el CAU, es farà de 10 a 2 quarts d'una del matí i s'adreça a infants i joves d'entre 5 i 18 anys. Durant el matí, les persones participants podran descobrir què és el CAU i participar en diferents activitats de lleure organitzades per l'entitat amb l'objectiu de compartir una estona conjunta i conèixer nous participants. L'activitat és impulsada pel CAU de Sant Just i s'emmarca dins l'àmbit de la infància, el lleure i la joventut. I per cal inscripció a l'enllaç que trobareu a la notícia a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.
0: I faig una pregunta, perquè com que tu ets ex-CAU, probablement me la sabràs respondre. Li cal al CAU aquest tipus d'activitats? Perquè sempre té llista d'espera.
1: El CAU sempre ha tingut llista d'espera fa uns anys. Això, la cosa ha canviat una mica, també, perquè vull dir, al final les entitats de lleure, tant el CAU com l'Esplai, són un reflex una miqueta de com està la societat en cada moment. I ara mateix crec que el lleure passa per un moment una mica complicat, perquè, no sé, costa que els infants i joves s'impliquin amb aquest tipus d'activitats, vulguin participar-hi. També estem en un moment de vegades que costa una mica que els pares vulguin ser com... No, és que no sé com dir-ho perquè no quedi malament i perquè sembli que estic aquí culpant els pares d'avui en dia, però sí que és veritat que de vegades aquestes activitats requereix que els pares estiguin una mica a darrere perquè els infants i els joves segueixin anant-hi i
0: tinguin una certa implicació
1: i tinguin implicació i tinguin un compromís en continuar venint sempre. I ara passem per un moment una mica complicat pel que fa aquest tipus d'activitats i pel que fa al món del lleure, i em consta que estan en aquesta situació tant el CAU com l'Esplai. No estic segura del tot, però si fan aquesta activitat és perquè ara mateix sí que ho necessiten.
0: Clar, perquè potser sí que hi ha llistes d'espera en grups concrets d'edat, no? En franges concretes d'edat, que potser sí que hi ha molta gent.
1: No ho sé.
0: Però després, en altres franges d'edat, els grups estan una mica més...
1: Jo tinc entès buits. Que ara mateix els grups estan bastant buits en general.
0: En general,
1: En general, i per això necessiten fer aquest tipus d'activitats per atraure gent i perquè s'apuntin més infants i perquè pugui funcionar el CAU. I al final, des d'aquí ens toca animar els nens, nenes i joves de Sant Just que s'apuntin tant al CAU com a l'Esplai, perquè realment és una part de l'educació no formal que jo, com a persona que ha anat tota la vida al CAU, crec que és bastant interessant i bastant necessària, fins i tot perquè complementa totalment l'escola, que pugui ser un esport o que puguis l'educació que rebis a casa, és un espai en el qual t'ensenyen a compartir, t'ensenyen es fan moltes activitats de valors, de companyerisme, també de com està el món. Vull dir, crec que és un espai molt necessari i molt potent per complementar l'educació d'un infant. I això, que animem a la gent que s'apunti i que entengui que quan t'apuntes a aquest tipus de coses cal un compromís. I després té un... Vull dir que quan els nens acaben anant de campaments a final de l'any, volen tornar, mm-hmm. perquè són brutals. És brutal anar de campaments i...
0: L'experiència, no?
1: Sí, sí, la veritat és que sí.
0: Així qui ho anava a dir? Qui ho anava a dir? Que quan tu i jo érem petits tots i que ens portem uns anys, no? Però jo me'n recordo quan era petit que hi havia unes cues d'espera enormes, mm-hmm. que no podies accedir, que costava molt, no? I sí, que no, ara estiguin passant per...
1: Hem passat molts anys en què hi havia overbooking, vull dir que sí, fins sí, i tot sí. que per mala gestió prèvia dels infants hi havia hagut anys que s'havien ajuntat massa els infants i es necessitaven carnets de director, vull dir que costava gestionar tant el cau com l'esplai i ara doncs no, ara estem al contrari. Però bé, suposo que d'aquí uns anys tornarà a venir una onada de gent que entri al cau i tornarà a estar ple.
0: Jo vull fer la reflexió també als pares, mares que ens estiguin escoltant que quan és de pràctiques esportives no ens costa tant, no? No ens costa tant acompanyar els fills, no ens costa tant insistir de que vagin als entrenaments, etcètera, etcètera, de portar-los inclús a la bona aigua a que entrenin, i s'ha de fer esport i és meravellós, però també és molt important cultivar l'educació, cultivar aquests valors que tot i jo no haver anat al cau i a l'esplai, tot i a lo millor en alguns moments doncs, estar distant d'aquest tipus d'educació, de valors que pugui treballar, jo a mi em consta que són gent doncs, que el que volen doncs, és això, fer poble, fer caliu, i que en aquest sentit, doncs, gent de tota la vida de Sant Just que el que vol és seguir creixent, no? Seguim amb més qüestions, perquè si ara parlàvem de l'agrupament Escolta, seguint amb la mateixa estela de societat, ara ens aturem a l'Ateneu, perquè, bé, doncs, si abans parlàvem de l'Ateneu per una altra qüestió, concretament... bueno, avui no hem parlat de l'Ateneu, no sé per què ho he dit això.
1: Sempre parlem de
0: l'Ateneu, avui m'ha semblat que també ho fèiem, però no, avui doncs, ho fem doncs, en clau de comunicat, ens han enviat un comunicat de l'Ateneu que ens informa de la mort de Teresa Faneca Espinós.
1: Exacte, la Teresa Faneca Espinós era una santjustenca vinculada activament a l'entitat i molt apreciada pels seus membres. La vetlla tindrà lloc demà divendres 29 al tanatori de Sant Just a partir de 11:45 del matí, mentre que la cerimònia d'acomiadat es farà el mateix dia a les 5 de la tarda al mateix equipament. Des de l'entitat han destacat la implicació de Teresa Faneca Espinós en la vida associativa de l'Ateneu, on era considerada una membre activa i propera. L'Ateneu també ha traslladat el seu condol a familiars i amistats en aquests moments.
0: Doncs nosaltres també ho fem des d'aquí, emplacem a tots els familiars, amics de Teresa Faneca, doncs els nostres condols i els nostres ànims, el nostre suport, i també recordar que al www.radiodesvern.com trobareu aquesta notícia i també el clip Sant Justenques, l'entrevista que es va fer a Teresa Faneca Espinós fa uns anys, en marc doncs, d'aquest programa Sant Justenques. Molt bé, doncs ara sí, marxem a fer el repàs ampliat d'aquests tres titulars. Avui hem parlat de les afectacions de trànsit a la rotonda de Carretera Reial per obres de telecomunicacions. Els treballs al sector Bellavista reduiran carrils a l'accés de l'Avinguda Indústria durant un màxim de dues setmanes. També hem parlat del CAU, que obrirà les seves portes a infants i joves del municipi el 6 de juny. L'agrupament Escolta i Guia Martin Luther King organitza un matí d'activitats al Casal de Joves per donar a conèixer el projecte educatiu i de lleure. I hem tancat parlant de la mort de Teresa Faneca Espinós, membre activa i vinculada de l'Ateneu. La vetlla i la cerimònia de comiat es faran divendres 29 al tanatori. Breu pausa, tornem de seguida amb les portades dels diaris.
2: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Gualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
3: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Doncs vinga, marxem a repassar les portades dels diaris catalans, començant amb la portada del diari Ara, Mariona.
1: Doncs el diari Ara obre amb corrupció i diu que es redobla el setge judicial al PSOE. La policia entra a Ferraz per investigar una trama per entorpir la justícia. Sánchez descarta les eleccions i reafirma el seu suport a Zapatero. Els socis del govern comencen a marcar-hi distàncies. I veiem, doncs, en fotografia principal, agents de policia, ahir a l'entrada de la seu del PSOE a Madrid durant l'escorcoll ordenat pel jutge Pedraz. Passem a altres... Perdó, digues.
0: No, que dic que no he acabat de veure les imatges, però em va sortir ahir un vídeo que deia que arribaven uns mariachis, també.
1: Sí o no?
0: A la seva perra. No sé què pintaven els mariachis, però que arribaven uns mariachis amb un violí o alguna cosa així.
1: Doncs bé, els mariachis aquests no apareixen avui a la fotografia del diari Ara, només veiem agents de policia, però
0: vaig quedar una mica en xoc.
1: Buscaré, jo no ho he vist,
0: buscaré informació, a veure si podem ampliar-la.
1: Val. Seguim amb altres notícies del diari Ara. Veiem que l'Iran difon un esborrany d'acord sobre Hormuz que Washington nega al cap de poc. Passem també a parlar de tema esportiu. Dia de comiats a les campiones del Barça. L'afició brinda un càlid adeu a Alexia Putellas, Marta Torrejón, Mapi León i Ona Batlle. I últimes dues notícies del diari Ara. Veiem que es disparen les donacions als fills per la crisi de l'habitatge. I tanca portada parlant de l'anglès Gordon del Newcastle, que és el primer fitxatge del Barça.
0: Molt bé, doncs marxem a més qüestions. Marxem ara al periòdico en català. I el periòdico en català comença amb l'avançament editorial de les memòries pòstumes de Virginia Giffre, en aquest cas doncs, víctima de Jeffrey Epstein. Més qüestions. La unitat central operativa de la Guàrdia Civil, la UCO, registra la seu federal socialista. Pedraz busca a les entranyes del PSOE pagaments per sabotejar els jutges. El magistrat requereix l'abocament de correus, el registre d'entrades i la informació de pagaments i viatges. Imputa la gerent del partit, Cerdán, i l'ex-vicepresident andalús, Gaspar Zàrries. És a dir, aquesta retaïla de persones estan imputades. En una imatge petita també doncs, veiem Pedro Sánchez ahir en una de les compareixences que va fer. Les eleccions farien entrar el país en una paràlisi, diu. També llegim que indica que la trama doncs, va oferir 50.000 euros a Carmen Pano perquè negués haver dut diners a Ferraz i també l'organització va preparar 300.000 euros per extorsionar el fiscal anticorrupció que els investigava. I bé, doncs, dins d'aquesta portada que han dedicat un espai única i exclusivament a aquesta notícia, podem llegir també diverses frases, la de Núñez Feijóo que diu: la pregunta és quantes batudes més, quants suborns més, la situació és agònica. Llegim també una declaració de Míriam Nogueras de Junts: la moció de censura no és sobre la taula. I a l'altra banda d'aquest tema del dia podem trobar les veus de Gabriel Rufián i Òscar Matute. Aquest primer, Gabriel Rufián d'Esquerra, diu: no se sap que és cert si es demostra alguna cosa il·legal que la gent decideixi. I pel que fa doncs, a Bildu, Òscar Matute diu: veurem el que troben al registre de la seu del PSOE, que investiguin, diu. I ara sí, ampliant informació del que deia fa uns instants, efectivament uns mariachis van cantar Rata de dos pates a la seu del PSOE mentre la UCO doncs estava a l'interior.
1: És que això
0: s'havia de dir, perdoneu, és la notícia que no s'està dient avui. Van interpretar també altres cançons com La cucaratxa o El rei. És a dir, van fer un bon repertori musical, aquests mariachis.
1: Però qui els va enviar, aquests mariachis?
0: Doncs, aviam, llegeixo així en diagonal. Uns mariachis van arribar ahir dimecres a la seu del PSOE de Ferraz, mentre els agents de l'UCO estaven doncs, a l'interior. Allà van interpretar cançons, com hem dit. L'acció no ha estat improvisada, com tampoc l'actuació d'un violinista aquest matí. Perdó, és que estic traduint, que està en castellà. David Santos, youtuber polític que es va fer viral als incidents de Torre Pacheco, ha publicat a xarxes socials que ha sigut ell el que els ha enviat.
1: O sigui, ha sigut un youtuber, eh?
0: Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. I també Hazte Oír va enviar el violinista, és a dir, són... Són actuacions musicals Ostres. Paral·leles, però bé, aquí ho teniu, si voleu el disfrute, teniu el vídeo també a l'Instagram, al YouTube, a tot arreu. Molt bé, marxem amb les altres notícies que podem llegir avui a la portada del periòdico. Per una banda, 6 mesos del brot, els ramaders calculen més de 900 milions en pèrdues per la pesta porcina. En infraestructures parlen del port que licitarà per 98 milions el gran nus viari dels seus nous accessos. I també llegim a Mútua Universal la intrahistòria del vídeo de la caiguda d'en Dic 3 mesos abans de morir. I pel que fa al Newcastle, el Barça fitxa el davanter anglès Anthony Gordon per 80 milions. Més portades, ara La Vanguardia.
1: La Vanguardia obre també amb el tema del dia, amb l'ombra de la corrupció. Diu que Sánchez rebutja eleccions mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del PSOE. El president afirma que serà contundent si hi ha més revelacions d'irregularitats. També que l'UCO busca si el partit va pagar una trama per frenar investigacions contra els socialistes i que el jutge indaga sobre agents que van passar suposadament dades a la lampista Leire Díez. En fotografia principal, però, veiem a Pedro Sánchez, que va ser rebut ahir per primera vegada pel Papa Lleó XIV en un dia políticament explosiu. El president va dir que hi va haver gran sintonia en temes com immigració i intel·ligència artificial. I apareixen, doncs, en fotografia aquestes dues persones, a Pedro Sánchez i el Papa, que el Papa li està ensenyant un llibre a Pedro Sánchez i diuen que, doncs això, que van tenir bona sintonia.
0: M'imagino que deu ser l'encíclica que ha escrit el Papa, no ho sé. La primera encíclica, no sé.
1: Pot ser. No, però no es veu gens perquè és un llibre que és de tapa
0: dura,
1: marrons,
0: eh?
1: Tapa dura.
0: Ojo, eh?
1: No molt llarg, tapa marró, que no hi ha... A la contraportada sembla que no hi hagi lletra.
0: És una llibreta, de fet. De fet, és una llibreta perquè escrigui coses al Pedro. No ho sé. No es pot definir quin llibre és.
1: Exacte.
0: Passem a més notícies.
1: Seguim amb el mateix tema una mica. Parlem de Lleó XIV, que diu una visita per la pau. És un suplement especial que fan avui La Vanguardia. Dins d'aquest suplement també apareix l'entrevista que li fan a Joan Josep Omella, que és l'arcabisbe de Barcelona, amb una cita seva que diu: el Papa expressa l'anhel d'una ètica compartida davant del caos del món. Seguim amb altres notícies d'avui de La Vanguardia. Parlem de l'adeu a Alèxia, amb una cita seva que diu: sentia un buit gegant i avui sóc plena d'amor. També, pel que fa a fitxatges, per 70 milions, el Barça fitxa a l'extrem del Newcastle Anthony Gordon. I tanca portada La Vanguardia amb una entrevista a Siri Husbet, que publica Històries de fantasmes. Posen una cita seva que diu: sabia que en Paul era allà mirant-me i va ser meravellós.
0: I marxem a l'última portada del dia, marxem al Punt Avui, que fan un reportatge, una exposició viva, com viu, és un diari, la mostra sobre l'avui al Robert, al Palau Robert, recordeu, doncs han estat 3 mesos d'emocions, retrobaments i un compromís renovat amb un projecte únic. També es pot llegir avui a l'Observatori Municipal Oriola, en aquest cas doncs lluitant contra l'estigma, entrevista a la cap de l'oposició, Carolina García. I en portada, al Maresme, una economia diversificada i una bona qualitat de vida cohesionades a tocar del mar i de la capital. Pel que fa a l'espai del DAI, signat per Lluís Simón Rabaseda, diu Pedraz, també apunta al PSC. Amb Zapatero a la diana, l'Audiència Nacional no dona respir a Pedro Sánchez i envia l'UCO a la seu del PSOE. A les cròniques llegim pressupostos segona part, l'UCO a Ferraz i Sánchez a Roma. Pel que fa, doncs, a l'esportiu, acabem llegint: Alèxia s'acomiada de l'afició amb triomf del Barça contra la Real, 2-1. Diu que, doncs, buidar-se en aquests 14 anys és el millor que li ha passat. I res, amb això tanquem la portada del Punt Avui, també aquest repàs de la premsa escrita del nostre país. Mariona, t'escoltem, com sempre, als butlletins i també a l'informatiu Edició Migdia.
1: Exacte, Dani, ens escoltem ara.
0: Fins ara. Amb vosaltres, petita pausa, tornem de seguida.

0: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
2: Garantim els teus drets.
3: Els bars i restaurants han d'indicar l'import total dels preus amb l'IVA ja inclòs.
2: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
4: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
5: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor en bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.
6: T'he dit que no em venia de gust.
7: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
8: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
9: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
6: Deixa'm estar pesat.
9: Ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
10: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
2: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. Canalsalut.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.

0: I marxem cap a les efemèrides del dia. Marxem a saludar al Sergio Paredes. Sergio, bon dia, com estàs?
1: Hola, Dani, bé, i tu?
0: Molt bé, benvingut al programa.
1: Gràcies.
0: De res, de res, de res, un plaer, un plaer.
1: Jo ja em sento molt integrat en el dia a dia del programa, aleshores rebre una benvinguda teva cada dia em sembla molt gratificant.
0: Però els hi dono la benvinguda a tots, eh?
1: Ja ho sé, però...
0: És a dir, no sé què fas allà a l'altre costat de la peixera, però jo quan ve un convidat, benvingut, benvinguda, quan ve una entrevista important o no important, és igual, perquè per mi totes les entrevistes són igual d'importants, doncs és això. Jo a tothom li dono la benvinguda al programa perquè es senti còmode, perquè aquí ha de ser doncs, uns minuts de gaudi, uns minuts de disfrutar i uns minuts de parlar... Com si estiguéssim a casa.
1: Jo et dono les gràcies, Dani. Perquè
0: això és casa de tots. Això és... Si és que hi ha cases d'algú, que deia la cançó de Jaume Sisa. Marxem a l'entrevista del dia, anava a dir. Ja m'està desconcentrant, eh?
1: Ah, sí?
0: Marxem a l'entrevista del dia. No, t'imagines? Ara fem aquí... mira, doncs m'acabeu de donar una idea. Com que marxeu d'aquí poc de pràctiques... Que acabeu les pràctiques ja en breus, farem una cosa, gravem un dia una entrevista, us faig una entrevista, una tertúlia i tal, perquè els oients us coneguin una mica més i també perquè coneguin com ha estat la vostra estada aquí de pràctiques. Us sembla bé?
1: A mi em sembla perfecte i segur que el Joaquim també.
0: Quina gran idea que m'acaba d'ocórrer ara mateix, eh? És que és brillant, la meva ment és brillant. Val, doncs això, farem això, val? Gravarem un dia una entrevista, una trobada i tal entre els tres i la posarem aquí al programa perquè la gent us conegui més. Vinga, marxem. Avui m'estan entrant una de trucades. Mira, ja sé que ara estic marxant una mica del guió, eh? Però no paren de trucar-me gent random avui. Evidentment no ho estic agafant perquè estem fent programa, però per què avui està trucant tanta gent? Deuen ser aquests...
1: D'espam o gent?
0: Contactes? No ho sé, perquè després els truco i no m'agafa res ningú.
1: Ah, aleshores és spam, segurament.
0: Sí, no? I què em volen vendre? Què en deuen voler vendre?
1: A saber, però...
0: Una tele, al Mundial, el pack complet del Mundial.
1: Pot ser.
0: Per veure Azerbaiyán contra no sé què. Perquè Azerbaiyán va al Mundial o no?
1: No, Uzbekistan.
0: Ah, Uzbekistan. Vale, doncs això. És que per qualsevol dubte que tingueu del Mundial, Sergio Paredes és el vostre home. Ara sí, Dia Internacional. Avui quin dia celebrem? 28 de maig.
1: Avui celebrem el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones.
0: Ah, mira, meravellós. No sabia que existia aquest dia i la veritat és que em sembla magnífic. Marxem a parlar també dels esdeveniments perquè en tenim dos. Per una banda, l'any 1967, que he girat els números. 1967, Francis Chichester... és un nom difícil, eh? Avui això no està sortint bé, nois. Chichester. Sí, en sèrio? És així, això? Francis Chichester, vale, perfecte. Aquest senyor va arribar a Plymouth després de En sèrio, m'ho esteu dient? M'esteu dient que m'heu posat dues paraules complicades a la mateixa frase? Qui ha fet aquest guió, Sergio?
1: Ho he fet jo, però...
0: Circunnavegar.
1: Sí.
0: Circunnavegar, però això és dificilíssim. Aviam, jo és que estic flipant avui. Estic intentant salvar... Joaquim, tu ho veus, no? Estic intentant salvar aquesta secció, remuntar-la, inventant-me coses, fent-me el simpàtic, tal, però és que no hi ha manera avui. El Sergio no està posant de la seva part. Sergio,
1: t'ho he posat difícil, eh?
0: Ajuda'm a ajudar-te.
1: T'ho he posat difícil.
0: Ajuda'm a ajudar-te, Sergio, perquè és que no em deixes.
1: Circunnavegar.
0: Circunnavegar el món en solitari va ser la primera persona en aconseguir-ho. Felicitats, Francis. Marxem l'any 2013, quan va ser detingut a Madrid Arthur Budowski, màxim responsable de Liberty Reserve, plataforma financera de ciberdelicte. Marxem a les defuncions. A qui trobem avui?
1: Doncs avui trobem que el 2012 va morir José María Nor, que si per el nom del coneixeu és un empresari famós, fundador dels refrescos Cas.
0: Molt bé. Ell es posa coses fàcils, si et fixes. Ell, en les seves parts, es posa coses fàcils de pronunciar. A mi, en canvi, em posa aquí el Francis Chichester, saps? Bueno, en fi. Naixements, efemèride musical, què trobem?
1: Trobem una efemèride musical molt destacada, però abans vull recalcar que el 1972, tal com avui, va néixer Chiquito de la Calzada, un famosíssim humorista espanyol, i sí que anys després, el 1968, va néixer Kylie Minogue, una cantant australiana que segur que la coneixeu per cançons com, per exemple, Locomotion.
0: The Locomotion, come on, come on.
1: Hola, Kylie Minogue.
0: Sí, sí, igualet. Bueno, l'escoltarem ara, no, aquesta
1: sí,
0: cançó?
1: Sí, a veure si sembla a tu.
0: S'assembla moltíssim, perquè jo la canto igual. Sergio Paredes, gràcies i fins demà.
1: Fins demà, Dani.
0: Fins demà. Locomotion, aquí, a Ràdio Desvern.

0: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
1: Tu sí?
0: Esclar.
2: Marcel, cada cosa on toca, eh?
1: Esclar.
3: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
4: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer.
5: És clar que s'ha de treure la llengua, però com puc treure la llengua? Com trec la llengua al carrer quan la persona amb qui parlo no treu la llengua? O a la feina, a l'escola, a la universitat, quan a les aules i a les sales de reunions ningú treu la llengua? Com trec la llengua a les xarxes comentant i compartint si la gent m'insulta per treure la llengua? O a internet, quan els cercadors no m'entenguin però jo vulgui continuar traient la llengua? Entra ja a la guia de l'activista pel català i descobreix tot el que pots fer per la llengua.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Hola, sóc la Mireia Belmonte. En la natació, la velocitat és clau. I també ho és per salvar una vida. Davant l'ictus, trucar ràpid al 112 és fonamental. Si notes un canvi brusc a una persona, com ara pèrdua de força a una banda del cos, canvis en la parla o en el gest de la cara, truca ràpid al 112. No t'ho pensis.
2: Davant l'ictus, truca ràpid al 112.
0: Generalitat de Catalunya.
3: Sis minuts per arribar a les 11 del matí. Marxem ara a fer el temps. Avui destaquem aquest pic d'aquesta calorada precoç que arriba a Catalunya. Aquest dijous tindrem el màxim de manera general, tot i que el pla de Lleida divendres encara es podria enfilar una mica més. Tot plegat acompanyat d'un temps encara marcat per l'estabilitat i amb poques novetats. Sol, tot i alguna nuvolada de tarda, pel que fa a l'estat del cel, doncs ens tocarà parlar d'un matí amb ambient assolellat, acompanyat d'algun núvol prim poc important. A la tarda s'hi afegiran nuvolades d'evolució cap al Pirineu, a la serralada del prelitoral, i és possible alguna gota o ruixat molt local al voltant del Pirineu Oriental. Ben poca cosa si s'arriba doncs a produir. Pel que fa doncs a aquesta calor desbocada, la temperatura pujarà un grau més tant a primera hora com en el centre del dia, un dia doncs de temperatures de juliol en plena recta final de la primavera. Al matí doncs l'hem començat amb valors molt tropicals, per sobre dels 20 graus a la façana litoral i prelitoral i fins i tot també en alguna altra raconada de l'interior. Al Cap de Creus, amb una lleugera tramuntana, s'ha assolit la primera nit tòrrida amb més o menys 25 graus centígrads i en aquest cas, doncs, es suma a la primera nit tòrrida de la temporada. Al centre del dia, les màximes es situaran pel damunt dels 30 graus a la major part del país i arribaran fins a 37 o 38 al Pla de Lleida i les Terres de l'Ebre, els 35 o 36 cap a la Catalunya central i els 34-35 a punts del prelitoral o de l'interior de comarques de Girona. Estem pendents de possibles rècords que es poden assolir, per exemple, el de la ciutat doncs, de Lleida. Si es superen els 36,8 graus de l'any 2022, ens trobaríem davant la temperatura més alta registrada mai en un mes de maig des de l'any 1940. I divendres què? Doncs al matí el cel es mantindrà serè i a la tarda apareixeran nuvolades al prelitoral, al Pirineu i al Prepirineu. Esperarem doncs alguns ruixats al terç nord del país i la calor continuarà a la banda, banda alta, però es desinflarà una mica més, una mica en alguns casos, sobretot a la costa i al prelitoral. I marxem doncs a una previsió una mica més detallada pel que fa a casa nostra, pel que fa a Sant Just d'Esvern. La previsió per avui al nostre municipi és d'un dia de sol i calor de ple estiu amb temperatures que toquen sostre. Arribarem als 32 graus. Quan s'estava fent elaborant aquesta notícia en teníem 23 i estem parlant de que era a les 7 i quart, a un quart de 8 del matí teníem 23 graus i arribarem als 32. Actualitzem marcadors, actualitzem termòmetres i en aquest sentit ara mateix tenim 28 graus centígrads i bé, doncs s'esperen aquestes màximes de 31-32 graus centígrads. Marxem a parlar de la previsió pels dies vinents. Pel que fa doncs a demà, seguirem amb sol i temperatures que comencen a baixar un pèl. Al cap de setmana farà sol i la temperatura baixarà, però seguirà per sobre del que toca. Aquest anticicló tan potent sembla que comença a debilitar-se una mica i això farà que puguin créixer tempestes de tarda en zones de muntanya. Potser a mitja setmana, doncs, de la setmana vinent, arribaria alguna d'aquestes al nostre municipi. Potser, de moment, això ho haurem d'acabar de clarificar, com dèiem, amb el nostre meteoròleg de capçalera, que avui no ha pogut estar amb nosaltres, en Carles Rius, però que sí que ens ha deixat la previsió del temps i que la teniu també disponible al www.radiodesvern.com. Ara mateix el que farem serà marxar cap als butlletins informatius de les 11 en punt i tot seguit doncs, tornarem amb la programació habitual d'aquesta casa. Avui, al ser dijous, doncs, tenim una programació marcada per l'entrevista del dia. Recordem que serà doncs a les 11:10 aproximadament del matí, quan avui entrevistarem Enrique Salvadores del Partit Popular. El portaveu doncs ens parlarà del darrer ple del mes d'abril i també del ple del mes de maig, que es celebra justament avui dijous. També parlarem de xarxes socials, ho farem amb Vanessa Montserrat. La setmana passada parlàvem de WhatsApp Business i també de totes les facilitats que comporta tant com a empresari com a client, no? I en aquest sentit, doncs, avui parlarem d'una altra plataforma. Si la setmana passada ho fèiem de WhatsApp Business, aquesta setmana toca parlar de Telegram, que per mi és una plataforma una mica més abandonada, que no l'hem tractat tant. Els joves, sobretot, doncs, la tenim una mica més com a en pla secundari. Sí que és veritat que per doncs, informacions, per comunicats, per newsletters, doncs, es fa servir molt. Però avui la Vanessa Montserrat ens explicarà per què podem fer servir Telegram i també doncs, per què és important destacar aquestes novetats que arriben al mercat. Tot seguit també parlarem de cinema, ho farem amb Maraia Meneses Washington. La Maraia ja sabeu que està amb nosaltres des de mitjans de temporada i ens parlarà, doncs, com sempre, de cinema, i avui ho farà doncs, en aquest espai de Plano a Plano aquí a la Rambla de Ràdio d'Esvern. Parlarem de, una mica del resum del programa, perquè recordeu que ara també estan en emissió a la programació d'aquesta emissora, no només com a secció, sinó també com a programa sencer d'una hora, i parlarem de les estrenes de la setmana i convidarem a tota la gent a seguir aquest programa en emissió. I tancarem, com sempre, com cada dijous, amb teatre, amb la Maica Dueñas, parlant de les estrenes i també de la cartellera de la setmana. Ara sí, 10 segons per arribar a les 11 del matí, breu pausa per butlletins, i seguim aquí a la Rambla de Ràdio d'Esvern. Bon dia i bon dijous. Seguim!

0: la gent podran seure i tocar a la taula de la Renaixença.
1: Hòstia, això els hi vedrà molt a la gent.
2: Aviam si te l'hi deixen.
1: Els hi vedrà molt, això, a la gent.
0: Sí, sí, jo em sap greu, ja els hi vaig dir a tothom, que em sap molt greu, però noi, no, sí, no hi puc ser, hòstia. Un altre any m'han de trucar a mi primer i dir-me a veure quan em va bé.
2: Perquè posar-hi un ninot que s'assembli tu darrere la taula, saps?
0: Bueno, sí. Sí, algú del Polònia, que li fiquin, ja se'l faci de peio.
3: Hòstia, tu hi hosti, que hi vagi en Xuri, que aquestes coses li agraden molt.
2: Vés-hi, vés-hi. Tinc feina amb la meva dona que fa anys. I...
4: Heu de portar un plat, el vostre plat preferit, es veu.
0: Ah, sí?
4: No ho sé.
0: Ah, perquè hi ha l'espai de cuines, també.
4: No ho sé, jo, és que no...
0: Sí.
4: Diu que has de portar el teu plat preferit.
3: I vas tu, Estrell?
4: Eh?
3: I vas tu.
2: Estrell, hi ha molta gent fent... Ai, és igual, ara...
0: No,
2: retiro tot el que avui
0: volia dir.
2: Retiro
0: tot
3: el que volia dir.
4: No, que s'ha de pagar, el concert d'Eufòria es paga, eh?
3: Retiro tot el que volia dir.
4: Sí, bueno, però no tinc que no es pensi que ha d'anar allà i pot entrar l'Eufòria, no? Que s'ha de pagar abans.
3: Es paga les coses, eh? Que es penseu.
4: Heu d'anar amb el tàper de Callos, o amb el tàper de... No sé, el vostre plat preferit. Això és el que veieu.
3: Jo m'ho rebussat.
4: Per exemple...
0: Jo no vull pas crear el caos, però encara que no hagueu comprat entrades, si aneu a última hora i ja puestos, deixaran entrar, segur.
3: Sí, i tant.
4: Hasta gratis, no? Perquè sí. A vegades...
3: No, és que no
4: cabin no, fan un fori i fan el foraster, no? Fan un foraster allà al Sant Jordi.
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
4: Clar, la gràcia és que es vegi tot allò...
0: Tot ple, s'ha de veure allò, tot ple. Aneu-hi, si igualment no sabreu què fer aquest cap de setmana. La gent,
4: aneu això i aneu a lo del papa, i a veure si després sobreviviu i després ja... Sí.
3: Eh? T'hem entès,
4: Peyu. Sí, clar, sí.
0: Sí.
4: Bueno, què? Adéu.
0: Què? Adéu. Ja està. Va, són els maridors.
2: Què trimbota, sisplau? Què trimbota amb les notícies?
3: Adiós. Va,
4: espera, espera. Adiós. Abans de res, ara, després de les notícies, sí, ens acompanyarà Josep Maria Aguilar.
0: Bé. No sé qui,
4: que és un assessor jurídic.
0: Els barcos amb...
4: No, és el del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona.
3: Ah, ja trucaré jo.
4: Per tant, si teniu queixes de veïns, ja ho obrim línies. El 93017474.
3: Jo ja no penjo i em quedo aquí, així ja podré parlar amb ell.
4: Per exemple, si teniu un veí que toca... Que a vegades hi ha veïns que toquen instruments, no? O,
3: sí.
4: O estan gravant la Renaixença i es foten la gralla, sí, allà al costat i dius, me cago...
0: Sí, sí. O fan l'amor molt fort.
4: Mira, aquest és el Maiol, tocant el violí. Tu veus tenir el Maiol de veí. Joan Bota, bon dia.
5: Bon dia.
4: M'agradaria tenir aquest grup de música de veïns?
5: Mira, ara estava pensant en una anècdota familiar. No sé si tens temps o no, perquè, clar, com que hauríem d'estar fent les notícies...
4: Bueno, és tu que tens temps, jo...
2: Anècdota.
5: Hi havia una veïna al quart que tocava el saxofon i la meva mare un dia, així, eren una mica amigues, i li va dir, hosti, hi ha algú aquí que està practicant saxofon, però ho fa molt malament, eh? I no es va tornar a sentir. Vull dir que a vegades...
4: Ja. Doncs aquests que sentiu és una banda que van organitzar aquí a la ràdio, on el violí és el Maiol Roger i la guitarra és Quico Pi de la Serra. Escolta, escolta.
5: Que maco, eh?
0: Sí.
4: Ho van estar assajant dies, eh? Dies assajant, sí.
6: Posa-li quatre cigrons aquí.
4: Sí.
0: Qui és el director de la banda?
4: No n'hi havia.
3: Es nota.
4: No, però hi havia molta gent de la ràdio, tocant.
2: Penseu que hi havia gent ansiosa esperant les notícies.
4: I assajant, van assajar en horari laboral, eh?
3: Va, està bé.
4: Bueno, anem a les notícies. Vinga,
3: va.
4: 9301-7474. Queixes de veïns. 9301-7474.
3: Adiós.
7: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
5: Bon dia, us informa Joan Bota. Pedro Sánchez i el PSOE es desvinculen de la trama de Santos Cerdán i Leire Díez per extorsionar suposadament jutges i fiscals. Els socialistes demanen esperar a veure en què es concreta la investigació judicial i diuen que la legislatura resistirà malgrat totes les adversitats. Anem a Madrid. Paula Grujats, bon dia.
8: Bon dia. El PSOE descarrega tota la responsabilitat del cas a Cerdán i Díez i recorden que tots dos els va expulsar del partit ara fa un any i sobre les factures falses que hauria fet la gerent del PSOE, també imputada per pagar la trama, diuen que això s'haurà de demostrar. Patxi López demana i el ministre Ángel Víctor Torres veu una mà negra en l'acumulació de casos judicials contra ells.
9: Supongo que la justicia es la que tiene que certificar todas estas cosas con pruebas.
10: Estamos en el embrión, en los albores de una investigación. O sea, estamos asistiendo en directo a un show que sí provoca shock.
8: La Moncloa desvincula Pedro Sánchez del cas, no va ordenar cap maniobra, diuen, tot i que la trama es va activar just després de la imputació de la seva parella. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
5: I Continuem amb aquestes notícies, Natàlia Ramon.
11: Fa només uns minuts el president Salvador Illa s'ha pronunciat per primera vegada després que la Guàrdia Civil entrés ahir a la seu del PSOE. Illa ha evitat referir-s'hi a les sospites del jutge sobre la suposada trama per torpedinar investigacions, però ha insinuat una operació judicial contra Pedro Sánchez.
12: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
5: A tot això, la defensa de David Sánchez, germà del president del govern espanyol, demana la nul·litat de la causa en què se l'acusa de prevaricació administrativa i tràfic d'influències. És arran de la plaça a la Diputació de Badajoz de coordinador d'activitats musicals als conservatoris. En el judici que ha començat avui a l'Audiència de Badajoz, l'advocat ha argumentat que la denúncia té un marcat biaix polític i se sustenta, diu, en retalls de premsa, i ha posat aquest exemple.
13: La trama de Aldama desvió mordidas a sociedades del pequeño pueblo portugués donde vive el hermano de Sánchez. Estará como la piedra filosofal. Ya aquí habían encontrado el enganche popular. Pero hombre, que evidentemente esto tiene una inspiración de signos políticos, yo creo que no se le escapa a nadie, aunque luego no entremos en el debate acerca de eso, pero solamente hay que ver el sesgo de las acusaciones populares.
11: I avui està en marxa a l'Audiència Nacional l'interrogatori a l'ex número 2 del Ministeri de l'Interior pel cas Kitchen. Francisco Martínez, que s'enfronta a 15 anys de presó, només està responent al seu advocat i ha negat que ordenés cap investigació. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
14: Bon dia, sí, s'està desvinculant de tot. Ell no va encarregar cap investigació a Bárcenas per espiar-lo, per robar-li documentació sensible per al partit. Està repassant a preguntes del seu lletrat la relació amb tots els imputats. No ha arribat encara a Fernández Díaz. Sobre Villarejo ha dit que se'n va refiar perquè era una persona reputada, que així li va indicar també l'exministre. Comptava amb el seu aval perquè col·laborés amb tasques d'intel·ligència.
15: También el señor Villarejo me demuestra que tiene buenos contactos, que lo que hace es muy conocido por algunas esferas, es decir, que no es ninguna actividad clandestina, sino que él habla abiertamente de sus labores y a mí eso me genera confianza.
14: Després de la declaració de Martínez, serà el torn de l'exministre Jorge Fernández Díaz. Tania Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
5: El govern i els sindicats d'educació es tornaran a reunir aquesta tarda després que la millora de l'oferta salarial del departament ahir no satisfés els sindicats. Educació confirma que aquesta tarda portarà una proposta per escrit sobre els recursos per a l'escola inclusiva. És el que li demanen també els sindicats. Segons Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, aquest va ser un dels motius que va fer fracassar ahir la reunió. Ho ha dit en Matí de Catalunya Ràdio.
16: Van venir, ens van explicar quatre números i quan els hi vam dir, bueno, però porteu-nos els números detallats perquè hi puguem treballar i sobre la inclusiva, sobretot aquí va ser, diguéssim, on nosaltres ens vam plantar, que va ser que no ens volien detallar doncs, les xifres de desplegament de dotacions.
5: També al Matí de Catalunya Ràdio el departament insisteix a dir que s'estan acostant posicions, que s'estan fent esforços. Sentiu el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
17: Jo crec que estem en la bona línia, estem avançant, a vegades avançagades, no? Ens agradaria també poder anar avançant més. La posició del departament també s'ha anat movent durant les últimes reunions. Però és veritat doncs, que és una solució complexa. És uns moments de molta tensió també en el conjunt del sistema educatiu.
5: Esports, Marcos García.
18: El Barça masculí tanca el primer fitxatge de cara a la pròxima temporada. Anthony Gordon, el davanter anglès del Newcastle. Avui està previst que Gordon aterri a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el nou contracte com a jugador blaugrana. Alexia Putellas s'acomiada de l'afició del Barça. La capitana blaugrana va vestir la samarreta per darrera vegada ahir al Barça 2, Real Societat 1. L'afició blaugrana també va acomiadar Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, que tampoc seguiran l'equip la pròxima temporada. També ahir a la Lliga F Deportiva de la Coruña 2, Espanyol 2. D'aquí a mitja hora, roda de premsa de Xavi Pascual, encara entrenador del Barça de bàsquet, farà la primera compareixença després de fer-se oficial la seva sortida, que marxarà a final de temporada i, de fet, ho farà pagant la clàusula de rescisió del seu contracte. El destí més probable de Xavi Pascual és el Dubai i podreu seguir aquesta roda de premsa a Catalunya Informació. I en waterpolo a la Europe Cup femenina, natació Catalunya 14, Atlètic Barceloneta 9.
7: Fins aquí les notícies.
19: Tot seguit, Les notícies de Sant Just.

Bon dia, passen 11 minuts de les 11, us informa Mariona Sales Vilanova. Els treballs de nova canalització de telecomunicacions al sector Bellavista de Sant Joan d'Espí provoquen afectacions de trànsit a la rotonda de la carretera Reial amb l'Avinguda Indústria, al tram adjacent al restaurant McDonald's. Les obres van començar ahir, dimecres 27 de maig, i tindran una durada estimada màxima de 2 setmanes. Les actuacions inclouen l'obertura de cales i un arràs al carril exterior de la rotonda per connectar la nova infraestructura amb la xarxa.

Durant el matí, les persones participants podran descobrir què és el CAU i participar en diferents activitats de lleure organitzades per l'entitat, amb l'objectiu de compartir una estona conjunta i conèixer nous participants. Per participar-hi cal fer inscripció prèvia a través de l'enllaç que trobareu a la notícia a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I encara en societat, l'Ateneu de Sant Just ha informat de la mort de Teresa Faneca Espinós, una santjustenca vinculada activament a l'entitat i molt apreciada pels seus membres. La vetlla tindrà lloc divendres 29 al Tanatori de Sant Just a partir de 11:45 del matí, mentre que la cerimònia de comiat es farà el mateix dia a les 5 de la tarda al mateix equipament. Teresa Faneca Espinós havia estat molt implicada en la vida associativa de l'Ateneu, on durant molts anys va ser la responsable de la secció Arteneu. També era sòcia de la CEAS, secció amb la qual mantenia una estreta vinculació. A més, Teresa Faneca va participar en el programa Sant Justenques de Ràdio d'Esvern, una sèrie d'entrevistes radiofòniques realitzada fa uns anys a 70 dones de Sant Just que van viure en primera persona al final de la dictadura franquista i la posterior transició a la democràcia. El seu testimoni es pot recuperar a la notícia que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

0: I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla, segona hora encetada amb aquesta flaca de Jarabe de Palo de Pau Donés, i nosaltres marxem directament a l'entrevista del dia. Passen 5 minuts d'un quart de 12 del matí, continuem a la Rambla, el magazín matinal d'aquesta casa, i encarem la segona hora del programa amb l'entrevista política del dia, on avui analitzarem l'actualitat municipal amb el portaveu del Partit Popular de Sant Just d'Esvern, Enrique Salvadores. El ple municipal del passat 29 d'abril va abordar qüestions destacades en matèria d'igualtat, convivència, seguretat, mobilitat i millora de l'espai públic. També es van debatre diverses mocions relacionades amb la gestió municipal i el model del poble. Avui volem conèixer la valoració que fa el Partit Popular sobre aquests acords i també sobre la situació actual del nostre municipi i com s'afronten també el ple d'aquesta tarda. Recordem el ple del mes de maig que celebra avui dijous. Bon dia, Enrique, i gràcies per acompanyar-nos avui a Ràdio Desvern.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs comencem, com sempre, i si li sembla, doncs amb el ple anterior. Clar, donat que avui es celebra el ple del mes de maig, el ple ordinari, creiem oportú també fer una menció i comentar alguns dels punts. Ho farem al final de l'entrevista, Enrique. Però abans comencem doncs parlant del ple del mes d'abril, que es va celebrar de manera excepcional en dimecres, que va incloure punts destacats com l'aprovació del protocol contra l'assetjament, l'inventari de camins municipals, entre altres mocions, i pel que fa doncs el protocol contra l'assetjament, que és el bloc amb el que encetem aquesta entrevista, va ser un dels primers punts aprovats per unanimitat i que en aquest cas doncs passava pel protocol de prevenció, detecció i abordatge de l'assetjament sexual per raó de sexe, orientació sexual i identitat de gènere dins del consistori, dins de l'Ajuntament de Sant Just. Quin balanç fa el Partit Popular de l'aprovació d'aquest protocol i si considereu que arriba doncs aquesta renovació, aquesta actualització del protocol en un moment adequat?
1: Bueno, pues a ver, la valoració és positiva, òbviament, no? Tant de bo no fes falta tindre previstos aquests tipus de protocols, però malauradament, pues és la vida que ens toca viure i així ens. A mi me sembla que és un protocol pues que evidentment acompanya a la teòrica víctima, salvaguarda, por supuesto, su privacidad, asesora explícitamente de los conductos a seguir, tanto en apoyo psicológico como en las herramientas que tenemos de denuncia, tanto sea en el trabajo profesional como denuncias de carácter policial. En fin, en definitivas cuentas, pues establece un acompañamiento total y absoluto de la víctima, como no podría ser de otra manera. E incluso en este punto, nosotros desde el Partido Popular quisimos ir un poquito más lejos, hicimos la propuesta de que en el caso, y repito, no tuviéramos que hablar de estas situaciones, ¿no?, tan desagradables, pero en el caso hipotético de que ocurriera una denuncia y esta denuncia acabara todo su recorrido y tuviera una sentencia firme, pues a nosotros nos gustaría tener un banco con nombres y apellidos. Nosotros nos gustaría saber quiénes han sido, en el caso teórico de que esto llegara a ocurrir, pues nombres y apellidos. Al final esto tiene una titularidad y son temas muy graves y la única manera de radicalizarlo, o por lo menos intentarlo, es poner un altavoz a las víctimas y poner y que se sepa bien quiénes son las personas que abordan este tipo de conductas. Repito, para mí me parece una actualización de protocolo ideal. Siempre en este tipo de cuestiones siempre todo es mejorable, evidentemente, pero creo que estamos en la buena línea y repito, es San Justo, el Ayuntamiento de San Just, pues como un gran ente que es y con muchos trabajadores, y siento decir que ya hemos tenido en alguna ocasión, y no ha profundizado mucho más en esto, pero sí que hemos tenido algún caso ya de este tipo de conductas en el ayuntamiento era necesaria una actualización y por supuesto cuenta con el total y absoluto respaldo del Partido Popular.
0: Enrique, no acabo d'entendre com es salvaguarda la identitat de les persones implicades amb aquest tipus de visibilitat que vostès proposen. Ens ho podria acabar de clarificar?
1: Poder m'ho explicar bé. Jo el que vull és saber qui ho ha fet. En el cas de posar altaveu a la teòrica víctima, això evidentment és una decisió personal i n'hi ha persones que hi estarien a favor i altres que no. Jo crec que això és una qüestió molt personal i evidentment aquest protocol salvaguarda esta condició. Però sí que hay que poner altavoz en el causante del problema. Y sí que si hay condena firme, porque evidentemente hasta que no hay una condena, todos estamos siempre hay que prevalece el proteger la inocencia o la teórica inocencia de las personas, pero en el momento que hay una condena firme, yo creo que debe de haber un nombre y apellidos, y estos nombres y apellidos tienen que ser publicados. Esa es la pena que ha de sufrir, aparte de la pena judicial que pudiera tener el caso teórico, la pena del castigo original es quizás y no más, también igual de contundente. Me refería a esto, habrá altavoz a los causantes. El altavoz de la víctima siempre es bueno, pero entendemos que esto es una cuestión que cada uno gestiona de la manera que cree más oportuno, ¿no? Pero en cualquier caso, si no me he explicado bien, me refiero a poner altavoz, es a poner nombres y apellidos a los causantes de esta terrible lacra que ya en los años que vivimos, pues ya quizás que debiera de estar abolida.
0: Queda resolt el dubte, gràcies, Enrique. Marxem al següent bloc, obrim ara l'apartat de territori, parlem d'inventari de camins municipals, i és que dins de l'àrea de territori el ple també va aprovar definitivament aquest inventari de camins municipals del nostre poble, una eina vinculada a l'ordenació i a la protecció del territori. Sovint són qüestions molt tècniques, Enrique, i al Partit Popular doncs ens agradaria saber si considera prioritari aquest tipus d'actuacions i quins beneficis pràctics creu que pot tenir aquest inventari pel municipi?
1: Bueno, més allà de si és important o no ho és, que des del Partit Popular creiem que sí que ho és obligatori. Això, la llei marca que ha d'haver un inventari de béns immobles i els camins, òbviament, com no poden ser d'una altra manera, doncs han d'estar reflectits i actualitzats, no?, per al cens. Llavors, amb el tema dels camins, és la protecció, al final és la protecció de camins històrics que formen part de la història del municipi, no? Muchos són particulars, altres són de caràcter municipal, altres, aunque eren de caràcter privatiu, cedien una servidumbre de uso para que la gente pudiera, ¿no? Visitar la montaña, y esos caminos muchas veces, en muchas ocasiones, transcurren por fincas privadas, y es cert que ja hi ha hagut una catra esmena per part d'algun catra propietari de masies, però en principi el resum que ens ha presentat l'equip de govern a mi me sembla un cens molt actualitzat, òbviament, i repeteixo, l'únic que fa aquest cens, a més de ser obligatori, perquè a fi de comptes és el patrimoni que nos vertebra com a municipi, però és interessant perquè estamos protegiendo, al final estamos protegiendo un valor histórico y como digo, forma parte del ADN identitativo de los vecinos de San Justo, y creo que es una actualización acorde con los tiempos que estamos. Repito, han habido esmenas, ha habido algún propietario de camino o algún propietario de esa servidumbre de uso y que no estaba del todo de acuerdo. Sé que las esmenas que se van a presentar, y no voy a titularizar con nombre y apellidos, pero sé que algunas ha tumbado y otras que sí que se han considerado oportunas. En cualquier caso, repito, es una actualización que nos obliga a la ley a tenerla dispuesta como patrimonio de bienes inmuebles, y poco más que decir. Todo lo que sea salvaguardar el interés histórico y el cómo se conformó nuestro municipio, pues es positivo, ¿no?
0: Doncs seguim avançant en aquesta entrevista al portaveu del Partit Popular, Enrique Salvadori. Recordem que podeu trobar totes les entrevistes a tots els portaveus al www.radiodesvern.com i també al nostre canal de YouTube en el cas de que hagin estat entrevistes presencials a l'emissora. Pel que fa, doncs, a aquesta entrevista, ens estem cenyint a les preguntes relacionades a aquest ple del mes d'abril, però també avui, i també de forma excepcional perquè es celebra avui el ple del mes de maig, li preguntarem al portaveu al final d'aquesta entrevista sobre aquest ple. Però abans, per anar tancant doncs algunes qüestions que ens queden a sobre de la taula, volem parlar també de Seguretat Ciutadana, perquè la moció que va presentar endavant Sant Just a l'anterior ple ordinari, doncs, estava relacionada amb la millora integral de la Seguretat Ciutadana i també amb els nous models de vigilància de proximitat. Aquesta moció va ser rebutjada pel plenari i volem saber si el Partit Popular comparteix que existeix una preocupació creixent entre els veïns i veïnes en matèria de seguretat i de civisme i per què creu que no va prosperar aquesta proposta.
1: Bueno, aquesta proposta, evidentment, nosaltres creiem que era una proposta oportuna. L'única, segurament, la presentació o el que ens indicava aquesta proposta pues no comptava, segurament, amb la preparació que havia de tindre aquesta moció per poder haver tingut un recolzament molt més gran. Dicho esto, para mí la seguridad es un tema vertebral, es un tema nuclear, porque la seguridad es la libertad de todos nosotros. Y desde luego, Sant Just, no queda eximit d'aquesta problemàtica. És més, abans teníem els atacs, los hurtos, por decir de alguna manera, que estaven sobre les finques particulars havien disminuït i, en canvi, havien crescut els atacs a la via pública directament a les persones, de por robo de mòbils, de carteres, monopatines, ataques físicos. Esta parte de delincuencia había subido y, como he dicho, la parte de ataque a finca privada pues había descendido. Uh-huh. Ahora ha cambiado la tendencia, ahora está volviendo a subir. De hecho, hace pocos días, y afortunadamente se pudo la policía, tenemos una policía en Sant Just que merece nuestro respeto, y pudo erradicar la actuación de unos individuos que ya venían entrando en viviendas y que lo habían hecho en tres o cuatro, incluso con gente dentro. El reforzar la seguridad siempre va a ser bueno. Aquí en Sant Just, creo que es una de las tascas que queda pendent, però de forma immediata, i és per això que el Partit Popular, sigui quin sigui el seu portaveu, a la propera legislatura portarà amb el seu programa, portarà la construcció d'una nova comissaria, evidentment ubicada en una zona que sea mucho más factible y mucho para el trabajo y la realización de los agentes en cuanto a comunicaciones se refiere, porque la que tenemos obviamente ha quedado totalmente obsoleta. Y se tendrá que incrementar también el número de agentes y el número de herramientas para que estos agentes puedan, como he dicho antes, puedan desarrollar su trabajo con plenitud, ¿no? Nosotros cualquier idea, cualquier aportación que haga que los vecinos de San Justo se sientan mucho más seguros, pues desde luego va a contar con nuestro apoyo. Y repito, Partido Popular de Sant Just d'Esvern llevará en su programa la construcción de una nueva comisaría que se tendrá que realizar durante la próxima legislatura.
0: Uh-huh. Perdona que faci doncs una pregunta fora de guió, però és que no ha passat desapercebut el matís que ha fet amb relació amb això, no? La persona que sigui el proper portaveu del Partit Popular, què vol dir això? Vostè no continuarà al capdavant de les llistes?
1: Bueno, en política ja saps que, bueno, i no saps, jo t'ho dic, en política mai se sap ni nada es blanco del todo ni todo es negro, ¿no?
0: Però té la intenció de presentar-se?
1: La meva intenció és seguir, i la intenció i la voluntat del meu partit a dia d'avui és que jo segueixi. Uh-huh. De tota manera, falta un any, falta recorregut, i escolta, i a més ho dic amb total sinceritat, jo sóc un treballador de partit, sóc un treballador municipal que treballa pels veïns, i si el partit en qualsevol moment decideix que aquest projecte el té que encapçalar una altra persona, doncs evidentment l'Enric ajudarà com si fos el cabeza de lista. Vull dir que jo estic molt agraït als veïns de Sant Just per les oportunitats que m'han donat durant aquests anys, i estic molt agraït al partit també perquè va confiar en mi, amb la qual cosa, ja et dic, a dia d'avui la meva intenció és tornar-me a presentar com a cap de llista, i a dia d'avui la voluntat del meu partit és que així sigui. Però d'aquí 11 mesos ja ho veurem.
0: Molt bé, perfecte. És una pregunta que estem fent també a tots els portaveus, perquè com vostès saben, els nostres oients, estem entrant doncs en aquell període en el que es comencen a saber, a descobrir doncs els caps de llista per les properes municipals del 2027. En tenim dos sobre la taula confirmats, Ramon Figuerola per Junts i per l'altra banda per Esquerra, Desire Slauka Thriller Trujillo. Anirem fent aquesta pregunta als diversos portaveus també per anar esclarint una mica el panorama a les properes eleccions. Marxem a parlar de les inversions i també de la millora de l'espai públic, perquè com a proposició d'urgència el ple va aprovar el canvi de finalitat d'una part de crèdit del pressupost municipal per destinar-lo a actuacions en equipaments municipals, mobiliari urbà i accessibilitat. Quin balanç en feu des del Partit Popular d'aquestes inversions i si compartiu les prioritats fixades?
1: Jo no comparteixo les prioritats de l'equip de govern que tenim actualment. No les comparteixo. Els canvis, les substitucions de crèdit formen part del funcionament quotidià del dia a dia de l'Ajuntament. I estaràs d'acord amb mi que nosaltres poc, por no decir absolutamente nada, tenemos que ver en la manipulación o en el uso del dinero público. Amb lo cual, jo sempre he confiat en l'equip de govern i això ho he manifestat en moltíssimes ocasions i no tinc per què desconfiar a dia d'avui. Amb la qual cosa, aquests canvis de cromos que dic jo, o aquest gasto, aquesta aglutinació de petits remanents d'altres partides, en principi... Jo, la meva valoració és que no comparteixo, i dic que no comparteixo perquè en grandes trazos les polítiques de l'equip de govern han hipotecado econòmicament aquest consistori, i lo ha hecho para los próximos ejercicios, porque ha abordado obras muy, muy, muy, muy importantes que no en todos los casos contaban con el apoyo y el beneplácito de los vecinos del municipio. Pero dicho esto, más allá de que yo no comparto en grandes trazos el uso o las preferencias a la hora de la utilización del dinero público, no tengo por qué sospechar y no tengo por qué pensar mal. Entonces, las sustituciones de crédito, y a Parmatalasca digi que no entro a profundizar en el tema porque ni las gestiono yo, ni las voto yo, ni cuentan con mi opinión absolutamente para nada, no con la mía, con la de nadie que estamos en la oposición, con lo cual, ¿qué te dice? Pues que si todo es correcto, pues que ni bien ni mal.
0: Entesos, Enrique. Doncs marxem a l'últim bloc relacionat amb aquest ple d'abril. Parlem de mobilitat, de vehicles de mobilitat personal, dels BMP. Sabeu doncs que està sobre la taula gran debat relacionat amb els patinets elèctrics, entre d'altres, i en aquest cas doncs el ple també va aprovar una moció d'urgència impulsada pel PSC, Sant Just en Comú i Esquerra i Junts, per a l'ordenació i millora d'aquesta convivència dels vehicles de mobilitat personal. Els patinets i altres vehicles de mobilitat personal generen cada vegada més debat. Comparteix el PP la necessitat d'aquesta regulació més estricta?
1: Sí, evidentment. A més, amb el tema dels patinets, és un tema que és un vehicle que, des del meu punt de vista, és un vehicle que té una mala solució, perquè només li agrada el que en fa ús. Només li agrada a ell. Només li agrada, si em permets, el que va pujat a sobre del patinet. Per què? Doncs perquè els vianants, els que van per les voreres caminant, no els hi agraden els patinets. I els vehicles que van per la via pública, tampoc els hi agraden els patinets. I el patinet, en si mateix, quan va per una vorera, pot causar molt de perill a una persona que vagi caminant, i estarem d'acord. I quan va pel carrer, el que patir aquest perill és el propi patinet, perquè meter un patinet elèctric con tots els respectes en una via pública llena de camions, autobuses, repartidores, turismos, dificulta encara, si es que ya no lo está bastante, dificulta mucho la circulación y en cualquier caso, desde luego, pone en peligro al propio usuario del patinete. Y obviamente si va por la acera, pues lo es lo mismo, pero con a más vianants. Amb lo cual, sincerament, jo crec que és un vehicle que va arribar aquí i que òbviament hi havia un buit legal en quant a regularització de l'ús d'aquest tipus de vehicle, però a mi particularment crec que és un vehicle que mai trobarà un encaix idoni perquè entenc que és un vehicle. Ostres, és que queda una miqueta raro poder gestionar això. En qualsevol cas, les regulacions, òbviament, són necessàries, tant a l'ús del cas com la tinença d'una assegurança obligatòria, com a mínim per a tercers, i aquestes coses sí que, òbviament, són benvingudes.
0: Mm-hmm. Molt bé, i tanquem aquesta entrevista amb el ple municipal de maig, aquest ple ordinari que celebra avui dijous 28, i és que el ple abordarà diversos punts clau relacionats amb habitatge, urbanisme, activitat econòmica, equipaments municipals i polítiques socials. La sessió arriba amb debats rellevants que afecten tant la planificació de ciutat com la vida quotidiana dels veïns i veïnes. Quin posicionament té el Partit Popular respecte als principals qüestions que es debatran avui al ple, especialment en matèria d'habitatge protegit i ordenança d'activitats, i si considera doncs, que en aquest cas s'està seguint una línia que el millor doncs, seria doncs, una línia que per vosaltres és la correcta o la idònia?
1: Bueno, amb el que fa l'habitatge, crec que avui en parlarem de les bases per poder estar en una llista per poder accedir a una vivenda protegida. Discutirem aquestes bases perquè, òbviament, aquestes bases cada vegada són més rigoroses i jo entenc, i a més amb el butlletí he fet un article aquest mes que fa referent a aquest tema, perquè tenim l'obligació de proteger la protecció oficial. I vull dir, nosaltres cada vegada pues és més gent la que necessita aquest tipus de vivenda o la que vol accedir-hi i els recursos són limitats i són finits. La capacitat que té l'Ajuntament pues, és finita. Jo amb un altre color de govern pues, en faria més o en faria menys, però els números estarien per ahí perquè al final la capacitat econòmica és la que és i els llocs on pots tu ubicar vivenda protegida pues, són els que són. No? També, per l'altra banda, tens l'obligatorietat dels promotors de deixar un tant per cent, però aquest ja no el controles tant. Amb la qual s'hauran de garantir que aquestes bases garanticen, valga la redundància, garanticen que aquestes viviendes seran, esto es una opinión del Partido Popular, pero ha de estar meridianamente claro que estas viviendas han de ser para los vecinos de San Justo. Y esto nada más, aquí hay diferentes, he visto una miqueta las bases, y bueno, pues estará mejor o peor, pero desde luego el mejor elemento para proteger que estas viviendas sean para los vecinos es el arraigo. Y el arraigo ha de incrementarse. Nosotros creemos que hoy en día, dado cómo está la necesidad de vivienda que hay, el hecho de que tú accedas a una vivienda protegida, esto es como si te tocara la lotería, sinceramente lo digo, porque, porque es muy difícil, ¿no? Claro. Entonces, y esto, aparte de que es una cosa que es difícil de que te ocurra, si te ocurre, has de tener claro que esto es una solución temporal. Nadie puede pensar que va a poder enlazar pisos de protección oficial o ayuda. No podrá ser así. Es como la demanda supera en tanto a la oferta, tendremos que empezar a hacer bases que garanticen que el uso de este tipo de viviendas es temporal, porque es la única manera que tenemos de asegurarnos de que la recirculación de estas viviendas llegue como mínimo a gran parte de todas las personas que la necesitan. Se tiene que reforzar el seguimiento. Una vez que ya te han concedido la vivienda, no vale con volver, cuando se acabe el contrato, volver a ver tu situación personal. No, la situación personal se tiene que estudiar como mínimo una vez al año. Y evidentemente tiene que haber condiciones que eximan ese contrato de forma inmediata, pues si las circunstancias de tu vida han cambiado o tienes un piso en propiedad que tristemente algún caso ya haya sido en San Just, de gente que está viviendo en vivienda de protección oficial y se han comprado un piso. Esto lo tenemos que erradicar. Esto, y la única manera es endurecer las bases de otorgamiento para de vivienda protegida. Esto es nuestro punto de vista, referente. Y luego en el tema de, si me disculpas, en el tema de
0: una mica breu, perquè se m'està acabant el temps, si us plau.
1: Vaig molt breu.
0: Moltes gràcies.
1: Variat també les ordenances d'activitats. En realidad se ha hecho para hacer cortar las alas a un negocio en concreto aquí en San Just, y yo quiero decir que no sé si está bien o mal, pero este negocio también se beneficiaba a muchos vecinos de San Just. Quiero decir que al final, cuando haces una tortilla, pues seguramente has tenido que romper algún huevo. Bueno, por unos lados queremos que el ayuntamiento fomente la actividad comercial, y por otro lado las tasamos en pro de la tranquilidad vecinal. Es difícil encontrar el equilibrio. Pero bueno, en principio, a grandes trazos, esta es mi opinión.
0: Enrique Salvadores, Partit Popular, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres, i escolta, m'agradaria algun dia tindre una miqueta més de temps per poder esplanar una mica més, però bueno, molt agraït perquè compteu amb mi, com sempre.
0: Un plaer, gràcies.
1: A tu.

0: Smooth Jazz.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau.
0: Smooth Jazz Club.
1: 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
2: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza el 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
3: Garantim els teus drets.
4: Els bars i restaurants han d'indicar l'import total dels preus amb l'IVA ja inclòs.
3: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
5: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.

0: I vinga, va, marxem directament a parlar de noves tendències a xarxes socials, saludant a la Vanessa Montserrat. Vanessa, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs? Benvinguda.
1: Igualment.
0: Avui parlem d'una aplicació que jo, la veritat, és que he fet servir super, ultra, hiper, mega poc a la meva vida. Quan era més jovenet potser sí que algun grup havíem tingut a Telegram, però en aquest cas ara fa anys que no tinc l'aplicació al meu mòbil i avui has d'aconseguir que me la torni a instal·lar. Aviam si ho aconsegueixes.
1: Bueno, a veure si ho aconseguim. El que passa és que recordem que parlarem sobretot dels beneficis que té Telegram per a empreses, sobretot,
0: bueno, a lo millor i per monto negocis. A lo millor ara monto una empresa, no sé, de comunicació i necessito Telegram.
1: Ojo. Pues segur.
0: Ja
1: et dic que segur, que si la montes, Telegram t'anirà molt bé.
0: Notícies no en falten, eh?
1: Exacte, doncs, bueno...
0: Falta algú que les expliqui amb veracitat, això sí. Falta gent que les expliqui amb veracitat, però notícies no en falten.
1: Bueno, doncs...
0: Tot teu, Vanessa, tot teu.
1: Deixem aquí, eh?
0: Explica'ns-ho.
1: Bueno, Telegram ja sabem que és una plataforma molt gran, que ha crescut moltíssim, i és que el 2025 el seu fundador, que recordem que es diu Pavel Durov, va anunciar que Telegram havia superat ni més ni menys que els 1.000 milions d'usuaris actius mensuals. Per tant, no estem parlant d'una eina petita, sinó que estem parlant d'una plataforma amb moltíssima, moltíssima activitat.
0: Sí.
1: Llavors, què pot fer Telegram per una empresa? Moltíssimes coses que ara veurem. I en primer lloc, el que podeu, o sigui, el que heu de tenir clar com a empresa és que, us hauríeu de preguntar per què vull fer servir Telegram, perquè al final obrir un canal o un grup sense un objectiu, o sigui, sense cap objectiu, és fàcil, no? El difícil és mantenir aquest objectiu o aquest canal, en aquest cas, viu, que aquí és on ve la qüestió. Telegram el que pot és tenir molts usos, per exemple, enviar novetats del negoci, compartir consells setmanals, crear una comunitat privada, publicar ofertes exclusives, enviar recordatoris, compartir recursos, atendre també preguntes freqüents o fins i tot organitzar alumnes o clients o fins i tot, mira,
0: sí, aviam.
1: Enviar informació especialitzada. Per exemple, si sou una acadèmia d'idiomes o d'estudis, podeu utilitzar Telegram per enviar materials o recordatoris als vostres alumnes. O si sou una botiga, podeu crear també un canal amb novetats i promocions especials, cosa molt important. Si sou una immobiliària, doncs també podeu compartir consells per als vostres propietaris o novetats del mercat i habitatges destacats també pels compradors. Al final també, si sou una agència de màrqueting, podeu enviar tendències o eines i recomanacions també útils per a empreses. La clau aquí és que Telegram tingui una funció concreta, sobretot. Si el canal existeix, només per estar-hi, al final acabarà abandonat i això no volem que passi. En segon lloc, una de les eines més interessants de Telegram, i suposo que tothom ho sabeu, si no ja us ho explico jo, són els canals. I és que un canal permet que una empresa publiqui missatges i que les persones que estiguin subscrites doncs els rebin directament. És molt útil perquè evita el soroll d'un grup on tothom parla. I en un canal doncs la comunicació és molt més ordenada, no?
0: Clar.
1: Que tothom estigui allà donant la seva opinió, que això és una altra història, que també funciona dintre de Telegram, però aquí parlem dels canals, ¿vale? Pot funcionar sobretot molt bé per compartir novetats, consells, promocions puntuals, enllaços al vostre blog si el teniu, contingut que sigui exclusiu pels vostres membres d'aquest canal, llançaments que feu de promocions, avisos importants, recursos descarregables, que això també funciona moltíssim, vídeos, podcasts, jo què sé, ofertes especials, el que us ocorre, serveixi, que pugui servir a la vostra comunitat. Mm-hmm. Vale? Però aquí hi ha una regla que és molt important, i és que un canal de Telegram no hauria de ser només un aparador de venda. Així, això vull que ho tingueu clar, que si una empresa, si sou una empresa i només envieu promocions, al final la gent s'aturarà i es cansarà. Mm-hmm. El que aquí volem aconseguir és que dintre d'aquest canal, doncs, que aporti valor, que estigui combinat, no? Que combineu la informació pràctica, que marqueu, jo que sé, confiança també, i que feu alguna promoció puntual, no? Per exemple, podeu fer servir o podeu comunicar un consell que sigui útil, una notícia del vostre sector que pugui ajudar a la gent que forma part del canal, que recomaneu alguna eina que els pugui ser útil, que poseu una oferta que sigui limitada, una història real del vostre negoci, o una pregunta també per generar participació, o un recurs exclusiu que li doneu a la gent que formi part d'aquest canal. Vale? La idea és que la persona pensi: ostres, aquest canal m'està portant alguna cosa, i això, quan passa, doncs Telegram deixa de ser una simple notificació i es converteix en un canal que la gent vol obrir, que la gent vol participar.
0: Que el busca,
1: aquesta és la diferència, no? De dir, bueno, aquesta gent és una pesada i només m'intenta vendre coses, i al final marxes, no?
0: Uh-huh.
1: Doncs
0: sí, sí.
1: Si combineu tot això, doncs és molt més fàcil que al final la gent digui: ostres, doncs aquí m'hi trobo a gust i puc treure contingut de valor.
0: Uh-huh.
1: Vale, en tercer lloc, el que és important són els grups, que són una altra funció bastant potent, a diferència que aquí volia arribar, no?, dels canals que us estava explicant, dels grups. Doncs aquí, en els grups, sí que les persones poden participar, comentar, preguntar, compartir coses. Això és ideal quan una empresa, doncs, vol crear comunitat, justament. Per exemple, podeu fer un grup per alumnes d'un curs, un grup privat per clients, un grup per membres d'un club, un grup per resoldre dubtes, per professionals d'un sector, un altre grup per una comunitat local, no? Aquí, importantíssim, un grup necessita normes, perquè si no això pot ser el rosari de l'aurora. És veritat, no? Perquè si no hi ha normes, pues, ojo.
0: Sí, allò de dir, últim missatge a les 10 de la nit, no? O el grup estarà actiu fins a tal hora, no sé què,
1: exacte,
0: tal. Si voleu d'alguna manera participar en el grup, s'ha de fer d'aquesta manera, no?
1: Correcte. Aquí també hauríeu de definir, doncs, què es pot publicar, què no, qui modera aquest grup, l'horari justament d'atenció, quin tipus de dubtes poden respondre i quin és l'objectiu d'aquest grup, no? Perquè al final un grup que estigui ben gestionat, doncs, pot generar molta confiança, però si no, doncs, pot ser, doncs, el que us deia, no? Una locura. Què més? Una de les coses també més diferencials de Telegram, un altre punt superimportant, són els bots. Un bot és com un assistent automàtic, ja sabem, però aquí està dintre de Telegram. I què pot fer? Doncs pot respondre a preguntes, pot donar opcions, enviar enllaços, recollir dades, important, mostrar també botons, o al final guiar l'usuari cap al servei on nosaltres volem que vagi, no? El que sigui més adequat per respondre o guiar-lo sobre qualsevol dubte, i al final que faci les funcions que nosaltres volem que faci. Per exemple, un bot podria preguntar: què necessita? Vols informació, reservar cita o parlar amb l'equip? O quin servei t'interessa? O vols rebre un catàleg? O vols unir-te al canal de novetats? Doncs això pot ajudar molt a ordenar les primeres consultes, no? I a fer una mica de filtre, que de vegades, doncs, no tenim el temps, no?, de dedicar-li. Llavors, aquest bot pot ser molt útil, justament, doncs, per respondre també preguntes freqüents, o enviar horaris, o compartir la ubicació. Pot automatitzar també inscripcions o gestionar reserves. Pot fer moltes coses, vale? Fer enquestes, fins i tot, o enviar documents. Al final, també pot dirigir a la persona al departament correcte, però aquí hi ha una cosa molt important que vull que tingueu en compte, i és que un bot ha d'ajudar i no ha de molestar. O sigui, no ha de ser intens ni fer que provoqui...
0: Hi ha bots intensos, també?
1: Sí, i tant, perquè pot ser molt pesat, fins i tot, eh?
0: Sí, sí, m'ho puc imaginar.
1: També és veritat, perquè També si és massa fred, no? Si és molt automàtic, o sigui, com una màquina, no? Que al final no volem que ens parlin com màquines, doncs també és lleig, o sigui, al final no ens agrada. Si és massa llarg, tampoc ens agrada. O si és massa complicat, al final pues, la gent o la persona marxarà, no? La millor automatització, doncs, és la que fa que tot sigui més fàcil i que puguem ajudar aquell que té un dubte o... bueno, que al final el podem ajudar de forma ràpida i estalviar-nos temps. Uh-huh. En cinquè lloc, una pregunta molt important és: per què algú hauria d'entrar al teu Telegram? Si és una empresa, publica, o si una empresa, millor dit, publica exactament el mateix que ja està publicant a Instagram, a Facebook o a LinkedIn...
0: Correcte.
1: Doncs potser la gent no tindrà cap motiu especial per unir-se, no?
0: Hem de fer coses diferents. Exacte. En cada plataforma perquè així, doncs, tinguem els usuaris connectats a tot arreu, no?
1: Exactament. Uh-huh. Al final, Telegram aquí doncs, funciona molt millor quan ofereix alguna cosa diferent, no? Per exemple, consells exclusius o avisos abans que publiqueu a les xarxes o ofertes que només sigui pels subscriptors de Telegram o accessos a materials exclusius, coses que siguin exclusives, no? La idea és que Telegram tingui un valor propi i que no ha de ser una còpia de les altres xarxes. Ha de tenir un espai que sigui més directe, més útil o més proper, no? Que al final el que volem és que vinguin, que la gent es quedi al nostre Telegram. Al final, una altra de les claus importants és que Telegram és un canal molt directe i això és bo perquè també... Bueno, pot ser una miqueta delicat, eh? Si envieu massa missatges, podeu cansar. I si envieu pocs missatges, la gent s'oblidarà. O sigui que això és important que trobeu un ritme, no? Un equilibri, i bueno, que al final per molts negocis pot funcionar enviar un o dos missatges a la setmana, però sempre que siguin útils, no? També... Uh-huh. Es poden enviar avisos puntuals quan hi ha una novetat important o una promoció especial o un contingut de valor. Al final, la pregunta abans de publicar hauria de ser: això és útil per la persona que ho rebrà? Si la resposta és que sí, doncs endavant. Si només publiqueu perquè toca publicar, això hauríeu de revisar-ho. Telegram al final ha de ser directe, però no ha de ser passat, bueno, com amb la resta de xarxes, no? Que no volem saturar. Uh-huh. Important, vale? Una altra de les claus importants és que un canal de Telegram no creix sol. Cal donar-li una visibilitat. I una empresa el pot promocionar, aquí sí, a través del vostre Instagram, del Facebook, LinkedIn, de la web, del blog, de la newsletter, amb flyers, targetes o codis QRs que portin al vostre canal de Telegram. El que és important és explicar què rebrà la persona si entra. No és suficient dir uneix-te al nostre Telegram, perquè això no diu res. El millor és dir uneix-te al nostre canal i rep consells setmanals per millorar el teu negoci. O entra al nostre Telegram i rep les novetats abans que ningú. O accedeix a recursos exclusius i avisos importants. Al final necessitem provocar, no?, aquesta curiositat i saber que ets exclusiu, no?, si formes part d'aquest Telegram.
0: Uh-huh.
1: Telegram també pot ser molt útil dins d'una empresa perquè pot servir per coordinar equips, enviar avisos ràpids i compartir documents o organitzar també incidències o mantenir informats de diversos membres d'un projecte. Això dintre de la vostra empresa com a canal intern, em refereixo. Podeu, pues això, no? Tenir un grup per l'equip comercial, un altre grup per incidències, un altre canal per compartir recursos. Al final també us pot ajudar pues, com a comunicació interna de la vostra empresa. Tenir-la tot separat, no?, i ben organitzat, però pues això, no?, pot ser bastant útil. Uh-huh. Us recordo els errors que cal evitar i és que el primer és obrir un canal sense objectiu. El segon és publicar només promocions. El tercer és enviar massa missatges. En quart lloc és abandonar el canal després de dues setmanes, al final això no té sentit. En cinquè lloc és crear grups sense normes, perquè pot ser un caos, recordem. Sí. En sisè lloc és copiar el mateix contingut en totes les xarxes, perquè això no té sentit tampoc. I en setè lloc és no mesurar res, al final necessitem mesurar per saber què ens està funcionant i què no. Vale? Uh-huh. Us don algun exemple pràctic, no? Per imaginem, no, que tenim una empresa que vol començar bé a Telegram. Doncs en primer lloc hauria de definir l'objectiu, per exemple. Volem utilitzar Telegram per enviar consells setmanals i novetats exclusives. En segon lloc, hauríeu de crear un canal amb un nom clar. En tercer lloc, hauríeu de preparar una descripció que expliqui què rebrà la persona. En quart lloc, hauríeu de planificar sobretot el contingut pel primer mes. Uh-huh. Per exemple, la primera setmana un consell útil. La segona setmana un recurs o una guia. La tercera setmana una novetat del negoci. I la quarta setmana doncs, una oferta puntual o una invitació a contactar. En cinquè lloc, hauríeu de promocionar el canal des d'altres canals. I en sisè lloc, revisar els resultats. Uh-huh. O sigui que al final això, si s'ajusta, no, el contingut segons el que realment interessa la comunitat, al final podeu definir una estratègia i que us resulti útil com a empresa.
0: I tant. I ara sí, a moda de conclusió, per anar tancant una mica, Vanessa, amb què et quedaries d'aquest Telegram per empreses?
1: Doncs mira, que no es tracta d'enviar més missatges, que es tracta de crear un canal que la gent vulgui obrir i al final pues, crec que pot ser bastant útil per a empreses i us hauríeu de preguntar si l'esteu aprofitant de veritat en el vostre negoci i si li esteu traient el profit que realment té Telegram. Mhm.
0: La setmana passada vam parlar de WhatsApp, aquesta setmana hem parlat de Telegram, ara ens queda fer un versus, no? Posar-los els dos cara a cara i veure què podem treure de cadascun d'ells. T'ho poso com a repte.
1: Vinga,
0: quins programes, a mi em sent bé de gust. Doncs
1: pues clar, la setmana que ve
0: fem un versus. Aviam què trobem.
1: Vinga.
0: Vinga, va, Vanessa, una abraçada, cuida't.
1: Que vagi bé.
0: Adéu-siau.
2: Possibilitat, però, que encara no té calendari.
3: Estem parlant és determinades zones, amb determinades circumstàncies que es pugui permetre l'accés al medi natural, però sobretot jo no donem el missatge de que flexibilitzarem o de que les restriccions. El que farem serà doncs, això, doncs veure bé si podem trobar amb garanties sanitàries doncs, permetre en alguna zona, en determinades circumstàncies, aquest accés.
4: El Partit Nacionalista Basc redobla la pressió sobre Pedro Sánchez perquè convoqui eleccions anticipades. De moment, el PNB és l'únic soci del bloc d'investidura que ho defensa obertament. Sentiu Aitor Esteban aquest matí a Bilbao.
5: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año, debería hacerla este año, porque quizás él también tendría que preguntarse si al negarse una y otra vez a esto, a reflexionar sobre esto, no está también actuando desde un interés partidista. Hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha recordat que ja van demanar eleccions ells i el diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, no descarta que els comicis s'avancin uns mesos.
6: Estem parlant d'una cosa que nosaltres ja fa un mes i mig que vam dir, i li vam dir a la sessió de control, i no ens va contestar i no ens va donar la justificació per la qual no convocava aquestes eleccions.
7: Així com abans del cas Zapatero jo hagués dit segur que arribem a l'estiu del 27, ara jo potser contemplo a nivell personal un avançament doncs, més tècnic, és a dir, uns mesos abans.
4: Ho acabem de saber, la Comissió Europea multa amb 200 milions d'euros la plataforma xinesa Temu per no haver frenat la venda a internet de productes il·legals i perjudicials pels consumidors. La investigació ha trobat molts carregadors de mòbils que se sobreescalfen, joguines que poden provocar asfíxia o joies fetes amb materials perillosos. Brussel·les, Bruno Fortea.
8: Hola, bon dia. Els 200 milions de la multa representen menys de l'1% de la facturació global de Temu i això està molt per sota del barem màxim del 6%, fins al qual poden arribar les sancions europees europees contra les plataformes digitals que vulnerin la llei. La comissió, que és el govern comunitari, argumenta que la xifra de la multa és proporcional i recorda que Temu té altres investigacions en marxa que podrien acabar en més sancions per la venda de productes il·legals, el disseny addictiu de la seva aplicació i l'ús dels algoritmes per elaborar perfils dels usuaris i suggerir compres en funció dels gustos de cadascú. Bruno Forte de Mires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
4: Esports, Marcos García.
9: Encara en marxa, roda de premsa de Xavi Pascual, entrenador del Barça de bàsquet, que acaba de confirmar que marxa a final de temporada.
10: Jo vaig passar-ho molt malament del 14 al 16. Els millors anys de la meva vida han estat des del 8 al 14, guanyant moltes coses amb el Barça, però del 14 al 16 ho vaig passar-ho fatal. En el 14 havia de marxar, sabia que havia de marxar, però el meu barcelonisme no em va permetre marxar. I sempre m'he promès que mai més tornaria a patir. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt.
9: El Barça masculí tanca el primer fitxatge de cara a la propera temporada. Anthony Gordon, el davanter anglès procedent del Newcastle. I el Barça femení acaba de confirmar ara mateix la sortida d'Ona Batlle. De moment és oficial la dona, pendents d'alguna sortida oficial més. Ahir, recordeu, Alexia Putellas va jugar el seu darrer partit amb el Barça femení.
11: Fins aquí les notícies.
12: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passen 8 minuts de les 12, us informa Mariona Sales Vilanova. Els treballs de nova canalització de telecomunicacions al sector Bellavista de Sant Joan d'Espí provoquen afectacions de trànsit a la rotonda de la carretera Reial amb l'Avinguda Indústria, el tram adjacent al restaurant McDonald's. Les obres van començar ahir, dimecres 27 de maig, i tindran una durada màxima de 2 setmanes. Les actuacions inclouen l'obertura de cales i una rasa al carril exterior de la rotonda per connectar la nova infraestructura amb la xarxa existent de la carretera Reial. Aquesta intervenció obliga a fer un tancament parcial del carril exterior. Per evitar afectacions i possibles col·lapses dins la rotonda, també s'ha reduït a un únic carril d'entrada l'accés venint des de Sant Feliu per la calçada costat mar de la carretera Reial. Pel que fa a societat, l'agrupament Escolta i Guia Martin Luther King organitzarà el dissabte 6 de juny una jornada de portes obertes al casal de joves per donar a conèixer les activitats que fan al CAU. La proposta, titulada Vine a provar el CAU, es farà de 10 del matí a 12:45 i s'adreça a infants i joves d'entre 5 i 18 anys. Durant el matí, les persones participants podran descobrir què és el CAU i participar en diferents activitats de lleure organitzades per l'entitat, amb l'objectiu de compartir una estona conjunta i conèixer nous participants. Per participar-hi cal fer inscripció prèvia a través de l'enllaç que trobareu a la notícia a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I encara en societat, l'Ateneu de Sant Just ha informat de la mort de Teresa Faneca Espinós, una santjustenca vinculada activament a l'entitat i molt apreciada pels seus membres. La vetlla tindrà lloc divendres 29 al Tanatori de Sant Just a partir de 11:45 del matí, mentre que la cerimònia de comiat es farà el mateix dia a les 5 de la tarda al mateix equipament. Teresa Faneca Espinós havia estat molt implicada en la vida associativa de l'Ateneu, on durant molts anys va ser la responsable de la secció Arteneu. També era sòcia de la CEAS, secció amb la qual mantenia una estreta vinculació, i a més, Teresa Faneca va participar en el programa Sant Justenques, de Ràdio d'Esvern, una sèrie d'entrevistes radiofòniques realitzada fa uns anys a 70 dones de Sant Just que van viure en primera persona al final de la dictadura franquista i la posterior transició a la democràcia. El seu testimoni es pot recuperar a la notícia que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això és tot. Tornem amb tota l'actualitat santjustenca a l'informatiu de la 1. Fins ara!

0: Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Hola, sóc la Mireia Belmonte. En la natació, la velocitat és clau, i també ho és per salvar una vida. Davant l'ictus, trucar ràpid al 112 és fonamental. Si notes un canvi brusc en una persona, com ara pèrdua de força a una banda del cos, canvis en la parla o en el gest de la cara, truca ràpid al 112. No t'ho pensis.
2: Davant l'ictus, truca ràpid al 112.
3: Generalitat de Catalunya.
4: Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i t'ho estàs perdent.
5: No saps a què t'estàs perdent.
6: I t'ho perds des de fa molt.
7: De veritat, tu vols seguir perdent?
8: Si no veus esport femení,
9: t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
4: Una campanya del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
10: Col·labora Ràdio d'Esvern.
11: Passa un minut d'un quart d'una del migdia, marxem a parlar de cinema, marxem a saludar a Maraia Meneses Washington, que ja tenim aquí als estudis de Ràdio d'Esgar. Maraia, bon dia.
12: Hola, buenos días.
11: Com estàs? Com va tot?
12: Muy bien, yo encantada de estar aquí en la Rambla.
11: Genial, genial, genial. Aquí parlàvem una mica fora de micròfons, que Plano a Plano ja s'ha estrenat a la graella de Ràdio d'Esvern, que ja està disponible també al www.radiodesvern.com i al Spotify de Plano a Plano, i que en aquest sentit doncs ja donem inici una mica al programa d'avui parlant del vostre programa. Com està anant? Com funciona?
12: Pues muy bien, estamos encantados. Hablamos de cine, de series, recomendaciones, pero también, como los tres somos del mundo del cine, pues hablamos de cosas internas del mundo del cine que la gente no conoce. Traemos invitados para que nos den su punto de vista y muy

0: Això és espectacle, amb Maica Dueñas.
1: Maica Dueñas, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
1: Com estàs? Benvinguda al programa.
2: Molt bé, moltes gràcies. Ben contenta d'estar aquí. Ja saps que estimo molt a la gent que treballa a Ràdio Desver.
1: I nosaltres també t'estimem a tu.
2: I a Ràdio Desver, també.
1: I tant.
2: Forma part de la meva vida.
1: Clar,
2: doncs
1: sí.
2: Avui no cal...
1: No marxarem lluny.
2: Aquest cap de setmana no cal anar a Barcelona a veure res.
1: Perfecte.
2: Perquè tenim molta cosa aquí a Sant Just, perquè, evidentment, doncs, se celebra la Festa Major de l'Ateneu,
1: uh-huh.
2: I l'Ateneu ha muntat quantitat de coses.
1: Genial.
2: Mira, quantitat
1: de coses, que sentim els papers i tot, de les coses que hi ha aquí girant full i tot.
2: És que n'hi ha moltes coses per veure, o sigui, hi ha una mica de tot.
1: Sí.
2: Hi ha una mica de tot. Uh-huh. Per exemple, el divendres comença oficialment la Festa Major de l'Ateneu.
1: Sí, demà a la tarda.
2: Sí, començarà a 6:15, més o menys a les 6.
1: Sí.
2: Farà el Parlament al president de l'Ateneu. M'han dit que ho farà al carrer. No sé per què, però bueno.
1: Sí, normalment tallen el carrer durant una estona i allà posen un petit escenari i parlen allà.
2: Doncs allà estarà el president de l'Ateneu donant la benvinguda a tothom que vulgui anar. I després, quan ell acabi de parlar i d'explicar les coses que han fet i les que faran, doncs podrem sentir el cor Coraggio,
1: uh-huh.
2: que és un cor que fa uns quants anys que ja funciona aquí a Sant Just i que està fet tot de noies d'aquí. Tenim noies inclús que han treballat aquí a la ràdio, del Coraggio.
1: I de fet una encara està treballant aquí, que és la Mariona Sales, que
2: exacte.
1: La tenim aquí a redacció. O sigui que...
2: Exacte. Jo em sembla que va ser una molt bona idea quan es va muntar aquest cor de Coraggio. Uh-huh. I a més, doncs, quan treballen aquí, o sigui, quan fan exhibicions aquí a Sant Just, intento anar a veure tot el que fan aquí. Després també volia, abans que se m'oblidi, perquè la setmana passada volia comentar-lo i se'm va oblidar, que estan fent una cosa aquí a Sant Just aquests dies, que em sembla molt bona idea. Uh-huh. Cal felicitar l'Ajuntament, perquè es veu que és una cosa feta entre els bars de Sant Just i l'Ajuntament.
1: Sí.
2: I és que hi ha molts bars que tenen terrassa.
1: Un espai aire lliure.
2: Exacte. Uh-huh. I llavors, un dia a la setmana, això ho heu de mirar perquè hi ha
1: un programa,
2: però un dia a la setmana tenen actuació en directe de grups de música.
1: Uh-huh.
2: Uns canten,
1: correcte.
2: Els altres toquen música, els altres fan... I em sembla una idea boníssima. No s'havia fet mai i penso que seria una... s'hauria de convertir en tradició.
1: Sí, ara ja porten un parell d'edicions fent-ho i la veritat és que està sent tot un èxit. És el projecte Terrasses Musicals.
2: Sí, exacte.
1: I que podeu trobar tota la programació al santjust.cat, al web de l'Ajuntament. Allà trobareu tots els bars participants de tots els barris, perquè
2: la majoria de barris participen. Sí. Està molt bé.
1: És una bona iniciativa.
2: Jo ara ja he començat a recórrer Sant Just.
1: Ah, sí, eh?
2: Buscant el bar. Buscant el bar on...
1: En busca del bar musical, no?
2: Exacte.
1: Una mica.
2: Home, és que és molt agradable. Jo me'n recordo també que quan vaig estar a Dublín, em passava les tardes passejant per Dublín buscant bars on hi havia música en directe. M'encanta escoltar la música en directe,
1: uh-huh.
2: perquè és un ofici que costa molt i que la gent que està en un bar tocant... O sigui, per mi és molt dur aquest ofici, perquè estan fent una cosa que els agrada, evidentment. Vale. Però el fet de que estiguin tocant, uh-huh. i fent la seva feina i tothom estigui parlant, rient, fent sorollet, bevent, saps què vull dir?
1: Uh-huh.
2: Jo quan vaig a un bar musical em quedo allà davant dels músics i no em moc.
1: Uh-huh.
2: Pràcticament ni bec res. O sigui, perquè trobo que és un... ja sé que és normal, eh? Però com una mena de falta de respecte que una persona estigui fent la seva feina treballant, tocant o cantant i tal, i tothom estigui parlant. O sigui,
1: sembla... Bueno, però és l'atractiu també d'aquest tipus d'activitats,
2: sí,
1: no?
2: Que
1: tu estàs prenent algú...
2: Sí, de cara
1: al... Vull dir, no vas a un concert com a tal, sinó el que vas és a aprendre alguna cosa, a xerrar amb els amics i, a més, tens aquella persona que està fent aquest repertori musical.
2: A mi no m'agrada molt. Jo, quan vaig, ja dic que em passa a vegades, que vaig buscant bars que hi ha en música en directe, vaig a escoltar música i me'n poso allà davant i allà em quedo fins que marxo. O sigui, com a màxim, agafo una cervesa i me la vaig bevent allà, però davant, sense parlar i sense... O sigui, escoltant la música, vaja. Però, bueno, a part d'això, tenim molta...
1: Tornem a la Festa Major de l'Ateneu?
2: Sí, exacte. Tornem a la Festa Major de l'Ateneu perquè tenim molta cosa. Aquesta, demà a la tarda, doncs, primer faran el Parlament, evidentment, i després... Doncs hi haurà... Volia comentar també que, perquè ahir vaig estar mirant-la, que l'estàvem muntant, es farà una exposició molt interessant a la Sala Piquet de l'Ateneu. I doncs res, el teatre musical és una companyia de la Tremenda, que estarà a la Sala Cinquantenari a 9:15, i hi ha molta cosa. Jo
1: La funció de teatre musical, l'Arquitecte Prohibit,
2: sí,
1: que és la proposta, diguéssim, pel primer dia de Festa Major a l'Ateneu, que commemora el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, l'obra, un homenatge crític i poètic al seu llegat, que retrata una Barcelona on l'art i l'arquitectura han estat esborrats per un règim autoritari. En aquest sentit, podeu comprar les entrades al www.entrapolis.com i a la secretaria de l'Ateneu amb preu general de 14€, 10 pels socis i sòcies, i pels menors de 30 anys també a aquest mateix preu, 10€. Organitza l'àrea d'activitats de l'Ateneu i col·labora al CHAC, al TAC, no sé com es pronuncia això. A l'ICTAC, ara sí. És que m'estava ennuegant perquè he tingut un problema amb la saliva i entre que m'ennuegava i no sabia com es deia, dic, això no sé com es deia. A l'ICTAC organitza també.
2: A mi,
1: molt bé.
2: Jo crec que fan coses molt interessants a aquesta Festa Major, la veritat.
1: Sí, eh?
2: Sí, el dissabte, per exemple, hi ha el que li agradi, per si un cas, el que li agradi els escacs, jugar als escacs.
1: Jo no en sé massa, tu en saps, de jugar als escacs?
2: Jo vaig començar fa anys i vaig intentar-ho, però sóc molt ruca. No.
1: Jo és que a mi em maten de seguida.
2: Exacte, jo ho vaig deixar perquè no hi havia manera.
1: A mi em fan un mata no sé què, un matahari d'aquells, i ja està.
2: Jo també,
1: això, un jaque mate.
2: Jo també ho vaig deixar perquè no tinc consciència del futur, per dir-ho d'alguna manera, no?
1: Sí.
2: Poses una fitxa aquí...
1: Clar, tu poses una fitxa sense pensar
2: en
1: el que pot venir després,
2: exacte,
1: no? Dius, no, jo amb això ja està.
2: Bé, però per qui li agradi jugar, que sàpiga que pot jugar allà a l'Ateneu, perquè hi ha un espai,
1: un grup.
2: Però a més, si vols veure doncs com juga la resta, doncs a les 10 del matí de dissabte hi ha el torneig d'escacs. A mi m'agrada veure-ho.
1: Sí, a mi també, però és estimulant.
2: És curiós, no?, perquè veure com mous uns cavallets, no?,
1: sí,
2: per aquí, per el tabler, però és interessant, però ja dic, jo ho vaig provar i sóc una mica ruca per jugar,
1: fatal, això. Sí, això igual.
2: També, si us agrada l'escat, ja sabeu, podeu anar. Però també, si us agrada el billar o jugueu al billar, també hi ha, doncs, la sala de billar, també a les 12 del matí, es podrà veure la final del campionat. Tu has jugat alguna vegada al billar?
1: No. Doncs bueno, contextualitzem. El billar de bar, sí. El típic billar de posar doncs les boles als forats, això sí. Però que aquest és el de fer caramboles,
2: sí,
1: que és l'altre, que és més complicat, aquest. No
2: però
1: tinc idea.
2: Però llavors has jugat al,
1: sí,
2: billar.
1: Sí, he jugat alguna vegada, però és que faig tanta pena jugant al billar que no sé si compta. No sé què jugo millor, si els escacs o el billar, Maica.
2: Mira, estem igual.
1: No sé què jugo millor, si els escacs o el billar. Ara mateix tinc dubtes.
2: Estem igual. I no, a més, el billar és més difícil perquè, com que jo jo sóc petita i has d'agafar el pal aquell tallat,
1: has de força,
2: encara,
1: eh?
2: encara em costa més.
1: Encara però... pararem mal. Encara pararem mal,
2: Déu-n'hi-do. Sí. Bé, llavors podeu anar a veure el billar i també els escacs, si us agrada. I després hi haurà un espectacle familiar d'animació que està dedicat a partir de més o menys 7 anys, per als nens més o menys de 7 anys, ¿vale?
1: Uh-huh.
2: I si teniu nens, aneu perquè ho passaran superbé.
1: I a més, ¿vale? A la plaça Antoni Malaret i Amigó, que s'estarà molt bé a aquella hora, que farà ombra, a les 6:30, 6:45 de la tarda, uh-huh. amb Jaume Barri, que és un cantautor i animador especialitzat en espectacles familiars participatius, o sigui que no us avorrireu, que això està bé.
2: Perquè... Us faran sortir a l'escenari... Si us descuideu.
1: Et dic una cosa, Maica, en els espectacles familiars normalment es pensa amb els infants i no es pensa amb els pares.
2: Ja.
1: I s'ha de pensar també amb els pares.
2: Ja, clar, clar.
1: Els pares,
2: clar,
1: amb els tiets, clar, amb les tietes, clar, amb els acompanyants.
2: L'acompanyant.
1: Perquè sí. L'acompanyant tampoc s'ha d'avorrir.
2: Evidentment.
1: També s'ho ha de passar bé.
2: Evidentment, però a veure si vas a veure un espectacle... Jo abans anava molt al teatre i també anava a veure espectacles familiars d'aquests per a nens. I la veritat és que no t'avorreixes, perquè sempre té... O fan el tonto uh-huh. i rius, ¿vale? o també toquen temes doncs, que t'arriben. Vull dir, a mi els espectacles infantils...
1: A mi m'agraden aquells espectacles familiars que també fan bromes per adults, saps? Sí. Que fan aquelles bromes per adults i llavors les vas entenent, el nen entén una altra cosa, no? És una mica com el Pixar, no? Com les pel·lícules de Pixar, que el nen entén una cosa i l'adult una altra. Parlem d'altres qüestions, perquè a la sala del cinquantenari també es celebra el mateix dissabte a les 6:30 el taller d'art, música i cava, en aquest cas un taller presentat per desconnectar del ritme quotidià i reconnectar amb la teva creativitat. Interessant això de juntar art, música i cava. Amb quina de les tres et quedes? Jo em quedo amb el cava, Maica.
2: Home, a veure... A mi m'agrada molt el cava, ja ho saps tu.
1: Sí.
2: Però en aquest cas escolliria la música, perquè la música també m'agrada molt. Ja t'he comentat que jo a vegades vaig de bar en bar
1: sí.
2: buscant música de bar en directe.
1: Oiga, què ponen hoy? ¿Qué echan hoy?
2: Però bueno. És difícil, eh? No et penses.
1: A Barcelona és complicat.
2: Sí, és complicat.
1: Sí. Jo tinc un mapa mental d'alguns bars on posen música i com que ja ho sé i sé els horaris, doncs ja estic per allà i vaig, però...
2: També, clar, hi ha bars que posen disc-jockey,
1: sí.
2: Que és diferent, no però és a mi el que m'agrada és veure els músics tocar en directe, la veritat.
1: Uh-huh.
2: Què més tenim? A veure, espectacle familiar, ja ho hem dit.
1: El taller d'art.
2: El taller d'art, que també ho hem vist.
1: Ai, el lliurament de premis dels microrelats.
2: Sí.
1: Que
2: això
1: també
2: serà
1: molt bé.
2: A les 8, però, bueno, els microrelats... He llegit un parell
1: i
2: m'han agradat molt.
1: Sí, sí, sí.
2: Perquè és molt difícil, a mi m'agrada escriure, i és molt difícil en tan poques paraules, diguem-ne.
1: 200
2: exacte,
1: paraules.
2: A explicar una història. L'altre dia, és curiós, perquè és un comentari, a la classe d'anglès, la professora va dir que d'examen i haurien d'escriure una història ara no me'n recordo quantes paraules, 150 em penso.
1: Uh-huh.
2: Em penso que eren 150, no me'n recordo bé, però... I és molt difícil, en 150 paraules, escriure una història interessant.
1: Yeah.
2: Sense anar-se per als núvols, saps què vull dir?
1: Uh-huh. Sí,
2: I la veritat és que això penso que val la pena de veure-ho i de sentir-ho els microrelats aquests, perquè jo trobo que és molt difícil de fer-ho i que sigui interessant per al que està llegint, clar, evidentment. Eh?
1: Uh-huh.
2: I en aquest cas, doncs, ho podreu sentir, els microrelats, i després hi haurà el lliurament de premis.
1: Els podreu sentir, aviam com ho fa la persona que els llegeix, perquè m'han dit que té la Marinera, eh?
2: Sí, això...
1: És que sóc jo els que presento jo l'acte. Presento jo l'acte i clar, no sé com ho faré, perdoneu-me, tots els autors i autores del concurs de microrelats, perdó. perquè vale. intentaré llegir el millor que pugui i aviam què passa.
2: Segur que ho faràs bé, segur que ho faràs bé.
1: Gràcies.
2: Si vols un acompanyant, m'apunto, vale? Perquè a mi ja saps que m'agrada molt llegir.
1: I tant.
2: Doncs em penso que res més. El diumenge al parc de Torreblanca també, a les 12 del migdia, hi ha també un espai dedicat als nens. Si voleu anar amb els nens, doncs s'ho passaran bé perquè fan jocs i fan així coses guapes. I el dia 1 hi haurà la Coral Harmonia, que curiosament,
1: sí,
2: i això m'ha semblat també molt bona idea i vull dir-lo, perquè van a l'espai de gent gran d'aquí.
1: A Vitalia, no?
2: Sí. I em sembla meravellós que hagin tingut la idea de portar una coral, o que portin música, o que portin espectacles petits per la gent gran. Perquè la gent gran té moltes hores que està allà sola, avorrida, no?
1: Sí.
2: I no tenen res a fer perquè la majoria no poden llegir, perquè la majoria no tenen bé la vida. En fi, que la soledat és molt gran, encara que estiguis en una residència, no? Llavors, em penso que s'hauria de treballar més el que hi hagin espectacles, més espectacles a les residències. Per tant, aquesta idea, diguem-ne, em sembla perfecta, no?
1: Estupendo. Doncs, Maica, ho hem de deixar aquí perquè se'ns acaba el temps, però moltíssimes gràcies per l'espai d'avui, que hem fet una mica de repàs d'agenda i hem parlat també dels actes culturals del nostre municipi. Una abraçada molt gran i bon cap de setmana.
2: Bona festa major.
1: Bona festa major d'Ateneu. Igualment.
2: Allà hi serem. Adeu.
1: Adeu-siau. I fins aquí la Rambla d'avui. Moltíssimes gràcies a tota la gent que ha fet possible el programa d'avui dijous 28 de maig. Us ha parlat un servidor, Daniel Martínez. Avui hem parlat de les notícies de Sant Just. També hem fet un repàs a les portades dels diaris amb Mariona Sales. Hem tancat la primera hora amb les efemèrides i amb el temps. Tot seguit, després dels butlletins horaris de les 11 del matí, hem tingut l'entrevista del dia amb Enrique Salvadores del Partit Popular. Hem repassat el ple del mes d'abril i també hem començat a posar les pedres d'aquest ple del mes de maig, que recordem es celebra avui dijous a la tarda. També hem parlat de xarxes socials, ho hem fet amb Vanessa Montserrat, i hem tancat el programa amb cinema, amb Maraya Menezes Washington, i parlant de cultura amb Maica Dueñas. Nosaltres, com sempre, tornem demà a la mateixa hora de 10 a 1 aquí a Ràdio Desvern. Molt bona tarda i gràcies per tot.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: Afectacions de trànsit a la rotonda de la carretera Reial per obres de telecomunicacions. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 28 de maig. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. El Cau de Sant Just farà una jornada de portes obertes per captar nous participants el 6 de juny, adreçat a infants i joves de 5 a 18 anys. Mor Teresa Faneca Espinós, membre activa i vinculada a l'Ateneu de Sant Just. La vetlla i la cerimònia de comiat es faran divendres 29 al Tanatori de Sant Just. El patinet és un vehicle que mai trobarà un encaix idoni. Entrevista Enrique Salvadores, portaveu del PP Sant Just. Els treballs de nova canalització de telecomunicacions al sector Bellavista de Sant Joan d'Espí provoquen afectacions de trànsit a la rotonda de la carretera Reial amb l'Avinguda Indústria, el tram adjacent al restaurant McDonald's. Les obres van començar ahir dimecres 27 de maig i tindran una durada estimada màxima de 2 setmanes. Les actuacions inclouen l'obertura de cales i un arràs al carril exterior de la rotonda per connectar la nova infraestructura amb la xarxa existent de la carretera Reial. Aquesta intervenció obliga a fer un tancament parcial del carril exterior i per evitar afectacions i possibles col·lapses dins la rotonda també s'ha reduït a un únic carril d'entrada l'accés venint des de Sant Feliu per la calçada costat Mar de la carretera Reial.

L'agrupament Escolta i Guia Martin Luther King organitzarà el dissabte 6 de juny una jornada de portes obertes al casal de joves per donar a conèixer les activitats que fan al CAU. La proposta, titulada Vine a provar el CAU, es farà de 10 del matí a 1:15 i s'adreça a infants i joves d'entre 5 i 18 anys. Durant el matí, les persones participants podran descobrir què és el CAU i participar en diferents activitats de lleure organitzades per l'entitat, amb l'objectiu de compartir una estona conjunta i conèixer nous participants. Per participar-hi cal fer inscripció prèvia a través de l'enllaç que trobareu a la notícia a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

L'Ateneu de Sant Just ha informat de la mort de Teresa Faneca Espinós, una santjustenca vinculada activament a l'entitat i molt apreciada pels seus membres. La vetlla tindrà lloc divendres 29 al tanatori de Sant Just a partir de 12:45 del matí, mentre que la cerimònia de comiat es farà el mateix dia a les 5 al mateix equipament. Teresa Faneca Espinós havia estat molt implicada en la vida associativa de l'Ateneu, on durant molts anys va ser la responsable de la secció Ateneu. També era sòcia de la SEAS, secció amb la qual mantenia una estreta vinculació. A més, Teresa Faneca va participar en el programa Sant Justenques, de Ràdio d'Esvern, una sèrie d'entrevistes radiofòniques realitzada fa uns anys a 70 dones de Sant Just que van viure en primera persona al final de la dictadura franquista i la posterior transició a la democràcia.

0: El portaveu del Partit Popular a Sant Just, Enrique Salvadores, ha passat pels micròfons de Ràdio d'Esvern per analitzar l'actualitat política local i fer balanç dels darrers acords presos al ple municipal. Durant l'entrevista, Salvadores ha anunciat que la seva formació inclourà en el programa electoral de la propera legislatura la construcció d'una nova comissaria de policia local per substituir l'actual, que considera completament obsoleta. A més de la proposta de la nova comissaria, el portaveu popular ha abordat la moció rebutjada sobre seguretat ciutadana, assenyalant que cal reforçar els agents i les seves eines. Pel que fa als vehicles de mobilitat personal, Salvadores ha defensat una regulació més estricta per als patinets elèctrics, destacant que cal garantir la convivència i seguretat de vianants i conductors.
1: Des del meu punt de vista és un vehicle que té una mala solució, perquè només li agrada el que el fa, el que en fa ús. O sigui, només li agrada, si em permets, el que va pujat a sobre del patinet. Per què? Doncs perquè els vianants, els que van per les voreres caminant, no els hi agraden els patinets. I els vehicles que van per la via pública, tampoc els hi agraden els patinets. I el patinet, en si mateix, quan va per una vorera, pot causar molt de perill a una persona que vagi caminant. I quan va pel carrer, el que pot patir aquest perill és el propi patinet. Perquè meter un patinet elèctric con tots els meus petits en una via pública llena de camions, autobuses, repartidores, turismos, dificulta encara, si és que ja no lo está bastante, dificulta mucho en la circulación y en cualquier caso, desde luego, pone en peligro al propio usuario del patinete. Y obviamente si va por la acera, pues lo mismo, pero con a más vianants. Amb lo cual, sincerament, jo crec que és un vehicle que va arribar aquí i que, òbviament, hi havia un buit legal en quant la regularització de l'ús d'aquest tipus de vehicle. A mi particularment crec que és un vehicle que mai trobarà un encaix idoni.
0: Durant la conversa s'han repassat diversos punts clau de l'activitat municipal recent. Han parlat del protocol contra l'assetjament. El PP valora positivament la seva actualització, tot i que proposa fer públics els noms dels infractors amb sentència ferma. També hem parlat de l'inventari de camins. Salvadores ha qualificat de necessària i obligatòria per llei aquesta eina de protecció del patrimoni històric del municipi i també d'inversions i espai públic. El portaveu ha expressat que no comparteix les prioritats inversores de l'equip de govern, tot i que respecta la gestió dels crèdits. De cara al ple ordinari d'aquest dijous, on es debaten les bases de l'habitatge protegit, el portaveu popular ha demanat endurir els requisits d'accés, prioritzant l'arrelament dels veïns de Sant Just i establint controls anuals per garantir el caràcter temporal d'aquests pisos.
1: S'hauran de garantir que aquestes bases garanticen, valga la redundància, garanticen que aquestes viviendes seran, esto es una opinión del Partido Popular, pero ha de estar meridianamente claro que estas viviendas han de ser para los vecinos de San Justo. Y esto nada más, aquí hay diferentes, he visto una miqueta las bases, y bueno, estará mejor o peor, pero desde luego el mejor elemento para proteger que estas viviendas sean para los vecinos es el arraigo. Y el arraigo ha de incrementarse. Nosotros creemos que hoy en día, dado cómo está la necesidad de vivienda que hay, el hecho de que tú accedas a una vivienda protegida, esto es como si te tocara la lotería, sinceramente lo digo, porque, porque es muy difícil, ¿no? Claro. Entonces, y esto, aparte de que es una cosa que es difícil de que te ocurra, si te ocurre, has de tener claro que esto es una solución temporal.
0: Finalment, preguntat sobre les eleccions municipals del 2027, Salvadores ha confirmat la seva intenció de continuar encapçalant la llista si el partit així ho decideix. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

situats en zones properes a habitatges. En l'àmbit urbanístic, el ple votarà la presentació de recursos judicials contra dues sentències del Tribunal Superior de Justícia relacionades amb la transformació del front nord de la carretera Reial i el pla de millora urbana del sector 01. La sessió inclourà igualment l'aprovació inicial del reglament d'ús dels equipaments socioculturals municipals. L'ordre del dia també preveu la proposta de festes locals per al 2027, els dies 17 de maig i 6 d'agost, i una moció presentada per Sant Just en Comú de suport a la reforma de la llei de dependència, que reclama mesures com la reducció de les llistes d'espera i l'ampliació dels serveis d'atenció. La sessió es podrà seguir presencialment o en directe a través del canal de YouTube de l'Ajuntament i podeu consultar l'ordre del dia complet al web municipal.

0: El teixit comercial i gastronòmic de Sant Just viu un moment de relleu històric. Després de més de 30 anys de trajectòria, l'emblemàtic establiment Cuina Miracle, que havia tancat les portes dels seus dos locals al municipi, torna a l'activitat al barri nord sota un nou nom, la Cuineta. Aquesta nova etapa està liderada per l'Àlvaro, ex-treballador del negoci, juntament amb el Lluís, que compta amb més de 2 dècades d'experiència al costat de la fundadora. La fundadora de Cuina Miracle, Miracle Serra, ha explicat al programa La Rambla de Ràdio d'Esvern la seva satisfacció per aquesta continuïtat. Segons Serra, la decisió de traspassar el projecte a l'Àlvaro i al Lluís respon a la voluntat de preservar els valors i la passió que han definit la seva cuina durant dècades.
1: Molt agraïda per tot, perquè he fet el que m'ha agradat, m'hi he guanyat la vida, m'ha permès moltes coses, aquesta feina, i a més és que ha sigut fonamental per mi. Però bueno, el fonamental és ara ja amb l'edat que tinc, també frenar, sap? I ara feliç i contentíssima de que ho porti a l'Àlvaro, junt amb el Lluís, que el Lluís fa 20 anys que està amb mi, l'Àlvaro també me'n fa molts ja, i en fi, que fan la nostra cuina, treballen igual que nosaltres, tenen la mateixa passió, la mateixa il·lusió. Uh-huh. Això per mi ha sigut fonamental. Uh-huh. Fonamental. Si no hagués sigut... Va haver-hi altres possibilitats i les vaig descartar. Perquè no, vaig prioritzar valors i vaig prioritzar persones. Diferent persones per això. Perquè volia que contingués una continuïtat, uh-huh. que hi hagués aquest passió i aquest amor per lo que es fa. I amb ells jo sé que hi és. I això per mi era fonamental.
0: El nou propietari, l'Àlvaro, ha destacat que el model gastronòmic de la Cuineta mantindrà l'essència tradicional que va fer popular a Cuina Miracle, apostant per una alimentació saludable i lliure d'additius. Els eixos principals del nou establiment inclouen producte fresc i de temporada, elaboració 100% natural i continuïtat del receptari.
2: El model de cuina és el de cuina natural, de cuina de 100% sense additius, cocina de la iaia, la cocina de tradicional, que jo crec que és molt important ara al menjar aquest tipus d'aliment. Sobretot, que jo crec que una part molt important de la gent que ja és molt conscient de los processats, de los ultraprocessats, que no va bé per nosaltres consumir, ¿vale? Uh-huh. Entonces, es una cocina que va a ser sin aditivos, 100% natural, es como la comida de tu casa, pero hecha por nosotros, para ustedes. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que venía siendo la Cuina Miracle ya desde hace muchos años atrás? Y ahora nosotros continúen con este proceso y iremos aportando, por supuesto, poco a poco, nuevas cosas.
0: Amb la persiana novament aixecada al carrer Creu, els impulsors de la Cuineta enceten aquest projecte amb l'objectiu de consolidar-se com un espai de referència per la clientela de tota la vida, introduint de manera progressiva noves propostes culinàries sense perdre l'origen familiar del negoci. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

La jugada ambiental del Parc del Mil·lenari acollirà avui dijous 28 de maig una nova hora del conte, amb l'activitat Contes al Bosc, a càrrec de la Berta del Poblet. La proposta, organitzada per la Biblioteca Joan Margarit amb la col·laboració de la jugada ambiental de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, es farà avui a la tarda. L'activitat convidarà els infants a descobrir les històries d'una colla d'animals que viuen sota les pedres i dalt dels arbres, protagonistes dels contes que es narraran durant la sessió. Aquesta és una de les activitats programades dins del cicle L'Hora del Conte, que durant les properes setmanes també inclourà les sessions Jocs i Cançons de Carrer, el 9 de juny, i Aquí hi ha gat amagat, l'11 de juny, totes dues a la Jugateca Ambiental del Parc del Mil·lenari.

0: El portaveu i regidor de la CUP, Sant Just, Lluc Tost, ha passat pels micròfons del programa La Rambla de Ràdio d'Esvern per valorar els acords del ple municipal del passat 29 d'abril. Durant l'entrevista, Tost ha fet balanç de diverses carpetes clau, posant un especial èmfasi en la transparència administrativa i en la necessitat de reformular el model de seguretat del municipi. Pel que fa a l'aprovació del nou protocol contra l'assetjament sexual a l'Ajuntament, aprovat per unanimitat, el portaveu de la CUP ha lamentat que el govern municipal no hagi facilitat les dades d'incidències dels darrers anys sol·licitades per l'oposició. Segons Tost, l'executiu s'ha escudat en la protecció de dades per no lliurar aquesta informació, la qual consideren necessària per valorar si el protocol és útil o no. A més, ha assenyalat que el document és massa feixuc pels treballadors i ha proposat fer-ne una versió més intel·ligible o infogràfica. En l'àmbit de la seguretat ciutadana, Tost ha recordat que Sant Just té unes dades de criminalitat molt baixes, situades a la meitat de la mitjana de Catalunya. El regidor ha criticat la contradicció de defensar un model urbanístic de cases unifamiliars disperses i alhora exigir una presència policial constant. Des de la CUP es defensen dues línies d'actuació clarament diferenciades per abordar la seguretat. Una vessant preventiva, incentivar la vida de poble i el teixit comunitari per evitar l'aïllament i la desconnexió entre veïns, i una vessant policial, reduir la rotació constant de personal a la policia local, que provoca un desconeixement de la realitat i del teixit associatiu del municipi.
1: La preocupació és evident. Ara bé, el que ens hem de preguntar és si la preocupació és infundada o respon a una problemàtica real. I aquí és on segurament entrem una mica més en discrepàncies amb altres grups del consistori. Nosaltres creiem que el deure dels partits polítics és no instar o no incentivar el desori, saps? És a dir, el deliri de les persones, i per tant creiem que el nostre deure, i més quan a Sant Just tenim unes dades de criminalitat baixíssimes, que és el que dèiem, si les nostres dades de criminalitat són la meitat de les de la mitjana de Catalunya, per tant podem estar tranquils en certa manera. Evidentment tots desitjaríem una taxa de criminalitat zero, però entenent que això és difícil, doncs també hem de saber veure la part positiva de tot això, i és que estem en unes taxes molt inferiors.
0: Durant l'entrevista, el portaveu també ha valorat positivament l'aprovació de l'inventari de camins municipals, tot i recordar que es tracta d'una obligació legal. Pel que fa als vehicles de mobilitat personal, com els patinets elèctrics, ha assenyalat que cal temps, regulació i pedagogia per garantir la convivència a l'espai públic. D'altra banda, Tost s'ha mostrat molt crític amb les polítiques de promoció del català de l'Ajuntament, titllant-les de cara a la galeria. Ha posat com a exemple la concessió del bar del Parador, on el coneixement del català només pondera un 2% del total dels punts, i ha exigit l'aplicació del marc sancionador del Codi de Consum als establiments que incompleixen la normativa lingüística.
1: Són purament de cara a la galeria, si no, i explico. El que no pot ser, o el que a mi em xoca, és que en altres aspectes de la vida tenim una normativa que regula com ens hem de comportar, què hem de fer, què no hem de fer, on es pot aparcar, quina hora es pot fer soroll, no sé què, i amb això són implacables en aplicar la normativa. Ara, quan tenim una normativa que regula l'ús del català i on és obligatori fer servir el català, de cop sembla ser que aquesta normativa no existeixi i no es pugui aplicar un marc sancionador. I és tan palpable com que al ple de febrer nosaltres vam presentar una moció, que el que juntament amb Esquerra Republicana i Junts, que el que volia era blindar l'ús del català en els contractes, en les concessions municipals i en els contractes de serveis externalitzats per part de l'Ajuntament, perquè veiem que era un àmbit de lluita lingüística que estava completament abandonat, i nosaltres ens preocupava i vam dir és important que tenir el compromís del govern municipal. I va haver-hi, perquè hi vam votar a favor.
0: Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Moment de repassar les activitats de la setmana a Sant Just. Avui dijous 28 a 6:15 de la tarda al Parc del Mil·lenari, dins la Jugoteca Ambiental, es farà l'Hora del Conte. Contes al bosc a càrrec de la Berta del Poblet. I avui a 6:00 de la tarda se celebrarà el ple ordinari municipal del mes de maig a la sala de sessions. A 6:00 amb el torn obert de preguntes a la ciutadania i a 7:00 amb els punts del ple. I avui a 6:00 hi haurà la conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de la gent gran d'Esplugues i Sant Just a l'auditori de la Residència de la Mallola, aquest cop amb una conferència sobre per què el preu de l'habitatge és tan alt a Catalunya, i serà a càrrec de Josep Perpinyà, directiu del sector públic i exalcalde de Sant Just. I també avui a 6:00 al taller Reparat, fem coixins d'olors a la Vagoneta. A 6:00 de la tarda també avui hi haurà una visita guiada a l'exposició Distopies íntimes al celler de Can Ginestà, a càrrec del seu autor, Pepe Jiménez. I a 6:45 de la tarda, el dijous, lectura trimestral de nivell intermedi 3 al Servei Local Català de les Escoles. El divendres 29 de maig, a partir de 6:00 de la tarda, comença la programació de la Festa Major de l'Ateneu. I passem a les activitats del cap de setmana. Dissabte 30 de maig, a partir de 10:00 del matí, hi haurà la segona edició del Mercat de Segona Mà del Walden, el Riu Walden, que tindrà lloc als voltants de l'edifici. I a partir de 10:00 del matí començarà la programació del segon dia de la Festa Major de l'Ateneu. I dissabte a 12:00, Jugoteca Ambiental amb la fauna secreta del parc i taller de petjades al Parc del Mil·lenari. A 6:45 de la tarda, al Centre Cívic Salvador Espriu, es farà la discoteca inclusiva. I a 7:00 de la tarda hi haurà música en directe a la Trinis Café Bistró dins la programació de terrasses musicals. I també a la mateixa hora i al mateix dia, música en directe al Paula Franco Pastisseria, dins la programació de terrasses musicals. Dissabte, a 8:00 del vespre, hi haurà la primera edició del Summer Fest al Parc del Canigó, amb una festa a Far West. I passem a l'últim dia de la setmana, diumenge 31 de maig. A partir de 10:00 del matí, se celebrarà el Dia Mundial Sense Tabac, amb el lema Inhala Vida. Diumenge a partir de 11:15 del matí començarà la programació de l'últim dia de la Festa Major de l'Ateneu 2026. I per acabar amb les activitats de la setmana, Sant Just, diumenge 31 de maig a 12:00 del matí, Jugoteca Ambiental al Parc de Torreblanca amb una activitat sobre escoltar els ocells del parc.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. Afectacions de trànsit a la rotonda de la carretera Reial per obres de telecomunicacions. El Cau de Sant Just farà una jornada de portes obertes per captar nous participants el 6 de juny. La proposta, adreçada a infants i joves de 5 a 18 anys, es farà al Casal de Joves amb activitats per donar a conèixer el funcionament de l'entitat. Mort Teresa Faneca Espinós, membre activa i vinculada a l'Ateneu de Sant Just. La vetlla i la cerimònia de comiat seran divendres 29 al Tanatori de Sant Just. El patinet és un vehicle que mai trobarà un encaix idoni. Entrevista Enrique Salvadores, portaveu del PP Sant Just.

Aquesta ha estat tota la informació dels Àngels Notícies d'avui, 28 de maig. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Àngels Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: O faixa del Departament d'Educació als sindicats. La proposta a la negociació d'aquesta tarda serà l'última. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Després del desacord a la reunió d'ahir, tant pel que fa als salaris com al reforç de l'escola inclusiva, la consellera d'Educació, Esther Niubó, adverteix als mestres i professors que el temps per arribar a un acord s'acaba, Joan Bota.
2: Un avís que els sindicats veuen inacceptable. Sentiu la consellera Niubó i la portaveu nacional de l'USTEC, Yolanda Segura.
3: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva.
4: No acceptem el caixa o faixa. El que volem és una proposta oberta que puguem negociar.
0: Mentrestant, mestres i professors mantenen la pressió al carrer, sobretot amb talls de carreteres. Avui la vaga s'ha traslladat al Maresme i al Vallès. Bellaterra, Marta Vallès.
5: Bon dia. A la Universitat Autònoma, els docents han entrat a les aules de la Facultat d'Educació per aturar les classes. Al Maresme, talls a l'autopista C32 a primera hora del matí, molt breu a Canet i de prop de dues hores a Mataró. La portaveu del sindicat USTEC a la comarca, Anna Torralbo, confia que es tanqui un bon acord aquesta tarda perquè, diu, els docents també hi estan invertint molt.
6: Portem unes 7 vagues. Cada vaga són 100 euros. Portem 700 euros invertits perquè l'escola sigui el que ha de ser, una escola de qualitat, una escola inclusiva.
0: I mentrestant, a Madrid, avui és dia de ressaca al PSOE després de l'entrada ahir de la Guàrdia Civil a la seva seu a buscar proves d'una suposada trama per torpedinar operacions judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
2: El partit se'n desvincula i sosté que si hi hagués cap trama seria cosa de l'exsecretari d'organització Santos Cerdán o de la mateixa Leire Díaz, exmilitant del partit. L'objectiu de Pedro Sánchez continua sent aguantar malgrat totes les adversitats. Avui se n'hi suma una de nova. Ha començat el judici contra el seu germà pel suposat concurs públic a mida perquè aconseguís una plaça a la Diputació de Badajoz.
0: Madrid, Paula Brujats.
7: Sánchez i el PSOE es desmarquen de la suposada claveguera del partit. No en tenien ni idea i si es va pagar la trama amb diners del PSOE i factures falses va ser cosa de Santos Cerdán. El Partit Socialista està desbordat per l'acumulació de casos judicials i ministres com Ángel Víctor Torres i Óscar Puente acusen policies i jutges de coordinar una persecució contra els socialistes.
8: O sea, estamos asistiendo en directo a un show que sí provoca shock. ¿Pero qué son?
9: No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
0: En una línia semblant, el president Salvador Illa també dibuixa una operació judicial contra els socialistes.
2: Tot i evitar referir-se a la informació sobre la campanya electoral del PSC de fa 2 anys que reclama l'Audiència Nacional, Illa insinua un possible lawfare i adverteix.
10: Ingenus tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo hi dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
0: Encara en crònica judicial, però en aquest cas vinculada al Partit Popular, l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu exnúmero 2, Francisco Martínez, neguen haver donat ordres per robar informació sobre la caixa B del PP.
2: I és novetat d'aquestes dues declaracions. Cap dels dos ha acusat l'altre en una estratègia molt diferent de la que van mantenir durant la instrucció del cas, en què tots dos es van dir mentiders.
0: Més detalls també des de Madrid, Tània Tàpia.
11: En un clar pacte de no agressió, els dos han seguit la mateixa estratègia i només han respost al seu advocat i han defensat el mateix, que no sabien res de l'operació, que ni molt menys la van encarregar, ni van moure un dit per robar documentació sensible a Luis Bárcenas.
12: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
13: Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, con la operación Kitsch.
0: De tornada a Catalunya, atenció a aquesta notícia que us ha avançat Catalunya Ràdio. Col·lectius laics organitzen una manifestació contra la visita del Papa Lleó XIV el mateix dia de la seva arribada a Catalunya. Barcelona, Mar Riera.
14: Bon dia, es farà el 9 de juny, coincidint amb l'arribada del pontífex a Catalunya. L'organitzen la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, que engegarà la campanya Jo no t'espero, per denunciar el tracte que dona un estat a confessional a Lleó XIV i els costos que acabarà tenint tota la visita.
0: I atenció a aquesta notícia, perquè és de fa tot just uns minuts. Protecció Civil acaba d'ordenar el confinament d'Òrrius, al Maresme, per un foc en una indústria. Els bombers treballen per evitar que aquest foc es propagui al bosc.
2: S'han rebut més de 200 trucades advertint de la situació perquè les flames són visibles des de bona part del Maresme, el Vallès Oriental i fins i tot el Barcelonès. Ara mateix no afecta la serralada litoral.
0: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
7: Bon dia.
0: El Barça tanca el primer fitxatge de cara a la pròxima temporada, l'anglès Anthony Gordon.
7: L'extrem del Newcastle, pel qual el Barça ha arribat a un acord i pagarà al voltant de 70 milions d'euros. S'espera que aterri aviat a Barcelona per passar ja avui la revisió mèdica i firmar el nou contracte. Però el Barça no s'atura aquí, treballa per intentar també arribar a un acord amb Julián Álvarez, el davanter atlètic de Madrid, i negociar amb el club matalasser. Sentirem al Catalunya Migdia el tècnic Xavi Pascual, que ha explicat per què deixa la banqueta del Barça de bàsquet. Una altra marxa confirmada fa poca estona, la Dona Batlle, de l'equip del Barça, també. I atenció amb el Girona, les pròximes hores. Aquesta tarda ha d'anunciar el futur de Mitchell i tot apunta que el tècnic gironí o del club gironí deixarà el club.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
15: Bon dia, doncs a aquesta hora destaquem retencions a l'A2 a Castellolí, sentit Barcelona, perquè un vehicle avariat talla un carril. Complicada també la circulació a les rondes de Barcelona en tots dos sentits, especialment la ronda de dalt sentit Llobregat, i aturades perquè hi ha un carril tallat també per un vehicle avariat.
0: I ens falta el temps.
16: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
17: Bon dia.
0: Seguim amb aquesta pujada de temperatures que toca sostre avui o demà?
17: Avui i demà, depenent de l'observatori. Per tant, ara mateix destriar-ho seria evidentment il·limitat en el temps i no el tenim. Però entre avui i demà, depenent de l'observatori, toca sostre. Ara mateix, 38 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, 37 a Torroja del Priorat, a l'Alt Empordà, Cabanes, amb 36, Aldover, Benissanet, Girona, la capital, Pantà de Siurana, Parets del Vallès, la Tallada de Empordà, el Montmell, el Baix Penedès, Sant Salvador de Guardiola, el Bages, per tant, valors altíssims que en algun cas podríem fregar els 39. De moment hem tingut la nit més càlida de la història a Catalunya en un observatori, el de Portbou, amb 28 de mínima, la més càlida de la història en un mes de maig. I l'observatori Fabra, dades des del 1914, segona nit més càlida de la seva història, amb 23,4 a la mínima. Per tant, doncs, valors de rècord a prop. Aquesta tarda i demà farem números i, de moment, el que baixarà la temperatura al cap de setmana és ben poc.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
17: Bon dia.
16: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les dues i gairebé 8 minuts. La consellera d'Educació, Esther Niubó, avisa que la proposta que avui farà el govern als sindicats de l'educació serà l'última que posaran sobre la taula des del departament. La USTEC, que és el sindicat majoritari, ja ha respost que aquest plantejament és inacceptable i que no afavoreix el clima de la negociació, Sara Canyete.
18: La consellera Niubó diu que aquesta proposta definitiva també és millor pel que fa a sous i a recursos per a l'escola inclusiva del que es va plantejar a la reunió d'ahir, però evita entrar en detalls. En una compareixença al Parlament per presentar el nou pressupost, la consellera ha insistit en els esforços que ha fet el govern en aquesta negociació i espera que serveixi per incorporar els sindicats convocants de les protestes a l'acord que el govern ja va signar amb els dos sindicats minoritaris, amb UGT i Comissions Obreres, el mes de març.
3: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa, que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada, una proposta doncs més completa que la que vam doncs poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos doncs a l'aula per atendre la complexitat, com també en el tema salarial.
18: Des de l'USTEC qualifiquen d'inacceptable que la consellera presenti com a definitiva i tancada una proposta que encara no ha estat negociada. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: No acceptem el caixa o faixa. El que volem és una proposta oberta que puguem negociar. Podem afirmar que estem aproximant-nos a un acord, però cal arribar-hi doncs, amb totes les garanties possibles.
18: El sindicat recorda que qualsevol acord que pugui sortir de la negociació serà consultat amb el conjunt del col·lectiu per decidir si l'accepten o continuen amb les protestes. La reunió reprèn ara a les 3 de la tarda al departament.
0: Paral·lelament, avui s'ha viscut un nou episodi de mobilitzacions dels docents. Avui tocava el Maresme i el Vallès. I una altra vegada, mestres i professors han tornat a tallar diferents carreteres de forma intermitent al Maresme. També s'han manifestat pels carrers del centre de Mataró. A Bellaterra, els docents s'han concentrat a la Facultat d'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Anem cap allà, Marta Vallès, bon dia.
19: Hola, bon dia. Doncs a la Facultat d'Educació s'han interromput les classes perquè els docents han entrat a les aules amb crides a la mobilització per una escola pública de qualitat. Han arribat a peu i bicicleta des de diferents municipis del Vallès Occidental. Un cop acabin el recorregut pel campus, faran un dinar de germanor. El Maresme començava en d'hora, tall de 10 minuts a Canet de Mar, a quarts de 8 del matí, i de 2 hores a Mataró. Els Mossos havien desviat prèviament els vehicles per vies alternatives, de manera que ningú quedés bloquejat pel tall. La portaveu de l'USTEC a la comarca, Anna Torralbo, diu que confia que aquesta tarda es tanqui un bon acord.
20: Ens encantaria que avui es porten els deures fets, que venen les concrecions en paper i, per tant, que poguéssim fer un pas endavant. Si no, això continua. Si cal, el curs que ve seguim. El futur és massa dur com per pensar que no ha valgut la pena.
19: És del mateix parer el professor Joan Barón, de Canet de Mar, per qui les reivindicacions dels docents són irrenunciables.
21: El tema de les temperatures a les aules no canvia en dos dies. El tema de la inclusió no es canvia només amb un acord sobre paper. El tema dels recursos, fins que no comencem a veure que els instituts, que les escoles, tenim llibres, tenim biblioteques, tenim maneres de fer que els alumnes, que són de classe treballadora, tenen la possibilitat de fer servir un ascensor social que actualment no existeix.
19: La manifestació...
0: Hem perdut la comunicació amb la Marta Vallès. En tot cas, hem pogut sentir les reivindicacions dels docents. Recordeu que a partir de les 3 està prevista una nova reunió amb aquesta oferta, sembla, del Departament d'Educació, que ja ha dit la consellera que serà l'última. Veurem si això serveix per arribar a un acord o si acaba encara allunyant més les posicions. Ara, més coses. Pedro Sánchez i el PSOE es renten les mans i es desvinculen de la suposada trama per boicotejar causes judicials. L'endemà de l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu dels socialistes, el partit descarrega tota la responsabilitat sobre el seu ex-número 3, Santos Cerdán, i l'ex-militant Leire Díez. El PSOE evita donar gaires més explicacions d'una trama que, segons el jutge, es va finançar amb diners del partit i a través de factures falses i d'empreses pantalla. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
7: Bon dia. Segons el PSOE, Santos Cerdán i Leire Díez anaven per lliure. Recorden que se'ls va expulsar del partit ja fa un any i diuen que si hi ha factures falses firmades per la gerent del PSOE és perquè obeïa ordres de Cerdán, que era el número 3. El partit, diuen, no va muntar cap claveguera ni la va finançar, com diu el jutge, però poques més explicacions d'un PSOE que està bunqueritzat i desbordat per tota l'acumulació de casos judicials, avui de la prudència d'alguns, com el portaveu Patxi López.
22: Pues supongo que la justicia es la que tiene que certificar todas estas cosas con pruebas.
7: A la indignació de ministres com Òscar Puente, que passa l'atac contra policia i jutges i parla d'actuacions antidemocràtiques.
23: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
7: I la Moncloa diu que si existia la suposada trama, Pedro Sánchez no en tenia ni idea, tot i que, segons el jutge, la trama es va activar només 2 dies després de l'imputació de la seva parella. Unes explicacions que pel Partit Popular no s'aguanten per enlloc. Borja Semper, portaveu del PP.
24: El president del gobierno ayer dijo que las cuentas del Partido Socialista son escrupulosas. Justo el mismo día en el que las cuentas del Partido Socialista son escrupulosas.

0: jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
1: El president ha parlat per primera vegada després que ahir l'Audiència Nacional va demanar les factures de la campanya electoral del PSC que el va portar a la presidència de la Generalitat. D'aquest requeriment d'informació i de les sospites del jutge, el president Illa no n'ha dit res. I els partits que van investir Pedro Sánchez aguanten l'alè. Descarten una moció de censura. Només el Partit Nacionalista Basc redobla la pressió al PSOE perquè convoqui eleccions, Jordi Corbalán.
2: Des de Bilbao, Aitor Esteban ha insistit aquest matí que la legislatura espanyola ha arribat al final i que Pedro Sánchez ha de convocar eleccions aquest 2026.
3: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. Hacer como la avestruz, o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues, sinceramente, no me parece lo más responsable.
2: Els partits independentistes catalans, pendents de l'amnistia dels seus líders, que es demora, es queden per ara en l'exigència d'explicacions. Des de Junts, Míriam Nogueres ha negat al matí de Catalunya Ràdio contactes amb el PP.
4: Ells estan descartant la moció, no estan contactant els partits i estan demanant eleccions, però la realitat és que la situació es veu i no serveix de res que surti el president de Catalunya, el president Illa, nerviós, enfadat i renyant. El que han de fer és sortir a donar explicacions al PSOE i al PSC, a sortir d'aquest búnquer en el que estan posats.
2: Al mateix programa, el diputat d'Esquerra al Congrés, Francesc Marc Álvaro, no ha descartat que les eleccions s'avancin uns mesos. Un avançament tècnic, ha dit els d'Oriol Junqueras. Creuen, però, que per ara no es donen les condicions per deixar caure Pedro Sánchez.
5: Quan hi hagi un element, diguem, de canvi, de tomb de cargol, que ens apunti cap aquí, doncs analitzarem i prendrem les decisions que calguin de manera coherent amb tot el que estic dient. Sentència ferma o alguna cosa, diguem, que s'aproximi a una evidència palmària.
2: La vicepresidenta espanyola i líder de Sumar, Yolanda Díaz, apuja el to davant el PSOE, el seu soci de govern.
6: La política no es la vergüenza que estamos viendo todos los días en nuestro país. Venga de donde venga.
2: I Podem qualifica la situació d'insostenible.
1: Una de les causes que la suposada trama del PSOE hauria intentat frenar és la que afecta el germà del president del govern espanyol, David Sánchez. Avui ha començat el judici en què se l'acusa de prevaricació administrativa i de tràfic d'influències. És per la plaça que va obtenir l'any 2017 a la Diputació de Badajoz per coordinar les activitats musicals als conservatoris d'aquella regió. El seu advocat ha demanat la nul·litat de la causa i la prescripció del delicte, Pilar García.
7: Sí, en la primera sessió, la de qüestions prèvies, l'advocat de Sánchez, Emilio Cortés, argumentat que les denúncies tenen un marcat biaix polític i se sustenten en retalls de premsa amb informacions falses. I ha posat aquest exemple.
8: La trama de Aldama decidió mordidas a sociedades del pequeño pueblo portugués donde vive el hermano de Sánchez. Ya aquí habían encontrado el enganche popular. Esto tiene una inspiración de signo político. Ni el señor Sánchez, ni la población de Elba, ni nada parecido. O sea, esto es una pura invención. Esto es mentira, una falacia.
7: I en qualsevol cas, segons el lletrat, el delicte d'acceptació irregular d'un càrrec públic hauria prescrit perquè s'hauria comès en el moment de la firma del contracte fa 9 anys. Un argument que ha rebatut l'acusació de l'organització Manos Limpias.
9: No se puede entender prescrito un delito que cometen dos en el que la persona que delinque nombrando ilegalmente a alguien quedaría condenado y, sin embargo, la persona que se beneficia de ese delito quedaría absolutamente absuelto. Esto no tenía sentido.
7: A les acusacions també hi ha Vox, el PP i Azcoir, que demanen 3 anys de presó per a David Sánchez i també per a Miguel Gallardo, expresident de la Diputació i exsecretari del PSOE a Extremadura. A la causa hi ha 11 investigats i el judici s'allargarà fins a mitjans de juny.
1: I parlant de judicis, avui també és dia important en el judici de la Kitchen, a l'Audiència Nacional, també a Madrid. La trama que hauria impulsat el Partit Popular per frenar les investigacions contra el partit. L'exnúmero 2 d'Interior i exministre Jorge Fernández Díaz han calcat l'estratègia durant els seus interrogatoris. No sabien res de l'operació, no van encarregar res i no van moure ni un dit per robar documentació compromesa a Luis Bárcenas. Tornem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
10: Bon dia, just acaben els interrogatoris i s'ha fet evident el pacte de no agressió entre tots dos, que han respost només les preguntes del seu advocat, un interrogatori dirigit on s'han desvinculat de la Kitchen. Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven en fons reservat al xofer de Bárcenas per espiar. Ho sentim, Francisco Martínez.
11: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
10: Testimoni idèntic al de l'exministre, que diu que no sabia res de res i va conèixer l'existència de la Kitchen per la premsa. Era el 2015, diu, 2 anys més tard dels fets.
12: Pero hasta ese momento yo no había oído hablar de nadie, ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, con la operación Kitsch.
10: Els dos han mesurat les paraules i han evitat incriminar l'altre, tot i entrar en alguna contradicció temporal. Martínez diu que ja va comentar a l'operació el 2013 per alguns rumors sobre confidents, ho va fer amb el ministre, però l'exministre diu que no, que fins al 2015 no en saben res. En tot cas, avui s'ha fet palès un canvi molt significatiu perquè la fase d'instrucció es van escridassar i es van acusar mútuament en un acrament davant del jutge. Martínez fins i tot va registrar davant de notari uns missatges amb l'exministre on parlaven de l'espionatge a Bárcenas a través del seu xofer. Avui el seu advocat ni li ha preguntat per aquests missatges, sin ha parlat l'exministre per negar-los.
12: Mal podia jo conocer ja detalles como los que presuntamente aquí se dicen.
13: No lo reconoce, por tanto.
12: No, claro que no.
13: De acuerdo.
10: Tots dos s'enfronten a 15 anys de presó.
1: Passen 20 minuts de les dues i ara podem ampliar una informació que us hem explicat quan començàvem a Catalunya Migdia. Tenim 22 dotacions dels bombers, 5 de les quals aèries, treballant en un incendi a Òrrius, al Maresme. L'origen és en una indústria de cera i parafina, però ha arribat ràpidament a una zona de molta vegetació que és allà mateix. Saludem la cap de guàrdia del CECAT de Protecció Civil, Montse Font. Montse, bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
1: Quina és la situació ara mateix a Òrrius?
14: Bé, doncs ara mateix hem donat l'ordre de confinament al municipi perquè no només hi ha l'incendi forestal, sinó que també hi ha el fum aquest de les parafines que han sigut bàsicament el que ha iniciat l'incendi forestal. Per tant, s'ha demanat al municipi d'Òrrius el confinament, que tanquin finestres, que tanquin portes, que es quedin a casa, que no hi hagi mobilitat fins que els bombers puguin ben bé apagar tant aquest foc industrial com el foc forestal.
1: Per tant, el confinament és pel fum, no pas per perill per les flames.
14: En principi, el confinament és pel fum, com dèiem, perquè hi ha part de fum que és de producte químic, que són les parafines, que evidentment estaven al pati amb uns palets, ha començat l'incendi allà, a l'encendre's doncs, la parafina ha anat corrent, ha baixat per la riera que hi ha allà al costat i ha sigut el que ha agafat també doncs, massa forestal. Per tant, tenim els dos tipus de fum i en qualsevol cas doncs, ni un ni l'altre són la millor situació per estar a l'exterior.
1: Aquesta és una indústria que està envoltada de zona boscosa, com vostè mateixa deia, i a més està molt a prop doncs, de la serrada litoral. Ara mateix la prioritat és que això no vagi a zona forestal o que no s'expandeixi en aquesta zona forestal?
14: Evidentment, ara estan treballant els bombers doncs, per contenir el que seria el foc forestal, que per la direcció del vent, que és poc, però en aquests moments doncs, encara bufa, aniria de mar cap a terra, per tant podria agafar molta massa forestal i és el que ells estan intentant evitar, que no agafi tota la massa forestal d'aquí del corredor del Montnegre.
1: Sabeu si estan molt amoïnats els bombers amb aquest incendi o creuen que el podran controlar?
14: Bé, estan amoïnats amb aquest i també amb l'altre que hi ha a Bot, a la Terra Alta, per tant, doncs... El risc d'incendi amb aquestes calorades ja comença a ser doncs, preocupant, la vegetació ja comença a estar estressada i per això doncs, els bombers estan treballant amb la màxima intensitat per evitar que es facin grans i poder-los extingir i controlar el més aviat possible.
1: En aquesta zona d'Òrrius hi ha moltes urbanitzacions. Pot arribar a ser necessari doncs, fer fora gent de casa seva per seguretat?
14: Ara, tal com va la direcció del vent, en principi no es veu aquesta situació i, com deia, a més hi ha molt poc vent, però s'ha d'estar atents i veure doncs, si el poden controlar amb rapidesa i, sobretot, contenir amb la zona que sigui més al voltant de la indústria.
1: I la situació d'aquest alt incendi, que em deia, de Bot a la Terra Alta, quina situació tenim allà?
14: Doncs igual, també estan treballant els bombers amb 10 dotacions, dos d'ells aeris, doncs perquè també està complicada la situació, com dèiem, ara ja comencem a estar en una època de perill d'incendi, de moment encara baix, però aquestes calorades que tenim aquests dies i que encara perduraran, doncs fan preveure una situació complicada i, evidentment, molta feina pels bombers.
1: Doncs, òbviament, estarem pendents a Catalunya Ràdio d'aquests dos focs forestals que tenim ara mateix a Catalunya. És Montse Font, cap de guàrdia del CECOT de Protecció Civil. Gràcies per acompanyar-nos. Bona tarda.
14: Gràcies a vosaltres.
1: De fet, aquests dos incendis arriben perquè les altes temperatures que ja tenim i les que es preveuen, per exemple, per aquest estiu, podrien complicar una campanya d'incendis que els bombers qualifiquen de clàssica, perquè comença quan toca i es trobarà amb uns boscos força humits. La presentació dels efectius s'ha fet aquest matí al parc de bombers de l'aeròdrom de Sabadell. Montse Poblet.
13: Bon dia. Amb 328 professionals més i pocs canvis pel que fa als equipaments, els bombers qualifiquen la campanya d'aquest estiu de clàssica. Comença l'1 de juny i, a diferència del que va passar durant els anys de sequera, en aquest les pluges han remullat prou la vegetació perquè no s'hagi de patir més del compte. El problema són els termòmetres. La freqüència i la intensitat de les onades de calor poden complicar la feina en un any en què els boscos acumulen molta vegetació per les pluges i pel que va morir durant la sequera. Les temperatures extremes, sumades a la falta de gestió de molts boscos i a la continuïtat de les masses forestals, expliquen que ara mateix un 11% dels incendis ja superin la capacitat d'extinció dels bombers. David Borrell, cap del cos, confia en l'efectivitat de la nova estratègia de gestió forestal, que preveu la creació de 14 eixos de paisatges ben gestionats per evitar que els grans focs, els que potencia el canvi climàtic, puguin saltar d'un massís a l'altre i ells els puguin extingir.
15: És una novetat a nivell europeu de dir com ens anticipem a evitar aquests megaincendis. Llavors, el que s'ha plantejat són 14 eixos que el que fan és separar d'un massís amb un altre, de manera no tant que l'incendi s'aturin allà, sinó que l'incendi en allà ens entri a dins de la capacitat d'extinció dels bombers.
13: En el que portem d'any, els bombers han hagut d'actuar en 1.065 incendis de vegetació, 364 més que en el mateix període de l'any passat. En total, a la campanya del 2025 es van cremar a Catalunya 8.600 hectàrees, un percentatge molt petit de les 400.000 que es van perdre a tot l'estat.
1: Falten 4 minuts per arribar a 2:15. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
16: Catalunya migdia.
17: Avui, dia 28 de maig, és el Dia Mundial de la Fam. Sabies que el teu testament no només reparteix el que has construït en vida, sinó que també pot lluitar contra la injustícia de la fam al món. Amb un testament solidari a favor d'acció contra la fam, decideixes que una part del que ets passi a combatre la desnutrició en els infants, a garantir l'accés a aigua i aliments i a generar un futur en què sobreviure per milions de persones. És una decisió personal que converteix la teva herència en vida i oportunitats. Fes que el teu testament sigui part de la solució. Informa-te'n a www.attestamentosolidario.org. El testament solidari fa per mi.
18: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
19: Doncs estava plovent i pam! Un senglar que creua. Ostres. Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
20: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
21: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
22: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
21: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
22: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
23: Ara al Corte Inglés descobreix un sofàs on t'hi poses la mar de bé.
24: Perquè tens fins a un 20% de descompte en una selecció de sofàs i butaques i finança'ls fins a 12 mesos.
23: Del 28 de maig al 7 de juny, tan sols al Corte Inglés.
24: Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFC-SA és subjecte a aprovació. Consulta'n les condicions al departament o al Corte Inglés Punès.
25: Catalunya migdia.
1: D'aquí a 2 minuts seran 2:15. Els col·lectius laics preparen una manifestació en contra de la visita del papa Lleó XIV a Catalunya. Segons ha pogut saber 3Cat Info, es farà el 9 de juny a Barcelona, coincidint amb l'arribada del pontífex a la capital catalana. És un dels actes previstos a la campanya que engegaran i que porta per lema Jo no t'espero, com la que es va fer l'any 2010 per la visita de Benet XVI a Marriera.
7: La campanya l'impulsa la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, denuncien el tracte de cap d'estat que es dona al papa i els costos que acabarà tenint tota la visita. Sentim Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
0: L'estat confessional que diem que som, les institucions públiques han de mantenir-se neutrals i que, per tant, els representants polítics no poden participar-hi en qualitat de càrrecs públics.
2: Justament avui l'entitat ha presentat el darrer informe de laïcitat que conclou que la secularització es consolida i la població no religiosa es manté al voltant del 40%. Tot i que els joves són un dels col·lectius menys religiosos, han detectat un repunt de creients i els joves catòlics cada vegada són més practicants. Josep Mañé és investigador de la Fundació.
3: Un context social determinat, podria ser també doncs, l'adhesió d'alguns joves a unes opcions de polítiques concretes, no? Que això faci que el fet religiós sigui percebut no com un fet espiritual únicament, sinó també com un fet identitari que vingui vinculat a unes idees polítiques. Podrien ser possibles explicacions d'aquest repunt de joves catòlics practicants.
2: Les dones continuen sent més religioses que els homes.
1: Doncs a l'altra cara de la moneda, un dispositiu de 5.600 Mossos d'Esquadra es desplegarà durant la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i a Montserrat. S'instal·laran dues pantalles gegants al carrer, una a l'Arc de Triomf i l'altra a la plaça de les Glòries, ara mateix senyals horaris de 2:15 de la tarda. Les restriccions de seguretat s'aplicaran a tots els punts de la visita. Palau de la Generalitat, Miquel Jarque, bon dia.
4: Bon dia. El recorregut de poc més d'un quilòmetre en papamòbil a Barcelona serà una de les poques oportunitats per veure el pontífex. Circularà des del carrer Rosselló en diagonal fins a Sardenya, en el tram final per accedir a la Sagrada Família. Aquell dia les restriccions de mobilitat afectaran 9 illes de cases que envolten el temple. A Montserrat, en canvi, l'accés a la plaça del monestir estarà totalment restringit. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
5: El dispositiu Albus és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
4: El desplegament policial realment té pocs precedents perquè, a banda de la seguretat que porta el Vaticà, la coordinació haurà de ser també amb la Guàrdia Reial i la seguretat de la Moncloa.
1: La Comissió Europea ha multat amb 200 milions d'euros la plataforma xinesa Temu per haver permès la venda a internet de productes perjudicials pels consumidors. Brussel·les considera que la multinacional xinesa vulnera la llei de serveis digitals europea perquè no controla el risc de difondre productes il·legals. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
6: Hola, bon dia. La investigació ha trobat un gran nombre de carregadors defectuosos amb el risc de provocar cremades, joguines que poden fer que els menors s'ennueguin i roba o joies fabricades amb substàncies químiques perilloses. El portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, diu que hi haurà més contundència contra Temu si a finals d'agost la companyia no presenta un pla per solucionar aquests riscos.
26: Our message is clear. El missatge és clar. Si vols entrar al nostre mercat de 450 milions de persones, has de respectar les nostres normes i punt. Això vol dir que com a empresa ets responsable dels teus serveis i dels riscos que impliquen per als nostres ciutadans.
6: Per ara, la sanció anunciada a Temu és la més elevada que Brussel·les ha imposat mai a una plataforma, emparant-se en la Llei Europea de Serveis Digitals. Però la xifra, 200 milions d'euros, està molt per sota del que podria haver exigit la Comissió Europea. Té marge per multar l'equivalent al 6% de la facturació global d'una empresa, i en aquest cas no arriba ni a l'1%. La comissió diu que és proporcional i recorda que Temu té altres investigacions en marxa que podrien acabar en més sancions contra la companyia per la venda de productes il·legals, el disseny addictiu de la seva aplicació i el funcionament dels algoritmes per elaborar perfils i suggerir compres personalitzades en funció dels gustos de cadascú.
1: I mentrestant, Israel intensifica els atacs al Líban i ha fet almenys 14 morts a Beirut i al sud del país. La guerra a l'Orient Mitjà ha escalat en aquest front i també han augmentat les hostilitats entre els Estats Units i l'Iran, que s'han atacat mútuament les últimes hores. Les expectatives d'un acord, doncs, s'allunyen i el preu del petroli ha tornat a pujar, Jordi Baró.
27: Netanyahu està complint amb la seva promesa i ha bombardejat amb més força el sud del Líban i també la capital del país. L'exèrcit israelià defensa que se centra en objectius de la milícia xiïta libanesa de Hezbollah en uns atacs que han matat almenys 3 nens i que s'han concentrat a la localitat de Tir, amb uns 200.000 habitants i que és un dels punts d'acollida de desplaçats forçats.
28: És clar que els israelians busquen venjança. Han estat greument ferits i s'estan venjant en aquesta ciutat.
29: L'enemic israelià té com a objectiu el present i la història de la ciutat de Tir. Tenen com a objectiu una ciutat incomparable, la perla de l'Orient Mitjà.
27: Els Estats Units han atacat aquesta nit objectius militars de l'Iran per segona vegada en 3 dies en una nova escalada de la guerra. El règim de Teheran ha respost contra una base aèria nord-americana a Kuwait. Les negociacions entre els Estats Units i l'Iran es mantenen, però enmig de missatges descoratjadors. El líder suprem de l'Iran acusa els Estats Units i Israel d'intentar posar el país de genolls i Donald Trump nega l'existència d'un esborrany d'acord de pau. El preu del petroli ha tornat a pujar a l'entorn d'un 3%, amb el barril de Brent ara al voltant dels $96.
1: Tornem a Catalunya perquè a partir d'aquest dilluns, 38 serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i cirurgies extres més enllà de les que fixa el seu marc laboral. És una mesura de pressió del Sindicat Metges de Catalunya que avui ha denunciat l'empitjorament de les llistes d'espera a la sanitat pública justament per la falta de professionals. Unitat Mòbil a Barcelona, José Antonio Rodríguez i Mònica Mas.
8: Bon dia, Òscar. Xavier Llaunar, secretari general del Sindicat Majoritari Metges de Catalunya, assegura que el 30% de l'activitat assistencial que es fa a Catalunya és gràcies a les PAUNA. És a dir, totes aquelles hores i serveis extres que es fan més enllà de la jornada laboral dels metges. A partir de l'1 de juny, almenys 38 serveis mèdics de 19 hospitals ho deixaran de fer i un dels col·lectius que més s'ha adherit a aquesta campanya seran els anestesiòlegs. I això pot repercutir tant en cirurgies com en proves i exploracions que requereixen sedació.
9: Hem dit prou perquè no estem disposats a seguir aguantant el sistema amb el nostre sobreesforç. Per això aquesta iniciativa està sent un complet i un absolut èxit, perquè la gent té molt clar que una persona que està fent 3.000 hores laborals a l'any no pot més.
8: El sindicat ha analitzat també l'evolució de les llistes d'espera durant el 2025 i remarca que el que va pitjor són les demores en les visites als especialistes. Han augmentat els dies d'espera per veure el traumatòleg, l'al·lergòleg i el cirurgià general. On hi ha més dies d'espera és a traumatologia i urologia. Pel que fa a les intervencions quirúrgiques, totes es fan en termini legal, però augmenten les esperes sobretot per una pròtesi de maluc, seguit d'una pròtesi de genoll i les reconstruccions mamàries. A nivell territorial, qui s'emporta la pitjor part és la regió metropolitana Nord, Vallesos i Maresme.
1: I atenció a aquesta història. Nou robatori de xais a Catalunya. Aquesta vegada han estat uns 40 de la raça Xisqueta en una granja de Maçanet de la Selva. S'han recuperat, en part, perquè els Mossos els han localitzat ràpidament al Maresme i això ha estat clau un anunci online on es posaven a la venda precisament aquests xais robats. Anem a Maçanet, a la granja on es va produir el robatori. Núria Peraire.
10: Hola, bon dia. Els en van robar 40 dels més joves i n'han recuperat 27, la majoria femelles. Els lladres han venut majoritàriament els mascles. Els germans agraeixen la rapidesa d'actuació dels Mossos. Van posar la denúncia dimarts i dimecres i els van localitzar a un camp de Sant Cebrià de Vallalta al Maresme. També agraeixen l'ajuda dels seus companys pagesos, que van trobar un anunci a internet on es venien a més de 200 euros cada xai. Els ramaders afectats són dos germans, un d'ells, el Marc Martín P., assegura que si no s'hagués actuat ràpid no haurien estat temps de recuperar-los i explica que va ser un cop dur.
11: Jo el dematí, aquell dematí plegava. Però va ser, bueno, després, pues, bueno, et vas movent, veus suport de la gent, veus que la cosa es mou, igual no aconsegueixes res. Vale, hem tingut molta sort, jo ho he dit abans. Hi ha menys ramats, perquè és una feina dura i la gent realment, pues, no vol fer-ho. Hi ha més robatoris. Pues aquesta temporada, sí, sí, la veritat és que sí.
10: Sospiten que els van robar per la porta més allunyada d'on viuen uns veïns i com que els estaven esquilant, els animals no portaven les esquelles.
1: Passant 7 minuts a 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
12: Catalunya migdia.
13: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
14: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
15: 300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
16: una cullerada de silenci,
17: dos reflexos de llum,
16: 5 quilos de cadira
17: i, si convé, 150 grams d'ulleres.
16: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
30: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
31: Contes, novel·les, poemes, cançons...
30: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.
32: Catalunya Ràdio.
33: Som 3CAT.
1: Passant 8 minuts a 2:15.
34: Ah!
0: al monestir de Pedralba.
1: La reina Elisenda tenia vora 70 anys quan va morir i sembla que portava indumentària austera vinculada amb l'àmbit monàstic. Són algunes de les conclusions de l'estudi que el Reial Monestir de Pedralbes ha fet sobre 8 sepultures del segle XIV en les quals hi havia enterrades 25 persones. Això que sentim és el tràiler del documental que s'ha realitzat sobre aquest estudi que porta per títol Pedralbes despertant la reina. Anna Escura, bon dia.
2: Bon dia. La investigació ha reconstruït l'edat, la constitució, la salut i les condicions de vida d'aquestes persones. I predominen les dones adultes, algunes d'edat avançada, tot i que també hi ha persones joves i infants. Sobre la reina Elisenda, s'ha confirmat que tenia uns 70 anys, que era de constitució robusta i que els últims anys de vida va patir molt dolor. Ho han explicat l'antropòloga Carme Rissec i la directora del Reial Monestir de Pedralbes, Anna Castellano Treserra.
3: Veiem a la reina Elisenda que té 3 fusions en la columna vertebral. Tenia que fer-li molt de mal.
5: Ara s'ha demostrat pues, que efectivament tenia dolors, no, dels ossos i, per tant, li devia impedir de poder-se moure. En els últims temps devia patir bastant de dolor.
2: La investigació va començar l'agost del 2024 i està previst que s'acabi el maig de l'any que ve.
1: I ara, música. Aquest que sentim, que és el Fred García, és un dels 45 artistes que actuaran en el nou cicle a sales de concerts que impulsa Estrella Damm per celebrar els 150 anys juntament amb l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya. Altres noms que hi participaran són Miqui Núñez, Caral Laoz, Macaco, el Poni Pissador, Al·lèrgiques al Polen o el Petit de Calaril. Es faran entre el setembre i l'octubre en 45 sales de tot Catalunya, de les Illes Balears, Castelló i Andorra, de diferents formats i capacitats i que sumaran més de 22.000 localitats. El nou projecte reivindica les sales de concerts com equipaments culturals essencials pel creixement dels artistes i la vitalitat de l'escena musical de Catalunya.
32: Catalunya migdia.
1: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
7: Bona tarda.
1: Amb els fitxatges del Barça, que, escolta'm, estan on fire, eh?
7: Sí, Deco accelera i comença amb força el mercat de fitxatges.

0: Hansi Flick ja té el primer reforç per la pròxima temporada. La prioritat del Barça era reforçar la davantera i per qui ha començat Deco. El Barça ha fitxat un extrem, Anthony Gordon. Ramon Salmurri.
1: Dit i fet, Anthony Gordon s'ha convertit en el primer fitxatge del Barça de Hansi Flick de cara a la temporada 26-27. Ahir el Newcastle va acceptar la proposta blaugrana, 70 milions d'euros, més 10 en variables. El club ja tenia l'acord tancat amb el futbolista des del viatge de Deco a Londres a finals de la setmana passada. El Barça s'ha mogut amb molta agilitat i celeritat per tancar una operació condicionada per l'interès del Bayern i el Liverpool en el futbolista. Gordon aterra avui a Barcelona, ho fa cap a 3:15 de la tarda i va directe cap a l'Hospital de Barcelona a passar la revisió mèdica. En principi, demà es faria oficial el seu fitxatge. Gordon és un extrem de 25 anys, arriba del Newcastle, és un fitxatge amb ADN Flick, un futbolista que destaca per la seva capacitat de pressió, que destaca més en el joc sense pilota, pressió i desmarcada que per ser un virtuós amb la pilota. 17 gols i 5 assistències a aquesta temporada.
0: Doncs Gordon, que ja està fitxat, però el Barça no s'atura aquí i Deco avança en un altre fitxatge.
1: El de Julián Álvarez, el davanter de l'Atlètic de Madrid. Avui mateix el Barça podria plantejar una primera proposta pel davanter, una oferta al voltant dels 100 milions d'euros. Fa pintar per això la idea que serà una negociació llarga. Ahir hi va haver una reunió a Barcelona amb Deco, amb Joan Laporta i amb Alejandro Echeverría, on hi eren també Juanma López i Andy Vara i Fernando Hidalgo. Fernando Hidalgo és el representant del futbolista. Juanma López, representant de Dani Olmo, exfutbolista de l'Atlètic de Madrid i que també serveix d'enllaç entre tots dos clubs. En aquesta primera part de la reunió és on es van parlar de les condicions de l'acord amb Julián, és a dir, el salari, el que s'espera d'ell, el seu rol a dins de l'equip i saber si realment el futbolista vol venir al Barça. La resposta va ser que sí, que Julián vol venir i que accepta aquestes condicions que li planteja el Barça. A partir d'aquí s'obrirà la negociació entre els dos clubs.
0: I al Barça avui un nou comiat, com a mínim hem tornat a sentir algú que deia adeu.
2: En el 14 havia de marxar, sabia que havia de marxar, però el meu barcelonisme no em va permetre marxar i sempre m'he promès que mai més tornaria a patir. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt.
0: Doncs aquest és Xavi Pascual, el tècnic de l'equip de bàsquet, que acabarà la temporada, però que d'aquesta manera, com el sentíeu, ha justificat aquesta decisió de marxar, Ernest Macià.
3: Doncs sí, ha intentat marxar l'Aia, no obstant, sense crear problemes. Avui, de fet, a la roda de premsa hi havia Rafa Juste, Enric Massí, pel marge també de la cúpula del bàsquet. I, per tant, doncs, ha intentat ser conciliador. Et puc dir que no s'havia preparat res. Volia venir i parlar amb el cor, parlar de manera oberta, i això és el que ha dit només començar.
2: La primera cosa és que no hi ha una guerra entre el Barcelona i Xavi Pascual en absolut. La meva relació amb el club és extraordinària. El meu barcelonisme està intacte, el meu laportisme està intacte. No té res a veure amb tot això.
3: El que sí que et puc dir, Laia, i ara sentirem doncs, que a mesura que avançava la roda de premsa, precisament perquè no s'ho ha preparat, ha incorregut doncs, en algunes actituds o incongruències, perquè en alguns moments ha dit que estaven a la mateixa pàgina amb Navarro i Mario Bruno Fernández, després ha dit que potser en algunes coses no tant, però sobretot, més que a nivell estratègic de junta directiva, decisions més a llarg termini, realment el problema venia des de la vessant executiva, és a dir, com acostar la realitat als desitjos. I aquí és on Pascual ha trobat que el club, així com amb el futbol sentíem ara el Ramon Salmurri, que ens explicava doncs, que s'obre l'aixeta per grans fitxatges, amb el bàsquet no es feien pràcticament concessions, al marge de l'augment de pressupost no hi havia massa marge per fer certs ajustos a nivell contractual, sobretot per carregar al mínim el pressupost la temporada que ve i fer-ho de manera progressiva les temporades anteriors. I veient que no hi havia aquesta ductilitat i que, en canvi, Dubai sí que li ofereix totes les facilitats del món, doncs Pascual ha arribat a la conclusió que així no podia ser un entrenador guanyador del Barça i ha marxat.
2: I m'he acostumat a una manera de fer que és diferent a com has de fer lògicament en un club poliesportiu com és el Futbol Club Barcelona. Això a mi globalment m'ha representat un desgast molt gran, perquè hi ha moltes coses que no estava acostumat a funcionar d'aquesta manera i m'ha anat desgastant en el temps.
3: I tot i aquest desgast en el temps, la situació fa que arribem als play-off i quan sembla que tot malament, resulta que la plantilla, ho explicàvem ahir, i ell tenen i se senten també en òrbita d'intentar guanyar aquest títol de Lliga o almenys posar-ho tot. I posar-ho tot és recuperar els lesionats, que ja ha dit avui el que us vàrem avançar ahir, que recupera la Provítola i tots els jugadors lesionats. I per parafrasejar Michael Jordan, ha dit que el que passi en aquest proper mes serà una conjura, serà un últim ball, un last dance.
0: Doncs avui s'ha acomiadat Xavi Pasqual, com a mínim ha dit les seves explicacions de per què marxa, i ahir qui es va acomiadar definitivament del Barça va ser Alexia Putellas.
4: Ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor.
0: Aquest va ser el discurs final d'Alexia, emocionada davant de l'afició del Johan Cruyff. Tot això va ser ahir a la nit i avui ja ha començat la confirmació d'altres sortides que també es produiran al Barça femení. Marcos García.
5: Sí, el Barça ha fet oficial ja la marxa d'Ona Batlle, lateral dret indiscutible de les campiones d'Europa. Ona marxa a final de temporada amb dues Champions, tres Lligues, tres Copes, tres Supercopes i una Copa Catalunya. També sortirà Mapi León, que encara no hi ha anunci oficial. Potser podria ser a les properes hores. I també cal veure què passa amb Marta Torrejón. En aquest cas, no hi ha tampoc cap anunci de manera oficial. Comiats sensibles tots aquests, com explica Patrick Guijarro, que és una de les jugadores que sí que es queda i que té més pes al vestidor.
6: Muchas emociones. Llevo desde por la mañana llorando, hablando, con la piel de gallina, recordando momentos con Alexia. También, pues, yo creo que ya se ha visto un poco con Mapi y con Ona. Son personas que le tenemos un cariño increíble. Es que son nuestras amigas. Día muy emotivo, pero también sé que se van felices porque ha sido una gran temporada.
5: Ahir sentíem Alexia al migdia, al programa, en l'homenatge al Camp Nou, i a la nit, després del Barça 2, Real Societat 1, la seva última declaració estava esgotada física i emocionalment.
7: No puc més, estic molt cansada. Pesen els ulls de plorar, fa mal al cap de la calor d'aquest matí també. Estic molt cansada, però molt feliç a la vegada.
5: 11 jugadores del Barça han estat convocades per jugar dos partits de classificació per al Mundial 2027 contra Anglaterra i Islàndia. Són Aitana Bonmatí, Cata Coll, Irene Paredes, Patrick Guijarro, Salma Parayuelo, Vicky López, Mapi León, Clara Serra Jordi, Alexia, Claudia Pina i Ona Batlle. A més, les catalanes Laia Codina i Jana Fernández. El 5 de juny, Espanya-Anglaterra. El dia 9, Islàndia-Espanya.
0: I atenció, perquè avui encara podríem tenir un altre comiat més. A Girona pot haver-hi novetats a les pròximes hores. El club espera poder anunciar ben aviat quin serà el futur a la banqueta i sembla, Eduard Solà, que si no hi ha canvis d'última hora, serà amb l'adeu de Mitchell.
8: Tot sembla encarat que el descens haurà acabat amb un canvi de cicle a la banqueta i sense Mitchell, que acaba contracte. Hi ha hagut contactes entre el tècnic i el director esportiu Quique Cárcel, però el descens acabarà provocant l'adeu de Mitchell després de 5 temporades a l'equip. El descens ha estat un cop dur per tothom i ho estan acabant de pair. Des del club esperen poder anunciar la decisió a les pròximes hores. Mentrestant, la Federació de Penyes del Girona ha fet aquest matí un comunicat en què reclama transparència, compromís i un projecte real de futur després del descens de l'equip a la segona divisió. Cristóbal Sánchez és el president de la Federació de Penyes del Girona.
9: Demanant explicacions al club de temes d'infraestructures, de temes de fitxatges, temes de gestió, en el qual doncs, pensem que hi ha hagut moltes errades. Doncs, la transparència que sempre hem demanat, el compromís i tenir clar el projecte de futur, que no pot ser que sigui venent, desmantellant una plantilla que ens havien garantit anar a la Champions. Està bé fer un canvi d'alguns jugadors per fer una mica de caixa i poder continuar el projecte, i amb aquests diners reinvertir-los en una plantilla que no ha respost.
8: En aquest comunicat també expressen la decepció amb el City Football Group i es plantegen diverses preguntes, algunes esportives, però d'altres d'infraestructures com el calendari per culminar la ciutat esportiva o si es continuarà ajornant la millora de l'estadi.
0: I a l'Espanyol, Manolo González i Monchi ja han començat a dibuixar conjuntament la propera temporada. El club blanquiblau s'espera una renovació important, però com diu el tòpic, Sergi Andreu, abans d'entrar cal deixar sortir.
10: Sí. Mira, ara 23 jugadors del primer equip han acabat la temporada amb l'Espanyol. D'aquests ja sabem que n'hi haurà 5 que no seguiran. Acabaran sent més, les sortides, però ara mateix en podem assegurar 5. Carlos Romero i Ramon Terrats, cedits pel Villarreal, no continuen. També acaba sessió en Ngonge, que va arribar al gener, i després d'un rendiment molt pobre, se'n torna al Nàpols. El central Fernando Calero acaba contracte al juny, tampoc seguirà. I el lateral esquerre José Salinas no entra en els plans de l'estaf tècnic i també rescindirà el seu contracte, que s'acaba el 2028. Cas especialment delicat és el d'Àngel Fortuño. Amb contracte, el porter ha viscut dues temporades senceres com a suplent a l'ombra de Joan García primer i de Dimitrovic després. Ahir, el reservat, el podcast Perico de Catalunya Ràdio, va ser molt clar respecte a una altra temporada en blanc.
11: No, és veritat que jo encara tinc contracte aquí, al final jo vull jugar aquí perquè és el club de la meva vida, però sí, és veritat que una altra temporada com aquesta seria difícil per mi, al final jo el que vull és jugar i bueno, ja es veurà el que passarà.
10: Fortuño només ha jugat 3 partits oficials en els últims 2 anys. Ara mateix no podem descartar la sortida del porter de la Verneda, encara que sigui en forma de cessió.
0: 8 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i després...
12: Por mucho que se empeñen en construir mentiras, no nos van a engañar. Nos han lanzado ataques gravísimos.
0: S'escalfen les eleccions al Real Madrid.
13: Catalunya migdia. Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i
14: Esclat. Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
15: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
16: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
15: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
17: Amb el suport de Bon Preu Esclat.
18: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
19: Sou molt bona gent!
20: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
21: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
22: Som 3cat. Catalunya Ràdio.
23: Catalunya Ràdio.
22: Som 3cat.
23: Som 3cat.

0: I abans de parlar del Real Madrid i de com s'han escalfat les eleccions, el Rayo Vallecano s'ha quedat sense premi. El Crystal Palace ha impedit el somni dels vallecans guanyant Jan Ortuzar la Conference League.
1: Nit molt cruel per un Rayo que es va quedar a les portes del triomf en la primera final europea de la seva història al Leipzig Stadium. Un únic gol del francès Jean-Philippe Mateta a l'inici de la segona part va dictar sentència a favor del conjunt anglès. Tot i que els madrilenys van fregar el gol, el Crystal Palace va saber aguantar el tram final davant el conjunt de Vallecas. El tècnic del Rayo, Íñigo Pérez, parlava així després de la derrota.
2: Lo mismo, lo que impregna nuestro organismo es dolor, rabia y tristeza por bueno, sentir que una oportunidad como esta se ha escapado y que sabemos de la complejidad para volver a encontrarnos en una situación así.
1: Aquest 1-0 és el comiat perfecte per a l'entrenador Oliver Glasner i dona el bitllet directe als anglesos per a la pròxima Europa League, una conferència que, per cert, és la penúltima competició que faltava per decidir-se just abans de les Champions d'aquest dissabte entre Arsenal i PSG.
0: Florentino Pérez va presentar ahir la seva candidatura a les eleccions al Real Madrid. L'actual president blanc va fer acusacions directes contra l'altre candidat i rival, Enrique Riquelme, i aquest, avui, Enrique Riquelme, s'hi ha tornat, Montserrat.
3: Florentino acusa Riquelme d'haver demanat un préstec a un interès desorbitat per presentar l'aval com a candidat i també que té vincles personals amb la candidatura de l'expresident del Madrid, Ramon Calderón. Riquelme assegura que tot és fals i insta Pérez a fer un debat públic i obert entre els dos candidats. L'actual president blanc, de 79 anys, creu que li queda molta història per fer, com diu el seu lema de campanya, i que amb ell no es privatitzarà Madrid. Florentino Pérez vol crear un gran club social blanc i també la ciutat Real Madrid.
4: Ara projectamos para la ciudad Real Madrid lo que puede ser la sala de máquinas, 250.000 metros cuadrados en Valdebebas. Allí construiremos el distrito tecnológico más importante de Europa, con empresas líderes mundiales en inteligencia artificial, biotecnología, medicina deportiva y producción audiovisual. Por primera vez en la historia del fútbol, un club tendrá acceso directo y permanente al conocimiento tecnológico más avanzado del mundo para aplicarlo a sus propias necesidades. Rendimiento deportivo, prevención de lesiones, preparación táctica.
3: Un altre vent serà el Bernabéu Infinit. Florentino explica que tenen un acord amb Apple perquè aficionats d'arreu del món, des de casa, puguin tenir una experiència immersiva com si fossin a l'Estadi Blanc. I Florentino Pérez assegura també que continuarà amb les accions contra el cas Negreira.
0: Ja es disputa el Gran Premi d'Itàlia de motociclisme al circuit de Mugello i ho farà finalment, com ja ens vas explicar, Damià Aguilar, amb Marc Márquez. Els metges li han donat un permís condicionat.
5: Els metges del Mundial, en col·laboració amb el metge titular del circuit de Mugello, li han donat un permís inicial que li permetrà pujar a la Ducati demà a partir de 3:15 del matí a la primera sessió d'entrenaments. Però és certament un permís condicionat. Haurà de passar una nova revisió mèdica després d'aquesta primera sessió. Avui se l'ha vist arribar al circuit amb una bota protectora al peu dret que es va operar el passat dia 10 i juntament amb la cirurgia correctora a l'espatlla dreta. L'altra notícia del matí a MotoGP és que l'equip LCR Honda, que tindrà Johann Zarco de baixa durant setmanes, ha decidit recuperar un pilot ja retirat, Cal Crutchlow, de 40 anys. El britànic, que va córrer 6 anys per la formació italiana, va disputar la darrera temporada com a titular el 2020. La darrera cursa que va fer amb una Yamaha és del Gran Premi del Japó del 2023, fa quasi 3 anys.
0: A l'Eurocup femenina de waterpolo, el Catalunya agafa un avantatge important després de la victòria ahir a l'anada davant l'Atlètic Barceloneta de Vitobac.
6: La històrica final catalana a l'Eurocup femenina de waterpolo es va saldar amb victòria àmplia del Catalunya per 14-9 enfront de l'Atlètic Barceloneta, un marge més ampli del que tot feia pensar en principi, atesa la igualtat entre tots dos conjunts en els partits de Lliga, que es va saldar amb empat ahir. Però les gracienques van agafar la davantera. Al segon quart no la van deixar anar de la mà, sobretot d'una inspirada Lucía Gómez, autora de 4 gols.
7: No estamos a tranquilidad para ir allí. Nos tenemos que enfocar mucho en la defensa. Es verdad que queda mucho partido, quedan 4 partes aún, pero sí que nos da una cierta tranquilidad tener esta ventaja.
6: Mentrestant, Chus Martín, el tècnic mariner, es resignava a una derrota que els posa molt coll amunt aquesta final.
8: Crec que nosaltres, en aquest cas, doncs, no hem sabut jugar amb equip, amb errors individuals, i que cadascú ha volgut buscar el gol per seu compte i no hem treballat. I quan és una portera davant com la Laura, doncs, es fa més difícil.
6: El partit de tornada que definirà quin dels dos conjunts catalans, Catalunya o Atlètic Barceloneta, aixeca el primer títol del seu historial, es jugarà dimecres de la setmana vinent, dia 3, a 7:45 del vespre. Per cert, que en paral·lel es va disputar el primer partit de la final de la Lliga Femenina entre el Sant Andreu i el Mataró. A la Pere Serrat, triomf de les locals per 10-8.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. A les 7 més esports, el tot costa. I avui aprofitem per acomiadar una de les estudiants en pràctiques que tenim al Catalunya Migdia, la Maria Chesena. És el seu últim dia. Ens ha ajudat moltíssim. Agraïm tota la feina i li desitgem molta sort a partir d'ara. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
9: Són les 3.
10: Catalunya Migdia.
9: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat que el Departament d'Educació i els sindicats de mestres i professors arriben a la reunió d'aquesta tarda, que de fet ha de començar ara a les 3, amb l'avís del govern que la proposta d'avui és de caixa o faixa. Si els sindicats no l'accepten, no n'hi haurà una de nova. Mentrestant, els docents mantenen les mobilitzacions en vagues avui al Maresme i al Vallès. També hem connectat amb Madrid, l'endemà de l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE. El partit es desvincula de la suposada trama per torpedinar operacions judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez, el dia en què ha començat també el judici contra el germà del president del govern espanyol, en aquest cas per una plaça suposadament a mida a la Diputació de Badajoz. I hem estat molt pendents també de l'incendi d'Òrrius, al Maresme. La població està confinada pel fum que surt d'una fàbrica de ceres i parafines. Els bombers treballen per evitar que el foc salti al bosc, a la serralada litoral. De seguida ampliem aquesta informació des d'Òrrius mateix. Ara, però, expliquem altres coses, Joan Bota.
11: Doncs mira, podem posar números a les dotacions que treballen en aquest incendi. Ja són 20, entre els quals 5 d'aèries. Fa un parell d'hores que ja estan fent feina. La nau, per cert, on ha començat el foc, ha quedat totalment cremada i el foc on és ara és a una zona de vegetació molt densa. La feina dels bombers se centra precisament a mirar de frenar l'avanç de les flames en aquesta direcció. El 112, Òscar, ha rebut 400 trucades alertant del foc. La cap de guàrdia del CECAT, de Protecció Civil, Montse Font, ha explicat aquest programa al Catalunya Migdia fa uns minuts que, de moment, no veuen risc d'haver d'evacuar les urbanitzacions de la zona.
12: Tal com va la direcció del vent, en principi no es veu aquesta situació i, com deia, a més hi ha molt poc vent, però s'ha d'estar atents i veure doncs, si el poden controlar amb rapidesa i sobretot contenir amb la zona que sigui més al voltant de la indústria.
11: I com deies, també a aquesta hora, on també hi ha notícia, és el Departament d'Educació, perquè hi ha de començar aquesta reunió entre el govern i els sindicats amb aquest avís del govern, que és una reunió a caixa o faixa, perquè ja diuen que no volen fer més propostes. Anem, doncs, cap allà, Cristian Roldán.
13: Comencen a arribar els primers representants sindicals amb un aire tens. No han agradat les paraules de la consellera Niubó al Parlament aquest migdia, dient que l'oferta que plantejarà avui el govern serà la definitiva. Els representants dels docents asseguren que això els deixa molt poc marge de negociació i lamenten la manera de fer del Departament d'Educació perquè els situa en una situació de caixa o faixa. Sigui com sigui, veurem si les parts aconsegueixen arribar a un acord, tot i que la tensió en les darreres hores ha augmentat considerablement i que les posicions segueixen distants, pel que fa, per exemple, a l'augment salarial, una de les demandes capdals del col·lectiu. A més, des dels sindicats recorden que l'última paraula sobre el possible acord la tindran els mestres i professors en una votació en assemblea.
11: Mentrestant, aquest migdia s'ha signat el conveni col·lectiu de les grans cadenes del comerç tèxtil. El nou conveni beneficiarà 120.000 treballadors. Es tracta d'un conveni que s'aplicarà arreu de l'Estat i acaba amb els convenis provincials. Preveu millores de la jornada i la conciliació. Per exemple, la jornada laboral es reduirà de manera gradual fins al 2028 i, a més, també augmentaran els caps de setmana lliures i s'haurà de comunicar amb una antelació de 5 setmanes l'horari detallat. L'habitatge de compra s'ha encarit un 12% l'últim any a Barcelona i al conjunt de Catalunya. A la capital, el preu per metre quadrat s'ha enfilat fins als 4.681 euros el primer trimestre. Són 500 euros més que un any enrere, segons les dades de valor taxat que fa públiques el Ministeri d'Habitatge. Amb tot, no és la ciutat més cara del país. Segons aquestes dades, que recullen la informació de tots els municipis de més de 25.000 habitants, la població amb un preu més elevat és Sant Cugat del Vallès, amb 5.060 euros per metre quadrat, i Sitges, amb 4.820. També supera, en aquest cas, Barcelona. La mitjana del conjunt del país és de 2.750 euros per metre quadrat.
9: Passant 4 minuts de les 3, de seguida saludo els convidats i els tertulians que ens acompanyaran fins a les 4, però ja sabeu que estem pendents d'aquest foc a Òrrius, al Maresme, i ara podem saludar l'alcalde d'aquesta població, l'alcalde d'Òrrius, Xavier Masgrau. Alcalde, bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
15: Quina és la situació ara mateix a Òrrius?
14: Bueno, ara mateix la veritat és que hi ha 15 dotacions terrestres de bombers i 5 aèries i estem intentant controlar el foc perquè no es propagui més enllà.
15: És un foc que ja és forestal, és a dir, el foc ha entrat ja al bosc que envolta la fàbrica en la qual ha començat?
14: No sabem exactament i tal on ha començat, però a la fàbrica es veu que no. Ha sigut un foc forestal i amb el bruixol dels pollancres i tot, la veritat és que s'ha introduït a la fàbrica, no a l'inrevés. I ara pues, estan els dipòsits de parafina que s'estan cremant, amb la problemàtica que té la parafina, de que, bueno, que això amb aigua és molt difícil d'aturar-ho, però que ha començat com forestal. Això és el que teòricament, al final, suposo que una vegada ja estigui controlat el foc i es pugui veure, suposo que tindrem ja una... tindrem clar de com s'ha originat a l'incendi. El que estem ara és doncs, bueno, desallotjar una part de nuclis disseminats de la població i la resta com confinament. I intentar amb aquestes dotacions terrestres i tal, de que això no propagui cap al parc de la serralada, litoral, ni més massa forestal.
15: Sobre això que explica, vol dir que estan desallotjant algunes urbanitzacions, entenc.
14: Sí. Sí, ja estan desallotjades, eh?
15: I a Òrrius hi ha confinament per el fum, sobretot?
14: Pel fum, sí, sobretot, sí.
15: I l'objectiu és...
14: I llavors...
15: Digui'm.
14: Sí, no. Sobretot el que sí que volia fer una menció especial, ja que som un poble petit, que no tenim policia local, que tota la policia local dels pobles colindants del voltant, Argentona, Dosrius, Cabrera de Mar, la veritat és que La Roca, la veritat és que tota la policia s'ha posat a disposició nostra i un agraïment molt gran a tota la gent del voltant, que, bueno, que entre nosaltres ens estan ajudant moltíssim.
15: Els bombers que li diuen?
14: Els bombers estan treballant moltíssim per intentar aturar que això no baixi a més, però això portarà temps.
15: I sobretot l'objectiu és que no s'estengui per les...
14: Segurament.
15: Deia que sobretot l'objectiu...
14: Que no s'estengui més, que no s'estengui. Exacte.
15: Molt bé, doncs...
14: Sobretot controlar-lo, controlar el foc. I la veritat és que... I també de la delegació de govern ja ens ha enviat també un missatge a tots els habitants d'Òrrius i voltants per el tema del confinament i tot això. I la veritat és que no podem donar més que les gràcies de tota la infraestructura que s'està desenvolupant per intentar assolir el repte de controlar l'incendi.
15: Aquesta zona boscosa que està cremant és una zona que està ben gestionada, està ben neta? O...
14: Sí, és una zona boscosa, sí. És boscosa. És boscosa. I a més, aquests dies també anteriorment amb moltíssima pluja, ha plogut molt, i ara pues, allò tan famós de dir el 30-30-30, no? La humitat, el vent i la temperatura. Tot va en contra i el perill que té els incendis forestals.
15: I aquest fum, tenint en compte que...
14: Estem intentant de totes que no passi.
15: Anava a preguntar-li pel fum, tenint en compte que el que està cremant és parafina. És un fum que és especialment tòxic o no?
14: No és tòxic, el que passa és que és molt espès. És molt espès. I llavors per això és per precaució el confinament.
15: Doncs queda clar, és l'alcalde d'Òrrius, Xavier Masgrau, que ens dona aquesta última hora sobre quina és la situació en aquest incendi, que encara crema hores d'ara en una zona forestal a les afores d'aquest poble d'Òrrius i que els bombers, 20 dotacions, 15 d'elles terrestres i 5 aèries, estan lluitant dels bombers per evitar que s'estengui en aquesta zona boscosa que pràcticament seria tota la serralada litoral al voltant d'Òrrius. Alcalde, gràcies i molts ànims.
14: Moltíssimes gràcies, molt amable a vosaltres.
15: Passen 9 minuts de les 3.
16: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
15: Abans hi saludo, per acompanyar-nos des d'ara i fins les 4, el Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital. Bona tarda.
17: Hola, bona tarda, Òscar.
15: El Jordi Cabré, escriptor i advocat. Bona tarda.
18: Bona tarda.
15: I l'expert en relacions institucionals, Isabel Lleuger. Bona tarda.
19: Molt bona tarda.
15: Tot a punt?
18: Sí.
19: A punt.
15: Vinga, doncs, ja sabeu, el primer tema, bé, avui el primer tema ha estat aquest incendi, del qual en seguirem pendents durant tota l'hora que ens queda del Catalunya migdia, però a banda d'aquest en tenim un altre que també es ve des de fora, com sempre. I els dijous, ja sabeu que és la Llucia Ramis qui ens l'ofereix. Llucia, bona tarda.
20: Bona tarda.
15: Estàs bé? Tu també?
20: Estic fatal. Estic fatal? Super malalta, però intentarem xerrar.
15: Carai, què tens?
20: No, fa dos dies o tres que no puc aturar de tossir, dia i nit, i estic una mica feta pols, però...
15: No.
20: Intentarem no tossir.
15: Aquests encostipats, quan ve la calor, són més difícils de curar, eh? A vegades,
20: saps per tant... la part bona? Que no fa tanta calor, perquè com que estàs així com destemperada...
15: Ah, molt bé. Que ja m'ha fotut pel costat positiu, vinga. Doncs vinga, molts ànims a la Llucia i que ho superis ràpid. Què ens proposes, a veure?
20: Ahir vaig veure una notícia a l'Ara Balears que ha fet que se m'enduguin els dimonis, i és que resulta que a l'aeroport de Palma, a la façana de la terminal d'arribades, han posat un cartell publicitari íntegrament en alemany que diu, traduesc, el que passa a Mallorca queda a Mallorca. De fet, ni tan sols diu Mallorca, diu Malle, que és la denominació col·loquial que empren els turistes alemanys per referir-se a l'illa, i és una denominació associada al turisme de l'accés, no? També conegut com el turisme de gatera o el turisme de borratxera. Evidentment, el cartell ha indignat els residents perquè en aquest anunci tot està malament, i m'agradaria analitzar-lo. Per començar, la llengua en què està escrit, no? Només en alemany. Això vol dir que només va adreçat en els alemanys. Més específicament, els qui s'estaran només uns dies a l'illa, recordant que el cartell està a la terminal d'arribades de l'aeroport. No esperen que els mallorquins ni els turistes d'altres procedències entenguin aquest missatge i, per tant, és com un codi intern, no? Una picada d'ullet, una complicitat davant dels nassos de tothom. Nosaltres ens entenem. Això queda palès, sobretot, per l'ús del col·loquialisme malle que només fan servir ells. Després tenim el missatge, que és calcat en aquella màxima de Las Vegas, el que passa a Mallorca queda a Mallorca. Què vol dir? Que a Mallorca no hi ha control, que pots fer-hi el que vulguis, pots beure i drogar-te tant com vulguis, fins perdre el coneixement, perquè ningú et retrà comptes, no? Pots fer balconing, pots insultar els treballadors a la via pública, això va passar fa uns dies a la zona de Serenal, uns borratxos que s'aburlaven d'uns operaris que feien feina de manteniment, que havien d'arreglar un fanal. I llavors el missatge, el que passa a Mallorca queda a Mallorca, transmet que aquest és un espai on els alemanys no han de complir les regles. Vine aquí i diverteix-te, i no passa res, no? L'anunci forma part d'una campanya de Sparkasse Ibero, que és una caixa d'estalvis i bancs públics d'Alemanya i un proveïdor de serveis de pagament tipus Bizum, la qual cosa ho fa encara més indignant, tot plegat, no? Hem de pensar que des de fa uns anys proliferen rètols, anuncis i serveis orientats exclusivament als visitants estrangers i que posen en banda d'una forma molt directa el lloc al qual aterres, no? Per exemple, els aeroports tant de Palma com de València han vist cartells que diuen, en anglès, la millor ciutat del món on viure i on invertir. Res de welcome, res de bon dia, sinó directament invertesqui vostè aquí. Això quan sabem que un de cada tres habitatges a les Balears els compren estrangers i d'aquests la majoria són no residents. Per tant, empraran aquests habitatges per passar-hi uns dies de vacances o per posar-los de lloguer en els seus paisans en un moment en què els illencs pateixen molt fortament la crisi de l'habitatge, la precarització de la feina i l'encariment dels preus, no? I ara que un any consecutiu més batem xifres rècord de turistes, veiem com cada cop més l'espai públic se subordina a la indústria turística, no? I ja feim tard en encarar el model que es projecta, en aquest cas a les Balears, però és aplicable a molts altres llocs, un model que es projecta als milions de turistes que arriben cada any a les illes, no? On queden la llengua i l'identitat pròpies en unes infraestructures orientades al consum turístic sense límits? Quina és la imatge que estem donant, més enllà de ser un espai per especular, per saltar-se les regles i per fer coses il·lícites que no sortiran d'aquí? I el que és més important, tot això és reversible i com es reverteix?
15: Doncs moltes preguntes de la Llucia, a veure.
19: Jo no sé si estic capacitada per respondre a aquestes preguntes, però sí que...
15: Alguna em fa l'efecte que és retòrica, però...
19: Però està bé dir-ho. Jo sí que crec que realment és un error estructural, reputacional, i que, a més, al final de tot és... qui va deixar que això es pengés en la terminal? És a dir, que després hi ha una responsabilitat de dir com algú o alguna entitat, alguna empresa, alguna institució, algú no posa les llums vermelles.

0: en la terminal d'arribades, no? Jo crec que també, jo sempre he defensat que no hauria d'existir l'antiturisme, és a dir, que tot i les mancances que pugui tenir el model turístic, hem de vehicular una política pro-turisme, però sempre cuidant la dignitat de la vida dels residents, no? Per què? Perquè des de la meva perspectiva el turisme és projecció, feina, economia, etc. Ara bé, també és veritat que quan aquesta marca, la marca turística humilia el que és el territori, això es converteix en un producte de factura reputacional. Per tant, jo crec que el que està clar és que Mallorca no pot ser venuda com que tot s'hi val. I després estic d'acord amb el que deia la Llucia, no? El missatge, el contingut del missatge, no? El que facis a Mallorca queda a Mallorca, desprestigia precisament el que representa la illa, que no pot ser només associada amb una qüestió d'accessos, de no límits, de que no hi ha fronteres i que hi ha una certa impunitat amb tot allò que facis.
1: Bueno, jo crec que hi ha coses que depenen més i coses que depenen menys de nosaltres o dels governs d'aquí, locals o autonòmics, però que, clar, s'hauria de poder limitar alguns efectes, no? S'hauria de poder limitar un cert efecte crida. I a mi se m'acut, per exemple, doncs, que estaria molt bé que l'aeroport de Palma, doncs, no estigués gestionat per Aena i que estigués gestionat, fins i tot sabent com són les administracions locals i autonòmiques de les Illes Balears, malauradament, que estigués gestionat per aquestes administracions locals, perquè fins i tot aquestes, governades pel PP i per Vox, tindrien segurament més sensibilitat amb aquest tema, perquè Aena, que és qui gestiona els aeroports i, per tant, qui ha permès que es posi una publicitat d'aquestes característiques, doncs l'únic que li interessa és el compte de resultats. I el compte de resultats, doncs, l'engreixen més si són aeroports de tipus low cost que si són aeroports, doncs, intercontinentals o més petits, per no fomentar tant la indústria turística barata, no? Per exemple, el de Barcelona. Si Aena podria dir que a l'aeroport de Barcelona, doncs, només allargue la pista, com han dit, no?, cap al Remolà i cap a la Ricarda, perquè d'aquesta forma, amb una pista més llarga, l'aeroport de Barcelona pot atreure vols internacionals, però que renuncien a que l'aeroport de Barcelona passi, tal com pretenen, de 55 milions de passatgers a 80 milions de passatgers, que bàsicament el que farà serà portar més turisme low cost, en el cas de Barcelona, doncs, que ja és l'aeroport low cost més gran d'Europa. I crec que el que val per l'aeroport de Barcelona val molt també per l'aeroport de Son Sant Joan, perquè les característiques de l'economia de les Illes Balears s'assemblen molt, malauradament per ells i per nosaltres, a les nostres. Fa uns dies ha sortit una publicació molt interessant, l'informe Fènix, que hem fet un grup de 7 economistes que en parla de tot això, no? I que parla de l'impacte d'aquest tipus de turisme en el producte interior brut per càpita, que ha anat baixant. És a dir, el producte interior brut als països catalans ha anat creixent, però ha anat creixent perquè en som més, però som més pobres proporcionalment, perquè els sous, doncs, no han crescut prou. I un dels del que ha llastrat clarament els sous, doncs, és el sector turístic. I sí que aquí, doncs, podem fer coses, no? Com tenir, doncs, un salari mínim català, o en aquest cas, doncs, hauria de ser un salari mínim balear que fos més alt que el salari mínim estatal, o incrementar la taxa turística i incentivar unes indústries en detriment d'unes altres.
2: Jordi?
3: Sí, jo m'imagino que hi ha una part de la comunitat estrangera, sigui alemanya o de qualsevol altre lloc, que pel que fa a aquest anunci deu pensar: ostres, tu, si tenim la pell molt fina, sou una bombolla, sou molt tancats, esteu molt amargats, al capdavall estem pagant nosaltres l'anunci, no n'hi ha per tant, etc. I per tant, me n'alegro molt que hi hagi hagut polèmica, perquè si hi ha hagut polèmica vol dir que la marca pot sortir perjudicada, i s'ho pensarà dues vegades abans de tornar a fer-ho. És una marca d'un banc...
1: és una marca d'alemanys.
3: I d'un bisum, eh? Però aquest abisme que s'està creant entre la comunitat local i la comunitat internacional o turista o turística, em sembla que pot créixer d'una manera d'una manera desagradable i fins i tot perillosa. Això pel que fa al públic alemany, que vull pensar que hi tornarà a pensar, que tornarà a replantejar-s'ho i a no tornar-ho a fer de

0: mateixa manera. Ara, una altra cosa és el que és responsabilitat nostra o el que nosaltres podem fer-hi. És una llàstima que, de nou, de cara a les negociacions pressupostàries no s'hagi pogut o no s'hagi volgut o no hi hagi hagut el talent necessari per forçar el traspàs de les competències o, com a mínim, la gestió compartida dels aeroports, però, evidentment, sí, com deia la Ferran, això seria bastant una solució. Quan una cosa depèn d'Aena, pot ser que se'ls escapi de les mans allò que pugui més sensible cap a la comunitat local. Un aeroport, com altres infraestructures, un aeroport una càrrega simbòlica molt important. És a dir, quan tu arribes a una terminal, siguis alemany, siguis català, siguis espanyol, siguis de qualsevol altre lloc, el primer que veus és aquella terminal. Són aquells anuncis, aquell missatge. I, per tant, allò que l'aeroport o la terminal autoritzi diu molt de la sensibilitat, de la simbologia, el missatge, allò que es vol transmetre. A l'aeroport de Barcelona es va decidir un moment donat donar la terminal a la publicitat del MOCO, d'aquest museu privat que hi ha a Ciutat Vella, que no em sembla del tot malament, però és molt millorable, és a dir, podria perfectament fomentar-se que si exposés un anunci del MNAC o del MACBA o de qualsevol altra institució, o que pugui ser una cosa, diguéssim, més d'interès general. No dic que s'hagi d'intervenir tot, no s'ha d'intervenir tot, s'ha de donar marge, però sí que et posa límits a una publicitat que en aquest cas és clarament ofensiva. I sí, confio que la retirin i que s'ho tornin a pensar.
1: Doncs aquesta és la polèmica que hi ha per aquest cartell que hi ha en aquest aeroport de Mallorca i que ens ha portat la Llucia Ramis. Llucia, gràcies, recupera't.
2: Gràcies, que vagi
1: bonet. Passen 21 minuts de les 3. Fem una pausa i de seguida entrem en matèria amb tot l'embolic que hi ha al voltant del Partit Socialista Obrer Espanyol, del PSOE.
3: Catalunya migdia.
4: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
5: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
6: Tuya.
5: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
6: Sí, tu prima.
7: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
8: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes, finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
9: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
10: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Tots els marroquins roben.
12: Ens treuen treball.
13: Com a trans, et veuen com un monstre.
14: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
15: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
16: Una soledat, la gent gran.
17: Són gent que roben.
18: Paràsit. Marimatge.
19: Si estic sol o...
20: Terroristes.
21: Menjar plata. Monstre.
22: Tot això és odi.
23: Aturem-lo. Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
3: Catalunya migdia.
1: En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
24: Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això ens pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
1: Perquè estimem el que fem, i estimar és el més important.
24: Estimar és molt revolucionari. I és la força que ens pot salvar.
1: I sabem celebrar els bons moments.
24: Pa-da-pam!
1: Uau! I com diu l'escriptor Biel Mesquida, visca la veu.
24: M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
25: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: La tarda dona molt de joc.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
25: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
25: Som 3CAT.
1: D'aquí a 6 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Ferran Casas, el Jordi Cabré i la Isabel Lleuger. Hem parlat sobre aquest anunci a Mallorca, també sobre aquest incendi a Òrrius, en una empresa de cera i de parafina, i que els bombers, 20 dotacions, 15 terrestres i 5 aèries, estan intentant evitar que s'estengui més enllà per tota la serralada litoral, cosa que seria realment molt problemàtica perquè allà hi ha molta massa forestal. Hem parlat amb l'alcalde d'Òrrius, que ens ha explicat com els habitants d'Òrrius estan confinats per els efectes del fum, que és molt negre, molt dens, no és tòxic, però sí que és molt molest, i que s'han desallotjat algunes cases disseminades en la zona més boscosa d'Òrrius. De seguida ja anirem cap allà per saber quina és l'última hora. Això en el dia en què Pedro Sánchez i el PSOE intenten desvincular-se de la suposada trama que ahir apuntava el jutge Santiago Pedraz, que haurien muntat l'exsecretari d'Organització Santos Terdán i la militant Leire Díez per incidir en jutges i en fiscals que portaven causes que podien afectar el PSOE i l'entorn familiar de Pedro Sánchez. Els socialistes demanen esperar a les concrecions de la investigació judicial i diuen que no saben res de suposades factures falses del partit, com apunta el jutge. Per tant, Patxi López, portaveu dels socialistes al Congrés, demana prudència.
6: Pues supongo que la justicia es la que tiene que certificar todas estas cosas con pruebas.
1: Però més enllà de la prudència que demanen els socialistes, ja hi ha qui diu que és molt casual aquesta acumulació de casos contra el PSOE. Un dels que ho diu és el ministre, també socialista, Ángel Víctor Torres.
12: Estamos en el embrión, en los albores de una investigación. Se quiere hacer un uso político de las investigaciones judiciales. O sea, estamos asistiendo en directo a un show que sí, provoca shock, pero que es un show.
1: En una línia semblant s'ha expressat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
16: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
1: I és que aquest cas Leire Díez, que va revifar ahir, podríem dir, s'embolica amb el cas Zapatero, que també vam conèixer fa uns dies, o, per exemple, el del germà de Pedro Sánchez, que avui ha començat el judici a Badajoz, acusat d'haver-se'n beneficiat d'una plaça feta pràcticament a mida i aconseguida en un concurs que el jutge considera sospitós. Veurem què surt d'aquest judici. No sé com ho veieu tot plegat, que s'ha generat al voltant del PSOE.
0: Tu,
2: Jordi, sisplau.
0: M'ha sorprès la contundència del president Illa. Evidentment que la política vol dir que has de fer declaracions i has de tenir un relat. I el relat del president Illa és aguantarem, som els socialistes i no hi ha qui ens doblegui. És evidentment legítim i fins i tot em sembla raonable en el seu cas. Ara, és que està plovent molt fort. És que està plovent molt fort i les sospites són grans i són molt lletges i són molt generals. Afecten el Partit Socialista Obrer Espanyol i afecten el PSC, valgui la redundància, i són greus. Jo diria que un exemple de ponderació declarativa seria dir anem a col·laborar amb la justícia i veurem què passa. Hi ha coses que si realment són certes no es poden admetre, però confiem en els nostres companys de partit i veurem si tot això es pot provar. Em sembla que hauria estat molt més raonable, molt més sensat i molt més moderat, ja que a ell li ha agradat tant la sensatesa i la moderació. No m'aventuro només per vocació professional, sinó també per ètica. És a dir, no m'aventuro a dir què pot arribar a passar, què hi ha de cert, què no hi ha de cert, però sí que és veritat que les dues coses poden ser certes. Al mateix temps que pot haver una persecució judicial que l'independentisme ha patit de forma molt barroera i que la UCO és la UCO i que la UDF és la UDF i que a vegades actuen d'una manera poc convencional i poc professional i molt política, que és una cosa que és veritat, també és veritat, d'altra banda, que pot haver-hi coses que realment no siguin presentables, que realment s'hagi actuat amb molta matusseria i que el relat del jutge i que el relat judicial sigui veritablement sòlid. I quan és tan sòlid i afecta tanta gent, em sembla que, com a mínim, les declaracions dels polítics haurien de ser de prudència.
2: Jo estic d'acord amb molt del que està dient en Jordi, i qualsevol dels panorames davant a mi em preocupa molt. Tant si és que hi ha una conxorxa per desestabilitzar el govern de l'estat espanyol inventant-se o fent una traçabilitat fictícia d'una sèrie de delictes gravíssims, com si aquests delictes existeixen. Per tant, a mi em preocupa molt perquè em dona un missatge que aquells que creiem en la democràcia i creiem que Espanya és un estat democràtic, qualsevol d'aquests escenaris és un escenari reputacionalment negatiu i que comporta que la ciutadania dubti de qualsevol mecanisme democràtic actualment, no? I jo crec que això és molt greu, és molt greu, i per tant aquests escenaris, sigui perquè hi ha una conxorxa realment de la policia, etc., o sigui perquè realment el PSOE ho ha fet tan malament com el que ens estan dient a través de les informacions, em sembla que els dos escenaris són gravíssims i el que fan és faltar, és a dir, minvar la reputació del que és un estat democràtic, que jo segueixo pensant que vic en un estat democràtic ple de mancances i ple de coses a millorar, com no pot ser d'una altra manera. Dit això, és evident que el PSOE viu un moment delicadíssim, delicadíssim, i que, a més, jo crec que... Jo fins ara defensava que una posició progressista havia de ser encara més contundent que una posició conservadora. Jo crec que no. És a dir, la necessitat de que les, davant de possibles delictes, conservadors i progressistes siguin tan contundents un com l'altre per perseguir els possibles delictes, ha de ser una demanda ciutadana i una demanda de qualsevol partit, sigui quina sigui la seva ideologia. Dit això, jo crec també que el PSOE ha de demanar una investigació fins al final, ha de posar sobre la taula la presumpció d'innocència i denunciar també la política de fang, si s'escau. Però també crec que si hi ha corrupció s'ha de depurar, però també crec que associar el que pugui passar amb que el socialisme és punible, crec que és un error. És igual que si associem el cas Kitchen amb que els conservadors són de per se manipuladors i instrumentalistes dels poders de l'Estat. Crec que és un error, i això és el que no hauríem de deixar, i això és el que crec que el PSOE ha de reivindicar. Que si s'ha fet una mala praxis, investigar, prudència, i anar fins al final i col·laborar amb la justícia, però no deixar que s'associï a unes determinades conductes que poden ser delictives si es demostren, amb una contaminació del que representa, en aquest cas, el socialisme. Crec que això és necessari per part de totes les persones que podem tenir veu o per part de tots els responsables polítics de reivindicar, igual que hauríem de reivindicar que el conservadorisme no va associat amb unes activitats delictives, per molt que el cas Kitchen ens posin acá al PP, que també direm, no?, que més val que vigili la seva pròpia moral i actuació, pugui posar-se en boca que ha actuat més o menys bé o més o menys malament.
17: Aviam, a mi el que està passant, o el que es queixen els dirigents del PSOE, ja ho vam veure aquí, no? Va passar amb la Laura Borràs, que era presidenta del Parlament, va passar també amb la família Pujol, que és... Hi havia coses, sí, però la justícia i la policia, doncs, es van ocupar de posar-hi més pa que formatge perquè eren qui eren. Però hi havia coses, perquè també quan en el marc de l'Operació Catalunya, doncs, de coses mal fetes i de mirar d'empastifar, doncs també es va mirar amb Esquerra Republicana, també es va mirar amb la CUP i no es va trobar. Per tant,
0: el Xavier Trias
17: PSOE... I el Xavier Trias tampoc.
2: Però sí amb Laura Borràs, i sí, tant, que ja veurem què decideix la justícia amb el cas de Pujol.
17: Amb el PSOE, evidentment, no tots els dirigents, però és evident que hi ha algunes coses, doncs, que no acaben de fer massa bona olor, no? Veurem què passa amb el cas de José Luis Rodríguez Zapatero, que com a mínim ja sabem que és poc ètic el que hem vist. Després caldrà veure si és delicte. Però amb el cas Santos Cerdán o amb el cas Ábalos, jo, per exemple, amb el cas del Santos Cerdán, estic bastant convençut que si Santos Cerdán no hagués tingut el rol polític que hagués tingut i no fos qui és, doncs no haurien anat amb aquesta força i amb aquesta contundència contra ell. Però també, pel que sabem del sumari i de les investigacions, doncs hi ha algunes coses que no acaben d'estar fines, que no acaben de quadrar. Com deia, posava jo aquests exemples, doncs, de la família Pujol i de la Laura Borràs. En tot cas, sí que jo crec que, a diferència d'aquests partits independentistes que jo esmentava, o de Podem, que també ha sigut víctima d'aquesta mena de muntatges per part de les clavegueres de l'Estat, el PSOE sí que hi podia fer alguna cosa. I ho podia fer de forma legal i eficaç, i no de la forma cutre i penosa en què sembla que ho han fet, doncs, amb la Leire Díaz i amb la supervisió, diuen, de Santos Cerdán i de la gerent del partit, i veurem si Pedro Sánchez o no n'estava el cas. Ho dic perquè el PSOE no té el cercle virtuós del que es beneficia la dreta a Espanya, no? D'aquests jutges i fiscals corruptes, d'aquesta premsa i aquests partits que ho amplifiquen i que els hi permet, doncs, allargar casos que a vegades, doncs, no tenen res, però, caram, durant aquests anys el PSOE ha tingut i encara té ara, però jo crec que ja no hi és a temps, eh? Però durant aquests anys el PSOE ha tingut el BOE, ha tingut el Consell de Ministres i ha tingut una majoria absoluta al Congrés, perquè la majoria de la investidura per moltes coses no val, per moltes coses no és operativa i és molt difícil a vegades que aconsegueixi aprovar coses. Però jo crec que aquesta majoria absoluta de la investidura, atès que els socis que van investir Pedro Sánchez, tant Junts com Esquerra Republicana, com Bildu, com el PNB, com Sumar i Podem, han estat víctimes d'aquests mateixos aparells de l'Estat, haurien estat disposades a fer una reforma ambiciosa de la llei orgànica del Poder Judicial, de la llei de secrets oficials, de la llei del CNI, de la llei de cossos i forces de seguretat de l'Estat, i el PSOE ha preferit no fer-ho, ha preferit intentar pactar, intentar
0: la llei
17: que
0: Mordassa,
17: això no sí, els hi passés, la llei Mordassa, i per això ha tingut durant 8 anys un ministre de l'Interior, com Fernando Grande Marlaska, que s'ha dedicat a tapar a la policia, a defensar-la i fins i tot a infiltrar policies al moviment independentista. I que ahir, increïblement, Fernando Grande Marlaska plorava perquè en seu parlamentària, perquè deia que resulta que el PP té massa informació del que fa la policia. No, però és que el senyor Grande Marlaska, quins canvis ha fet al Ministeri de l'Interior en 8 anys? Quants comissaris ha depurat? Què ha fet per garantir que el que va passar amb l'Operació Catalunya i que el que va passar amb Podem, o el que va passar amb el Catalan Gate, amb l'espionatge a líders polítics independentistes, no torni a passar? La senyora línia... Margarita Robles, que és de qui depèn el CNI, què ha fet durant 8 anys?
0: Amb aquesta línia, perquè estic d'acord amb el que dius, només per reblar-ho, hi ha aquella frase de l'Aznar que diu el que puede hacer que haga, i això vol dir que l'àmbit de la dreta i del conservadorisme i l'extrema dreta espanyola, també valgui la redundància, doncs s'activa des del punt de vista professional, mediàtic, judicial, i tothom fa el que pot per intentar embrutar. Per exemple, ara no sabem si què hi ha de cert i què hi ha de provat o de no provat, però mentrestant el cost electoral i de soroll ja és molt elevat pel PSOE. Mm-hmm. I això de vegades funciona ja de per si. Per la banda del PSOE i per la banda del progressisme també hi hauria d'haver-hi un què puede hacer que haga. És a dir, tant des del punt de vista legislatiu que ara apuntava el Ferran, però també des del punt de vista de reacció. Si tu realment tens alguna possibilitat de demostrar ràpidament allò que va fer el Trias, que l'endemà demostrar que no hi havia el compte, d'argumentar, de defensar-te, més enllà de som molt valents i de que van a per nosaltres, poder reaccionar ràpidament i poder, perquè no és poc poder el que té el PSOE, no, és que no tenim els jutges, que em sembla que és l'únic estat d'Europa que és capaç de dir aquestes frases, però vaja, no tenim els jutges, d'acord, no teniu els jutges, però algun poder teniu, i podíeu haver previst, primer, fer coses per poder demostrar la vostra innocència, i segona, no fer determinades coses. També hi ha el que pueda no hacer que no haga, i el resultat que sembla ser que alguns xoriços ho han fet.
1: Deixa'm dir que això del que està passant amb el PSOE es barreja amb que avui ha començat a declarar a l'Audiència Nacional la cúpula del Ministeri de l'Interior que comandava Jorge Fernández Díaz en l'anomenada trama Kitchen.
17: Però fixa't.
1: El tribunal investiga la presumpta operació parapolicial de l'anomenada policia patriòtica per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i eliminar proves de la compatibilitat B del Partit Popular. La Fiscalia demana una pena de 15 anys de presó tant per l'exministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, com pel seu número 2, Francisco Martínez. Pel comissari, José Manuel Villarejo en demana 19. Aquest matí ha passat el mateix amb els dos màxims responsables del Ministeri, Jorge Fernández Díaz i Francisco Martínez, neguen tenir cap coneixement d'aquesta operació, i això sí, no s'han acusat l'un a l'altre, que és el que havien fet en el moment de la instrucció. Aquesta vegada ha semblat que hi havia una mena de pacte de no agressió entre tots dos que deien això.
4: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
18: Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, con la operación Kitsch.
1: Doncs no en sabien res, ells no van organitzar res i no van ordenar res.
17: Això arriba al jutjat quan és una guerra dins del PP. És a dir, quan Jorge Fernández Díaz s'equivoca, traspassa la frontera i es posa... utilitzen per una guerra dins del PP, dins de la dreta espanyola, a aquesta policia patriòtica. Perquè quan això és contra l'independentisme o és contra l'esquerra, és a dir, contra els que no juren bandera cada dia i fins i tot s'atreveixen a qüestionar la unitat d'Espanya, aleshores queda impune. Perquè Jorge Fernández Díaz seu al banc dels acusats pel cas Kitchen, però no per l'operació Catalunya. No per tot el que van fer contra Podemos.
0: Sí.
17: Tot això queda absolutament impune, malgrat que, per exemple, hi ha aquella gravació brutal amb Daniel D'Alfonso, que era el cap de l'oficina antifrau de Catalunya, per cert, incomprensiblement nomenat en el seu moment per Convergència i Unió, conspirant contra els polítics independentistes. I és cert que el PSOE, l'esquerra, pot dir que no té un control de la justícia i la policia a Espanya, perquè aquests poders, doncs, segurament doncs, encara hi ha una pulsió repressiva del franquisme i no van fer la transició. Però el PSOE ha gaudit als anys 80 de majories absolutes per reformar-los i no ho va fer. I ara, i ho torno a repetir, ha tingut durant aquests anys una majoria absoluta clara i que s'hauria compromès, n'estic segur, en això, perquè és evident quin és l'interès polític dels independentistes catalans i bascos i de sumar i Podemos amb això, i no ho ha volgut fer. Ha pensat que hi podia pactar.
2: Jo per haver agafat una miqueta el que ha parlat abans en Ferran i el que parlem ara, no? Perquè si no és com tot un revolutum, jo només aclarir una cosa. Qualsevol estat de dret democràtic, la policia s'infiltra quan hi ha un moviment que el que fa és intentar trencar l'ordre constitucional democràticament establert. Dit això, el cas Kitchen és evident que el que passa aquí és que, primer de tot, que el PP no es pot posar en boca la honorabilitat quan en realitat el que ha estat gestionant és precisament els poders de l'Estat per trobar una sortida en allò que internament el partit estava gestionant de manera delictiva. I, per tant, avui sentíem també el senyor Fernández Díaz, que no sap molt bé, ha incorregut amb contradiccions, etc. Jo crec que de nou, el que ens trobem és amb una falta de credibilitat reputacional institucional que el que fa és que, de nou, la ciutadania dubti de que el sistema que s'està establint i que és el millor dels pitjors sistemes funcioni a nivell democràtic. I jo crec que aquest és el problema, no? Jo crec que el PP ha de ser criticat amb tota contundència, que el PSOE ha de ser criticat també amb tota contundència, si es demostra tot això que té a veure amb el que representa el Partit Socialista o amb el que representa el PP. Jo crec que Kitchen no és només un tema de corrupció, és molt més que un tema de corrupció. Kitchen és realment la sospita de que un estat utilitzat com a servei de seguretat del PP. I jo crec que això és tan greu com pensar que l'estat, en tant que estat, no ha de vigilar per la seguretat de la pròpia estat. I que segurament aquí el procés d'aquests 8 anys de governant el PSOE en el Congrés dels Diputats de Madrid no ha sigut un exercici de modificar aquestes qüestions. Sí, també és veritat que no hi ha hagut per part de l'oposició, també hi poso a Junts per Catalunya, ni tampoc per part dels socis de govern, una acció totalment contundent per reclamar-ho. Per què? Perquè aquests pactes establerts durant aquest temps els hi han anat molt bé. És a dir, hi han hagut altres prioritats que han posat sobre la taula, perquè els interessos partidistes, lamentablement, passen moltes vegades per sobre de l'interès de la ciutadania.
0: Jo, simplement, només per una reflexió important, ja estem parlant de drets fonamentals quan parlem d'infiltrar-se en moviments polítics i de determinat sentit, és a dir, pot haver-hi alguns que puguin ser més radicals, uns que puguin ser-ho menys, però si tu no poses límits a la intervenció policial dintre dels moviments associatius, polítics, cívics, etc. Si no poses límits a això, afectes drets fonamentals i passen coses com que acabes infiltrant policies a assemblees de mestres.
1: D'aquí a 2 minuts seran 3:15. Som al Catalunya Migdia, fem una pausa i de seguida anem a Òrrius per saber l'última hora d'aquest incendi que afecta a una indústria, però que també ha passat al bosc que hi ha al seu voltant. Ara hi anem cap allà.
5: Catalunya Migdia.
7: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
25: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
8: La poeta Xènia Diaconova es va criar amb el seu pare llegint-li poemes. Poc sabia del català quan va arribar, però amb el temps s'ha convertit en la traductora al català de Txékhov i Anna Politkovskaya. Xènia Diaconova, de Sant Petersburg, al nostre estudi.
25: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest divendres a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
8: Aquest divendres descobrim un dels cervells més brillants de la nostra època. Amb totes les lletres.
25: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
25: Som 3CAT.
3: Catalunya migdia.
9: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
19: Quina raó mou el teu món?
20: Lo futur del Pere.
21: Algun dia tenir el meu propi piset.
22: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
26: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
27: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
28: I després a ca la meva mare, Olot.
27: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
29: Molt bé.
27: Arribarem a tot?
29: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
30: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
3: Catalunya migdia.
31: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la setena temporada de Crims.
25: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
32: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
25: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbon a Lleida.
33: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara tres trets.
32: Per darrere l'espera i pam, pam, pam.
25: Crims. Nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
34: I també disponible a la plataforma 3CAT.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
25: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
25: Som 3CAT.
1: D'aquí a 13 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia i ja sabeu que des de les dues estem molt pendents d'aquest incendi en una indústria a Òrrius, al Maresme, i que afectaria massa forestal. Els bombers estan treballant-hi, 20 dotacions, 15 terrestres i 5 aèries. N'hem parlat amb l'alcalde de la població i ara podem anar allà in situ amb la unitat mòbil de Catalunya Ràdio, amb la Matilde Seoane i la Cèlia Forment. Cèlia, bona tarda.
35: Hola, bona tarda, Òscar.
1: Quina és la situació ara mateix aquí?
35: Doncs mira, nosaltres ara hem pogut arribar fins a aquesta zona que es diu la Riera de Riu de Meia. És a l'entrada d'Òrrius, una zona especialment sensible des del punt de vista forestal perquè connecta directament amb tota la serralada litoral. Aquí hi ha una gran continuïtat de bosc que s'estén fins pràcticament Tordera per tot el Maresme, molt a prop també del parc de la serralada litoral i de l'espai natural del Mont Negre i el Corredor. L'incendi s'ha declarat, com deies, poc després de 1:15 del migdia. Aquesta empresa situada al carrer Lleida d'Òrrius, nosaltres no hi tenim una visió ara mateix directa perquè hi ha un fort desplegament dels cossos d'emergència i ens podem acostar fins a un mig quilòmetre a l'entrada del poble. Aquesta empresa es dedica a la fabricació de parafines i ceres i per aquesta pròpia circumstància està sent difícil apagar les flames. Ara la nau industrial, els bombers han confirmat que ja crema completament. Els equips d'emergències estan aplicant una estratègia defensiva des de l'exterior davant del risc de col·lapse de la coberta d'aquesta fàbrica. Tota aquesta virulència de les flames, de fet, no ha afectat els treballadors perquè han pogut sortir de la fàbrica i no consta cap persona ferida. A hores d'ara, el dispositiu d'extensió continua sent molt ampli, treballen aquestes 21 dotacions terrestres, 4 helicòpters dels bombers de la Generalitat, amb els esforços centrats especialment en el flanc dret de l'incendi per evitar que el foc salti a un barranc que tenim aquí mateix i entri encara més dins la massa forestal. Per tant, el gran repte ara mateix seria evitar sobretot que el foc avanci cap al bosc, perquè Aquesta zona està envoltada de vegetació, sobretot el que veiem són pins, alzines. Hi ha alguna masia disseminada també que els equips d'emergència han evacuat, segons ha confirmat fa una estona l'alcalde d'Orrius.
0: El que estem ara és desallotjar una part de nuclis disseminats de la població i la resta com confinament.
35: Sentíem ara l'alcalde d'Orrius, que és el Xavier Masgrau, i Protecció Civil també ens ha activat fa una estona el pla Infocat. Han enviat emergències un és alerta als telèfons mòbils de la població demanant el confinament immediat del municipi d'Orrius, que hi viuen unes 600 persones. Es demana als veïns que mantinguin portes i finestres tancades, no surtin al carrer mentre duri l'emergència. I l'Ajuntament ens ha confirmat també que fins aquí s'han desplaçat efectius de policies locals de municipis propers com Cabrera de Mar, Argentona, la Roca del Vallès, per donar suport en els accessos i també en el dispositiu de seguretat. Una curiositat és que ara vèiem, per arribar aquí al poble, nosaltres hem hagut de fer una petita collada, una carretera amb moltes curves estreta, i vèiem el transport públic, l'autobús ha intentat fer mitja volta perquè els equips de seguretat no ens deixen, com hem dit, accedir fins al poble, i ha quedat com entrevessat. Llavors, ara també tenim un petit problema de trànsit amb aquest autobús que ha quedat travessat al mig de la carretera.
1: Doncs aquesta és la situació que tenim ara mateix a Orrius, en aquesta indústria que es dedica a la fabricació de parafines i de ceres, que crema, pràcticament ha cremat de manera íntegra el que és la fàbrica, i ara el que intenten els bombers és evitar que les flames vagin més enllà en la zona boscosa. Ja hi han entrat, però esperen que no vagi més enllà, que no salti aquest barranc i que, per tant, no afecti a la serralada litoral. Ja sabem que les condicions meteorològiques són extremes i això està provocant no només aquest incendi d'Orrius, n'hem tingut també un altre a Bot, a la Terra Alta, aquest ja està estabilitzat, i ara mateix, des del trànsit, el Servei Català de Trànsit s'informa que ara mateix l'autopista AP7 està tallada a Vilafranca del Penedès també per un incendi d'un vehicle. Per tant, aquest seria un altre incendi no natural, sinó que seria d'un vehicle, però en tot cas està tallada l'AP7. Per tant, ara mateix la situació, que és molt delicada per culpa d'aquestes condicions meteorològiques, que fa que s'hagi d'extremar al màxim la precaució per evitar més incendis, a banda dels que ja tenim ara mateix. Per exemple, en una piulada d'ara mateix dels bombers diuen que a Orrius l'incendi de vegetació forestal no propaga, segueix actiu, però el mantenim dins de la capacitat d'extinció. Treballem, diuen els bombers, per assegurar la cua, que és on s'ha produït el vessament de parafina. La indústria crema completament i continuem amb la contenció. Per tant, aquesta és la situació que els mateixos bombers de la Generalitat fan a través de la xarxa social, a través d'X, de fa tot just un minut. Per tant, és l'última hora. La Cèlia Forment i la Matilde Seoane, que continuaran en aquesta zona per tal d'informar Catalunya Ràdio de quin és el desenvolupament d'aquest incendi. Fins ara, Cèlia.
35: Fins ara, Òscar. Per cert, perdona, sí, ara veiem tota una sèrie d'helicòpters. Aquesta activitat dels helicòpters és constant ara mateix a aquesta hora. Descarreguen contínuament aigua sobre aquesta columna de fum, que podríem dir que és la protagonista, perquè és una columna de fum molt visible, es veu també des del Maresme, des del Vallès, i no conté gasos tòxics, no conté aquests gasos tòxics de la parafina, però sí que és molt i molt densa, negra, absolutament negra, i això, la veiem molt a prop.
1: Molt bé, doncs estarem pendents de tot plegat. Fins ara, Cèlia.
35: Fins ara.
1: Falten 8 minuts per arribar a les 4. I una cosa més abans d'arribar al final del programa. Col·lectius laics convocaran una manifestació contra la visita del Papa Lleó XIV el dia 9 de juny a Catalunya. El lema de la manifestació és «Jo no t'espero». La Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica tornen a convocar una protesta com van fer ja durant la visita de Benet XVI l'any 2010. Critiquen que la visita es presenti com un viatge d'un cap d'estat quan es tracta d'una visita d'un líder religiós, reclamen que els actes no es paguin amb diners públics, i tot i que l'Església pagarà part de tota la visita amb diners de patrocinadors i de donatius, l'estada de Lleó XIV també té un cost per les arques públiques. Per exemple, l'Ajuntament de Barcelona ha d'assumir les despeses de seguretat o de neteja, mentre que la Generalitat ja ha dit que aportarà 1,6 milions d'euros a través de la recaptació de la taxa turística. També cedirà l'estadi olímpic de Montjuïc sense haver de pagar el lloguer habitual. Les entitats demanen la derogació dels acords del concordat amb la Santa Seu de l'any 1979 durant el govern d'Adolfo Suárez, i que han mantingut els privilegis, diuen, tant polítics com econòmics i simbòlics de l'Església Catòlica. És veritat que sabem que hi haurà aquesta visita a Catalunya els dies 9, 10 i 11 del Papa Lleó XIV, i ara és la primera vegada que veiem que alguns col·lectius aixequen la veu per protestar contra la mobilització, podríem dir, dels poders públics per aquesta visita del Papa.
2: A mi em sembla que qualsevol protesta és legítima, i la protesta laica és legítima en una societat democràtica com no pot ser d'una altra manera. Ara bé, també crec que reduir la visita del Papa a que ve un líder religiós o que un líder catòlic és quedar-se curt. El Papa és també el cap de l'Església Catòlica i cap de l'Estat del Vaticà. I té una incidència diplomàtica, moral i mediàtica indubtable i a nivell mundial, i que no té cap altre líder religiós, i per tant s'ha d'entendre que aquesta visita del 9, 10 i 11 de juny a Catalunya, que a més jo crec que s'està gestionant a nivell de reputació i a nivell dels mitjans de manera impecable des del bisbat amb la figura d'en Fernando Sánchez, crec que és important posar-ho en valor. I després té una dimensió internacional evident. Jo només penso que a nivell reputacional, a nivell professional, Catalunya i Barcelona, jo crec que tenen l'oportunitat, i ho estan fent, de funcionar amb una intel·ligència institucional important. Acollir no vol dir ni ajonallar-se, i protestar no vol dir menysprear una oportunitat de projecció global. També jo crec que hi ha un argument que a mi em sembla que és interessant posar sobre la taula. Primer, que la visita papal situa Barcelona i Catalunya en el mapa diplomàtic, cultural i espiritual del món, i després que aquesta idea de que si ve el papa haurien de tenir el mateix tracte a tots els líders religiosos, jo crec que és trampós i que no respon a una realitat. És veritat que tots els credos mereixen qualsevol respecte, però no tots els líders tenen el mateix rang ni institucional ni projecció. Per què? Perquè el Papa combina lideratge religiós universal, cap d'estat, diplomàcia vaticana i capacitat d'interlocució internacional. I, per tant, el tracte institucional ha de ser un tracte diferent. Per tant, a mi em sembla que és legítim, però que no té raó de ser infravalorar la visita del Papa.
4: Bueno, aquí segurament hi ha també un pes de la nostra tradició, és dir, negar la tradició catòlica a Catalunya seria una cosa estúpida. Ara, jo sóc un ferm defensor del laïcisme i entenc que hi hagi qui pugui molestar-se per la visita, no tant per la visita, sinó pel tracte que rebrà i per com s'estan implicant totes les institucions i tots els poders públics, i quan s'impliquen vol dir també que hi ha una despesa pel que representa en alguns àmbits l'Església Catòlica. Però clar, l'Església Catòlica és molt ampli, l'Església Catòlica fa moltes coses, i hi ha moltes coses que la gestiona molt malament i que són molt criticables, per exemple, tot el tema dels abusos, o tota la posició que encara té en alguns temes morals, o en relació a la dona, però també és veritat que en un moment d'extremismes i de fanatisme religiós, la figura i els discursos del Papa Lleó XIV tenen un efecte certament balsàmic si ho comparem amb altres manifestacions del cristianisme o d'altres religions com a vegades l'islam, no?
5: En qualsevol cas, és una protesta curiosa perquè en primer lloc ignora la tradició cristiana d'aquest país, i de fet, per molt laic que siguis, amb tot el respecte, i per agnòstic i ateu que siguis, no hi hauria Sagrada Família sense cristianisme i sense catolicisme. I això ho has de tenir present i ho has de poder respectar i poder assumir que vingui el cap d'estat del Vaticà i líder de l'Església Catòlica a visitar ja beneir, de fet, la culminació de la Sagrada Família. Em sembla de calaix. Una altra cosa és que en aquesta cerimònia hi haurà, que jo sàpiga, dos caps d'estat. Un d'ells hauria sigut perfectament benvingut per Antoni Gaudí, l'altre no. L'altre, el rei d'Espanya, Antoni Gaudí, segurament li ha donat l'esquena.
1: Deixeu-me dir, ja tinc la indirecta o la ironia, deixeu-me dir que no protesten per la visita en si, diguem-ne, és a dir, ells accepten la visita. El que protesten és per la mesura o la desmesura.
4: Sí, pel desplegament.
1: No? És a dir, clar,
5: és com protestar per la desmesura de la Sagrada Família. Sí, és molt gran, però escolti, facin una de laica. Facin en una, a veure si se'n surten.
1: Però, és a dir, sí, però la Sagrada Família es paga amb les obres amb ingressos privats. I llavors aquí és veritat que hi ha un... que després poden ser defensables o no, però hi ha uns diners públics que es destinen a aquesta visita.
4: Sí,
1: que hi pot haver gent que deu pensar, escolta'm, si ve el president francès també costa uns diners a l'erari públic, perquè també s'han de tallar carrers.
4: Hi ha exempcions fiscals, com n'hi va haver també amb la Copa Amèrica, de vela.
1: Sí.
4: Clar, és que al final també... És a dir, jo dic, entenc la queixa, no? Però és que no tot en allò que inverteixen les administracions, no? Des dels concerts de la Mercè fins a la visita del Papa o fins als diners que es gasten amb el circuit de Catalunya o amb la Copa Amèrica, agrada a tothom sempre, no?
2: Evidentment.
5: Però és curiós que no hi hagi altres confessions que protestin. Justament qui protesta és el que no té confessió. Mm. Això és curiós.
1: També em semblava curiós que fins ara no els haguéssim sentit. És a dir, sí, perquè hem sentit tots els preparatius, tots els actes que hi haurà i tot plegat, i era un punt estrany que no hi hagués ningú que digui, home, aquí s'està fent una mica de desmesura. També és lògic que hi hagi alguns col·lectius...
5: Va, que ja falta menys i passarà
2: que puguin. I està bé que hi siguin i que està bé que hi hagi la resposta.
4: En tot cas, res superarà aquella mítica protesta quan va vindre Benet XVI a inaugurar la Sagrada Família, que és quan hi havia tot, hi va haver tot el debat per on havia de passar l'AVE, si havia de passar per dintre la ciutat, aquelles pancartes que es van fer de volem el Papa pel litoral.
1: Ferran Casas, Jordi Cabré, Isabel Lleuger, gràcies a tots tres, fins la pròxima.
2: Gràcies.
1: Queden 15 segons per arribar a les 4, 15 segons per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, 15 segons per sentir els blocs informatius del 3CAT Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Fins llavors, bona tarda de dijous a tothom.

0: Smooth Jazz Club.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bona tarda, us informa Àlex Giral Robert. L'última proposta del Departament d'Educació planteja en 4 anys un augment pròxim als 400 euros mensuals per als docents i prop de 7.000 nous efectius. Els sindicats i el govern estan reunits de nou després d'un recés. Avui la vaga de les aules ha afectat els mestres i professors del Maresme i el Vallès. Departament d'Educació, Maria Costa, bona tarda.
3: Bona tarda, ja tenim les primeres xifres d'aquesta proposta escrita pel govern, una proposta, segons advertia aquest matí la mateixa consellera, que és ja definitiva. En matèria salarial, el sou acabaria augmentant pràcticament uns 400 euros al mes els propers 4 anys, concretament 392 euros pels mestres de primària i 398 pels de secundària. L'altre capítol de la proposta són les dotacions. El govern ofereix fins als propers 4 cursos prop de 7.000 dotacions. La petició unitària dels sindicats era de 6.200 dotacions. Una altra mesura important és que el departament deixa per escrit que en un termini de 5 anys pagarà els estadis que es van deixar de cobrar per les retallades. Maria Costa, Catalunya Ràdio, Departament d'Educació.
2: Més notícies, Txell Vallespí.
4: Els bombers de la Generalitat treballen en un incendi forestal a Òrrius, al Maresme, amb 26 dotacions terrestres i 4 d'aèries. Protecció Civil ha emès una alerta de confinament pel fum d'aquest foc que afecta i crema una indústria que emmagatzemava parafina. Els bombers detecten que l'incendi ja no es propaga. Unitat mòbil a Òrrius, Cèlia Forment, amb suport tècnic de Matilde Seu. Ani, bona tarda.
5: Bona tarda. L'incendi ja ha engolit completament la nau de l'empresa de parafines i les flames afecten ara una zona de massa forestal que connecta directament la serralada litoral. Els helicòpters continuen fent descàrregues constants d'aigua per evitar que el foc avanci bosc endins. Entre els veïns hi ha preocupació per la rapidesa amb què s'ha estès l'incendi i per la gran columna de fum visible encara des de diversos punts del Maresme i el Vallès.
6: És una de les grans pors que tens, no?, quan vius aquí en un poble enmig del bosc, que es prengui foc.
7: Soc un dels afectats perquè la casa està a 200 metres d'on hi ha l'incendi i una columna de fum molt gran. Llavors, al cap d'una estona, un xicot aquí del poble, que és bomber, però que estava fora de servei, ens ha vingut a buscar, ens ha dit que abandonessin totes les cases.
5: Matilde Seoane, Cèlia Forment, Catalunya Ràdio, Òrrius.
2: En plan internacional, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ordena a l'exèrcit que ignori els termes de l'alto el foc que va entrar en vigor a l'octubre i prengui el control del 70% de la franja de Gaza. Ara és del 60%. En un vídeo més per la televisió israeliana es veu Netanyahu assegurant durant un discurs a la Cisjordània ocupada que tenen Hamas atrapat i que té la determinació d'arribar a aquest 70% del control a Gaza.
4: El col·lectiu Alerta Solidària denuncia que 2 anys després de l'aprovació definitiva al Congrés s'ha aplicat l'amnistia a menys de la meitat dels manifestants i polítics que hi tenien dret. Entre peticions denegades i sol·licituds encara sense resposta, l'organització compta que s'han amnistiat 245 dels 502 activistes i dirigents que es podien acollir a la llei. En canvi, la justícia ha validat la mesura de gràcia en més del 97% dels casos dels policies que l'han demanat un total de 158, i això fa que el total d'amnistiats pugi a 403 i que 2 de cada 5 siguin agents.
2: I la indústria és el sector amb més rotació i absentisme laboral de l'economia catalana, per sobre dels serveis i superant de llarg la construcció i l'agricultura, segons un estudi de la SECOT. L'informe també revela que en els 2 últims anys aquest motor de l'economia catalana ha perdut més de 1.000 empreses de menys de 50 treballadors. Xavier Panés és el president de la patronal vallesana.
8: Si fos una analítica de sang, ens sortirien dos negretes, no? La primera negreta és la destrucció aquesta que dèiem d'empreses petites i micro. La segona és aquesta, clarament. M'atreviria a dir que aquest és un negre més intens, fins i tot, que són els problemes de rotació i d'absentisme que té la indústria catalana.
2: El gegant xinès Costco i la multinacional logística argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu node de mercaderies al Mediterrani. El projecte, que té l'objectiu que el port passi a jugar a la primera divisió europea de la logística, generarà 180 llocs de treball directes. Anem cap a Tarragona, Ricard Buigas.
9: Bona tarda. L'aliança empresarial construirà i explotarà el moll d'Andalusia. Ocuparà una superfície de més de 500.000 metres quadrats on s'inclou la terminal ferroportuària de la Boella. El director director general de PTP Group, Guillermo Misiano, destaca l'experiència de l'aliança empresarial que farà créixer el port tarragoní.
10: La principal fortaleza es la de realizar desarrollos portuarios interconectados que permiten vincular mercados desde diferentes regiones. Y esa es la experiencia que queremos aportar para potenciar el puerto de Tarragona.
9: Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
2: Esports, Rutvila, bona tarda.
4: Bona tarda. El Girona ha fet oficial fa uns minuts la marxa de l'entrenador de Mitchell, que deixa el club després de 5 temporades a Montilivi. El Girona destaca que Mitchell ha estat una figura clau en el creixement esportiu del club. El Barça ja té el primer fitxatge de la temporada, el davanter anglès Anthony Gordon, que aterra a Barcelona per passar revisió mèdica i firmar. Ahir el Newcastle va acceptar la proposta del Barça de 70 milions d'euros, més 10 en variables. El club ja tenia l'acord tancat amb el jugador des del viatge de Deco a Londres a finals de la setmana passada. Encara en clau blaugrana, l'entrenador de l'equip de bàsquet, Xavi Pascual, ha explicat avui que marxa del Barça, tot i tenir contracte, perquè la seva curta etapa al club s'ha desgastat molt. Pascual, que serà l'entrenador de l'equip fins que s'acabin els play-offs pel títol, ha confirmat que pagarà la clàusula de rescisió, però no ha dit on anirà, encara que tot apunta que serà a Dubai. I a l'equip femení de futbol, el club ha confirmat avui la marxa d'Ona Batlle i de Mapi León, que ahir ja es van acomiadar de l'afició al Johan Cruyff. En futbol sala, Jorge Vargas és el nou entrenador de la Indústria Santa Coloma, firma per les dues pròximes temporades.
1: Fins aquí les notícies.
11: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. Els treballs de nova canalització de telecomunicacions al sector Bellavista de Sant Joan d'Espí provoquen afectacions de trànsit a la rotonda de la carretera Reial amb l'Avinguda Indústria, el tram adjacent al restaurant McDonald's. Les obres van començar ahir, dimecres 27 de maig, i tindran una durada estimada màxima de 2 setmanes. Les actuacions inclouen l'obertura de cales i una rasa al carril exterior de la rotonda per connectar la nova infraestructura amb la xarxa existent de la carretera Reial. Aquesta intervenció obliga a fer un tancament parcial del carril exterior. I per evitar afectacions i possibles col·lapses dins la rotonda, també s'ha reduït a un únic carril d'entrada l'accés venint des de Sant Feliu per la calçada costat de la carretera Reial. Pel que fa a societat, l'agrupament Escolta i Guia Martin Luther King organitzarà el dissabte 6 de juny una jornada de portes obertes al Casal de Joves per donar a conèixer les activitats que fan al CAU. La proposta, titulada Vine a provar el CAU, es farà de 10 a 1:15 i s'adreça a infants i joves d'entre 5 i 18 anys. Durant el matí, les persones participants podran descobrir què és el CAU i participar en diferents activitats de lleure organitzades per l'entitat, amb l'objectiu de compartir una estona conjunta i conèixer nous participants. Per participar-hi cal fer inscripció prèvia a través de l'enllaç que trobareu a la notícia a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I en política, el portaveu del Partit Popular a Sant Just, Enrique Salvadores, ha passat pels micròfons de Ràdio d'Esvern per analitzar l'actualitat política local i fer balanç dels darrers acords presos al ple municipal. Durant l'entrevista, Salvadores ha anunciat que la seva formació inclourà en el programa electoral de la propera legislatura la construcció d'una nova comissaria de policia local per substituir l'actual, que considera completament obsoleta. A més de la proposta de la nova comissaria, el portaveu popular ha abordat la moció rebutjada sobre seguretat ciutadana, assenyalant que cal reforçar els agents i les seves eines. Pel que fa als vehicles de mobilitat personal, Salvadores ha defensat una regulació més estricta pels patinets elèctrics, destacant que cal garantir la convivència i seguretat de vianants i conductors. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara.

0: T'he dit que no em venia de gust.
1: Ja, però mira com estic, ara no em pots demanar que pari.
2: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
3: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
0: Deixa'm estar pesat.
3: Ui, ui, ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
4: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
5: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.
6: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
7: Tu sí?
6: Esclar.
8: Marcel, cada cosa on toca, eh?
7: Esclar.
9: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
10: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer.
11: És clar que s'ha de treure la llengua. Però com puc treure la llengua? Com trec la llengua al carrer quan la persona amb qui parlo no treu la llengua? O a la feina, a l'escola, a la universitat, quan a les aules i a les sales de reunions ningú treu la llengua? Com trec la llengua a les xarxes comentant i compartint si la gent m'insulta per treure la llengua? O a internet, quan els cercadors no m'entenguin però jo vulgui continuar traient la llengua? Entra ja a la guia de l'activista pel català i descobreix tot el que pots fer per la llengua.
12: El refugi, de 5 a 7, amb Jaume Elias.
13: Molt bona tarda a tothom, són les 5 i 11 minuts i comencem les tardes de Ràdio d'Esvern. Jo sóc el Jaume Elias i us dono la benvinguda al refugi.

Doncs ja hem arribat el dijous i seguim amb molta calor, seguim amb molt de sol. I escolta, això sembla ja que és estiu, però al 100%. Però va, ens deixem de rotllos i descobrim el menú del dia. Anem amb el sumari. Començarem, com sempre, amb el Zoom informatiu, on repassarem breument el més destacat de la jornada. Tot seguit, presentarem la cançó i l'efemèride del dia. I a 6:15 donarem el tret de sortida a les seccions d'avui. Iniciarem amb Ràdio Fórmula, repassant els temacles del moment. Seguidament, La vida és joc, amb el Ricard García, i posarem fi amb La tertúlia esportiva, avui amb l'Àlex Compte i el Sergio Paredes. Doncs ara sí, fetes les presentacions, comencem amb les notícies, comencem amb Zoom informatiu.

Incendi en actiu des d'aquest migdia a Òrrius, al Maresme, que obliga a confinar a prop dels 600 habitants del municipi per la gran columna de fum generada pel foc. Les flames afecten una indústria de ceres i parafines i també una zona forestal propera. Els bombers treballen amb més de 20 dotacions per evitar que l'incendi s'estengui pel parc de la Serralada Litoral. La part forestal ja està estabilitzada, però els equips continuen centrats en la nau industrial, que ha quedat completament calcinada i amb risc de col·lapse de la teulada. Protecció Civil ha activat el pla InfoCat i ha enviat una alerta als mòbils demanant als veïns que es quedin a casa amb portes i finestres tancades. També s'han evacuat diverses masies i una dotzena de cases properes al foc. Segons l'alcalde d'Òrrius, l'incendi hauria començat a la zona forestal i després hauria saltat a la indústria. El SEM ha té 5 persones per afectacions lleus, totes donades d'alta in situ. Els bombers confien en poder controlar la situació en les pròximes hores. L'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, ha negat aquest dijous a l'Audiència Nacional haver estat al cervell de l'operació Kitchen i assegura que no va saber res de la trama fins que va aparèixer als mitjans de comunicació. El tribunal investiga el presumpte operatiu parapolicial per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i obtenir documentació

cúpula política d'una operació il·legal desenvolupada entre el 2013 i el 2015 per protegir el PP de noves revelacions sobre la trama Gürtel. El judici continuarà durant les pròximes setmanes amb les declaracions de la resta d'acusats, entre ells el comissari Villarejo, per qui es demanen 19 anys de presó.

0: La pressió política sobre el govern espanyol continua augmentant i el ministre de Transports, Òscar Puentes, ha denunciat aquest dijous al Congrés dels Diputats que s'està intentant enderrocar el govern amb mètodes no democràtics i no a través de les urnes. Puente considera que hi ha una maniobra coordinada contra Pedro Sánchez i el govern progressista i assegura que els temps polítics i judicials s'estan acompassant. El ministre també ha criticat que s'investiguin casos vinculants a l'entorn socialista mentre, segons ell, altres situacions semblants relacionades amb el PP no tenen conseqüències judicials. Mentrestant, els socis d'investidura endureixen el seu to. El president del PNB, Aitor Esteban, considera que la legislatura ha arribat al final i defensa que l'interès general exigeix convocar eleccions generals aquest mateix any, tot i descartar ara mateix una moció de censura. Des de Sumar, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha qualificat d'insuficients les explicacions del PSOE sobre la nova investigació de l'Audiència Nacional i ha exigit més transparència. Per la seva banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat una reacció immediata i ha assegurat que el moment exigeix alguna cosa més que abstenir-se del problema, en referència a Pedro Sánchez. El Departament d'Educació i els sindicats educatius es tornaran a reunir aquesta tarda en una trobada que el govern considera clau per desencallar mesos de protestes i vagues al sector. La consellera Esther Niubó ha assegurat aquest dijous al Parlament que l'executiu presentarà una proposta més completa que inclourà més recursos per atendre la complexitat de les aules i també un increment salarial pels docents. L'escoltem.
1: Que els avanço que serà la definitiva, una proposta doncs, més completa que la que vam doncs, poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos doncs, a l'aula per atendre la complexitat, com també en el tema salarial, que ens permeti doncs, poder incorporar a altres sindicats també a l'acord signat el mes de març i poder-lo ampliar.
0: Niubó espera que aquesta nova oferta permeti estabilitzar el sistema educatiu i ampliar l'acord que ja es va tancar el mes de març amb Comissions Obreres i UGT. Però els sindicats convocants de les vagues mantenen la pressió. L'USTEC critica que Educació encara no hagi presentat una proposta detallada per escrit i rebutja que la reunió sigui només per validar una oferta tancada. Els representants sindicals reclamen més concreció, més professionals per als centres i millores salarials més importants. Mentrestant, continuen les mobilitzacions territorials a tot Catalunya.

La tensió al Pròxim Orient continua augmentant 3 mesos després de l'inici del conflicte. Israel ha tornat a bombardejar aquest dijous la capital del Líban, Beirut, mentre manté una dura ofensiva al sud del país, especialment a la històrica ciutat de Tiro, on els últims atacs han causat desenes de morts i han afectat a milers de desplaçats. Paral·lelament, l'Iran ha respost als últims atacs dels Estats Units amb una ofensiva contra una base aèria nord-americana de la regió. Segons la Guàrdia Revolucionària iraniana, l'operació arriba després dels bombardejos de Washington contra instal·lacions militars iranianes. El comandament central dels Estats Units ha assegurat que les defenses de Kuwait han interceptat també un míssil balístic i 5 drons dirigits cap al país. Tot plegat passa mentre continuen les negociacions internacionals per intentar arribar a un acord de pau, tot i que les últimes ofensives compliquen encara més la situació a la regió.

La Comissió Europea ha multat la plataforma de comerç electrònic Temu amb 200 milions d'euros pel vulnerar la llei de serveis digitals de la Unió Europea. Brussel·les considera

considera que la multinacional xinesa no controla adequadament el risc de vendre productes il·legals i insegurs als consumidors europeus. La investigació apunta especialment a joguines i articles infantils que podrien comportar riscos per als nens, sigui per contenir substàncies químiques perilloses o per peces petites que poden provocar asfíxia. Es tracta de la multa més elevada imposada fins ara per incomplir la normativa europea de serveis digitals per sobre dels 120.000 milions d'euros amb què es va sancionar la xarxa social X. A més de pagar la multa, Temu tindrà fins al 28 d'agost per presentar un pla amb mesures concretes per corregir aquestes deficiències. Brussel·les també manté obertes altres investigacions sobre possibles mecanismes addictius, recomanacions opaques i gestió de dades dels usuaris.

I ara la informació de Sant Just, anem amb els titulars municipals. Afectacions de trànsit a la rotonda de la carretera Reial per obres de telecomunicacions. Els treballs al sector Bellavista reduiran carrils de l'accés de l'Avinguda d'Indústria durant un màxim de 2 setmanes. El CAU de Sant Just farà una jornada de portes obertes per captar nous participants el 6 de juny. La proposta adreçada a infants i joves de 5 a 18 anys es farà al casal de joves amb activitats per donar a conèixer el funcionament de l'entitat.

mor Teresa Faneca Espinós, membre activa i vinculada a l'Ateneu de Sant Just. La vetlla i la cerimònia de comiat es faran divendres 29 al Tanatori de Sant Just. I ara toca ritme, ara toquen els esports.

El Barça ja té tancat el seu primer fitxatge de la temporada. El conjunt blaugrana incorporarà Anthony Gordon, extrem anglès del Newcastle, per una xifra que rondarà els 70 milions d'euros, més 10 en variables. El futbolista de 25 anys signarà per 5 temporades i arribarà aquesta mateixa setmana a Barcelona per passar la revisió mèdica i formalitzar el seu contracte. Gordon, internacional amb Anglaterra, pot jugar tant d'extrem esquerre com de davanter centre i aquesta temporada ha marcat 17 gols i ha repartit 5 assistències. El Barça, a més, continua treballant per reforçar encara més el seu atac i també manté converses per intentar fitxar a Julián Álvarez, el davanter de l'Atlètic de Madrid.

Xavi Pascual ha explicat en roda de premsa aquest matí els motius de la seva sortida del Futbol Club Barcelona de la secció de bàsquet del final de temporada. El tècnic de Gavà assegura que marxa pel gran desgast personal acumulat i perquè el seu barcelonisme li fa patir massa. Pascual ha deixat clar que no hi ha cap guerra amb el club i que manté una bona relació amb Joan Laporta i tota la directiva. Ha afirmat que el Barça va intentar convèncer-lo perquè continués, però que ja tenia la decisió presa. L'entrenador també ha admès que no s'ha perdonat quedar fora dels play-offs de l'Eurolliga i creu que la seva marxa pot ser positiva per iniciar un nou projecte a la secció de bàsquet. El somni europeu del Rayo Vallecano va acabar ahir a Leipzig. El Crystal Palace es va proclamar campió de la Conference League després de superar els madrilenys per 1-0 a la final. El gol decisiu el va fer el davanter francès Jean-Philippe Mateta, al poc de començar la segona part, en un partit on el conjunt anglès va ser superior i en què el Rayo va tenir poques ocasions clares. Tot i la derrota, més de 12.000 aficionats vallecans van anar a Leipzig i la van tenir d'il·lusió en la primera final europea de la història del club. El Crystal Palace, per la seva banda, va aconseguir el seu primer títol internacional. I a Girona tenim notícia d'última hora. Mitchell ha decidit separar els seus camins amb l'entitat gironina i, per tant, deixa de ser l'entrenador del conjunt gironí. El tècnic deixa el club amb el descens a segona divisió. I ara sí, presentem la cançó del dia.

I avui anem amb una cançó que forma part d'un àlbum que acaba de sortir fa no res i que ja ho està petant en el panorama urbà nacional. Una peça que ens parla del desamor, des de la confusió i la nostàlgia. El missatge de la cançó gira al voltant de l'enyorança, d'aquella sensació de buit que queda quan algú desapareix de la teva rutina, però no del teu cap. Els protagonistes intenten continuar, però al final tot els acaba portant a la mateixa necessitat de tornar a veure aquella persona una vegada més. La cançó parla de dues persones que probablement ja no són el que eren, però que continuen atrapades en els records, en els i-si i en aquelles converses pendents que mai arriben. En definitiva, podem dir que és un tema carregat de vulnerabilitat. Darrere d'aquesta cançó hi ha dues veus molt representatives de la nova escena urbana estatal, artistes que han sabut connectar amb una generació que viu les emocions d'una manera intensa i directa. Amb melodies melancòliques, influències del trap i del pop urbà, han construït un estil únic i que ja està triomfant a les playlists del país. Com sempre, us deixo tres pistes perquè intenteu endevinar-la. La cançó va sortir el 21 de maig d'aquest mateix any, per tant, fa molt poquet. La cançó forma part de l'àlbum Baby, i a l'estètica de l'àlbum destaca, per sobre de tot, el color rosa com a gran protagonista. Doncs què, com ho tenim això? Vinga, anem ara sí amb Cuando te vuelvo a ver, de Valentino, amb Bon Calzo.

Doncs un altre tema clar de De Valentino i Bon Calço. Feu una ullada a aquest àlbum, Baby, perquè de debò que val molt la pena. Jo personalment ja estic totalment enganxat, eh? Però va, ara sí, passem a l'efemèride del dia.

Avui, 28 de maig, celebrem el Dia Internacional del Joc. I ara potser hi ha qui pensa que parlar de jugar és parlar només de nens, però sincerament crec que ens equivoquem molt quan diem això. Perquè jugar no és una pèrdua de temps, jugar és una necessitat humana, una eina indispensable per créixer, per aprendre, per relacionar-nos i, sobretot, per desconnectar. Quan som petits, juguem sense vergonya, ens inventem mons, correm, caiem, riem, fem el burro i convertim qualsevol cosa en una nova aventura. Però, a mesura que ens fem grans, sembla que jugar desaparegui de la nostra vida, com si madurar signifiqués deixar de divertir-nos, com si ser adult fos estar constantment preocupat, ocupat o cansat. I crec que ens estem equivocant. Perquè jugar també és cosa d'adults i també de la gent gran. Jugar és fer un partit de futbol amb els amics i les amigues després d'una setmana dura. És muntar un Lego amb la parella, és passar una tarda fent manualitats, pintant, rient o jugant a cartes amb la família. És fer el burro sense por al ridícul. És tornar a connectar amb aquella part nostra que encara necessita imaginar, crear i respirar. El joc ens estimula el cervell, ens ajuda a gestionar emocions, ens relaxa i ens permet desconnectar dels drames quotidians. En un món que constantment ens demana produir, córrer i rendir, jugar és gairebé un acte de resistència. Una manera de recordar que la vida també va de riure, de compartir i de sentir-nos vius. I potser el més bonic del joc és que ens iguala. Quan juguem, desapareixen les màscares. Tornem a ser espontanis, imperfectes i reals. Per uns moments, deixem de pensar en els problemes, en les factures, en les pors o en les expectatives. I simplement gaudim del moment. Crec que moltes vegades els adults hauríem d'aprendre una miqueta més dels nens. Ells no necessiten excuses per divertir-se, no tenen por de fer el ridícul, no pensen constantment en què diran els altres i simplement juguen, només juguen. Per això, avui només puc dir una cosa, que els nens continuïn jugant, imaginant i omplint el món de vida. Però que nosaltres, els adults, no oblidem mai de fer-ho també. Perquè jugar no ens fa immadurs, ens fa humans.

0: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Gualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
1: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: I ara sí, arrenquem la primera hora del refugi. Arrenquem amb les seccions. Arrenquem amb Radio Fórmula. Anem amb Bad Bunny primer, va.

Disfrutando de noche. Doncs sí, evidentment hem de començar per Bad Bunny, l'artista que va revolucionar el cap de setmana passat i que ens va tornar a tots absolutament bojos amb aquests senyors concerts que va fer a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Va ser una autèntica sensació aquí a Barcelona i tothom veia pels carrers aquesta gent, no?, amb els collarets de la càmera que feien llumetes, que van veure el concert i, escolta, va ser una autèntica festa. Per això, comencem aquest Radio Fórmula amb Bad Bunny i el seu famós Debí Tirar Más Fotos.

0: Gente, los quiero con cojones, los amo. Gracias por estar aquí, de verdad. Para mí es bien importante que estén aquí.
1: Doncs, com sempre, espectacular Bad Bunny, clar que sí, quin artista i quin referent. Passem d'un gran a un altre gran, ens anem a Quevedo, que també va treure disc fa molt poquet, amb el seu disc El Baifo, i sé que molts coneixeu ja La Graciosa, Ni Borracho, Scandic, són els grans clàssics d'aquest àlbum. Anem a escoltar a 2010 i pico, que també està molt i molt bé.

Doncs bé, ja sabeu que jo no sóc objectiu a un Quevedo perquè sóc molt i molt fan, a mi m'agrada molt, mira, és el que hi ha, m'agrada molt. Ara passem i anem a una mica de música en català, que també ens toca una miqueta. Anem amb Mamaduixa, anem amb 15 segons, que també és del seu nou disc, i escolta, sona molt i molt bé.

0: 5 anys per estudiar una
1: cançó. Doncs ja hem tocat música en castellà, també en català. Ara ens toca anar a un gran clàssic, a un gran referent de la música pop en anglès. Anem amb Bruno Mars i també del seu nou àlbum, que va ser un àlbum nou que, escolta, feia molt que no treia àlbum Bruno Mars i va ser una autèntica bomba. Anem amb I Just Might, de Bruno Mars.

I ara que fa tanta calor, venen de gust cançons que ens recordin a l'estiu, evidentment. I una cançó que fa això perfectament és On volíem estar, de Dani 6X i Ezkid. Així que vinga, anem amb On volíem estar i anem a gaudir-la.

I si parlem de temes del moment, hem de parlar de Dorayakis, clar que sí, aquesta col·laboració entre Flashy Ice Cream i 31 Fam, que tant ho estan petant a les ràdios de tot el país. Anem amb aquesta cançó en honor a Doraemon.

S'ha de dir que aquesta cançó és espectacular, clar que sí, quina gran dupla aquesta, Flashy Ice Cream i 31 Fam. Anem amb una mica més de música electrònica, anem amb un dels grans referents, anem amb David Guetta, clar que sí, i amb el seu I'm Good, amb col·laboració amb Baby Rexha.

Doncs un absolut tema, clar, clar que sí. I escolta, un tema que fa molt d'estiu, eh? Aquest I'm Good ens porta aquestes nits d'estiu a la platgeta. Ja tenim ganes, ja tenim ganes, però encara ens queda la recta final, va. Ara sí, anem amb una cançó que també és prou estiuenca. Anem amb Coco, d'Omar Kurtz, que va estar al top del Top Espanya de Spotify durant moltes setmanes.

0: nosotras somos sobre, obviamente.
1: ¿Cuándo me van a invitar a la playita? Botecito, picaco, palomino.
2: Doncs un tema més clàssic de reggaeton, que escolta, també està bé, també està bé. La varietat és on està, doncs, el millor, ja ho diuen, això. Ara sí, anem amb un tema d'Urban, també del panorama urban nacional. Anem amb Vehículo Longo, de John Poe.

0: I ara sí, anem amb els butlletins informatius. Primer, el de Catalunya Ràdio, i després, com sempre, el de Ràdio d'Esvern. Vinga, som-hi.
1: Passar la clau com puguem. Una abraçada a tothom.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
3: Bona tarda, us informa Marc Güell. L'incendi declarat aquest migdia a Òrrius, al Maresme, evoluciona de manera favorable. Una vintena de dotacions terrestres i 4 d'aèries continuen treballant a la zona i els veïns també es mantenen confinats. Segons l'Ajuntament, però, la previsió és que els veïns puguin sortir de casa al llarg d'aquest vespre. Última hora amb l'unitat mòbil a Òrrius. Cèlia Forment amb el suport tècnic de Matilde Seoane. Bona tarda.
4: Hola, bona tarda. La columna de fum comença a ser menys densa. Les flames ja han engolit tota la nau de l'empresa de parafines. Tot i així, els helicòpters continuen fent descàrregues constants d'aigua per evitar que l'incendi avanci bosc endins cap a la serralada litoral. L'alcalde d'Òrrius, Xavier Masgrau, espera que el confinament decretat a la població es podrà aixecar a les 8 del vespre, tot i que es manté la màxima precaució per l'evolució del foc.
5: Està estabilitzat, està controlat. Segurament estaran dies, dia i nit, suposo que hi haurà la dotació de bombers. Però jo crec que probablement abans de les 8 del vespre i tal, segurament que podem tornar, diguem, a la normalitat, entre cometes.
4: Matilde Seoane, Cèlia Forment, Catalunya Ràdio, a Rius.
3: Més notícies, Àlex Giral Robert.
6: En marxa una nova reunió entre els sindicats i el Departament d'Educació per mirar de pactar les millores que reclamen mestres i professors. L'última proposta de la conselleria planteja en 4 anys un augment pròxim als 400 euros mensuals per als docents i prop de 7.000 nous efectius. Departament d'Educació, Maria Costa, bona tarda.
7: Bona tarda. El govern ha recalculat la proposta econòmica d'ahir. En matèria salarial, el sou acabaria augmentant pràcticament uns 400 euros al mes d'aquí els propers 4 anys. Concretament, 392 euros pels mestres de primària i 398 pels de secundaris. La proposta que ja va oferir el govern i que ara ha quedat per escrit. A més, també s'ofereixen els propers 4 cursos prop de 7.000 dotacions. La petició unitària dels sindicats era de 6.200 dotacions. A més, es deixa per escrit que en un termini de 5 anys s'hauran de pagar els estadis que es van deixar de cobrar per les retallades. Els sindicats, però, de moment no ho acaben de veure del tot clar i demanen que es pugui incrementar la part retributiva del nou complement que va presentar el govern. Maria Costa, Catalunya Ràdio, Departament d'Educació.
3: Els negociadors dels Estats Units i l'Iran han arribat a un acord per ampliar l'alto el foc 60 dies i començar les negociacions sobre el programa nuclear iranià, tot i que Donald Trump encara l'hauria de validar, segons indica el mitjà nord-americà Axios. El president dels Estats Units hauria demanat un parell de dies per valorar la proposta. L'acord també inclouria eliminar les restriccions de navegació a l'estret d'Hormuz per part de l'Iran i desbloquejar els ports iranians per part de l'armada nord-americana. L'Iran també hauria de retirar totes les mines de l'estret en un període de 30 dies. Als Estats Units també s'haurien compromès a negociar un relaxament de les sancions a Teheran i la possibilitat de descongelar fons iranians a l'estranger.
6: I el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ordena a l'exèrcit que ignori els termes de l'alto el foc que va entrar en vigor a l'octubre i prengui el control del 70% de la franja de Gaza. Ara és del 60%. Netanyahu ho ha dit durant un discurs que ha fet a la Cisjordània ocupada, on ha afegit que tenen Hamas atrapat.
3: I la defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per l'homicidi del seu pare, que inclouen una fiança d'1 milió d'euros i la retirada del passaport.
6: En el recurs presentat davant l'Audiència de Barcelona i al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, els advocats miren de rebatre la tesi que va ser una acció premeditada i asseguren que Jonathan Andic només va anar fins a la zona de l'accident 2 vegades, i no 3, com afirma la jutge, i que en una d'elles va marxar perquè plovia. El recurs inclou la transcripció de les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergències, entre les quals hi ha la trucada al 112 en què, entre plors, explica que el seu pare ha caigut i demana ajuda.
3: Ha Ara els esports, Ruth Vila, bona tarda.
8: Bona tarda. El Girona ha fet oficial que el tècnic Michel Sánchez no seguirà a la banqueta la temporada vinent, un cop li ha finalitzat el contracte. Michel ha estat 5 temporades al càrrec i va ser l'entrenador del retorn a primera i de la classificació històrica per a la Champions. El destí del tècnic madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. El Barça ja té el primer fitxatge de la temporada, el davanter anglès Anthony Gordon. Gordon ja és a Barcelona, on ha passat revisió mèdica. I el Newcastle va acceptar la proposta del Barça de 70 milions d'euros més 10 en variables. El club ja tenia l'acord tancat amb el jugador des del viatge de Deco a Londres a finals de la setmana passada. Encara en clau blaugrana, l'entrenador de l'equip de bàsquet, Xavi Pasqual, ha explicat avui que marxa del Barça tot i tenir contracte, perquè en aquesta curta etapa el club s'ha desgastat molt. Pasqual, que serà l'entrenador de l'equip fins que s'acabin els play-offs pel títol, ha confirmat que pagarà la clàusula de rescisió, però no ha dit on anirà, encara que tot apunta que serà a Dubai. A l'equip femení de futbol es confirmen les sortides d'Ona Batlle i de Mapi León, que ahir ja es van acomiadar de l'afició del Johan Cruyff, i en futbol sala Jorge Vargas serà el nou entrenador de la indústria Santa Coloma, firma per les pròximes 2 temporades.
2: Fins aquí les notícies.
9: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. Els treballs de nova canalització de telecomunicacions al sector Bellavista de Sant Joan d'Espí provoquen afectacions de trànsit a la rotonda de la carretera Reial amb l'Avinguda Indústria, el tram adjacent al restaurant McDonald's. Les obres van començar ahir, dimecres 27 de maig, i tindran una durada estimada màxima de 2 setmanes. Les actuacions inclouen l'obertura de cales i una rasa al carril exterior de la rotonda per connectar la nova infraestructura amb la xarxa existent de la carretera Reial. Aquesta intervenció obliga a fer un tancament parcial del carril exterior. I per evitar afectacions i possibles col·lapses dins la rotonda, també s'ha reduït a un únic carril d'entrada l'accés venint des de Sant Feliu per la calçada costat de la carretera Reial. Pel que fa a societat, l'agrupament Escolta i Guia Martin Luther King organitzarà el dissabte 6 de juny una jornada de portes obertes al Casal de Joves per donar a conèixer les activitats que fan al CAU. La proposta, titulada Vine a provar el CAU, es farà de 10 a 1:15 i s'adreça a infants i joves d'entre 5 i 18 anys. Durant el matí, les persones participants podran descobrir què és el CAU i participar en diferents activitats de lleure organitzades per l'entitat, amb l'objectiu de compartir una estona conjunta i conèixer nous participants. Per participar-hi cal fer inscripció prèvia a través de l'enllaç que trobareu a la notícia a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I en política, el portaveu del Partit Popular a Sant Just, Enrique Salvadores, ha passat pels micròfons de Ràdio d'Esvern per analitzar l'actualitat política local i fer balanç dels darrers acords presos al ple municipal. Durant l'entrevista, Salvadores ha anunciat que la seva formació inclourà en el programa electoral de la propera legislatura la construcció d'una nova comissaria de policia local per substituir l'actual, que considera completament obsoleta. A més de la proposta de la nova comissaria, el portaveu popular ha abordat la moció rebutjada sobre seguretat ciutadana, assenyalant que cal reforçar els agents i les seves eines. Pel que fa als vehicles de mobilitat personal, Salvadores ha defensat una regulació més estricta pels patinets elèctrics, destacant que cal garantir la convivència i seguretat de vianants i conductors. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara!

Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.

0: I ara parlem amb l'Héctor Corominas, metge i impulsor del Reuma 3000. Bona tarda, Héctor. Què tal? M'escoltes?
1: Hola, bona tarda. Sí, molt bé.
0: Què tal? Com va tot?
1: Molt bé, molt bé. Gràcies per...
0: Una mica de nervis encara per aquesta Reuma 3000?
1: Bé, és una experiència, una iniciativa molt interessant i que, evidentment, hi ha molts serrells que s'han de tenir en compte, perquè anem a pujar una muntanya amb 16 malalts, personal sanitari, però també és veritat que anem amb guies de muntanya i la direcció tècnica de la Araceli Segarra, o sigui que
0: clar, perquè...
1: tenim ben estudiat tot.
0: Héctor, perquè segur que hi ha algun oient encara despistat que no sap què és això del Reuma 3000, explica'ns una mica, fes-nos 5 cèntims de què és aquest projecte.
1: Sí. I la Reuma 3000 és un projecte que porta gestant-se ben bé un any i mig o dos, que surt de la Societat Catalana de Reumatologia i del recolzament de la Lliga de Malalts Reumàtics, una societat que es diu Reumas.
0: Vale.
1: I aleshores, el projecte el que pretén és visibilitzar les malalties reumàtiques, donar-les a conèixer, però també demostrar que no hi ha límits si les coses es fan de manera compassada, ben assessorat, i que una persona amb una malaltia reumàtica inflamatòria, sigui artritis reumatoide, lupus o alguna malaltia sistèmica, artrosi, el que sigui, pot pujar una muntanya sempre que ho faci de manera ordenada.
0: Clar.
1: I per fer això s'ha fet una preparació cada mes, una sortida o dues sortides cada mes, no incrementant els metres descents per intentar arribar demà passat de manera conjunta tots plegats al cim de punta alta com a les vients d'aigües tortes.
0: Molt bé, sí, que és un cim molt alt, amb més de 3.000 metres, en concretament 3.014 metres, i és un dels més emblemàtics de Catalunya i dels Pirineus. Clar, com se us va córrer aquesta idea de dir, ostres, mira, farem això per visibilitzar aquestes malalties que afecten a molta gent, però que a vegades no són tan conegudes?
1: Sí, la reumatologia és una especialitat molt, molt desconeguda, en certa manera, i perquè moltes de les àrees són frontera amb altres especialitats.
0: Clar.
1: I la Societat Catalana de Reumatologia té moltes iniciatives i molts vincles, tant la catalana com l'espanyola, amb les associacions de malalts i amb tot el que envolta la malaltia reumàtica. I com que són desconegudes, i a més la gent que les pateix ho explica, però costa d'entendre si amb algú li has d'explicar que vol dir tenir un lupus o tenir una malaltia de Sjögren o no tenir una vasculitis, costa molt, perquè hi ha altres malalties més conegudes en el reuma, com l'osteoporosi, l'artrosi o la fibromialgia, però el que s'intenta és explicar totes les malalties en conjunt.
0: Clar.
1: I des de la societat es va promoure basat en una cosa que havia començat l'any passat en un hospital concret de València, que aquell hospital van pujar a la Neto amb els seus malalts escollits.
0: Mira.
1: Nosaltres vam pensar que havíem de fer-ho des de la societat, tots conjuntament i sent representatius de tot Catalunya. I aleshores hem intentat reclutar malalts bastant seleccionats de tots els hospitals de Catalunya amb els seus reumatòlegs de referència. I sí que és veritat que hi ha malalts que venen sense el seu metge i també hi ha metges que van sense cap malalt.
0: Clar.
1: El que és intentar fer un equip.
0: És el que tu deies ara, no només són els 17 o 16, que són 17 o 16?
1: 16, finalment 16.
0: No són només els 16 pacients amb aquestes malalties, sinó també part de l'equip sanitari que el cuida diàriament, no?
1: Bueno, tenim... els malalts no es poden atendre només des de la visió mèdica, sinó que és una visió global, metges, infermeres, personal sanitari, a vegades fins i tot psicòlegs, a vegades fisioterapeutes, nutricionistes, i el que hem pretès és intentar agrupar això. Hi ha 4 infermeres, hi ha uns quants metges...
0: Que bé.
1: 8, després hi ha un nutricionista i després hi ha un fisioterapeuta.
0: I tu?
1: S'ha fet un programa d'exercici, s'ha fet un programa de dieta i s'ha fet una pujada progressiva. I llavors l'assessorament tècnic, perquè nosaltres no som muntanyencs, som esportistes, però no muntanyencs, ha sigut amb la Araceli Segarra i tot un grup de suport que ens ajuda.
0: I tu seràs un d'aquests metges que acompanyarà, no?
1: Sí, nosaltres som... Jo formava part de la Junta de la Societat. Actualment sóc un col·laborador metge d'un hospital de Barcelona i teníem aquesta iniciativa i la vam portar a terme amb gent que ens agrada l'esport, que no som muntanyencs, però que creiem que podíem visibilitzar les malalties reumàtiques per intentar també fer entendre a la gent com són les malalties, què vol dir tenir una malaltia reumàtica i quines limitacions hi ha, que a vegades imaginem que són més de les que són i l'únic que es necessita és informació.
0: Sí, ara estava mirant xifres i clar, és un 25% de la població que ha de conviure amb malalties reumàtiques i malgrat això, és el que dèiem, molt desconeguda.
1: Sí, perquè nosaltres hi ha un grup de malalties que venen, que tenen espondilitis anquilosant, altres tenen artritis reumatoide, algun altre té lupus, altres té malaltia de Sjögren, i si això ho preguntéssim a la població en general, ningú sabria explicar quina malaltia és, segurament, excepte si tens alguna referència molt propera, i a més ningú sabria dir, potser a vegades, ara cada vegada més, o l'especialista que les atenen. I això és una part que nosaltres hem intentat donar-ho a conèixer, però sobretot ajudar també a visibilitzar-ho i mostrar que no hi ha límit en aquestes coses.
0: I tant. I escolta, ara que heu estat preparant-vos per

0: pujat al Montseró, hem pujat al Montseny, cada vegada hem anat pujant amb uns increments de desnivell de primer 600, després 800, després 1.000, i fa 10 dies hem pujat un de 1.300.
1: Mm-hmm.
0: I amb això ja hem preparat el que ens podem trobar, perquè ho fem en dues fases.
1: Vale. Anem
0: des de la presa de Cavallers, pugem un tros, dormim un refugi, pugem l'últim tros i baixem tot.
1: Molt bé.
0: El dia següent.
1: Mm-hmm. Perfecte. No, no, sí, sí, és que jo sempre ho havia pensat, no?, que l'esport... A veure, hi ha algunes malalties, evidentment, que no pots fer esport, però sempre que puguis fer esport, gairebé sempre és positiu, oi?
0: Sí, l'esport no està contraindicat amb cap malaltia, i l'únic que s'ha de fer és ajustar-ho a les teves possibilitats, o com estàs, què pots fer, quines limitacions tens, tant a nivell cardiovascular com a nivell funcional o articular.
1: I escolta, Héctor, on us podrem seguir, on podrem veure com va aquest ascens?
0: La millor manera, i que ens agradaria molt que ens seguíssiu, a dia d'avui és a través d'Instagram, un compte que és @reuma3000,
1: vale,
0: i que es pot seguir directament, i després nosaltres, lògicament, com que el que pretén és fer difusió de les malalties i del que representa aquest esforç i aquest repte, també ho hem gravat i farem un documental i es donarà a conèixer en el seu moment.
1: Genial, doncs ens ho poseu fàcil, Reuma3000 a Instagram, a les xarxes socials. Per tant, seguirem estant molt pendents de com va aquest ascens. Héctor, gràcies per venir avui al refugi, per divulgar-nos una mica més sobre les malalties reumàtiques i, sobretot, per divulgar-nos també d'aquest esdeveniment tan i tan important. Ara sí, em consta que has d'anar a treballar, així que et deixem treballar tranquil i que vagi molt bé.
0: Molt bé, moltes gràcies per l'espai. Gràcies.
1: Adéu, Héctor, que vagi molt bé.
0: A la vostra disposició. Merci. Adéu.

0: Bona tarda, Ricard. Què tal? Com estàs?
1: Fresquet, molt fresquet.
0: Oh, això, mira, Ricard, això no et crec, eh?
1: Que vas, horrible.
0: Mira que normalment tu m'ho creuria tot, eh? Però això no m'ho crec.
1: Mira, calor que fot, de veritat, mare meva.
0: Aquí ja estem, bueno, ja estem en vibes totalment estiuenques, eh?
1: No, és horrible. 32 graus aquí a Molins. Sí, sí, però sí, bueno, sí, sí. I és per explicar jocs de taula, que això treu la calor qualsevol.
0: Escolta, Ricard, saps quin dia és avui o no? Ara t'he enganxat, eh?
1: M'has enganxat, tio.
0: És el Dia Internacional del Joc.
1: No fotis, no fotis.
0: De veritat,
1: en
0: de veritat.
1: En casa del Herrero, cuchara de palo, mare total, meva.
0: Totalment, totalment.
1: M'has enganxat, m'has enganxat.
0: Sí, sí, sí, sí. Doncs sí.
1: L'excusa tinc, que estic, el que està enganxat sóc jo, perquè tinc una lumbàlgia terrible.
0: Ai, ai, ai.
1: I he estat tot el dia amb ibuprofens i amb pomades, vull dir que... Igual tampoc m'haguessin recordat, però bueno, tampoc he tingut temps per pensar massa.
0: Bueno,
1: però sí, sí, ostres, no me'n recordava, tu.
0: No passa res, no és dels jocs de taula, però és dels jocs en general, així que també,
1: sí, sí,
0: també
1: sí.
0: Ens
1: involucra. Home, doncs la millor manera per celebrar-ho, no?
0: Exacte, la millor manera és descobrir un nou joc de taula amb el Ricard.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Avui ens n'anem a les mines. Anem a jugar un joc de dos... xulíssim, que jo quan el vaig veure fa temps vaig pensar, això és això de hundir la flota, allò d'ensorrar la flota, enfonsar la flota, però, i un amic meu m'ha dit, no, deixa que te l'ensenyo i ho veuràs. Bueno, jo ja el tinc a casa, sol dir-te això. Es diu Orapa Mine. Orapa és una mina que hi ha a Àfrica, d'acord, que tenen, bueno, extrauen diferents tipus de minerals preciosos. Aleshores, aquest joc el que fas és amb dos jugadors, com una mica, com he dit abans, enfonsar la flota. Tu tens una mena de graella, d'acord, amb fileres i columnes. La columna de dalt és de l'1 al 10, que a sota és de la I a la R,
0: vale.
1: I les fileres són a l'esquerra de la A a la H, i si segueixes aquesta filera fins al final és de l'11 al 18. Ara ja veureu per què tenen coordenades els dos costats i a dalt i a baix, d'acord? Aleshores, cada jugador té una sèrie de minerals preciosos. Concretament, amb el joc base, té dos blancs, d'acord? Un quadrat i un triangular blau, un triangular groc i un paral·lepípede vermell. Són figures geomètriques. Paral·lepípede, endevina on està l'ela geminada el proper dia.
0: Cada dia descobreix una cosa nova, eh?
1: És veritat. Escolta una cosa, és un element poligonal que no és triangular ni quadrat, d'acord?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Aleshores, tu tens aquests elements que són de fusta molt bufons, que són, no deixen de ser figures geomètriques.
0: Uh-huh.
1: Aleshores, recordeu que he dit que tenim una graella, d'acord, amb columnes i fileres, doncs tu has de col·locar aquests cinc elements a la graella sense que ho vegi l'altre company, com els vaixells al joc. Clàssic,
0: vale,
1: d'acord?
0: Vale.
1: El que passa que aquestes figures geomètriques tenen dibuixades a la seva cara superior unes línies, d'acord, que són les línies de les columnes i les fileres. Per tant, tu has de posar les figures geomètriques que coincideixin amb les columnes i les fileres, on vulguis, però que una filera o una columna, les vale. Línies aquestes que hi han dibuixades a les figures geomètriques i coincideixin. A més a més, no es poden tocar excepte pels vèrtexs. És a dir, que tu no pots posar dos triangles tocant-se per un costat, sí que pots fer que es toquin per un vèrtex, d'acord?
0: Mm-hmm, d'acord.
1: Molt bé, els col·loques i ja ho tens. Llavors l'altre fa el mateix i per torns hem d'endevinar a poc on té el nostre contrincant aquests elements. Com es fa això? Doncs molt bé. Resulta que abans de tot us he d'explicar una cosa que és un concepte bàsic per aquest joc. Tothom té clar que la llum, quan s'emet, es reflexa, d'acord?
0: Sí.
1: Molt bé. Si jo emeto un raig de llum i va ensopegar en una superfície que està situada totalment davant, és a dir, amb 180 graus, mitja circunferència enfront del llum, això, com un mirall, torna cap a mi, d'acord?
0: Vale.
1: En canvi, un raig de llum, si va ensopegar contra una superfície que és obliqua, el que fa és que es desvia cap a la dreta si la superfície està a l'esquerra, o es desvia cap a l'esquerra si la superfície està a la dreta, d'acord? És a dir, si... Això són dos conceptes que són molt importants. Són bàsics, són senzills d'entendre, però són bàsics pel nostre joc. Molt bé, com he dit, tenim tres triangles, un quadrat i un paral·lelepípet. Molt bé, mm-hmm. Estan col·locats. Aleshores, quan comencem, jo diré, per exemple, bé, això el que estic dient és que el raig de llum que estic emetent per descobrir els minerals soterrats entra per la filera B, d'acord?
0: Vale.
1: Vale, jo estic preguntant-li amb el meu contrincant, traça un raig de llum per la filera B. Aleshores, ell traça el raig de llum i allà on reboti, mm-hmm. és a dir, clar, un moment o altre ens ho pagarà amb una figura, o no. Allà on reboti, si rebota amb una superfície que està totalment enfrontada a la lletra que he dit, tornarà cap allà. Llavors, vale. Si jo dic B, ah, és molt fàcil, el que passa que és pillar-ho. Si dic B, i ell em diu B, i torna a B, vol dir que aquest raig de llum han sopegat amb un element geomètric, però d'aquesta manera, vertical, a lo que és la graella.
0: Clar, clar,
1: o horitzontal, al que és la graella. Si, per exemple, si jo dic
0: sí, que bo,
1: B,
0: eh?
1: Molt bo, és boníssim, és boníssim. Si jo dic B, i el meu company diu B, i surt per 4, vol dir que el raig ha arribat a la columna 4, ha trobat una superfície obliqua que ha rebotat el raig de llum cap a dalt i ha sortit per 4.
0: Home,
1: fascinant.
0: Ricard, s'ha de pensar gaire, eh?
1: És molt bo, és molt bo.
0: S'ha de pensar bastant, eh?
1: És molt bo. Bueno, si no, si totes les figures estan posades de manera que no, si, diguem-ne, no entorpeixin l'una amb l'altra, és molt senzill, però no és així.
0: No, no, clar.
1: Perquè, clar, jo puc fer que un raig toqui amb un obliqu, que pugi cap a dalt, toqui amb una superfície que està totalment enfrontada, per tant, torna cap a l'obliqu i torna a sortir per on ha entrat.
0: Clar, i et, no? et pots fer un lío monumental, no?
1: Sí, però hi ha una cosa que ens ajuda. Els colors. És a dir, que vale. si jo dic B, fixa't bé, si jo dic B i tu em dius B, torna a sortir per B, blau, simplement m'estàs dient que ha tocat la figura blava i ha tornat a sortir. Per tant, ja sé que ha tocat la figura blava de manera totalment, diguem-ne, perpendicular, aquesta és la paraula, perpendicular al raig que ha emès. Per tant, allà poso una ratlla, ja veurem com segueix la ratlla, però ja hi ha una ratlla que delimita la figura blava. Brutal.
0: Sí, sí, sí, sí, no, perquè si al principi quan m'ho comentaves dic, bueno, m'està comentant un buscamines, però que es tracta de buscamines.
1: No.
0: I no té res a veure,
1: eh? Que va, que va. I què passa quan toca dos colors? Què passa quan jo dic B, per exemple, i toca una superfície obliqua blanca, va a parar a una superfície obliqua groga i surt per un altre costat? Doncs, per exemple, si jo poso B, i jo et dic B i surt per D color llimona. Llimona és groc clar.
0: Clar, sí, sí.
1: Deduïm, evidentment, com que són colors molt bàsics, deduïm que està tocant el groc i el blanc.
0: Vale.
1: En canvi, si jo faig entrar un raig per B i tu em dius entra per B, molt bé, doncs surt per la E en verd. Quin color fa el verd?
0: El
1: blau. Amb què fem el verd? Com pintem les tèmperes?
0: Sí, amb blau i groc.
1: Amb blau i groc. Això vol dir que ha tocat un obliqu groc i un obliqu blau.
0: Mare meva.
1: Flipant. No,
0: s'ha de dir...
1: No és tan complicat, eh?
0: No, no.
1: És molt xulo.
0: I a més s'ha de dir, Ricard, que el joc inclou una, bueno, una espècie de xureta, eh?
1: Sí.
0: Vull dir que si no...
1: Una expansió.
0: Si no sou
1: experts... Una expansió i una xuleta, exacte. Una xuleta, endavant.
0: Si no sou experts en colometria, no us poseu nerviosos. No us poseu nerviosos. Que...
1: No, no, que va, que ho tens tot davant. Clar, pensa una cosa, que és com el joc dels vaixells. Tu tens una pantalleta per tapar la teva graella, per tapar la teva mina. No? I allà tens totes les combinacions. Mira, ho tinc aquí davant. Vermell i groc, taronja. Vermell i blau, lila. Groc i blau, verd. Blanc i vermell, rosa. Groc i blanc, color llimona. Blau i blanc, blau cel. Mm-hmm. Llavors també, evidentment, hi ha combinacions de tres colors, però les tens totes aquí, d'acord?
0: Clar.
1: Aleshores, tu el que tens és, a part de la graella, tens un full de paper amb la graella del teu contrincant en blanc, on vas marcant, primer vas apuntant allò que demanes. B surt per B, en blanc, ho apuntes. I a la graella vas traçant els costats que vas trobant o que penses que vas trobant. Quan ja creus que saps on estan totes les figures, dius, aturo i dic on estan les figures. Si has guanyat, guanyes. Si t'has equivocat, perds el torn i li toca l'altre. El problema amb aquest joc és que si t'has equivocat, ja pots tornar a revisar tot el que has apuntat.
0: Clar.
1: Perquè segurament has patinat amb alguna cosa. Si el teu contrincant t'ha dit les instruccions correctes, tu has patinat amb alguna cosa. Més amunt, més avall del que tocava, més a la dreta, més a l'esquerra. Jo us vull dir una cosa.
0: Home,
1: vaig jugar i vaig tenir ganes de seguir jugant i vam fer 3 o 4 partides seguides.
0: Clar, més o menys,
1: és brutal.
0: Més o menys la partida quan pot durar?
1: 20 minuts, un quart d'hora, 20 minutets, no pas més, eh?
0: És ràpid, doncs.
1: Sí, perquè de fet són 5 figures. Hi ha una ampliació, però que no cal jugar-la amb prisma opac i transparent, però que no cal jugar-la. Jo penso que ara per ara val la pena donar-li vidilla al joc bàsic, que és molt xulo, molt xulo. De veritat, que és un joc senzill, es munta en un momentet i en un quart d'hora, 20 minuts, el temps hi és, eh?
0: No,
1: brutal.
0: I escolta, està molt bé perquè agafen aquest concepte clàssic, no?, dels vaixells, d'enfonsar vaixells, però li donen una volta.
1: Exacte.
0: Molt ben pensada i, escolta, tens aquí un joc pràcticament molt innovador que et dona una sensació completament nova.
1: Exacte. Jo, és un d'aquests jocs que quan el vaig veure la primera vegada, jo sempre us ho dic, que a mi em perd l'estètica. I si un joc el trobo molt maco, li dono una oportunitat ja de bones a primeres, d'acord? I aquest, quan el vaig veure, vaig dir, això, els polígons i aquestes coses, és més eixut que jo que sé. I aquest amic meu del club, el Miquel Àngel, em va dir, no, tu prova-la i ja veuràs. I vam provar. Bueno, vaig flipar,
0: em
1: va agradar.
0: És un vici, eh?
1: Sí, molt bon joc per jugar. Fixa't bé que és un joc de taula, però que és un joc que el pot jugar gent que no està acostumada a jugar a jocs de taula complexes, vull dir, gent que ha jugat tota la vida a enfonsar la flota, coses així. Però té aquest twist. No, d'això dels colors i de la reflexió, que és boníssim. És molt, molt, molt bo, de debò.
0: Sí,
1: l'aconsello totalment.
0: La veritat és que sí, molt entretingut i molt diferent, escolta, m'ha agradat.
1: Sí, capsa petiteta, que te la portes a tot arreu, boníssim, exacte. En sèrio.
0: I escolta, ara ho pensava, Ricard, perquè el joc aquest ve amb una xuleta, no?, amb la colometria.
1: Sí.
0: Tu com a professor, tu com a professor has tingut que lidiar moltes xuletes o no?
1: No moltes.
0: No moltes,
1: però és molt divertit. És a dir, és molt divertit. Clar, jo era profe d'anglès, d'acord? Aleshores,
0: amb els irregulars verbs.
1: Exacte, els exàmens de vocabulari, coses així. I és divertit, perquè jo el que sí que et puc dir, que jo el que feia, evidentment, jo, bueno, doncs buscava aviam qui copiava, perquè és injust. Però si veia el que copiava, doncs li deia, escolta, què estàs fent, m'entens o no? O si era una xuleta, li prenia, o si havia escrit amb cal·ligrafia petiteta amb un llapis al marge de la pupitra els verbs irregulars, doncs li esborrava amb el dit, coses així.
0: Bueno, per tant, també eres una mica el professor bo, doncs?
1: Bueno, penso que evidentment tothom ha de tenir els mateixos avantatges i drets, però que per l'errada aquesta persona el que li fas, evidentment, és li treus la xuleta o al final de la classe el crides i com molt li baixes algun punt o coses així. Una cosa és que copiï un examen sencer, però jo amb els anys que he estat, jo penso que no, perquè la veritat és que podia ser benèvol, però estava molt al tanto, molt al tanto.
0: Clar,
1: molt al tanto.
0: Clar.
1: I potser perquè de jove també havia copiat.
0: això tots ho hem fet, Tots ho hem fet.
1: Home, penso que sí. Potser algú dirà que no.
0: Jo penso que sí. Pot ser que algú no,
1: perquè hi ha moments que et trobes apurat. Hi ha gent que té una capacitat memorística prodigiosa, vull dir que no li cal copiar res, que tot li queda de seguida, m'entens? Hi ha gent que té una capacitat de treballar brutal i que fins que no s'ho sap de pe a pa no ho deixa, per tant no li cal xuletes.
0: Mm-hmm,
1: i després els temes del vagó d'enmig.
0: Mira, sí, m'identifico bastant, sí.
1: Exacte.
0: M'identifico bastant al vagó del mig.
1: Escolta, tinc temps per anunciar una coseta?
0: Tens 3 minutets, 4, sí, si vols.
1: Vale, doncs mira, us explico. Aquest dissabte que ve, allò que vam fer fa dues setmanes a Molins, doncs els nostres amics d'Osona Juga,
0: mira, molt bé,
1: és a dir, la gent d'Osona que tenen un club a Calldetenes, fan el seu Osona Juga, que obren una escola, d'acord?
0: Vale.
1: I fan un dinar popular i fan tot el dia jocs de taula,
0: mira que bé,
1: de tot tipus. De fet, nosaltres hi pugem a col·laborar, vull dir que si pugeu, estem a l'escola de Calldetenes, d'acord? Ens trobareu explicant jocs, segurament, mira, aquest que hem explicat avui, jocs més complexes, jocs més senzills, jocs de rol. Fa un temps, fa molt de calor, no sé, Osona també és bastant caloroset, però jo espero que a l'escola s'estigui prou bé. Però sí, ens en anem diversos del club cap allà.
0: Ricard, això està molt bé, no? Perquè aquesta col·laboració amb entitats és molt xula, no?
1: Sí, ho fem molt nosaltres, molt. Vull dir, hi ha molts clubs a Catalunya, molts, eh? Molts, vull dir, et faries... Creus de dir, ostres, sí que n'hi ha clubs de gent que juga a jocs de taula.
0: Sí.
1: El que passa que, tot i que tots estem en una xarxa i tal, doncs hi ha uns que per, o per amistat o per família, o perquè tenen algun parent o alguna cosa així, doncs ens portem molt bé amb els de Sant Vicenç, amb Atent, tenim molt bona relació... També amb aquests d'Osona Juga, que ens trobem, cada any ens trobem a Alemanya, Essen, amb els de Caldaus, que són de Calder, d'acord?
0: Vale.
1: Els de Caldaus també són gent molt maca, que també els anem a veure quan tenen la jornada que tenen el mes d'octubre, pugem, ensenyem jocs, fem una rosada...
0: Entenc que alguns d'aquests també van anar, no?, a Molins de Joc. Ah, hi ha Molins
1: sí,
0: en Joc.
1: Exacte. A Molins en Joc vam tenir companys d'Osona Juga, que van ensenyar jocs familiars.
0: Que bé.
1: I de Caldaus, exacte, de tots els clubs van venir.
0: Que bé.
1: I diria... Ah, no, també van venir de Terrassa. També van venir de Terrassa a jugar.
0: Molt bé.
1: A jugar i ensenyar, també. Doncs sí, i tant. Vull dir que és molt maco, això.
0: Sí, a més...
1: Bueno, ja es va explicar això de les Olimpiades de Jocs de Taula,
0: sí,
1: que
0: sí,
1: va
0: fer
1: a Sant Vicenç, fa un mes i pico, per exemple.
0: Cert.
1: Vull dir que hi ha molta germanor, la veritat.
0: Que guai. No,
1: que et demostra que això està molt viu i que hi ha molta penya que juga, hi ha molta gent que juga.
0: Sí,
1: molta.
0: Sí. I això és
1: cada vegada més.
0: Això és el més important, que estigueu units.
1: Exacte.
0: I que feu coses junts i que cada cop la gent conegui més els jocs de taula.
1: Senzills i complicats. Aquest que m'ha explicat avui, l'Europa Mind, doncs...
0: Més aviat senzill.
1: La reflexió, la combinació de colors, una vegada saps això...
0: Clar.
1: És xulíssim, és fascinant.
0: Total.
1: Perquè no estàs fent simplement A18, aigua, o tocado, no. Hi ha un punt de reflexió de llum i reflexió mental, m'entens?
0: Sí,
1: que és molt xulo, molt xulo, molt bé,
0: doncs escolta, Ricard, si volem un pla diferent perquè aquest cap de setmana ens anem cap a Osona, no?
1: Cap a Calldetenes, exacte.
0: Molt bé, doncs ens ho apuntem, clar que sí, i estareu per allà a la gent de Molins de Joc,
1: Molt bé.
0: Molt bé, Ricard, que vagi molt i molt bé. Molta sort aquest cap de setmana i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies. I bona tarda, Sant Just, que vagi bé.
0: Adéu.
1: Adéu, Jaume.

0: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
1: Tu sí?
0: Esclar.
2: Marcel, cada cosa on toca, eh?
1: Esclar.
3: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
4: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer.
5: És clar que s'ha de treure la llengua. Però com puc treure la llengua? Com trec la llengua al carrer quan la persona amb qui parlo no treu la llengua? O a la feina, a l'escola, a la universitat, quan a les aules i a les sales de reunions ningú treu la llengua? Com trec la llengua a les xarxes comentant i compartint si la gent m'insulta per treure la llengua? O a internet, quan els cercadors no m'entenguin però jo vulgui continuar traient la llengua? Entra ja a la guia de l'activista pel català i descobreix tot el que pots fer per la llengua.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Hola, sóc la Mireia Belmonte. En la natació, la velocitat és clau. I també ho és per salvar una vida. Davant l'ictus, trucar ràpid al 112 és fonamental. Si notes un canvi brusc en una persona, com ara pèrdua de força a una banda del cos, canvis en la parla o en el gest de la cara, truca ràpid al 112. No t'ho pensis.
2: Davant l'ictus, truca ràpid al 112.
3: Generalitat de Catalunya.
4: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a vxl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
5: I ara sí, anem amb l'última secció d'avui. Anem amb la tertúlia esportiva. Doncs en aquesta tertúlia d'avui tindrem dues veus. Tindrem el Sergio Paredes, que s'estrena com a veu al Refugi. Bona tarda, Sergio.
6: Bona tarda, Jaume.
5: Encantat de tenir-te avui aquí al Refugi per parlar d'esports. I tornem a tenir també a l'Àlex Compte. Què tal, Àlex?
7: Molt bones, aquí estem un altre cop. Encantat de ser-hi.
5: Ja ets una veu absolutament freqüent aquí, Àlex.
7: Jo encantat.
5: Has entrat en...
7: Com un demanis, aquí estem.
5: Perfecte. Doncs, si us sembla, comencem parlant del Barça de bàsquet. Primer parlarem més amb tu, que ets més expert en bàsquet, Àlex. Per tant,
7: expert no ho sé, però sí que freqüent.
5: Freqüent, exacte, freqüent. Tots dos no som experts, però som freqüents. La bomba del dia, evidentment, és aquesta roda de premsa de Xavi Pascual, on el míster Blaugrana doncs, ha aclarat la seva sortida, els motius de la seva sortida, i ha donat els seus motius per la seva no continuïtat al Palau Blaugrana. Àlex, què t'ha semblat aquesta roda de premsa?
7: Doncs la veritat que és sorprenent, o sigui, sí que és cert que puc arribar a comprendre alguns motius, però no acabo d'entendre per què s'hi va embarcar en aquest projecte i va dir que sí en un primer moment, quan ja sabia que existirien aquests reptes i existiria el potser poder perdre durant un moment de la temporada o que potser anessin malament o la pressió, i ell, i més que ningú, ell sap que es porta aquest escut a sobre.
5: Total.
7: No ho sé, m'ha sorprès bastant la decisió. Crec que hagués sigut més honest i dir, mira, no m'hi veig amb cor de portar aquest projecte perquè ja no me'l sento tan igual que ho puc sentir en el 2006.
5: Mm-hmm.
7: I ara tinc una molt bona oferta i crec que per temes personals puc anar-me'n. I ho entendríem, però és que no ho sé.
5: Sí, perquè
7: no ho sé.
5: Recordem que el que ha dit Xavi Pascual bàsicament és que està molt desgastat amb aquest projecte, que en aquests pocs mesos que ha estat s'ha desgastat moltíssim i que pateix molt aquí, apoyant el Barça, entrenant el Barça, perquè pateix molt quan veu el Barça perdre i que no pot suportar. Això és el que ha dit. I a veure, en part, estic d'acord amb tu, Àlex, perquè al cap i a la fi tu saps que si vas al Barça, a més, a les condicions a les que arribaves, sabies que podies arribar a estar en aquesta situació on no t'has arribat a classificar els play-offs de l'Euroliga, que, per exemple, és una cosa que ha dit que li ha fet molt de mal. Per tant...
7: Sí, no, i també sabíem que podíem no classificar. És a dir, amb una plantilla tan curta, plantilla que no acaba de casar gaire i que no s'acaba d'entendre en alguns moments de temporada, sabíem que podia passar que no ens classifiquéssim. Però és que el que pensàvem en el projecte de Xavi Pascual era sobretot de cara a la temporada vinent, poder fer net i poder dir, mira, aquestes quatre peces van fora, n'en fiquem quatre més i comencem a construir el nou Barça de bàsquet, que era el del futur. Però ens ha agafat així una mica de sorpresa.
5: Clar,
7: perquè al cap i a la fi no ens ho acabem d'esperar. Sí que hi havia el rum-rum i els rumors, però tant tu com jo havíem rebut certes informacions i algunes notícies que deia que Xavi Pascual finalment sí que es quedaria perquè havia demanat al cap de Navarro, la Porta hi va accedir, i al final sembla que ni d'aquesta forma.
5: Sí, no, a més, Xavi Pascual ha reivindicat una total sintonia tant amb el Barça,
7: amb la Porta,
5: amb el Juan Carlos Navarro. Ell no s'ha queixat de ningú, ha fet una roda de premsa, a més, on estaven els caps, els directius del Barça, estava el Juste, estava el Juan Carlos Navarro i altres directius importants, i no ha tirat cap moc. Ha dit que simplement el Barça treballa d'una manera diferent i que no vol treballar en aquesta manera.
7: I molt institucional, crec que molt de cada bé, i en aquest sentit és lloable, però d'altra banda és ben sabut que no casava amb la forma de veure el bàsquet de Cubells ni de Xavi Pascual, tot i així ha refermat la seva posició com a laportista cosa que ha sorprès, perquè no és el mateix, ha dit que és molt del Barça, però que és molt laportista, sí, sí, i que sí, sí, tots sabem que aquest va ser un dels motius per la seva tornada, perquè va ser Joan Laporta
5: total
7: i el va trucar. Però sí, bé, ja et dic, m'ha sorprès bastant, he vist que, bueno, una persona molt nerviosa i molt neguitosa a l'hora d'explicar-se en alguns moments.
5: Molt emocionat,
7: i també. I emocionat, òbviament, però perquè és del Barça, i això és innegable.
5: Sí, sí, sí. Sí,
7: ara
5: sí,
7: bé, potser crec que l'única cosa que podem retreure en aquest sentit és haver dit que sí en un principi per després sí haver de marxar.
5: Sí, perquè és el que tu deies, no? Aquesta temporada era més com la transició, venia a salvar-nos el cul, literalment, perquè
7: sí, sí, sí,
5: estàvem en una situació molt delicada, i després intentar fer un projecte una mica més guanyador.
7: Exacte, però ningú li demanava que arribéssim al Final Four o guanyar l'Eurolliga. És més, molta gent, i quan anaves al Palau, ho xerraves amb la gent i dèiem, hosti, que ens eliminin ja, tanquem la temporada, no sí ens fem més mal, i l'any vinent ja farem alguna cosa.
5: Clar,
7: però bé,
5: la sorpresa és, no, que, clar, tu, Xavier Pascual, has de saber el que hi ha al Barça, saps el que t'enfrontaves,
7: sí,
5: sabies que no hi havia gaires calés, sabies que tampoc l'aposta del club no era total per la secció. Encara això, arribes al
7: i
5: Barça...
7: I ja se li havia dit que era això,
5: sí,
7: i
5: sí,
7: se li havia informat.
5: Encara això, arribes al Barça, i ara després d'uns set... És que han sigut 7 mesos, una cosa així.
7: Sí, no ha arribat això, jo crec. No ho sé, si t'hagués marxat la temporada vinent...
5: No ho sé.
7: Si t'hagués anat la temporada vinent, crec que s'hagués entès més i dir, mira, ho he intentat, porto aquí any i mig i no funciona, però és que no ha arribat ni a l'any.
5: Sí, jo entenc que és cert que la pressió que té Xavi Pascual és molt gran, també entenc que és un home patidor perquè es veu a la banqueta i entenc que està patint molt en veure el Barça en aquest estat, però escolta, no ho sé, tots patim i tots veiem aquest Barça i tots patim amb aquest Barça i tots confiàvem que ell era l'home que ens fes deixar de patir.
7: Sí, i de fet el primer mes crec que ho va demostrar, va saber treure
5: també
7: el millor rendiment de Willy Hernán Gómez, un jugador que semblava que no es podia arrencar i no acabava de funcionar, es va començar a enxufar, vam veure a jugadors que s'anaven arrossegant més, fins i tot a un Fali que no havia demostrat gaire, va fer algun sí altre bon partit i vam dir, ostres, si aquest tio és capaç de treure la millor versió d'aquest jugador, què serà capaç? Doncs quan tinguem una molt bona plantilla, amb un bon pivot i una base ben sòlida. Però bé, al final no s'ha donat.
5: No,
7: i el
5: no,
7: que
5: no
7: importa ara és saber qui vindrà, com construirem aquest equip i què farem l'any vinent.
5: Doncs totalment, aquestes són les grans incògnites que ja parlarem un dia amb més calma, Àlex. Sé que estàs fent coses, no et vull molestar gaire més.
7: No pateixis.
5: Gràcies per aquest petit anàlisi sobre aquesta roda de premsa i ens sentim molt aviat.
7: A tu, un plaer, moltíssimes gràcies.
5: Adéu, que vagi bé.
7: Adéu.
5: Doncs ara ens quedem amb el Sergio Paredes. Sergio, ben tornat, què tal? Què t'hem deixat amb la paraula amb la boca gairebé, eh?
6: No, jo estava aquí atentament escoltant a l'Àlex Compte parlant sobre la situació del Barça de bàsquet.
5: Sí, sí, sí.
6: I
5: sí,
6: molt interessant, la veritat, a veure què succeeix amb aquesta secció.
5: I tant, esperem a veure què passa i esperem que les coses vagin, bueno, agafant un rumb una mica més clar, perquè ara mateix la cosa està complicada. Però va, ara passem de secció, anem a una secció que està anant prou bé, que les notícies són positives, i escolta, que ahir vam tenir una gran notícia, com és el fitxatge d'Anthony Gordon, per, escolta, ni més ni menys que 70 quilos, més de 10 variables, però de difícil compliment, però 70 quilos, que s'ha gastat el Barça en aquest extrem del Newcastle. Sergio, què et sembla aquest extrem? És bo o no és bo? O li anirà el Barça bé o no?
6: A veure, jo entenc que molta gent no segueixi la Premier, sinó que estigui més centrada a la nostra lliga, a la lliga espanyola. És un jugador que, als partits que jo he vist, també contra el Barça, perquè sí, el Newcastle ha jugat contra el Barça tant a la fase lliga com a les eliminatòries, s'han creuat a Champions. És un davanter que a mi em sembla molt interessant. L'agafes a una edat que encara és jove.
5: 25 anys.
6: Et serveix per les tres posicions d'atac a tots dos extrems i en la posició també de davanter centre, tot i no ser un davanter centre pur. És cert que molta gent s'espanta de moment sobre la quantitat de milions, que has dit que són 70 més variables que podrien arribar fins als 80, però hi ha una teoria que encara no s'ha complert perquè només ha passat unes hores o un dia d'aquest fitxatge, i és que és com una mica de carambola. Anthony Gordon se'n va del Newcastle al Barça. Aquest forat que deixa al Newcastle pot arribar a Abde amb 60 milions procedent del Betis. I el Betis ocuparia aquest forat amb Jan Virgili procedent del Mallorca. Tots dos jugadors aquests, Abde i Jan Virgili, tenen un percentatge que encara forma part del Futbol Club Barcelona, que reuniria una quantitat de diners que provocaria que, degut a aquesta carambola de jugadors, no siguin 70 milions, sinó que serien
5: uns 40, una mica menys. Uns 40, una cosa
6: així. Sí, uns 40, 50, aleshores un Anthony Gordon per 50 milions no el veig amb uns mals ulls.
5: No,
6: i tant. És un jugador que, per exemple, està convocat per la selecció d'Anglaterra, que sabem que en la posició d'atac hi ha una competència molt ferotge, amb moltíssima quantitat de jugadors que podrien valdre.
5: Totalment.
6: I ell és un d'ells.
5: Sí.
6: Ja sabem que a la convocatòria d'Anglaterra s'han quedat fora jugadors que són estrella, com Cole Palmer o Phil Foden.
5: Imagina't.
6: O sigui, imagina't.
5: Per té lloc. Sí, la veritat és que aquesta carambola, que sembla molt complicada, però realment no ho és tant, podria abaratir molt el fitxatge del Barça a base de comissions, a base de tants percents que t'havies garantit d'una futura venda que es podrien donar. I és que té tot el sentit del món. Ara el Newcastle té un forat. Escolta, Abde el podria cobrir i el Betis tindrà un forat si se'n va Abde i podria ser Jan Virgili, que també és un perfil molt interessant perquè el Mallorca ha baixat de divisió. Per tant, escolta, tot quadra bastant i seria una carambola preciosa pel Barça. I escolta, si s'acaba donant, ja podem començar a aplaudir amb les orelles a Deco, eh?
6: Sí, és una jugada magistral, està jugant als escacs amb els jugadors. I m'has preguntat respecte als dubtes, jo no tinc dubte del rendiment del jugador, perquè tant l'Everton abans com ara el Newcastle i també la selecció ha demostrat que és un jugador amb molt de projecció, amb molt de potencial. A mi em deixa una mica de dubte el tema de que s'han gastat molts milions i ara també està sonant el Julián Álvarez amb uns possibles 100 milions, s'estan gastant 170 milions en una posició que el Barça realment no necessitava amb tanta urgència reforçar. Jo pensava que aquells diners podrien ser reforçats, per exemple, els laterals o un central.
5: Sí.
6: O un porter suplent.
5: Sí, perquè jo em pensava, perquè te m'has avançat una mica, Sergio, volia anar aquest tema una mica després, però bueno, anem directament. Jo pensava que Anthony Gordon arribava per ser doncs, aquest home una mica que ocupés la posició davanter o d'extrem en cas que Rafinha no jugués a l'extrem o en cas que Lamine Yamal no jugués a l'extrem. Que fos una mica el polivalent, però que fos la referència una mica en atac. Però les últimes informacions ens indiquen que el Barça està anant molt, molt fort i alguns mitjans diuen que ja hi ha acord entre Julián Álvarez i el Barça perquè aquest jugador sigui el nou davanter centre del Barça. Però és el que tu deies, són uns altres 90 milions. Per tant, el Barça estaria fent una inversió molt forta en reforçar el seu atac, que escolta, que no em sembla malament, però potser sí que és veritat que ens estem descuidant altres zones del camp.
6: Clar, perquè què significa? Que aleshores Rafinha fora, el Lamine no el trauràs.
5: No, jo entenc.
6: El Ferran suplent, m'imagino.
5: Entenc que Anthony també seria un suplent. Un suplent de molta qualitat, eh?
6: Clar, un suplent de 70 milions d'euros.
5: Sí, home, ja. Ara el que s'està parlant és que Julián Álvarez està a prop del Barça, que ja sabem que són els mitjans, que hi ha molt de fum, però és el que s'està parlant. Entenc que amb aquesta disposició el que vol el Barça és tenir un suplent que sigui gairebé un quart davanter.
6: Sí, també m'imagino que com ara els calendaris són els que són, hi ha una quantitat de partits massius, hi ha moltes competicions, el Barça sol ser un equip que juga també molta quantitat de partits perquè va guanyant i avançant de rondes. M'imagino que volen tenir un profunditat en el vestuari i en la banqueta.
5: Total. Sí, o sigui, jo confio molt en Fleck i en Deco i si han fitxat Anthony Gordon és perquè ho tenen molt clar. Si s'han gastat 70 milions, que és una barbaritat, per aquest jugador, és perquè tenen molt clar quin rol vol que tingui en l'equip, en la plantilla. Per tant, ho veurem. Potser, escolta, Hansi Flick potser està preparant una revolució i veiem a Rafinha jugant de mitja punta tota la temporada. No ho sé, em semblaria estrany perquè està Olmos de Fermín. Però, escolta, jo confio en Hansi Flick i en Deco, que facin el que hagin de fer i si han decidit apostar aquests 70 milions per Anthony Gordon, crec que és per alguna raó, que han pensat més que nosaltres.
6: Sí, és cert el que dius. O sigui, ja hem arribat a un punt als culers que, com portem unes dues temporades molt notables o pràcticament excel·lents, gràcies a la visió que ha transmet l'entrenador i a la confiança que té juntament amb el president Laporte i amb la junta directiva, que ara et diuen Anthony Gordon 70 milions, és el que pot sorprendre o pots dubtar una mica, però també penses, bé, és que hem de confiar perquè ens ho han demostrat.
5: Sí, totalment. I és que mitjans com l'Esport estan dient que el Barça ja ha tirat la seva primera oferta per Julián Álvarez, això que dèiem, 90 milions. Per tant, escolta, s'estaria fent una despesa gairebé històrica.
6: Sí, i feia anys. Barça,
5: i feia molts anys.
6: Que no es feia aquest tipus de despesa.
5: Sí, també entenc que això d'haver entrat a la regla 1-1 dona bastant,
6: s'ha notat.
5: Dona bastant marge i es notarà, però escolta, veurem, perquè també és el que deies tu abans, hi ha altres posicions que es podrien reforçar, no? Està a la posició de lateral, veurem si arriba Cancelo, si no, veurem si es sobta per alguna altra alternativa. Es va parlar molt de Bastoni al principi de maig, sembla que Bastoni s'està caient.
6: Ja.
5: Jo he vist informacions en què Hansi Flick diu que no està tan convençut d'aquest fitxatge. Potser Hansi Flick, jo el veig capaç, de dir no, confio en Gerard Martín.
6: Home, Gerard Maldini,
5: clar, jo no ho veig molt estrany, ja no em sorprendria gaire.
6: Però ja no és per confiar en els centrals que tens, sinó que ja hem vist durant també aquestes temporades que ha estat Flick com a entrenador de que hi ha hagut partits en què tens la sensació de que et quedes sense centrals per les lesions,
5: sí,
6: igual amb els laterals.
5: Sí. No, estic totalment d'acord, i jo fitxaria un bon defensa central, però ara mateix lo de Bastoni s'ha quedat molt parat i no està sonant cap altre nom.
6: Amb tanta força com sonava Bastoni, no?
5: No, Senesi, he escoltat una mica, però és un perfil molt més baix, evidentment, que Bastoni. Veurem, a mi el que sí que em faria gràcia que compressin és a Cancelo, perquè em sembla que ha demostrat.
6: Que
5: et pot venir per uns 8-10 milions. Escolta, veient com està el mercat, crec que és una opció molt segura.
6: Sí, totalment. A veure com avança el mercat, perquè portem, una setmana de mercat. Ara ve Mundial, que opaca una mica.
5: De fet, jo crec que el mercat no està ni obert encara.
6: No, però ja es mouen entrenadors, com per exemple sona el tema de Mourinho al Madrid, tot i que s'ha quedat una mica parat per aquesta o per les eleccions.
5: Clar.
6: I també el mercat es mourà molt depenent de com succeeixi el Mundial i qui destaqui més i qui destaqui menys. Així que encara toca esperar perquè són molts mesos de mercat.
5: Sí, totalment. És que el que no és normal és que no hagi començat el mercat i ja tinguis un davanter fitxat.
6: Sí, no sol passar.
5: Això no és el normal, i menys una operació de 70 milions, que normalment acostumen a arribar cap al final. Així que veurem, i tens tota la raó. Any de Mundial és any sempre de fitxatges. És any de molta despesa i sempre hi ha algun jugador que destaca molt al Mundial.
6: O que marca un golaç, rotllo James Rodríguez.
5: I hi ha algun equip que acaba pagant moltíssims diners per aquest jugador. Veurem quin és aquest any.
6: Que per aquest mateix motiu em dóna la sensació també que potser la junta directiva del Barça està intentant movent tants fitxatges, perquè sempre també succeeix que en un Mundial es revaloritza molt els jugadors.
5: Sí, també és un molt bon apunt i realment és bastant coherent.
6: Que potser Anthony Gordon després del Mundial costa 100 o 120.
5: Exacte. Sí. Ara estava veient una última notícia d'última hora. Anthony Gordon ja ha passat la revisió mèdica, eh?
6: Sí, ja ha arribat fa unes hores a Barcelona i ja era avui.
5: Ha estat aproximadament una hora a l'hospital, ja l'ha passat, per tant, això és qüestió de pocs dies que veiem l'anunci oficial, eh?
6: Sí, a veure què tal Anthony Gordon.
5: Molt bé, Sergio, gràcies per acompanyar-nos en aquest tram final del programa. Ens sentim aviat.
6: Gràcies, Jaume.

I fins aquí el refugi d'avui, fins aquí el refugi del dijous. Ens acomiadem per aquí i ens sentim, evidentment, demà, com sempre, aquí, a casa vostra, al 98.1 FM, a Ràdio d'Esvern. Gràcies i fins aviat. Adeu.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: Afectacions de trànsit a la rotonda de la carretera Reial per obres de telecomunicacions. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 28 de maig. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. El Cau de Sant Just farà una jornada de portes obertes per captar nous participants el 6 de juny, adreçat a infants i joves de 5 a 18 anys. Mort Teresa Faneca Espinós, membre activa i vinculada a l'Ateneu de Sant Just. La vetlla i la cerimònia de comiat es faran divendres 29 al Tanatori de Sant Just. El patinet és un vehicle que mai trobarà un encaix idoni. Entrevista a Enrique Salvadores, portaveu del PP Sant Just. Els treballs de nova canalització de telecomunicacions al sector Bellavista de Sant Joan d'Espí provoquen afectacions de trànsit a la rotonda de la carretera Reial amb l'Avinguda Indústria, el tram adjacent al restaurant McDonald's. Les obres van començar ahir dimecres 27 de maig i tindran una durada estimada màxima de 2 setmanes. Les actuacions inclouen l'obertura de cales i un arràs al carril exterior de la rotonda per connectar la nova infraestructura amb la xarxa existent de la carretera Reial. Aquesta intervenció obliga a fer un tancament parcial del carril exterior i per evitar afectacions i possibles col·lapses dins la rotonda també s'ha reduït a un únic carril d'entrada a l'accés venint des de Sant Feliu per la calçada costat Mar de la carretera Reial.

L'agrupament Escolta i Guia Martin Luther King organitzarà el dissabte 6 de juny una jornada de portes obertes al casal de joves per donar a conèixer les activitats que fan al CAU. La proposta, titulada Vine a provar el CAU, es farà de 10 del matí a 2:15 i s'adreça a infants i joves d'entre 5 i 18 anys. Durant el matí, les persones participants podran descobrir què és el CAU i participar en diferents activitats de lleure organitzades per l'entitat, amb l'objectiu de compartir una estona conjunta i conèixer nous participants. Per participar-hi cal fer inscripció prèvia a través de l'enllaç que trobareu a la notícia a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

L'Ateneu de Sant Just ha informat de la mort de Teresa Faneca Espinós, una santjustenca vinculada activament a l'entitat i molt apreciada pels seus membres. La vetlla tindrà lloc divendres 29 al tanatori de Sant Just a partir de 11:45 del matí, mentre que la cerimònia de comiat es farà el mateix dia a les 5 al mateix equipament. Teresa Faneca Espinós havia estat molt implicada en la vida associativa de l'Ateneu, on durant molts anys va ser la responsable de la secció Ateneu. També era sòcia de la CEAS, secció amb la qual mantenia una estreta vinculació. A més, Teresa Faneca va participar en el programa Sant Justenques, de Ràdio d'Esvern, una sèrie d'entrevistes radiofòniques realitzada fa uns anys a 70 dones de Sant Just que van viure en primera persona al final de la dictadura franquista i la posterior transició a la democràcia.

0: El portaveu del Partit Popular a Sant Just, Enrique Salvadores, ha passat pels micròfons de Ràdio d'Esvern per analitzar l'actualitat política local i fer balanç dels darrers acords presos al ple municipal. Durant l'entrevista, Salvadores ha anunciat que la seva formació inclourà en el programa electoral de la propera legislatura la construcció d'una nova comissaria de policia local per substituir l'actual, que considera completament obsoleta. A més de la proposta de la nova comissaria, el portaveu popular ha abordat la moció rebutjada sobre seguretat ciutadana, assenyalant que cal reforçar els agents i les seves eines. Pel que fa als vehicles de mobilitat personal, Salvadores ha defensat una regulació més estricta per als patinets elèctrics, destacant que cal garantir la convivència i seguretat de vianants i conductors.
1: Des del meu punt de vista és un vehicle que té una mala solució, perquè només li agrada el que el fa, el que en fa ús. O sigui, només li agrada, si em permets, el que va pujat a sobre del patinet. Per què? Doncs perquè els vianants, els que van per les voreres caminant, no els hi agraden els patinets. I els vehicles que van per la via pública, tampoc els hi agraden els patinets. I el patinet, en si mateix, quan va per una vorera, pot causar molt de perill a una persona que vagi caminant. I quan va pel carrer, el que pot patir aquest perill és el propi patinet. Perquè meter un patinet elèctric con 3.000 espectadors en una via pública llena de camions, autobuses, repartidores, turismos, dificulta encara, si es que ya no lo está bastante, dificulta mucho la circulación y en cualquier caso, desde luego, pone en peligro al propio usuario del patinete. Y obviamente si va por la acera, pues lo mismo, pero con a más vianants. Amb lo cual, sinceramente, yo creo que es un vehicle que va arribar aquí y que obviamente ya había un buit legal en quan la regularització de l'ús d'aquest tipus de vehicle. A mi particularment crec que és un vehicle que mai trobarà un encaix idoni.
0: Durant la conversa s'han repassat diversos punts clau de l'activitat municipal recent. Han parlat del protocol contra l'assetjament. El PP valora positivament la seva actualització, tot i que proposa fer públics els noms dels infractors amb sentència ferma. També han parlat de l'inventari de camins. Salvadores ha qualificat de necessària i obligatòria per llei aquesta eina de protecció del patrimoni històric del municipi i també d'inversions i espai públic. El portaveu ha expressat que no comparteix les prioritats inversores de l'equip de govern, tot i que respecta la gestió dels crèdits. De cara al ple ordinari d'aquest dijous, on es debaten les bases de l'habitatge protegit, el portaveu popular ha demanat endurir els requisits d'accés, prioritzant l'arrelament dels veïns de Sant Just i establint controls anuals per garantir el caràcter temporal d'aquests pisos.
1: S'hauran de garantir que aquestes bases garanticen, valga la redundancia, garanticen que estas viviendas serán, esto es una opinión del Partido Popular, pero ha de estar meridianamente claro que estas viviendas han de ser para los vecinos de San Justo. Y esto nada más, aquí hay diferentes, he visto una miqueta las bases, y bueno, pues estará mejor o peor, pero desde luego el mejor elemento para proteger que estas viviendas sean para los vecinos es el arraigo. Y el arraigo ha de incrementarse. Nosotros creemos que hoy en día, dado cómo está la necesidad de vivienda que hay, el hecho de que tú accedas a una vivienda protegida, esto es como si te tocara la lotería, sinceramente lo digo, porque, porque es muy difícil, ¿no? Claro. Entonces, y esto, aparte de que es una cosa que es difícil de que te ocurra, si te ocurre, has de tener claro que esto es una solución temporal.
0: Finalment, preguntat sobre les eleccions municipals del 2027, Salvadores ha confirmat la seva intenció de continuar encapçalant la llista si el partit així ho decideix. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

L'Ajuntament de Sant Just celebrarà avui dijous 28 de maig a les 7 de la tarda el ple ordinari municipal, amb diversos punts vinculats a l'habitatge, activitat econòmica, urbanisme i equipaments municipals. Entre els assumptes destacats hi ha l'aprovació inicial de les bases per adjudicar habitatges de lloguer en protecció oficial gestionats per Promunsa, que fixen els requisits d'accés i el sistema d'adjudicació per sorteig públic. També es debatrà l'aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança d'activitats que limita entre les 7 del matí i les 11 de la nit l'activitat dels establiments de menjar per emportar i repartiment a domicili, situats en zones properes a habitatges. En l'àmbit urbanístic, el ple votarà la presentació de recursos judicials contra dues sentències del Tribunal Superior de Justícia relacionades amb la transformació del front nord de la carretera Reial i el pla de millora urbana del sector 01. La sessió inclourà igualment l'aprovació inicial del reglament d'ús dels equipaments socioculturals municipals. L'ordre del dia també preveu la proposta de festes locals per al 2027, els dies 17 de maig i 6 d'agost, i una moció presentada per Sant Just en Comú de suport a la reforma de la llei de dependència, que reclama mesures com la reducció de les llistes d'espera i l'ampliació dels serveis d'atenció. La sessió es podrà seguir presencialment o en directe a través del canal de YouTube de l'Ajuntament i podeu consultar l'ordre del dia complet al web municipal.

0: El teixit comercial i gastronòmic de Sant Just viu un moment de relleu històric. Després de més de 30 anys de trajectòria, l'emblemàtic establiment Cuina Miracle, que havia tancat les portes dels seus dos locals al municipi, torna a l'activitat al barri nord sota un nou nom, la Cuineta. Aquesta nova etapa està liderada per l'Àlvaro, ex-treballador del negoci, juntament amb el Lluís, que compta amb més de 2 dècades d'experiència al costat de la fundadora. La fundadora de Cuina Miracle, Miracle Serra, ha explicat al programa La Rambla de Ràdio d'Esvern la seva satisfacció per aquesta continuïtat. Segons Serra, la decisió de traspassar el projecte a l'Àlvaro i al Lluís respon a la voluntat de preservar els valors i la passió que han definit la seva cuina durant dècades.
1: Molt agraïda per tot, perquè he fet el que m'ha agradat, m'hi he guanyat la vida, m'ha permès moltes coses, aquesta feina, i a més és que ha sigut fonamental per mi. Però bueno, el fonamental és ara ja amb l'edat que tinc, també frenar, sap? I ara feliç i contentíssima de que ho porti a l'Àlvaro, junt amb el Lluís, que el Lluís fa 20 anys que està amb mi, l'Àlvaro també me'n fa molts ja, i en fi, que fan la nostra cuina, treballen igual que nosaltres, tenen la mateixa passió, la mateixa il·lusió. Uh-huh. Això per mi ha sigut fonamental. Uh-huh. Fonamental. Si no hagués sigut... Va haver-hi altres possibilitats i les vaig descartar. Perquè no, vaig prioritzar valors i vaig prioritzar persones, diferents persones, per això, perquè volia que contingués una continuïtat, uh-huh. que hi hagués aquest passió i aquest amor per el que es fa, i amb ells jo sé que hi és. I això per mi era fonamental.
0: El nou propietari, l'Àlvaro, ha destacat que el model gastronòmic de la Cuineta mantindrà l'essència tradicional que va fer popular a Cuina Miracle, apostant per una alimentació saludable i lliure d'additius. Els eixos principals del nou establiment inclouen producte fresc i de temporada, elaboració 100% natural i continuïtat del receptari.
2: El model de cuina és el de cuina natural, de cuina de 100% sense additius, cocina de la iaia, la cocina de tradicional, que jo crec que és molt important ara al menjar aquest tipus d'aliment. Sobretot, que jo crec que una part molt important de la gent que ja és molt conscient de los processats, de los ultraprocessats, que no va bé per nosaltres consumir, ¿vale? Uh-huh. Entonces, es una cocina que va a ser sin aditivos, 100% natural, es como la comida de tu casa, pero hecha por nosotros, para ustedes. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que venía siendo la Cuina Miracle ya desde hace muchos años atrás? Y ahora nosotros continúen con este proceso y iremos aportando, por supuesto, poco a poco, nuevas cosas.
0: Amb la persiana novament aixecada al carrer Creu, els impulsors de la Cuineta enceten aquest projecte amb l'objectiu de consolidar-se com un espai de referència per a la clientela de tota la vida, introduint de manera progressiva noves propostes culinàries sense perdre l'origen familiar del negoci. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

La Jugatera Ambiental del Parc del Mil·lenari acollirà avui dijous 28 de maig una nova hora del conte, amb l'activitat Contes al Bosc, a càrrec de la Berta del Poblet. La proposta, organitzada per la Biblioteca Joan Margarit amb la col·laboració de la Jugatera Ambiental de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, es farà avui a la tarda. L'activitat convidarà els infants a descobrir les històries d'una colla d'animals que viuen sota les pedres i dalt dels arbres, protagonistes dels contes que es narraran durant la sessió. Aquesta és una de les activitats programades dins del cicle L'Hora del Conte, que durant les properes setmanes també inclourà les sessions Jocs i Cançons de Carrer, el 9 de juny, i Aquí hi ha gat amagat, l'11 de juny, totes dues a la Jugatera Ambiental del Parc del Mil·lenari.

0: El portaveu i regidor de la CUP, Sant Just, Lluc Tost, ha passat pels micròfons del programa La Rambla de Ràdio d'Esvern per valorar els acords del ple municipal del passat 29 d'abril. Durant l'entrevista, Tost ha fet balanç de diverses carpetes clau, posant un especial èmfasi en la transparència administrativa i en la necessitat de reformular el model de seguretat del municipi. Pel que fa a l'aprovació del nou protocol contra l'assetjament sexual a l'Ajuntament, aprovat per unanimitat, el portaveu de la CUP ha lamentat que el govern municipal no hagi facilitat les dades d'incidències dels darrers anys sol·licitades per l'oposició. Segons Tost, l'executiu s'ha escudat en la protecció de dades per no lliurar aquesta informació, la qual considera necessària per valorar si el protocol és útil o no. A més, ha assenyalat que el document és massa feixuc pels treballadors i ha proposat fer-ne una versió més intel·ligible o infogràfica. En l'àmbit de la seguretat ciutadana, Tost ha recordat que Sant Just té unes dades de criminalitat molt baixes, situades a la meitat de la mitjana de Catalunya. El regidor ha criticat la contradicció de defensar un model urbanístic de cases unifamiliars disperses i alhora exigir una presència policial constant. Des de la CUP es defensen dues línies d'actuació clarament diferenciades per abordar la seguretat. Una vessant preventiva, incentivar la vida de poble i el teixit comunitari per evitar l'aïllament i la desconnexió entre veïns, i una vessant policial, reduir la rotació constant de personal a la policia local, que provoca un desconeixement de la realitat i del teixit associatiu del municipi.
1: La preocupació és evident. Ara bé, el que ens hem de preguntar és si la preocupació és infundada o respon a una problemàtica real. I aquí és on segurament entrem una mica més en discrepàncies amb altres grups del consistori. Nosaltres creiem que el deure dels partits polítics és no instar o no incentivar el desori, saps? És a dir, el deliri de les persones, i per tant creiem que el nostre deure, i més quan a Sant Just tenim unes dades.

0: públic. D'altra banda, Tos s'ha mostrat molt crític amb les polítiques de promoció del català de l'Ajuntament, titllant-les de cara a la galeria. Ha posat com a exemple la concessió del Bar del Parador, on el coneixement del català només pondera un 2% del total dels punts, i ha exigit l'aplicació del marc sancionador del Codi de Consum als establiments que incompleixen la normativa lingüística.
1: Són purament de cara a la galeria, si no, i explico. El que no pot ser, o el que a mi em xoca, és que en altres aspectes de la vida tenim una normativa que regula com ens hem de comportar, què hem de fer, què no hem de fer, on es pot aparcar, quina hora es pot fer soroll, no sé què, i amb això són implacables en aplicar la normativa. Ara, quan tenim una normativa que regula l'ús del català i on és obligatori fer servir el català, de cop sembla ser que aquesta normativa no existeixi i no es pugui aplicar un marc sancionador. I és tan palpable com que al ple de febrer nosaltres vam presentar una moció que juntament amb Esquerra Republicana i Junts, que el que volia era blindar l'ús del català en els contractes, en les concessions municipals i en els contractes de serveis externalitzats per part de l'Ajuntament, perquè veiem que era un àmbit de lluita lingüística que estava completament abandonat i nosaltres ens preocupava i vam dir és important que tenir el compromís del govern municipal. I va haver-hi, perquè hi vam votar a favor.
0: Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Moment de repassar les activitats de la setmana, Sant Just. Avui, dijous 28, a 6:15 de la tarda, al Parc del Mil·lenari, dins la Jugoteca Ambiental, es farà l'Hora del Conte. Contes al bosc a càrrec de la Berta del Poblet. I avui, a 6:00 de la tarda, se celebrarà el ple ordinari municipal del mes de maig, a la sala de sessions. A 6:00, amb el torn obert de preguntes a la ciutadania, i a 7:00, amb els punts del ple. I avui a 6:00 hi haurà la conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de la gent gran d'Esplugues i Sant Just a l'auditori de la residència de la Mallola, aquest cop amb una conferència sobre per què el preu de l'habitatge és tan alt a Catalunya, i serà a càrrec de Josep Perpinyà, directiu del sector públic i exalcalde de Sant Just. I també avui a 6:00 al taller Repara't, fem coixins d'olors a la vagoneta. A 6:00 de la tarda també avui hi haurà una visita guiada a l'exposició Distopies íntimes, al celler de Can Ginestà, a càrrec del seu autor, Pepe Jiménez. I a 7:15 de la tarda, el dijous, lectura trimestral de nivell intermedi 3 al Servei Local Català de les Escoles. El divendres 29 de maig, a partir de 6:00 de la tarda, comença la programació de la Festa Major de l'Ateneu. I passem a les activitats del cap de setmana. Dissabte 30 de maig, a partir de 10:00 del matí, hi haurà la segona edició del mercat de segona mà del Walden, el Riu Walden, que tindrà lloc als voltants de l'edifici. I a partir de 10:00 del matí començarà la programació del segon dia de la Festa Major de l'Ateneu. I dissabte a 12:00, Jugoteca Ambiental amb la fauna secreta del parc i taller de petjades al Parc del Mil·lenari. A 6:15 de la tarda, al Centre Cívic Salvador Espriu, es farà la discoteca inclusiva. I a 7:00 de la tarda hi haurà música en directe a la Trinis Café Bistró dins la programació de terrasses musicals. I també a la mateixa hora i al mateix dia, música en directe al Paula Franco Pastisseria dins la programació de terrasses musicals. Dissabte, a 8:00 del vespre, hi haurà la primera edició del Summer Fest al Parc del Canigó amb una festa Far West. I passem a l'últim dia de la setmana, diumenge 31 de maig. A partir de 10:00 del matí se celebrarà el Dia Mundial Sense Tabac amb el lema Inhala la vida. Diumenge a partir de 11:15 del matí començarà la programació de l'últim dia de la Festa Major de l'Ateneu 2026. I per acabar amb les activitats de la setmana, Sant Just, diumenge 31 de maig a 12:00 del matí, Jugoteca Ambiental al Parc de Torreblanca amb una activitat sobre escoltar els ocells del parc.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. Afectacions de trànsit a la rotonda de la carretera Reial per obres de telecomunicacions. El Cau de Sant Just farà una jornada de portes obertes per captar nous participants el 6 de juny. La proposta, adreçada a infants i joves de 5 a 18 anys, es farà al Casal de Joves amb activitats per donar a conèixer el funcionament de l'entitat. Mort Teresa Faneca Espinós, membre activa i vinculada a l'Ateneu de Sant Just. La vetlla i la cerimònia de comiat seran divendres 29 al Tanatori de Sant Just. El patinet és un vehicle que mai trobarà un encaix idoni. Entrevista Enrique Salvadores, portaveu del PP Sant Just.

Aquesta ha estat tota la informació dels Àngels Notícies d'avui, 28 de maig. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Àngels Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
1: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor en bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.

0: Hola, sóc en Daniel Martínez i t'acompanyo cada matí a la Rambla, al magazín de matins de Ràdio Desvern. De dilluns a divendres, de 10 a 1, repassem l'actualitat de Sant Just. Parlem de les iniciatives que neixen al poble i ho fem amb els seus protagonistes. Descobrim propostes culturals, escoltem bona música i fem moltes coses més aquí, a Ràdio Desvern. 3 hores per parlar, per estar informats, participar i sentir-nos més a prop que mai. T'espero a la Rambla, a Ràdio Desvern, al 98.1 FM i a radiodesvern.com.
1: Cinema sense límits.
2: Cinema sense fronteres.
3: Cinema sense mesures.
4: En definitiva,
5: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
6: Quan el cinema es fa ràdio.
7: Les reserves s'esgoten. La sang segueix sent necessària. Una donació pot salvar fins a 3 vides. Si tens més de 18 anys, vine a donar sang. No saps si alguna vegada seràs tu qui la necessiti. Dona sang. Salva vides.

0: Xoc d'Estics, el programa de l'hoquei català. Amb Artur Ávila, Nani Gil i Jordi Benavent.
1: Hola, hola, hola. Ja tornem a ser aquí amb vosaltres, l'equip de Xoc d'Estics de la nova ràdio de Reus, per apropar-vos totes les darreres informacions sobre l'actualitat hoqueística del nostre país. Actualitat que ja en els dies de l'any que estem es centra en els play-offs pel títol de Lliga, tant en categoria masculina com en femenina. La competició masculina disputava aquest cap de setmana els segons partits dels play-offs de quarts de final. La primera dada que hem de destacar és la igualtat. Només el campió de la Lliga regular, Liceu, segellava en dos partits el seu pas i a semifinals. Barça, Igualada i Calafell necessitaran d'un tercer partit a casa per fer-ho. Això dèiem que era la primera dada a destacar. La segona, la polèmica per la decisió del comitè de competició de la pèrdua del primer partit Calafell-Reus per alineació indeguda a un Reus Deportiu que havia guanyat en pista 1-8. D'aquest tema n'està força informat el company Jordi Benavent, que ens posarà el dia. Bona tarda, Jordi.
2: Bona tarda.
1: I saludem també a la Nani Gil, l'altra companya de l'equip de Xoc d'Estics, que també s'ha llegit totes i cadascuna de les publicacions sortides a xarxes i relacionades amb aquesta polèmica.
3: Bona tarda, companys.
1: A veure, Jordi, ens avances alguna cosa o ens ho expliques després de la presentació?
2: Bé, ho farem després, però podríem resumir amb una frase feta. Quin sidral que tenim.
1: I en quant a l'hoquei lliga femenina, la competició va disputar els primers partits a semifinals. Aquí no hi ha eliminatòries de quarts. Una semifinal jugada entre els quatre grans i on vam tenir ja la primera sorpresa. El Gijón guanyava 0-1 al Ciutat de Fraga i capgirava el factor pista a favor. A l'altra semifinal, el campió de la Lliga Regular, Vilassana, vencia 5-1 al quart classificat Palau, demostrant una vegada més la seva fortalesa a casa, on no ha cedit cap punt aquesta temporada. Tot això ho repassarem a partir d'ara i durant la propera hora aquí a Xoc d'Estics, sota la supervisió del nostre tècnic David Fernández, així que engeguem motors i que corri la bola.

0: Hockey Lliga Masculina.
1: L'emoció dels play-off de l'Hockey Lliga ha quedat eclipsada per la polèmica de despatxos que s'ha obert per culpa d'un mètode que no té en compte les possibles irregularitats que es poden produir en la tramitació, validació i homologació de les fitxes dels jugadors, sobretot de la categoria sub-23, on el buit legal i les diferents interpretacions que es fan per culpa de no tenir un sol reglament ha portat a les impugnacions, sancions i pèrdues de partit que han indignat els aficionats i els clubs afectats en aquesta polèmica. Lloret, Manlleu, Mataró, Xum, Cerdanyola, Calafell i Reus s'han vist enmig d'aquest disbarat de reglaments que han evidenciat que l'hoquei patins necessita fer un pas endavant perquè pugui ser considerat un esport seriós i on els clubs, entre cometes, els professionals de l'hoquei lliga han de pagar al principi de la temporada 12.800 euros i més de 10.200 euros als equips de l'hoquei lliga plata en concepte d'uns drets d'inscripció en unes màximes categories de l'hoquei professional per un producte que està ple d'incongruències i té poc de professional. A banda d'aquesta polèmica, s'han jugat els segons partits dels quarts de final dels play-off pel títol de l'hoquei lliga, on hi ha hagut emotius actes de comiat a jugadors que marxaran a altres clubs o penjaran els partits després de tota una vida d'hoquei. Això ho anirem repassant d'aquí a uns instants quan entrem amb més detall en l'anàlisi d'uns partits que ens han deixat aquests marcadors.
2: Noia 6, Barça 3.
1: El Noia fa valer el factor Ateneu per forçar el tercer partit.
2: Lleida 2, Liceu 4.
1: Massa Liceu per un Lleida que tanca una temporada històrica.
2: Voltregà 6, Igualada 4.
1: L'encert de Jordi Burgalla guia el Voltregà en un Oliveres de la Riba que penja el cartell de sold out.
2: I Reus 2, Calafell 0.
1: El Reus torna a guanyar el Calafell a la pista en un partit d'alta intensitat. Amb aquests resultats, només un equip ha aconseguit la classificació per la semifinal, com és el Liceu. La resta hauran de buscar el bitllet per aquesta semifinal en un tercer i decisiu partit que es jugarà aquest dimarts. Recordem que també es jugava l'eliminatòria per la novena i la desena posició, que permetrà entrar a la competició europea de la Trophy.
2: Ribes 3, Alcoi 9.
1: Golejada de l'Alcoi a Madrid per assolir la novena posició de l'hoquei lliga i entrar en competició europea. El Noia va salvar el matchball davant del Barça guanyant amb solvència en el segon partit que es va jugar a l'Ateneu de Sant Sadurní. El de Carlos Cortijo, després de vendre cara a la seva derrota en el primer enfrontament que es va jugar a la Palau Blaugrana, no podien fallar si no volien posar punt final a la temporada. Al final, 6-3 pels cabistes que intentaran assaltar el Palau Blaugrana aquest dimarts. Ens ho explica el Leo Aymamí.
3: El Barça va caure golejat aquest passat dissabte a l'Ateneu Agrícola per 6-3 i per tant el Palau dictarà sentència per decidir l'equip que accedirà a les semifinals de la competició domèstica a l'hoquei lliga. El maig es va complicar des de ben aviat pels de Ricard Ares mentre que va ser l'inici somiat pel Noia. Menys d'un minut va ser el temps que va necessitar per avançar-se amb un sorprenent gol de falta de David Gelmà. Tot i que els blaugranes van aconseguir empatar al minut 3 amb una diana des de gairebé mig camp, gràcies a Ferran Font, l'embranzida de Ducal ha seguit atormentant un Barça que no estava gens còmode damunt la pista i que ha vist com els locals només necessitaven 2 minuts per tornar-se a avançar a través del veterà Xavi Costa. Els minuts passaven i els de Ricard Ares no eren capaços de generar cap mena de perill. Per altra banda, el Noia ha gaudit de diverses ocasions clares, com una falta directa, però Carles Grau s'ha fet gegant per mantenir en vida els seus fins que de nou Xavi Costa ha doblat la distància al marcador a les acaballes del primer temps. El Barça ha sortit a la segona part amb una marxeta més. Els visitants no volien donar el partit per perdut i la primera gran oportunitat d'arribar és només sortir dels vestuaris amb la desena falta del Noia. Però semblava que els de Ricard Ares no tenien el dia i a la VAR ha acabat estar veient la pilota al pal. Poc després, Xavi Aragonès ha posat el partit coll avall per Sant Sadurní amb el 4-1. Mentre el Barça tornava a estavellar una pilota a la fusta, Toni Salvador ha folgat encara més a la ferida, deixant el Barça fora del partit quan encara faltaven 15 minuts pel final. Finalment, el Barça ha aconseguit retallar distàncies a falta de 10 minuts, posant el 5-3 al marcador, gràcies a un gol de falta directa per una targeta blava, fent un toc d'atenció als locals, amb dos gols amb només 3 minuts de partit. Després d'uns últims minuts completament bojos, on els blaugranes no han sabut culminar les ocasions per intentar forçar el temps extra, David Jalma ha tancat el partit amb el 6è gol local, portant el deliri al pavelló d'Ateneu. D'aquesta manera, els de Ricard Ares necessitaran treure la victòria del Palau en un tercer partit de tot o res a Barcelona.
1: Al final del partit, l'entrenador del Barça, Ricard Ares, es lamentava de no haver tancat l'eliminatòria en aquest segon duel i haver de jugar-se en un tercer partit a vida o mort al Palau.
0: Això va de perdre o guanyar, podíem haver tancat la sèrie i ara hem d'anar al tercer partit. Bé, dos parts molt diferents. La primera hem entrat molt malament, donant totes les situacions que ells intentaven ofensives, no les defensaven bé, i després el nostre atac, pues, inoperant, xutant molts xuts als peus. I bé, a la segona hi ha hagut una reacció, ens ha faltat encert perquè hem tingut dos boles parades, tres punts per zeros i situacions a bocajarro que perfectament haguessin donat per empatar el partit. Al final, el 6-3 és producte d'una defensa totalment de risc per intentar recuperar el marcador, però bé, això va de guanyar i perdre, ara a recuperar, a pensar en dimarts, dilluns tornarem a treballar per preparar bé el partit al Palau i al 100% que l'equip estigui bé físicament i mentalment per guanyar el partit i passar les semis.
1: Un cop va finalitzar la partida, va ser el moment dels homenatges i reconeixements. El gran capità que ha vist Aleix Esteller, qui ja va anunciar que aquesta seria la seva última temporada com a jugador en actiu, va rebre el reconeixement del club en un emotiu acte on es va penjar la samarreta d'Aleix Esteller a l'Ateneu. El president del Club Esportiu Noia, Josep Maria Ribas, va dirigir unes paraules explicant què significa l'Aleix Esteller pel Noia.
4: Aleix Esteller, què podem dir? Una persona que ha estat 19 anys amb la samarreta del Noia de l'Hockey Lliga. Ho ha dit ell. Arribava aquí, amb aquest pavelló, quan només tenia 10 anys. Per tant, una referència amb tots els nens i nenes que tenim a la base, a l'Aleix Esteller. Per tant, esperem que el proper any, amb aquesta nova etapa que tinguis molts i molts èxits, perquè els teus èxits seran les nostres victòries.
1: Tot i que el Noia no està eliminat i encara podria tornar a jugar a l'Ateneu a les possibles semifinals de l'Hockey Lliga, va arribar el moment del comiat d'un emocionat Aleix Esteller.
5: Finalment ha arribat el moment, és allò que mai esperes que arribi, però superorgullós del camí fet. Vaig arribar aquí ben petit, amb el somni de portar aquesta samarreta, i avui puc dir que he estat molt feliç. He viscut moments de tot, però sobretot els he viscut amb gent magnífica i extraordinària. Gràcies a tots els companys, n'he tingut molts, ara em dirigeixo als que tinc actualment, perquè sou molt important per a la meva vida. També agrair a tots els entrenadors, al club, a tota la gent que treballa i que no es veu i que ajuda a fer aquest club molt més gran. I sobretot també moltíssimes gràcies a la penya barretina, a tota l'afició. Jugar amb l'Ateneu com avui ple, de veritat que és una sensació molt difícil d'explicar, i recomano a tothom, sobretot als nens, que s'esforcin molt perquè un dia ho puguin arribar a viure. I ara sí, agrair a la meva família, als meus pares, als meus germans, que van fer un sacrifici per mi des de ben petit, i els estaré eternament agraïts. I a la meva dona i als meus fills, gràcies per entendre tots aquests últims anys. Sense vosaltres res d'això hagués estat possible. Ja sabeu que us estimo molt. I ara sí, només dir-vos a tothom gràcies per deixar-me viure aquest somni. Visca el Noia i visca Sant Sadurní.
1: A partir de la pròxima temporada, aquest emocionat Aleix Esteller serà l'encarregat de dirigir el Noia des de la banqueta, substituint a un Carlos Cortijo, per a qui el president del club cavista també va tenir unes paraules d'agraïment, així com pels dos jugadors que no continuaran a Sant Sadurní la pròxima temporada, com són Jan Curtiellas i Pablo Nájera. Josep Maria Ribas.
4: També un agraïment molt especial als jugadors que la temporada vinent no seran entre nosaltres, en Jan, amb el Pablo, desitjar-los d'aquí des del Noia que tinguin molts encerts menys el dia que s'enfrontin amb el Noia, aquest dia que no en tinguin gaires. I sobretot també a l'entrenador, en Carlos Cortijo. Ens coneixíem, no ens coneixíem fins que no vas arribar. Em va quedar una cosa molt clara del Carlos, que el primer que em va dir és: parla'm sempre en català. Sempre m'ho va dir això, ho vam continuar. Gràcies, Carlo, que tinguis molts encerts pel mateix. El dia que ens enfrontem, que no en tinguis tant.
1: El Pons Lleida ha posat a punt final a la temporada després de perdre el segon partit contra el Liceu. Els del Segrià han caigut per 2-4, on Dava Torres es va encarregar de fer el 0-1 al marcador, amb el que va finalitzar el primer temps. D'oportunitats amb claretat per marcar en van tenir els dos conjunts. En Martí Gavarró veia la blava als 18 minuts de joc. En aquesta situació de superioritat, l'exllistat Nuno Paiva enviava una bola a la travesser. A l'altra banda, a 15 segons per arribar als vestidors, Nico Ojeda va desaprofitar la directa que tenia arran de la desena falta liceïsta. A la segona part es va veure...

0: Mentre que Dava Torres va aconseguir el definitiu 2-4 al minut 44. Amb aquesta renda podia haver augmentat 11 minuts més tard, però Arnau Xaus no va transformar la directa fruit de la desena falta del Liceo. Amb aquesta derrota, el Lleida tancava la temporada on destaca l'èxit assolit a l'Eurocup, que va acabar aixecant el conjunt de la capital del Segrià. El nostre company d'UAU Lleida Ràdio, Francesc Balanyà, podia parlar amb l'entrenador del Lleida, David Carrasco.
1: Bueno, podríem dir-ho així, final de la temporada, més amb partits oficials, amb aquesta nova derrota amb el Hockey Club Liceo, perquè de nou s'ha competit, perquè no ha estat suficient, no, míster? David Carrasco, molt bones.
2: Sí, bueno, una llàstima. Al final, bueno, no deixem de competir els partits, però bueno, falta aquell puntet per arribar a que no sigui derrota, però bueno, content per l'equip, orgullós d'ells i no res, ja seguim endavant. L'any que ve més,
1: amb una plantilla que serà molt nova, i avui n'hem viscut un bon exemple, doncs, amb acomiadaments diversos, era Vox Populi, tema Nico, tema Javi, i evidentment el que més ha emocionat a tots i totes, doncs, aquest adeu al Sergi, no? Dies d'aquests bonics, però també el que deies, David, s'anuncien canvis, no?
2: Sí, exacte, hi ha canvis considerables, no? Perquè al final són peces importants, i no res, bueno, ens adaptarem i cap problema. Ja, l'any que ve anirà bé.
1: Que, David, com a segon entrenador portes aquí al club, 3 temporades són?
2: Sí, correcte.
1: Finalitzant la tercera, acabant de manera quasi abrupta també com a primer entrenador aquest tram, i jo recordo que ja ens ho han dit diverses persones que a vegades amb aquest club, moltes vegades cada temporada li toca reformular-se perquè traus peces bones, llimes, diamants, i després, doncs, cada any allò de ostres, perquè clar, 4 incorporacions, 3 incorporacions, és un tas de plantilla i tal, no? Això és de les coses complicades que li toca a aquest club.
2: Sí, correcte. A veure, al final altres anys ha sigut molt més greu, per dir-ho d'alguna manera, no? Han sigut més jugadors. Aquest any, bueno, seran 2 jugadors, un porter. Bueno, ho afrontarem. La pretemporada haurem de fer la nostra feina i no res. I a veure què tal. Gràcies.
0: Com escoltàvem, aquest va ser l'últim partit del capità Sergi Duc en la seva carrera. Duc tancava l'etapa de l'hoquei al que ha estat a casa seva durant tota la vida, el pavelló 11 de setembre de Lleida. Una vida damunt dels patins que començava quan tenia 2 anys i que sempre ha estat al Lleida llista. Els mateixos membres del club, companys, excompanys o membres de la base amb qui entrena, van fer diversos regals carregats de simbolisme i vídeos a un Duc que estava visiblement emocionat. Aquest, però, no va ser l'únic comiat. Nico Ojeda i Javi Sánchez, que canvien d'equip, també es van dirigir a l'afició i als companys. Els moments, però, més emocionants es van viure entre aquests mateixos jugadors, però també amb companys com Jordi Badia i el president de l'entitat i pare del capità, Enric Duc, o les jugadores de la base a qui està entrenant fins ara. Precisament amb Sergi Duc podia parlar amb Francesc Balanyà.
1: Sergi Duc, no li preguntarem com ha anat el partit, sinó com ha anat la vida amb aquest món de l'hoquei. 2 anys, des dels 2 anys, 25 actualment, tota la vida, amb això que és casa teva, sempre a la llista. Molta gent no ha volgut recordar el que significaves. De ben segur que les paraules s'han quedat curtes i ha sigut un reconeixement llarguíssim, però segur que encara podríem haver dit moltes coses del gran capi. Com et sents tu ara mateix?
3: Bé, la veritat és que és un retrobament de sentiments, no? Per una banda estic trist de deixar el que ha sigut casa meva durant 23 anys, però a la vegada content de fer-ho, crec que és el que necessito, amb moltes ganes i molta il·lusió del que em ve per davant, i com bé has dit, el fet d'haver pogut viure això i recordar, no? el que significo per aquest club i tota la gent que m'estima i m'acompanya sempre, doncs, em fa molt content i em fa sentir molt orgullós de tota la feina que he fet durant tota la meva vida, ja no només dins de la pista, sinó també fora, així que molt, molt content i orgullós.
1: Que recordem-ho, no només és el gran capità, sinó coordinador de la base, sirgant cada dia amb la canalla, però això de que això és casa teva és que que és literal, perquè hi ha moltes setmanes que són els 7 dies de la setmana que si està aquí i regalant, perquè no només

0: És un entrenador regalant amor a tothom, impregnant a tothom d'aquests colors que llueix avui per última vegada i que ho ha dit l'Andre Tomàs i crec que l'ha clavat. Doncs si algú em recorda qui personifica el que sé del llista, Sergi, ets tu, deia ell.
1: Sí, al final estimo aquest club amb bogeria, ho donaria tot un altre cop amb tot el que he fet, no me n'arrepenteixo de res, sinó que tornaria a fer mil i una vegades totes les decisions que he pres i tot com he actuat durant tota la meva carrera esportiva. Ara toca fer un pas al costat i descansar tranquil, que tota la feina durant aquests anys ha estat molt i molt dura.
0: A més, uns dies emocionals també on està cansat. Va, farem la darrera. Sé que és la pregunta típica que fem els periodistes, que a vegades és molt complicada respondre, de, ostres, en quins moments te quedes? Clar, i a més ara quan la gent te recorda altres coses, veus tantes cares, però no sé si ara que farà aquest flashback d'aquesta vida llista, que et ve al cap.
1: Bé, primer de tot em quedaria amb les amistats que m'ha donat aquest esport i aquest club, remarcant molt la meva etapa a categoria infantil, quan vam venir cap aquí el Jordi, el Pol Besolí, també amb els companys que tenim aquí, el Pol Besol, el Pol Mestres, el Dani, el Folgui, i penso que va ser una etapa molt bonica, va ser una etapa que em va marcar molt a la meva carrera esportiva, em va fer estimar l'esport amb bogeria, segurament també la meva etapa a la selecció nacional, que durant la sub-17 i sub-19 vaig tenir la sort i l'oportunitat de participar-hi, guanyant títols, visquent un hockey professional amb una edat que potser no és habitual fer-ho, i també suposo que l'etapa que vaig pujar al primer equip per primer cop, i doncs aquest últim any d'haver pogut aixecar la quarta aquí a casa.
0: I em vas fent història també per això de la quarta. Moltes felicitats, ja gaudiu molt i molta sort en aquesta nova etapa.
1: Moltes gràcies.
2: El pavelló Oliveres de la Riba va penjar el cartell anunciant que no hi havia localitats lliures per presenciar el segon partit del play-off que el Voltregà jugava contra l'Igualada. Després d'una derrota als penals en el primer partit que es va jugar a les Comes, els de Jefe Rovira no podien fallar davant de la parròquia voltreganesa per no finalitzar una temporada irregular. Al final, la victòria va ser per al Voltregà, que s'imposava amb claredat per 6-4, que servien per forçar un tercer partit. Ens ho explica des de Ràdio Igualada, en Jordi Quintana.
3: Els igualadins van veure com el Voltregà el sorprenia la primera meitat i deixava el marcador amb 2-0 al descans. A la represa, l'enfrontament va ser molt obert i els gols van anar caient un darrere l'altre. Primer va ser el conjunt de Sant Hipòlit, que va fer el 3-0, el que deixava el partit molt costa amunt. Ara bé, Biel Llanes va marcar dos gols seguits que suposaven el 3-2. Amb tot, el joc va continuar sent molt vertical a les dues àrees i el resultat es va convertir en un 4-3 amb una diana de Miguel Canyadies pels igualadins. Als darrers minuts el partit seguia completament obert i semblava que els arlequinats estaven capacitats per forçar la pròrroga. Ara bé, dues dianes més als usonencs deixaven el marcador amb el 6-3. Al tram final, Marc González va fer el 6-4 definitiu.
2: Aquest va ser un partit molt diferent al primer que es va disputar a les Comes i que doncs, es va decidir a la tanda de penals. Per l'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner, aquest partit va ser boig i algunes decisions van condicionar el resultat final.
4: El partit jo crec que per les dues bandes era similar. El partit s'ha embogit ja des del minut 3, al minut 3 ja han tingut la primera blava en contra, els àrbits han començat a condicionar, han començat a haver-hi gols, ells estaven molt encertats, i vol dir que quan arriba el setembre de 2 o 3 gols, doncs has d'embogir una mica més el partit, no? Llavors, bueno, crec que hi ha hagut molts moments d'anar amunt i avall, amb el 4-3 seu, tenim dos de claríssimes, no la fem, i ens piten un penal superdubtós o una directa superdubtosa a la següent que en tenen, bueno, crec que tot ens ha anat al revés en els moments claus i res, no sabíem abans del partit sabíem que això seria una encerrona, hem vingut aquí, ha sigut una encerrona, com no podia ser d'una altra manera, però bueno, això és el que agrada, a la federació sembla que agrada més que hi hagi, en lloc de justícia, que hi hagi això, emoció, no? Però res, doncs aquí tenim emoció, tots el tercer partit i a veure què passa.
2: Al final del partit, el club li va entregar una placa de record a un emocionat Eric Vargas com a homenatge i fidelitat al club de Sant Hipòlit, ja que fa unes setmanes també anunciava que aquesta era la seva última temporada en actiu i que penjarà els patins un cop acabi la temporada. Els seus companys, després de mantejar-lo, també li van fer una passadissa d'honor quan el capità va deixar la pista. I finalitzem aquest repàs als partits de play-off de l'hoquei a Lliga amb l'enfrontament d'alta tensió que es va viure a la capital del Baix Camp entre Reus i Calafell. Havia de ser una setmana rodona per l'hoquei del Reus Deportiu. Els reusencs, després de guanyar la pista del Calafell per 1-8, només necessitaven una victòria en el segon duel, que s'havia de jugar al Palau d'Esports per accedir a la següent ronda dels play-offs de l'hoquei Lliga. Al final del partit, però, tot va canviar. Els calafellencs impugnaven el partit per alineació indeguda del jugador reusenc Carles Casas i el passat dijous el comitè de competició de la Federació Espanyola va donar la raó als penedesencs castigant els de la Baix Camp amb la pèrdua d'aquell partit per 10-0. Aquesta decisió encenia una afició roginegra que esperava el segon duel per mostrar la seva disconformitat amb la resolució de l'òrgan federatiu i sobretot per la manera d'actuar de la Calafell buscant els despatxos, el que no va poder assolir a la pista. Per aquest partit, Jordi García va poder comptar amb la participació d'un Carles Casas, el protagonista d'aquesta impugnació, a qui el club del carrer Gaudí li va tramitar el canvi de fitxa amb urgència per evitar un nou conflicte federatiu. Des del primer moment es va veure que el partit seria d'alta intensitat, sobretot quan el Calafell va saltar a la pista i va ser rebut amb una xiulada històrica que ni els seguidors més vells recordaven. A més, en els primers minuts, les topades de Sergi Folguera primer en Càndid Ballar i poc després en Martí Casas van encendre encara més l'ambient. Tot i això, els reusencs es van dedicar a buscar el primer gol amb xuts exteriors. Per la seva banda, al minut 7, el Calafell avisava que no posaria les coses senzilles en un xut exterior de Joan Pujalte que topava el pal de la porteria reusenca. Amb el pas dels minuts, tot es va anar tranquil·litzant i el joc també es va equilibrar amb oportunitats per les dues porteries que van obligar a lluir-se a Martí Serra i a Càndid Ballar. Fins que a 4 minuts del descans, Marc Julià, quan entrava a l'àrea calafellenca, va rebre una falta que els àrbitres van assenyalar penal. El capità roginegre, Joan Salvat, va reclamar una targeta per l'acció, però els àrbitres van acabar mostrant-li a ell la targeta, deixant amb un jugador menys durant 2 minuts al Reus Deportiu. Guillem Jansà es va encarregar de fer el llançament del penal i després de fer un primer xut a fora, va recuperar la bola i trencava la resistència visitant amb l'1-0. A més, els de Jordi García van saber defensar el resultat durant el power play sense que el Calafell tingués cap oportunitat clara per empatar i es va arribar al temps de descans amb l'avantatge mínim dels reusencs. A la segona part, el Calafell va sortir amb més empenta buscant el gol de l'empat, però el Reus també s'apropava en perill davant una bola, enviant una bola al pal en un xut de Guillem Jansà. Els minuts van anar caient i a poc els de Jordi García van tornar a portar el pes del partit, marcant el ritme de joc, mentre que l'empenta dels verds es topava cada vegada amb Càndid Ballar. Fins que als 6 minuts del final, després d'un seguit de rebots a l'àrea del Calafell, un motivat que Martí Casas acabava portant la bogeria al Palau d'Esports, introduint la bola a la porteria i fent pujar el 2-0 a l'Electrònic. El tècnic reusenc destacava la força mental que van mostrar els seus jugadors per afrontar aquest partit en una setmana complicada a Can Reus. Jordi García.
5: Bueno, jo crec que portem des del primer dia, jo crec que hem hagut d'assumir la situació des del primer moment, ens va costar 2 dies d'impacte, però després jo crec que hem parlat molt, l'equip té molt clar quin és el seu objectiu, té molt clar que les adversitats les hem de superar i estem en aquest procés. Jo crec que tenim la tranquil·litat de saber que nosaltres farem les coses que hem de fer i intentar-les fer ben fetes. Després anem a veure què passa, però jo crec que l'equip és madur, l'equip està tranquil, l'equip sap que està competint bé, i després ja et dic, podem guanyar, podem perdre, podem empatar, però hem de tenir aquesta, assumir la situació. L'altre dia vaig dir que l'1-8 existia, el 2-0 de 8 també existeix, però hem d'anar a dimarts a Calafell i ja està, assumir-ho i ja tindrem temps.
2: Un dels jugadors destacats del partit va ser el porter roginegre Càndid Ballart, qui podia parlar amb la nostra companya Nani Gil després d'una gran actuació.
6: Bueno, és okay, no? Hi ha cops que la pilota va al pal i fora, a vegades la pilota va al pal i dins, per tant, i tal. Avui teníem l'estrelleta i hem estat una miqueta de sort, hem pogut parar, jo crec que defensivament hem fet un partidàs, per tant, molt content.
7: Avui s'ha pogut guanyar, sí, a pista, o sigui, que és on s'han de guanyar els partits.
6: Sí, bueno, jo no m'hi fico molt, sí, no, amb aquestes coses. A mi em diuen que al final és la nostra feina, a mi em diuen que s'ha de treballar per guanyar un altre partit, doncs pues es treballa per guanyar un altre partit, vull dir, no hi ha més.
7: I l'estrelleta per dimarts, que ells també sigui, no?
6: Bueno, esperem que sí, no? Ara toca descansar una miqueta, però sí, el dimarts un altre final, i esperem que tinguem aquesta sort que estem tenint.
2: Per la seva banda, Guillem Cabestany, tot i la derrota, a diferència amb una setmana abans, el Calafell podia marxar content d'aquest partit.
7: Què ha passat avui? Com has vist el partit?
8: Ha passat que el Reus ha fet dos gols, nosaltres no, però penso que realment ha sigut un partit igualadíssim, res a veure amb el primer partit. Avui marxem molt contents, evidentment que volíem guanyar i no ho hem aconseguit, però penso que avui sí que és qüestió de, quan es parla sempre dels detallets, de fer el gol quan el tens a la mà, de defensar bé aquest últim rebot, el penal, de marcar quan tens la superioritat. Molt content del partit que hem fet, hem fet un canvi, una neteja de cara molt important, i això ens dona pues, màxima confiança per dimarts de casa, amb la nostra gent, amb el nostre ambient, doncs intentar que pugueu obrir la llauna. Esperem que el Càndid no estigui en aquest punt d'encert tan bèstia. Des d'aquí felicitar-lo, ell i el Reus, i a veure si podem obrir la llauna i marcar gols, perquè estic segur que si fem algun gol l'equip s'acabarà de deixar anar, que estem jugant bé i falta aquesta, la cirereta aquesta per poder guanyar el partit.
7: Vale, llavors jo volia fer una pregunta que no puc evitar-la, de tot aquest merder que hi ha hagut amb l'alineació indeguda i tot això, trobàveu més lògic pugueu avisar o dir-ho abans del partit, que és el que s'està exclamant aquí la gent?
8: Mira, jo estic aquí per parlar d'hoquei, val? Sí. L'únic que sé és que aquesta situació no és gens agradable, ni evidentment pel Reus i per mi, sincerament, i pel Calafell tampoc. És una situació que s'ha produït a partir del xum de descobrir aquest forat negre en el reglament, i tal com vam ser perjudicats, en aquest cas hem sigut beneficiats, però no hi trobo cap gust ni cap satisfacció amb aquesta situació, et seré sincer, i jo, vist com el que ens va passar, vist el que ha passat, decideixo centrar-me en el que em competeix, que és l'equip, el joc, intentar fer-ho bé, intentar que dimarts contrarrestem la qualitat del Reus i intentar passar a les semifinals.
7: Després del partit també podíem parlar amb el jugador del Calafell, Jero García, perquè ens pogués fer una petita, bueno, pequeña valoración del partido. ¿Cómo lo habéis vivido hoy con el ambiente que había en pista y cómo lo has visto?
9: Bueno, la verdad que nos esperábamos que fuese así. Fue un partido que estuvo bien planteado por los dos equipos, definido por detalles. Un penal y un gol con un poco de fortuna, que son cosas que pasan en el hockey, la verdad. Pero creo que los dos equipos jugamos muy bien, los dos. El Reus tiene un portero que para mucho, el Cándiz para mucho, y el Martí también, entonces son resultados muy cerrados. y es a lo que vinimos. Hoy el Reus tuvo un poco más de suerte, nosotros no estuvimos muy precisos a la hora de definir y bueno, el resultado terminó como terminó.
7: Aunque habéis hecho un buen partido también, ¿eh? O sea que ha habido, sobre todo la segunda mitad, la primera quizá la he visto ya un poco más de esto, pero la segunda habéis jugado bien, muy bien.
9: Sí, sí, creo que hemos hecho un buen partido, principalmente como lo hemos planteado, eso es lo más importante. Así que bueno, definiremos el martes planteando un partido similar seguramente y a darlo todo, es lo que nos toca.
7: Con factor pista a favor, se supone que ahí estará la peña animando y bueno, a ver cómo irá.
9: Sí, sí, esperamos que llenen el pabellón, que vengan todos los estrellats. Si están escuchando esto, los invito a que vengan todos y que traigan a los amigos, a la familia, a todo el mundo. Tenemos que llenar el hortón.
2: Un cop finalitzat el partit, el Reus va voler fer un reconeixement a dos jugadors que deixaran l'entitat ganxeta al final d'aquesta temporada, com són Roger Fargas i Martí Casas. L'entrenador reusenc va voler parlar d'aquests jugadors.
5: Dos casos diferents. Jo crec que el Roger és un marxo per tornar, sincerament. Aquest és el pensament que tenim i creiem que pel seu creixement serà bo. Creiem que és un jugador de la casa amb molt de futur, amb moltes virtuts, per això hem apostat per ell. Entenem que ara el seu creixement potser li anirà bé marxar, però el pensament és que torni. I després el Martí, m'he emocionat, el Martí és dels nostres, sincerament, dels que jo m'emportaria a qualsevol lloc a competir, perquè és una bellíssima persona, un gran deportista, un gran amic, un gran company i una peça que no es poden substituir. Vindrà un altre jugador, farà coses diferents, però el Martí és un jugador que el portarem sempre al cor, que hem guanyat un títol estratosfèric amb ell, per mi un dels nostres per sempre i amb els que jo m'aniria a barallar amb tothom.
2: Queda, doncs, conèixer quins seran els tres equips que acompanyaran el Liceu a les semifinals de l'Hockey Lliga i que sortiran dels partits que es jugaran aquest dimarts i que seran aquests.
10: Barça-Noia.
2: Igualada-Voltregà.
10: I Calafell-Reus Deportiu.
2: I sense temps per descansar, al cap de setmana es jugaran els dos primers partits d'unes semifinals de l'Hockey Lliga que es disputen ara al millor de 5 partits. Uns enfrontaments que es jugaran el divendres i el diumenge a la pista dels equips que hagin quedat en millor classificació a la Lliga regular. De com vagin aquests partits en parlarem en el pròxim Xoc d'Estics.

0: Hockey Lliga Femenina.
1: L'Hockey Lliga Femenina va disputar aquest cap de setmana els primers partits de les semifinals del playoff pel títol, que van deparar-nos a aquests resultats, Nani.
2: Fraga 0, Gijón 1.
1: Un solitari gol de Núria Almeida deixa les asturianes a una victòria de la final.
2: I Vilassana 5, Palau 1.
1: Les vilassanenques mantenen el seu potencial a casa. El Vilassana, campió de la Lliga regular, feia prevaler la seva posició de líder i s'emportava el primer punt de les semifinals en un duel que va dominar de principi a fi. Les lleidatanes sortien molt fortes a pista i, tot i que Berta Busquets donava un ensurt a l'afició local al minut i mig de l'inici, eren les locals qui més s'apropaven a la porteria de Laura Vicente i eren també les lleidatanes qui obrien la llauna al minut 7 amb gol de l'ex-Palau Elsa Salvanyà. El gol no canviava absolutament res i tant unes com les altres, més les locals, arribaven en perill a la porteria contrària. Maria Porta despertava l'ull de l'afició local amb una rematada creuada que treia Laura Vicente, mentre que Anna Casaramona robava una bola a tres quarts de pista, marxava sola i la seva rematada feia treballar Sandra Bento. En aquest intercanvi de cops hi sortien guanyant les del Pla d'Urgell, que amb gols de Bea Gaete a l'equador de la part i d'Aina Florença al minut 15 deixaven molt encarrilat el partit amb aquest 3-0. Eren uns minuts de domini lleidatà que fins i tot podia haver ampliat la seva renda arrel d'un penal que Lucci Agudo llançava fora i en una segona rematada era Laura Vicente qui evitava el quart gol local. Elsa Salvanyà, molt activa en aquesta primera meitat, també rondava el 4-0 amb una rematada creuada post-penetració per banda dreta que tornava a aturar Vicente. El Palau superava amb èxit aquestes darreres embestides vilassanenques i fins i tot podia escurçar diferències amb gol d'una Laura Puigjueta que ja ho havia intentat, segons abans, amb una rematada centrada que havia aturat Sandra Bento. Era el 3-1 en què els equips entrarien a vestidors, tot i que el local Jime Gómez va gaudir al minut 23 d'una excel·lent ocasió per fer pujar el quart gol local. Jime Gómez rebia una assistència d'Elsa Salvanyà i, trobant-se en immillorable posició, rematava fora. Tot i que aquest primer partit de la semifinal estava força sentenciat, la segona meitat encara donaria molt de sí, com era d'esperar en un duel entre aquests dos grans de l'hoquei europeu. Les campiones de la Lliga regular sortien, com sempre, molt fortes d'inici i ja abans de complir-se el primer minut, Vicky Porta ho havia provat amb un llançament llunyà i Florenza amb una rematada a boca de canó. No obstant, passats uns 3 minuts d'insistència local, les vallesanes es van poder treure del damunt el domini vilassarenc i el duel atravessaria uns minuts d'equilibri de forces amb els dos equips amb 9 faltes i on el gol podia arribar tant en un com en altra porteria. Finalment, als vols del minut 8, Lucci Agudo recuperava una bola a tres quarts de pista, encarava Laura Vicente i li creuava la bola a mitja alçada per l'esquerra de la portera. Lucci Agudo marxava diumenge a migdia de pista amb aquest gol i 3 assistències. El gol feia mal a un Palau que minuts abans, en alguna de les arribades de què us parlàvem, es podia haver col·locat a només un gol i que ara veia com les diferències s'ampliaven a 3. Després del 4-1 i abans que les visitants es quedessin amb inferioritat, Vicky Porta intentava una xega i piga sense sort i per part visitant, Ari Méndez es treia una bona rematada que rebutjava Bento. A continuació arribava la blava una jugadora palauenca i mentre durava aquest power play, Lucci Agudo assistia a Aina Florença, que rematava ple des del segon pal i posava el 5-1 que sentenciava el partit, tot i que encara quedava un terç del mateix. Un darrer terç on només faltava veure les directes corresponents a les 10 faltes d'equip que, tot i que s'estaven resistint, en algun moment havien d'arribar. Qui primer arribava era el Palau. Maria Porta no podia transformar la directa i pràcticament a la jugada següent eren les locals qui feien la desena. Puigdueta tampoc podia batre Sandra Bento i el partit finalitzava amb el conegut 5-1.
3: Doncs després d'aquest 5-1, la primera que felicitàvem és la portera del Vilassana, Sandra Bento. Felicidades, Sandra, i bien, com l'has vist? És una semifinal i 5-1, eh?
4: Sí, sí. No, ha estado muy bien. Hemos hecho un buen partido en general. Hubo trozos del partido que hemos aflojado un poco y ahí nos empiezan a llegar un poco más, pero en general bastante bien. Y el power play que hemos tenido también lo hicimos bastante bien, e incluso no hicimos gol y nada, en general bastante positivo todo el partido.
3: Habéis salido como siempre a por todas, ¿no? Y ya pues ese gol inicial que siempre da aquella moral y aquella confianza, ¿no?
4: Sí, sí, hemos logrado hacer gol bastante pronto y después del uno vino el otro y el otro también relativamente pronto, y entonces bastante pronto hemos tenido el partido en nuestro control, pero también después sí que aflojamos un poco, bajamos un poco el ritmo, un poco quizás también por eso, por nos sentirnos demasiado cómodas en el partido, pero después en la segunda parte pusimos las pilas otra vez y lo hemos logrado tirar para adelante.
3: Y oye, qué semanas de subidones, ¿no? La Champions, ganar la Copa, ahora el playoff, yo no sé cómo podéis resistirlo o cómo lo disfrutáis, o si los nervios os matan. ¿Cómo se lleva esto, Sandra?
4: No, súper bien, o sea, tenemos muchas ganas de ganar copas, ¿no? O sea, al final hemos perdido la Champions y después teníamos muchas ganas de, o sea, salir por encima, y después en la Copa de la Reina se vio eso, y ahora tenemos ganas de seguir tirando y ganar la Liga, que es una copa que a nosotras nos falta, no la tenemos aún, y que todas nos gusta mucho la Liga, porque al final es el resultado de toda la temporada, es la copa de toda la temporada, y entonces tenemos muchas ganas y por eso es de ahí viene la motivación.
3: Pues muchas gracias, Sandra, y a seguir disfrutando lo que queda.
4: Gracias, muchas gracias a ti.
3: I també per part del Vilassana, doncs, teníem la Bea Gaete, també autora d'un del gol. Felicidades, Bea.
0: Muchas gracias, un milagro hoy día que marqué.
3: Y bien, 5-1 en una semifinal de un playoff. A ver, el Palau también es uno de los llamados cuatro grandes.
0: Sí, ¿no? Es un equipo grande, fuerte, muy intenso, y creo que lo supimos trabajar bien.
3: Todos estos vaivenes de vais a la Champions, después ganáis la Copa, ahora vuelves de Gijón y ya estáis en las semifinales de la Liga. No sé, ¿cómo se vive?
0: Son semanas muy locas, pero hemos intentado mantener el foco en cada campeonato. La Champions, después la Copa de la Reina, ahora se acabó eso porque, claro, no pudimos ni celebrar y ya teníamos que estar aquí jugando, así que hemos intentado enfocarnos en lo que nos va tocando.
3: También una de las claves del Vilassana, y esto lo he oído con gente de, pues, rivales vuestras, que claro, tenéis pues mucho banquillo, mucha gente, ¿no? Podéis hacer cambios, hoy hacía calor, podéis hacer cambios ya pues muy rápido, todo esto ayuda mucho.
0: Sí, tenemos una plantilla muy larga, unas compañeras que tienen una calidad increíble, y bueno, eso también nos permite entrenar siempre a mucha intensidad, y luego se nota que tenemos recambio, que podemos mantener un ritmo alto, y bueno, felices por eso.
3: Ayer pasó que el Gijón ganó en Fraga, que es como una sorpresa, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, como que las conoces a los dos equipos?
0: Bueno, creo que ya lo había ganado, no sé si o había empatado allá, pero sí es una sorpresa porque Fraga es muy fuerte en su pista, es una pista complicada. Vi un poquito del partido y creo que Gijón hizo muy buen trabajo, planteó un muy buen partido, así que así son las semifinales, cuando los equipos son grandes y buenos, cualquier cosa puede pasar.
3: La última ya, no sé si para me dirás que te da igual, no sé si preferirías alguno de los dos rivales para esa posible final.
0: No, el que toque, la verdad es que, bueno, con Fraga tenemos la espinita de la Champions, pero ya nos enfrentamos con ella en la Copa de la Reina, y nosotras estamos enfocadas en ganar y el rival que sea.
3: Muchas gracias, Bea, y suerte para lo que queda.
0: Muchas gracias a ti.
3: I per part del Palau, doncs, teníem a l'Ari Méndez. Bé, Ari, no ha pogut ser, però en quant a individualment ens ha semblat, doncs, que tu no pots estar descontenta de la teva actuació, Ari.
5: Bueno, sabíem que seria un partit difícil. Vilassana és un equip molt fort i a més a casa seva encara més. I bueno, doncs com a equip hem intentat anar fent, intentar donar la millor versió a nosaltres, i bueno, ara pensant en el següent partit i ja està.
3: Un Palau que esteu en aquella fase, no?, de que comenceu ja a treure al cap, doncs, aquelles joves que fa 2-3 anys us estàvem veient nosaltres, us estàvem seguint a Nacional Catalana, i que una mica que sereu el futur del qui sembla que serà aquest Palau, no?
5: Sí, és un any una mica de transició. L'any passat, com diu, jugàvem al Nacional moltes i ara ja estem aquí, i bueno, contentes de poder pujar juntes també, perquè portem molt temps jugant juntes i anar aprenent també de les grans, que tenen molt a ensenyar.
3: Una altra cosa també és que, bé, ara esteu tocades perquè ha finalitzat el partit, clar, tu mires el marcador, dius 5-1, per molt que t'animin, però clar, passarà aquesta setmana, arribareu dilluns, dimarts a l'entreno, l'entrenador, doncs, segur que us dirà, oye, que queden dos partidos, que venga, que hay que luchar, que en casa somos fuertes, i a veure, per què no?
5: Sí, exacte, ara ja no podem fer res sobre aquest partit, hem fet el que hem pogut, i ara aquest ja ha passat, a pensar pel següent i a poder ser l'altre també.
3: I moltes gràcies, Ari, i sort pel que resta.
5: Gràcies a tu.
1: Al pavelló del Sotet de Fraga, el Gijón guanyava per un ajustadíssim 0-1 i capgirava el factor pista a favor, que ara és per les asturianes, que, de vèncer dissabte vinent a casa, s'hauran classificat per disputar la gran final d'aquest playoff pel títol. Les fragatines van acusar en excés la baixa de la seva pitxitxi, Adri Soto, que recordem que acabava la Lliga regular entre el top 5 de màximes golejadores amb 25 gols. Tot i això, l'equip del Baixinca va generar ocasions suficients per poder marxar al descans amb algun gol, especialment en els minuts centrals de la part, on l'equip de Capdevila va inquietar en diverses ocasions la porteria d'una Vicky Careta, que va estar sensacional. I quan tot feia pensar que la primera meitat acabaria amb l'empat inicial, va aparèixer Núria Almeida, que aixecava la bola davant Anna Ferrer i posava el 0-1, que s'arribava no només al descans, sinó també al final. A la segona meitat, l'emoció va anar pujant de to a mesura que passaven els minuts i que succeïen una sèrie de boles aturades que cap dels equips podia transformar. Les primeres han disposat a la directa corresponent a la desena d'equip eren les asturianes, però Marta Piquero no podia batre Anna Ferrer. No massa després es girava la truita i Juli Fernández tenia una directa per posar l'empat. Vicky Caret es feia gran i ho impedia. Minuts després, nou gir de guió, penal per les de Taixalí, que Núria Almeida no aprofitava per sentenciar el maig. Entre boles aturades d'unes i d'altres ocasions i aturades de les porteres i amb un marcador totalment obert, el primer partit de la segona semifinal entrava en uns darrers minuts que donaven la darrera de les oportunitats a l'equip fragatí per forçar la pròrroga. Dos minuts de power play per Blava, on les locals van intensificar el seu domini, van tancar les gijonenques a la seva àrea, però una bona defensa i en darrera instància Vicky Careta van poder mantenir el resultat favorable que s'emportaven cap a Gijón. Al final del partit, el nostre company Joel Vidal entrevistava l'entrenadora del Gijón, Taixalí, i la jugadora fragatina Marlena Rubio.
6: Taixalí, entrenadora de Telecable Gijón, que imaginem que estarà molt contenta, victòria molt treballada, victòria de mèrit, victòria de candidates al títol, Taixa.
7: Sí, la veritat és que estic molt contenta perquè ha sigut un partit molt dur. Jo crec que molt treballat i molt ben jugat per les dues parts. Crec que alguns moments, no, que hem tingut, hòstia, per matar una mica el partit, no? Però clar, hem perdonat, després hem tingut que patir massa i la veritat és que és una pista molt difícil i un equip com el Fraga que és molt potent, no?
6: Un equip molt potent, el que vosaltres feu semblar no tan potent. Tres partits, tres victòries aquest any, un és de Cafraga que havia perdut només un partit aquesta temporada aquí en Nokia, bueno, en Nokia, en qualsevol competició, al Sotet. 2-2 Telecable Gijón, no sé, hi ha algo especial, hi ha algo que us dona bé, és de Cafraga, clar.
7: Bueno, a veure, és un partit que s'ha de treballar molt per guanyar-les, hòstia. Mm-hmm. Al final, els partits que hem guanyat no han sigut gens fàcils, han sigut victòries molt treballades, molt estudiades. És veritat que el Fraga se nos dona cara bé, no?, i toco fusta. Però, hòstia, la veritat que o sea, no sé, és com que costa una mica, no?, de veure quan acaba el partit, de dir, hòstia, ha estat un partit molt maco, jo crec, molt dur, tant físicament com psicològicament, i la veritat que, a veure, res més que felicitar el Fraga, però, òbviament, molt contenta per les meves, perquè crec que hem vingut aquí con los deberes hechos, no?
6: És una victòria molt important per Telecable, guanyeu el factor pista, us refeu també, imagino que el part de la final de la Copa davant de l'afició va ser un cop dur, no? També per part teva, aquesta setmana hi havia la feina, no?, d'aixecar les jugadores, de creure i de venir aquí i de fer el que heu fet, endur-vos la victòria i tenir ara l'eliminatòria per rematar-la davant de la vostra afició.
7: Sí, la veritat que lo d'aquesta cap de setmana de la Copa ha sigut molt dur per nosaltres perquè, bueno, jo crec que hem fet una magnífica Copa de la Reina i ens ha faltat com la guinda del pastel, no? I, a més, fent rècord, no?, en una Copa de la Reina, tanta gent veure el hockey femení que han disfrutat, no solo de nostres partits, sinó de tots els partits. I estem molt contents per ells, per nosaltres, òbviament. I hem vingut aquí, pues, con un, bueno, com un dol, no?, que teníem que tancar la porta ràpid de la Copa de la Reina per lluitar per la Lliga. I ara nosaltres, a veure, estic molt bé a Fraga, però espero no tornar pel tercer partit, espero
6: que... T'ho anava a dir al revés, t'anava a dir, espero tornar-nos a veure, no?
7: Sí, home, per ganes, però que sigui per una altra cosa, no per jugar aquí, perquè...
6: A més, en un tercer partit que seria pim-pam, eh? Dissabte es juga aquí a Gijón, i en cas que hi hagi tercer partit seria el dimarts, aquí al Pavelló del Sotet. Molt viatge també, venim de la Champions, venim de la Copa, això no para.
7: Sí, no para, les jugadores estan molt cansades, se nota molt la fatiga. Mm. Això que avui he rotat bastant per poder tenir el partit on jo volia, no? Però bueno, espero a Gijón guanyar la segona part i no forçar una tercera pròrroga, no? Entonces, bueno, ara hem d'estar contentes perquè marxem amb 1-0, que és molt important. I treballar per aconseguir el 2-3.
6: Partida estaixa, enhorabona per la victòria, sort el proper cap de setmana, i el que et deia, jo per part meva espero que ens tornem a veure, tu imagino que no ens tornem a veure, però bé,
7: sí.
6: Gran eliminatòria, gran partit el que hem vist avui, partit d'aquells que diem, no, que fan gran l'hoquei, partit dels que tots esperem al llarg de la temporada, sí. Partit entre dos grans equips i això, veurem què passa aquí, sí. Moltíssima sort.
7: I a més us vull donar les gràcies aquí al Fraga, que sempre que hem vingut hem estat superbé. Som dos clubs que jo crec que ens portem molt bé i som gent molt, molt sana, no? Que venen a disfrutar, òbviament, animar els seus equips. Nosaltres, bueno, encara hem portat gent però bueno, felicitar perquè sempre que hem vingut aquí sempre ens hem trobat com a nostra segona o tercera casa.
6: Moltíssimes gràcies, Tasha, que vagi molt bé. Bon viatge, tornada.
7: Merci.
6: Vale, per part de Sneca Fraga, Marlena Rubio. Marlena, que ha fallat, ha estat un partit molt igualat, no? Aquests partits que poden caure de qualsevol costat, i bé, el Telecable al final ha sabut aprofitar la seva, no? I no s'ha pogut fer res, no?
8: Sí, sí, mala sort la nostra, que just l'ocasió que hem tingut doncs l'han materialitzat i nosaltres n'hem tingut bastantes i no ho hem fet, i al final aquestes coses són les que marquen la diferència.
6: El cable que venia dolgut també de perdre la Copa de la Reina, vosaltres havíeu guanyat la Champions, era un dia de celebració també aquí al Sotet, de fer el títol a l'afició, i imagino que ara ja pensant en poder tornar a l'eliminatòria aquí, en poder disputar el tercer partit i en poder estar a la final de la Lliga.
8: Sí, sí, al final els quatre primers equips, t'enfrontis contra qui t'enfrontis, tots saps que és una mica, bueno, els petits detalls marquen la diferència al final, i bueno, ells venien de la Copa de la Reina, nosaltres també veníem de la Champions, bueno, cada una venia d'un lloc, diguéssim, i bé, no s'ha pogut donar.
6: Què falla amb Telecable Gijón? Perquè comentava abans del partit als micròfons de la retransmissió que era l'únic equip que havia guanyat aquí al Sotet. Havia perdut també a Gijón. Són ja tres partits, tres derrotes contra Telecable. No sé si hi ha alguna cosa del joc d'elles que us complica la vida de més, no sé.
8: Doncs ben bé, no t'ho sabria dir. Jo crec que elles les ocasions que tenen les aprofiten molt i molt bé. Nosaltres, en canvi, doncs potser ens falta això de posar-la dins, perquè realment d'ocasions en tenim moltíssimes. I esperem que de cara a aquest cap de setmana que ve doncs això canvi i estigui al nostre favor.
6: Pensant ja, no?, en guanyar Gijón i en tornar a l'eliminatòria aquí al Sotet.
8: Sí, sí, totalment. Ara s'acaba aquest partit i ja el dilluns pensant en el dissabte totalment.
6: Marlena, doncs moltíssima sort. Espero que ens puguem tornar a escoltar, que puguem tornar a fer aquí una retransmissió al Sotet i que pugueu estar a la final, clar que sí.
8: Genial. Moltíssimes gràcies,
6: de veritat. Molt bé.
8: Merci.
2: Acabem l'anàlisi d'aquesta primera jornada de les semifinals pel títol repassant l'horari dels segons partits. Dissabte a la 1 del migdia, Palau Vila-sana. I el mateix dissabte, a 7:15, Gijón Fraga. I en cas de que es necessitessin els tercers partits de desempat, aquests es jugarien el dimarts dia 2 amb el Fraga Gijón i el Vila-sana Palau.
1: Acabem aquí la primera hora de Xoc d'Estics d'aquest dilluns 25 de maig. Hem repassat les eliminatòries de quarts de final de l'Hockey Lliga masculina, les semifinals de l'Hockey Lliga femenina i hem parlat de la polèmica de la impugnació del partit Calafell-Reus. Si seguiu amb nosaltres, a la segona hora de programa, a part de parlar-vos de les dues nacionals catalanes, també incidirem en aquestes polèmiques decisions del comitè de competició, parlant amb el president del Manlleu, Santi Rosquelles, i escoltant al complet les declaracions de la presidenta del Reus, Mònica Balcells. Ens veiem el proper dilluns, on el protagonisme serà ja per les semifinals, tant masculines com femenines. Fins aleshores, bona setmana a tothom i molt d'hoquei. Okay.

0: Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.
1: Vet aquí una vegada, un programa de contes que realitza el grup Marc, Mestres Àvies Recuperadores de Contes, de l'Associació de Mestres Rosa Sensat. Els podreu escoltar els dijous a les 8 del vespre i els dissabtes a les 10 del matí. Us hi esperem a tots!
2: La sardana va de baixa? La resposta a aquesta pregunta que us tortura és no pas a Sant Just d'Esvern, perquè a Ràdio d'Esvern s'emet un nou programa dedicat a la sardana i al seu món. Es diu Just Sardanes i té per objectiu dinamitzar el panorama sardanista local. Just Sardanes s'emet els divendres de 8 a 9 del vespre i els dissabtes de 10 a 11 del matí, però també el podeu escoltar per internet a radiodesvern.com. Soc en Josep Soler Pareta i presento Just Sardanes. Us hi espero.
3: Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada i depèn de tu que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells, també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Festa voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just d'Esvern.

0: Xoc d'Estics, el programa de l'hoquei català. Amb Artur Ávila, Nani Gil i Jordi Benavent.
1: Benvinguts, benvingudes a la segona hora de Xoc d'Estics, on repassarem els primers partits del play-off semifinal per l'ascens a l'hoquei plata, en el cas dels homes, i a la Lliga F, en el cas de les dones. Això sense oblidar els dos partits del play-out per evitar el descens des de la Nacional Catalana Femenina a la Primera Catalana. A la Nacional Catalana Masculina, el Caldes donava la sorpresa vencent 0-2 a pista del campió de la Lliga Regular Mollerussa i capgirava el factor pista a favor. Ara l'equip del Pla d'Urgell, si es vol classificar per la final, haurà de vèncer dissabte la Torre Roja i forçar el partit de desempat que es disputaria a Mollerussa. A l'altre partit, Noi Castellà oferien un espectacle hoqueístic amb 15 gols que acabaven emportant-se els cabistes per 8-7. Per tant, dos filials, el del Caldes i el del Noia, agafen diferència 2-0 en l'eliminatòria al millor de 3 partits. A la Nacional Catalana Femenina també saltava la sorpresa i amb el mateix club com a protagonista. El Caldes femení guanyava 1-2 a Girona i capgirava també el factor pista a favor. A l'altra semifinal no hi havia sorpreses i el campió de la Lliga Regular Mataró guanyava 4-0 al Vilafranca. En femení, en no haver-hi descens directe, juguen play-out per evitar dos places de descens, el Manlleu contra el Sant Jordi i el Vic contra el Reus. Dos eliminatòries on es complien els pronòstics i els equips millor classificats, Manlleu i Vic, s'anotaven el primer punt d'aquest play-out en vèncer el Cué Sant Jordi i el penúltim classificat Reus. Com veiem, emoció assegurada el proper cap de setmana, tant per dalt com per baix. I nosaltres, aquí a Xoc d'Estics, us ho explicarem en veu de protagonistes. Com també us explicarem avui la polèmica de les impugnacions dels partits Lloret Manlleu i Calafell Reus. Tindrem al telèfon el president del Club Patí Manlleu, Santi Rusquelles, i escoltarem les declaracions de la presidenta del Reus Deportiu, Mònica Balcells. Aquí, als estudis de la Nova Ràdio, estem a punt. En David Fernández, a control tècnic, Nani Gil, Jordi Benavent i Artur Ávila.

0: Nacional Catalana Masculina.
1: La Nacional Catalana Masculina va disputar els primers partits de les semifinals del play-off d'ascens, que van deparar-nos a aquests resultats.
2: Mollerussa 0, Caldes 2.
1: Els calderins donen la sorpresa i capgiren el factor pista a favor.
2: I Noia 8, Castellà 7.
1: Festival golejador i primer punt que s'emporten els cabistes. Emocionants play-off per l'ascens a Hockey Plata des d'una Nacional Catalana tan competitiva i de des d'on només aconsegueix l'ascens un equip. En aquesta competició, quedar campió de la Lliga Regular només et dona el títol honorífic i et serveix per tenir el factor pista a favor en les semifinals i la final. Cosa positiva per l'equip que queda primer, però que tampoc et garanteix gaire cosa més, com ja s'ha demostrat en alguna de les darreres edicions. El play-off és el play-off i aquí s'iguala tot. De moment, en l'estrena d'aquests play-offs 2026 ja hem tingut la primera sorpresa. El Caldes, que va acabar quart de la Lliga Regular, es feia amb el primer punt de l'eliminatòria vencent per 0-2 a pista del campió Mollerussa, que en els 30 partits de Lliga li havia tret 17 punts d'avantatge. Dit això, passem a l'anàlisi dels dos partits. A la capital del Pla d'Urgell, el campió Mollerussa perdia el factor pista a favor en caure per 0-2 davant un Caldes que, independentment de la victòria, afegia el plus de ser l'únic equip que aquesta temporada, ja jugats 32 partits, ha deixat l'equip mollerussenc sense marcar. Aquesta semifinal enfrontava els campions de les dues darreres lligues i que en els duels particulars aquesta temporada ja van demostrar-nos amb el 3-2 a Caldes i el 2-1 a Mollerussa que són dos equips que quan es veuen les cares pot passar de tot. En una primera meitat on cap dels equips va reservar-se res eren els visitants qui acertaven en un dels seus atacs i s'avançaven en el marcador als vols del minut 9 amb gol d'Eric Angelarill. Els locals, per contra, tot i que no van estalviar esforços en buscar la porteria calderina, no van poder abatre en cap moment el porter Adrià de la Fuente, que tancava la seva participació en aquesta semifinal amb una excel·lent primera part. A la segona el substituïa Héctor Sánchez, que, al igual que de la Fuente, podia mantenir la porteria a zero. Tot i que els vallesans eren castigats en aquests darrers 25 minuts amb dos faltes directes, les corresponents a la desena i quinzena falta d'equip. La primera d'elles arribava ja al minut 7 de la represa. Ot Gregori no la podia convertir a l'empat i uns minuts després el propi Gregori ve una blava i eren els visitants qui podrien haver doblat la diferència d'un gol. Ferran Manyé ho impedia amb un parell de bones aturades i el partit entraria en els darrers 5 minuts amb tot per decidir. Adrià López acertava en batre per segona vegada Manyé i d'aquí al final 5 minuts d'atacs frenètics dels lleidatans, més aturades d'Héctor Sánchez i una segona directa pels del Pla d'Urgell que d'haver-la transformat hagués posat emoció a uns darrers 80 segons que encara van veure un parell més d'intervencions del porter visitant i una directa pels calderins que Arnau Serra no podia transformar. Un dels golejadors visitants, Adrià López, ens comentava així aquesta victòria.
3: Ha sigut un partit molt complicat, molt llarg, on tots els equips hem anat a per totes i s'ha pogut veure un partit molt intens. A la primera part ha estat més marcada per possessions llargues i alguns contraatacs que els porters han estat molt encertats i al final no ha pogut marcar cap dels dos equips a l'inici. Ens hem avançat nosaltres amb una gran jugada, amb una gran bola filtrada des del mig del camp i arrels d'això ens hem fet molt forts, sobretot en defensa, per a moltes pilotes i el nostre porter ha fet grans parades. De cara a la segona part, la intensitat ha augmentat i s'han pogut veure en moltes ocasions, sobretot sí que hi ha hagut més contraatacs i bastants xuts exteriors. Més endavant hem tingut superioritat després que els hi traguessin una blava, tot i que no hem pogut aprofitar, tot i que hem fet uns bons xuts, però no hem pogut entrar. Finalment, al final del partit, que quedaven pocs minuts, hem pogut fer un altre gol i sí que ens ha donat una mica d'aire. Tot i que al final ells s'han bolcat molt en atac i hem hagut de resistir molt per endur-nos la porteria a zero i la victòria. Tenim el primer punt, hem fet un gran pas de l'eliminatòria, però hem de seguir treballant perquè la setmana que ve ja més i ho hem de donar tot.
1: I per part mollerussenca era el seu entrenador en Marzo qui ens feia aquesta valoració.
4: Partit igualat, on es va mostrar un gran partit d'hoquei sobre patins. El Caldes aprofita un petit error defensiu per avançar-se en el marcador, en el qual nosaltres insistim en l'atac, on anem tenint ocasions, però veiem que la pilota no acaba d'entrar dintre, no? Tenim dues directes, no en fem cap, agafem transicions però no les acabem d'elaborar bé, i on, bueno, al final de tant insistir i amb un altre petit error se'ns fan el 0-2. Tenim un 5 contra 4 al final, que també tenim dos o tres ocasions clares, però no acaba d'entrar. La sensació és que no sempre quedarem la porteria a 0. Partit ara a Caldes, on tota la pressió és per ells, ja que juguen a casa, i que nosaltres sabem també que al final tampoc no hem ni de guanyar el partit. És a dir, podem anar a jugar un 0-0 i anar a directes.
1: A Sant Sadurní, espectacular partit entre el filial cavista i el castellà, que van demostrar una vegada més el seu potencial ofensiu, que els ha portat a ser un l'equip més golejador de la temporada, el Noia, i l'altre, el tercer. 15 gols van poder presenciar els aficionats presents a l'Ateneu en un partit d'aquells que no voldries que s'acabés mai. La màgia dels play-offs van fer acte de presència en un duel on, tot i el 4-0 del minut 9 o el 7-2 del minut 30, s'arribava al darrer mig minut amb opcions d'empat. Amb dos equips sortien molt forts i la tensió de tot el que hi havia en joc va provocar que en els primers 6 minuts els locals veiessin dos blaves i els visitants una blava i una vermella. Poc després de totes aquestes incidències i en uns minuts d'inspiració que vista, Nacho Garrido, Luca Chaus, Pau Andreu i Gerard Montserrat feien que es passés de l'empat a 0 a un 4-0, que feia que l'afició local es fregués els ulls. Aquest resultat es mantindria fins als darrers 3 minuts de la part, que encara veuria un gol més per equip. El pitxitxi castellarenc Oriol García retallava diferències amb el 4-1, però ja en el darrer minut i aprofitant una nova superioritat per blava, Pau Andreu mantenia els 4 gols d'avantatge per l'equip de Pau Romagosa, fent el 5-1 en què s'arribava al descans. I si la primera meitat era intensa en gols i incidències, la segona no es quedaria curta. 9 gols més, diverses boles aturades, més blaves i superioritats, i un castellà que en una gran reacció anava retallant distàncies, tot i que al final li faltaria temps per culminar la remuntada. Una segona part que començava ja amb 3 gols en els 5 primers minuts, on es passava del 5-1 del descans al 7-2. Els cavistes havien incrementat la seva diferència fins als 5 gols, però a partir d'aquí, i ja amb el partit totalment trencat, l'equip vallesà va llançar-se a un atac desesperat i amb gols de David Ramírez, Tato Parceriza i novament Ramírez, s'ajustava l'electrònic 7-5. A 4 minuts i mig pel final, Luca Chaus tallava momentàniament la reacció vallesana, posant el 8-5, però l'equip de Fiti encara no havia dit la darrera paraula, i tot i desaprofitar un penal, Oriol García i Pau Cortielles ajustaven el marcador amb 2 gols seguits a manca de 21 segons pel final, on al castellà, però, li faltaria temps per culminar la remuntada i poder forçar la pròrroga. Des de Joc d'Estic sol·licitàvem el capità i autor d'un hat-trick, Pau Andreu.
5: Bones, Artur. Primer de tot, moltes gràcies. I després, bé, dir-te que el partit doncs, ha sigut un partit molt intens, com es pot veure reflexat tant en l'acte com en el resultat final. Penso que no hi ha hagut massa control per part de cap dels dos equips. Penso que els factors externs han fet que no hi hagi cap control. I s'ha vist un partit de moltes anades i tornades, moltes targetes, molts penals, i això penso que al final cap al públic ha sigut molt, molt entretingut, però no ha sigut un partit agradable ni pel castellà ni per part nostra, no? Però bé, contents per la victòria, era important guanyar a casa i anar a castellà doncs, a rematar la feina, o almenys a intentar-ho. I res, i també que ha sigut una tarda doncs molt agradable, ja que segueix un ambient espectacular a l'Ateneu per part de les dues aficions. I res, animem a tota la gent que vingui a castellà, a veure que segur que també serà un partidàs, i ens quedem amb la feina feta durant el partit d'avui. Gràcies.
1: I per part del castellà ens feia una valoració el jugador David Ramírez.
6: Doncs ha estat un partit molt igualat, molt intens, on els dos equips han anat a jugar de tu a tu, cap dels dos equips s'ha tancat i bueno, si s'ha vist el resultat. Doncs el partit s'ha vist molt marcat per una expulsió en el primer segon minut de partit que el Noia s'ha pogut aprofitar molt bé i se'ns ha ficat 4-0. Llavors, tot i això, l'equip no ha deixat, ha mostrat una vegada més que no deixem de creure, no parem de lluitar-ho, i tot i posar-nos també 7-2 de la segona part, no ens hem rendit en cap moment i bueno, fins a arribar al resultat final de 8-7. Llavors, tot i la derrota que hem patit, hem demostrat això de que podem donar-li la volta a l'eliminatòria, que estem molt amb confiança, estem animats, sabent que encara ens queda un partit a casa, que serà duríssim també, però bueno, amb molta confiança que ens podem portar una altra victòria i forçar el tercer partit a Sant Sadurní.
2: I acabarem les informacions d'aquesta nacional catalana masculina repassant la propera jornada. Aquest dissabte es jugaran els dos partits. A les 7 del vespre, Castellanoia, mentre que a 7:45, el Caldes Mollerussa. I, si es necessitessin un tercer partit de desempat, aquest es jugaria. Diumenge a les 7, un Mollerussa Caldes. I diumenge a 7:45, el Noia Castellà.

0: Nacional Catalana Femenina.
1: La Nacional Catalana Femenina va disputar els primers partits de les semifinals del play-off i els primers partits de les semifinals del play-out per evitar el descens. Comencem pel resultat, Nani. En quant a les semifinals del play-off descens, primer partit...
2: Girona 1, Caldes 2.
1: Les calderines capgiren l'1-0 i estan a una victòria de la final.
2: I el Mataró 4, Vilafranca 0.
1: Les mataronines sentencien en una primera meitat que finalitzava 3-0. I en quant a les semifinals play-out per evitar el descens, primer partit...
2: Manlleu 4, Sant Jordi 1.
1: Un doblet de Tània Pedrosa dona el primer punt a les manlleuenques.
2: I Vic 3, Reus 2.
1: Amb hat-trick de Júlia Cabré. Comencem per analitzar els dos partits del play-off descens. A la capital del Gironès, el Caldes donava la sorpresa imposant-se per 1-2 al Girona i capgirant el factor pista a favor, que ara és per les calderines, que de vèncer el proper dissabte a la Torre Roja en el que serà el segon partit de la sèrie, estaran a la gran final. El partit va ser vibrant i amb gran desgast físic d'unes i altres, que desafiant l'alta temperatura i l'estat avançat de la temporada, no van escatimar ni una gota de suor per estar a l'alçada del que requeria una semifinal per l'ascens a la màxima categoria. La primera part acabava amb empat a 0 gràcies principalment a les bones intervencions de les porteres Carla Gómez per part local i Judit López per part visitant. Per les gironines, Mireia Ranz, Aina Vila i Anna Gràcia van ser qui més van intentar-ho des de diferents posicions. La darrera de les jugadores citades va provar-ho amb les seves conegudes canonades llunyanes en diverses ocasions, de les quals en destacaríem una creuada d'esquerra a dreta que sortia fregant el pal de la porteria calderina. Seria també Anna Gràcia qui disposaria de la millor ocasió de la part en disposar d'un penal a manca de 2 minuts i escaig pel descans. Míssil potentíssim d'Anna Gràcia que s'estavellava al ferro amb la portera López ja sobrepassada. Ocasió aquesta que tancava uns minuts on les gironines es mereixien inaugurar el marcador amb aquestes dues ocasions d'Anna Gràcia, més una tercera on la mateixa Gràcia filtrava una bola a Ivet Jiménez i aquesta rematava a porteria obligant Laia Balart a fer una gran acció defensiva llançant-se al terra per evitar el que hagués estat el més que possible 1-0. Per part visitant, la combinació de dos veteranes com Laia Balart i Anna Leonard amb joves promeses com Joana López, Júlia Montbrú, Carlota Oller i Sofia Puentes està donant fruits a l'entrenador Oriol Sapinya, que no té cap problema a l'hora de donar responsabilitats a qualsevol de les seves jugadores. A l'hora de donar

0: existent al pavelló de Palau 2 de Girona, que a més dels condiments que ja havien vist en la lluita de primera meitat, hi afegirien els 3 gols del duel, gols que arribaven als 3 ja dins el segon terç de la part. Abans continuaren les accions ofensives d'unes i altres, continuaven les bones aturades de les porteres i fins i tot van veure 2 boles al pal a rematades ballesanes de Joana López i Aina Leonard. Aquesta darrera, els vols del minut 10, poc abans que retornés a pista la gironina Míriam Rodríguez, que primer avisava amb un quasi gol i després obria per fi la llauna d'aquest gran enfrontament on només faltaven els gols. Corria l'equador d'aquesta segona meitat quan Ana Gràcia filtrava una bola a l'espai per la penetració de Míriam Rodríguez, que rematava de primeres portant la bola a la xarxa de la porteria calderina. La clau del partit, però, no seria aquest gol, sinó el següent, l'aconseguit per la calderina Joana López pocs minuts després de l'1-0 i que suposava un empat a 1 que donava ales a l'equip d'Oriol Sapinya, que en aquests darrers 10 minuts va optar pel joc més directe, llançar més llunyans i intentar desviar bola o buscar segones rematades. La tàctica li sortiria bé, donat que tant aquest primer gol com el segon, que ara us explicarem, arribaven així. Amb l'empat 1, el maig atravessaria uns minuts d'incertesa amb un Girona dominador i un Caldes que no es deixava intimidar. A manca de 6 minuts pel final, una canonada de Mireia Ranz era aturada espectacularment per Judit López amb el casc. I just 3 minuts després, l'afició local veia com d'aquest possible 2-1 es passava a l'1-2 que aconseguia Aina Leonard en desviar una bola que penjava a l'àrea la seva companya Sofia Puentes. Al darrer minut i 26 segons, les gironines el van jugar amb superioritat, sacrificant la portera en la búsqueda desesperada per aconseguir un empat que portés aquest primer partit de semifinals a la pròrroga. Ho van intentar de diferents formes les locals fins al punt que la portera d'alcalde Judit López va tocar la bola fins en 7 ocasions en aquests darrers instants.
1: Doncs després d'aquest primer partit de semifinals al Planeu d'Ascens, teníem amb nosaltres la portera del Girona, Carla Gómez. Carla, te felicitem per la teva actuació individual, però clar, contenta no hi estàs perquè heu perdut.
2: Bueno, és una pena, ui, és una pena, pensàvem-vos, hem volgut donar-ho tot, hem fet el màxim que he pogut, jo personalment també he intentat fer el màxim que he pogut, però bueno, mira, al final no entren les pilotes, llavors no podem fer altra cosa.
1: Escolta, partit molt igualat i que els gols, els 3, han arribat en el darrer, ja els 12 darrers minuts. Primer us heu avançat i en acabat, doncs, ells han reaccionat perfectament. Què ha passat, llavors?
2: Hem marcat el primer gol, ens hem posat així, ens hem animat massa, però molt ràpidament ens han marcat el segon d'un rebot i no sabem ni com, doncs, mira, jo crec que hem intentat remuntar, però ens han marcat el segon, no. Hem intentat fer el que hem pogut.
1: Els dos gols que t'han marcat han seguit, han set bastant semblants, no? Nosaltres que estàvem, doncs, fent la retransmissió en directe, tampoc, també ens ha pillat així com molt de sorpresa, no? Perquè és una bola interior que posen, la desvien, no? I clar, per la portera deu ser força difícil.
2: Sí, les dos gols han sigut bastant semblants, al final han sigut gols amb dues desviacions, llavors al final són molt inesperats, no te les esperes, ha sigut molt sobtats a sobre, un ha sigut lluitament enganxat a banda, a la cantonada de Ballo, llavors no m'ha donat temps a reaccionar i pues, ha entrat enganxada per vals i res, no hem pogut fer res.
1: Porta, Carla, ara esteu tocades, perquè clar, us noto doncs, que acabeu de perdre, no? Però segur que durant la setmana doncs, fareu una mica d'exercicis d'aquells de noies se pot, noies allà ja hi han guanyat, no?
2: Sí, al final, a veure, ja sabem com van les coses, hem estudiat molt com juguen els altres equips i tot, jo crec que en veritat no estem tristes ara perquè al final no t'esperes, no vols perdre, però això ens dona com més força per arribar allà i amb més ganes per poder doncs, guanyar el partit i forçar el tercer partit, que és el que volem.
1: Moltes gràcies, Carla, també per estar amb nosaltres després d'aquest dur cop, no? Doncs la gent pues, ha de saber també moltes vegades estar en situacions dures, com ara tu has estat amb nosaltres, per això doncs, t'ho agraïm i doncs, sort pel que hi resta de temporada.
2: Gràcies, moltes gràcies.
1: Per part d'alcalde, doncs, la primera que felicitàvem doncs, és la Joana López, a més autora del primer gol. Joana, què més se pot demanar?
3: Moltes gràcies. Estem molt contentes per assolir aquests 3 punts i així poder anar més tranquil·les al pròxim partit.
1: Quina creus que ha estat la clau? La reacció, potser, no? Després que us fessin el gol?
3: Sí, hem trobat una manera d'arribar a porteria, que ha sigut penjant boles i tocant-les a l'interior. Però, tot i això, ha sigut un partit molt igualat i podria haver guanyat qualsevol dels dos.
1: Vosaltres ja havíeu guanyat aquí, en aquesta pista, no feia tant, no? Però, bueno, la gent, pues, pensava, bueno, és a final, que ja no jugava res, el Girona no jugava res, segur que reserva, doncs, per, no?, per play-off, i, en canvi, és que les han tornat a sorprendre per segona vegada en tan poc temps.
3: Aquest partit.
1: I vosaltres, que a més, doncs, teniu un equip força jove.
3: Sí, la meitat de les jugadores són sub-19 i doncs això també es nota, aquest punt de joventut.
1: Escolta, i ara doncs, teniu una setmana una mica per mentalitzar-vos de que, a veure, que no ho teniu tot fet. Clar. I treballar aquest aspecte, no?
3: Sí, sí, seguirem treballant per assolir els pròxims 3 punts i poder arribar a la final del Rio.
1: I escolta, això ja seria, no sé si...
3: Seria un somni, pensant que l'any passat estàvem al play-out.
1: I t'imagines que l'equip masculí baixa i que vosaltres pugéssiu, és que ja seria per Caldes, bueno...
3: Sí, estaria molt bé.
1: Bueno, moltes gràcies, Joana, doncs, i sort pel que resta.
3: Merci.
1: I després d'una de les col·legiadores calderines, doncs tenim en la seva portera, que per aquells que ja heu escoltat la retransmissió en directe, heu vist que l'hem anomenat, però no sé quantes vegades, Judit, no sé quantes vegades hem dit paradón, ja no sabia, ja no em sortien les paraules ni en català, perquè no sabia com dir les grans aturades que has fet, Judit, felicitats.
4: Moltes gràcies. Ha sigut un partit molt igualat, ha sigut molt complicat també, però hem tingut la sort de poder encaixar els dos gols que ens han conduït cap a la victòria.
1: A veure, jo ja no sé què dir més d'aquest equip perquè ja us vam elogiar quan vau classificar-vos, que vam vindre també a fer una mica de reportatge, vam parlar amb la Laia, amb l'entrenador, ja no sabíem quins elogis dius perquè un equip, com dius tu, que l'any passat estava on estava, ja només classificau-vos, però és que ara ja, és que això va endavant, és que ha guanyat, teniu el factor pista a favor.
4: A cap i a la fi era un dels objectius de la temporada i ho hem aconseguit assolir i, bueno, encara queda molt de treball i queda un partit molt important encara a casa.
1: Quan estàvem dins que t'han fet el primer gol, aquell al teu cap, hagués pogut arribar a pensar que guanyava aquest partit?
4: Bueno, era difícil, un empat jo crec que sí que el podíem assolir, però la victòria era molt complicat, però al final se'ns han posat les coses de cara a favor i...
1: I una cosa més particular, tu fa un any que jugaves a l'Horta, si t'haguessin dit, escolta, que t'ha trucat un equip d'una categoria superior que et vol fitxar, això ja és molt, però que en acabat diguessin, hòstia, és que aquest equip ha sigut titular indiscutible i acabes de guanyar el primer partit al play-off, t'ho haguessis cregut.
4: No m'ho esperava per res, però quan l'Oriol Sapinya em va trucar, em va plantejar que aquest era un dels propòsits de la temporada i...
1: No, però això es diu sempre, el que passa en aquest cas ha sigut veritat. Bé, no sé què m'has dit, Judit, perquè només ja et dic que era per felicitar-te, per donar-te ànims i perquè doncs, recuperis el que nosaltres hem gravat a la tele per veure totes les parades que has fet. I l'últim que et vull dir, aquests últims segons que jugaven amb 5, n'has tret també 2 o 3, que els nervis com estaven?
4: Sí, han sigut uns 3 últims minuts que han sigut eterns, perquè han sigut com 20, però...
1: Has pogut fer-ho al final.
4: Sí.
1: Però moltes gràcies a celebrar-ho i et dic esperar doncs, la setmana que ve a veure si la cosa va per bon camí.
4: Moltes gràcies.
0: Al pavelló Jaume Parera de la capital del Maresme, el campió de la Lliga Regular Mataró sumava el primer punt de la semifinal en vèncer 4-0 al Vilafranca, fent valer la seva condició de favorit a l'ascens. Les mataronines sortien a pista amb intenció de fer-se ràpidament amb el domini de bola i ja al segon minut de joc s'avançaven en el marcador amb gol de Joana Pont, jugadora aquesta que seria també l'autora del 2-0 per les maresmenques. Gol que anotava a 3 minuts pel descans on s'arribava amb 3-0 gràcies a un darrer gol que el signava la mateixa jugadora. A la segona meitat continuava el domini de l'equip d'Albert Larrea, que va demostrar el perquè ha finalitzat la Lliga Regular sent campió. Va saber portar perill sobre la porteria visitant i va saber gestionar defensivament aquelles situacions on les vilafranquines sortien al contracop i amenaçaven amb un gol que finalment no va arribar. Nina Almirall i Joana Pons són les pitxitxis de l'equip maresmenc, ocupant amb dues llocs de privilegi a la classificació de pitxitxis. Nina Almirall és tercera amb 30 gols i Joana Pons quarta amb 24. Escoltem ara les declaracions que ens feien Joana Pont i Clàudia Palazón per aquest ordre.
5: Al final sabíem que el Vilafranca no era un rival fàcil, ja que la Lliga Regular vam perdre i guanyar un partit cada una, però al tenir el factor pista i una bona dinàmica ens ha ajudat a afrontar el partit amb molta confiança en l'equip i crec que el partit d'avui doncs, ho ha demostrat. També cal recalcar que teníem moltes ganes de jugar aquest play-off i ha sigut un punt clau a l'hora d'adelantar-nos al partit.
6: El partit del dissabte crec que va ser un partit molt intens on vam lluitar totes les pilotes dividides, vam fer una molt bona defensa, un bon atac. Al final sabem que ara comença el tram important on hem de donar-ho tot per aconseguir l'objectiu i bueno, molt contentes tot l'equip per aconseguir el primer punt, però sabem que això encara no s'ha acabat i que la setmana que ve a Vilafranca tindrem un partit complicat que haurem de lluitar totes juntes per aconseguir treure i estar un passet més a prop de l'objectiu.
0: Passem ara a l'anàlisi dels dos partits del play-off de descens. A Manlleu, l'equip de Nil Baucells va fer prevaldre la seva condició de favorit en aquesta eliminatòria i va desfer-se per 4-1 d'un Sant Jordi d'Esvalls que va mantenir-se viu més enllà d'una primera meitat que finalitzava amb empat a 1. La pitxitxi manlleuenca Tània Pedrosa avançava les osonenques ja al minut 4 de partit. Però a partir d'aquí, les locals no van acabar d'estar acertades, tal com ens reconeixerà després el seu entrenador en les declaracions fetes a xoc d'estics, mentre que l'equip del Gironès va aprofitar una de les seves ràpides sortides per retornar a la igualtat a Lluminós. Era el minut 15 i l'autora del gol, Marta Costa. Els 10 minuts de la primera meitat que restaven van ser d'anades i tornades amb diferents rematades a porteria, però cap d'elles va convertir-se en gol i s'arribava a la mitja part amb aquest 1-1 que ho deixava tot obert per la segona. Una segona part on les manlleuenques sortien disposades a imposar el seu joc de transicions ràpides a què ens tenen acostumades i tot i que les visitants van estar ben ordenades en defensa, serien claus els dos gols consecutius anotats per Tània Pedrosa i Clàudia Domènech entre el minut 7 i el minut 8. Ja amb el marcador de favorable i tot i que Sigrid Rosquelles no va poder aprofitar l'únic penal del duel, Ona Graells feia poc després el 4-1 per les manlleuenques i aquest marcador ja no es mouria en els 10 minuts que restaven. L'entrenador manlleuenc, Nil Baucells, ens explicava les seves sensacions postpartit.
7: Nosaltres a la primera part, la veritat és que hem sortit molt passives i molt, no sé si nervioses pel tipus de partit que t'hi jugues, o... però no, no hem estat gens bé. I de fet, en defensa, no hem fet el partit que havíem de fer a la primera part i això que ha fet que en atac generis menys, amb elles estaven ben posades en defensa i ens costava molt entrar a nosaltres i la veritat és que ens n'hem anat a la mitja part amb 1-1 al marcador i elles han fet una bona primera part en defensa i bueno, però això els ha permès fer un gol també. Llavors, a la segona part nosaltres hem sortit molt millor, no ha tingut res a veure l'actitud nostra amb l'actitud de la segona i la veritat és que s'ha notat aquí. S'ha vingut a pressionar tota la segona part, ser més agressives, i clar, això que ha provocat doncs, que elles pràcticament no tinguessin la bola i que nosaltres tinguéssim moltes més opcions. I bueno, s'ha vist reflectit en 5 minuts ens hem ficat per davant i hem aconseguit que ens creessin pràcticament molt poc perill a la segona part i això que ens ha permès pues avançant en el marcador i arribar al final amb 3 gols de marge.
0: I escoltem també les declaracions de la violejora manlleuenca Tània Pedrosa.
8: Bueno, doncs el partit sí que la primera part ha començat una mica més igualada. Bueno, hem anat a la mitja part 1-1, però sí que després a la segona hem sortit més enxufades i més encertades i hem pogut dominar bastant més comparat a la primera i hem aprofitat ocasions clares que hem tingut, dos per uns i xuts exteriors i ens hem aconseguit posar-nos 4-1. I el bo és que hem sabut aguantar el marcador, deixant a banda que el Sant Jordi tema defensa ens ha volgut canviar una mica i fer com una mica defensar amb 3 i una despenjada, però hem sabut atacar bé i poder mantenir el resultat i poder fer els 3 punts.
0: I sense sortir de la comarca d'Osona, a la seva capital, el Vic es feia amb el primer punt de l'eliminatòria en vèncer per 3-2 al Reus amb un hat-trick de Júlia Cabré. El partit va jugar-se de tu a tu sense escatimar esforços i no es decidiria fins la segona meitat, on la inspiració ofensiva de Júlia Cabré seria determinant. En aquest partit va ser-hi el nostre company de Hockey Cat, en Jordi Barrera. Bona tarda, Jordi.
9: Bona tarda, companys de Xoc d'Estics. Aquest diumenge el Petit Vic femení es va anotar el primer punt dels play-out de la Lliga Nacional Catalana davant el Reus Deportiu. Va ser un partit molt intens, amb dos equips molt motivats per una bona entrada a les graderies i per tot el que hi havia en joc, la permanència. El partit va ser molt entretingut pels espectadors, amb un munt d'ocasions i un anar i venir d'una porteria a l'altra. L'estrella del partit va ser Juli Cabré, autora dels 3 gols de les biguetanes, el primer dels quals de penal al minut 21 de la primera part, un gol que feia justícia al joc del Vic, com també va fer el gol de l'Empar Reusem, que es va produir tot just 17 segons després mitjançant Marta de Diego. Si el primer temps va ser interessant, més ho va ser el segon, amb ocasions clares per totes dues bandes. Juli Cabré va desencallar el partit, a manca de 13 minuts pel final, aprofitant una bola morta després d'una jugada enrevessada dins de l'àrea. Tant els minuts després, ella mateixa va fer un gol de Murri des darrere de la porteria, sorprenent la portera a mirar-hi. Era el 3-1 que planava les coses a l'equip local. I just després, l'Obic va arribar a la desena falta, però Rebeca González no va poder batre Bruna Casals. A 9 minuts pel final, la biguetana Júlia Teixidor va tenir la directa per acumulació, però no va poder sentenciar el partit. L'Obic es va carregar de faltes altre cop, i el Reus hauria pogut fer el 3-2 a 4 minuts del final amb una nova directa acumulativa. Un cop més, no va haver-hi incert amb la bola aturada. Quan tot semblava dat i beneït, Iria Guillem va emmolar Júlia Cabré i va fer el 3-2 des darrere de la porteria. D'aquests dos errors de les porteres, cal dir que tant Mirari com Bruna van estar esplèndides sota pals. Als darrers instants de partit, molts nervis a la pista des de la graderia, sobretot quan el Reus se la va jugar tenint la portera. A mig minut pel final, però, Mirari va haver de tornar a la porteria perquè el Vic va disposar d'una nova directa per acumulació, que no va ser capaç de notar. Si doncs, el partit va acabar 3-2 i ara el play-out viatja a Reus, on dissabte vinent les reusenques intentaran igualar l'eliminatòria per poder tornar a l'endemà diumenge a Vic. Desitgem que el segon partit de la sèrie sigui tant de qualitat i interès com el primer.
10: I acabarem les informacions d'aquesta nacional catalana femenina repassant la propera jornada. Els segons partits de play-off d'ascens es jugaran dissabte, a 6:15 Caldes-Girona, mentre que a 7:15 Vilafranca-Mataró. En cas de que s'haguessin de jugar tercers partits de desempat, serien diumenge en aquests horaris. Mataró-Vilafranca es jugaria a 1:15 i Girona-Caldes es jugaria a 6:15. En quant al play-out per evitar el descens, els segons partits es jugaran dijous dia 28 a les 10 del vespre Sant Jordi-Manlleu i dissabte 30 a 7:45 del vespre Reus-Vic. En cas que es necessitessin el tercer partit de desempat, dissabte a les 4 es jugaria el Manlleu-Sant Jordi i diumenge el Vic-Reus.

0: La polèmica.
1: El 16 de maig, l'Hockey Plata celebrava la darrera jornada de la Lliga Regular. En el grup nord, Lloret i Manlleu es disputaven la única plaça d'ascens directe a Hockey Lliga. Si el Lloret guanyava el seu partit a casa davant el Mataró, eren els Costa Barbencs qui assolirien l'ascens. Però si aquests no guanyaven, com va ser el cas, i el Manlleu sí que ho feia a pista al Holaceta, seria l'equip osonenc qui retornaria a la màxima competició. Com dèiem, el Lloret queia al seu pavelló davant el Mataró, el Manlleu guanyava a Vizcaya davant el Holaceta i l'equip que presideix Santi Rosquelles celebrava amb la seva afició l'ascens a Hockey Lliga. Un ascens, però, que poc després quedava en suspens quan se sabia la notícia de la impugnació per part del Lloret del seu partit davant el Mataró per presumpta alineació indeguda d'un jugador maresmenc. La Federació Espanyola de Patinatge ajornava el primer partit de l'eliminatòria per l'ascens fins que el comitè de competició dicti resolució. Una resolució que arribava aquella mateixa setmana i que donava la raó a Lloret, a qui li concedia la victòria davant el Mataró per 10-0. Això suposava que eren els lloretencs qui pujaven a Hockey Lliga, mentre que el Club Patí Manlleu es ve abocat a jugar l'eliminatòria de play-off a doble partit davant el Vilafranca. El comitè de competició donava uns dies al Manlleu per impugnar la resolució del comitè de competició davant el d'apel·lació. A data d'avui, 25 de maig, com queda tot plegat? Què ha fet el Club Patí Manlleu? Troba injusta la decisió? Essent discriminat? Per poder aclarar aquests dubtes, tenim al telèfon el president del Club Patí Manlleu, en Santi Rosquelles. Bona tarda, president.
2: Hola, bona tarda.
3: Entrevista.
1: Explica'ns, doncs, Santi, com està en aquest moment la situació.
2: Bueno, la situació està que l'impugnació de Gràcies ha servit perquè ens hagin tret el que s'ha guanyat a la pista, comencem per aquí, i hagin programat el Lloret com a campió de Lliga, ja que li han donat els 3 punts del partit del Mataró. Els 3 punts que al principi no havien assolit a la pista. Nosaltres vam fer el nostre escrit, una apel·lació en el seu moment, que no va servir absolutament per res, però ara ens han donat, jo crec que són 10 dies, però aquesta setmana, no sé si demà passat, ja presentarem l'apel·lació i que segueixin davant. Nosaltres volem seguir fins al final, perquè el que entenem més que és un tema que el que no es pot treure és la il·lusió de la gent que s'ha guanyat de dintre la pista. Tenim un grup de nanos que han fet una molt bona temporada, que sentien campions, en una hora van ser campions i van celebrar-ho global, lluny de casa seu, ja s'estava muntant la festa per l'arribada, que arribaven a les 2:45 de la matinada, i al cap d'una horeta se'ls va dir que hi havia hagut una impugnació i que veuríem a veure què passava. La situació està així, però ara la nostra intenció és evidentment fer el play-off perquè ens obliguen a fer-ho, però la situació és seguir fins al final. Fins al final, impugnar i buscar l'apel·lació i a veure, per tal de treure el que ens han passat. Bàsicament és això.
1: Però clar, tampoc sembla que no sigui el més prudent, no? Que us facin jugar el play-off sense saber, doncs, que si al final us dona la raó a l'altre comitè, què passarà?
2: No ho sé. Ells volen que es faci un play-off, sí o sí, t'obliguen a fer-ho. Nosaltres sí o sí doncs farem ja es presentarem la cautelar, evidentment sol·licitarem la cautelar perquè no es faci. El nostre advocat ja ens ha dit possiblement gairebé segur que s'haurà de fer el play-off, però ara seguirem fins al final. Vull dir que faci el que passi el play-off, nosaltres ens sentim equip de Hockey Lliga i això és el que seguirem fins al final de tot. I si el play-off passa a l'altre, ara seguirem. I si l'any que ve han d'haver-hi 15 equips de Hockey Lliga, doncs que hi hagi 15 equips, ara seguirem. Sí,
1: fins allà, calgui. Escolta, president, que tinc aquí al meu costat els meus companys, la Nani Gil i en Jordi Benavent, que també s'han estudiat molt tot aquest tema, perquè aquí a Reus, ja saps que Nando s'emitim des de Reus,
2: sí.
1: També hi ha hagut aquesta polèmica amb el Calafell i ho tenen bastant estudiat i em sembla que també et volien comentar alguna cosa.
4: Sí, president, soc el Jordi Benavent. Una pregunta, a veure, els drets d'inscripció d'Hockey Lliga Plata, si no recordo malament, són 10.200 euros a principi de temporada. A què donen dret uns drets d'inscripció?
2: Oh, això ja ho porto massa, t'has de dir la veritat. Això ho porta més el company que porta el tema d'inscripcions i tot plegat. Jo, no, evidentment, jo d'aquesta matèria no soc massa expert. Vull dir, el que entenc és que aquests drets d'inscripció donen dret a poder jugar tota la temporada i poder arribar i marcar el que et marca la federació. No sé quin és el dret final que et dona.
4: Clar, ja.
2: No et puc respondre.
4: I a partir d'aquí s'ha de crear un equip, s'han de validar o s'han d'homologar i s'han de tramitar unes fitxes. I quin control, es porta en aquestes fitxes? Perquè es veu que cap...
2: És una de les coses que remeto contra la federació que no entenc i no entendré mai. Jo vinc d'un altre esport, ¿vale? I aquest altre esport no podies començar un partit si a l'acte doncs no complia, és a dir, totes les fitxes de les persones, dels jugadors que havien de competir, no complien els requisits. Es veu que l'hoquei això no passa i no entenc per què. Hem d'estar tots al lloro a veure si aquell està fent les coses o no les està fent bé. Jo entenc que els àrbitres abans de començar un partit haurien de dir, escolta'm, aquesta fitxa no està bé. Penso, és la meva manera de pensar. Jo crec que no seria tan difícil que això passés. No seria, a més el món de la informàtica ha millorat moltíssim els últims anys. I com bé dius, jo crec que tothom hauria de... Abans de començar un partit hauríem de saber qui pot jugar i qui no pot jugar. Aquesta és una mica la meva visió i la visió del nostre club.
4: Clar, amb les actes electròniques es podia trobar aquestes solucions, per exemple. I està deixant de ser l'hoquei patins un esport que es juga amb una pista de 40x20 a la que es juga ara en despatxos?
2: Penso el mateix que vosaltres. Aquest any no ha sigut només la nostra ni la del Reu, sinó que hi ha hagut bastantes més. El Xum va ser el que va començar de tot, si no ho recordo malament. I tot per una... Bueno, és agafar aquelles pinzellades que queden una mica sueltes en la normativa i a partir d'allà doncs, sembla que es vulgui fer això, que l'hoquei, que és un esport preciós, no vulgui que jugui dintre de la pista, sinó que jugui allà als despatxos. Jo et dic la veritat, veure els nanos com els vaig veure un vídeo que et van fer, jo no estava a Vilalau, sinó que estava a Vic, un vídeo que em van fer... I després veure'ls després de tot plegat com estaven, a mi em sap molt, molt, molt de greu. I això passa perquè no és correcte el que s'està fent, la manera que s'està fent tot plegat.
4: Per mi hi ha l'última pregunta. Entre clubs hi ha enteniment per buscar una solució? O s'està buscant unes reunions per tal de doncs, arreglar aquest tema i després proposar-los alguna cosa a la federació?
2: De moment encara no s'ha fet, a mi no m'ha arribat, com a mínim. Nosaltres hem intentat parlar una mica molt Lloret, hem intentat parlar molt Vilafranca en el seu moment, perquè també hi ha un buit aquí que queda, que per exemple al Plata doncs, hi ha un equip que ha pujat i que cert que no pot pujar, perquè clar, com que té un altre equip a sobre que és un filial, en altres esports i a la Federació Catalana, per exemple, doncs, el que queda primer queda campió de Lliga i el que accedeix a la categoria superior o fa el playoff de descens és el que pot accedir-hi. Això en Plata això no passa. I vam intentar buscar un front comú per intentar buscar això, però tampoc va poder ser. A partir d'aquí veurem a veure què. A mi m'agradaria poder fer un front comú entre diferents clubs i intentar anar a la federació i explicar-los que les coses no es fan d'aquesta manera.
4: Doncs esperem que pel bé de l'hoquei així sigui.
1: I jo, Jordi, també la darrera que et vull fer és que quan va passar aquell primer cas, no? Sembla que en qualsevol altre entorn de la vida quotidiana, en qualsevol professió, en qualsevol altre àmbit, s'hagués engegat una llumeta vermella i hagués sentit, ei, què passa aquí? Ostres, aquí devem tindre algun malament, no? I que s'haguessin espavilat ja per arreglar-ho aquella mateixa setmana.
2: Sí, sí, és així, però això no passa. Ja sabem que fins que no arribes al moll de l'os, les coses no es busquen solucions. I va sorgir i els clubs doncs, s'ho han mirat, tothom es creia que ho estava fent bé, però sempre hi havia aquell que ho estava fent alguna malament. I si mires bé, hi ha molts clubs que hi ha moltes coses que les han fet malament i no compleixen aquest requisit aquesta temporada. Però bueno, s'ha de seguir i intentar que això no torni a passar, perquè és molt trist, és la veritat. I és molt trist per un esport tan maco com és l'hoquei.
1: Res més, Santi, que estarem pendents de tot plegat, que doncs ara ja toca jugar en pista, jugueu primer per el primer partit a casa, després a Vilafranca, i bé, doncs dos grans partits d'aquells que també n'estarem pendents, i que bé, doncs sort, i que guanyi doncs, el qui més s'ho mereixi en pista.
2: Moltes gràcies, eh?
1: Gràcies a vosaltres.

0: Però aquesta no era l'única polèmica que ha tingut lloc en aquestes darreres setmanes. A l'hoquei lliga també el tema del Calafell i el Reus també esquitxava aquest esport que tant ens agrada. I per parlar d'aquesta polèmica d'aquest Calafell-Reus, el qui més controla del tema és el nostre company Jordi Benavent. Jordi, què ha passat?
1: A veure, no només Calafell, Reus, Lloret, Manlleu, Mataró, també recordem clubs com Xum, Cerdanyola, doncs s'han vist esquitxats doncs, per tota aquesta polèmica de despatxos. Anem a pams. A veure, la setmana passada va ser una setmana, com dèiem, de despatxos. Les reclamacions de Lloret i del Calafell van sacsejar l'hoquei de Patins, posant en evidència un sistema de tramitació i homologació de fitxes que en ple segle XXI demostra una vegada més que a l'hoquei de Patins encara li falten moltes coses si volem que se'ns prengui seriosament. A l'hoquei de Lliga Plata, com explicaves ja fa uns instants, a Lloret assolia l'ascens en detriment d'una Manlleu que va ser equip de l'hoquei Lliga durant unes hores i que es va veure perjudicat per una errada administrativa d'un tercer a la Mataró. Això obligava a suspendre cautelarment l'inici de l'eliminatòria d'ascens a la màxima categoria de l'hoquei estatal. Per la seva banda, i anem al tema del Calafell a Reus, doncs el Calafell, després de perdre contra el Reus en el primer partit del play-off pel títol de l'hoquei Lliga, que no és una categoria menor, sinó la màxima categoria de l'hoquei patins, doncs va perdre el Calafell contra el Reus en el primer partit per un contundent 1-8. Els calafellencs denunciaven una alineació indeguda que li permetia capgirar el sentit de l'eliminatòria i posar contra les cordes a un Reus que hauria de jugar-se la seva continuïtat en un segon partit. Precisament, la presidenta del club reusenc reconeixia l'errada del Reus, tot demanant una unificació de reglaments i la falta de control per part de les federacions a l'hora de tramitar les fitxes. Mònica Balcells.
2: Nosaltres validem les fitxes a la Federació Catalana de Patinatge, perquè no podem treure-les a la Federació Espanyola. Val? Per tant, nosaltres mirem la normativa de la Federació Catalana de Patinatge i hi ha un apartat que posa que un sub-23 pot jugar indistintament a la categoria inferior i superior il·limitadament. Val? La normativa de la catalana expressa el següent: tenir menys de 23 anys, evidentment, tenir les dues últimes temporades immediatament anteriors al club o 5 del terç. Val? I nosaltres traiem fitxa de hoquei plata a Pol Martínez, Nil Vinya, Carles Casas. Per què? Perquè compleixen que poden tenir fitxa d'hoquei plata i sempre jugar amb hoquei lliga. Cometem un error. L'error primer és nostre. La Federació Espanyola, en el seu mateix article, posa que ha de tenir menys de 23 anys i les dues últimes temporades immediatament anteriors al club. No posa res dels 5 anys al terç. Val? Això nosaltres... Bueno, és un esport no professional, al club no tenim cap advocat en plantilla, etc, etc. Vull dir, cometem un error. Ja està, fins aquí és correcte. Però nosaltres el que denunciem públicament és perquè hi ha aquesta contradicció entre les dues federacions, quan nosaltres només podem treure les llicències a la Federació Catalana, vull dir que ja és hora que les federacions apostin per aquest esport i facin les coses correctament i no... tot depengui o tot sobre el cap, els ombros, el cos del club, perquè no pot ser així, perquè és un esport no professional. Per altra banda, tenim una altra contradicció molt clara. La competició europea, és a dir, World Skate, posa que els protestos administratius s'han de fer abans dels partits, de l'inici dels partits. I els protestos tècnics, com no pot ser d'altra manera, després del partit, perquè abans d'un partit no pot saber què passa dins el partit. Per tant, un protesto administratiu abans del partit, un protesto tècnic després del partit. Això és el que diu World Skate. Doncs l'Espanyola diu que tant els protestos administratius com tècnics es poden fer abans, després o sense dir res, inclús 48 hores després d'un partit. A què estem jugant? La contradicció és totalment clara. I a més, una contradicció que si ho estudiem bé, legalment, un protesto administratiu per què ha de ser després d'un partit, quan tu ja el saps abans del partit. Val? Per tant, nosaltres quan passa la resolució contra el Calafell, del Xum Calafell, i li treuen els 3 punts, nosaltres, jo ho pregunto, tenim bé? Sí, sí, perquè nosaltres tenim la categoria d'aquests jugadors sub-23 i poden jugar il·limitadament amb una categoria i l'altra, el que he explicat abans. Per tant, el que vull denunciar públicament, i crec que ho hem de fer, és que aquest esport es mereix una mica de dignitat i no recaure tot el pes sobre els clubs. Les institucions, les federacions, tothom ha d'apostar per aquest esport. I estem veient que amb les contradiccions que hi ha no s'aposta. Val? Nosaltres hem perdut aquest partit. A la pista els hi van pintar la cara, perquè un 1-8 no és un 1-2. Acabem el partit i el Calafell, just després del partit, fa el protesta. Per tant, per nosaltres aquí hi ha una mala fe del club rival. I també l'hem expressat dintre la nostra... dintre les nostres al·legacions, la mala fe del club rival. I aquesta és una carta que tenien a la màniga. Gràcies a Déu van guanyar el primer partit. I ara tenim 2 partits més per poder passar de fase de quarts a semis. Fins sí. Ahir al vespre, perquè va ser el vespre, no vam tenir la resolució. Per tant, aquestes coses poden afectar mentalment els jugadors. Per altra banda, també vull informar d'un tema. Nosaltres ara hem validat la fitxa del Carles Casas a Hockey Lliga, perquè la normativa espanyola t'ho permet. És a dir, la normativa espanyola et permet que qualsevol jugador d'una categoria inferior en qualsevol moment de la temporada pot passar a la categoria superior del mateix club. Per tant, nosaltres l'hem validat. El cost d'aquesta fitxa ha sigut 0 euros, perquè el cost ja el van pagar amb Hockey Lliga Plata. Vull dir que la contradicció és tal que és que no val res validar una fitxa. Vull dir que, i com hem dit nosaltres al comunicat, una sanció administrativa ha d'haver una sanció econòmica, no una pèrdua de partit. Vull dir que estem amb... Dius, com et trobes? Pues disgustada per la situació, disgustada, perquè els jugadors ho donen tot a la pista i el Calafell, amb mala fe, i ho torno a repetir, amb mala fe fan aquest protesto. Si haguessin guanyat, estic segura que no ho haguessin fet. I s'haguessin guardat la carta pel partit que haguessin perdut. Val? Per tant, això no es pot permetre en un esport. Hem de ser rigorosos, volem que sigui un esport semiprofessional i el que estem fent és enfonsar aquest esport amb totes aquestes decisions. Per tant, jo demano a les federacions que es posin d'acord. Tan culpable és la catalana com l'espanyola, com l'europea, com tothom. Es posin d'acord perquè aquest esport pugui tirar endavant i sigui un esport amb classe, amb normes claríssimes per tothom. No pot ser que els partits es guanyin als despatxos.
1: Recordem que Mònica Balcells, que ens ha fet aquesta explicació, doncs, a part de ser la presidenta del Reus, és, des de fa unes setmanes, la presidenta de l'Associació Nacional de Clubs d'Hoquei a Patins i, per tant, se li girarà feina per, entre d'altres coses, buscar una solució moderna per la tramitació i la homologació de les fitxes dels jugadors, tècnics i auxiliars i, entre tots, clubs i federacions, solucionar aquesta ambigüitat per evitar situacions tan esperpèntiques com les que s'han viscut aquesta temporada.

I amb la polèmica acabem aquest programa d'avui de Xoc d'Estics. Dilluns que ve us explicarem els partits de tornada d'aquests play-off que us hem explicat avui. I ja sabrem a hores d'ara quins equips han arribat a la final, tant masculina com femenina. Fins aleshores, bona setmana a tots i força hoquei! Okay.

0: jukebox, my friend. Hey,
1: what? Ja, frena, frena.
2: Venga, venga.
1: Oye, tingut, oye, oye.
2: Hem tingut un començament una mica accidentat. Això és Frankie Manning Rally Show aquí a Radio Esben 98.1.
1: Jo penso que la gent quan nota el desastre ja sap que som nosaltres.
2: Bueno, és que no tenia... tenia ja... Bueno, no ho tenia ben configurat.
1: Ja.
2: S'ha notat, no?
1: Hem estat aquí fent unes investigacions. Ladies and gentlemen. Ens manca un programa aquí a la vista. De, no sé si es va penjar malament o
2: sí,
1: què.
2: Hem estat tocant coses i...
1: He tingut que arribar jo amb els meus arxius per detectar que aquí alguna cosa ha passat.
2: Alguna cosa ha passat i...
1: traurem
2: l'entrellat. Traurem l'entrellat, ja ho descobrirem. Farem de Sherlock i de Watson. I ho descobrirem.
1: I tant.
2: No passa res. Suposo que no es nota gaire, si ens hem equivocat en un programa.
1: No, no, que no.
2: Bueno, avui tenim programa de What's on the Jukebox, my friend.
1: My friend!
2: Hem començat amb... Ho tens, Diego? O
1: sí, Swinging on the Campus.
2: Molt xula, molt ràpid.
1: Molt guai. Deu ser un saxo tenor, allò que sonava. Bono, bono, bono, bono, bono. Daniel... Dos Piwa and the Big Five. Això té pinta de... que és del 2024. I pues, es noten aquests sons més recents. Frescos, però recents. Frescos i recents. Però bueno, que en línia...
2: Ascendent.
1: Swinguera, no?
2: Ah, vale.
1: Que no desentona, no es nota allò que sigui... molt impostat. Si n'hi ha grups que es nota que són d'avui en dia, i aquests podria ser que sí, podria ser que no.
2: Entren dues de seguides,
1: sí.
2: I Was Doing All Right i la següent, Surprise, o la vols dir?
1: Surprise.
2: Vinga, Surprise.

0: Frankie Manning Radio Show, aquí a Ràdio Esbel 98.1. Aquí hauria d'anar un... encabalgat.
1: Hey, what's in the jukebox, my friend?
2: My friend?
0: Bueno, hem escoltat en Harry Belafonte com a sorpresa, amb un ritme una mica alocau.
2: Sí, pop. Aquí tenies que entrar mal.
0: A veure si pots ballar un Lindy Hop amb això.
2: No crec.
0: Aquest volies.
2: No, l'altre que n'hi ha. Però bueno, hi ha un que es diu també algo semblant. Clar, això ho tenim escrit allà. Imagina't, jo el dia que vaig gravar això, dic, quin nom li poso, això?
0: Bipipuludi.
2: Hi havia un jiribiribiri o alguna cosa
0: així. Ah, jiribiri, has posat.
2: Alguna cosa així ficava. Bueno, i ara sona això, aquesta cançó, ara que parlàvem aquí fora, quan hem sortit fa un moment, de que avui hem venut la casa de l'avi, que ens va deixar fa cosa de 5 mesos o 6, i just sona aquesta cançó que es diu Mon Home.
0: Bueno, perdona,
2: Ara ve el profe. Deixa'm flipar una vegada.
0: D'acord. No et corregiré.
2: Mon home, no?
0: Lo has visto tu, no?
2: L'he vist.
0: Cada un...
2: Tal com ho has dit, ja...
0: No, ho havia espatllat.
2: Tal com has dit perdona, ja he dit merda.
0: És, hi ha dues emes, tio.
2: És veritat. Sí.
0: I ja, lo de mon, ja ho deixem a part. Bueno, això em passa a mi, ara, perquè tu estàvem parlant de lo del teu avi.
2: Sí.
0: I, evidentment, tu has...
2: He fet un...
0: Has relacionat.
2: He vist el que volia veure.
0: Ah, exacte. Que és el que ens passa...
2: I una cançó trista.
0: Sí, i una cançó així una mica melancòlica. Sí. És el que ens passa molts amb Zara Home.
2: Ah, sí. No? A mi m'ha.
0: Zara Home. Zara Home.
2: Sí. Jo, no, punto.
0: Jo veig
2: I entres allà, dintre d'allà, dius, què collons
0: és això? Però què és això? Va, què fa?
2: Jo volia comprar una samarreta.
0: Exacte, i aquí només hi ha cortines i... Què és esto, tio? I no entens res? Jo, sí. I quant temps trigues a adonar-te que t'has equivocat?
2: Quan has creuat la porta, ja.
0: Ui, no, jo trigo una estona, Jo trigo uns 20-30 segons,
2: Són totes iguals.
0: Bueno, doncs sí, estem escoltant Mon Home, de Sidney Beckett. En homenatge al teu avi, tio.
2: Vinga.
0: I ara què?
2: Ens entra una tal Betty James. Ara no recordo qui és exactament.
0: Ho investiguem.
2: Amb una cançó que es titula I'm a little mixed up.

0: box, my friend.
1: Això és Frankie Manning Radio Show. Hem escoltat el mixed up de l'enigmàtica Betty James.
2: Has buscat alguna cosa d'ella?
1: I tu?
2: Obviously. No, tira, tira.
1: No, no trobo que era bé res.
2: Perquè n'hi ha molt poca cosa. Sí. Es va ser, bueno, jo he trobat només una pàgina, no? That girl could sing over. Se sabe muy poco sobre Betty. Tenia més de 40 anys cantant. Muy poco sobre Betty.

0: Li va fer una espècie d'una altra pista que deia que ja no estava mixed up, que ja no estava confosa, però que no va acabar d'enlairar-se en la seva carrera musical. Tot i que està present en bastants recopilatoris de música blues.
1: Perquè, bueno,
0: Northern Soul and Vintage Rhythm and Blues Compilations.
1: Ah, molt guai, eh?
0: Sí, té molt so. Suposo que els músics que l'acompanyen també estan ajuda a que, que la seva veu soni bé. Bueno, Diego, hem de vigilar perquè ara ens ve una cançó que potser sona massa vegades.
1: Pues treu-la.
0: La trec, eh? Sí, April in Paris ens venia i aquest What's on the Jukebox ja no...
1: Som uns tramposos.
0: Home, una mica sí, una però, miqueta. Però April in Paris... bueno, estem a maig, no, ja?
1: Sí, ens hem passat.
0: Ens hem passat.
1: I amb aquesta calor, segons com vagi la cançó. Doncs tenim un... algo que potser sona més refrescant, no?
0: Sí.
1: Per aquests dies, que es diu Wine Mint Julep.
0: Vale.
1: Sarah Bogan. Sí?
0: Som-hi, sí.
1: Anem amb una de moment, a veure com si entra la segona que ens agrada, la deixem també.

0: Ladies and gentlemen.
1: Hey, what's in the jukebox, my friend?
2: Frankie Manning, Radio Show, aquí Radio Show 98.1, des de Can Gira està amb la caloreta.
3: Caloret, fallet.
2: Caloret, fallet.
3: Aquí no has estat al lloro, perquè si havies escoltat la cançó, havies de tirar el soroll aquell de... Ué! Ah! Sí o no?
2: Sí.
3: Perquè ho feien, la cançó.
2: Sí, tens raó. Tens raó. No he estat al lloro. És dir un follon ara mateix. Amb el programa que dona gràcies que no la liï més. A veure... Ja buscaré.
3: Doncs aquesta cançó, One Me Julep, és una cançó de R&B. Avui anem de R&B, Rhythm and Blues. Composada i escrita per Rudy Toms. La primera d'unes quantes cançons que es diuen... com es diuen? Com li fan dir això? Cançons de bar, de canciones para beber, no?
2: Ah, sí?
3: Sí.
2: Li diuen així?
3: Bueno, sí, perquè tenen que veure amb l'alcohol i coses d'aquestes.
2: Vale, vale.
3: I és el compositor de One Scotch, One Bourbon, One Beer.
2: Sí, home, sí.
3: I Fat Back and Come Liquor, i Nip Sip. Que bueno, pues mira, ja... Aquesta és la primera... Bueno, diuen que és la primera cançó de veure que va... convertir-se en un èxit. Vés a saber. Sí.
2: Ok.
3: Bueno, no sé. I l'hem sentit d'aquesta meravellosa cantant Sarah Vaughan, que ha pogut... hi havia un moment que feia... havíem parlat d'això, de la seva gran ventall de tonalitats. Molt greu. I aquí ha fet un... molt simpàtic. Demostrant les seves pericies i dots musicals. Què, Albert?
2: Molt bé.
3: Sí.
2: Volies dir alguna cosa? No, estava pensant en els èxits musicals que parlen d'alcohol. Estava pensant en Roman Coca-Cola.
3: Roman Cola, sí, sí.
2: Roman Cola, aquest mola
3: molt. Aquesta també l'hem sentit.
2: No sé de quan data Roman Cola, però...
3: per la qualitat... Aquesta la vam sentir, no?
2: Fa poc. Per la qualitat de la gravació hauria de ser dels anys 30, perquè que passa que segurament la van gravar a Trinidad i Tobago.
3: Clar.
2: I vés a saber.
3: Aquesta l'havíem sentit, no?
2: Sí, home, i tant que l'hem sentit, no fa pas gaire. Tenim una molt curta.
3: Sí, doncs poder anem amb dues de seguides.
2: Sí. Engage.

0: wing.
1: This is so nice. It must be illegal. So take it easy. I'll tell you about it.
2: He winks his eyes.
3: Hey, what's in the jukebox, my friend?
4: Ladies and gentlemen.
5: Frankie Manning Radio Show, aquí a Ràdio Esben 98.1.
6: Molt ben tallada, Albert, eh? Aquí de 10, eh?
5: Ha sigut difícil, perquè estava guapa aquesta.
6: Sí.
5: M'agradava.
6: Sí.
5: Més que les altres que hem escoltat.
6: Sí, bueno, una, no sé d'on sortia. Engage,
5: Alicia Andrés, jo he estat buscant, no he trobat res.
6: Jo penso que d'algun programa aquell que van fer per especial Dia de la Dona, així, seria alguna músic que, pues, jo què sé, guitarrista, no sé quantos, i la vaig buscar i...
5: Ai. Jo no he trobat, ara.
6: Ara tampoc, jo tampoc. Però en el seu moment, pues, buscaria jo alguna cosa i, bueno, em va poder semblar interessant posar-la.
5: Sí, havia un remalazo, un minut i pico, un remalazo artístic, no?
6: Sí.
5: Ha fotut aquí un pico de no sé què.
6: Si mires el nom, té tot de cançons d'un minut, no sé. No sé, ara no t'ho sé dir.
5: Que no sigui música generada per la intel·ligència artificial, que ja n'he posat alguna, eh? Cuidado.
6: Bueno, podria ser, eh? Bueno, ja... No sé, ja intentaré trobar l'entrellat.
5: Hem de vigilar aquestes coses. Però, bueno, no les hem de vigilar gaire perquè coneixem gairebé tots els artistes de swing. O sigui,
6: sí, sí.
5: Que poc hem de vigilar.
6: I després hem sentit un Oh, Dudley, Da, amb una creació dels propis intèrprets, Luis Prima i Kelly Smith, mm-hmm. que feien aquestes coses tan divertides, no?
5: Mm-hmm.
6: I ens ha dit després un It's a Pair of Wings for Me, que és la que està sonant de fons.
5: Un parell d'ales per mi.
6: Que si vols la acabem de deixar sonar aquests 50 segons que queden, sí. I empalmem amb la propera.
5: I empalmant. Aquí ens entra First Domino i potser una altra.
6: Vinga.
5: No saber. Potser fem tres de seguides. Vinga,
6: hòstia, dia de música avui. Celebrem la música, tio.
5: És el dia internacional de la música. Ho acabem de decidir. Nat Gonella, vinga, It's a Pair of Wings for Me.

0: Get going, get going.
1: Hey, what's in the jukebox, my friend?
2: Ladies and gentlemen.
3: Crec que hem entrat al show, hem escoltat un parell de seguides, incloent, bueno...
4: Dos i mitja,
3: perquè la Nat Gonella també. Mm-hmm. I hem escoltat un Fats Domino.
4: Let the Four Winds Blow.
3: Que potser el coneixeu més per Blueberry Hill, Ain't That a Shame, no?
4: Exacte.
3: Aquesta no havíem... Diria que no l'havíem sentit mai.
4: No.
3: Hi ha un altre que el caracteritza també més a ell, que és The Fat Man. Que també me'n recordo de Derrick Morgan, de cantant d'esca, que a vegades hem posat alguna.
4: Sí, bueno, alguna, bastantes.
3: Potser m'agradaria haver posat més, per això ho dic.
4: Hòstia, el Fat Domino n'hem posat l'hòstia, de cançons, aquí.
3: Sí. Pues era un home gras, i suposo que per això va fer de Fatman, i ja se'l va conèixer per aquesta. Mm-hmm. Bueno, nascut a Nova Orleans, per cert.
4: New Orleans, tio, allà hauríem de fer un viatget a New Orleans, eh?
3: Sí.
4: Tio, segueix un grup que toquen al carrer. Hòstia, tio.
3: Jo de jove volia anar a passar-me un any a estudiar a New Orleans, de jove.
4: A estudiar francès?
3: No, a estudiar a l'institut, però vaig... vaig fer una petició a Santa Claus i no va colar, saps?
4: No.
3: I no... Vull anar als Estats Units a estudiar, però vull anar a Nova Orleans, no als Estats Units, a Kansas o a Iowa. No. No, ni a Nova York ni a Los Angeles.
4: Bueno.
3: A Nova Orleans. No va colar.
4: Què té de...
3: Bueno, perquè... Per això, perquè té una capa així molt interessant de barreja de cultures, no?
4: Sí.
3: De barreja africana, europea, francesa, americana...
4: Bueno. Mm-hmm. Cert. És interessant, aquella ciutat.
3: No, tu ho acabes de dir. Molaria fer un viatge d'allà.
4: I tant. Què ens entrarà per aquí?
3: Get Going amb Benny Moore. Ah, no, perdona. Això és el que ja hem escoltat.
4: La zona de fons és Leapfrog.
3: Leapfrog, però hem escoltat a Benny Morton, també l'hem deixat, perquè també era feia estona que necessitàvem un bon lindy, un bon swing per fer el lindy.
4: Exacte.
3: I ara ens entrarà Blues Minority Suric Gave to Me.
4: Amb L. Hines. Hòstia, n'hi ha dues de seguides, L. Hines. Serà massa, no, això? Bueno, anem a sentir aquesta que entra.
3: I després la següent potser entra amb nosaltres ja, d'acord?
4: Vinga.

0: Ladies and gentlemen.
1: Hey, what's in the jukebox, my friend?
2: El Heinz, ja l'havíem escoltada.
3: La cançó, amb ell no. De fet, la vam sentir la setmana passada, aquesta cançó, amb el Sidney Beckett.
2: Ah, vale.
3: No sé si va quedar de fons o no. No, em sembla que la vam escoltar.
2: No, la vam escoltar, la vam perquè escoltar, a mi sí. Jo la recordo molt bé, em va molar molt bé.
3: Sí, molt guai. Però bueno, era la tercera vegada que escoltàvem aquesta cançó, tampoc és que l'hagi empatada molt. Però just una setmana darrere l'altra.
2: Sí.
3: I ja que parlàvem de New Orleans, d'aquest disc era el Heinz amb el Wallace de Davenport a New Orleans el 1975, que van fer una gravació. I havien posat alguna cançó d'aquest disc en algun moment, ja, suposo que me'l vaig escoltar i vaig dir, si aquesta està guai. Bueno, toca molt... Toca el piano, aquest tio, per mi és un dels millors. A mi m'encanta com toca aquest tio. Tots els detallets que fa amb les notes, les floritures, diràs, molt guai. Sí o no, Albert? No t'agrada?
2: Sí, m'agrada. Estava pensant en el piano de la cançó. Jo no l'he notat tant, el piano de la cançó.
3: No?
2: Parava més atenció en la secció de vent.
3: La vent, que destaca més.
2: En aquesta melodia, en aquesta veu que no hi és, no? No sé com dir-ho, de lament, però... Mm-hmm. No sé, de profunditat.
3: El piano sempre és com el baix, no? No tant, perquè és més protagonista també, però és com el que dona base, el que està allà sempre, t'acompanyant. I sí, destaca més, en aquest cas, suposo que la trompeta, no? del Wallace Davenport era la que estava aquí més...
2: I potser m'he fixat en el ritme, cosa que no m'acabo de fixar mai gaire, però aquest pam, pam, pam, pam... No, no sé com explicar-ho.
3: La melodia...
2: La melodia.
3: El conjunt. Bueno, ara m'hem recordat, i que podem ficar com a darrera cançó, ja l'he ficat aquí a la llista, però
2: bueno,
3: l'anirem movent.
2: Però ens quedarien dues, mínim.
3: Sí, encara no, però està per aquí... ja que aquesta setmana se'n va anar un dels músics...
2: Sonny Rollins. Ho he vist.
3: M'he recordat ara i dic, hòstia...
2: És veritat.
3: Hòstia, va néixer el 1930, eh?
2: Clar.
3: Oh, mama.
2: Jo quan veia que venia Sonny Rollins, però aquest pavo, tio, no s'acaba mai.
3: No.
2: Pues mira, sí.
3: 96 anys.
2: 96 anys. Què fem?
3: Ens entra Rosetta amb la Boilmakers Jazz Band. Aquesta banda em sembla que és actual.

0: ladies and gentlemen.
1: Hey, what's in the jukebox, my friend?
2: Pràcticament entre el show, hem escoltat dues de seguides.
3: Dos instrumentals.
2: Deeper Mouth Blues.
3: I
2: però Deeper, amb una I, eh? No amb dues S.
3: Ah, sí, exacte.
2: Que no faig la distinció.
3: Deeper que és deeper, això és sucar, no?
2: Sí.
3: Bueno.
2: Sucant més...
3: Entre sucar i profund no... no hi ha gaire diferència.
2: Hòstia puta, tio.
3: És anar a buscar al fondo, tio. No.
2: En fi.
3: I Rosetta, que l'aleatori no va mal encaminat, creació d'El Hanys.
2: Ah, mira.
3: Aquí les triqui-triquis.
2: Doncs fins aquí el What's on the Jukebox, my friend, de la setmana del mes, en teoria, però bueno, hem fet uns quants.
3: Segons com, la darrera, eh? Que el mes que ve, aquestes dates, serà Sant Joan, passat Sant Joan. No sé si ja farem programa o no, el dia després de Sant Joan.
2: Bueno,
3: ja després juliol ja tanca la barraca aquí.
2: Aquesta setmana no hem fet mogudes, eh? Portem molts dies fent mogudes, suposo que esteu al tanto, només recordar-vos que... com era el...
3: BCN Swing.
2: Calendari mogudes, ja està, ja ho trobeu. Vale? I després hi ha el Planet Swing, també, que us parla dels festivals. Fins aquí el programa i tanquem amb Sonny Rollins.
3: Sonny Rollins, així... L'única que tenia en aquesta llista de Sonny Rollins, doncs aprofitem. Alguna cosa de bo tindrà. Aquesta, en Slow Boat to China.
2: Doncs des d'aquí el nostre homenatge a Sonny Rollins. Adéu, adéu. Ens trobem la setmana.
3: I a vosaltres també. Adéu.
2: Vinga.
3: Que vagi bé.
2: Adéu, Sonny. Bye.

0: preview.
1: Reba, Reba, the beep DA.
2: Heu escoltat Frank Dimarts Radio Show, només a Ràdio Esben, i a Ràdio Esben només, però no passeu pas pena, perquè dijous vinent tornem a seguir, i potser també en alguna repetició, per allò d'omplir forats davant el cap de setmana, ja sabeu, coses de la ràdio pública. Us deixem amb més ràdio pública a càrrec dels nostres companys no competidors de Catalunya Ràdio. Que la força us acompanyi!
3: A les 11, el 28 de maig li queda una hora, i al Catalunya Nit també.
4: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: I en aquesta última hora tornarem a passar pel Departament d'Educació. Els sindicats s'hi queden a passar la nit, també per Lleida, on han batut el rècord de calor en un mes de maig, i tindrem una sèrie de notícies sorprenents, podríem dir. Per exemple, la del robatori de 40 xais que la policia ha pogut resoldre gràcies a l'anunci que els lladres van posar a internet per vendre els animals.
1: I explicarem bé una història que està circulant com la pólvora. És una anècdota que protagonitza l'humorista Judit Martín. Li van demanar que posés una veu. Havia d'imitar Montserrat Caballé, tot plegat anys després que la soprano hagués mort i per un homenatge que conduïa el director teatral Lluís Pasqual. No només no li van pagar la feina, ha explicat Judit Martín, sinó que en l'acte d'homenatge, Pasqual va utilitzar la veu com si fos la veritable Caballé. I li feia dir que si mai li feien un homenatge, volia que li fes ell, Lluís Pasqual.
0: Aquesta matinada, Bruce Springsteen ha portat el seu concert protesta contra Trump a la capital política del país, a Washington, i ha assistit el nostre corresponsal, l'Oriol Serra, i parlem de seguida.
1: I els dijous, ja ho sabeu, parlem de cinema amb l'Àlex Gorina. Ens portarà una selecció de títols que ens ajudaran a entendre alguna de les notícies d'aquests dies.
0: I avui l'oient que tenim assegut aquí amb nosaltres a primera fila és expert en fer-nos passar el temps ben entretinguts, ja sigui com el Gorina parlant-nos de cinema, però també plantejant-nos preguntes com ara de quin arquitecte és l'obra, institut, per exemple, l'Institut Pere Mata de Reus, Lluís Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch o Antoni Gaudí. Avui tindrà l'última paraula del dia el periodista Josep Maria Bunyol, que acaba de publicar Quadern de passaments de passatemps històrics. Ens ho passarem bé. Doncs va, som-hi, que ens queden 57 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
1: Entrem en aquesta última hora del dia amb les veus que han marcat el 28 de maig. És una selecció amb el segell Marc Güell.
3: L'esforç que està fent en aquests moments el govern de la Generalitat és enorme des d'un punt de vista pressupostari i, per tant, demanem sobretot i especialment als sindicats que reconsiderin la seva situació, que valorin l'oferta en la seva justa mesura, perquè difícilment en cap altre moment en la història d'aquest departament hi ha hagut una proposta de pujada de 400 euros mensuals.
4: Ens han portat la mateixa proposta, sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir. Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. I, per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
5: La solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera a ratlla.
6: La indústria ara mateix continua actiu, l'incendi, hi ha una columna important encara, està cremant tot el material que encara queda combustible a l'interior, hi ha una columna important i mantenim l'ordre de confinament de lo que és la urbanització precisament per aquesta columna.
7: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
8: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año.
9: Quan hi hagi un element, diguem, de canvi, de tomb de cargol, analitzarem i prendrem les decisions que calguin de manera coherent amb tot el que estic dient.
10: El que han de fer és sortir a donar explicacions al PSOE i al PSC, de sortir d'aquest búnquer en el que estan posats.
11: Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, una operación kitsch.
12: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca. Que alguien ordenase, o yo en concreto, buscar discos duros, es que eso no solo es falso, sino que creo que es una fantasía. O sea, es absolutamente falso.
13: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al 60%.
14: Al 100%, al 100%.
13: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70% i comencem per aquí.
15: L'estat confessional que diem que som, les institucions públiques han de mantenir-se neutrals i que, per tant, els representants polítics no poden participar-hi en qualitat de càrrecs públics.
16: El que confío realment és que la llengua i l'Acadèmia, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, siga respectada, siga estimada i que no exalten els consensos que tant van costar d'això.
17: Jo he preferit no parlar de les retallades del pressupost de la Generalitat, que és una cosa que tot el món sabia, era Vox Populi.

0: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
1: Són les 11:07 i volem tornar ara en directe al Departament d'Educació, on els representants sindicals passaran la nit. Avui les dues parts s'han reunit durant 6 hores, però continuen sense tancar cap acord. La consellera Niubó els ha emplaçat a seguir negociant demà al matí a les 10. Tornem, com deia, cap al Departament. Maria Costa, bona nit.
2: Bona nit.
1: Quina és la situació, Maria, ara mateix aquí a fora, davant del Departament on esteu?
2: Doncs mira, de que pràcticament aquest centenar de manifestants que s'han arribat a concentrar aquí davant del Departament, el que han fet és moure's una mica més avall i han anat fins a la via Augusta. Ara mateix ja la via tallada, fa uns 15 minuts que han tallat aquesta via, dèiem, comptant així, mal comptats, pràcticament un centenar de persones que s'han anat acostant, han anat venint mica en mica, i han cobert doncs l'entrada del Departament, tota la façana principal, amb un gran cartell que posa doncs Niubó dimissió, i també demanant doncs aquesta vaga educativa. Sentim consignes que demanen la dimissió de la consellera Niubó, doncs critiquen també el seu salari en comparació doncs als docents, que recordem que és bàsicament el principal escull que hi ha ara mateix en aquest conflicte laboral.
1: Per tant, ara la situació que tenim és, per una banda, la Gran Via tallada, per tant, amb docents...
2: Via Augusta, exacte.
1: Això, la Via Augusta tallada, a fora, i a dins els sindicats estan passant la nit a dintre del Departament,
2: Exacte, sí, nosaltres ja ens han dit, ens han convidat a sortir de l'edifici els periodistes que hi estaven treballant. Els sindicats ens han fet arribar doncs una fotografia i no tenia massa secret, estaven asseguts a la taula, doncs començant de nou una nova reunió amb tots, que veiem principalment són els representants dels sindicats del comitè de vaga, i veiem doncs representants d'USTEC, representants de professors de secundària, de la CGT, i també de la intersindical. Vaja, explicaven això, que començaven una nova reunió amb tots aquests delegats sindicals per analitzar tota la situació, i clar, ens hem d'imaginar, Manel, que s'allargarà fins demà com a mínim al matí, perquè a partir de les 10 els torna a esperar la consellera.
1: Clar, doncs veurem què és el que passa demà i si finalment arriben a algun acord abans del cap de setmana. Moltíssimes gràcies, Maria.
2: Fins ara.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
4: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
5: 25 de desembre de 2017.
4: I el número de la sort, el...
5: 2.
4: Consulta si n'ha resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
6: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
7: Aneu massa de listos.
8: I els valencians?
7: No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
6: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
9: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
10: Ha sentit el que acaba de dir?
7: Que a Mallorca no feu l'amor.
11: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'app i web de Catalunya Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3CAT.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
13: Porque se me va
4: Catalunya Nit.
13: Toda la fuerza por la boca.
4: Les notícies.
13: Que me condena y se equivoca sin poderlo remediar.
4: Sota la llum de la lluna.
13: Porque no puedo pensar.
4: Amb Manel Elias.
13: Porque la luna se ha vuelto loca.
4: I Agnès Marquès.
13: Ya no me quiere, ya no me toca luna lunera. Porque te vas.
4: Catalunya Ràdio.
1: I ara una de les notícies més comentades del dia, sens dubte, la calor que l'hem notat a tot arreu, però hi ha un punt on s'ha arribat a un registre històric. Estem parlant de Lleida. Avui s'ha batut el rècord de calor d'un mes de maig des que hi ha registres, amb 37,3 graus. 37,3 graus de temperatura a Lleida avui, mes de maig encara, i això vol dir rècord perquè supera els 36,8, que déu-n'hi-do també, que es van assolir el 2022. Anem cap a Lleida. Júlia Albacar, bona nit.
8: Bona nit.
1: Déu-n'hi-do, eh?
8: Sí, la veritat és que sí, ha sigut dia de rècords. Hem estat pendents, de fet, tota la tarda a veure si arribàvem a superar aquesta temperatura de 36,8, però efectivament, com deies, 37,3 al final ha acabat marcant el termòmetre. És, de fet, això, la temperatura més alta des que es tenen registres. L'Agència Estatal de Meteorologia va començar a mesurar la temperatura a la ciutat el 1983, i des de llavors el rècord estava en això, el 2022. Però hem pogut parlar amb l'Observatori Meteorològic de Lleida, que té registres des de principis del segle passat, i ens ha confirmat això, que és la dada més alta des que es tenen registres. Mira, hem pogut parlar amb l'Armando Álvarez, que és el cap de l'Observatori Meteorològic de Lleida.
14: Estem tenint una segona quinzena de maig brutalment calorosa, com si estiguéssim en un dia molt calorós del mes de juliol.
8: Això és el rècord dels últims 86 anys, que és la dada que ells tenien. De fet, Manel, el 2025 ja vam estar també molt a prop d'este rècord, diguéssim, perquè vam arribar als 36,5, que també déu-n'hi-do per un mes de maig. I una situació, jo m'he entretingut una mica mirant les dades, perquè la més baixa de la sèrie que tenen des de l'Observatori Meteorològic de Lleida és el 1984. Quan diries que vam arribar de màxima?
1: Si és la més baixa i estem parlant, doncs diria, no sé, posem-hi 29 graus.
8: Doncs no, 25, perquè vegis el contrast, són 12 graus de diferència.
1: És molt, eh?
8: Això avui, Manel, perquè demà la perspectiva és que puguem tornar a batre rècords. Mira, això ens explicava l'Armand.
14: I probablement demà, fins i tot, se podria superar aquests 37,3 graus. Dos dies consecutius superant el rècord. I també superarien el número de dies de 35 graus. De moment porten 3 i demà segur que cau el quart.
8: Així que sembla que tindrem calor per a dies aquí ponent.
1: Sí, clar. S'us relaciona molt amb la boira, però també no hem d'oblidar que Lleida interior fa molta calor. Estem arribant a aquests rècords. No sé la gent si ho comenta molt, què en diuen, si hi ha estratègies aquí per superar-ho o què es fa.
8: A veure, la diferència que té Ponent i també alguns punts de les Terres de l'Ebre i l'interior de Catalunya és que la calor seca. Per tant, jo crec que la passem una mica millor que la costa, que sempre és més difícil amb les altes humitats. No?
1: Això és veritat, sí.
8: Però tot i així, hem sortit del carrer, hem parlat amb la gent i, efectivament, doncs els ha agafat una mica com el pas canviat, i tampoc sabia gaire gent que havien batut el rècord. Mira, això ens explicaven.
15: No ho sabia, però... Però déu-n'hi-do, fa molta calor, encara que et traguis roba, pues continua suant.
16: Pues no ho sabia, però m'ho crec, perquè, vamos, està apretant molt.
17: Estem una mica espantats, perquè ha començat més aviat del normal.
18: M'esperava que fes calor, però no tanta.
8: Hi havia una altra pregunta obligatòria esta tarda aquí a Lleida, perquè era per si havíem fet el canvi d'armari, i ho dic per una dada concreta.
1: Sí?
8: I és que fa dues setmanes exactes, el dia 14 de maig, la màxima va ser 21 graus. Per tant, ja podem veure la diferència.
1: Sí. I què? I la gent havia fet canvi d'armari o què?
8: Doncs la veritat, alguns sí, alguns no. Mira, què ens deien.
16: Per entre unes coses i altres, doncs no m'ha donat temps, així que encara tinc tota la roba d'hivern a l'armari.
18: I sí, he fet canvi d'armari, però, per exemple, encara no m'estic acostumant a portar pantalons curts.
16: Encara teniu la roba d'hivern a l'armari i ho tinc tot barrejat.
8: Així que ja veus, una mica de tot. Hi ha gent més previsora, gent que encara anaven, com aquell que diu, amb la jaqueta posada, perquè no se n'avenien de la calor que podia arribar a festa tarda.
1: Clar, doncs no us podem animar, perquè demà podem tenir nou rècords, ja veurem, però tot i així el que ja podem dir segur és que també farà moltíssima, moltíssima calor. Que sigui lleu. Moltíssimes gràcies, Júlia Albacar.
8: Bona nit.
1: Bona nit.
19: La setmana passada aquí al Catalunya Nit vam parlar amb un ramader de Lleida que havia patit un robatori de cireres. Li van sostreure 6 tones de cireres per valor de 20.000 euros. I avui us expliquem un altre robatori de xais, en aquest cas, en una granja de Maçanet de la Selva. Són robatoris que ens sorprenen perquè necessiten d'una logística important i tot i així aconsegueixen tirar endavant. En aquesta ocasió havien estat robats 40 xais, però, i això també és sorprenent, els lladres van posar-los a la venda al portal Mil Anuncios. I gràcies a això, Maria Rovira, bona nit.
20: Hola, bona nit.
19: Gràcies a això n'han pogut recuperar una part i també detenir una persona.
20: Sí, els ramaders afectats són dos germans que van posar la denúncia dimarts i dimecres, de fet, els Mossos ja els van localitzar en un camp de Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme. Aquests grangers o aquests propietaris d'aquesta granja agraeixen la ràpida actuació dels agents, també, sobretot, l'ajuda dels seus companys pagesos que van trobar un anunci a internet.
19: Sabem el preu de venda, Maria, d'aquests xais a internet?
20: Doncs mira, sí, en aquest anunci es veu que venien els xais a més de 200 euros a cada cap de bestiar.
19: Déu-n'hi-do.
20: Un dels ramaders, de fet, és en Marc Martín P., assegura que si no s'hagués actuat ràpid no haurien estat a temps a recuperar-los i explica que va ser un cop dur.
21: Vull dir, jo el dematí, aquell dematí plegava. Però va ser, bueno, després, pues, bueno, et vas movent, veus suport de la gent, veus que la cosa es mou, igual no aconsegueixes res. Vale. Hem tingut molta sort, jo ho he dit abans. Hi ha menys ramats, perquè és una feina dura i la gent realment, pues, no vol fer-ho. I hi ha més robatoris. Pues aquesta temporada sí, la veritat és que sí.
20: De fet, Agnès, dels 40 xais robats, que eren dels més joves de la granja, se n'han recuperat una trentena, i la majoria femelles, perquè es veu que els lladres han venut sobretot i majoritàriament els mascles.
19: Els Mossos, Maria, estan investigant els fets. Què se'n sap del robatori?
20: Doncs mira, segons fonts dels Mossos, a Sant Cebrià de Vallalta, on van trobar els xais robats a Maçanet de la Selva, també n'hi van trobar 30 exemplars més, i ara el que s'està investigant és d'on provenen i si també podrien venir d'un altre robatori. Allà mateix, els Mossos ens expliquen que van detenir un home robatori.

0: o al Maresme mateix. Els Mossos també van detenir aquesta mateixa setmana una persona precisament a les Borges Blanques. En aquest cas conduïa un camió robat amb 28 xais també robats des de l'Aragó. Els animals i el camió es van poder tornar als seus propietaris. Sembla doncs que en aquests casos també es va actuar doncs amb rapidesa. De fet, algunes organitzacions agràries reconeixen el degoteig d'aquest tipus de robatoris, n'han alertat, sobretot Revolta Pagesa, tot i que no consideren que hi hagi un creixement allò generalitzat, però sí que un degoteig, uns robatoris puntuals.
1: I que tenen un gran impacte en els grangers, en els propietaris, sobretot quan no són grans explotacions. Des de Girona, Maria Rovira, bona nit i moltes gràcies.
0: Adeu, bona nit.
2: Ara us volem parlar d'un cas que ha aixecat molt d'enrenou. De fet, s'està viralitzant el vídeo on s'expliquen una mica aquests fets i, de fet, té tots els ingredients perquè això acabés passant. Hi ha implicats una de les grans divas de l'òpera catalana i un dels fundadors del Teatre Lliure, i l'escenari de tot plegat és el Gran Teatre del Liceu. Els fets van passar fa temps, però ara, gairebé per casualitat, s'han sabut i estan aixecant, com dèiem, molta polèmica. Valèria Aubareda, bona nit.
3: Hola, bona nit.
2: D'entrada, comencem explicant això darrer, com és que s'ha sabut aquest cas, per què en parlem ara?
3: Doncs l'humorista Judit Martín, coneguda per les seves imitacions al Polònia o a l'Està Passant, ha revelat al podcast La Ruïna, que es va emetre diumenge i que s'ha fet viral les últimes hores, que el director teatral Lluís Pasqual li va demanar que es fes passar per Montserrat Caballé. Bé, per ser sincers, ella no diu els noms i ho explica amb molta més gràcia que jo.
4: Yo recibí un mensajito de aquí empezamos, o sea, no voy a decir el nombre por si acaso.
5: Iniciales.
4: ¿Vale? Iniciales. LL. Punto... Pascual. Alguien relacionado con el mundo del teatro, muy prestigioso. Y me dijo, mira, tengo que hacer un evento relacionado con una cantante de ópera muy famoso con nombre de Virgen Negra.
3: És innegable que té més gràcia que jo, eh?
2: No sé, més no ho sé, però que en té molta, sí, eh?
3: És moltíssima. Ella explica que llegeix unes frases que li donen escrites en uns papers i després de moltes proves i molts intents li diuen que ho ha clavat.
4: Entramos en el lugar de grabación, ¿vale? Y ahí estaba una de las que había sido, diríamos, su manager o persona muy cercana de la soprano. Me traje unas hojas y yo tenía que leer esas hojas, bueno, esas frases. Os puedo decir que repetí esas frases hasta la saciedad. Hasta que hay un momento que vi que la que había sido la mano derecha se le perlaron los ojos.
5: ¡Oh!
4: ¡Es ella!
5: ¡Es ella!
4: ¡Es ella! Y ahí... hicieron señales desde la pecera de ja està, lo tenemos.
2: Sí, sí, ho explica molt bé. De fet, estaríem aquí, ara ens escoltaríem tota la ruïna una altra vegada, eh? Però tenim, per tant, fins aquí la feina que va fer la Judit Martín. Acaba clavant Montserrat Caballé fins que algú diu és ella, l'estic veient. Sapiguem ara per a què es va fer servir aquesta gravació.
3: Doncs uns dies després, el 12 d'abril del 2019, mig any després de la mort de Montserrat Caballé, li van fer al Liceu un homenatge dirigit i presentat per Lluís Pasqual. I en un moment de l'acte es va emetre un vídeo que es va fer passar com autèntic on la soprano, que en realitat és Judit Martín, diu que si mai li fan un homenatge, vol que el condueixi a Lluís Pasqual. Aquesta gravació, que és falsa, es diu que la va fer l'artista molts anys abans, el 15 de novembre del 1988, quan tots dos van inaugurar la reobertura del Teatre Fortuny de Reus.
6: Era l'any 1988 i em van encomanar l'acte per tornar a obrir el Teatre Fortuny de Reus. A mi em va semblar que seria una benedicció que el teatre es tornés a obrir amb un concert de la Caballé. Afortunadament per vostès i per mi, sembla que no s'ha conservat l'enregistrament d'aquella nit, però en canvi sí que s'ha conservat una entrevista de Ràdio Reus que ens van fer a peu d'escenari, i això és el que vull que sentin.
7: Si hem de fer un homenatge perquè la gent no s'avorreixi, que dirigeixi ell?
8: Això és una trampa.
6: Ho havia decidit ella.
3: La clava, eh?
2: Sí, era la Judit Martín fent de cavaller, la clava, sí, sí.
3: Per cert, quan Pasqual diu, afortunadament, no s'ha conservat l'enregistrament d'aquella nit, és perquè l'acte va acabar amb el director teatral cantant al costat de la soprano, m'imagino la diferència. El més important, però, és que la gravació de la Judit Martín es va fer passar com un document real de Montserrat Caballé.
2: Déu-n'hi-do. Catalunya Ràdio hem volgut anar més enllà i hem investigat aquesta entrevista també de què parlava Lluís Pasqual.
3: Sí, a la tarda de Catalunya Ràdio han parlat amb Quico Domènech, que juntament amb Carles Franzino van cobrir per Ràdio Reus l'acte al Teatre Fortuny. Ell ha negat haver fet aquesta entrevista.
5: Jo diria que no. Fins allà arriba la meva memòria d'una cosa de fa 38 anys i la memòria és molt traïdora. No, això no es va produir. I aquesta veu no és de ningú de l'època de Ràdio Reus.
3: Un últim apunt anecdòtic, si voleu. Judit Martín no va cobrar mai per aquesta feina.
2: Sí, déu-n'hi-do. Lluís Pasqual no ha volgut donar explicacions i tampoc el Liceu, com a mínim de moment, que ha dit que la direcció artística, en aquest cas el Liceu, de l'acte va anar a càrrec íntegrament de Lluís Pasqual. I com diem, de moment Lluís Pasqual prefereix no fer comentaris, o ja veurem si els acaba fent. Amb tots aquests ingredients això havia de circular i està circulant molt. Valèria Obereda, moltíssimes gràcies.
3: Vinga, bona nit.
2: I els dijous, que és el dia que hi posa la mirada en David Guzmán, ja us podeu imaginar quin tema ha escollit.
8: En el món del postureig viral hi ha un impuls ben conegut sempre que traspassa una celebritat. La necessitat de ser un dels primers a lamentar-ne la pèrdua i, sobretot, la temptació de buscar-hi un vincle personal. No n'hi ha prou amb l'elogi del difunt. Cal adjuntar-hi una foto on surtis tu en actitud amistosa o, si no tens una foto a mà, convé que expliquis que tu ets la rapera gràcies al mestratge al finat. Però avui hem conegut un cas que supera amb escreix el gènere de la foto en famós, on el protagonista és qui la penja. El resum és que l'actriu Judit Martín la van contactar fa 7 anys per gravar unes frases fent-se passar per la Montserrat Caballé de finals dels 80. No cal dir que, com sempre, va clavar la imitació. Va arribar el 12 d'abril de l'any 2019 i el Liceu va retre homenatge a la gran cantant. I allà, en un discurs davant de tothom, el director de la gala, Lluís Pasqual, va explicar que va ser la mateixa Caballé qui li va demanar en el seu dia que dirigís el seu comiat quan ella faltés. I per demostrar-ho va posar l'àudio d'una entrevista a Ràdio Reus de l'any 88, on la soprano li deia efectivament això a Lluís Pasqual.
7: Si n'hem de fer un homenatge perquè la gent no s'avorreixi, que dirigeixi ell.
8: El petit problema és que, pel que ha revelat avui la Judit Martín, aquella veu era la seva i no la de Montserrat Caballé, que no sabem si mai va desitjar que Pasqual dirigís la seva gala de comiat. S'ha de tenir un ego de la mida de la Capella Sixtina per muntar aquest show. Si t'han triat per idear un espectacle, sigues agraït, contempla el miracle i oblida'l. Algú que persegueix que tot un liceu l'aplaudeixi per haver estat ungit per la mateixa cantant, en realitat no necessita una ovació, sinó teràpia. L'any 2019 la suplantació requeria d'un esforç artesanal, en aquest cas una imitadora amb talent. Ara tots vivim amarats de suspicàcia perquè és complicadíssim escatir si una veu o una imatge és real o és intel·ligència artificial. En aquest clima de desconfiança dubto molt que una patum del teatre s'atrevís avui en dia a fer passar bou per bèstia grossa. En l'àmbit polític estem tristament avesats a pràctiques que semblen sortides més d'un xou d'il·lusionisme que no pas un parlament. És lamentable que en l'àmbit de la cultura, que opera amb un intangible anomenat valors, es practiqui aquesta mena de farsa més pròpia d'un gag del Polònia.

0: Doncs bé, justament parlant de valors, agafant el fil del que ens deia ara en Guzmán, parlem de Bruce Springsteen, que acabarà demà passat la seva gira pels Estats Units titulada The Land of Hope and Dreams. Una sèrie de 20 concerts amb un marcat caràcter polític anti-Trump que hi va passar per Washington, la capital del país. Un concert al qual va assistir el nostre corresponsal, Oriol Serra. Oriol, bona nit.
1: Hola, bona nit, Agnès.
0: Diries que aquest és el concert més polític que has vist mai de Bruce Springsteen?
1: Sí, sí, sense cap mena de dubte. Diria que aquesta gira ha estat del més polític que recordo al Bosch. De fet, el compromís social i polític no és nou, eh? Ha acompanyat sempre la seva carrera, ja ho sabem, des de Born in the USA, aquella crítica a la guerra del Vietnam, fins a The Ghost of Tom Jones, també una altra crítica, en aquest cas, a la política migratòria. Però aquesta vegada, Bruce Springsteen s'ha erigit com la veu del moviment pels drets civils als Estats Units i en contra de l'administració Trump. No és casualitat que el concert de Washington, com molts altres d'aquesta gira de The Land of Hopes and Dreams, arrenqués amb aquesta versió de War dels Temptations. Bé, és allò de per a què serveix la guerra? Absolutament per a res. Bruce Springsteen, que acompanyat per la E Street Band, esclar, però també pel guitarrista de Rage Against the Machine, Tom Morello, van fer tremolar el National Park de Washington, i de ben segur que els decibels, Agnès, estigues segura d'això, van arribar a la Casa Blanca.
0: Doncs hauria complert el seu efecte, no? Segurament volgut. Ens deies abans, Oriol, 3 hores de concert, però amb moltes cançons, però també molt discurs, no? Molta part parlada, sí, per part del Bruce.
1: Sí, sí, molts discursos, estones amb aquell to de sermó de missa de predicador d'església pentecostal, estones com si fos un mestre d'escola que cerca aquella confiança dels estudiants. El Bosch, en qualsevol cas, ha anat desgranant l'actualitat i denunciant les misèries de l'administració Trump, que anem explicant aquí dia a dia, mirant d'exposar-ne les vergonyes justament per a fer obrir els ulls als nord-americans de bona fe, aquells que voten republicà amb els ulls empenats. Aquest n'és un exemple.
2: Una guerra incompetent, insensata i il·legal. Això està passant ara. Hi ha immigrants que són retinguts en centres de detenció arreu del país, com és el cas del meu estat de Nova Jersey, on s'ha denegat l'accés al nostre governador perquè pogués visitar els detinguts i comprovar les condicions que tenen. Això està passant ara.
1: I amb aquest This is happening now, doncs un exemple i un altre i un altre, i la selecció de cançons, és clar que ha fet Bruce Springsteen per aquesta gira és deliberadament política. Youngstown, una denúncia del feixisme, les misèries que comentàvem de The Ghost of Tom Jones, aquelles misèries dels immigrants, i com no, la seva versió d'un himne de Bob Dylan.

0: És el Chimes of Freedom, les campanes de llibertat, que va versionar davant de més de 100.000 persones al Berlín Oriental quan encara no havia caigut el mur. I aquesta cançó, doncs, és la que va tancar el concert i que a mi em va fer posar els pèls de punta perquè, en certa manera, doncs, em feia pensar amb les cançons de protesta al final del franquisme, no? És a dir, que estem en un moment als Estats Units que realment, doncs, tot i que tot continua, es continuen publicant pel·lícules de Hollywood, per entendre'ns, però de fons hi ha aquest rum-rum que va fent i que amoïna molta gent.
1: No, i que aquesta gira al final té l'origen, Oriol, amb els casos tan bèsties que vam haver d'explicar. M'ha explicat aquesta temporada els homicidis policials a Minneapolis. Com doncs tot sí. Comença allà?
0: Sí, tu comença amb l'homicidi, amb l'assassinat de l'infermer Alex Preti i de l'activista René Good, recordem-ho, cosits a trets a boca de canó durant les protestes en contra de les deportacions que van tenir lloc a l'estat de Minnesota, i un Springsteen que de seguida es va tancar a casa seva i en menys de 24 hores va compondre Streets of Minneapolis, una cançó que també ha esdevingut doncs, una mica doncs, el que seria l'himne d'aquest moviment en defensa dels drets civils als Estats Units del 2026. Costa de pensar que ens equivoquem quan llegim això, però és que realment... I bé, hem escoltat en alguna ocasió també aquesta cançó aquí al Catalunya Nit, i una de les coses que ha denunciat Springsteen, de fet, és aquesta foscor que envolta Donald Trump.
2: Tenim un president que diu que desitja mal als que no estan d'acord amb ell. Aquest no és el país on vull viure.
0: A Good i a Preti els ha dedicat, per cert, un homenatge permanent als concerts, en un moment especialment emotiu quan recorda al públic que les últimes paraules d'René Good, que René Good va dirigir a la policia que el va matar, van ser: "No estic enfadada amb tu".
2: L'exemple més corprenedor del que estic dient són les últimes paraules de René Good a l'home que, uns minuts més tard, li trauria la vida, l'home que la mataria. Va baixar la finestra del cotxe i li va dir: "No estic enfadada amb tu, que Déu la beneeixi".
0: Un Springsteen que va demanar a l'audiència que cridés ben fort allò de "Eyes Out Now" perquè ho poguessin sentir ben fort des de la Casa Blanca. Recordareu que "Eyes Out Now" doncs, era un dels cartells que es veien a pràcticament totes les botigues i restaurants de Minneapolis, un cartell que penjava de totes les finestres i aparadors d'aquesta ciutat de Minnesota.
1: Ens està retratant un Bruce, un Springsteen, en plena forma, no? Aquest Bruce més activista. Sí. Què farà a partir d'ara? El veiem combatiu.
0: Molt, molt. La batalla no s'acaba aquí. Bruce Springsteen va anunciar ahir durant el concert al National Park que el 3 d'octubre tornarà a Washington, a la ciutat on va recordar, per cert, que va actuar davant d'una trentena de persones quan tenia 23 anys. Ho farà al costat d'artistes com Foo Fighters, Dave Matthews Band o el mateix Tom Morello, entre d'altres. Serà un concert molt especial perquè serà un mes abans de l'arrencada o de la celebració de les eleccions de mitja legislatura de les midterm.
2: Són temps difícils, però la E Street Band va construir-se per a temps difícils i els superarem gràcies a l'amor, la fe, la ràbia i l'esperança al vostre cor.
0: Bé, la E-Street Band en plena forma, Bruce Springsteen, 76 anys, ahir votant a l'escenari després de 3 hores de concert i d'aquests 20 concerts de gira, per tant, hem de pensar que es cuida molt perquè realment ja ens agradaria arribar així als 76 anys. El que passi a l'octubre, Agnès, s'ha determinant per saber cap on s'inclina la balança, si cap a aquest moviment reaccionari de Trump que hi ha al govern, o cap a aquest progressisme patriòtic, per dir-ho així, que encarna Bruce Springsteen. Veurem què passa, però en qualsevol cas et diria que sí que ha estat un episodi històric i a més doncs, amb un concert que és un concert absolutament doncs, insòlid, i que Bruce Springsteen va tancar, com dèiem, amb Chimes of Freedom, però quan ja s'havien apagat els llums, va sonar una altra cançó. A tu et sona Woody Guthrie?
1: No. Aviam.
0: Doncs mira, Putri Putri, segur que quan sentis aquesta cançó et sonarà segur, perquè és un dels cantautors nord-americans per excel·lència que en el seu moment també va promoure doncs, una mica el que seria la resistència contra les polítiques més autoritàries del seu govern.

0: El que veiem, Oriol, és que és un show protesta rodó, absolutament en tots els sentits.
1: Del
0: i està
1: tot.
0: Bé, està bé que sempre que connectem amb tu, doncs, lògicament, parlem de l'última hora, de l'últim estirabot, de l'últim anunci que ha fet Donald Trump, i està bé poder haver dedicat aquests minuts a veure que als Estats Units passen altres coses i que hi ha moviments de fons tan potents com aquest.
1: I que ja veus a l'oposició, perquè moltes vegades, doncs, el que ens passa és que amb Trump i la seva administració la informació queda eclipsada i, evidentment, hi ha uns altres Estats Units allà fora.
0: Gràcies, Oriol, una vegada més en directe des de Washington. Bona nit.
1: Adéu, bona nit.

0: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: Tota comunitat necessita un cor.
1: Un cor? Per què?
3: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
1: I reforçar la identitat?
3: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
1: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
4: Quina raó mou el teu món?
5: Lo futur del Pere.
6: Algun dia tenir el meu propi piset.
7: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
8: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: A Catalunya Ràdio... Postdates.
9: T'estimo, i això és un crit d'auxili. De Somiava Monilla, de Roc Casagran.
0: Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som
0: 3CAT.
2: Catalunya Nit. Les notícies. Sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias. I Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
3: Quatre minuts i arribarem a 3:15. Sentim de fons màquines que treuen fum. És la rotativa Imprinsa de Sant Fruitós de Bages i controlant-ho tot, la Lídia Téllez. Lídia, bona nit.
4: Hola, bona nit, Manel.
3: Que us han arribat les portades?
4: Sí, avui tenim les dues.
3: Va, doncs comencem per l'ara, què expliquen?
4: Doncs mira, quant a educació, els sindicats rebutgen l'oferta del govern i es tanquen a la conselleria. Uh-huh. Per altra banda, en una entrevista que l'han fet a Jaume Collboni, diu, preparem mesures perquè els pisos buits es posin en lloguer. Per altra banda, tenim els Estats Units, diuen que l'acord amb l'Iran només li falta la firma de Trump, però ara el refreda el Teheran. Quan el PSOE surt en tromba a defensar-se. Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions i, per altra banda, tenim que Fernández Díaz diu que no sabia res de la Kitchen. Diu que ningú me n'havia parlat, assegura l'exministre. I del periòdico
3: sí.
4: Tenim Enrique Riquelme. El Barcelona s'ha reído del Real Madrid per culpa de Florentino. Per altra banda, tenim el PSOE niega haver encargado ningún delito de la trama Leire. En el segon foro de premsa ibèrica diuen Catalunya se mobilitza per captar inversió en seguretat i en la foto de portada es veu Alilla, Javier Escribano, Gemma Martínez, periodista del periòdico i bueno, diferents ponents més que surten a la foto. Després tenim Barcelona recorta des de 2022 su distància con Madrid en innovació. La robòtica i la IA ofrecen solucions per al cuidado de mayores. Y los sindicatos en huelga rechazan la última oferta de educación.
3: Molt bé, doncs això és el que podrem llegir demà. Moltíssimes gràcies, bona nit.
4: Bona nit.
5: Ja, aquí a la redacció han arribat també les portades d'altres diaris, oi, Marc Güell?
6: Sí, tenim La Vanguardia que obre dient que els docents porten al límit la pugna amb el govern pels salaris. També la foto d'aquest diari és per l'exministre Fernández Díaz. Es declara aliè a la Kitchen, titulen. I també en portada que l'executiu atribueix l'allau d'actuacions judicials a un complot per enderrocar-lo. La Vanguardia també destaca en portada que la defensa de Jonathan Andic al·lega una altra caiguda del pare per una malaltia. El ministre, l'exministre Fernández Díaz, també el veiem a la portada del País, alega que es va assabentar de l'espionatge a Bárcenas per la premsa, però l'obertura principal és per Pedro Sánchez, que demana comparèixer al Congrés davant la cascada d'escàndols. També destaquen en portada una xifra que el preu de l'habitatge creix un 14% al seu ritme més alt en dues dècades. I acabem amb el Punt Avui, es fixen en el conflicte a l'educació, continuem allà on érem, govern i sindicats de exhibeixen de nou les diferències que els separen, però la foto destacada d'aquesta portada és per Marilyn Monroe, 100 anys sota la llum de Marilyn, titulant un segle després del seu naixement, el mite continua fascinant el món mentre Catalunya en custodia un dels fils més inesperats.
3: Carai,
6: hem de llegir demà el Punt Avui.
3: Sí, aquí ens ho han deixat, veus? Això és un bon esquer. Sí,
6: i tant.
3: Molt bé, molt bé. Doncs això és el que trobarem demà, si busquem els diaris, però qui sintonitzi 3CAT Info, Catalunya Ràdio, Marta Prat, què podran escoltar?
7: Doncs mira, em sap greu ser avorrida, però continuarem parlant de negociació entre sindicats i Departament d'Educació. Com sabeu, aquesta nit els sindicats la passaran a la seu del Departament, aquí a la Via Augusta de Barcelona, i la consellera els ha convocat per demà a les 10 del matí per reprendre aquesta negociació que esperem que arribi a bon port.
3: A veure si demà és l'últim round. Sí.
7: Això mentre les comarques del Penedès, del Baix Llobregat demà tenen una nova convocatòria de vaga, per tant la vaga continua, la mobilització no s'atura. En paral·lel estarem molt pendents també de què passa amb l'incendi d'Òrrius. Avui sabeu que hi ha hagut una indústria que s'ha incendiat prop de Massa Forestal, que han hagut de confinar o aconsellar a la població de la zona que es confinés a casa perquè està cremant parafina i, per tant, el fum, la columna de fum és molt tòxica i han decidit que millor que la gent es quedés a casa. De moment hi ha un dispositiu dels bombers amb 5 dotacions allà que estan vigilant que la cosa no vagi a més. Està estabilitzat el foc, però han de ser... tenir molta precaució. I també continuarem un dia més parlant de l'Iran, perquè cal acabar de definir què és aquest semiprincipi d'acord, no sabem exactament si és un principi, si no ho és, entre Estats Units i l'Iran per poder acabar amb aquest conflicte i sobretot per poder reobrir l'estret d'Hormuz. Aviam si demà també es desencalla aquesta qüestió i, sobretot, molta cura amb els termòmetres, perquè demà tornarà a ser un dia tòrrid i, malauradament, la gent de Ponent crec que encara ho passarà més malament que avui.
3: Sí, pinta fort demà també. Doncs tothom escolta el Catalunya Nit, perquè igual a aquesta hora potser estem tancant
5: sí,
3: molt.
5: Sí, qui sap.
3: Gràcies a tots dos. Bona nit.
7: Bona nit.

0: Doncs el dijous ja ni tan sols li queden 15 minuts, tampoc al Catalunya Nit, però els minuts que quedin amb els seus segons els aprofitarem molt bé.
1: Els passarem amb el nostre convidat d'avui. Fa anys que es dedica a fer guions de ràdio i televisió en programes d'èxit com En Guàrdia i El Foraster. També ha estat durant 8 temporades el director del programa dedicat Memento, paraula llatina que vol dir recordar. I és que el nostre convidat d'avui diu que si hi ha una cosa que li agrada més que veure pel·lícules és justament recordar-les. Si li preguntes com es definiria, respon cinèfag, és a dir, que consumeix tota mena de cinema, d'autor i comercial. Ara acaba de fer història i ho ha fet de forma lúdica i divertida i posant-nos a prova. Sabeu on era Beituló? O quin era el sobrenom de Martí I? Són només dues de les preguntes que ens fan al quadern que acaba de publicar, Quadern de Passatemps Històrics, una nova manera de recórrer la història de Catalunya sense sortir de casa. El nostre convidat d'avui ha fet i fa tantes coses que ell mateix adverteix que no és que sigui hiperactiu, no és això, no es tracta d'això, sinó que és autònom.
0: Una altra malaltia, una altra malaltia.
1: El nostre convidat d'avui és el periodista Josep Maria Bunyol. Com està, Josep Maria?
2: Què tal? Bona nit.
1: Com has passat aquestes dues hores? Has après alguna cosa?
2: Moltíssimes, moltíssimes coses. D'entrada, que ha estat un dia extraordinari per molts motius. Les temperatures a Lleida, els mestres que fa unes quantes generacions renyaven, avui s'han sentit renyats per la consellera, per exemple, i operar un fetus. Res més extraordinari que això, sí. No? Però també heu parlat molt d'àudios que tenen una vessant perillosa. Àudios que no hem escoltat i que sabem que farien molta basarda, com el del Jonathan Andic. Àudios que sí hem escoltat i fan basarda, com el de la Judit Martín fent de Montserrat Caballé, perquè no sé si estareu d'acord que el riure final, que està com amb un eco, és com de psicofonia. Sí, sabem sí, que és la Judit, sí. Però podríem haver-nos cregut que era una psicofonia, no? Sí. Fa com por. I àudios que també fan por, que és com quan treballes a Catalunya Ràdio i et toca doblar a Netanyahu, per exemple. En canvi, és molt més agraït l'àudio que li ha tocat a l'Elisabet Espuny, que és venir aquí i dir el número de la 11. Aquest ha sigut, de tots els àudios, el que segur que ha donat més alegries. I després també com un zero pot ser molt important, no? Perquè pot ser que robin 40 xais, a 1.000 anuncios, heu dit, sí, que em pregunto si van anunciar dient venc bolígraf i de regal 40 xais, que sabeu que això passa molts cops quan venen entrades a concerts o revenen, no? En canvi, si li afegeixes un zero, et situes en els 400 euros mensuals, que pels mestres no són 400 euros i que estem, doncs això, passant una nit llarga al Departament d'Educació, i amb uns quants euros més tens els 400.000 euros que Xavi Pasqual haurà de pagar al Barça per sortir tot. Un 4 seguit de molts zeros, eh?
0: Sí.
2: I en canvi hi ha un altre zero que és el que també m'impacta, que és el 0 euros que va rebre la Judit justament per fer de cavaller.
0: Mm. Ben lligat, eh?
1: Ets boníssim fent passatemps, no? Sí. Només amb això ja podria fer un passatemps.
0: Sí.
1: Va,
0: exacte.
1: Anem al quadern de passatemps.
2: Bé, és que en el llibre hi ha algunes sopes de lletres, però també hi ha una sopa de xifres, que no és tan habitual, on hem de trobar doncs, algunes dates mítiques de la història de Catalunya, i suposo que per deformació d'aquests mesos treballant amb això m'han vingut els números. I mira que jo soc de lletres, eh?
1: S'ha vist, s'ha vist. Aviam, parlem del quadern de passatemps històrics, publicat per Columna, ara deia sudokus de números. Què és aquest quadern? Què hi trobarem?
2: Doncs és un quadern, com molts altres que s'estan fent els últims anys, en què sempre diem el mateix, la generació que els quaderns Santillana no passaven de la tercera pàgina, com és el meu cas, no? Doncs ara d'adults ens agrada omplir-los. I aquest en concret el que fa és oferir un nínxol molt concret, que és per la gent que li agrada la història, i fins i tot per gent que potser no li agrada tant, però que vol passar una bona estona ara que ve la calor i que toca distreure's com sigui, no? Doncs això, passatemps que parlen de la història de Catalunya des de la prehistòria fins al referèndum de l'1 d'octubre, per tant, cobreix un rang ampli, eh? I que hi ha de tot, els passatemps clàssics, mots encreuats, que ha estat tot un repte, perquè ja us dic jo que això no ho havia fet mai. M'he sentit allò que diuen seguint les petjades de gegants, no? I he hagut de demanar consell a Màrius Serra, òbviament, perquè em deies, tu com ho fas? Quines eines? Eines legals, no d'intel·ligència artificial, perquè això una IA no et fa uns mots encreuats, jocs de lògica, jeroglífics, anagrames, no? És a dir, hi ha de tot. Intentem que hi hagi de tot, variat, i que, clar, dic, és un llibre per passar la calor, però també he de dir que no és un llibre, no sé, ara potser em tiro pedres a la teulada, però no és un llibre per resoldre potser a la platja o a la piscina, perquè no està pensat perquè demostris quan en saps o com bé que has llegit la història de Catalunya, sinó més aviat per, a partir de moltes de les preguntes que fem, anar-les a buscar, anar a buscar respostes. Com, tu en recordeu d'aquell concurs del Tempo és Oro mític, sí, del Constantino Romero, eh? Sí. Que tenia les enciclopèdies darrere? Doncs una mica això, que tu també t'ajudis de les eines que t'ajudin a aprendre, igual que jo l'he après fent-lo.
1: Està bé, no? No tant saber les respostes, sinó despertar la curiositat, sí, per voler conèixer-la, no?
2: Algunes són fàcils,
1: està bé, està bé,
2: per despistar, però hi ha alguns jocs que són més complicats, la veritat.
0: Va, en tinc una aquí de veritable o fals.
2: A veure.
0: Va. Pilar Primo de Rivera, sí, dirigent de la secció femenina de Falange, era un entusiasta dels calçots que es feia portar a Madrid en avió. Veritable o fals?
2: Així d'entrada, què diríeu?
0: Jo diria fals.
2: Sí, tu també, no?
1: No, doncs no, jo no. Ja estic ja per dir que és veritat.
2: No, és una fake news fals, com una catedral, aquesta. Eh?
0: Aquesta sí, però allà sí. Del costat n'hi ha de, també sorprenents, sí, que són veritables. Eh?
2: Sí, la meitat en les afirmacions que hi ha en aquesta pàgina.
0: Clar.
2: Sí,
0: sí.
1: Quin sobrenom tenia Martí Primer?
2: Aquesta és fàcil, no?
1: Aviam.
2: A més, aquesta és d'aquelles d'unir fletxes, eh? Tens tots els reis, gairebé tots, de la
0: aquest era,
2: corona.
0: Aquest era l'humà, aquest era l'humà.
2: Sí, sí, home,
1: però,
2: sí.
1: A més, és bo perquè es pot jugar sol com a joc de taula, no?
2: Sí, pràcticament, sí, sí. A més, tot i que està pensat per adults, com deia, com que estem en aquest moment que no sabem l'ensenyament de la història en quin punt el tenim, doncs potser segons qui agafes que és a l'ESO, que està preparant... ara que s'han de preparar la selectivitat una mica també a casa, no?, en algunes jornades que hi ha vaga, no? Doncs potser també és una solució.
0: Enganxa, enganxa. És un llibre que enganxa, posa volum 1 al davant.
2: Molt observador, Manel. Ah. Sí, sí.
0: Vol dir que n'hi haurà un 2 i un 3?
2: Si va bé, sí. Jo per això vaig a tot arreu on puc i més, no?, per difondre la bona nova. I si va bé, doncs vés a saber, potser l'estiu que ve, que esperem que no hi hagi temperatures tan altes, potser també n'hi haurà una altra. Ara mateix no és segur, però aquesta gent de columna s'ha tirat a la piscina i li han posat aquest U, que a més l'han posat en fons groc i es veu molt. Per tant, no el pots amagar.
0: Clar. Ara molts dels nostres oients recordaran el Memento. Tu ets un gran aficionat de cinema també, i es nota en aquests passatemps, eh? Es nota.
2: L'hem colat una mica al cinema en un parell de passatemps.
0: Sí, n'hi ha alguns que són de cinema. Com vas entrar tu amb aquesta passió tan forta pel cinema? Perquè això que has dit, que no t'haguessis pogut definir com a cinèfil, però no, tu dius cinèfag.
2: Cinèfag, en algun moment també en alguna solapa de llibres que et fan, saps allò que has, sí, d'anar pensant coses per dir? Sempre m'agrada dir que un dels objectius de la vida meva és ser espectador professional, no? Que en alguns moments
0: bona,
2: ho hem aconseguit, allò que et paguin per anar a veure coses, no? Que et paguin per opinar sobre les coses que veus, sempre respectant les opinions de tothom. Però l'afició al cinema em ve de família, sobretot, bé, dels meus pares, sobretot la meva mare. És que sempre explico la mateixa anècdota, però és que ma mare era tan cinèfaga també, que l'única vegada que va mentir a l'escola va ser per venir-me a buscar, dir que anàvem al metge, i en realitat anàvem a veure ET entre setmana per esquivar les cues que hi havia al cap de setmana, per exemple, perquè us en feu una idea, no? I sóc fill de la sessió doble, del cinema de barri, del Texas, que me n'alegro que es mantingui, encara que ja no sigui doncs això, un cinema de barri de sessió doble, doncs que l'hagin anat mantenint l'Antonio Llorenç, amb Lauren, després és el Ventura Pons, i ara la cooperativa que el porta, no? Però sí, sí, jo vinc de tot això, vinc de veure Terminator i Robocop la mateixa tarda per 160 pessetes, eh? Que això també ha canviat una mica.
1: Sí, una mica bastant. Sí. Escolta'm, quantes pel·lícules veus a la setmana?
2: Ara menys, perquè tenim una filla que... Yeah. A veure, amb ella li estem donant una educació, l'hem posat Beetlejuice, nena de 7 anys, eh?
1: Sí, no?
2: L'altre dia la vam portar a veure la del Mandalorian i el Grogu, i... Bé, doncs s'ho va passant bé. Però diguéssim que moltes de les pel·lícules que m'interessaria veure no les estic veient tant, però en el seu moment, evidentment, n'havia arribat a veure doncs 5, 6 a la setmana. Ara veig més sèries per tema professional, perquè les feines a les que em dedico com a espectador professional, amb moltes cometes, tenen més a veure amb les sèries que amb el cinema, tot i que sempre tinc el cor més enfocat al cinema, la veritat.
0: Alguna de les últimes que hagis vist que t'agradi?
2: Doncs la pel·li del Grogu em va agradar em va semblar entretinguda, amb allò que deies de ser cinèfag, no? I sí. De, perquè sé, per exemple, que al Gorina no li ha agradat gens, aquesta del Grogu. Em
0: ah, no?
2: consta, em consta.
0: Ah, pot ser. Sí.
2: No, no és del seu estil, diguéssim. Clar. Però és una pel·lícula entretinguda, però vaja, tinc moltes ganes de veure Fjord, la pel·lícula que ha guanyat a Cannes, perquè sí. El Christian Mungiu és un director molt interessant, i a més m'agrada que hagi generat el debat ja entre els crítics de si és una pel·lícula reaccionària, si això d'empatitzar amb els més conservadors... M'agrada. Aquestes pel·lícules que provoquen d'aquesta manera i que a vegades les acabes i no saps ben bé com posicionar-te, m'agrada, no? Com en el seu moment Cirat, anant enrere amb una pel·lícula que em va impactar molt, també. No?
0: Sí, sí. El Marc Garriga, que va estar Cannes cobrint per nosaltres el festival, li va agradar molt, Fjord, ens la va recomanar.
2: Doncs si al Marc li va agradar, jo confio en ell i sé que Mungiu és bon material, sí.

0: I 20 anys també passen ràpid. És el que està celebrant Future Islands, la banda que sona, que han tret un disc per celebrar els 20 anys i han posat aquesta cara B, un tema que no va aparèixer en un àmbul, en un àlbum, però que ara els agrada molt, és Find Love. I aquesta setmana ens està servint per dir adéu.
1: Avui qui dirà adéu al dia i al programa, qui tindrà l'última paraula del dia, és el nostre company guionista de ràdio, també de televisió, Josep Maria Bunyol. Porta sota el braç un quadern de passatemps històrics publicat per Columna i és apte per tots aquells que vulguin fer història sense aixecar-se del sofà per jugar un tot sol o també amb els altres com a joc de taula. Gràcies, Josep Maria, per acompanyar-nos, per escoltar-nos i per plantejar-nos l'actualitat d'avui ben bé com un passatemps en el teu resum. Ara tens aquest micròfon que és teu per tenir l'última paraula del dia.
2: Bé, doncs quan s'apropa la mitjanit diuen que és el moment per demanar desitjos. Demanar la pau al món i que no hi hagi guerres, que fins fa no gaire temps era patrimoni de les participants o els participants en concursos de bellesa, però que ara també és patrimoni, que sempre ho ha estat, del Bruce Springsteen. Per tant, això els hi deixo amb ells i jo em conformaré acabant demanant que les protestes de mestres, metges, personal de biblioteca sigui aviat també patrimoni, cosa dels llibres d'història, i també que es pugui escoltar la veu d'alguns que no es poden organitzar tant en manifestacions, i abans els hem mencionat que són autònoms, falsos autònoms o freelance, que ho diem per cada bé. Per tant, que hi hagi pau al món i menys protestes laborals perquè tothom estigui tractat com es mereix.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Els sindicats d'educació passaran la nit tancats a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no s'hagi arribat a cap acord. El departament assegura que la proposta de millora salarial que ha presentat els sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors la troben insuficient. Aquest divendres al matí hi haurà una nova reunió negociadora. Departament d'Educació, Maria Costa, bona nit.
2: Bona nit. Aquesta hora més d'un centenar de persones continuen manifestant-se davant del Departament d'Educació en solidaritat als sindicats convocats a la vaga que estan tancats des d'aquest vespre dins de la conselleria, amb pancartes i crits de dimissió, Niubó, ràtios més baixes i més mans als centres continuen davant del departament i també continuen tallant la via Augusta. Els sindicats havien demanat poder negociar amb la consellera Esteu Niubó, que s'ha acostat fins a la reunió, els ha atès uns minuts i els ha emplaçat a reunir-se demà a les 10 del matí perquè no es podia, deien, negociar ara més. Els sindicats però han decidit tancar-se com a senyal de protesta. Maria Costa, Catalunya Ràdio, Departament de Educació.
1: Més notícies, Oriol Pujador.
3: Els bombers mantenen activada la petició de confinament al municipi d'Òrrius, al Maresme, per l'incendi declarat aquest dijous al migdia en una empresa de cera i parafina que ha quedat completament calcinada. El foc ha obligat a mobilitzar una trentena de dotacions. No hi ha hagut persones ferides. El foc sí que ha afectat, però, mitja hectàrea de vegetació forestal. Segons el cap de l'operació, Josep Manel Escudero, cal esperar que el material es consumeixi progressivament.
4: Hi ha una columna important encara, està cremant tot el material que encara queda combustible a l'interior i mantenim l'ordre de confinament precisament per aquesta columna i de moment la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
1: Aquest dijous a Lleida s'ha batut el rècord de temperatura en un mes de maig amb 37,3 graus. La calor és intensa arreu del país aquests dies i es preveu que això marqui també la campanya d'incendis aquest any. Els bombers encara en la temporada amb 300 professionals més que ja s'han incorporat al cos. Qualifiquen els bombers la campanya d'aquest estiu de clàssica, l'activaran l'1 de juny i a diferència del que va passar durant els anys de la sequera, ara els boscos estan humits.
3: Pedro Sánchez donarà explicacions al Congrés pels últims fronts judicials que esquitxen al PSOE. El president espanyol ha demanat comparèixer a la cambra davant la pressió creixent perquè avanci eleccions i la indignació dels seus aliats parlamentaris per les causes que envolten el seu partit. Aquest dijous, el líder del PNB, Aitor Esteban, ha demanat sense embuts eleccions anticipades.
5: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. Hacer como la avestruz, o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
1: Els Estats Units i l'Iran mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic mentre s'anuncia que ja tindrien un preacord per allargar 60 dies l'alto al foc i aprofundir en les negociacions sobre el programa nuclear iranià. En les últimes hores s'han sentit explosions a l'estret d'Hormuz i en algunes ciutats de la costa de l'Iran que també han anunciat el llançament de diversos míssils. Segons diversos mitjans occidentals, el preacord només estaria pendent del vistiplau de Donald Trump. La plataforma xinesa de comerç electrònic Temu pagarà una multa de 200 milions d'euros a Brussel·les per haver venut productes perillosos a la seva aplicació. La Comissió Europea ha detectat carregadors que poden provocar cremades, joguines que poden asfixiar els menors i robes o joies fetes amb materials nocius.
3: El portaveu de la Comissió Europea, Thomas Reiner, ha promès més mesura contra Temu si a finals d'agost no presenta un pla per solucionar aquests riscos.
6: Our message is clear. El missatge és clar. Si vols entrar al nostre mercat de 450 milions de persones, has de respectar les nostres normes i punt. Això vol dir que com a empresa ets responsable dels teus serveis i dels riscos que impliquen per als nostres ciutadans.
3: Per ara, la sanció anunciada contra Temu és la més elevada que Brussel·les ha imposat a una plataforma emparant-se en la Llei Europea de Serveis Digitals.
1: Dels esports, el Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon a les pròximes hores. El davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona. El club blaugrana, mentrestant, presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez.
3: Mentrestant, el Barça femení s'ha confirmat la sortida de Mapi León i Ona Batlle. En canvi, tot fa indicar que Marta Torrejón i Salma Parayuelo acabaran renovant.
1: I el Girona ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam.
3: Pel que fa al bàsquet, Xavi Pascual ha explicat el perquè de la seva sortida. Diu que es veu desgastat amb l'acumulat del que porta la temporada. L'encara d'entrenador del Barça ha negat tensions internes i es considera poc adient per al càrrec.
1: I acabem amb tennis. Roland Garros destaca l'eliminació del número 1 del món, l'italià Jannik Sinner, davant de l'argentí Juan Manuel Cerundolo, després de trobar-se malament quan dominava per 2 sets 0 i 5 a 1. Al tercer parcial, Sinner ha patit un cop de color i finalment ha acabat cedint en 5 sets.
0: Fins aquí les notícies.
7: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
8: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
9: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
8: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona, Lleida.
10: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
9: Per darrere l'espera i pam, pam, pam.
8: Crims, nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Aquesta nit he anat al Teatre Poliorama de Barcelona a veure Perfectes Desconeguts, una comèdia que acaba sent tragicomèdia i que et demostra que tots tenim una vida privada, una vida pública i una vida secreta. Després escoltarem la conversa que he mantingut amb el director del muntatge, David Selves. El cert és que veure aquest muntatge que et fa riure i et fa pensar, no em podia haver arribat en millor dia tenint en compte que unes hores abans he quedat en xoc després de saber que una persona que aquesta temporada ha passat pel programa l'han trobada morta al fons d'un barranc del Montsec, a Àger. Feia un mes que havia desaparegut. Era Enric Plaza, exalcalde pedani de Durro, instructor de vol en parapent a la Vall de Boí, amb 37 anys d'experiència. De fet, va ser un dels protagonistes de les Illes de Pau que fa cada dimarts la Judit Perpinyà. Amb ell vam aprendre com el feia sentir volar sol.
1: Quan estàs sol, que no tens ni hora per despegar ni hora per aterrar, bueno, és un altre món. I t'oblides de tot. Una vegada deixes els peus de terra, t'hi pot fer mal la cama, t'hi pot fer mal el cap, tens problemes. Quan una vegada despegues, tot això se'n va. No penses en res que no sigui el poder disfrutar el vol.
0: Ens va dir que li agradava perseguir els núvols, tot i que això no es pot fer, que volar li havia ensenyat moltes coses, fins i tot a tenir paciència.
1: Nosaltres el que aprenem és a disfrutar el temps quan el temps vol, no quan nosaltres volem. I això t'ensenya molt a la vida. El que t'ensenya molt és a ser pacient i aprofitar el que hi ha i el dia que ho pots fer. I la vida és així. És aquí. La vida no pots ni ficar-te nerviós perquè algú no t'ha sortit. No t'ha sortit.
0: El vaig conèixer, l'Enric, ja fa 3 anys, quan vaig anar a Durro a fer un programa especial sobre les falles al Pirineu. I des d'aleshores havíem parlat alguna vegada i cada vegada em convidava a volar amb ell, cosa que no vaig fer mai. Com diu l'alcaldessa de la Vall d'avui, a l'Enric el recordarem sempre així, lliure, mirant la vall des del cel que tant li agradava. El nostre condol a la seva família i als amics. I el vostre dijous, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Sobirà, Albert Duran i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
2: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12:10. Arrenca aquí la darrera edició de la setmana d'aquesta nit dels ignorants, aquí a Catalunya Ràdio, ja ho sabeu, el telèfon del directe al 93-201-7474, que ara ja ha marcat la Magda des de Reus. Bona nit, Magda.
3: Bona nit. Mira, jo ara he perdut una mica d'opinions. Fa dies que les rumio,
0: sí.
3: Però avui he arribat al punt de dir-ho. Començo sobre la visita al Papa, eh?
0: Sí.
3: Començo per dir que sóc creient, però el fet que sigui creient i practicant no em fa cap falta que vingui el Sant Pare. Si ve, benvingut i ben rebut, i si no ve, també. M'hauria de trobar més el Pare Francesc. Ara bé, voldria aclarir una sèrie de conceptes, vaig al meu punt de vista, pot ser subjectiu, però també ho és el dels altres. Començo per dir el que van dir uns primer, que eren per ordre, que havien considerat molt gros que demanessin diners als laics per ajudar a pagar la visita. Mm-hmm. No sé quants minuts. A veure, primer que tot, el fet que demanin diners no vol dir que obliguin a donar diners. A mi no m'obligarà ningú, si em vull donar i puc, vull, i si no, no. Però és lògic, com a cristians, que puguis col·laborar, com se pot col·laborar amb altres coses, que si es gasten diners per públics, sí que es poden haver gastat alguns diners públics. A mi, meus, que ningú m'ha preguntat si ho vull, quan hi ha la desfilada militar, de la Pasqua militar, se'n gasten moltíssims. Mm-hmm. A mi no m'han preguntat mai si estic d'acord o no.
0: Clar.
3: Però la fan.
0: Sí, sí.
3: I com aquesta, moltíssimes altres, per respectables, però no perquè sigui l'única. Tampoc m'han preguntat mai si em sembla correcte els desplaçaments d'avió i escortes personals als polítics. I també els pago.
0: Clar.
3: Aleshores, avui, els laics de Ferri Guàrdia han dit que si és un estat laic no trobaven bé que s'hagués de gastar diners ni públics per la vinguda del papa. Primer que tot, que ell no era un cap d'estat, que era papa. Ell és un jefe d'estat del Vaticà.
0: Sí, sí, tant.
3: Però a banda, no han gastat diners. Si ve el rei en Carles d'Anglaterra, que també és cap de l'Església Anglicana, Això per aquest cantó. A més, de tot això, vull dir, aquesta tarda, a la tertúlia de l'Òscar Fernández, els tertulians han comentat una cosa que penso que és també per dir-la. I és que l'Església ha fet coses malament, i tant que sí, i encara les fa, per d'altres de molt bé. Però entre elles, el que han dit aquests tertulians, i no crec que se'ls pugui tractar de laic ni de no laic, és que els cristians, si la gent té la Sagrada Família a Barcelona i a Catalunya, és precisament gràcies als cristians. No és que ho hagi fet qualsevol, s'ha fet entre tothom, però és pels cristians. Aleshores, crec que tot portau a l'últim punt, és apurat tot, és buscat tot, l'última gota de cada got. No, basem-nos en realitats, que en són moltes, però de tot, no d'això, de tot, i deixem-nos estar de sempre estar donant toms i buscant a veure per on trobarem el fil. Almenys és la meva opinió.
0: Molt bé, Magda, molt ben elaborada. Vull dir que has dit que durant uns dies tu has anat pensant, doncs jo t'agraeixo que l'hagis compartida amb els oients de la Nit dels Ignorants. Així que moltes gràcies.
3: Gràcies a tu, que també pel programa.
0: Moltes gràcies, bona nit. En Jordi, que està en ruta. Jordi, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Com està, Jordi?
4: Pues bé, la veritat que, bueno, ara mateix estic parat aquí a Escales i estic, bueno, us estava escoltant i he sentit les teves paraules, Marta, i la veritat que...
0: Tu ets de Durro, em diu l'Aina, no? Ets de Durro.
4: Bueno, soc de Barcelona, però fa...
0: Molts anys que hi vas.
4: A Durro, no, 5 anys. I, bueno, ara estic entre Durro i Belllloc. Però he estat visquent a Durro i estic empadronat a Durro i, bueno, m'agrada molt Durro i... I, bueno, m'ha sigut molt, molt emotiu el que has dit. La veritat que...
0: És que m'he quedat... Bueno, ens hem quedat, perquè és que vam parlar amb ell...
4: Tots.
0: Ens hem quedat tots amb xoc i he pensat, no pot ser possible. Fa 4 dies que ens explicava totes les belleses que veu des de l'aire i ja no hi és. I per això l'he volgut recordar ell.
4: Ha sigut superbonic, de veritat.
0: Que bé, no està ben dit, però que bé que t'ho hagis pres així de bonic, com a mínim.
4: Pues sí, la veritat que sí.
0: Doncs
4: sí.
0: Jordi,
4: aquestes falles les dedicarem amb ell.
0: I tant, anem a dir, perquè és que són ara al juny, vull dir que Déu-n'hi-do.
4: Sí, ja, que de res. Panel de setmanetes i ja està, només era això.
0: Agraït-te
4: les paraules i...
0: Gràcies, no, a tu.
4: Moltes gràcies, Marta.
0: I si coneixes a la gent del seu entorn, doncs el nostre condol.
4: Sí, no, ja ho diré, i tant. I
0: perfecte.
4: Tant,
0: moltes gràcies, Jordi, una abraçada.
4: Bona nit.
0: Bona gràcies. Nit. La Joaquima, des de la plaça Espanya, Barcelona, bona nit.
5: Hola, bona nit, mira, Marta. Jo volia saber ara pel que ve... perquè és l'origen i l'antiguitat i el significat de la Ocombaia.
0: Sí.
5: Que ara ve Corpus, sí. I clar, moltes a la catedral i a molts llocs, i a la Concepció també ho fan, però l'origen, l'antiguitat crec que és molta, però no sé, tampoc.
0: Molt bé.
5: I el significat.
0: I el significat aviam. Que té, perfecte, molt bé.
5: Eh?
0: A veure si algú ens ho sap explicar.
5: Aviam si m'ho expliquen, que jo tinc anys per saber-ho les coses.
0: Sí, senyor,
5: 92,
0: tots,
5: però,
0: tot,
5: bueno.
0: i ben portats, dedueixo bueno, que molt ben portats.
5: Això m'hauries de veure.
0: No, jo la sento, i la sento molt animosa, o sigui, que això ja és important.
5: Sí, aquesta nit a la nit estic molt animada.
0: Està bé, això. Nosaltres també, no pateixi.
5: Molt bé.
0: Molt bé, Joaquima, bona nit.
5: Molt bé, bona nit.
0: Adéu. En Jaume, des de Figueres, bona nit.
6: Hola, Marta, bona nit.
0: Què tal, Jaume?
6: Bé, mira, avui ja més animat, avui.
0: Que bé, molt bé, si m'agrada.
6: Sí, després de tot el que va passar ahir ja la cosa ha canviat.
0: Molt bé.
6: Enhorabona a la senyora que amb la que acabes de parlar, 90 i molts anys.
0: Sí, sí, sí.
6: I amb aquesta digitalitat que se li sent per telèfon, és
0: que
6: és
0: he pensat el mateix, sí, sí, i tant.
6: Hòstia, jo també vull arribar als 90 i tants.
0: Amb aquest ànim, no?
6: Amb aquest ànim, sí,
0: amb aquesta
6: sí,
0: energia.
6: Seria fantàstic.
0: Sí,
6: ja es veurà. En fi, ahir, quan vas començar el programa, parlaves d'en Pep Guardiola i de l'Alessia Putellas, sí. I del fet que han parlat de que se senten buits, no? I jo he estat pensant durant totes aquestes 24 hores que han passat, i entenc la situació amb la que poden, en la que es troben aquestes dues persones, no? A veure, Pep Guardiola ha estat 10 anys al capdavant d'un equip al màxim nivell, tant al seu país com a nivell continental, i ho ha donat tot per aquest equip, ell i el seu staff i la gent que hi ha al seu voltant. Llavors, jo entenc que arriba un moment que aquestes persones diuen, hòstia, és que no puc més, clar. No hi ha res, ja no tinc res més, no?, per aportar aquell valor, aquella, no sé, la il·lusió, la xispa.
0: Sí.
6: I puc entendre l'Alexia Putellas exactament igual, no? O sigui, després de tants anys competint amb el Barça també a nivell d'Espanya i a nivell d'Europa i sent campions d'Europa, tio, és que el nivell que viuen aquesta gent és d'una intensitat molt bèstia. Uh-huh. Llavors, és normal. Jo entenc que jo em faig càrrec de la situació d'aquestes persones, no?
0: Uh-huh.
6: I li comentava amb la teva companya, m'agradaria aterrar-ho, perquè així com aquestes persones ja se senten

0: tinc una terapeuta que treballa molt bé i que fa molt bona feina i m'ha ajudat molt a potser no a reomplir aquests buits, però sí a continuar visquent i portant, no? Sapiguem gestionar doncs tota aquesta situació.
1: Sí, sí.
0: Només era...
1: Bona reflexió, Jaume. Gràcies per fer-ho.
0: Posar-ho en comú.
1: Perfecte. Moltes gràcies. Una abraçada. Bona nit.
0: A reveure. Bona nit.
1: Adéu. En Ciro, des de Tarragona. Bona nit. No. S'ha tallat. Ens trucava en Ciro des de Tarragona, que jo dic, fa dies que no ens truca en Ciro des de Tarragona. I s'ha tallat. Per tant, intentem recuperar-lo i, o si torna a trucar, no passa res. Mentrestant, com que també ens heu deixat missatges que ens han arribat al WhatsApp del programa, el 667-220-148, avui hi ha una resposta sobre el tema dels lavabos públics a les platges de Barcelona que ens ha deixat l'Anna des del Fort Pieng.
2: I avui vull contestar una pregunta del Pou, que ja la vaig fer jo, que és lo dels lavabos de les platges. Doncs estic molt contenta perquè ara, com que ja han posat els xeringuitos perquè fa tanta calor, doncs ja podem anar a fer pipí quan ens vingui de gust. Després, quan vingui la tardor o l'hivern, llavors ja en parlarem com ens ho arreglarem. Però llavors ho tornarem a preguntar.
1: Molt bé, perfecte. Una altra pregunta o resposta, no sé què, exactament què és, però va de, suposo que deu ser resposta perquè va preguntar, crec que va ser en Josep Lluís, el tema dels testos s'assemblen a les olles. Doncs la Teresa ens ha deixat aquest missatge.
3: En respecte als plats i les olles que vaig escoltar ahir, jo amb aquesta dita així no l'havia escoltat mai. Però sí els avis i els pares havia escoltat de dir que els testos s'assemblen a les olles. I el que volia dir exactament és que l'olla significa la família i quan es divideix es formen els testos. I els testos, per suposat, com que formen part de les olles, s'assemblen a les olles.
1: Molt bé. Una altra pregunta, en aquest cas relacionada amb els accidents de trànsit, que ens ha deixat al WhatsApp del programa l'Àngels des de Lleida.
4: Una curiositat. Per què quan hi ha un accident i hi ha ferits o morts, per què sempre els tapen amb allò platejat o dorat? Que no sé si és roba o és plàstic, no ho sé. Però sempre així com a dorat. No sé quin significat té això.
1: Després, la Iolanda, des de Barcelona, diu també, jo avui m'he buidat de tant suar, no sé si l'expressió serà correcta, i en Joan Manel, des de Cambrils, diu, ahir, Marta, sentia allò de la calor, els ventalls, etc. Cada vegada que ho repeteixen els del temps o nosaltres encara fa més calor, per anar a dormir, remullo els coixins coberts d'una tovallola, no normal, diu, i els llençols, amb esprai de planxar, ampolla, esprai, aigua normal. Diu, el mateix faig amb la cara, braços i cames, tot estan al sofà de casa. I quan me'n vaig a dormir, també.
5: La nit dels ignorants, un programa per fer-nos més savis.

0: es voren i...
1: Mira, us cantaré una cançó que vaig escriure i és una cançó que gira al voltant de... Podríem dir que de la curiositat que sentim per fer-nos preguntes, per obtenir respostes, preguntes que a vegades no tenen resposta, o a vegades sí, per aquestes ganes d'aprendre i de veure coses diferents. I a més ho vinculava, i penso que s'escau molt amb el programa d'avui i amb els oients que estan a casa, perquè el barrejava també amb la nit, que és aquesta pàtina màgica que li dona també, no? Aquesta foscor, que a vegades ho amaga tot, però a vegades deixa les coses encara molt més clares. I en funció d'això vaig posar-ho a l'escudella i em va sortir aquesta cançó que es titula Savis Ignorants.
0: No importa d'on hagin vingut, sigui del nord o del sud, passen la nit amb savis ignorants.
2: La nit dels ignorants amb Marta Romagosa.
3: 5 minuts i arribarem a 12:15 de la matinada. Hem de fer un punt i a part perquè estan passant coses a aquesta hora de la matinada en un lloc concret de Barcelona. Sabíeu que hi havia una reunió pel tema de les protestes i les reivindicacions del sector de l'ensenyament, una reunió al Departament d'Educació a la Via Augusta. Aquesta reunió no ha acabat, havia de continuar demà, i al final han decidit molta gent quedar-se allà, tancar-se allà, i estan fent crida perquè els qui vulguin doncs els puguin anar a donar suport. Per tant, la Maria Costa està fent guàrdia justament davant d'aquest indret a Barcelona, a la Via Augusta de Barcelona. Maria, com estan les coses aquí? Bona nit.
4: Bona nit, doncs sí, Marta, ara podem comptar o potser un centenar de persones aquí a la Via Augusta. Com dèiem, un tall que ha començat, doncs pràcticament deu fer ja una hora més o menys. Hi ha el grup repartit entre la carretera Via Augusta i a l'entrada, les escales, diem, i a l'entrada ben bé del Departament d'Educació. Fa pocs minuts ja hem vist... un parell de persones que arribaven amb taula i cadires. Vull dir que té força pinta que aquest tall no
3: per
4: és
3: estona,
4: cosa de...
3: Per estona,
4: sí, no és cosa d'un quart d'hora ni de mitja hora. Clar, una via com és Via Augusta, que no, demà ens imaginem que a primera hora del matí doncs comportarà molt trànsit. Veurem què passarà i si la gent realment hi passarà la nit, que és la incògnita que tenim ara mateix.
3: És a dir, això encara no ho tenim del cert, perquè els han dit que demà continuaran amb la reunió, però ells és quan s'han enfadat i han dit que es quedaven aquí, no?
4: Sí, parlant amb sindicats, quan ells... això ha passat als vols de 9:15 del vespre, que és quan s'ha acabat aquesta reunió, evidentment sense acord, han exigit la presència de la consellera Esther Niubó. Doncs la consellera el que ha fet és que s'ha acostat a aquesta sala de reunions amb els sindicats convocants i, segons ens expliquen els sindicats, han sentit com que la consellera era, doncs, amb duresa, els deia que no hi havia cap mena de capacitat de negociar, com a mínim avui, que la proposta que ells havien enviat, doncs això era generosa, ja ens ho han explicat, just abans de les declaracions als mitjans, i que no hi havia, perquè ens entenguem, res més a oferir. Els sindicats ens explicaven que s'havien sentit, permetem la paraula, d'una manera o altra, s'havien sentit renyats.
3: Ja.
4: I aquí s'han enfurismat i han dit, doncs, decidim tancar-nos.
3: Mm-hmm.
4: Exacte.
3: Doncs veurem què passa, ho seguirem. Si hi ha cap novetat, ens ho fa saber. Si no, al butlletí de la una, doncs sabrem si han decidit quedar-se a la nit. Per tant, què implicarà demà, si això està tallat, amb tot el trànsit que hi ha en un dia laborable a primera hora del matí i amb escoles obertes, evidentment, si això està tallat i continua així, ho anirem seguint. Maria Costa, moltes gràcies.
4: Perfecte.
3: Adéu-siau,
4: gràcies, Marta.
3: Bona nit.
4: Adéu, bona nit.

0: Canviem radicalment de qüestió. Segur que us sona una expressió que és tenir el cul estret, que vol dir tenir por, estar nerviós, neguitós o angoixat davant d'algun fet o situació. A nosaltres, l'últim que ens ha recordat aquesta dita és algú que no ho veu només com una expressió. El doctor Jordi Garriga, cirurgià proctòleg, sap que de vegades determinades reaccions del nostre cos literalment ens fan el cul més estret. El doctor Garriga va començar de petit ajudant el seu pare a la clínica Corachán de Barcelona. Quan no hi havia feina, s'enfilaven a la teulada a veure els partits de l'Espanyol, tot i ser culers. Avui acumula 50 anys de professió, ha estat mestre de generacions de metges, és un gran divulgador i un ferm partidari de trencar tabús a l'hora de parlar de tot el que té a veure amb el nostre aparell digestiu, el recte i l'anus. Doctor Jordi Garriga, bona nit.
1: Benvingut, aquí estic, molt content, Marta. Una, perquè estic amb tu, una. I perquè m'agrada divulgar, m'agrada explicar, i em sembla que tinc coses que els teus ignorants de la nit, que no són tan ignorants com et penses,
0: no,
1: que
0: ho
1: no
0: sé.
1: Ho són gens, aquests ignorants de la nit, m'aprofitaran.
0: Em sembla que sí. Jo crec que sí.
1: Em sembla que sí.
0: Hi ha gent que, per dir cul, no ho volen dir perquè els hi fa aquella cosa, diuen allà on l'esquena perd el seu nom. Ens costa encara parlar de tot el que té a veure amb el cul? Encara ara?
1: Ens costa. 2026? Ens costa. Mira, pensa que els proctòlegs, una cosa de les que primer que preguntem, com vas de ventre, com fas les deposicions, això, segons dones, homes, costa de dir, com el puré, com aigua, amb boletes, fan plop-plop, fa popa, pif, les pudors, tot això costa.
0: No, no agrada.
1: Costa, però bueno, crec que és bo que ho desdramatitzem i que en parlem.
0: Perquè és una cosa que fem tots.
1: Ho fem tots.
0: És que el problema és si no ho fem, no?
1: Si no ho fem, anem pitjor.
0: Anem molt pitjor. Vam dir que per fer aquesta conversa parlaríem d'esfínters, d'hemorroides, de fissures. I tot això està relacionat. Ens deia que d'esfínters, potser no tothom ho sap, en tenim dos.
1: Molt bé, Marta Romagosa. La Marta Romagosa, que és una gran periodista, ara sap de culs. Sap de culs.
0: Tot bueno, és llegir guions i aprens de tot. Però ara aprendrem més, va.
1: Bueno, mira, sapigueu, el colon és el budell gros, el budell gruixut, és el de la sobrassada, el que es fa a la sobrassada. Les botifarres i els les són estretes, budell prim. Les sobrassades són grossos, colon, metro i mig. L'últims 10, 12, 15 centímetres del colon és el recte. El recte. I el recte va a parar l'anus. L'anus és el que tanca. Ho has dit molt bé, hi ha dos esfínters. Deixa'm que ho expliqui molt ràpidament. Tots els esfínters que hi ha, esfínter és vàlvula. És la traducció de vàlvula, esfínter. I les vàlvules digestives des de la boca fins al cul són dònuts musculars. Un dònut, un dònut, que és un múscul, que quan es contrau un múscul, que fa? Es tanca.
0: Es tanca.
1: Tanca la vàlvula. Quan es relaxa, què fa? S'obre la vàlvula. Tots a l'estómac, als budells, sempre hi ha aquestes vàlvules musculars. A l'anus en tenim dues, i aquí ve la gràcia. L'externa, l'esfínter externa, és un dònut. Un dònut, què fa? 3 centímetres d'alt, 3 o 4, sí, i és gruixudet, el dònut. I aquest és de contracció voluntària. Ara jo, el doctor Jordi Garriga, aquest que ha explicat aquestes coses antigues meves de quan era petit, que pujava a les
0: cadires.
1: Sí. A les taulades, sí. Doncs, quan tanco l'esfínter extern, sí, el tanco i l'obro.
0: Ho pots fer tu quan
1: això
0: vols.
1: Això ho faig jo quan jo vull. Tanco i obro. Però dintre tenim un donete. Saps el que és un donete?
0: Sí, un donut més petit. Sí.
1: Molt bona. Un dònut més petit, la meitat d'altura i de grossor. I aquest és la... A la nit puc dir cabronada? No ho diré mai més?
0: Sí.
1: No ho diré.
0: Sí.
1: Però aquesta és perquè això porta moltes malalties, segle XXI. Tot això ho sabem d'aquest últim segle.
0: Imagina't.
1: Jo sóc del segle passat. Tu ets molt jove, tu segur
0: molt,
1: que
0: molt.
1: Ets molt del final de l'últim. Jo sóc de mig del... Bueno, doncs, aquest segle XXI hem avançat molt, molt, molt,
0: sí?
1: molt. Més que en els últims 50 anys del segle passat. Hi ha hagut un avanç brutal amb la medicina. Canvis brutals. Ja, si t'expliqués jo. Bueno, poder, si ara jo avui ho faig bé i a tu t'agrado...
0: Potser podem tornar a parlar.
1: Igual tornar a parlar d'altres coses.
0: Exacte. Ens hem quedat amb el donete petit.
1: El donete petit, de contracció involuntària.
0: Involuntària.
1: Aquesta és... I quan es contrau o es relaxa aquest? No quan tu vols, quan vol el teu cervell.
0: Molt bé.
1: En el cervell tenim la capa de sobre, i en la capa de sobre venen les emocions. Tenim poques d'emocions. L'alegria, la tristesa, l'amor...
0: Com la por...
1: La por,
0: el patiment... No?
1: Espera't.
0: Ah, espera'm.
1: Aquí ve. La por és una emoció pura, però aquesta última descoberta doncs, fa 20, 25 anys, els americans en diuen l'estrès. Jo, des d'aquell Trump, no en dic estrès. En dic angústia en castellà i angoixa en català. L'angoixa. Tots tenim angoixa. Vivim en un món angoixat. Només cal llegir el diari al dematí, només cal escoltar la ràdio el que ha dit el Trump al matí, només cal escoltar el que... És horrorós. Vivim angoixats. I vivim angoixats pels nostres marits, dones, fills, nets. I ara pels nets. I ara per nets. Tots em van bé, però pels nets. Aquest estrès fa una de les coses que fa un altre dia, quan parlem de l'estómac, també ataca l'estómac. Però aquí ataca el esfínter intern, el donete, l'esfínter de dintre, el de condició involuntària. I tu has parlat de lo que deien els pagesos, sóc de la Cerdanya jo, els pagesos del meu poble fa molts anys que em deien: tu Jordi, quan et veig molt angoixat, no em deien angoixat, quin cul més estret tens, nen, perquè mes de maig, juny, jo era bon estudiant i patia, jo no sabia lo que era l'estrès, no ho sabia.
0: Clar. Ara sé
1: lo que tenen els meus nets, lo que tenen l'estrès. I l'estrès fa que se't contracturi l'esfínter intern. I què passa si es contractura l'esfínter intern? T'ho dic ràpidament i després tu em segueixes acusant. Una cosa tan maco, una periodista bona, coneguda i que t'acosi, ha sigut la meva troballa en el món. Soc gran ja, però no em vull dir morir sense això.
0: Sense una entrevista meva.
1: Sense una entrevista teva. Cul estret. Em venen consulta, doctor, jo pon temps que tinc, no sé què, i produeix dos o tres coses. Una, la fissura d'ano. Quan tens el cul estret, tu l'obres per anar de ventre, però aquest no se t'obre. El donete no s'obre.
0: No,
1: només el dònut. Tu apretes i apretes més i vols fer de ventre i ho logres, però fas un petit ferideta.
0: Ja
1: un estrip.
0: Ja
1: fissura d'ano. Uh-huh. Més coses. A l'estrès aquest et tanca. Si tu t'apretes el braç, les venes que hi han per sobre es s'inflen. Costa de retornar la vena cap al... la sang cap al cor. La sang torna per les venes al cos. Al cor.
0: Al cor.
1: Al corazón.
0: Sí.
1: Al cor. I què passa si això creix una mica més del compte? Que les venes són... Això un dia n'hem de parlar. La diferència entre artèries i venes és tan important amb la pressió arterial, un altre dia en parlarem. Però avui, les venes. Les venes és la tornada de la sang. De quan la sang arterial ha arribat per tot el cos, torna per les venes. I les venes són de làtex, són de tubo tou, del tubo del gas ciutat, d'aquest tubo que si el trepitges no passa el gas, que és forada. Que...
0: Ja està.
1: Què és això? Verius. Les verius sempre venes. Verius a les cames, verius en l'ano, hemorroides. Els hemorroides són verius. Tots tenim, de manera anatòmica, en l'anus, tres... Ara diré una altra cosa.
0: Tenim verius a l'anus, tots?
1: Què fa verius? Els vasos arterials van sempre... Fixa's una cosa, ara diré una cosa pels ignorants. Ignorants, vosaltres sabreu alguna cosa que jo explicava als estudiants fa 50 anys i encara els explico ara. Les venes, artèries i nervis van sempre junts. Van. V de vena, A d'artèria i N de nervi. Sempre van una artèria, una vena i un nervi junts. Sempre. Els cirurgians, quan operem, trobem l'artèria, que és més dura, i en parlem un altre dia, que és més dura, i diem, mira, al costat hi ha la vena, i al costat hi ha, el nervi. I els trobem, i sabem tallar-los o no tallar-los, o infiltrar-los, fer el que sigui. Vena, artèria i nervi.
0: Van.
1: I les venes, quan es dilaten, hemorroides. Què passa si algú apreta tot el dia, de matí, tarda i nit, a calano? Que s'inflen les venes.
0: Que s'inflen, clar.
1: Dificulta del retorn venós. I s'inflen, fan verius al cul. Hemorroides. Tenim hemorroides i fissura. Tot per aquest...
0: Pel dònut petit.
1: Sí, pel dònut petit.
0: I per l'estrès, no? I perquè a vegades no fem cas del que dicta el nostre cervell i tu, doncs, és una hora intempestiva o estàs en un lloc que no toca i dius, ara aniria al lavabo i no hi vaig. I t'aguantes.
1: Tenim hora. Ja no, tu ja no tens hora de dormir. Abans teníem hora...
0: No, ara tinc una nova hora, sí que tinc, i he corregut tota la vida, no? He fet les coses en diferents horaris.
1: Els ignorants teniu una hora de dormir més rara. Però, bueno,
0: sí,
1: teniu hora de dormir més rara. Teniu hora de dinar? Segurament els joves ja no tenen hora de dinar. Van amb la cremanyola a treballar i mengen l'amanida aquí, no dinen algun dia, després berenen molt, esmorzen molt malament. No mengen fruita i verdura, avui en dia, no mengen, sobretot la verdura, no els hi agrada, als nois joves, bueno, i tot això fa que verius. I la tercera cosa que fa verius, que comprimeix molt l'ano durant 9 mesos a les senyores...
0: A l'embaràs. Ah, sí? Això comprimeix molt?
1: Totes les embarassades, quan acaben un embaràs, si els hi mires el cul...
0: Tenen hemorroides.
1: Tenen hemorroides.
0: Però jo pensava que les hemorroides passaven quan feies el part.
1: No. És que t'apreten aquí algú, hi ha clar, una cosa entre els 4 o 5 quilos del nen i els 3 o 4 quilos de líquid. 9 quilos que t'apreten els últims 6 mesos que no et deixen tornar la sang cap a puesto.
0: Clar.
1: Hemorroides totes. Després algunes tornen enrere, quan tornen... Si no, les multípares, hemorroides sempre, les que tenen més d'un o dos fills, cada vegada menys. Ara en tenim un...
0: Un i mig.
1: Un i mig.
0: Clar, i aleshores, aquestes hemorroides, a vegades parles amb gent i diu, no, que l'han d'operar, i no et deixis operar. Llavors hi ha aquella dicotomia de operar sí, operar no, quan s'ha d'operar.
1: Ara t'ho explico molt ràpidament. Un hemorroide, quina clínica fa? Una vena que s'ha dilatat, per tant, té la paret més fina de lo que era i tal, quan hi va una deposició una mica sòlida i l'apreta, la fa sagnar.
0: Clar.
1: Li fa un petit esguinç, un esguincet en aquell globo inflat, zic, i sagna. Sang vermella, sempre clara, vermella, després d'anar de ventre, sempre. Cuidado amb les sangs fora d'anar de ventre.
0: Sí,
1: i tal,
0: o
1: igual.
0: Més fosques, no? Això és un altre tema.
1: I més fosquetes.
0: Sí.
1: Hòstia, que és bona, aquesta periodista.
0: Al final, de tot s'aprèn.
1: He vingut aquí a la nit i...
0: No, perquè hi ha moltes campanyes. A mi ja m'arriba la carta del clínic.
1: La del clínic.
0: Que si vols t'ho fas, i jo sempre m'ho faig. Perquè
1: però penso, això és el cribellat. El cribellat del clínic per mirar els que sagnen del colon.
0: Clar.
1: Troben pòlips, i els pòlips porten... quasi molt sovint un càncer, i si treuen el pòlip abans de càncer, això és la millor troballa del món. Això és medicina preventiva, que és el que ens agradaria a tots fer.
0: Per tant, ara algú que estigui escoltant i diu, no, és que jo en tinc molt sovint.
1: Espera't, hemorroides, n'hi ha de 4 graus.
0: 4.
1: 1, 2, 3, 4, segons lo grans que són.
0: Clar.
1: Els de primer grau són sempre dintre de l'anus. No els veus. Doctor, faig una mica de sang, mires, i al mirar amb la llumeta dintre l'anu hi ha unes verigüetes petites. Amb menjar més suau, fent anar més lliscar, més anar de ventre, amb coses higiene i dietètiques, en tirem endavant. Segon grau, ja són més grandetes, ja fan un bulto. Mireu-vos a les cames. Alguna té verius a les... Ara us opereu, les dones us opereu perquè sou molt maques i
0: ja,
1: voleu
0: dones,
1: ser més maques.
0: A mi no em miri, doctor, a mi no em miris.
1: A tu et vull mirar.
0: No, jo no m'opero.
1: Okay.
0: A mi jo m'opero quan és necessari, si no, no cal.
1: Bona. Em sembla molt bona la teva afirmació. M'agrada. Només quan és necessari. No us opereu per gust. Aquest, jo m'operaré perquè el meu veí s'ha operat. No.
0: No.
1: No.
0: No cal.
1: No. Segon grau. Ja el veus una mica. Quan apretes per fer de ventre, comença a sortir una mica i es torna a ficar dintre a l'acabar. Tercer grau. Ja surt fora. Un voltet que surt fora. I quart grau, tens una coliflor que et penja del cul.
0: Ai, pare meu.
1: Per tant, què operaries tu? Els de quart grau?
0: La coliflor.
1: La coliflor. La coliflor.
0: És que dit així fa gràcia i els que ho tenen no els tenen fa gens de gràcia. No.
1: Saps el que he operat bastants amb coliflor? Per exemple, catalans molt catalans, castellers.
0: Com?
1: Els castellers, els de segon i tercer pis, que estan allà aguantant una pressió horrorosa i els entren i els assajos i aquests tenen... Aquell senyor d'allà riu.
0: Tothom s'ha quedat. Aquell senyor és l'Oriol, que és el tècnic.
1: És molt bo. L'Oriol és molt bo. I ho faig. També deuran riure els que són a casa, mitja dormits,
0: escoltant. Castellers, que estan desperts fins que acabem. Home, no, ara no me'ls facis dormir. Castellers que estan aguantant i fan força...
1: Els de segon i tercer...
0: Tenen més hemorroides.
1: Uns hemorroides brutals, grossos, de tercer i quart grau. Aquests són els que més he operat jo.
0: No ho puc creure, això sí, que m'està dient. Sí. Que m'estàs dient.
1: Bueno, això és com una anècdota, perquè castellers, quants n'hi poden haver? A cada grup són 200.
0: No, són molts. A Catalunya són molts.
1: 1.200, no, pocs, comparat amb la...
0: I per aquests graus menors?
1: Els graus menors.
0: Hi ha solucions pràctiques, a part del menjar, la dieta?
1: Tenim els proctòlegs, les cremem amb fotocoagulació, amb làser,
0: sí.
1: Venen i no fa mal això. Pum, pum, cremem allò i quan cicatritza la cremadeta, cicatritza la veriu. Una. Dos, lligadures. Les lliguen amb una gometa. No ho sé dir en català, això, i em sap molt greu perquè jo sóc un catalanista i sóc independentiu.
0: A veure com es diu en castellà, doncs, o en anglès.
1: Una goma de pollo. Aquelles gomes...
0: Una goma de pollastre tota la vida, no?
1: Et dius goma de pollastre, tu?
0: Sí, jo crec que sí,
1: aquelles
0: no?
1: Aquelles gomes, sí?
0: Sí, home, sí, les que... A la cuina n'hi ha 34
1: aquests,
0: que et van arribant
1: aquests,
0: i les vas guardant
1: aquests,
0: i
1: dius... Les guardes amb
0: no
1: un racó
0: sé per què les
1: faig
0: servir.
1: I que no et fa servir després.
0: A vegades sí. Jo
1: les gomes de pollo.
0: Sí.
1: Són unes gomes de pollo petites que tu en l'acte poses en l'ano un aparatet... Tot això em despert, no fas mal. Agafes la verigueta i clic, i poses la gomita de pollo. I la lliga i aquesta veriu petita de primer i segon grau s'asseca i al cap d'uns mesos no hi és. Això ho hem fet molt. Abans ho fèiem amb criocoagulació, amb fred, amb coses amb gel.
0: Sí, sí.
1: Després ho hem fet també amb coses que cremàvem. Avui en dia... sobretot amb el làser i amb el goma de pollo.
0: Està bé.
1: Però goma de pollastre, perdó. No duré dir mai, no em deixis dir mai més goma
0: de pollo.
1: Pollo.
0: No, goma de pollastre. Per tant, amb tot el que ara ja sabem, si algú diu, oh, jo estic, de que està a la fase 1, pot fer alguna cosa per evitar arribar a la fase 2 i 3 i 4?
1: Anar a buscar una, si ets jove, si ets gran ja no hi ets a temps, horari de deposició. No tenim, tenim horari de menjar cada vegada menys, he dit abans.
0: Sí.
1: Horari de dormir encara el tenim la majoria, menys els ignorants i la Marta Romagosa, menys ells. Però els altres tots tenim horari de dormir. No tenim horari de cagar. No en tenim, no en tenim. Avui, ara no perquè estic en un hotel, ara no perquè vaig a parlar avui estic a Catalunya Ràdio.
0: Sí.
1: Com aniré a dir, escolta,
0: no, que no puc, haig d'anar
1: a la... lavabo, sí. Que m'estic... M'aguanto, apreto l'esfínter voluntari, apreto el voluntari que és molt fort, tanco bé i el tiro una mica amunt la caca.
0: Clar.
1: El tirar una mica amunt i es perd la sensibilitat de les ganes aquelles que tens d'anar.
0: Uh-huh.
1: Perquè aquí no ho he dit, perquè no ho puc dir tot jo avui. Si ho,
0: no,
1: si ho
0: tot
1: dic,
0: no,
1: tot
0: perquè
1: sortiran,
0: si no...
1: Sortiran uns especialistes
0: no.
1: Que em fotran al puesto... Hi ha unes, per aquí sobre de l'esfínter, hi ha uns nerviets que són tactoreceptors i quan hi ha una caca a sobre et donen sensació al cervell, ganes de deposar. I el cervell, deixa'm dir una altra cosa, nosaltres som el cervell, res més, els homes. El cor és un múscul, el fetge és una cosa, una que fabrica sucs. El cervell, només el cervell, tot el cervell. Allò de que abans si el meu cor te'l dono o no, dono el meu cervell o no te'l dono. El cor te'l puc donar, el cervell.
0: És el més important.
1: I el cervell hi ha el de la defecació, que contrau el recte, l'apreta, el muny, com munyiries la mama d'una vaca,
0: sí.
1: I obre a l'esfínter. Zit, zit, i vas de poses. Número 2. Menjar verdura. Menjar verdura i fruita. Menjar verdura i fruita cada dia. Verdura i fruita. Aquí tenim la sort de la dieta mediterrània. És que és tan nostra. I és això.
0: Sí, sí. Sí.
1: Verdura
0: sí,
1: i fruita.
0: Si menges verdura i fruita, doncs en principi hi has d'anar. Però hi ha molta gent que té problemes per anar... Aquest és un altre tema. Hi ha molta gent que té problemes d'endovall restret, no sé què. I clar, aquests deuen tenir més possibilitat de tenir aquests problemes.
1: Tenen aquests problemes.
0: Clar.
1: I sobretot si hi ha l'estrès, que l'estrès el té tothom, i això és una cosa de segle XXI també, aquest estrès, que és el patir, és l'angoixa per algú no importantíssim, però que en un moment es fa important, que no t'arriben els diners per pagar a final de mes el no sé què, que la feina tens un cap... que és un cabronet i t'està fent la vida impossible, per exemple. I tu tens que tornar a la feina l'endemà, i l'endemà passat, i l'altre, i sempre, i vas estressat.
0: Clar, però hauríem de saber treure'ns aquest estrès de sobre.
1: No en sabem. Coses per fer-ho. Un dia portes amb una professora de ioga, amb un budista, i et fa...
0: I ja està tot arreglat.
1: Coses d'aquestes.
0: Tampoc. Jo crec que per fer una primera lliçó...
1: Senyora,
0: ha estat bé, no?
1: A mi em sembla que poden haver pres alguna cosa.
0: Jo trobo que sí. O sigui que crec que l'hem aprovat el doctor Jordi Garriga. Gràcies per ser avui aquí. I res, ens tornem a veure aviat, segur.
1: Marta Romagós, estic a les teves ordres i m'agradaria aquestes xerrades senzilles i
0: tendres.
1: I clares, senzilles i tendres. Ara fa 20 anys, tenia 20 anys. Fa molts anys que tenia 20 anys.
0: Sí, no passa res, no passa res. L'edat no és, és psicològica.
1: Segueix amb el teu programa, que és una meravella, i m'encanta que estiguis aquí.
0: I a mi m'agrada que hi sigui el doctor Garriga. Gràcies, fins una altra.
1: Adéu.
0: Deu minuts i arribarem a la una de la matinada. Ens truca el 93207474, la Magda, des de l'Eixample de Barcelona. Bona nit.
2: Bona nit, Marta. Felicitat. I ara us diré una cosa.
0: És que crec que és una cosa que té a veure amb la conversa que acabem de tenir, no?
2: Home, i tant.
0: A veure, digues.
2: Rueda goma de pollo. No és... Goma filiforme.
0: Com?
2: Goma filiforme.
0: En català es diu goma filiforme?
2: En català no ho sé, però jo fa molts anys, perquè jo soc molt gran, treballava, és igual, funcionària, i tenia un jefe molt... I gastava moltes gomes de pollo. I una companya va anar i va dir: senyor tal, resulta que no hi ha gomes de pollo. Y contesta: señorita, nada de gomas de pollo. Son gomas filiforme.
0: Filiforme. Mira que l'havia sentit a la vida ho havia sentit.
2: Doncs mira, jo fa 30 anys que sí que ho vaig sentir.
0: Molt bé.
2: Lo de filiforme, bueno, tot també, perquè tothom deia les gomes de pollo o de pollastre.
0: Ja.
2: Doncs no, es veu que el nom correcte en castellà, en català no ho sé, és
0: goma filiforme. Molt bé. Ja m'ha après una altra cosa. Gràcies a la trucada de la Magda. Molt bé.
2: Vale, molt bé, Magda. Merci. Felicitats.
0: Merci,
2: bona nit.
0: Adéu. La Maria Àngels, des d'Orfes, jo voldria saber això, on para Orfes, Maria Àngels? Bona nit.
3: Hola, bona nit. Pues mira, Orfes és el municipi de Vilademuls.
0: Ah, d'acord, molt bé.
3: Que som 12 poblets petitets.
0: Sí.
3: Però ja fem colleta per escoltar-los.
0: Ai, que bé, que bé.
3: Mira, Marta.
0: Digues.
3: És la primera vegada que truco.
0: Ai, que contenta em fa això, Maria Àngels. Molt contenta,
3: fa,
0: doncs.
3: Pues, quasi 40 anys que estic escoltant el programa, I resulta que al començament, quan ho portava el Carles Cuner, els primers moments vaig pensar, això no tirarà endavant. No, de veritat. No deixava dir marques, no deixava dir on tu podies, a quin lloc ho podies trobar, no deixava... Dic, fill meu, si això no ens soluciona res. Bueno, han passat els anys i ara us demano perdó a tots els ignorants perquè heu sigut tan forts, heu aguantat aquests 40 anys quasi, i a part a tots els equips que ho heu portat, us he anat escoltant sempre, m'heu fet molta companyia de fa 38 anys, com va tenir un accident una filla nostra de 16 anys, i esclar, les nits no dormia. Gràcies a tots els ignorants he dormit quasi fins ara.
0: Que bonic, Maria Àngels, això que ens
3: res saps. Més. Una abraçada.
0: Una abraçada per tu,
3: tots, també. Per tots.
0: Gràcies, bona nit.
3: Adéu, maca. Adéu.
0: I en Narcís, des de Pineda de Mar, bona nit.
4: Molt bona nit a tothom. Bueno, doncs, aquesta senyora, que no me'n recordo, com es diu, que deia que era allò que passa quan hi ha un mort, o el que sigui, la carretera, el carrer, i els tapen, i què és, i per fer tot això. Bueno, això és una manta tèrmica, una cobertura tèrmica, i és una matèria una mica molt lleugera,
0: sí.
4: I és com una espècie d'alumini, de paper d'alumini, però una construcció especial, no? Això és el que reemplaça les mantes. Quan jo era jovenet, als 40, 50, portava una manta a la motxilla, però ja pesava un quilo, dos quilos, feia molt de volum, tot molt de volum. Ara aquestes mantes tèrmiques, que els hi diuen, tenen el volum d'un telèfon mòbil, però pesa 3 o 4 grams, pesa molt poc, i a volta molt poquet, i és una manta,
0: sí.
4: I ho porta la policia, els metges, excursionistes, boletaires i per tota la gent que un dia o altre per qualsevol motiu ho necessita. I el mort el tapa per respecte.
0: Clar. Perfecte.
4: Perquè si no diuen aquest home està dormint, està borratxo, està...
0: No, està mort, sí. Molt bé, doncs aclarit. Moltíssimes gràcies, Narcís.
4: A vosaltres.
0: Una abraçada. Bona nit.
4: Igual, ja.
5: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
6: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Posem la porta de l'altre barri al local d'assaig del grup Mujeres i ens expliquen alguns dels seus secrets.
7: Porto anys insistint, aquests dos cabrons, que versionem Benvolgut de Manel, i ells no em deixen, no acaben d'entendre la meva passió per aquesta cançó.
8: L'altre barri, amb Blai Mercè.
5: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
9: En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
10: Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això ens pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
9: Perquè estimem el que fem, i estimar és el més important.
10: Estimar és molt revolucionari, i és la força que ens pot salvar.
9: I sabem celebrar els bons moments.
10: Pa-da-pam!
9: Uau! I com diu l'escriptor Bial Mesquida, visca la veu.
10: M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
5: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
9: La tarda dona molt de joc.
0: Doncs és que m'ha fet pensar ara. M'he quedat amb el testimoni de la Maria Àngels, que s'ha passat la vida escoltant el programa, 40 anys escoltant el programa, com diu, no es guanyaria la vida com a pitonissa, perquè quan va començar es va pensar que això no duraria gaire, i s'ha passat la vida escoltant el programa, i, a més, demanava disculpes per haver pensat en el seu dia que aquest programa no tindria la transcendència que ha tingut i que aquest 2027 fa 40 anys. I a sobre, no només això, sinó que ha donat les gràcies a tots els equips i a tots vosaltres, és a dir, a tota la gent que escolteu com ella aquest programa i que truqueu per fer preguntes i que truqueu per donar respostes, perquè ella ha dit La Maria Àngels, és que m'ha quedat al cor, aquesta dona, que no havia trucat mai fins ara i ha escoltat el programa des del primer dia de la Nit dels Ignorants. Per tant, no sé, ho he trobat molt bonic, que donés les gràcies a tots els equips i que donés les gràcies als oients, és a dir, als ignorants, que en definitiva sou els que també feu possible que el programa creixi i que arribin preguntes i que arribin respostes, cadascú des del seu punt de vista, cadascú des de la seva manera de pensar. Hi ha gent que ho busca per internet perquè li ve de gust, hi ha gent que ho sap, hi ha gent que ho investiga, o sigui, és que cadascú es fa el programa a la seva manera i al final entre tots, si no, l'Aina busca respostes dels tècnics, dels experts, quan la pregunta necessita doncs donar resposta una mica més experta. Però fins i tot la oient anterior que ens trucava, la Magda, dient que no es diu goma de pollastre, sinó que es diu d'una altra manera, que ho he apuntat i ara no em reconec la lletra, goma filiforme, jo no ho havia sentit mai. Per tant, ja hem après una altra cosa. No és bonic, això, que en un programa de ràdio... És que és molt bonic. És que és molt bonic fer aquest programa. En fi, que arribem a la una de la matinada. Això vol dir que baixen els nostres companys dels serveis informatius. Veiem com ha estat tota la situació que ens explicava abans la Maria Costa davant de la seu del Departament d'Educació. A veure com està, si saben alguna cosa nova o no. I tota la resta de coses que han passat i que ara ens explicarà l'Àlex, segur, d'aquí una estona. Nosaltres tornarem després del butlletí amb més preguntes, amb més respostes. Ens falta saber què ens recomana de sèries la Sílvia Comet. Ens falta escoltar una conversa bonica amb en David Selves. Avui que he anat al teatre a veure aquests Perfectes Desconeguts, que us recomano, que queden pocs dies per anar-la a veure. I el conte final, vull dir que encara ens queden coses i una estoneta més fins a acabar la nostra setmana. Va, fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Pendents a aquesta hora de les protestes dels mestres i professors que tallen la via Augusta de Barcelona des de fa més d'una hora. És just davant de la Conselleria d'Ensenyament. La reunió d'aquest dijous per intentar trobar un acord sobre el conflicte laboral que els enfronta s'ha acabat sense acord. Els sindicats volien continuar negociant, però la consellera els ha emplaçat a demà. Això ha provocat l'enuig dels representants dels treballadors que han decidit passar la nit al departament com a protesta, mentre fora s'ha fet aquest tall per donar-los suport. Última hora des del Departament d'Educació. Maria Costa, bona nit.
2: Bona nit. El tall de via Augusta davant el departament ha començat vora les 11 de la nit i encara continua, encara queden desenes de persones que ocupen el carrer i entrada del departament en suport a la resta de delegats i cals que estan tancats a la conselleria. Si estaran tot el... Davant les 10 del matí, que és quan els ha emplaçat la consellera Esther Niubó a reunir-se. Tampoc hi ha hagut acord. El govern ha proposat un increment de 400 euros d'aquí 4 anys, però els sindicats... suficient i discrepen també de l'increment perquè consideren que el que ofereix el govern és menor. Aquest divendres, una nova oportunitat, els sindicats volen que l'increment salarial sigui... El departament ja avisa que aquesta és la proposta definitiva. Maria Costa, Catalunya Ràdio, Departament d'Educació.
1: Repassem ara altres informacions en format breu. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions dels últims fronts judicials que esquitxen el PSOE. Els socialistes insisteixen a desvincular-se del suposat entramat per obstruir causes de l'entorn Sánchez i alguns ministres denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. Entre els aliats de l'executiu creix la indignació. El PNB ja dona la legislatura per acabada. L'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, ha negat aquest dijous haver ordenat o estar al cas de l'operació Kitchen. En la seva declaració com a acusat a l'Audiència Nacional ha assegurat que se'n va assabentar per la premsa. Qui va ser el número 2, el seu número 2, Francisco Martínez, ha seguit la mateixa estratègia de defensa. La defensa de Jonathan Andic demana que es revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per l'homicidi del seu pare. El recurs nega una mala relació entre pare i fill. Recorda que el fundador de Mango ja havia tingut una caiguda mesos abans de la seva mort i denuncia que les filtracions durant la investigació han significat una condemna social anticipada. La reina Elisenda tenia al voltant de 70 anys quan va morir. Era la Constitució de Constitució robusta i va tenir molts dolors en els últims anys de vida. Són algunes de les conclusions de l'estudi que el Reial Monestir de Pedralbes ha fet de 8 sepultures del segle XIV en les quals hi havia enterrades 25 persones. Els bombers de la Generalitat mantenen activada la petició de confinament a Òrrius, al Maresme, per l'incendi declarat aquest dijous al migdia en una empresa de cera i parafina que ha quedat completament calcinada. El foc ha afectat també mitja hectàrea de vegetació forestal, tot i que aquesta part de l'incendi ja s'ha pogut estabilitzar. El cap de l'operació, Josep Manel Escudero, explica que cal esperar que el material es consumeixi progressivament.
3: Hi ha una columna important encara, està cremant tot el material que encara queda combustible a l'interior i mantenim l'ordre de confinament precisament per aquesta columna i de moment la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
1: L'incendi ha mobilitzat 31 dotacions dels bombers amb 4 mitjans aeris. No hi ha hagut ferits i els 16 treballadors de la fàbrica n'han pogut sortir il·lesos. Esports. El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona al Club Laurana. Mentrestant, presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atleti de Madrid per Julián Álvarez. I el Barça femení, confirmades les sortides de Mapi León i Ona Batlle. En canvi, tot fa indicar que Marta Torrejón i Salma Parayuelo acabaran renovant. El Girona ha confirmat que Michel Sánchez posarà a punt i final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. I Xavi Pascual ha argumentat que la seva sortida es deu al desgast acumulat. L'encara entrenador del Barça de bàsquet ha negat tensions internes i es considera poc adient per al càrrec.
0: Fins aquí les notícies.
4: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
5: La poeta Xènia Diaconova es va criar amb el seu pare llegint-li poemes. Poc sabia del català quan va arribar, però amb el temps s'ha convertit en la traductora al català de Txékhov i Anna Politkovskaya. Xènia Diaconova, de Sant Petersburg, al nostre estudi.
4: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest divendres a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
5: Aquest divendres descobrim un dels cervells més brillants de la nostra època, amb totes les lletres.

0: Una de la matinada i 7 minuts. Som aquí ja, a segona hora de la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio. Ai, que em quedo sense veu. No em quedo sense veu, perdoneu, eh? Som aquí, al 93207474, si ens voleu fer preguntes, respostes, reflexions, felicitacions, queixes, o comunicar coses boniques que us passen, que això ens agrada moltíssim, perquè la gent que li passen coses bones i les vol explicar, trobo que també té el seu què. Sempre ens passem la vida queixant-nos de tot, que és normal, i que tenim tot el dret a queixar-nos del tot, però quan algú li passa una cosa bona i vol trucar als ignorants i vol compartir-ho, trobo que és deliciós. I en un món on sempre es premia més la notícia negativa que la positiva, doncs quan hi ha una cosa bonica per compartir, doncs a nosaltres ens agrada molt. Però vaja, que podeu trucar pel que us vingui de gust, ja ho sabeu, al 93207474, o si ho preferiu, deixar un missatge de WhatsApp, que és el 667-220-148. Però ja sabeu que els missatges de WhatsApp no els llegim mai en el directe mateix, sinó que van al programa de l'endemà, o en aquest cas ja seria el programa de diumenge a la nit. Ens truca el 93207474 en Jordi des de Mataró, però que està en ruta. Jordi, bona nit.
1: Hola, bona nit. Mira, ara mateix passant per Torà.
0: Torà, molt bé.
1: He carregat aquí al costat de Guissona i vaig cap a Mataró.
0: Vas cap a Mataró, molt bé.
1: Sí. Mira, volia fer un comentari barra queixa sobre aquests talls que han fet el professorat a les autopistes.
0: Sí.
1: Perquè, a veure, a mi em sembla molt bé que protestin, però que vagin a protestar a la conselleria o que vagin a protestar davant dels col·legis, però que no entorpeixin una via com la P7, que és una artèria principal. Avui, per exemple, han tallat la C32 a Mataró, al dematí, hi havia un col·lapse de trànsit al centre de Mataró. Bueno, no, jo sóc que anava amb moto, però un cotxe no es podia anar per cap lloc. Han tallat l'autopista i tothom travessant Mataró per dintre.
0: Clar.
1: I, bueno, però és que ahir, amb el tall de la P7, us puc explicar... Bon, mira, si jo... Per sort que aquest portó d'horaris canviats, però si l'hora d'enganxar, com el gas que vinga, que arriba a mig de matí, carregat amb 9.000 pollastres vius, m'enganxa l'autopista, calor que està fent, i no queda ni un pollastre viu.
0: Se't moren tots, no? Clar. Clar.
1: A veure, no pot ser. Un amic meu, un xofer... Bueno, una empresa amics meus d'Almeria, un cas real. Carreguen a Girona peix fresc pels mercats del sur de Màlaga, de Granada, de Sevilla, i surten a migdia carregats de Girona cap avall amb peix fresc perquè a la nit han de fer mercat, a vendre mercat, com si anessin al Mercabarn aquí a Barcelona, pues, a Mercasevilla, a Mercamàlaga... Bueno, pues, van tirar que anar a fer la volta per Lleida, perquè estava tot curat. A Granollers, a Torredembarra, a Tarragona, van tirar que fer la volta per Lleida, pujar per la C25, anar a Lleida, baixar cap avall, cap a l'Ebre. Amb la contrapartida de que si, per exemple, al mercat de Màlaga, si arriben més tard de les 4 del matí, hi ha no d'entrar al mercat a vendre. Aquell, i és peix fresc, és
0: clar,
1: peix...
0: Clar, clar.
1: Tu imagina't la repercussió econòmica que representa això.
0: Sí, sí.
1: Gasto de combustible, el perill, que mira, van poder arribar, però sonant el timbre, que van arribar a les 4 menys 10 o així.
0: Sí, sí, una mica més.
1: Imagina't que aquell camí ha enviat 20 tonelades de peix fresc, que no es pot vendre aquell dia.
0: No hi ha, pots
1: no hi ha dret, no hi ha dret, no hi ha dret amb això. Que estic d'acord amb les protestes, perquè les seves raons tindran. Però, per l'amor de Déu, aneu a les conselleries, aneu davant dels ajuntaments, aneu davant de la Generalitat, però no entorpiu una artèria com és la P7, allà fent festa, allà a viure la vida. No, no pot ser. Tota la credibilitat que tenen el professorat, amb aquestes accions la perden.
0: Sí, entenc el que diu Jordi.
1: Llavors, nosaltres que som els portistes, quan tenim una queixa i tallem alguna carretera, ens diuen, bueno, de tot menys vacos. I en canvi, aquests senyors, va, anem a tallar la P7, que mira, això és xautxa. No, perquè pot haver-hi molt per repercussió econòmica a la gent que va treballar, a la gent que no pot arribar a casa seva, o que no arriba a l'hora a la feina. No pot ser.
0: Entesos, Jordi, queixa feta aquí, amb totes les lletres clares, o sigui que gràcies per fer-me.
1: No, són coses, no són suposicions, són coses reals.
0: No, està clar, està clar, sí.
1: Vale.
0: Molt bé, Jordi, que vagi bé la feina, bona feina.
1: Adéu-siau,
0: adéu, bona nit. Doncs, una de la matinada i 12 minuts. Tenim una altra trucada, anava a dir, perquè és que, si no, la Sílvia preta per venir a explicar-nos quines sèries podem veure aquest cap de setmana. Sempre ens fa recomanacions per veure què podem veure de nou, tot i que hi ha gent que li explica sèries i ells ja les han vistes, saps? Que ja això passa moltes vegades. Però pels que no anem tant al dia de les sèries, doncs està bé que algú de tant en tant, un cop per setmana, ens ho digui. Ens truca la Mariana, em diu l'Aina. Mariana, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: És la senyora que ens ha trucat dues vegades, aquesta és la tercera, que és l'oient que va donar el ronyó al seu marit. És correcte?
2: Sí, correcte.
0: Com està, Mariana?
2: Pues, bé, estem recuperant-se. Jo he tingut un petit problema que van posar un catèter perquè vam punxar una veneta, per dir-ho així, que sortia un líquid que no havia de sortir.
0: Ai.
2: I, bueno, i encara porto el catèter, però el meu marit estava mar de bé.
0: Sí. Està bé, això. Ell està a la mar de pinxo i la Mariana va fent poc a poc, no?
2: Correcte. Jo tinc que fer un règim especial perquè es tapi aquesta veneta. I, bueno, però bé, mira.
0: Però el metge fluixet. Diu que tot va en ordre, eh?
2: Sí, tot va evolucionant favorablement.
0: Molt bé, molt bé.
2: Estem fluixets, però, bueno, ens anem refent.
0: Us aneu refent junts, això està bé.
2: Amb 80 anys, doncs, no és el mateix que si tens 50 o 60.
0: No, és el mateix. Necessites però, una mica més de temps, però si esteu junts i us podeu anar cuidant, doncs mira.
2: Sí, bueno, no, estem a casa del meu fill i ens cuidem molt bé.
0: Home,
2: i,
0: doncs,
2: bueno,
0: mira, això encara...
2: I la família, tots col·laboren, tots. Tinc tres fills i tots col·laboren. Estem supercuidats.
0: Molt bé.
2: Superbé.
0: Doncs espero que tot vagi millor, que es tanqui això, et puguin treure el catèter i pugueu celebrar-ho.
2: I com que estem dormint habitacions separades, perquè el meu fill, bueno, era... Pues, així, no? Tenim cada la nostra habitació.
0: Sí.
2: Doncs per això et puc parlar, perquè
0: clar,
2: si no...
0: Així no molestes, perquè si ell dorm, no? Tu pots parlar.
2: Clar.
0: Molt bé, Mariana.
2: Exactament.
0: Doncs celebro que vagi tot a poquet, però que vagi a millor.
2: Pues molt bé.
0: I tant de bo aviat això fora i ja puguis fer vida mínimament normal.
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Una abraçada. Bona. Gràcies per trucar-nos.
2: Una abraçada.
0: Adéu-siau, bona nit. I es va refent més a poc que ell. Són coses que passen a la vida, però ja veureu com segur que tiraran endavant. Perquè és un quart de dues i jo crec que la Sílvia ens pot venir a recomanar alguna cosa.
3: Un capítol i a dormir. Amb Sílvia Comet.
0: Va, que com cada divendres a aquesta hora, aquí a la nit dels ignorants, us proposem un parell de sèries, per si us ve de gust passar una estona davant la pantalla, i ho fem amb la nostra prescriptora de capçalera, Sílvia Comet, bona nit.
4: Què tal, Marta, bona nit.
0: Entre thrillers, lladres i sèries d'arreu, ens has tingut ben enganxats aquestes últimes setmanes. Va, avui què toca, Sílvia?
4: Avui ens instal·larem als països escandinaus. Si sou fans del Nordic Noir, aquest subgènere de ficció criminal originari dels països nòrdics que es caracteritza per mostrar històries fosques, atmosferes fredes i generalment amb una forta crítica social, doncs esteu d'enhorabona, perquè les dues sèries d'avui surten de la novel·la negra escandinava. Segur que us ho enganxaran fort, així que això d'un capítol i a dormir, aquesta setmana no ho puc garantir. La primera sèrie té com a protagonista un detectiu molt popular per als fans del gènere i que surt de la imaginació de l'escriptor i músic noruec Jon Nesbø. Els seus llibres s'han traduït a una quarantena d'idiomes i no és la primera vegada que es traslladen a les pantalles, però aquesta sèrie té el plus d'estar liderada pel seu investigador més icònic, Harry Hole. Si vosaltres, com jo, sempre l'heu anomenat Hall, sapigueu que en noruec i en danès es pronuncia Hole, i la sèrie, que és danesa, es titula Detective Hole.
5: Seria molt rara i a Billy Sheldon.
4: Per qui no conegui aquest detectiu, Hule és un inspector de la policia d'Oslo brillant, però tan brillant com caòtic. És d'aquells detectius que tenen un instint gairebé obsessiu per entendre la ment dels assassins, però ell alhora arrossega una vida personal bastant complicada, relacions sentimentals destruïdes i una tendència a portar-ho tot fins al límit. És molt bo fer la seva feina, sí, però també és el tipus de personatge que sempre sembla que està a punt d'autodestruir-se. Un dels grans atractius, de fet, és la relació entre Harry i la resta de personatges. Els seus companys de la policia, per això que explicàvem, sovint no saben si confiar-hi o apreta a córrer, perquè és imprevisible, desobeeix ordres i els casos sempre acaben afectant el seu equilibri mental. I aquí hi hem d'afegir, per si no n'hi hagués prou, que té problemes importants d'addiccions. Però, com resulta que és el millor investigant casos criminals especialment complicats, doncs els seus superiors decideixen que treballi a les ordres d'un detectiu més jove i molt prometedor, que també troba pistes importants molt ràpidament. Potser massa ràpidament. Estic a punt de fer un spoiler. Pel que fa a la investigació, la sèrie arrenca amb un seguit de desaparicions i assassinats especialment violents que, a priori, són de tipus ritual i, aparentment, no té cap relació una cosa amb l'altra. A mesura que Harry hi aprofundeix, descobreix que darrere dels crims hi ha un patró. La història juga molt amb aquesta idea típica del Nordic Noir. No només es persegueix un criminal, sinó que anem veient moltes de les imperfeccions d'una societat aparentment perfecta o al nostre imaginari perfecta. El detectiu es troba amb personatges vinculats a moviments ultranacionalistes, discursos xenòfobs i grups radicals que aprofiten la por i el malestar social per guanyar influència. Són tan inquietants els crims com el context social d'on sorgeixen aquests criminals, alguns dels quals, a més, no surten dels baixos fons, precisament. I totes les històries protagonitzades per aquest detectiu, i en aquesta també passa, tenen molt pes emocional, sobretot les seves relacions íntimes, especialment amb les persones que intenten mantenir-lo connectat a una vida normal, que volen que toqui de peus a terra, tot i que ell sempre sembla que acaba prioritzant perseguir monstres que no pas conviure amb el dia a dia.
6: I els membres del repartiment el reconeixerem?
4: Si us agraden les sèries nòrdiques, no només d'aquest gènere, sinó de qualsevol altre, i trobar no només d'aquest gènere,

0: de la humanidad. I en els papers secundaris hi veureu protagonistes de moltes sèries escandinaves, com ara Henriette Steenstrup, creadora i protagonista de Perny. En definitiva, Detective Hulle té tots els ingredients que enganxen als fans del Nordic Noir. Ambientació molt potent, tensió constant, fotografia fosca i un protagonista turmentat dels que no poden deixar d'investigar encara que s'estiguin destruint pel camí. Però, com acostuma a passar amb les sèries basades en llibres, sempre acaben sortint fans de l'obra literària que en critiquen algunes mancances, diuen, com ara la resolució de trames massa ràpida o la complexitat psicològica del Harry, que creuen que no està gaire ben resolta. Creuen que el Harry no és tan superficial. Si m'ho pregunteu a mi, crec que la sèrie resol força bé tant una cosa com l'altra. Té 9 capítols d'una durada força generosa, normalment entre 45 minuts i una hora, que donen tant per aprofundir en el personatge, sobretot durant els primers episodis, com per tancar les trames més que correctament. I jo espero que tingui una segona entrega. La primera la teniu a Netflix.
1: Doncs clar, suposo que la segona sèrie també és de les que ens faran patir.
0: Sí, sí, avui anem de patir, però això de patir també ens agrada als espectadors, eh? La tensió, passar una mica de por, intentar descobrir el culpable i que no prenguin mal els nostres personatges preferits, sobretot. Aquesta sèrie surt d'una novel·la d'un altre escriptor, en aquest cas danès, molt reconegut, Søren Sveistrup. És el Caso Hartung, que recentment ha estrenat segona temporada.
2: En castellà, man.
3: Det lader ikke til, at der er nogen forbindelse mellem offrene. Udover to kastanjemænd.
0: El títol original de la novel·la és The Chestnut Man, és a dir, l'home de les castanyes. Arrenca amb l'assassinat brutal d'una dona als afores de Copenhagen. A l'escena del crim hi apareix una petita figura feta amb castanyes i aviat els investigadors descobreixen una connexió inesperada amb la desaparició d'una nena vinculada a una figura política destacada. A partir d'aquí, la història evoluciona cap a una investigació cada vegada més fosca. L'atmosfera és realment molt freda i opressiva i les imatges dels crims no són gens agradables, també cal dir-ho això. Un dels punts forts de la sèrie són els protagonistes, els inspectors Naya Tulin i Mark Hess, bons investigadors, però també molt centrats en els seus conflictes personals. Tots dos tenen tensions importants entre la vida laboral i la familiar. I el que dèiem fa una estona, la crítica social a la sèrie que no falti. Aquí veiem molta burocràcia policial i pressió política sobre els casos mediàtics, i més en un cas com aquest, que està relacionat amb una alta personalitat governamental. També posa el dit a la nafra en les esquerdes del sistema de protecció infantil i la dificultat de conciliar família i feina. Com sempre, sota la superfície hi ha un malestar social.
1: Aquest és el cas que es toca a la primera temporada. Evoluciona bé la sèrie, per això? Ens recomanes la segona entrega, també?
0: Doncs sí, perquè ja coneixem els personatges principals i tot el que els envolta, i això s'avança feina. Han passat 2 anys des del cas Hartung. En aquesta nova temporada, la Naya Tulin i el Mark Hess tornen a treballar plegats quan apareix una nova investigació marcada per desaparicions un altre cop i assassinats que estan connectats amb un cas antic que mai es va arribar a resoldre. Aquesta vegada, el criminal juga psicològicament amb les víctimes, deixa pistes, rimes infantils i una mena de joc bastant macabre. Hi ha una sensació d'amenaça constant. També aprofundeix en la relació entre la Tulin i en Hess, que ara és més complicada emocionalment després de tot el que van viure a la primera entrega, que si no l'heu vist, naturalment, jo no us diré com acaba. Molt a favor d'aquesta segona temporada, és més psicològica, manté l'ambient fosc i opressiu, les interpretacions són bones i també té algun gir de guió cap al final que deixa amb la boca oberta. En resum, si la primera temporada us va enganxar per l'atmosfera i la tensió, la segona segurament també us funcionarà molt bé. No revoluciona el gènere, és veritat, però sí que manté aquest nivell de thriller fred, incòmode i molt fàcil de devorar, tant d'una tirada com capítol per capítol, que seria el nostre lema. Un capítol i a dormir.

0: tot i que de vegades aquestes sèries inquietants poden provocar algun malson. Les dues temporades també les teniu a Netflix.
1: Avui no ens hem mogut de plataforma amb Detective Hall i el caso Hartung. La setmana que ve, més propostes. Gràcies, Sílvia, bona nit.
0: Adeu, bona nit. Fins la setmana que ve.
2: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
3: Una parella és a punt de casar-se, però quan falta només una setmana pel casament, ella confessa una cosa del seu passat que ho canvia tot.
4: Before we got married, we did this thing where we said the worst thing.
5: Zendaya i Robert Pattinson protagonitzen aquesta pel·lícula de misteri i relacions de parella titulada The Drama, que és molt provocadora.
6: És com un soroll de fons, que no em deixa pensar, que no em deixa viure.
5: I també parlarem de la pel·lícula catalana Corredora, que s'estrena als cinemes parlant d'un tema inusual com és la salut mental en l'esport d'elit a partir de la història d'una corredora que pateix un brot psicòtic.
3: La finestra indiscreta amb Toni de la Torre. Divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
2: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
7: Joan Capri va ser un dels actors còmics catalans més populars i importants del segle XX, que va aconseguir fer riure tot un país en els temps grisos de la postguerra i de la dictadura. Ell aconseguia connectar amb la gent d'una manera especial, perquè se sentia reflectida en aquell barceloní de classe mitjana una mica amargat. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
2: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
1: Tres minuts i arribarem a 2:15 de la matinada. Ens truca el 93-207-474, en Joaquim, des de Monistrol. Bona nit.
8: Hola, Marta i ignorants. Bona nit i enhorabona pel programa.
1: Gràcies.
8: Escolta'm una cosa.
1: Digues.
8: Ahir va ser el meu aniversari.
1: Carai, per molts anys.
8: I em van fer un bon regal ahir.
1: Ah, sí?
8: Sí, sí. Ahir vaig fer 75 anys. L'Anna Belén, la cantant, és igual que jo, el 27 de maig del 51.
1: Molt bona coincidència, tu.
8: Sí, sí. Escolta'm una cosa. Jo d'aquí ara volia fer una felicitar al personal d'oftalmologia de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Perquè després de, 3 anys d'una intervenció que vaig tenir de catarata, el dret em va quedar molt bé, però a l'esquerra vaig tenir un problema. O sigui, va ser allò que quasi de la nit al dia vaig perdre la visió, saps? Carai. I, a base de proves i proves i proves, van arribar a la conclusió de fer-me una capsulotomia làser. Es tracta de treure la porqueria que s'acumula dintre de la càpsula ocular.
1: Sí.
8: Clar, jo també havia tingut un despreniment de retina, o sigui, era una cosa complicadeta. Però mira, escolta'm, val la pena que inverteixin en aquestes coses.
1: I tant.
8: Perquè jo vaig quedar molt content, de veritat.
1: Doncs ens n'alegrem.
8: Sí,
1: vaig
8: entrar. A la una tenia la cita, a pesar de la feina que tenen, perquè ja està ple de gent, i evidentment tothom tenim el que tenim, no? Però, escolta'm, de veritat, els professionals de tota la vida que m'han mirat la vista i ahir supercontent.
1: O sigui,
8: vaig entrar cap a la 1:30 a dintre, que és làser, o sigui, no és una intervenció de quiròfan ni res. T'ho fan allà i, escolta'm, tu, en 10 minuts...
1: Pim-pam, no?
8: Sí. Molt vaig sortir, m'estaven esperant aquí, però, em van portar, que em va dir, clar, que després no vols conduir i tal, però, escolta'm, és que vaig sortir veient igual que amb l'altre ull, el dret, o sigui...
1: Que bé.
8: Una meravella. O sigui, des d'aquí jo, felicitats, enhorabona al personal, sobretot d'oftalmologia, de Sant Joan de Déu de Manresa, perquè són uns superprofessionals. Des de la persona que va netejant fins a l'últim cirurgià.
1: Perfecte. Felicitacions fetes, Joaquim, ens n'alegrem moltíssim. Moltes gràcies per compartir-ho.
8: Vale, a
1: vosaltres. Gràcies, bona nit.
8: Adéu.
1: L'Andrés, des de Barcelona, bona nit.
9: Hola, bona nit. No sé si em sent bé. Parlant amb l'Alexa i no sé si em sent bé o no.
1: Si no ho allargues molt, millor, perquè et sentim com lluny. Però digues, Andrés.
9: Mira, el tema és que el 2014 aquí a l'Ajuntament de Sant Martí, l'assistente social me va dir que van a ser l'assistència, perquè jo tinc la mà paralitzada.
0: Sí.
9: No me puc moure la carta.
0: Sí.
9: Bueno, van portar l'aparell, però jo no podia tocar el botó.
0: Clar.
9: De la medalla aquesta que porta.
0: Clar.
9: Però va dir que això jo no ho volia, perquè jo no m'anava bé, que no, jo no iba a aixecar-me i dir del veí que venies a tocar el botó. Vaig estar lluitant des del 2014 i el divendres passat, bueno, després de parlar molt, i això van portar un que va amb la veu.
0: Home, des del 2014 fins ara, eh?
9: Perquè molta gent pot, no sé, acollir-se a demanar-lo amb la veu. Van dir que van comprar 200 i que em va posar el meu, el primer, diguéssim, pilot per veure com anava.
0: I funciona bé, funciona bé.
9: Del divendres, per això tocava.
0: Perfecte.
9: Perquè, bueno, que sàpiguen que hi ha la veu i no has de tocar...
0: I no has de tocar el botó. Està bé saber-ho per si algú també té la mateixa necessitat com t'ha passat a tu, Andrés.
9: Amb una paraula se dispara i ja pot parlar.
0: Perfecte. Has trigat molt, però com a mínim t'ha acabat arribant. Gràcies, Andrés, per dir-nos-ho. Una abraçada.
9: A tu, Marta.
0: Adéu, bona nit. Gràcies, bona nit. En Josep, des del Parc Güell, bona nit.
10: Hola, bona nit, Marta. A veure, ahir la nit em va contestar una senyora sobre una pregunta que havia fet, que era de la parla de vindre, tindre, que no sé si era filòloga o era una
0: no,
10: una,
0: no,
10: una
0: era
10: senyora.
0: Em sembla que no és filòloga, ella, no.
10: No és filòloga, però era molt simpàtica, molt amable.
0: Sí.
10: Però no és el que jo vaig preguntar.
0: Ja ho sé.
10: Jo vaig preguntar que per què es van agafar acceptar com a legal la parla del nord en lloc del sud.
0: Sí, com a estàndard, sí, ja l'entenc. Ja sé que no és el mateix, ella va contribuir-hi, però no és ben bé el mateix, per tant, continuem buscant algú que ens ho expliqui
10: bé. Algú filòleg,
0: sí.
10: Ella va dir que això es parlava a les Terres de l'Ebre i a València, i no era així, perquè a Valls, a Vendrell, a Vilanova, a Vilafranca, jo sóc d'aquesta zona.
0: Ja,
10: i aquí iríem,
0: i
10: aquí parlem això.
0: Si
10: contéssim els que parlen d'una manera o d'una altra, doncs guanyaríem més els que diuen...
0: Doncs ens falta un filòleg que ens ho contesti, Josep. Continuem treballant
10: perquè,
0: això.
10: Perquè sembla més castellanisme el que diuen l'estàndard que no pas el que diem nosaltres. Com vindre, l'estàndard diu venir, que en castellà és venir. Tindre, tener.
0: Això ja ens ho ha dit. Jo crec que un lingüista, a veure si ens ho acaba resolent.
10: És més català el que es parla al sud que no pas l'estàndard.
0: L'estàndard. A veure què ens diu un lingüista. Josep, a veure si ho acabem de rematar, això.
10: Vale,
0: molt bé,
10: gràcies,
0: bona nit. I adéu, la Roser, des de Ciutat Vella, bona nit.
11: Hola, bona nit. Aviam, només un petit apunt amb el de les gomes. Si en diem gomes elàstiques, està molt, molt clar i no és difícil.
0: Sí, també tens raó.
11: Sí, bé, no era això, no era per això que trucava. S'ha preguntat de què ve el de l'ou com balla.
0: Sí, senyora.
11: Bé. No crec que puguem aclarir-ho exactament. L'únic que jo sí puc aportar és una llegenda que hi ha sobre l'ou com balla, concretament de la font del claustre de la catedral de Barcelona. Aviam, aquestes festes venen de les festes de primavera molt més anteriors a el que s'ha posat de la religió catòlica, que va adaptar festes que ja existien adaptades a la litúrgia catòlica.
0: Sí.
11: Bé, aleshores, per això es fa per Corpus, però
0: sí, sí.
11: Això eren festes de primavera. Aquestes festes de primavera anaven decorades, diguem, amb flors, fruites i ous, que era el de la temporada. Perquè els ous, encara que en tinguem tot l'any, quan les gallines són més ponedores, és justament la temporada de la primavera.
0: Ja.
11: El que passa és que avui dia se les enganya amb la temperatura i amb la llum i ponen sempre, però si no seria més de primavera. Uh-huh. Aleshores, s'explica, repeteixo que és una llegenda, no sabem si és veritat o no, que amb això, la decoració de la font en els claustres de la catedral, hi havia això, hi havia ous sencers, es posaven ous normals sencers. I un escolanet, doncs, tenia gana i va agafar un d'aquells ous, li va fer una mica de foradet i se'l va xuclar. I perquè no es notés, va tornar a posar la closca buida en la font, que lògicament, com que no pesava gens, el raig de l'aigua se'l van portar cap amunt i va començar a ballar.
1: Que bonic. No sé si és veritat, però és bonic. Ja està.
11: Sí, per això, sigui veritat o no, és igual, està bé.
1: Està molt bé. Roser, gràcies per compartir-ho. Gràcies.
11: Al contrari, gràcies a vosaltres.
1: Adéu-siau, bona nit. Si encara no heu vist Perfectes Desconeguts al Teatre Poliorama de Barcelona, jo no badaria. Ja l'han vist a molts espectadors perquè està en cartellera des del març, tancaran temporada el 7 de juny, així que encara podeu gaudir d'aquest primer comèdia i després tragicomèdia en què unes parelles i un amic que es coneixen de tota la vida queden per sopar i proposen un joc, posar sobre la taula els telèfons mòbils i llegir en veu alta els missatges que arribin i contestar les trucades. Vosaltres hi jugaríeu? En veu alta, llegir-ho tot. L'obra està protagonitzada per Marta Ballarri, Biel Duran, Eduard Farelo, Júlia Molins, Albert Prat, Vanessa Segura i Cristian València i dirigida per David Selves. Jo avui he anat a veure la funció aquesta nit i el director que actua en una altra obra de teatre que es fa Lliure de Gràcia, que és l'autora, en Selves ha vingut fins al Poliorama per parlar amb nosaltres. David Selves, bona nit.
12: Bona nit.
1: Vens del Teatre Lliure, sí. Vens del Poliorama, perquè surts de fer una cosa, però em vas dirigir una altra que continua estant al Poliorama de Barcelona. El cervell no et rebenta una mica entre una cosa i l'altra?
12: Però ven en vacances ara ja.
1: Ven en vacances ara ja. Escolta'm, aquests Perfectes Desconeguts, el joc que proposa aquesta obra de teatre, tu hi jugaries?
12: Jo dic que sí. Jo dic que sí, però ha arribat el moment de la veritat.
1: Com els
12: doncs
1: actors, no?
12: Ja ho veuríem. Ja ho veuríem. Depèn d'en qui... No? Depèn d'en quin moment...
1: Amb qui estàs.
12: Sí.
1: Clar, no deixa de ser contradictori que estem en un teatre, tothom li demanes que tanqui el telèfon mòbil i el sí. mòbil és un protagonista més de l'obra de teatre.
12: Però és que és un protagonista de la nostra vida, no? I cada vegada més, quan t'arriba aquell informe, no? Informe semanal de l'uso, a vegades n'hi ha...
1: Dius, no pot ser.
12: Bueno, no pot ser, i quina vida tenim, no? I si ho dediquéssim a aprendre a piano o altres coses...
1: Hi ha un moment, un dels personatges els que fa, crec, el Biel, que ho diu, no?
12: Sí, sí, estem enganxats a tot.
1: I és veritat, o sigui... els grups de WhatsApp, a les xarxes, quant de temps perdem amb tot això i deixem de parlar,
12: sí, sí.
1: Ja no felicitem amb una trucada, sinó que fem un missatge de WhatsApp i ja està, no?
12: Sí, sí.
1: I aquesta és la nostra vida.
12: Sí.
1: Què té aquesta obra de teatre que s'ha convertit en un rècord, que és una pel·lícula italiana de fa 10 anys, no? 10 anys, i que té com 20 versions a tot arreu, que tothom la fa, que tothom s'ho passa bé, però després no és tan comèdia, perquè és més tragicomèdia que comèdia,
12: sí, sí,
1: no?
12: Sí, total. Bueno, jo crec que el joc, l'artifici, és al·lucinant, no? Aquesta cosa que tu saps el que els hi està passant i vas veient, no, els llocs per on passen per dissimular i per aconseguir el que volen, per amagar el que volen, etcètera, etcètera, no? I jo crec que això, com a públic, és molt agraït. I per l'altre cantó té el morbo aquest, no?, de dir, ostres, que jo tinc aquest dispositiu a la meva butxaca, que tothom el té, i que això podria estar passant, no? Jo crec que són dues combinacions, una mica també quan es va fer el mètode Gronholm, no?, que
1: sí.
12: I començaven a haver de veritat tot el que eren les com es diuen, les tries de personal.
1: De personal, sí, sí.
12: I que era una cosa que tots compartim, no? I de cop i volta això passa a ser... Jo crec que una mica amb Perfectes Desconeguts també passa això, no? És un tema... que és un tema interessant i important.
1: I que és global, no? Que serveix a qualsevol país. Suposo que cada país o cada director n'ha fet la seva versió.
12: Sí.
1: Aquí heu canviat molt l'adaptació que n'ha fet...
12: El Llàtzer Garcia.
1: Sí.
12: Bueno, déu-n'hi-do, perquè els italians són molt més machistes.
1: Clar.
12: Llavors, les parelles estaven menys equilibrades, el grup era d'amics i prou, això ho hem canviat, són dos amics i una amiga, el nucli dur original. Elles no tenien professió.
1: Ah, sí?
12: Sí.
1: A la versió italiana?
12: Només en sembla una. Bueno, no sé, era, de cop i volta feies, perdoni, o era menys important. Anaven una mica a remolc d'ells, i jo crec que aquestes coses les hem canviat amb força.
1: Clar, porteu pràcticament 3 mesos a la cartellera, sí. Que no és una cosa habitual al Teatre Barcelona. No. Heu aguantat molt bé.
12: I no en bones èpoques, vull dir que vam
1: per
12: començar
1: dic...
12: més o menys en bona època, però ara no.
1: I per què? Perquè la gent s'ho ha anat passant de boca a orella.
12: Sí.
1: Perquè és una cosa divertida, però que també et fa pensar, i perquè també interpel·la a qualsevol persona, no?
12: Sí. Jo crec que el que passa també és que quan tens una funció que creus que convoca gent, hi ha una part d'això, no? El boca a orella és necessari, vull dir, no som Hollywood i que ens gastem una milionada perquè els pressupostos no aguantarien. El boca a orella funciona i tu també programes normalment una funció en relació a la gent que creus que convocarà.
1: Sí.
12: Vull dir que és una funció prou popular com perquè no, perquè pugui tirar 3 mesos.
1: Perquè això al principi ja ho sabíeu, que estaríeu 3 mesos?
12: Sí. Normalment un teatre difícilment pots ni estirar. Si et va molt, molt malament, te'n pots anar, o inclús els contractes preveuen allò, una fallida total, però llavors deixes el cul a l'aire al teatre, perquè...
1: Clar, com... llavors no, qui puja a l'escenari, no?
12: Clar, clar.
1: Clar, es queda buit al teatre, no pot ser.
12: Sí.
1: Després de l'estada al Poliorama, hi ha possibilitat de fer gira?
12: Fem gira, sí, sí.
1: Feu gira.
12: Es fa gira la tardor de 2 mesos, 20 i algo bolos a les places grans de Catalunya, gairebé totes.
1: Clar, això està molt bé, perquè jo crec que justament a la funció d'avui diria que hi havia un autocar d'algun poble de Catalunya,
12: sí,
1: perquè he vist com algú repartia entrades, com la gent es anava saludant una altra vegada aquí, que això està molt bé, no?, que els autocars vagin, però clar, que pugueu anar, i és un muntatge que jo crec que és assequible en el sentit que no requereix un grandíssim escenari i que per l'escenografia potser pot cabre en totes aquestes places que hi ha de grans teatres de Catalunya, no?
12: Sí, sí, sí. Home, la idea sempre és això, intentar que el vegi la màxima gent possible per donar la màxima feina als actors, als tècnics, etc, etc. Vull dir que nosaltres sempre que podem sortim de gira.
1: Jo no sé si l'has vista moltes vegades des que s'ha estrenat fins ara.
12: Ara fa dies que no, perquè
1: clar, perquè ara estàs fent tu funció al Lliure de Gràcia, però han canviat molt els actors coses des del primer dia fins ara, creus?
12: Saps què passa? Que tenen bastant marge per canviar. Vull dir que jo és una de les coses que els insistia molt, no? Que la base per mi era el text, evidentment, però llavors que tu et creguessis molt aquest grup d'amics i que tinguessis la sensació que els estàs mirant per un forat i això ens passa, parlem uns sobre l'altre, ens toquem mentre l'altre parla, estan passant coses a la vegada i aquest marge de maniobra el tenen. Llavors jo crec que i espero que n'hagin fet un bon ús, que segur que sí.
1: Segur que sí. a més, la gent... Clar, hi ha moments del text que tu veus callar i va una riallada, però segurament cada funció és diferent, no? I hi ha gent que riu més en uns llocs...
12: Normalment hi ha certes... Clar, em porten moltes funcions...
1: Clar, per això ja saben.
12: Sí.
1: Ja s'esperen perquè la gent pugui riure.
12: Sí, sí, perquè a vegades ens passava al principi és que no us entenem el que heu dit després.
1: Ah, sí? La gent es queixava al principi.
12: Clar, perquè ells... Tu ja diries la rèplica, tu t'estàs esperant perquè l'altre... Perquè el públic està rient i no se't sentirà. Per exemple, el moment de l'Albert, no?, quan explica el que explica, que hi ha vegades que s'ha d'esperar una bona estona perquè és que si no, no li senten la rèplica.
1: La gent no ho sentiríem. Perquè, a més, passa en diferents moments que el públic comença a riure d'una cosa que els que estan a l'escenari encara no han entès, per entendre'ns.
12: Sí, sí.
1: O sigui, que els personatges encara no saben.
12: Sí.
1: Llavors, el públic avança la rialla.
12: Sí, sí.
1: Això, el text és bo, vull dir, és molt bo.
12: El text és una màquina com perfecta. D'això, d'artifici teatral, d'humor, a la vegada d'humanitat, no? D'amor, també, no? Perquè gent que s'estima, i s'estima malament, a moments i tal, no? Però realment et fas mal quan t'estimes algú de veritat, no? Si no et fan mal, immediatament ja t'oblidaràs si l'altre no et preocupa.
1: Per tu, com a director, què és més difícil? Fer una comèdia, tot i que és una tragicomèdia, o directament, que no hi hagi cap moment per riure i que allò es converteixi només en tragèdia. O sigui, com a director, és més complicat moure i donar instruccions als actors per fer riure? O per fer pensar i plorar, per entendre's?
12: No, és més complicat, jo crec, fer riure perquè el lloc d'on ens hi acostumem a posar l'actor és una mica venent el peix barato. Llavors, clar, quan fas una tragèdia, sí o sí t'hi has de posar a totes, has de arremangar-te i anar a fons amb, no, amb l'emoció, amb les paraules, amb el que sigui, amb els conflictes. La comèdia sempre hi passes més de puntetes, però jo crec que la bona comèdia és quan fas exactament el mateix, que tu la pateixes igual el que passa, que és el que deia sempre Woody Allen, no? que la comèdia és drama més temps, no? Aquest temps de
1: la
12: més...
1: La comèdia és drama més temps, sí. Bona.
12: Bueno, que és distància, sí. Una certa distància en relació al que ha passat, no? I per tant, intel·ligència també, no? Punt de vista i en riure-te'n de tu mateix. Jo crec que aquesta part a vegades és més complicada d'equilibrar, sobretot.
1: No, i a més, que el que tu deies, que hi ha moments que t'oblides que estàs al teatre i que et sembla que estàs veient uns amics fent un sopar, i hi ha moments que no els sents perquè la música és molt alta, sí, expressament. Sí, sí. També et dona com un respir al públic, sí, per dir, sí, ara he rigut d'una cosa, ara estic esperant a veure l'expectativa que passa, no? Ja, això és volgut, suposo, per fer, sí, com un, sí, una mena de pauses.
12: Però és que ens pensava una cosa, i és que, clar, és un sopar. Un sopar és... La gent està tota junta en una taula.
1: Sí.
12: Llavors, tot el que heu vist, la gran feina que vam fer, és que el sopar, en el fons, només passa llavors en dos moments que gairebé són musicals. Tot l'altre és l'abans sopar i el
1: després
12: sopar. Perquè això ens va permetre obrir. Perquè si no, veníem aquí a Segell i era com... Però clar, és que estem tots a la taula. No es veu, no, ningú ens veurà. Bueno, i aquest va ser una mica la dificultat.
1: Sí, aquest és el principal. Sí, t'anava a preguntar quin... Perquè clar, quan tothom parla alhora, quan tothom es diu les coses, no és allò de... Jo m'espero en la rèplica i sé que he de dir tal cosa, sinó que a vegades parlen abatzegades, sí, però sí, perquè sí, és així com parlem,
12: sí, sí,
1: la gent, no?
12: Sí. Bueno, aquí també hi ha una tècnica, i ells controlen molt, yeah, què s'ha d'entendre, què no s'ha d'entendre, és una cosa que hem anat fent, no? I també llavors polint-ho amb el públic, però sí, el més difícil jo crec que va ser això, obrir l'obra, no? Que aquest sopar, que en un sopar tots estem a una taula i és una cosa molt cinematogràfica, com fer-la teatral, no? Com circular aquest espai, creure-te'ls... Tota aquesta part va ser la més complicada.
1: Jo diria, no sé si estàs d'acord, que aquesta versió teatral a mi m'ha fet més riure que la pel·lícula. Jo crec que vaig veure la d'Àlex de la Iglesia.
12: Sí, a mi la pel·li d'Àlex de la Iglesia.
1: I jo no recordo haver rigut tant.
12: No.
1: Era com més com de tensió, sí, que no pas de fer, sí, gràcia,
12: sí,
1: no?
12: Sí. Dir,
1: aquesta part més de comicitat, sí, aquí l'heu enfatitzat.
12: La té molt més la pel·li italiana. Que és
1: clar, aquesta no l'he vista, la italiana.
12: La italiana és molt bonica, a mi m'agrada molt.
1: Clar, i per tant, el text està més basat en la pel·li italiana,
12: sí,
1: que no la versió,
12: sí,
1: i suposo que no sé si has vist altres versions d'altres països.
12: Sí, sobre el llatge n'ha vist de coreanes, n'ha vist d'alemanyes.
1: De coreanes?
12: Sí, sí, sí, sí. N'hi han 26.
1: Per tant, els personatges no deuen tenir
12: res a veure,
1: no?
12: Un arriba de la... em sembla que el del Biel, en una versió, arriba de la Mili, a la Corea del Sur, que clar, la Mili és molt important.
1: Home, imagina't.
12: Arriba de la Mili, les japoneses també no sé què li passa, no sé quina... Una alemanya, hi ha un accident al principi. El bo és que aquest senyor sap que l'artefacte és brutal, però que com més s'adapti a la idiosincràsia
1: de cada país
12: i de cada cultura, més s'entendrà, no?
1: Uh-huh.
12: Jo crec que això és interessant.
1: Aquí el càsting també era molt important,
12: molt,
1: no? Perquè a part de fer-ho bé, tu has de ser creïble i has de tenir química. És molt difícil que en un sopar d'amics algú estigui allà de farcit,
12: sí,
1: no? Perquè el públic ho notaria.
12: Sí. Sí, sí, el càsting ha sigut jo crec que el gran encert d'aquesta funció, que van ser intuïcions, perquè tots no es coneixien, cadascú és pare del seu pare i de la seva mare, no és una família que jo què sé, no? La gent,
1: sí,
12: que treballa amb el Rigol, la gent,
1: sí,
12: que treballa amb Enrique, la gent, no. La Porta Txell, no. Però jo crec que hi ha alguna cosa que han trobat en el sentit de l'humor, amb la forma d'estimar-se, d'entendre's, de jugar, també,
1: com
12: no?
1: Lligar tot, no?
12: Que finalment, sí, també això... No és per posar-me un mèrit, però que sí que el director marca una mica això, de dir, ostres, nois, què hem de posar en marxa per crear això, no? I el nivell de veritat, el nivell de compromís, jo crec que és una cosa... Són actors molt amb una gran capacitat de comicitat, però que van molt a fondo amb les emocions i amb les accions.
1: Jo sé que ara estàs al Lliure de Gràcia amb l'autora, però que fas moltes direccions. Justament nosaltres aquesta temporada també vam entrevistar les Bàrbares, i no sé si preguntar-te on estàs, no on estàs més còmode, perquè això no m'ho sabràs contestar segurament, però si la teva tendència ja és tirar més per la direcció, perquè realment és on creus que pots créixer més ara, no? Perquè tots ens fem grans,
12: sí, sí, tant.
1: I tots volem, sí, tenir nous reptes i noves il·lusions, no?
12: Sí, jo crec que la direcció ha sigut el que ha passat durant 10 anys molt, potser ha marcat més la carrera d'actor, o feia més coses de ficció que et demanen menys compromís i menys temps, però sí que aquesta temporada i la temporada que ve tornaré a fer bastantes més coses d'actor.
1: Sí?
12: Sí, i és algo que em ve de gust, vull dir que m'ho estic passant teta amb l'autora, ha sigut també un viatge molt bonic amb tots els companys, la Serrano i tal, i hi ha algo també de dir, va, 54 tacos, ja
1: has
12: après bastantes coses, i l'escenari li agrada molt una cosa, i és despendre't, no? No està, no està tens, no està... I crec que l'edat això ajuda.
1: Dona.
12: I això li agrada a l'escenari. I m'hi sento més bé que no fa bastant temps.
1: Doncs et disfrutarem aquesta pròxima temporada, no? Com d'actor, amb el que sigui, i et trobarem als, sí, diferents espectacles. De moment que acabi d'anar molt bé aquests Perfectes Desconeguts, que ampliu el Teatre Poliorama fins l'últim dia, i després la gira, que segur que serà un altre èxit. David Selves, moltes gràcies.
12: A vosaltres.

0: I tanquem la setmana dedicada a 29 contes menys de l'escriptor barceloní Eduard Márquez, llibre del 2014, editat per Empúries. Abans, però, de llegir els dos últims relats, li hem demanat al mateix autor que ens expliqui com ho fa ell per escriure contes.
1: Una de les coses que em fascina més d'escriure contes és que, com en el cas de la poesia, en ser unitats més petites i manejables, per exemple, que una novel·la, possibiliten un procés de reescriptura que creativament m'interessa molt. En el cas concret de 29 contes menys, aquest procés comença amb l'escriptura dels contes originals de Suxbank el 1995 i de l'eloqüència del Frank Tirador el 1998. Passa per una primera reescriptura dels contes supervivents a 29 contes menys el 2014 i acaba, de moment, en una segona reescriptura a la traducció al castellà d'aquest llibre el 2023. Quan aprofito aquesta nova oportunitat per reescriure els textos, modificar els arguments i canviar títols i finals. Per tant, durant 30 anys he pogut conviure amb els contes i els he pogut anar adaptant a les meves noves maneres de mirar i d'entendre la realitat i a les meves noves maneres de plasmar-ho estilísticament i narrativament en el paper. I penso que aquesta possibilitat de mantenir en marxa l'obra és una sort i un privilegi per a un escriptor.
0: Doncs ara sí, gràcies a Eduard Márquez. Avui tornem a llegir dos contes. El primer porta per títol Pandèmia 2, Mímesi. Límit. L'Eldar Faber ja no se'n surt. Anar darrere d'algú pel supermercat per omplir el carret amb els mateixos productes, triar la pel·lícula amb la cua més llarga de la multisala o comprar el mateix diari que l'últim client del quiosc només li serveix per dissimular. Des que l'angoixa d'escollir s'ha convertit en un malson, proporcional a la transcendència de la decisió, no sap com fer-s'ho per semblar segur de si mateix. Perdut, enmig d'un excés de possibilitats, qualsevol elecció li resulta insuportable, plena de conseqüències imprevisibles o de mals presagis. La por d'equivocar-se el paralitza. L'Eldar Faber tendeix cada cop més a la inacció o a deixar-se dur per l'atzar, com plàncton sotmès al flux de la marea. La seva existència es torna incoherent i desmanegada. Sovint, des de la finestra o pel carrer, es troba espiant l'efecte de la gravetat sobre la pols o les fulles dels arbres, perquè si hagués de fer-se entendre, és la imatge que utilitzaria per explicar la seva situació. Reflex. L'home que l'Eldar Faber ha triat com a model no té res d'especial. Potser només una aparença de falsedat, com si no fos ell mateix, com si un apuntador invisible regís les inflexions del seu paper. L'Eldar Faber ha escollit després de molt buscar. Una munió de rostres i converses, amics i familiars, companys d'escola i de feina, veïns i coneguts. Perquè no tothom serveix per fer de mirall. Durant setmanes, amb la precisió de qui ha trobat un pretext per actuar, l'Eldar Faber el segueix a tot arreu. N'escorcolla els ressorts imprescindibles, la lògica interna dels actes, l'entramat professional i familiar, els hàbits i els gustos, per apoderar-se'n. Perquè l'Eldar Faber, amb les coordenades de l'home sense res d'especial, pot habilitar la seva vida sense prendre decisions. Sap quina feina ha de buscar, com ha de ser la dona que necessita, quants fills ha de tenir i els seus noms, on viure i on passar les vacances, com omplir els llargs vespres de cada dia i els desèrtics caps de setmana, com comportar-se a cada moment. Durant anys, l'estratègia funciona. L'Eldar Faber s'oblida de la mecànica de les opcions. En té prou de controlar de tant en tant l'home sense res d'especial per actualitzar la situació, canviar de cotxe, buscar-se un amant o grimpar a la feina, ja no li plantegen cap problema. Se sent segur com mai. Fatalitat. L'Eldar Faber llegeix la notícia al diari. A la fotografia que l'acompanya, l'home sense res d'especial, amb un gest insuficient, de les mans emmanillades, s'intenta amagar dels periodistes i dels curiosos que les cridassen. Malgrat la manca de detalls sobre les circumstàncies del crim, tot apunta a un mòbil passional. L'Eldar Faber pensa que hauria pogut escriure un reportatge més aclaridor, sense tantes vaguetats intranscendents, ja que coneix els mecanismes emocionals de l'home sense res d'especial millor que ningú, perquè també són els seus, i una desolació premonitòria, inhòspita com la silueta de guix d'un cadàver, li regira l'estómac. Un ofec neuràlgic. Li agradaria estar sol per decidir què ha de fer, però per desxifrar la lletra petita del que l'espera. Però no sap com desempallegar-se de l'home que des de fa setmanes el segueix a tot arreu amb una càmera fotogràfica. I el segon, i molt curtet, conte, porta per títol Estratagema. El cadàver admira amb un deix de gratitud. La sang, lluent com un escarabat, empastifa la vorera bruta. Durant els últims mesos, com un malefici imprevisible, l'home que ara jeu amb el cos mig recolzat a la paret encrustonada, amb la cama dreta i el coll excessivament forçats, ha convertit la teva vida en un catàleg de totes les pèrdues imaginables. Amb una precisió despietada, t'ho ha pres tot, i encara no saps per què. La culata de la pistola és molla de suor. Et tremolen les cames. Tens la boca seca. Hauries de fugir, però necessites una explicació. Amb el recel que desperten els morts, li regires les butxaques de la gabardina i trobes un sobre al teu nom amb un paper curosament doblegat. Gràcies per la teva ajuda. Algú ho havia de fer, perquè mai no he tingut prou valor per encanonar-me i prem el gallet. L'esgarip d'una sirena trenca el poc silenci intacte que ha deixat el ressò nocturn dels trets. Doncs, senyores i senyors, ignorants tots, tanquem paradeta, ho deixem aquí. Hem arribat a l'últim minut de l'últim dia de la setmana de la nit dels ignorants, perquè avui per nosaltres ja és divendres, arribarem a les dues i a aquesta hora arriben les notícies i nosaltres marxarem i ens n'anirem a dormir i passarem el cap de setmana i tornem diumenge a partir de les 12 de la nit. Us espero a partir d'aquella hora al 932077474 amb més preguntes i respostes i amb més converses serenes. Bon cap de setmana, que descanseu, bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els docents ja han aixecat el tall de la Via Augusta de Barcelona que mantenien des de les 11 de la nit després del fracàs de l'última reunió entre els sindicats i el departament.